0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
2: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Radio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Radio 4 del nou sentit de viure.
1: Radio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda. Com esteu? Benvinguts i benvingudes, com sempre, a aquest el nostre territori clandestí. Ja sabeu que a la nostra recerca d'iniciatives ens agrada viatjar arreu dels diferents territoris, precisament d'aquest el nostre país, perquè ja fa temps que es fan iniciatives molt interessants. I avui viatjarem cap a la Vall Ferrera i també fins a Vilaseca, on el cap de setmana vinent se celebra la FIM, aquesta fira d'espectacles emergents i familiar. Cultures paral·leles, avui es posa les botes de muntanya i marxa a participar de l'Ociral.

0: Dani Granados, a tu t'agrada molt la muntanya, oi?
1: Bueno, m'agrada més que... quasi més que la música, quasi. Està allà tocant, tocant, sí, sí.
0: El Dani Granados, a la que pots escapulers i anava a dir, te'l trobes? Bé, jo no me'l trobo, perquè a mi m'agrada molt la muntanya, però això de grimpar no és, diguéssim, el meu. Però ell s'ha recorregut bona part del territori del nostre país i, evidentment, coneixes la Vallferrera.
1: Conec la Vallferrera i conec els Pirineus, on els he caminat bastant, sí, sí.
0: I en allà a la Vallferrera, com qui no vol la cosa, ara fa 30 anys un grup de creadors i alhora també entusiastes, ja ens dirà l'Albert Valdomà si es considera així, va decidir crear el Centre d'Art i Natura de Ferrera, que fixeu-vos, enguany arriba als seus 30 anys i avui, de fet, estan de festa, de celebració, i han muntat Lo Cireral. Albert Valdomà, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com anem? Encantat de ser aquí.
0: Escolta'm una cosa, com s'inicia aquesta aventura?
2: Mira, d'una forma bastant sorprenent, suposo, perquè per ficar-vos una mica més en context, jo faig 30 anys el dia després de que el centre faci 30 anys. És a dir, jo no sóc un dels fundadors del centre, jo sóc el director actual des de fa 5 anys, i el centre va néixer el 96 com una idea veïnal de tota una sèrie de persones que ja feia uns anys que s'havien instal·lat a Ferrera. En aquell moment, doncs, eren neorurals, no? Gent del món universitari, gent que li agradava la muntanya, i que havien decidit, doncs, fer un canvi de vida i anar a repoblar un poble com Ferrera, que en aquell moment només tenia 6 habitants. I bé, van tenir aquesta idea que va venir de part d'un dels irlandesos que vivia a Ferrera, el Bernard Loughlin, que era fer una residència per artistes a l'Alt Pirineu, cosa que era inaudita en aquell moment, com comprendreu. Però va sortir bé, va sortir bé.
0: I devia sortir bé, i també Albert, Dani Granados, que, com deia l'Albert, ara m'ha patat una mica el cap quan ha dit que tenia la mateixa edat que aquest Centre d'Art i Natura de Ferrera, que ha esdevingut un dels centres residències artístiques referència d'aquí al nostre país, Albert, perquè ara sí que és veritat que trobem altres a d'altres territoris, no sé, estic pensant en el convent i molts altres, que no m'agradaria oblidar-me, però en aquells moments era una rara avis tot això.
2: En aquells moments va ser la primera residència d'aquest tipus. Hi havia una altra iniciativa que es deia la rectoria en aquell moment, però que va deixar de funcionar. Així que sí, el Centre d'Art i Natura és la residència més longeva i que no ha parat mai les activitats de Catalunya. I penseu que nosaltres també hem ajudat a fundar moltíssimes de les altres residències que després s'han anat generant a Catalunya, que ara, si no m'equivoco, n'hi ha més de 40 o 50, diria.
1: Sí, sí, i tan necessàries que són també per donar opcions, diguem,
2: exacte,
1: als artistes, als creadors i les creadores a conèixer altres entorns i també que aquests entorns afectin a la seva manera de proposar, no? Albert, en aquest sentit, clar, una residència com la vostra trenca per la meitat aquest concepte tan tradicional de descentralitzem l'art i la cultura per fer una altra cosa molt més potent, que és crear i potenciar una nova centralitat cultural a partir de la pròpia idiosincràsia que està allà inscrita, no?, en el territori, no? O sigui, a més, en un context com l'actual, no?, en el que la relació entre art i natura no només ha de ser tan contemplativa, sinó també, com moltes vegades feu vosaltres, per aportar valor, no?, i coneixement en plena crisi climàtica, no? Com ho veieu tot això?
2: I política.
1: I política, dir, clar.
2: El centre d'art i natura es diu centre, no?
1: Clar,
2: llavors això de descentralitzar...
1: És una provocació, directament.
2: Tothom ens diu, esteu molt lluny. I nosaltres, lluny de què? Llavors, sí, estem a 15 minuts, no? Llavors, mira, va venir la Elian Brum, no fa massa, que és aquesta és periodista, escriptora brasilera que va fer el comissariat d'Amazònia, el CSB, i es va enamorar del lloc i ens va deixar una nota escrita que deia para los vecinos de Ferrera o centro do mundo. I sí, naturalment, és a dir, des del principi, des dels 90, que va començar aquest projecte, ja tenien aquesta visió de descentralitzar, que ara ja està tan manida, no?, que nosaltres sentim aquesta paraula i ja l'hem superat, com molt bé deies. Sí, clar, aquí estem perquè l'entorn emboliqui els artistes i els pensadors, perquè una de les coses més importants que té el centre és que és un centre d'art i natura. Aquí venen artistes, però també venen investigadors i científics. És l'únic centre de Catalunya que està dedicat a això, no? Llavors, naturalment que hi ha molta política, naturalment que hi ha molta transformació, perquè estem parlant de projectes que parlen de la crisi climàtica, que ja en parlaven als 90, no?, però que amb l'art, per exemple, trobem noves formes de comunicar-ho al públic general, no? Llavors, nosaltres tenim tota l'energia ficada, no?, en poder comunicar aquestes coses. I no necessàriament tampoc des d'un lloc científic. La natura també pot ser absolutament poètica, no? Però intentem no romantitzar-ho i intentem barrejar disciplines, que això és una de les coses més interessants i que més ens serveix per fer aquí. Heu de pensar, cal que penseu que Farrera és un poble que s'ha revitalitzat totalment amb el Centre d'Art i Natura. És a dir, és un model d'èxit. Estem parlant d'un poble on hi vivien 6 persones i avui en dia hi viuen 25, on moltes treballen al mateix poble i on gairebé totes les cases estan arreglades dempeus i amb habitants.
3: Tota la sort cap a esperança, mal repartida la teva venjança, que encara no sap ningú. Cap més que el foc m'espanta la brasa, no me n'oblido, sóc tota enyorança i t'enyoro com puc.

0: Albert, abans estaves comentant aquesta vocació i aquesta feina que feu des d'una perspectiva més política, no? Que jo crec que un centre d'interpretació, diguem, o d'acollida d'artistes, no? Una residència, moltes vegades es vincula també amb aquestes problemàtiques. En el vostre entorn, d'alguna manera, podem partir, no?, o pressuposar que sí, que parlem de natura, d'emergència climàtica, però clar, en els últims anys, els Pirineus i la gent que viu als Pirineus esteu situant moltes altres problemàtiques, no? Per exemple, el dret a l'habitatge, no? Com en aquests entorns que sovint es turistifiquen i que es gentrifiquen i que tenen, potser no és el cas de Ferrera, perquè esteu vosaltres sostenint també d'una manera molt orgànica el que està passant allà, però sí els vostres entorns molt propers, no? En aquest sentit, una residència d'artistes com la vostra també es vincula amb aquesta dimensió artística i cultural d'altres drets col·lectius?
1: Absolutament. És a dir, és que no podem desconnectar una cosa de l'altra, no? Nosaltres, és a dir, mira, per exemple, nosaltres una de les jornades que vam muntar era específicament amb el Sindicat d'Habitatge del Pallars per buscar solucions a curt termini, es deia així, solucions a curt termini pel problema de l'habitatge al Pallars, i vam dedicar tota una jornada a que hi hagués gent parlant sobre què fer si no tens casa, no? Les problemàtiques que ens envolten, no és que ens envoltin, és que són les nostres problemàtiques, perquè tots els que vivim aquí les patim, no? I parlem de l'habitatge, però també podríem parlar de la pèrdua de la ramaderia, del risc d'incendi, no? Moltes de les problemàtiques que afecten a la capital o a Barcelona abans afecten a pobles com el nostre, no? Amb una petita escala. Llavors, bueno, la nostra feina és intentar trobar solucions al problema de l'aigua, per exemple. L'any passat vam tenir tot un grup d'artistes i científics buscant com gestionar millor l'aigua de pobles com Ferrera, no? I per després poder-ho extrapolar a grans ciutats.
0: Clar, funciona gairebé com...
1: Exactament, estem connectats amb això.
0: Clar, al final, una residència d'artistes està funcionant com un laboratori d'innovació política.
1: Mira, aquesta setmana es donava una notícia que parlava de que els metges estan prescrivint exercici físic. I aquí vam tenir un grup del Clínic en col·laboració amb la Caixa que estaven estudiant com fer que l'Hospitalet de Llobregat fos més caminable pels pacients, no? I sé que anava junt, no? La notícia d'avui amb el projecte que havia passat. Llavors, clar, estem parlant de problemàtiques de l'Hospitalet del Llobregat, sí, però s'han pensat a Ferrera.
2: Escolta'm una cosa, Albert, abans parlàvem, el centre d'art i natura, un dels centres de residències artístiques més longeus del nostre 30 any, del nostre territori, 30 anys que s'estan celebrant, i de quina manera, avui mateix allà a Ferrera. I mira, abans se li ha anat una miqueta al Dani i li ha sortit la paraula estudiants, no? I a mi em ve molt bé, perquè sí que és cert que han sortit molts centres de creació, molts centres de residència, d'artistes, arreu del territori, però hi ha vegades que quan comences a mirar, doncs, quines són les... el que es demana, no?, perquè la gent pugui entrar a aquests centres, doncs hi ha gent que no pot passar de les portes cap a dintre. Vosaltres també heu estat pioners amb una manera de fer determinada, és a dir, no buscar aquells grans noms, en confiar en aquella gent que necessita fer les seves primeres passes, en trobar una manera, dieu vosaltres, i a mi m'agrada molt, ja que estem parlant tant de política, democràtica, de treballar amb les creadores i els creadors.
1: Sí, al final nosaltres fem una cosa que és molt anticapitalista, que són cures, sense que sigui fan de la paraula, no? Però al final nosaltres el que donem és confort, és un espai, un lloc i una forma d'estar per poder concentrar-se i treballar en un món que no moltes vegades ens deixa concentrar-nos i treballar. Llavors, nosaltres sempre demanem que quan es ve aquí es vingui a fer alguna cosa, però moltes vegades hem tingut aquí convivint, fico un exemple, el Colm Tóibín, que és un dels autors irlandesos més importants vius avui en dia, que té pel·lícules adaptades a Hollywood, amb una professora de matemàtiques que estava començant a escriure poesia, no? I llavors, aquesta convivència també és important per nosaltres, perquè naturalment, sent un projecte com el nostre i amb la nostra visió comunitària, no podem discriminar, no? Per totes les regles que tenen a veure amb l'art business, no? Jo des d'aquí convido molt a la gent que tenen un amic que vol pintar, que li regalin una residència al Centre d'Art i Natura, que ens expliquin i nosaltres li obrirem les portes. Que tenen una amiga que sempre ha somiat d'escriure música, que vingui, tenim un piano.
2: Ah. Ens estàs fent dentetes, bueno, Albert, ens estàs fent dentetes.
0: Les dents estan clavades al terra.
2: Acolliries un programa de ràdio?
1: Absolutament. No seria el primer ni l'últim. Quan vulgueu, esteu convidadíssims a venir a fer el programa.
0: Abans ho parlàvem, que volíem anar i, ja està. Sí. I fer-ho allà in situ i fer un, podríem fer un especial de cultura.
1: Ens encantaria. I ho dic 100% de veritat, ens encantaria.
0: Ho farem. No, ara, escoltant-te, no, i en aquesta conversa, em venia al cap una entrevista que vam fer l'altre dia al Fernando Flores, que és una persona que s'està encarregant de fer recerca i de divulgar la idea del dret a la lectura, no? Del dret a la lectura com un dret humà. I en la seva tesi, no, el que planteja ell és que hi ha una diferenciació entre el saber llegir i el poder llegir. El poder llegir té a veure amb les condicions materials, no, per poder llegir, és a dir, tenir una casa, tenir una infraestructura com una biblioteca, llibreries, etcètera. Uh-huh. Però el saber llegir, i això em sona molt interessant també, parla no només de l'alfabetització, no, que té lloc quan a la infància, diem, sinó també de la capacitat d'anar aprenent, direm, durant tota la vida, no? D'anar adquirint capes d'aprenentatge, no? I que saber llegir té a veure no només amb llegir llibres, té a veure amb llegir, doncs, diferents dimensions, no? I parlant amb ells, perquè vaig fer un acte públic també amb ell, jo li parlava que per la meva experiència, diguem, en muntanya i en alta muntanya, que llegir el paisatge, llegir la muntanya és molt important, no? En aquest sentit, podríem dir que un centre com el vostre està ensenyant a llegir també a artistes i a creadors i creadores?
1: Sí, i sobretot ensenyant a llegir un altre paisatge. És que crec que el que nosaltres oferim a creadors i creadores és una mica les condicions òptimes per la creació. Sí? Igual que un necessita condicions òptimes per la lectura, com molt bé dius, nosaltres sí, estem fent aquest exercici, no? Perquè és un exercici que nosaltres sabem que funciona. Perquè unes persones en algun moment van pensar que podia funcionar i ho van demostrar-ho, no? Llavors, sí, diria que nosaltres el que fem és exactament el que dius, ensenyar a llegir o reensenyar a llegir moltes vegades a creadors i creadores que no tenen les eines perquè vivim en un món que no ens deixa, no? I amb el que coincideixen creadors i creadores i científics i investigadors, que això és molt interessant, és que els dos necessiten... O sigui, la creació, al final, és buscar un camí no sempre recte per arribar a una resposta, no? I llavors, el fet d'estar tan amunt, el fet d'estar tan envoltats de natura i de res més, fa que aquests camins facin unes volteretes molt interessants, que està clar que no les farien si estessin a un altre lloc.
2: Albert Baldomà, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Enhorabona a tota la gent que heu fet possible durant 30 anys aquest centre de Can Ferrera, que acabeu de gaudir molt aquesta nit, que crec que teniu mega festassa al pub de Tírvia, no?
1: Aquesta nit venen el Dan Peralbo i el Convoy, que han escrit el disc, el van escriure aquí a Ferrera l'estiu passat. Passarà l'An Andreu, passarà Rodin, un cantant de Marsella, vull dir, sí, aquí. Una altra cosa no, però les festes també sabem.
0: Espero que agafo molt, el cotxe, sí. I vaig cap allà.
2: L'estic agafant, l'estic contenint, Albert, però vindrem a fer el territori perquè, evidentment, volem compartir tota aquesta manera de ser i de fer amb totes i tots vosaltres. Moltíssimes gràcies, Albert.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé i enhorabona pel programa.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.

Can Peralbo i el Comboi, que posaran pràcticament el punt i final en aquesta festa a Lo Cirerol organitzada per les companyes d'aquest centre de la Vall Ferrera. Enhorabona una altra vegada. I ara sí, marxem cap a la FIM de Vilaseca, Fira d'Espectacles Emergents i Familiars, que té lloc la setmana vinent a Tarragona i on, com sempre, serem presents.

És Naina, serà una de les propostes que tindrem oportunitat de descobrir amb aquesta FIM de Vilaseca, però deixem que sigui el seu director artístic, el Martín Marfà, qui ens parli de quina és la filosofia d'aquest projecte, de com i de quina manera volen acompanyar, impulsar, donar suport a la creació de noves propostes, que ens mostrin també com i de quina forma utilitzen aquesta xarxa d'antenes de talents, col·laboradores necessàries per realitzar la programació de la FIM de Vilaseca i, finalment, evidentment, que ens doni la programació de l'edició d'enguany.

La FIM, com sabeu, és una fira musical que es dedica a les propostes emergents, és a dir, aquelles que estan als inicis de la seva trajectòria i que volen accedir a l'escena professional, i de l'altra banda, totes aquelles propostes, doncs aquells espectacles que es dediquen a que estan pensats per al públic infantil i familiar. En aquest sentit, treballem tot tipus de formats, però és veritat que les propostes emergents, el seu camí natural després de passar per la FIM o a partir de la plataforma que suposa la FIM, doncs són sobretot festivals petits i mitjans, sales petites i mitjanes i programacions municipals, no? Per la part familiar sí que també es treballa molt en l'àmbit de les programacions municipals, festes majors i també les programacions de teatres i auditoris.

Doncs aquest any vam decidir començar a articular, a endreçar tot un seguit d'accions que ja fèiem i algunes de noves que anaven com en la direcció de donar suport a la creació emergent i de donar, d'acompanyar les trajectòries o la creació de nous espectacles també en l'àmbit de la música familiar. Sobretot això va sortir perquè en l'àmbit de la música familiar ens vam trobar inicialment que faltaven algun tipus de propostes amb uns estàndards qualitatius que nosaltres creiem que eren els que es mereixia aquest tipus de públic, i llavors vam començar a treballar per iniciativa pròpia i també en col·laboració amb altres dispositius i entitats que es dediquen al suport a la creació, doncs, per impulsar justament noves propostes amb l'acompanyament que podia significar la FIMI i els nostres aliats en aquest sentit, no? Per tant, bàsicament, el suport a la creació en el seu gran gruix es dedica a les companyies i artistes que volen treballar amb el públic familiar, però també té una pota, però aquestes treballen molt més en xarxa, especialment amb les antenes de talent de la FIM, per justament doncs, impulsar, acompanyar, orientar tot el que és el talent emergent,

I justament la xarxa d'antenes de talents s'ha anat constituint a l'entorn de la FIM, i la FIM actua com a node de tots aquests dispositius que al llarg del territori doncs, es dediquen a, justament a això, a detectar el talent emergent, a descobrir-lo i a impulsar-lo, no? I trobàvem que tenia que era molt interessant que des de la FIM poguéssim tenir com aquests radars situats en el territori, que ens poguessin tenir al dia de què passava, de què es coïa en cada escena i en cada localitat, i alhora que fossin que treballéssim conjuntament de forma coordinada perquè aquelles propostes de cada territori que ens semblessin més interessants les poguéssim acompanyar juntes i la FIM fos una fita més, no? un pas més en el seu camí, que en el qual nosaltres els acompanyem justament juntament amb això, amb aquests altres dispositius amb qui treballem, com són les escoles superiors de música, els programes de suport a la creació, cases de la música i altres programes de suport a la creació, concursos de bandes novells que també en els seus premis hi ha inclosos doncs accions de suport a la creació, etcètera.

Doncs aquest any tenim 8 espais on la gent podrà veure actuacions i propostes a la FIM, al Castell de Vilaseca, que juga el paper com de node central i acull l'àrea professional on es troben les persones que venen a treballar a la fira, a veure propostes, a vendre propostes, a posar-se en relació amb altres agents del sector. I que fa binomi aquest castell amb el celler de Vilaseca, que és un espai escènic polivalent molt interessant que hi ha a la ciutat. I es combina amb tres altres espais interiors, l'Auditori Josep Carreras, que està tocat del Conservatori, l'Auditori Malapeira, i Cal Parera, que és una sala molt singular, petita, on hi posem algunes propostes com de petitíssim format. I després tenim un parell d'espais més exteriors, la Formiga, pels concerts així més grans, i la Plaça de Voltes, que és sobretot un espai que acull la programació off. Dins de la programació, enguany, així com a destacats, tenim l'Ildàmica amb una proposta per públic escolar, on es reinventa una mica la seva proposta, i en l'àmbit també familiar doncs, tenim estrenes destacades, com són Penguins, com és la Tresca i la Verdesca, o altres, o el Poni Menut, que va començar a treballar justament per públic familiar aquí a la FIM i enguany estrena el seu disc específic per aquest públic, no? I després, en l'àmbit de la programació emergent, doncs podríem destacar la Cris Tena, que és un nou talent de la cançó jazz catalana. També tenim a l'Hoquei 10 amb la seva proposta de música dels 80 adaptada, actualitzada. La Publicitat, com a nova proposta de pop-rock en català, una mica en la línia de la Ludwig Band. I també podem destacar en l'àmbit de la música urbana doncs, les propostes de la valenciana Naina o del tarragoní Marcos.

0: Eixenia Casado, i és una de les veus que participaran en aquesta FIM, amb aquesta FIM de Vilaseca, la setmana vinent, com dèiem, del 7 al 10 de maig. Ens ho explicava el Martí Marfà, diferents escenaris i moltíssima diversitat de propostes. De fet, nosaltres hem volgut acostar-nos a alguna d'elles, com ara, per exemple, la del Kelly Isaya.
1: Hola, hola, aquí Kelly Isaya. Us presento el meu primer projecte en solitari, Odaro, que neix d'una paraula al Lago Daro, que significa avançar. És el nom del carrer on vaig néixer, a Benin City, Nigèria, i és tot el que representa d'on vinc. Aquest projecte és un pont entre aquell nen que vaig ser i la persona que avui sóc, entre la meva herència africana i el meu present aquí, a Catalunya. És una manera d'entendre que passi el que passi, l'amor, la pèrdua, la confusió, hi ha una idea que no canvia, sempre cap endavant. Musicalment, Odaro és afrobeats i balada en català, però també barrejo castellà, anglès i pidgin, un idioma de Nigèria també. És un so molt connectat amb les meves arrels, però explicant històries molt personals, viscudes en molts llocs. El disc és un viatge emocional. Comença tornant a l'origen, passa per l'enamorament, la celebració, però també per la pèrdua, la desorientació, sobretot, fins a arribar a un lloc més madur, més conscient. No és només un disc sobre l'amor, és un disc sobre continuar, sobre equivocar-se, caure i seguir caminant. Al final, Odaro és això, identitat, moviment i una promesa que em faig a mi mateix, que passi el que passi, sempre, sempre cap endavant. Moltes gràcies, espero que us agradi molt. Una abraçada.

0: És la música del Kelly Saya. Ell estarà actuant en aquesta film, presentant aquest Todaro, el seu treball discogràfic, el dissabte, dia 9 de maig, a partir de 9:45 de la nit, al Castell de Vilaseca. Però hi ha d'altres propostes, com ara, per exemple, la de Paco Pecado.
1: Hola, bon dia, sóc el Paco Pecado. Sóc un artista que ve una mica d'enlloc i de tot arreu, i intento fer una barreja entre trobadoria clàssica i buscar vides moderno, amb més contradiccions que certeses, però amb molta veritat. I res, el meu projecte neix d'una necessitat de convertir una mica el meu caos quotidià en cançons, i parlo de l'amor, del desig, de la festa, dels dubtes, de les petites misèries i dels moments de lucidez, no? que a vegades arriben massa tard. I m'agrada jugar amb sons molt nostres, la rumba, la copla, la cançó melòdica, i amb una visió una mica contemporània. Ara tot just començo a presentar de nou les meves cançons del meu primer disc, que es diu Entre bodegas i fèries, i estaré girant per Catalunya i per Espanya. M'agrada, no sé, com a les meves cançons, expressar una mica mons exagerats, esperpèntics, però alhora que siguin sincers. I res, ens veiem als escenaris. Un petonet.

L'heu vist mai? És tot un espectacle, veure aquest home en directe, no us ho perdeu. Com dèiem, a la FIM de Vilaseca, però tenim més recomanacions d'aquesta fira. Chloe Rimbau.

Doncs aquí estava la música de Chloe Rimbau, una altra de les presències d'aquesta FIM, i nosaltres ens acomiadem. Tornem demà amb el nostre territori clandestí en el punt horari, com sempre, de les 7 del vespre, a la sintonia de Ràdio 4. I marxem, en el Mayer, ella també serà a Vilaseca. Fins demà, adeu-siau.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Radio 4.
1: La desinformació no es recolza només en la falsedat. És un clima on la veritat deixa de ser el centre i la informació es consumeix segons si reforça qui som i què pensem. En una societat cada vegada més polaritzada, confiem més en els qui s'assemblen a nosaltres que no pas en experts o institucions, i això debilita el debat públic. Els rumors, els missatges emocionals i les teories conspiratives ofereixen respostes simples a problemes complexos, especialment en temps de crisi. Així, la ciència també entra en la lluita ideològica. Uns la rebutgen per desconfiança, altres la defensen sense crítica. El resultat és una societat dividida, on costa construir significats compartits. Combatre la desinformació no consisteix només en desmentir notícies falses, sinó recuperar la confiança, educar en pensament crític i crear espais de diàleg on discrepar no signifiqui convertir l'altre en enemic.
0: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola. Hola, Pere.
1: Hola, Núria. Què tal? Com va?
2: Vivim en una societat cada vegada més connectada, on la possibilitat de comunicar-nos i accedir a la informació de manera immediata és fonamental per la vida quotidiana. Internet, la telefonia mòbil, el teletreball, l'educació en línia o els serveis digitals depenen d'infraestructures de connectivitat cada poc més potents, ràpides i eficients.
1: Les xarxes òptiques són la infraestructura invisible que fa possible gran part de la nostra vida digital. Gràcies a fils de fibra òptica capaços de transmetre informació a través de la llum a velocitats extraordinàries, podem navegar per internet, fer videotrucades, veure continguts en streaming o utilitzar serveis al núvol gairebé de manera instantània.
2: D'aquestes xarxes i la connectivitat parlarem avui amb l'investigador Ricard Vilalta, del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. A la segona part, el protagonista serà el grafè i les seves aplicacions amb la investigadora Elisabet Prats, de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona.
1: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Ricard Vilalta és director de recerca al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya i especialista en el control de xarxes òptiques. Figura entre el 2% dels científics més citats segons Stanford des del 2020, amb més de 400 publicacions. Lidera projectes de gestió automatitzada i coordinació segura de xarxes. Presideix iniciatives d'estandardització tecnològica a escala europea i col·labora en el desenvolupament de xarxes 5G i 6G, a més de ser vocal de Relacions Internacionals de l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals. També exerceix com a docent universitari a la UOC. La seva trajectòria ha rebut nombrosos reconeixements, com el Premi Extraordinari de Doctorat de la UPC, de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics dels Estats Units i de l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions, situant-lo com una figura clau en la connexió entre recerca i indústria en telecomunicacions.
2: Benvingut, Ricard.
1: Hola, Ricard.
4: Hola, bona tarda.
2: Comencem una mica pel primer, no? Què són aquestes xarxes òptiques? I, de fet, tots els utilitzem cada dia i per què són importants, no?
4: És una molt bona pregunta i m'agrada molt la introducció que heu comentat, que són les infraestructures invisibles. Ens agrada, per exemple, des de telecos.cat, l'última nit de les telecomunicacions, volíem destacar la importància de les infraestructures de telecomunicació al llarg de tota la... com a sostent de les telecomunicacions, perquè les xarxes òptiques estan darrere de qualsevol intent humà de telecomunicacions avui en dia. Molta gent diu, no, és que jo tinc el mòbil, però moltes vegades aquest mòbil, pues, o el wifi de casa, ens serveix ben bé per el que en diem l'última milla, el fil invisible que ens uneix a l'antena base, que llavors a través de connectivitat òptica arribem a la resta del món.
2: Bueno, és que de fet sense l'internet avui en dia de la xarxa, no, d'òptiques, que són aquestes més ràpides, no, que utilitzem tots, estem tots perdudíssims. El dia de l'apagada, que ara fa un any quasi, no, ens vam cagar, bueno, ens vam trastocar tots, no? Quedar
1: orfes, sí, sí, sí, ja sabíem què fer sense medicalitat. Però segurament, Ricard, no en som conscients, no?, que la nostra llarga casa estem connectats a una fibra òptica, sabem que estem connectats a un cable, però sabem distingir que aquest cable no és un tros de coure, com sempre, sinó una fibra òptica?
4: Jo crec que la majoria de ciutadans ja han fet el canvi, no? Ja han passat de DSL... Telefònica va ser una de les primeres operadores europees que va apostar per les comunicacions òptiques, i des de fa molt temps tots estem entroncats dintre d'aquest mateix bosc i estem interconnectats, ho podem veure així.
2: I quins beneficis reals, a part d'òbviament que estem tots connectats, podem trobar en àmbits, no?, avui en dia de la salut, no?, de l'educació, és a dir, anant una miqueta més enllà?
4: Sí, les comunicacions òptiques tenen dos beneficis molt clars, que són l'eficiència energètica, per un punt. Aquesta eficiència energètica ens permet optimitzar al màxim la nostra capacitat de comunicació. La baixa latència, tenim la velocitat de la llum, no, és veritat, la llum a dintre de la fibra òptica no viatja a la velocitat de la llum, però... és molt ràpida, per ens permet transmetre la informació de forma molt ràpida. La gran capacitat, la segona part que ens proporcionen, són també aquesta gran capacitat, perquè l'espectre òptic és il·limitat, podem transmetre grans capacitats d'informació en molt poc temps.
1: I un misteri que des de sempre m'ha cridat molt l'atenció, un misteri per mi. Com diferents missatges, diferents senyals, diferents continguts es poden barrejar tots a dins d'un cable per on només hi passa llum, i després, a l'arribar a la destinació, tornar a ser diferents coses que van a parar, doncs, el telèfon a la telefonia i la televisió a la televisió, no?
4: Bé, això és a través de la codificació, no? Bàsicament, el que fem en origen i en destí és convertir els impulsos elèctrics, típicament, d'un format més de paquets, on codifiquem imatge, on codifiquem so, ho traduïm a impulsos de llum, enviem aquests impulsos de llum a través de tota aquesta xarxa brillant de telecomunicacions, que, si ens la podem imaginar, és com un arbre, on a cada casa nostra hi ha les fulles, anem agrupant-nos en els barris i en els entorns urbans, en les branques, i llavors hi ha el tronc, no? Les xarxes troncals, en diem, que és una allà on m'especialitzo, doncs aquesta informació s'acaba transmetent i es torna a disagregar amb la capitalitat que estàvem comentant per poder arribar als servidors, als data centers, als centres de processament de dades, on hi ha la informació. Aquest és el camí. La llum fa dues conversions, una electro-òptica, que en diem, i una opto-elèctrica, per a l'arribada poder convertir també la informació.
1: I una llum no tapa una altra llum?
4: No, això és a través de la divisió espectral. Normalment el que és semblant a les cadenes de la visió, tal com s'emeten en l'espectre radioelèctric. En els canals òptics, justament també tenim canals, com tenim a l'espectre radioelèctric, i per tant, allà on es transmet una seqüència de polsos, no sobreposa a una altra seqüència de polsos, sinó també estem dividint l'espai de la freqüència lumínica en aquests canals, que són les autopistes per on travessa la llum.
2: I una cosa que has dit tu, no?, de les zones urbanes, com aquestes tecnologies també ajuden o poden ajudar a reduir aquesta bretxa potser dels entorns més urbans, dels entorns més rurals, no?, que sovint costa més a fer arribar aquest tipus de fibres?
4: És importantíssim. Són una tecnologia invisible, però clau per al desenvolupament local, per garantir igualtat territorial. A Catalunya, des del govern de la Generalitat, porta anys treballant en que el 100% de la població tingui accés a aquesta tecnologia. I voltem les carreteres de tot el país i veiem un filet blau a la carretera. Això vol dir que s'ha passat a tirar cable a través. És una inversió costosa poder desplegar fibra òptica a tot el territori, però és una inversió imprescindible pel nostre futur.
1: I, escolta, aquest nomenclàtor del 4G, el 5G, el 6G que vindrà aviat, que en definitiva no, entenem que és diferent, com a mínim, diferent velocitat, i per tant tot va més ràpid amb un 6G que no amb un 5G, i el nostre telèfon mòbil té més possibilitats de fer coses amb un 6G que amb un 5G, amb connectivitat. Què ens reporta socialment? El pas que es donarà, no? Ara estem al 5, però ja entrant al 6G, doncs què ens reporta de bo?
4: Són generacions de telefonia mòbil, com bé has dit. No només ens hem de fixar en la quantitat d'ample de banda, això jo crec que ja està superat, vull dir, tenim un ample de banda que no som capaços de consumir, sinó també és molt important aquells serveis afegits que podem incorporar a través d'aquesta tecnologia. Com, per exemple, la indústria pot estar tenir tots els elements sincronitzats. Indústria 4.0 necessita tenir moltes vegades tots els seus elements que es dediquen a la fabricació amb una sincronització molt precisa. Ara mateix, amb tecnologia 5G, potser això no pot ser suficient. He estat uns quants anys també amb temes de vehicle connectat. Per què necessitàvem el 5G? Per poder millorar també el posicionament i la baixa latència entre els cotxes, per poder comunicar millor. O sigui, no només es tracta del servei d'ample de banda, que potser sí que és el més conegut i el que tots ens donem compte més ràpidament, però també a la resta de serveis que podem oferir a través d'això. Nosaltres en diem verticals. Mm-hmm. És la paraula clau aquí, com diversos tipus de verticals, la indústria en seria un, el cotxe connectat en seria un altre, poden oferir nous serveis a la població en general.
2: I hem anat de 3, 4, 5, 6, hi haurà un 7G? Creus que en un futur quines seran les connexions o en el 6 ens quedarem?
4: Estic convençudíssim de que no ens quedarem en el 6.
2: Si ja m'imagino.
4: Hem de fer una miqueta de prospectiva. La llum és aquell element energèticament sostenible. Per tant, serà imprescindible anar a generacions on la llum i la quàntica prenguin més valor. També és veritat que això dependrà molt de no només de l'avanç tecnològic, sinó de com els operadors, la indústria, és capaç d'oferir un valor afegit als seus usuaris. Puguem allà també oferir nous serveis que algú estigui posat a pagar per ells.
3: Ricard Vilalta, mitjançant projectes com Terraflow SDN, impulsar xarxes obertes i fiables com a alternativa a dependències tecnològiques externes. La seva participació en iniciatives com Euro3C també permeten que el continent construeixi el seu propi núvol i la seva intel·ligència artificial, reforçant la capacitat europea en àmbits estratègics de connectivitat. Així, la seva tasca connecta la recerca catalana amb la competitivitat i la resiliència digital d'Europa.
2: Hem sentit algun dels projectes en els quals participes. Què significa, però, realment aquesta sobirania tecnològica europea en un context, no, que tots coneixem i és dominat potser per Xina i Estats Units, no?
4: Se'm fa difícil definir-la perquè no sóc un expert en sobirania tecnològica, però intentem aproximar-nos-hi en el sentit de quines eines disposes per poder exercir amb llibertat la teva vida, no? Ets sobirà quan ets capaç de controlar les teves dades, de controlar els serveis que fa servir, no? Vols orientar-te per la ciutat i no depens d'un proveïdor que no sigui europeu, vols emmagatzemar les teves fotos i no depens d'un proveïdor que no sigui europeu, vols gestionar el teu correu. Podem trobar tot el nostre dia a dia que d'un dia per l'altre s'apagui, com els va passar a la Xina fa un parell d'anys, quan es va fer el ban a tots els serveis de Google, per exemple. No, la geopolítica no sembla que vagi en aquesta direcció, però sí que és veritat que hi ha la intenció, no?, de tenir una Europa més sobirana, en el sentit de que les tecnologies, la pila de tecnologies que ens donen, ens sustenten la vida dia d'avui, estan controlades des d'uns paràmetres europeus.
2: Doncs estem una mica malament, no? Perquè a mi se m'ocorre tots aquests noms, no? Tots, quasi totes són americanes les que ens venen al camp, no? Com està realment Europa? Què està fent?
4: Està fent molts passos. El primer és el crit d'alerta, que ja és important detectar que hi ha un problema. Diguem-ne, per exemple, alguna dada molt concreta. Proveïdors de serveis cloud. Tots som conscients dels serveis al núvol. Quants proveïdors hi ha europeus? Un 15% del mercat.
1: Anava a fer la broma, poquet, a dir uno o ninguno.
2: Jo és que tots els que faig servir són americans.
4: Americans, però no. Però, per sort, els usuaris, potser finals, sí que únicament fan servir serveis americans, però les empreses tenen en mitjana els proveïdors europeus, la quota dels proveïdors europeus de serveis del núvol és del 15%, però no tenim cap champion europeu, que en diguem, no tenim cap empresa líder. Tenim empreses que, com a molt, tenen el 2% de la quota, que és un valor molt, molt reduït.
1: Però si no les tenim, és que no deu ser rendible tenir-les, no?
4: Cal que escalin. És un tema d'escala. No és un tema de rendibilitat, sinó que amb l'escala, quan aconseguim trencar les regulacions i les barreres entre els països europeus i puguem interconnectar empreses, aquest trencament de barreres i interconnexió d'empreses fa que, amb els mateixos costos d'operacions, puguin accedir a un públic molt més gran i, per tant, puguin escalar els seus serveis, obtenint així el championship, no? El campionat.
1: Per tant, Brussel·les encara té feina a fer en aquest territori?
4: Té un paper molt important. Té un paper molt important. Ja està promovent això. És veritat que hi ha molt de camí per recórrer, però és conscient de la problemàtica i va fent passos cap a aquesta integració. Per exemple, un dels projectes de recerca en el qual encara no ha començat, hem mencionat l'Euro3C, començarà molt d'aquí molt poc, ja estem negociant el seu contracte amb la Comissió Europea, doncs va justament d'això, de com els operadors europeus són capaços de federar-se, de parlar entre ells, per tal d'oferir els serveis a qualsevol usuari final seu, però amb una sola finestreta única d'entrada.
2: Treballes, doncs, també en l'estandardització, que podria dir que va relacionat amb això que estàs dient. Per què és tan clau, no?, per garantir aquesta independència digital d'Europa?
4: És molt important. L'estandardització és molt important des del punt de vista d'un operador, perquè li permet estandarditzar els productes que compra i, per tant, identificar clarament quines són les necessitats, com s'han de comportar els productes, que aquests productes siguin interoperables i per tant, que uns productes siguin interoperables també ens permet que siguin intercanviables. No estem lligats a cap fabricant en concret. Per tant, des d'un punt de vista sobirà, poder trencar aquests vincles a través d'interfícies estàndards ens ajuda a poder tenir el control més gran sobre la nostra pròpia tecnologia que adquirim. Si no, el que ens passa és que tenim una tecnologia completa que no és intercanviable i que reemplaçar-la pot tenir uns costos molt i molt elevats.
1: Sembla que el món tecnològic, no, la competència tecnològica, es reparteix només entre la Xina i els Estats Units. Aleshores, amb tot això que estem dient ara, Europa, quin paper pot jugar? Espai?
4: Tenim espai i hi ha xoc. I hem de ser molt positius en aquest sentit. Jo, per exemple, estic participant a l'ETSI, l'organisme d'estandardització europeu, on sempre diem que allà fem estàndards europeus per al seu ús global. I aquest és el nostre objectiu, i quan definim un estàndard, el nostre focus és definir-lo entre Europa, però allà hi participen empreses a nivell mundial. És important tenir aquests llocs de discussió a nivell europeu, és important tenir polítiques públiques que estiguin encarades a aquest trencar barreres, a tenir un mercat digital comú a nivell europeu, i a la vegada és important també reforçar els proveïdors d'infraestructures de telecomunicació que són eminentment europeus.
2: I quins creus que són els principals reptes, no?, que s'estan ara esteu portant a terme ja a nivell polític o a nivell industrial, a nivell econòmic, que dificulten potser aquesta consolidació, no?, d'aquesta autonomia digital europea? Sí, n'hi ha.
4: Els reptes...
2: Primer posar-se d'acord tots, m'imagino, no?, que això no deu ser fàcil.
4: És complicat, i els estàndards acostumen a ser un lloc on les discussions poden ser molt acalorades, molt llargues i molt pesades, i on tot tipus d'estratègia és vàlida, fins i tot, no? per acabar-te per extenuació, fins i tot, de voler rebutjar, posar una coma a una altra, perquè les discussions són a paraula, a coma i a significat, perquè això té unes implicacions directes en l'estratègia d'una empresa o de l'altra empresa. Això pot beneficiar unes patents, en pot beneficiar unes altres, perquè recordem que també un estàndard que porti patents, llavors aquestes patents s'han d'oferir a un preu just i raonable, però s'han d'oferir un preu a la competència. Per tant, és molt important també que acaba caient en un estàndard o que acaba caient fora.
1: Aquesta sobirania digital europea de la que parlàvem fa un moment, hi ha pressa o interès en aconseguir-la, potser també per un tema de seguretat, de ciberseguretat?
4: La ciberseguretat té un paper molt clau, i és veritat que des dels últims moviments geopolítics està prenent una importància molt, molt més gran. La sobirania per si mateixa europea és necessària en aquest entorn geopolític. Jo crec que això ningú se li pot escapar. Al nivell de ciberseguretat també estem veient com s'han creat en els últims anys empreses a nivell europeu que s'encarreguen d'això, no?
2: Tu treballes, no?, al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Quin és el paper de Catalunya, no?, en tot aquest... Perquè hem anat d'Estats Units, Xina, Europa, i ara anem a nivell de Catalunya. Què feu des d'allà?
4: Doncs al centre som 150 investigadors, en els quals ens enfoquem a totes les diferents capes, no?, de les tecnologies de les telecomunicacions. Des de gent que investiga en antenes, en millorar les comunicacions òptiques des del punt de vista dels transmissors, i llavors anem pujant a capes de xarxa i fins a capes de servei. També tenim investigadors que estan centrats en temes de seguretat o en temes d'eficiència energètica de les telecomunicacions.
1: Comentaves el tema de les patents fa un moment, no? De la importància. Tu en tens alguna de patent registrada? Almenys això diu el teu currículum, no? I des de Catalunya es pot tenir també un paper rellevant a través de patents en aquest àmbit tecnològic?
4: Es pot tenir un paper rellevant. Jo crec que és molt important destacar diversos casos d'èxit. Tenim a Catalunya casos d'èxit molt coneguts a nivell de tecnologia mòbil, em sembla, però fins i tot en el centre també hem tingut alguna patent llicenciada. És important assegurar, quan fas recerca, poder assegurar el coneixement i assegurar-ne la transferència de coneixement.
2: I a l'última, quins projectes tens entre mans?
4: A veure,
2: molts,
4: jo,
2: no? Però...
4: En tinc molts, però els dos que em fan més il·lusió els has mencionat. Per una banda, aquest inici de l'Euro 3C, que és el projecte que pretén ser la referència europea en com els operadors són capaços de federar els seus serveis. Es tracta d'un projecte de més de 75 milions d'euros, on hi ha representats tots els operadors a nivell europeu, i el centre de recerca, el centre CETC, el Centre de Tecnologia i Telecomunicacions de Catalunya, està representat per mi. I llavors l'altre gran projecte que em fa molta il·lusió també és ara torno a renovar com a chair, com a responsable, del projecte de codi obert Teraflow SDN, que és un projecte que permet programar les xarxes òptiques, les xarxes de transport, fer-les programables. Què vol dir això? Doncs que ja no sigui necessari fer connexions i fer canvis a la xarxa òptica de forma manual, sinó que a través de qualsevol tipus de programa, a través d'instruccions, puguem fer-les autònomes, molt més autònomes. I és un projecte de codi obert on participen empreses operadores, on participen empreses que desenvolupen productes de telecomunicacions, i allà intentem, de forma conjunta, aplicar els estàndards que es van definint.
2: Moltes gràcies, Ricard.
1: Moltes coses, moltes coses. Encara en queden al calaix, Queden al calaix, T'emplacem a una altra xerrada un altre dia. Ricard Vilalta, enginyer de telecomunicacions, director de recerca al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Gràcies.
4: Fins a vosaltres. Moltes gràcies.
3: Què passaria si la Terra deixés de rotar sobre si mateixa? Si la Terra deixés de girar sobtadament, tot el que no estigués fermament subjecte seria llançat a gran velocitat, provocant una destrucció massiva. A més, es generarien vents devastadors, incendis i una erosió extrema de la superfície terrestre. També els oceans es veurien afectats, ja que causarien megatsunamis i acabarien desplaçant-se cap als pols, inundant grans zones del planeta.
0: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: El grafè és un material format per una sola capa d'àtoms de carboni disposats en una estructura bidimensional i és considerat un dels materials més revolucionaris del segle XXI. Destaca per propietats extraordinàries, com la seva gran resistència, flexibilitat, transparència i una conductivitat elèctrica i tèrmica excepcionals.
1: Són les característiques que obren la porta a aplicacions molt diverses, des de l'electrònica avançada fins a biosensors mèdics. Aquesta és l'especialitat de la investigadora que ens acompanya avui, la doctora Elisabet Prats.
3: Elisabet Prats és llicenciada i doctora en química per la Universitat de Barcelona amb estades internacionals a centres com la Universitat de Chicago o la Universitat Claude Bernard de Lyon. Actualment és investigadora ciber a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC. La seva recerca se centra en sensors químics, biomarcadors i tecnologies basades en grafè per a interfícies neuronals i diagnòstic biomèdic. Paral·lelament, destaca per la seva tasca en divulgació científica com a membre de Big Bang Ciència i per protagonitzar la secció de química al programa Òrbita Laica d'RTV.
2: Benvinguda.
5: Hola. Moltes gràcies.
1: Ben col·lega, trobada. Benvinguda, col·lega, també, ja, no?
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Com sentíem a la introducció, no? Sembla que el grafè és un material, almenys fa uns anys, revolucionari, no? O continua sent el grafè un d'aquests materials tan prometedors?
5: A veure, aquí em feu mullar-me, eh? Jo no sé si diria que és, segueix sent tan prometedor com va ser a l'inici, no? Ara fa 20 anys que s'està estudiant. Jo diria que segueix sent molt interessant. Val? Per tant, no crec que haguem de perdre de vista el seguir continuant a estudiar, però sí que jo sempre dic que crec que el grafè ens ha donat tot allò que pensàvem a nivell quantitatiu, és a dir, es va pensar moltes aplicacions, que serviria per tot, etc. Jo crec que aquí hem patinat, és a dir, per tot no servirà, per tant, quantitativament hem fallat una mica, però qualitativament crec que és molt bo. És a dir, per a aquelles aplicacions que ha funcionat bé, ha funcionat força bé. Per tant, ha fet un salt qualitatiu amb algunes aplicacions.
2: I per què ha servit?
5: Per què ha servit? Doncs mira, l'última deixaré la meva, no?
2: La que hem fet
5: juntament amb el grup de recerca. Però, per exemple, per a revestiments de pintures, no? Per vaixells, per avions, revestiments que protegeixen, per exemple, d'adhesions en el mar, no? Per exemple, ha servit també per a alleugerir certs materials de construcció, no? Per intentar alleugerir aquest tipus de materials. I nosaltres, per exemple, en ciències biomèdiques, no? o en biomedicina, doncs nosaltres ens ha servit molt. Vam començar amb interfícies neuronals, és a dir, amb sensors per mesurar l'electrofisiologia del cervell, i amb això doncs, ja estem en etapes clíniques gairebé, no? És a dir, s'ha avançat moltíssim. I ara nosaltres, també dins del grup de recerca al qual pertanyo, doncs ens hem també mogut una miqueta dins de la part de biosensors, no? És a dir, detectant molècules amb transistors de grafè. Per tant, aquí doncs, sembla que hi tenim una bona tirada, no?
1: Parlarem ara de biomedicina, que realment és un dels camps on té molt potencial, no? Com estaves dient. Però m'ha quedat, de la pregunta anterior que et feia la Núria, m'ha quedat per preguntar-te si el grafè, sense treure-li cap mèrit, ha estat un reclam de venda de productes.
5: Jo crec que en l'inici, sí, et respondré ràpid, sí. Però hem de matitzar una mica, no? És que tenia unes propietats, o sigui, abans ho heu comentat, no? Que eren més pròpies d'altres materials per separat, és a dir, era transparent com els vidres, conduïa el corrent com els metalls, flexible com els polímers, clar, tot això no existia en un sol material, i era la primera vegada que un material 2D de dues dimensions, és a dir, del gruix d'un àtom, es podia aïllar, i que tenia totes aquestes propietats més pròpies d'altres materials, però totes juntes, clar, això t'estavellava el cervell, no? Perquè deies, a veure, és que podem fer un munt d'aplicacions. I amb aquesta revolució imaginària, doncs sí, potser vam passar-nos de frenada. I sí que va ser un reclam publicitari durant un temps perquè es creia que podríem arribar a tot això. No? Llavors, jo poso una miqueta de grafè aquí, poso una miqueta de grafè allà...
1: Una capeta de grafè, no?
5: Clar, i que potser no tenia cap funció en aquella aplicació, sí. Però jo te la poso i així tu... Penso que amb matalassos es va arribar a posar, no? Bueno, doncs potser amb aquestes coses no, però, per exemple, hi ha en mòbils, també, que, amb dissipadors, com a dissipador, clar, es pensava, per exemple, com a transistor per substituir el silici, no? Els xips de silici que tenim a ordinadors, etc. Amb això sembla ser... que no arribarem o de moment no hi som allà, no? Però, per exemple, com a dissipadors de calor, en molts mòbils ja hi són, no? Es posa com a material per dissipar la calor. I com això, doncs, està funcionant molt bé. Per tant, s'ha d'anar adaptant. I sobretot amb barreges, no únicament grafè, sinó amb barreges amb altres materials 2D, que potser després doncs, també ho podem comentar.
6: Sí, sí,
5: no?
6: també parlarem de barreges. Jo ara volia entrar una mica en una d'aquestes aplicacions que treballes tu, no? Que com has comentat, dels biosensors en el camp de la biomedicina. Què és un biosensor d'aquests que esteu investigant?
5: Dit ràpid, no? Quan nosaltres ens anem a fer una analítica, no? Al metge... et fan una sèrie de paràmetres, et miren una sèrie de paràmetres, tu dones sang normalment o altres fluids, no? Pot ser també femta, pot ser saliva, pot ser el que sigui, no? I et fan una analítica i et miren diferents paràmetres. Tot això es fa en un laboratori i no es fa amb un únic equip, no? Es fa amb moltíssims equips i et van donant el resultat de cada cosa, no? Un biosensor és un aparell petit normalment que et mesura un o diferents paràmetres però normalment de manera més ràpida, amb menys mostra, amb menys quantitat de mostra, de manera més versàtil, potser pots mesurar més d'un, no? I nosaltres estem treballant amb els transistors de grafè, estem ara mateix en un projecte que es diu MAPS, que és per la multidetecció de diferents marcadors pel càncer de pulmó. Val? Llavors, existeixen metodologies que ho fan? Sí, però nosaltres intentem utilitzar aquests sensors per fer-ho doncs, de manera més conjunta, que puguem fer més d'un marcador alhora, que puguem fer-ho amb menys quantitat de mostra, etc, etc. No? I per tant, és buscar, diguem-ne, aquest tipus de sensors, buscar la vàlua afegida respecte als que ja existeixen. No? I sembla ser doncs, que els transistors de grafè poden donar aquest valor afegit. No?
6: I això, en definitiva, com, a part de que sigui un mètode, no? Que sigui potser més sensible, més ràpid, Com millora, no?, també una mica la qualitat de vida de les persones?
5: Per exemple, en aquest cas concret del projecte que tenim actualment, que és un pla nacional, no és un projecte del Ministeri, que ens han donat en col·laboració amb la Universitat de La Rioja i el nostre amb el CIBER i l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, doncs en aquest projecte, per exemple, pel càncer de pulmó, actualment el que es fa és una imatge, no?, una imatge del pulmó on es veu si hi ha un nòdul o si no hi ha. Això és molt certer, és a dir, hi ha el nòdul o no hi ha, no? Però moltes vegades és benigna, moltes vegades és maligna, i fer una biòpsia d'aquest nòdul doncs és molt invasiu i a vegades s'espera tenir una grandària del nòdul més gran perquè has de veure benefici-risc, no? En aquest cas, com nosaltres ens podem apropar a això? Doncs fent un tipus d'anàlisi, doncs potser de sang, no?, o de suero d'aquella persona, doncs pots veure anticossos que estan reaccionant ja a aquest nòdul, no? I tu pots verificar doncs, si té algun biomarcador que és susceptible de ser de càncer de pulmó. Per tant, ens apropem a la societat, o ho intentem, perquè això és recerca, és a dir, a vegades quan parlem a la ràdio, a la televisió, no?, en els medis, i parlem d'això, doncs de seguida ens truquen, ja teniu això? No, això és recerca, no? Ens han donat diners per fer-ho en 3 anys i per buscar que puguem fer diferents, o sigui, el nostre projecte és molt tecnològic, és intentar mesurar molts paràmetres d'aquests amb un sol sensor, amb menys quantitat de mostra, etcètera.
1: Clar, això no va preguntar, no? Perquè un sensor per una malaltia determinada o per un cas determinat, però, a veure, avui en dia un el que intenta és descobrir el màxim de biomarcadors possibles, no? Sembla que la medicina pot tenir una línia molt important de desenvolupament perquè facilitarà moltíssim el diagnòstic. Aleshores, clar, entenem que els biosensors aquests hauran d'acabar sent biosensors de múltiples malalties, perquè si no hauràs de tenir tants biosensors com malalties i biomarcadors vulguis detectar, no?
5: Normalment sí que es fa d'aquesta manera, és a dir, hauràs de tenir tants detectors, no? O sigui, tu no pots fer servir una cosa per tantes. El que sí, però per una malaltia sí que necessites a vegades un panelat, és a dir, diferents marcadors d'aquella malaltia, perquè potser veient que un puja, l'altre baixa i l'altre està entremig, podem esbrinar què està passant i què tenim, no? I sí que seran normalment per malalties diferents, però el que està intentant el transistor de grafè, no?, és unir-se a la multiòmica, que és una paraula així com molt, molt rimbombant, però bàsicament el que vol dir és intentar fer una mica de medicina personalitzada, és a dir, de poder mesurar molts paràmetres de moltes malalties diferents, però normalment centrem malaltia i mirem molts paràmetres, no mirem moltes malalties i pocs paràmetres, normalment sempre és així, no? Però tot això és a nivell de recerca, és a dir, es creu que els transistors de grafè doncs, ens poden ajudar amb això i anem a veure si són millors que el que ja hi ha, si li dona un valor afegit, no? Tenint unes premisses que evidentment creiem que és així, no?
6: I una mica entrant en això que comentaves, no? La gent us truca, en quin moment es trasllada, no? Si aquesta recerca laboratori en solucions reals, no? Per als hospitals, pels pacients.
5: Clar, aquí hi ha llavors tots els factors del món, no? És a dir, nosaltres fem un projecte de recerca, en el millor dels casos surt de manera positiva, i com ho trasllades, no? Doncs primer te'n vas al teu propi centre de recerca, no? En el nostre cas, doncs, a l'Institut de Microelectrònica o al CIBER, amb els seus departaments d'innovació o de transferència, i intentem buscar quin és el mitjà millor, és a dir, o crees tu una empresa, un spin-off, no? Una empresa pròpia i ho desenvolupes tu, o ho vens a una empresa propera que pugui tenir coses semblants i que tu li donis doncs, una nova via per millorar això, o, bueno, sí, aquestes són les opcions, no? No hi ha gaire més. Però clar, és que el camí és molt llarg, perquè empreses, bueno, aquí a Catalunya tenim tradició d'empresarial i tal, però es costa moltíssim. A més, has de tenir un valor afegit molt gran perquè sigui rentable, que aquí ja entra l'altra part. És a dir, ha d'haver-hi una rendibilitat, no és només un valor afegit del que a nivell mèdic, sinó que ha de també tenir una rentabilitat. L'altre dia parlàvem amb una persona, amb un investigador de càncer de pulmó, i ens deia, si tu això ho fas per 300 o 400 euros, no t'ho comprarà ningú. Si tu això ho fas per 60 o 80, doncs ja ens ho pensem. Clar, quan és una tecnologia nova, això no és viable, no? Llavors, bueno, has d'intentar primer, assegurar-te que el que fas tu funciona i un cop t'has assegurat que funciona ja buscaràs les vies perquè t'ho financin empreses o el que sigui tirar. I després ve la regulatòria. Després ve que un hospital t'ho vulgui comprar o que... O sigui, hi ha com diferents factors, per tant, no és senzill. No és senzill.
1: Clar, però passar... perquè aquest biosensor que acabarà sent una cosa molt positiva per un pacient vagi des de l'estadi de la recerca, el vostre, no?, allà on sou, fins a un hospital, no?
5: És llarguíssim.
1: És llarguíssim. Ja regulatori a part, que també, però ja de per si mateix, la confiança, l'spin-off, la regulatòria, etc. De quins temps estem parlant?
5: Mira, amb coses de biosensors és difícil calcular-ho, però us ho posarem un exemple molt fàcil que jo crec que l'entendreu fàcil. Les patents normalment són de 20 anys, no?, quan es fa una patent. L'Ozempic, no?, que és aquest fàrmac
6: de l'obesitat
5: tan famós, s'acaba d'acabar la patent. Quants anys fa que l'han tingut al mercat? Dos? Tres?
1: Ben poc.
5: No estan sí, no sí. Ben poquets, no? Uh-huh. Per què? Perquè des de l'inici del descobriment, de l'estudi del fàrmac, fins a que el proves, fas totes les fases, etcètera, ha passat moltíssim temps. I què han tingut de marge de benefici? Jo ja no entro en ètiques, però 2-3 anys ja està, no? En el tema de la tecnologia, doncs no et sabria dir si és més fàcil o més difícil, depèn de la tecnologia. Però són temps llargs, estem parlant de molts anys.
3: La Sala Blanca de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona és una infraestructura tecnològica d'alta precisió dissenyada per fabricar i investigar dispositius microelectrònics i nanotecnològics en un entorn extremadament controlat, lliure de partícules contaminants. Aquest espai permet desenvolupar sensors, xips, biosensors i nous materials avançats essencials per a sectors com la salut, les telecomunicacions o l'electrònica del futur.
6: Des de l'aïllament del grafè, no?, per Jamie Novoselov, que els hi van donar el Premi Nobel, que van fer-ho, no?, amb Stelo, que van separar les capes del grafit, no?, del llapis, fins a obtenir, no?, la capa d'un sol àtom, no?, que seria ara el que és el grafè. Sembla que no van tenir gaires manies, no?, en aquest tipus de recerca. Tu treballes en aquesta sala blanca que hem sentit?
5: Sí, cada vegada menys, perquè em toca més estar al despatx que no pas a fer mans, no?, que dic jo, però sí, sí, i treballo a la sala blanca.
6: I què ens hem d'imaginar, no?
5: Us heu d'imaginar. És una cosa bastant simpàtica. Quan entrem a la sala blanca, primer entrem en un vestidor, val? En aquest vestidor ens posem un vestit, imagineu-vos a l'Ebola, no?, aquella gent que va tota vestida de protecció, doncs en aquest cas no ens protegim nosaltres, sinó que protegim els dispositius que anem a fabricar, perquè fem coses molt petites. Imagineu-vos que un transistor pot ser de nanòmetres, és a dir, una cosa molt petita, però ara canviem l'escala i si fos d'un centímetre, que ho tenim tot al cap, el pèl, el gruix del nostre cabell, seria de 30 metres. Val? Per tant, fem coses molt, molt petites. Qualsevol cosa, pols, partícules de pell, cabell, que caigui sobre els dispositius que estem fent, doncs els fan malbé. Per això hem de tenir un ambient controlat. Val? Llavors, entrem primer en un vestidor, ens protegim nosaltres per protegir el que anem a fer, exactament. Entrem per un túnel de vent, en el que ens traiem les poques partícules que puguin haver-hi en el nostre vestit, en el vestit aquest protector. Aquest vestit ja té una tela especial perquè no s'adhereixi. I quan entrem a dins d'aquesta sala blanca, és tot arrodonit, val? Sembla que perquè no ens fem mal, però no, perquè no es quedin les partícules fixades als sòcols, no? Llavors tenim filtres d'alta eficiència que filtren l'aire de l'exterior i baixen amb un flux, no?, cap a baix a l'aire per anar tirant totes les partícules, les poques que puguin haver-hi, cap al terra. Penseu que hi ha, en les zones més netes, 100 partícules per peu cúbic d'aire, és a dir, poquíssim. Llavors aquesta sala té tot un seguit d'equipament, no?, per poder fer fabricar no només grafè, sinó altres capes d'or, de metalls, de polímers. Normalment amb microelectrònica el que es fan és posar i treure capes fins a tenir estructures que siguin funcionals, que puguem, doncs, si obriu un mòbil o un portàtil, veureu, no?, uns petits xips, doncs tot això està fet a partir de capes. I el grafè seria una d'aquestes capes. Val? I com que és de dues dimensions, com és una làmina, doncs es pot jugar amb la microelectrònica per fer això. Llavors aquesta sala permet treballar en un ambient controlat de temperatura, d'humitat, perquè els processos que fem sempre han de ser iguals, treballem amb coses químiques, amb polímers, etc, i sempre ha de ser igual, no hem d'intentar que sigui reproduïble, no? I llavors tota aquesta fabricació, doncs, està en aquest ambient controlat, sense partícules, perquè no es malmeti el que fem.
7: Aquesta sala blanca, de les quals n'hi ha molt poques, no?
5: Sí.
7: Crec que a Espanya, poquíssimes.
5: La nostra és la més gran del sud d'Europa, que es diu, i ara mateix doncs, vindria a ser... La nostra és de 1.500 metres quadrats, és la més gran i més que podem treballar a nivell oblí, ara mateix.
7: Això se li diu una instal·lació científico-tècnica singular, no?
5: Correcte, sí.
7: I això què vol dir?
5: Doncs són instal·lacions que existeixen a Espanya, no? que es treballa d'una manera diferent. Per exemple, el buc Hespèrides, no?, que és aquest buc que va a l'Antàrtida, allà s'hi treballa d'una manera diferent, no? Mm-hmm. Doncs allò també és una ICTS, és també una instal·lació tècnica singular. Hi ha diferents arreu d'Espanya amb les que es treballen en unes condicions que no són, diguem-ne, les típiques d'un laboratori normal, no? Llavors, per això se li diu científico-tècnica singular, no? Perquè es fan coses una miqueta diferents. I la nostra, doncs, el tenir aquesta manera de treballar amb poques partícules, etcètera, doncs compleix aquesta certificació.
6: A mi m'ha quedat una mica pensant, no?, de com m'imagino que el grafè avui en dia no s'extreu, no rascant un llapis.
5: No, diria una mica malament.
6: Com s'extreu realment el grafè i es pot produir també a una mica a gran escala? Com,
5: sí.
6: Com es fa això?
5: Nosaltres tenim un equip al centre que ho permet, que permet fabricar amb escala. Llavors, el que es va fer, quan parlem de grafè sembla que parlem d'un únic grafè, però de fet hi ha de molts tipus. Llavors, el grafè que es va fer amb el Celo es diu exfoliat mecànicament. El nom que se'ls dona a cadascun dels grafens és la manera com l'obtens, no?, diguem-ne. Llavors, aquest li podíem haver dit rasca i pica, no?, un poco, però li han dit grafè exfoliat mecànicament, no?, que és amb un Celo, no?, i anar traient. Llavors, clar, amb això tenien partícules molt petites, no? Servia molt per veure les propietats, perquè és el millor grafè aquest, és el de major qualitat, però clar, això no és escalable, no puc fer res amb una cosa tan petita. Llavors, el següent en qualitat seria el grafè CVD, que és Chemical Vapor Deposition, crescut per deposició química de vapor, no? Quin vapor, quin gas en matar? El gas dels pets, no? Llavors, això no ens ho acabem. I llavors es fa amb unes làmines, uns catalitzadors, amb unes làmines de coure, en les quals el metà, aquest gas, es diposita a sobre aquestes làmines. I es diposita en forma hexagonal, perquè no ho hem dit això, però ens podem imaginar un rusc d'abelles, no? És l'estructura química que té el grafè, i es va dipositant sobre aquestes capes de coure. Llavors es poden separar les capes i tenim làmines. I clar, segons sigui de gran el forn on posem aquest gas i on posem aquest foil, no? Aquesta capa de coure, i segons tot el gran que sigui aquesta capa de coure, serà de gran el grafè. Per tant, s'ha arribat a fer de centímetres, fins i tot d'algun metre, no? I després hi ha un grafè que se li diu grafè reduït i oxidat, que és un grafè de mala qualitat, però que serveix molt per les propietats que us he comentat abans, com per exemple de revestiments, o de també s'utilitza agafa com la part més energètica, no? Diguem-ne, que podria ser com, doncs, per bateries o per acumular corrent, per estimuladors, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, aquest tipus és de pitjor qualitat, però té unes altres propietats, no? Llavors, segons quin sigui, té propietats diferents. I per fer els transistors de grafè, nosaltres necessitem aquest, que és més gran, no? Que es pot créixer de manera més gran, però no té tan bona qualitat ni tan dolenta com els altres, no? Però, clar, no és fàcil.
7: Hi ha un problema de manipulació, no? Perquè només pel sol fet aquest que deies de que la capa és del gruix d'un àtom, clar, doncs això ja és molt complicat, no? Treballar amb aquesta dimensió, no?
5: Clar, sempre l'has de tenir. És curiós, no? Perquè la gent, clar, s'imagina el grafè sol. Mai està sol. Sempre està sobre alguna cosa. Que aquí també fa perdre propietats, perquè clar, quan el tenim a sobre d'un polímer es comporta d'una manera, quan el tenim a sobre d'un metall es comporta d'una altra manera, quan el tenim a sobre d'un aïllant es comporta d'una altra
7: sempre
5: manera.
7: Sempre és una capa a sobre d'algun altre
5: sobre
7: material.
5: Llavors, quan el manipulem, sí que és veritat que hi ha alguns moments en què està suspès, no?, que se li diu, però normalment és quan ho tenim sobre aigua, no?, per transferir-lo sobre aquelles capes que nosaltres volem. I, per tant, tot això és supermanual. El creixement no està ben establert a nivell d'homogeneïtzació, no?, diguem-ne, i la transferència és molt manual. Què vol dir això? Que per fer el grafè escalable i vendible a tothom, doncs cadascú té el seu grafè, però fer-ho homogeni, que tothom tingui el mateix, etc etc, és molt difícil. I aquest ha estat també un dels problemes pels quals hi han hagut menys aplicacions.
7: I quins són els líders mundials en aquesta tecnologia del grafè?
5: Ara em tiraré aquí un moc, però el grup de recerca al qual jo pertanyo, doncs n'és un d'ells, a l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, amb el qual col·laborem doncs fermament, n'és un altre. De fet, dels dos grups, doncs, ha sorgit aquesta empresa que es diu InBrain Neuroelectronics, que és una empresa que ja està fent assajos clínics per poder fer estimuladors i mesuradors de les senyals neurofisiològiques, no? Doncs, bueno, estem ben posicionats, no? Però, per exemple, a Manchester, que va ser la cuna del grafè, doncs hi ha grups molt bons, però a Espanya no estem malament, i a Catalunya gens malament. És a dir, que estem bé, estem bé.
6: Parlaves que el grafè sempre està combinat amb coses. Sí. Hi ha combinacions que seran al futur, més prometedores, més potents?
5: El grafè va ser el primer material 2D que va existir, vale? Però hi ha altres materials 2D que van sortir arrel d'aquest, no? I, per exemple, el sulfur de molibdè,

0: Llavors, bueno, no podem fer transistors a l'ús, no?, per fer microelectrònica com
1: pura
0: la que
1: dura,
0: es fa pura
1: no?
0: I dura, exactament. Però, per exemple, el sulfur de molibdens pot ajudar a fer coses d'aquestes. Llavors, la combinació d'aquests materials 2D, el fosforè també existeix, és el que s'està veient que pot donar-nos bona sortida. O la combinació de sulfur de molibdè amb grafè i amb la tecnologia de silici, per què no? És a dir, combinant-ho tot, doncs sembla ser que ens pot donar també molt bona ciència.
2: Elisabet, estem acabant ja l'entrevista, ens queden dos minuts. A més de la recerca, tu ets una de les investigadores de referència del programa Òrbita Laica, que acaba de començar una nova temporada. Explica'ns alguna cosa de la divulgació científica que fas a televisió.
0: Doncs mira, jo sempre dic una cosa, la divulgació científica per mi és obligatòria, no? Jo sempre penso que a la gent se li ha d'explicar què fem amb els nostres impostos, no? Això vindria a ser, doncs, venir, per exemple, avui al programa que he vingut aquí amb vosaltres, molt agraïda, per explicar, doncs, la ciència que jo faig al laboratori on estic, no? Per tant, la gent té dret a saber què gastem els nostres impostos. Però també crec que sempre parlem de la història, de la literatura com a cultura, i jo crec que la ciència també és cultura. I per tant, un programa com Òrbita Laica, en el que s'aborden temes de ciència però de manera més genèrica, més general, doncs també crec que és important i per tant per mi és obligatori, no?, de donar a conèixer la ciència com a cultura, com a part de la cultura, no?
2: Perquè es poden fer les dues coses, no?
0: Correcte.
2: Investigar i comunicar.
0: És difícil, eh?
1: Com ho combines?
0: Dormint poc. No, és complicat, perquè, bé, al final, qui mucho abarca, poco aprieta, no?, que es diu. És difícil perquè requereix molt de temps, t'has de preparar les coses, i la recerca també és molt complexa. Per tant, bueno, amb molt de temps, però sobretot amb moltes ganes i sobretot quan la gent, doncs, t'agraeix que puguis parlar de manera planera sobre temes molt complicats, doncs, bueno, tu et creixes i dius, va, vinga, seguim, no?
2: Doncs animem a la gent, a que els nostres oïdors, a que també segueixin l'Òrbita Laica en aquesta nova temporada i les moltes coses que ja els hi expliqueu tot l'equip del programa. Moltíssimes gràcies, Elisabet Prats, doctora en química per la UB i investigadora de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, el CSIC.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Elisabet.
0: A vosaltres per convidar-me.
2: El control tècnic ha estat Javier González, a qui li agraïm la seva dedicació al programa durant molts mesos i a qui li desitgem molta sort en la seva nova etapa professional. En el programa d'avui també hem comptat amb la veu de Carla Villegas.
1: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
2: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
3: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la porta a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú s'obre, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, persones grans, LGTBI, trans, el repte pendent de les polítiques de l'envelliment, bellesa i exclusió, i, com no, dignitat. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs sí, bon dia a tothom. Són les 8 del matí d'aquest dissabte. També bon vespre, bona nit als que ens escolten a partir de les 22 hores del diumenge. I una salutació cordial a tothom en qualsevol hora, perquè el programa s'emet a la plataforma de RTVV de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4. Per tant, benvinguts tothom. Com sempre, ple de contingut, ple d'idees, ple de pensament i de criteris. Cristian Carré, bon dia. Ell és psicòleg, coordinador tècnic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia i autor del llibre LGTBI Claus Bàsiques, d'Editorial Sembra Llibres. Cristian, què tal?
2: Molt bon dia, molt bé, Manel.
0: Bon dia, gràcies per ser aquí, eh? Un plaer. Estefania Vidal, ella és artista, és cantant, la reina del bolero i activista trans. Estefania, un plaer tenir-te aquí davant. E història viva del món, diríem, trans, a Espanya, no?
3: Gràcies, Manel. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: És un plaer. Gina Serra, ja és presidenta de l'ATC i membre de la Federació Plataforma Trans. Gina, gràcies també per participar. Acosta't al micròfon, sisplau.
4: Bon dia.
0: Bon dia, què tal? Vens de Manresa?
4: Sí, vinc de Manresa.
0: Vens de Manresa.
4: I de moment he pogut arribar bé.
0: Molt bé, estupendo, gràcies. Al Torres, psicòloga. Psicòloga social, responsable del punt Lila de la LGTBI Sala Apolo de Barcelona. Ha estat vinculada, està vinculada a comunitats trans interseccionals, comunitat Vallrom. Al, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies per ser aquí també. A veure com surt aquest programa de contingut, d'idees, de propostes i de coneixement, d'un coneixement que cal que el posem sobre la taula. Vida Prego, actriu, còmica, monologuista, guionista, coach, teatral i activista transfeminista. Vida, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
6: Bé,
0: gràcies per ser-hi també aquí. Les nostres companyes de sempre, Montserrat Barceló, és metgessa i assessora per Europa de Veritat. Montserrat, què tal?
7: Hola a tots, molt bé.
0: Ens acomanes avui la teva joia, la teva alegria, el teu somriure?
7: Totalment, és totalment, que no? Els nostres oients no veuen de lo que estem envoltat. Fantàstic d'estar aquí avui.
0: Quir Esteban, és director del programa de Ràdio 4 Plurals i Singulars. És un company de Ràdio 4 que avui no podia pas no ser-hi, no? Quim, què tal?
8: Molt bé, bon dia.
0: Un tema que tu coneix profundament.
8: Doncs sí, intentem profunditzar en el plurals i singulars.
0: Ens ajudarà.
8: Una mica abans de que vosaltres feu la redifusió els diumenges.
0: Vas a darrere, diríem, en el millor sentit.
8: Exacte.
0: Primer, nosaltres anem a les
8: 10. Nosaltres anem a les 9, vosaltres a les 10.
0: Nosaltres, exacte, nosaltres a les 10.
8: A la segon passi, nosaltres anem abans.
0: Correcte, correcte. Antonio Martínez de Loyo, advocat president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo. Antonio, gràcies, com estàs?
9: Gràcies a tu, Manel. Molt bé, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya. Manel, bon dia, bon vespre, bona tarda, bon sempre.
10: Hola a tots.
0: Hola,
10: bon dia,
0: hola,
10: bon vespre, bona nit, bé sempre.
0: Lourdes Charles, psicòleg, presidenta de l'associació Som Sèniors. Ella sempre té la lluita, com diem, la lluita contra tota mena d'edatisme. Lourdes, què tal?
11: Molt bé, gràcies per
0: gràcies, estar. Gràcies per convidar. I tanquem, doncs, els nostres convidats, José Ángel Martos, ell és periodista, i és el CEO d'Editorial Diàresis. José Ángel, moltes coses seria avui?
2: Sí, molt interessant el programa.
0: Anem a veure.
2: M'ha encantat d'estar-hi.
0: Per tant, iniciem el nostre diàleg, el nostre pensament del programa que avui fem en el món trans. Les persones grans, trans. Ha deixat de ser, diríem, una qüestió de perifèrica per esdevenir un dels desafiaments més reveladors de la societat longeves actuals. Si hi ha un espai on es posa a prova la qualitat social, la qualitat humana real de les polítiques públiques i, com deia, social, és precisament en la seva bellesa. Cristian Carré, quina és la teva reflexió i la teva opinió?
5: Doncs, primer, mi gràcies, Manel, per convidar-nos al programa. Tema complex i delicat. Jo soc coordinador tècnic de l'Observatori contra la Tifòbia i fixa't que et dono unes dades. L'any passat vam acabar l'any amb 353 situacions de discriminació a Catalunya. Amb el que portem de 2026, portem més de 150 i estem en el mes de maig. Un quart d'aquestes incidències per motius d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere són cap a les persones trans. Però fixa't que també faig una mica d'autocrítica perquè si parlem de les incidències que n'hi ha a persones que en rebem més de 65 anys, són les mínimes. Per tant, una situació també que parla de la invisibilitat moltes vegades de la discriminació que pot haver-hi en el col·lectiu trans, sobretot amb les persones grans. Com a punt d'inflexió, s'ha parlat de datisme i jo volia afegir també a la perspectiva moltes vegades de l'autocentrisme, que està basat que, com si ho és, no donem veu a les persones joves, però també a l'altra banda, no donem veu o no donem validesa o no donem legitimitat quan una persona té una determinada edat. I si això es desintersecciona, per exemple, doncs, amb la identitat de gènere, amb l'orientació sexual o una expressió de gènere no normativa de la persona, sembla ser que també s'accentua. Per tant, doncs, un plaer doncs, parlar i debatre amb les meves companyes i a partir d'aquí veure quines propostes i d'incidència política podem continuar fent.
0: Avui es tracta d'un programa un tant especial, un programa que podria durar hores, estones, perquè cadascuna de les persones que avui ens acompanyen té una història vital, humana, profunda i molt interessant. Però avui el que fem és un crit. És un crit de dir, hola, estem aquí, està succeint això. Avui escoltarem moltes veus. Això no vol dir que farem més programes, amb més qualitat de diàleg, potser, més extens i més on podem, si més no, aprofundir. Però tot plegat no és més una qüestió de drets, també, no? O d'inclusió formal. És el punt on es fan visibles, jo diria, que amb tota la seva cruesa, les fractures acumulades al llarg de tota una vida. Quin és, Teban, director del programa de Ràdio 4, Plurals i Singulars? Quina és la teva visió i reflexió, Quim?
8: Doncs parles de fractures, no? Doncs podem parlar de la fractura acumulada de la incomprensió. Durant molts anys ser incompreses, no? Aquestes persones que avui en dia, les persones trans més joves, més infantils, tenen la sort, tot i que, òbviament, hi ha moltes coses a millorar, de que poden ser més compreses, però també la invisibilització que han tingut durant tota la seva vida, també l'estigmatització que han patit i un qüestionament continu del que són i que ara, doncs, a part, porten aquesta motxilla i, com tu deies, doncs, a més, s'han de conviure amb els problemes que pot tenir una persona sènior.
0: Gràcies, Quim. Ara, una persona que és potser història del món trans a Espanya. A veure, en el cas de les persones trans, en temes generals, l'envelliment no comença als 60 anys. El seu drama no comença als 60 anys. Ni la seva identitat de gènere, que no coincideix amb el sexe assignat al néixer. Per tant, cal posar els punts sobre les ies per aclarir les coses. Tot s'inicia molt abans, en trajectòries vitals marcades per la discriminació estructural i tot el procés vulnerable, sostingut al llarg de la vida. Estefania Vidal, artista, cantant, la reina del bolero, ella va viure el món trans en l'època franquista. La seva història és molt àmplia, però avui, de tot plegat, Estefania, quina seria, amb una reflexió curta del que acabem de dir, quin és el teu pensament?
3: Bueno, yo, mi pensamiento es que tengo que hablarles no solamente como la etiqueta que la sociedad me pone encima, que es la de transexual, sino sobre todo como un ser humano, porque no solamente soy una transexual, soy una víctima y sobre todo una testigo de todo lo que la dictadura hizo con nosotras, las mayores. Creo que somos absolutamente las más olvidadas del mundo, porque jamás ninguna de nosotras tuvo un proyecto de futuro, un proyecto de visión, porque no se nos dejó trabajar jamás. se nos encarceló, se nos asesinó, se nos torturó. Y nunca se nos ha considerado víctimas ni se ha reparado lo que nos han hecho. Y también nosotras nos hacemos mayores. Y ahora que somos mayores y no hemos tenido jamás en la vida una hoja de salario, nadie nos ayuda. Estamos totalmente olvidadas. Solo nos nombran para decir, gracias a las mayores, tenemos todo lo que tenemos. Pero nadie dice cómo vivimos en la precariedad y cómo logramos sobrevivir, porque la mayoría mueren solas, sin nada, absolutamente nada, porque ni los servicios sociales, ni las instituciones, ni tampoco nuestro colectivo, está muy por la faena, tienen en cuenta la singularidad de nuestras vidas y el sufrimiento que hemos pasado. Por lo tanto, somos precarias y olvidadas.
6: Amb aquest relat que acabem d'escoltar, continuem un altre per anar posant els punts o les cies, no? A Catalunya, com altres contextos, diríem, aquesta exclusió té un eix central, la família i l'accés al treball. Malgrat els avanços de la política, socials, dels que siguin, moltes dones trans han estat sistemàticament expulsades dels circuits laborals formals que ara mateix estaven dient, no? El que s'assenyala és, jo diria, una realitat que massa sovint s'intenta suavitzar, però no es pot, perquè la família i el treball han estat, i encara ho són, els dos grans espais d'expulsió per a moltes dones grans, és a dir, la família i el treball. La família, que hauria de ser refugi, ha estat, en molts casos, el primer lloc de violència i rebuig. Expulsions de casa, silencis, negació de la identitat. Això no és anecdòtic, és estructural i ha marcat generacions senceres. I després ve el treball, o millor dit, la seva negació. Processos de selecció on no passes el filtre pel simple fet de ser qui ets. Empreses que et tanquen la porta abans fins i tot de demostrar la teva capacitat o la capacitat d'aquestes persones trans. O entorns laborals on la pressió dels companys et fa marxar. Això ha condemnat a moltes dones trans a la precarietat o directament a l'economia informal. Aquesta doble expulsió, familiar i laboral, és la que explica per què avui estem en aquest programa de ràdio, per què avui Sentit de Viure tracta aquest tema i obre la porta i aquest crit, perquè avui moltes persones grans arriben a la vellesa sense drets garantits. Arriben a la vellesa, com deien, soles, absolutament soles i abandonades, amb aquesta economia que diem que també entra la prostitució, abocades a la prostitució. Té aquest nom, té aquesta paraula. No és falta d'esforç, és un sistema que l'ha deixat fora del primer moment. Les han deixat fora des del primer instant. Per tant, vull dir que parlar d'envelliment digne sense afrontar això és enganyar. Parlar d'envelliment digne de les persones trans, si no diem a sobre, no diem tot plegat, posem els punts, com deia sobre les cies, és enganyar a la societat, enganyar el diàleg i a nosaltres mateixos. La clau no és només reconèixer el problema, sinó transformar les condicions que l'han generat. Gina Serra, presidenta de l'ATC i membre de la Federació Plataforma Trans, quina és la teva impressió, Gina?
4: Bueno, la família, pues, és un tema molt important, sobretot quan comences. Jo, per exemple, quan vaig decidir donar el pas, em van tancar les portes de casa. Tinc un fill que en aquests moments tenia la guàrdia i custòdia i tenia por de perdre-ho tot. És a dir, que em venien assistents socials, em venien a darrere, perquè algú sospitaven. I això era dur perquè vaig començar abans del 2000, a finals dels anys 90, i en aquells moments el que era ser una persona trans era quedar al marge. És a dir, tot això era una lluita bastant constant. No podies deixar la feina i per no abandonar teu fill, perquè suposava que si quedaves expulsada del mercat laboral, podia perdre el meu fill. I en aquests moments el meu fill tenia 12 anys I jo prioritzava el meu fill a jo mateixa. A la feina, quan ho vaig dir-ho, que jo treballava en hostaleria de cara al públic, de camarera o de camarer, en aquells moments ho van acceptar, però al cap d'un any ja em van fer fora de la feina. Portava treballant allà quasi bé 15 anys. Em van donar 18.000 euros, que jo vaig... Després no vaig ni reclamar ni res. Era delegada d'un sindicat, UGT, precisament, i en això jo em vaig fer delegada perquè em volia assegurar que no em poguessin fer fora. Era una manera de protegir-me.
6: Per tant, amb tot plegat, diríem, Gina, jo diria que els viatges i en els processos de selecció, més que la família està en el principi de moltes coses. La manca d'oportunitats reals l'han abocat sovint al món trans, a la precarietat, com deien, o a l'economia informal. Què és l'economia informal? És la prostitució? Què és? Expliquem-ho bé.
4: El treball sense nòmines.
6: Treball sense nòmines.
4: Que això, en molts anys, era normal.
6: Correcte. Consolidant, doncs, itineraris laborals fràgils. Passat el mateix amb les persones trans joves? Passa el mateix amb les persones trans joves? Vida Priego, ella és actriu, és còmica, monologuista, guionista. Vida, quina és la teva... De tot el que estàs escoltant o de tot el que estic preguntant ara mateix, la teva sensació, quina és, Vida?
11: Bueno, jo tinc 48 anys, jo sóc d'una altra generació que aquestes dones, no? Però tampoc sóc d'una generació d'ara contemporània, clar, jo tenen moltíssima raó en tot el que estan dient, o sigui, jo estic tota l'estona assistint-me en el cap a... elles van patir tot allò, però les que hem vingut darrere d'elles ens hem trobat amb el tema de les famílies, de les relacions amb les famílies. Jo, per exemple, amb la meva família no tinc cap mena de relació i em va costar fer aquest trànsit també, perquè és un trànsit allò, i encara tu arrastres totes aquestes coses, però ahí està, no? És una realitat que tens. Jo, clar, jo soc d'una altra generació, jo el treball sexual no l'he hagut de fer perquè jo he tingut la sororitat de les meves col·legues. I hem estat ahí com una mica totes juntes i fent pinya amb tot allò. També jo no em vaig considerar una persona trans fins fa uns anys, jo em considero una persona queer, que és una altra paraula que ja és, en plurals i singulars sí que hem parlat d'allò, no, amb el Quim. Però sí que t'he de dir, per exemple, que en el tema de la feina, jo sóc actriu, jo sóc còmica, jo sóc guionista, jo treballava de professora en una escola de teatre molt important de Barcelona, i jo, en el moment en què vaig canviar el nom, jo mai he tornat a treballar. Mai, en una escola de teatre, i també treballava en una de la Junta d'Andalucía, etcètera, perquè jo em moc molt. Clar, jo vaig fer l'Institut del Teatre amb el nom de David Priego, però amb aquesta identitat. Jo, quan vaig acabar la meva formació i vaig estar en Praga estudiant en l'Adamo i la Hamus, i estic parlant de facultats d'Europa, jo quan tenia molt claríssim que jo mai treballaria en aquest àmbit, en l'àmbit de qualsevol muntatge teatral i qualsevol, perquè no hi existia tampoc cap mena de dramatúrgia ni cap mena de pel·lícules o de ficcions en les que es tracta el tema de la identitat, així com es comença a tractar ara i de quina manera, però continuem això. Jo moltes vegades, per exemple, o sigui, jo tinc el cispassing, perquè no sàpiga el cispassing és allò que et diuen com si fos un piropo, que no ho és, que és lo de, ai, no se te nota nada, no? Clar, jo faig un càsting i moltes vegades em diuen és que no t'agafem perquè no se't nota que ets trans. I dic, bueno, tu tens una idea predeterminada de lo que és una persona trans. O sea, la microtransfòbia també existeix. O sea, estem en una societat que sembla que és una societat molt moderna per depèn què coses, però la societat encara, o sigui, està molt lluny de lo que seria una societat en la que totes participen. O sigui, estem relegades a moltes coses. Jo soc còmica, soc guionista, jo tinc un premi, el Premi de Còmic i Novel·la Gràfica Bruguera. Jo, després de canviar el nom, tampoc he treballat de guionista ni m'han trucat. O sigui, jo soc còmica, tinc companyes i companys que van començar després que jo. No, tu quan... A veure perquè entengueu això, clar, perquè ara molta gent dirà, clar, però és que ser actriu també has de ser, o ser guionista també has de ser bona. Clar, dius, val, està clar, ser bona o has d'agradar, està clar, però clar, quan tu comences amb aquesta professió, tu penses que, bueno, pues serà que no tinc unes aptituds per això, però quan portes anys i quan tu treballes i treballes per la teva compte, evidentment, i treballes i treballes i veus que el públic li agrada, però que qui t'ha de contractar, qui ha d'escriure els guions, qui ha de fer, i sobretot, fins i tot, els àmbits de la cultura pública, perquè la privada ja és un altre tema.
6: Correcte, sí.
11: No compten amb tu, tu arriba un punt que dius, bueno, aquí ja no és que no siga bona, perquè tens a no sé qui que té menys anys que jo, o que té menys recorregut que jo, o que tal, està treballant, o sigui, no hi ha cap programa d'humor, cap programa, algú hi haurà, però en què hi hagi un rostre visible trans. Va ser als anys 90 amb La Veneno. Fes-te un pla de què va ser allò, perquè va ser denostar-la i va ser l'esperpent nacional, que així la van fer a ella, la van tractar d'allò, no vull dir que fos ella, ella era tremenda, La Veneno, bendita ella, però que... Vull dir que hi arriba un punt en el que la discriminació, la manca de llocs on arribar està també.
6: Aleshores, anem agafant idees, punts i conceptes, no?, per entendre-ho, perquè la nostra audiència entengui tot el món trans, no? Aquesta realitat no és pas un conjunt de qualsevol manera, sinó és realment estructural, no?, com deien, i té conseqüències directes en el tema també central d'avui, en la bellesa, la bellesa de les persones trans, que és molt dramàtic en moltes ocasions. Pensions inexistents, o mínimes, inestabilitat econòmica crònica, i dependència de recursos públics sovint insuficients o gairebé inexistents, i pràctiques sexuals diverses, no?, que es veuen abocades. Montserrat Barceló Riera, tu ets metgessa, i per tant, des de la teva visió, Montserrat, què és el teu pensament?
7: Bueno, Manel, a mi em sembla mentida que en el segle XXI encara tinguem aquests debats, encara tinguem debats d'aquest tipus, i et vull agrair personalment, vull donar les gràcies que portis aquest tema en una ràdio pública, perquè crec que és la nostra obligació. He fet una mica de recerca de què és el que hi ha per quan les persones es fan grans i són trans, i només he trobat dues residències específiques LGTBI a Espanya, impulsades per la Fundació 26 de Diciembre, a Josefa Massa, a Villaverde, la Casa de Txema Roa, a Móstoles, i uns apartaments a Màlaga, que es diuen Rainbow. A Barcelona no he trobat res. Bueno, perdó, he trobat que la Fundació Pere Relats, residència i centre de dia, és amigable amb la comunitat LGTBI. O sigui, no és estàndard. Jo també he mirat ara la pel·lícula Mas Palomas.
11: Meravella. Meravellosa.
7: Que us la recomano a tots els oients. Una pel·lícula basca, feta aquí, amb un premi Goya, que deia ara la vida. O sigui, si agrada al públic, és que estem tocant temes que ens toquen a la pell. Premi Goya, Concha de Plata en San Sebastián, dos premios Feroz. Us la recomano moltíssim perquè és que és la realitat pura. O sigui, gent que en la seva infantesa, la seva joventut, ho van tenir que batallar molt, que van trencar en família, que finalment van aconseguir una vida plena, de sobte, quan tenen bellesa, s'han de tornar a ficar a l'armari.
6: Per a moltes dones grans, que avui arriben a edats avançades, la discriminació és acumulativa, molt acumulativa. Han viscut un edatisme cruel, sota marcs legals repressius, com la llei de la peligrositat i la rehabilitació social, que abans ha sortit en el diàleg a l'inici, i les van condemnar a la clandestinitat i a l'exclusió. Lourdes Charles.
12: Doncs mira, sí, quan parlem de dones grans trans, parlem de supervivents d'aquesta època, no?, que se'ls considerava ser trans, es considerava un delicte. Han resistit a un país que les ha maltractat, que les ha expulsat, que les ha mirat amb burla. La llei les va criminalitzar, però el que fa més mal de tot és aquesta mirada que jutja, la porta que no s'obre, la feina que no arriba, la família que gira l'esquena. Per tant, en aquests moments, ser una dona gran trans i no tindre una pensió o tindre una pensió mínima no és qüestió de mala sort. És una conseqüència d'una vida sencera de portes tancades. Per tant, les dones trans no són el problema. El problema és fins a quin punt castiguem qualsevol persona que s'atreveix a viure fora de la norma.
6: Aquesta trajectòria, això que estàs dient, Lourdes, explica una realitat sovint, no sovint, no, ja ho sabem, molt invisibilitzada, no? La pobresa, insisteixo, la pobresa en la bellesa trans no és una excepció, que ens quedi clar a tots, no? Si més no, el resultat directe d'un sistema que les va expulsar, no? Insisteixo, les va posar des del principi, perquè aquest inici aquest any sempre estem parlant d'Espanya, però podem parlar de països de l'est, podem parlar de Latinoamèrica, podem parlar d'Àsia, podem parlar de tot. Però aquí ens centrem a Catalunya. Per tant, Antonio Martínez de Loyo.
9: Que s'ha fet un diagnòstic molt acurat respecte a lo que significa com a problema no individual ni conjuntural, sinó realment com un problema estructural, que és visible en funció dels resultats, que són pensions insuficients o inexistents, situacions de solitud, que a ti t'agrada dir no desitjada, però en aquest cas crec que cal remarcar-la, i les múltiples barreres en l'accés a serveis socials i sanitaris. Per tant, el diagnòstic és un problema estructural. Però el següent pas seria, bueno, i davant de tot això, què fem i què hem de fer? El que estem fent és important perquè a Catalunya tenim una llei, la llei 11/2014, de 2 d'octubre, no sé si és prou coneguda per als afectats, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia, així com el deure d'intervenció que aquesta es contempla. És important. Però és que, és més, tenim també una especificitat, que és la proposició de llei de la gent gran a Catalunya. És un tema que hem tractat molt en aquest programa i que continuarem tractant. Què estem fent en aquesta matèria? No només esperant a que els polítics facin la seva, estem intentant participar d'una forma molt directa i molt activa a través del Col·legi d'Advocats. Concretament aquest matí hem tingut una altra reunió de la Comissió de Normativa, justament fent propostes alternatives i justificant el per què fem aquestes propostes alternatives. Per tant, l'exposició de motius de la llei, de lo que serà la llei de la gent gran de Catalunya, o de les persones grans, com li agrada dir al senyor Manuel Becerra, no gent, sinó persones grans, se dirà finalment així, contempla en l'exposició de motius que es recordi la plena vigència d'aquesta llei, la 11/2014, de 2 d'octubre, i també dedica tot un article, el 57 concretament, a la protecció de lo que serien les persones trans en aquesta matèria. Aquest matí es deia, però bueno, d'alguna manera, per què hem de fer aquest focus concretament en trans? Perquè els problemes de la gent gran resulta que s'agreugen quan, a més, aquesta persona no només és gran, sinó que, a més, és trans. Podem continuar una miqueta en el desenvolupament del que és la llei i les accions que caldrien.
6: Correcte, la llei ho contempla. La llei que està en debat parlamentari, hi ha un apartat clarament...
9: El 57, article 57.
6: El 57, efectivament.
9: El títol 4.
6: Efectivament. Per tant, el procés precari en l'economia, si suma aquest aïllament social que dèiem, no? La ruptura amb la família d'origen, que abans ha sortit també com un dels temes centrals, ha estat freqüent, i la manca de xarxes de suport convencionals. Converteix, doncs, la soledat, desitjada o no desitjada, la soledat en un risc també estructural. Manel Becerra.
10: Sí, jo he de parlar una mica des del punt de vista de les persones grans, no? I perquè s'ha sentit aquí, perquè deixo de banda el que havia escrit i el que havia preparat, perquè crec que més espontani en base a el que s'ha sentit aquí, i sobretot coses molt clares i molt concretes, com un edatisme específic que pateixen les persones trans grans, o estigma, o oblit, o pobresa, expulsió, tu parlaves de precarietat econòmica, aïllament social, podien afegir segregació, marginació, explotació de diferents formes i la repressió directa i permanent durant una època històrica, no? Això, per la meva manera de veure, mostra una gran ombra col·lectiva, no? I una part fosca de la nostra societat actual i passada, i confiem que no sigui el futur, no? I el que hem de fer és mirar-ho sense por, fer-lo visible, reivindicar com una expressió de la vostra llibertat individual i col·lectiva, i com els drets bàsics de les persones, no? I si em permeteu una pregunta, perquè com que som tants, igual no torna a tenir la possibilitat de parlar, una pregunta. Com heu pogut resistir tant?
6: Tens per després de l'editorial. La tornes a fer, Manel?
10: Sí, tant.
6: D'acord. Per tant, entrar després d'aquesta pregunta que acaba de fer Manel Becerra, jo tindria una resposta ara, perquè estava mirant Estefania i dic, la diré ella, però en qualsevol cas li farem la pregunta. La primera pregunta serà la resposta. La primera pregunta que fa Manel, tu la respondràs, perquè crec que és molt adient, ja veuràs. Per tant, dir que entrar en una residència continua sent, per a moltes persones trans, un espai d'incertesa. Arribar als 60, 70, 80 anys. Per què? Perquè hi ha por, perquè el risc de perdre el reconeixement de la pròpia identitat, de ser invisibilitzades o tractades des del prejudici i la manca de sensibilitat dels professionals de l'assistència. Què passa aquí? Els propis companys i les famílies dels que estan ingressats. José Ángel Martos, quina és la teva visió com a periodista i com a home expert en el món, en l'humanisme i en tot allò que li passa a l'humanitat?
13: Diana, que la part de la societat majoritària o que té la paella pel mànec
2: a l'hora de fer les lleis, a l'hora de donar treball, de donar feina, d'assignar recursos, veia a la tercera edat, el que ara diem sèniors, però ara, però només des de fa 3 anys, o sigui, és un procés molt recent, el veia, potser jo diria que com un núvol gris, potser mai millor dit, en el qual tot era uniforme. Vull dir, era el mateix que tinguessis 60 anys, era el mateix que tinguessis 90 anys, que tinguessis la identitat de gènere o l'orientació sexual que tinguessis. No s'ha distingit que fossis vídua o que haguessis contribuït laboralment. Aleshores, ara estem començant a descobrir que no és gris, sinó que hi ha molts colors i que hi ha molts matisos. Però avui estem parlant del col·lectiu trans, del col·lectiu queer. Tots ells i molts altres no han tingut ni visibilitat ni representació.
6: A Catalunya, a Espanya o al món, a vegades hi ha iniciatives com el model trànsit de Catalunya, que ara acabarem de donar una pincellada sobre aquest tema, no? O els avanços que en algunes ciutats s'estan donant. El repte és clarament social, insisteixo, estructural. Garantir habitatge digne de sistemes de cures inclusives i xarxes d'acompanyament, bueno, on estan, que assegurin que ningú ha de tornar a amagar-se en l'última etapa de la seva vida. Tornar una altra vegada a amagar-se. Com deia ara la Montserrat, solament 2026, maig, ens hem de tornar a amagar quan arribem als 60 anys? En una societat que envelleix per tots, aquesta realitat no és marginal, és un indicador clau de qualitat democràtica i de la nostra capacitat col·lectiva de garantir dignitat. Són capaços? El Torres, i és psicòloga social, responsable del punt Lila de la LGTBI Sala Apolo. Al, és la més jove, no?
13: Sí.
6: Quants anys tens?
13: 24.
6: Tens dues respostes en funció de la teva edat i en funció de les persones senes, o tens un discurs unitari? Com ho veus?
13: Jo crec que és veritat que les persones trans que potser corresponen a la meva generació, si és que existeix això, sí que veiem que és viable un futur per nosaltres, però sempre des de la incertesa. És a dir, jo crec que ara el repte és ser conscients de tot aquesta hipervigilància, no?, que comencem a desenvolupar des del moment en què comencem a transitar o a pensar en transitar. Tots els efectes secundaris a nivell social, no parlo en cap moment d'una teràpia de reemplaç hormonal ni a nivell mèdic, sinó la incidència de la societat, que és al final el foco principal de la nostra opressió i del problema al que ens enfrontem. I per altra banda, també crec que és important convidar a la reflexió al voltant de... Vale, nosaltres com a persones, o jo com a persona privilegiada que ha pogut estudiar i que ha pogut ara mateix desenvolupar una activitat professional, tinc entre cometes un futur, o estic començant a anar a desenvolupar un futur que pot ser habitable. Però què passa amb les persones que potser estan fora d'això? Persones que no estan en una situació regulada, persones immigrants, persones racialitzades, amb altres tipus d'interseccions que sempre es troben amb la bellesa, no? Sempre es troben amb que seran persones grans, però què passa amb aquestes persones i com tot això incideix en la seva qualitat de vida en el futur?
6: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. En Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu en aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web de la plataforma RNE, un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar, què? Junts, un nou sentit de viure. Un futur on ningú no hi sobra. Un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya. Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
6: Manel, tenies una pregunta, i una pregunta que jo te li pots adreçar al grup
0: però jo crec que la podria contestar en principi Estefania Vidal. Quina era la pregunta?
10: Com heu pogut resistir tant? I si me permets afegir una coda, ha sigut la solidaritat, la sororitat, el recurs que us ha donat força per resistir com una minoria amenaçada?
3: Bueno, vivir en una dictadura siendo un paria, siendo un invertido, siendo un enfermo, siendo alguien que la sociedad rechaza absolutamente, te da una soledad inmensa, porque estás absolutamente sola en este mundo. Solo te tienes a ti y a tu pensamiento. Llega un momento en que te encierras y conoces algo más de ti, y es la conciencia. Y eso es lo que te da fuerza, porque es la dignidad. Seguimos todavía resistiendo. Yo comprendo que mis compañeras jóvenes, estoy encantada, me da mucha ilusión que puedan tener los derechos que tienen ahora, aunque con comillas, porque faltan muchísimos. Y a veces pienso, ha valido la pena toda esta lucha. Yo estuve en el manicomio 2 veces en la cárcel, en comisaría, fui torturada, vi asesinar a una compañera mía delante mío, en mis propios ojos, y todo eso te da una fortaleza en la vida, porque nosotras luchábamos por la libertad, pero por la libertad del ser, por la libertad de cada ser humano a vivir y a ser...
0: Una pregunta, una qüestió.
3: Sí.
0: Cuando acabas de dir que vas veure l'assassinat d'una companya.
3: Sí.
0: Era a l'època franquista o la transició?
3: Era en l'època franquista.
0: Era en l'època franquista.
3: Sí, era en l'època franquista, nos perseguían y bueno, os lo contaré otro día porque es largo y somos
0: correcte,
3: muchos.
0: Correcte.
3: Pero quiero decir que por mucho que mis compañeras...
0: ¿Es la que van llançar per les escales?
3: Sí.
0: Correcte, ja?
3: Sí.
0: Un dia ho expliquem.
3: Sí. Por mucho que yo sepa que mis compañeras pueden entenderme, incluso que muchas personas de las que hay aquí o de las que puedan escucharme crean que pueden entender lo que es vivir en un entorno así, créanme, por mucho que entiendan y comprendan, no tiene absolutamente nada que ver con la propia experiencia. La experiencia de vivir en un mundo así, de no tener ningún derecho, de que cualquier persona pueda hacer contigo lo que quiera, duele mucho. Y sobre todo cuando se alarga en el tiempo. Pero lo que más nos duele a nosotras en este momento es que ahora que la sociedad ha evolucionado, comparado con la sociedad que teníamos antes, las cosas sigan igual con nosotras. Que llevemos 50 años esperando a que nos digan: sois víctimas, tenemos que reparar esto, tenemos que ayudaros. La mayor parte de nosotras no quiere ir a ninguna parte cuando mueran, porque la mayoría se suicidan cuando llegan a según qué edad, porque saben que ya no pueden esperar nada más. Y otras no quieren ir a ningún sitio porque si llevamos 50 años esperando y todavía no nos han reconocido, ni siquiera nos han pedido perdón, ¿qué podemos esperar de ir a una residencia?
0: Vida,
3: preferimos morir.
0: Vida, estàs amb el cap, estàs dient que sí. Et suma, suposo, que en aquest diàleg, o que voldries fer?
11: Evidentment, bueno, s'hauria de veure l'esperança de vida de les persones trans fins a on arriba, perquè és molt més curta que de les persones cis.
3: En aquells temps, 40 anys.
11: I ara una mica més, però és molt més curta, i això està, les estadístiques ho diuen. I clar, i estàvem parlant de que és meravellosa la pel·lícula aquesta de Maspalomas, però Maspalomas està fent la realitat d'un home cis que és gay i que pot dissimular que és gay quan entra a la residència.
0: Comptes
11: amb això,
0: és
11: no és la
0: mateixa
11: categoria i és d'una classe social que es pot pagar jo i una circumstància, i és dura la pel·lícula. Vull dir, estem en una realitat, és una realitat el que diu ella i és una realitat el que patim cada dia, perquè jo, per exemple, que sóc una persona visible a les xarxes socials, estic cada dia rebent una avalanxa d'odi. D'odi, una avalanxa d'odi, o sigui, una llau d'odi, i moltes vegades són gent jove que amb els discursos que alguns partits polítics d'extrema dreta, si és que existeix un altre tipus, una altra mena de dreta, estan fent i estan legitimitant que això existeix i que ho hem normalitzat. O sigui, la gent jove és la primera generació que és molt més conservadora que l'anterior. Això és greu. O sigui, estem tornant a uns moments en els que hi ha violències, les agressions han augmentat, però han augmentat les que es denuncien. jo mai he denunciat una agressió i jo l'he patit, perquè m'he de trobar a, quan vaig a fer una agressió al show que és això, d'explicar als cossos de seguretat de l'Estat o sí. el que sigui, sí. El que ha passat, vull dir, o sigui, la realitat continua, amigues, no és, evidentment no és el que heu, el que heu patit vosaltres, no, no ho és, evidentment, o sigui... No podria dir el contrari.
0: Cristian, què diries però... des de l'Observatori?
5: Escoltant a la vida i escoltant a la Fanny, a l'Estefania Vidal, jo crec que per part també de les persones més joves crec que d'haver-hi també com un tema de reparació de memòria democràtica de tot el que va suposar. Perquè les conseqüències ecosocials són coses que està comentant la vida. Per exemple, la infradenúncia en aquests casos, no? I com som les diferents entitats i també les administracions públiques que tenen l'obligació. M'ha fet molta il·lusió que es tragués la llei 11-2014, va ser pionera fa 10 anys, ara que s'ha actualitzat, o sigui, fa res, fa uns mesos, ara tenim la 19-2025, que agafa aquest esperit que comentava el company de la llei 11-2014, on s'incorpora tot tipus de sectors d'intervenció, també en accions per les persones grans i també tot un capítol per les polítiques trans, i s'ha incorporat, per exemple, sectors d'intervenció com l'habitatge. Jo crec que a fer aquesta lectura també més interseccional de com podem continuar, deia la Fanny, per mi un terme molt important, reparar, demanar perdó i reparar. I escoltar. Escoltar les persones grans amb la seva vivència, amb les seves narratives que ens poden ajudar, sobretot, després a desplegar aquestes polítiques públiques, a entendre el mal que es va realitzar i a no tornar a cometre'l, per suposat.
0: El programa de Ràdio 4, que tracta aquests temes d'una forma més, molt, òbviament, continuada, no? Quim, tu que tens tota l'experiència amb aquest contingut.
8: Doncs mira, jo desconeixia la realitat trans abans de fer el programa, fa 8 anys que el fem, 8 temporades, i vaig aprendre una cosa al principi, i és una dada i una reflexió que jo us formularé i que sobretot servirà per als oients. Una dada és el 80%, i és que el 80% de les persones trans no tenen feina.
0: No tenen feina, el 80%, sí.
8: Estem parlant de cada 10, 8 oficialment no tenen feina. I la reflexió que faré perquè els oients també s'ho formulin és que pensin, al llarg de la seva història, quan han anat, per exemple, al supermercat, o han anat a buscar, jo què sé, al metro, o han mirat la tele, quantes persones trans s'han trobat? Pensem. Visiblement trans, quantes persones hem vist a un supermercat? Jo crec que la majoria de gent dirà que cap.
0: Què m'estàs dient amb això?
8: Doncs que, òbviament, aquí hi ha una invisibilització i que no tenen accés. Ja no estem parlant d'una feina de molta especialització, sinó feines que pot fer gent sense, diguéssim, una gran especialització, tampoc tenen doncs, una presència. I recordem que persones trans, segons les dades i les estadístiques, a Espanya hi ha entre un 0,8 i un 1% de la població. Aquí hi ha dades que a mi no enquadren.
0: El que està dient el Quim, que revela doncs, que la nostra societat, els carrers de la nostra Barcelona, de Catalunya, d'on sigui, el fet de que moltes amaguen, on s'amaguen, el fet de que moltes persones trans hagin d'amagar-se, amagar-se la seva identitat. Això del supermercat és una fotografia molt clara, no?
13: Bueno, jo crec que és una realitat innegable, no? Que al final és un desafiament sortir al carrer, no? Tu saps que al moment en el que surts al carrer és possible que no tornis a casa. I és molt complicat
0: viure
13: així. A veure
0: com ho dius. Ja ho he entès, eh? Torno a dir.
13: O sigui, al final, cada cop que surts al carrer, que t'estàs posant les sabates, és com... Hi ha un petit racó del teu cervell que sap que pot ser l'últim cop que tornis, o l'últim cop que surtis a casa. I enfrontar-te a una vida així, tot, pot ser pel matí, pot ser sortir de festa, pot ser anar a la feina. I jo ara mateix que estic treballant a l'Observatori amb el Cristian, a la Sala Apolo, recollint incidències, sempre ho dic quan em pregunten, i tu què tal, com et passa alguna cosa a tu? I jo no recull res del que em passa a mi, perquè si jo hagués de recollir totes les incidències i agressions que em passen a mi, seria l'única cosa que hauria de recollir. I de tota mena de... o sigui, no insults i amenaces... a la meva cara, però comentaris molt ofensius que escoltes de personal de seguretat, de personal de clients, usuaris, i això és el meu cas a la meva feina, al carrer, és tota l'estona.
0: Això és
6: maig 2026, no?
13: Sí.
6: Estem parlant de maig 2026, sí, sí, sí. No?
13: No és una experiència passada, és una realitat actual d'aquesta nit.
6: Gina, quin és el teu pensament, la teva reflexió, Gina?
4: Bueno, jo, per exemple, he treballat 17 anys a una residència i he tingut que lluitar per seguir treballant a la residència, perquè vaig rebre em van despedir el 2007 i vaig haver d'anar als tribunals per poder tornar, que em tornessin a remetre. És a dir, m'he aguantat jo treballant perquè realment he denunciat, quan es tenia que denunciar, que estava en un període de prova i em podíem fer fora tranquil·lament, i vaig aguantar, i vam anar a judici, vaig guanyar, i vull dir, això m'ha mantingut a la feina, i a la feina no he tingut problemes. Sí que he tingut problemes amb allò de tracte, que sempre m'han tractat en masculí. Però això, vull dir, no té res que veure, perquè he entrat al vestuari i mai he tingut problemes en el vestuari, ni he tingut problemes en cap companya.
6: Correcte.
4: Perquè una residència és un sector femení.
6: Femení, evidentment. Lourdes Charles, que demanes la paraula.
12: Sí, mira, jo volia parlar sobre aquest tema de la denúncia o la infradenúncia. A Barcelona tenim la OND, l'Oficina de la No Discriminació. Cada any fan un informe amb totes les discriminacions que s'han denunciat, siguin del tipus que siguin, i presenten cada any l'informe, no? El juliol de l'any passat van presentar el del 24 i van començar dient que cada vegada hi ha més denúncies de molts tipus, val? De tots tipus, a nivell estètic, a nivell religió, però que encara són molt petites i encara no entren ni als percentatges, diríem, no? No poden ficar, però bàsicament les denúncies que van destacar al 2024 eren quatre. I llavors, a veure quines són, no? Les quatre. Homes gais, dones trans, tema del català, exigència del català amb les feines, i temes de salut, que no t'havien tractat com esperaves. El tema és que és important, per què? Perquè el que es fa a la OND té una incidència política, una incidència amb les polítiques públiques. Per tant, hem de denunciar. Hem de denunciar. No cal allò que dieu, no? Però si hagués denunciat tots aquests casos, doncs cal denunciar-los. Perquè si no, no farem el pas, no? I parlo també de temes d'edatisme, evidentment, no? Però això cal reclamar, cal denunciar, cal fer-ho per escrit, perquè si no, no hi ha constància i les polítiques públiques no canvien i al final doncs ni canvien les empreses ni canvia la societat.
6: Estefania, t'estic mirant, te tinc davant dels micròfons i aleshores et faré una pregunta, un neguit, no?, sobre les persones trans grans que tenen 70, 80 anys, que estan malaltes d'una malaltia, es diu càncer, i han de continuar fent una feina com la prostitució, per dir-ho d'alguna manera. Segurament sí. Això és una realitat?
3: Sí. Yo tengo precisamente una amiga mía a la que quiero mucho, que tiene cáncer, y muchas veces se va al hospital clínico a ponerse la quimioterapia, y cuando sale se va al campo del Barça, y como es muy mayor, a ver si se hace 20 euros para comprarse un bocadillo, porque cobra la no contributiva, pero con eso solo tiene para alquilar una habitación. Y aparte, si tiene algo, si puede hacer algo extra, por ejemplo, que es artista y puede hacer una galita, puede hacer lo que sea, resulta de que no puede facturar, porque si factura encima le quitan la no contributiva, porque no se tiene en cuenta su singularidad, y eso es verdaderamente una aberración. Tengo otra, que es muy importante decirlo, que sí, se ha suicidado hace muy poco, que llevaba 45 años con un chico viviendo enamoradísimos, dos buenísimas personas, pero nunca se pudo empadronar en la casa con el marido porque cobraba la no contributiva y el marido cobraba 1.100 euros. Entonces, si se enteraban que estaba con un hombre por 1.100 euros, le quitaban también la no contributiva y no podían vivir con un solo sueldo. Total, que cuando el marido murió, ella podría haber cobrado la pensión del marido, no la pudo cobrar, también podía haberse subrogado al piso que tenía,

0: Barses és una llau, ja dic, i quan és curiós, no?, perquè el que deia ella de la seva generació i moltes de la meua han de fer feina sexual. És curiós que a mi també a les xarxes socials, o sigui, o t'insulten o et volen ficar de sexe directament, tu que ets actriu, que no tinc res en contra del treball sexual, no va per aquí la història, però és curiós que, a més, que el treball sexual històricament s'ha fet al costat del camp del Barça, que és un espai molt masculinitzat, però més cis heterosexuals, és a dir...
1: Però no s'ha hecho por gusto,
0: No, carinyo, no estic entrant en aquest meló, ja, però dic que, o sigui, que la transfòbia existeix, però ens volen fora de tot arreu, menys de les seues fantasies sexuals. Això és una frase-sentència.
2: Ens volen fora de
0: tot arreu, menys de les seves fantasies sexuals. Això és una realitat.
2: Això són els clients. O què són aquests?
0: La societat en general. Els homes.
2: Els homes.
0: Bueno, la societat en general. O sigui, tu ets un cos que estàs exotitzat i estàs hipersexualitzat, però després no et volen enlloc, no? Això és claríssim.
2: Cristian, des de l'Observatori, és que a mi estic avassat a tantes coses i a tantes emocions, sensacions i preguntes que, no sé, a vegades diem a la taula de sentit, que el programa hauria de durar 4 hores, no? Bueno, farem més, ja ho dic ara, us convocaré a més programes i aquí el meu company, el Quim, ens ajudarà. Com podríem definir tot això? De tota la part humanista, la part emocional, la part real, des de l'Observatori, Cristian, què diem?
3: Mira que nosaltres treballem amb les narratives, amb les experiències de les persones, amb l'experiència d'una situació desagradable, perquè l'han discriminat per la seva identitat de gènere, si estem parlant, en aquest cas, de les persones trans. Llavors, l'Observatori, nosaltres el concebim com una eina cap al col·lectiu de TBI, però no només per al col·lectiu de TBI, sinó per la convivència en la societat entre totes. I és una eina també d'incidència política. Perquè quan deien el tema de... Ha parlat aquí el debat de la infradenúncia, estava d'acord també, de dir, ostres, si es denuncia absolutament tot, no acabaries. Jo sempre dic, al mèdic com a psicòleg social, de fer el que es pot sostenir. I preguntar a les persones també què és el que volen fer amb la seva situació discriminatòria. La idea sempre és intentar reparar la dignitat. Aquesta pot passar segurament per una denúncia. Potser que per a molta gent sí, però per l'altra pot passar, per exemple, per fer un acompanyament psicosocial. Per l'altra pot ser fer una incidència pública o un comunicat a un diari o a un programa de ràdio on explica la seva situació discriminatòria. O sigui, treballar amb les persones, no sobre les persones, i a partir d'aquí utilitzar el nostre coneixement per continuar fent incidència política i obligant a les administracions públiques a continuar desplegant polítiques públiques efectives, perquè la llei tot queda molt bonic. Quan s'aproven, tothom aplaudeix, no? Però, clar, el que posa després en l'articulat de la llei s'ha de posar uns recursos amb uns pressupostos i s'ha de desplegar. I fer una avaluació després de l'impacte social que significa establir aquestes polítiques públiques.
2: Diríem que el mirall de tot plegat, o un mirall de la societat, dels mitjans de comunicació. Quim, tu estàs dirigint un programa a aquesta casa, Ràdio 4, insisteixo, plurals i singulars. Quan passen coses, permeteu-me l'anècdota, no vull entrar en l'anècdota, no vull, però quan l'Elon Musk rebutja la seva filla trans, Justine, està generant un missatge molt potent contra el moment trans, contra el moviment trans, o no?
4: Home, i tant. Jo crec que l'està formulant. Abans la vida parlava de partits...
2: Perquè aquí no és un problema de diners, no?
4: No,
2: és un problema, no sé,
4: d'ideologia o un problema d'odi, no? Parlava de partits que són molt de dretes, que són molt crítics també amb les persones trans. Però, per desgràcia, també hi ha partits que no són tan de dretes... I em refereixo a determinades dones que actualment estan sent molt crítiques amb el col·lectiu trans i diuen autèntiques barbaritats, com per exemple que no volen que una dona trans vagi a un lavabo de dones per por a que la puguin violar. Això jo crec que tothom l'ha pogut escoltar. I jo em formularé una pregunta, com abans havia fet. Llavors, que els homes gais que hem de tenir lavabos no, només per aquell home, perquè si no, òbviament, també podríem ser violats i violar. Vull dir, s'estan dient unes bajanades tan grans que després això genera un odi a tota la societat i que després, doncs, les persones més perjudicades són les persones trans que, òbviament, doncs, ho passen fatal.
2: Mira, jo estava mirant ara a l'Alt Torres, que, com havia dit al principi, és psicòloga social i responsable del punt de l'ILA de la LGTBI. Aquesta pregunta que li feia ara al Quim sobre la funció dels mitjans de comunicació i quan escoltes per tot arreu que el senyor Mas ha rebutjat a la seva filla trans de 21 anys tenint els recursos que té, aquest és un esquedesturat davant de tot això, no? Com li donem la volta? Digue'm, digue'm.
1: Bueno, jo crec que... La...

0: manera de donar-li la volta és el que s'ha tractat de, ser, de fer sempre, no? Xarxes de suport informals és la manera en la que s'ha sobreviscut, jo crec que tota la història, no? I al final són discursos que estan als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, que són portades i dirigides per aquests macromagnates tecnològics que són igual o pitjor part del sistema, no? Igual que Donald Trump dient, comparant a les persones immigrants o racialitzades amb animals. O sigui, vull dir, al final és, forma part de tot un sistema i d'una categorització que tracta de treure'ns la nostra humanitat. I
1: ens queden només, estem exhaurint el programa. En diuen de realització que ens queden 2 minuts i escaig, més o menys. Però jo voldria anar ràpid amb un titular, no sé si un titular o una percepció, que començo amb Estefania. Estefania, tens 15 segons, 20 segons. Què és? Què fem? Què és una persona trans? Com la definiries? Des del punt de vista humà, des del punt de vista social, des del punt de vista de l'emoció, de l'amor?
2: Pues es un ser humano que se atreve a hacer lo que no hacen los demás, ser ella misma y tener esa dignidad y conocerse de verdad y, por lo tanto, evolucionar. Porque nadie evoluciona si no es libre, aunque lo crea.
1: Quim, què diries?
3: Doncs que escoltin el sentit de viure, el plural i singular, però també a les persones trans, perquè qui som nosaltres per opinar d'una cosa que és una altra persona, que ens expliquin com són, què pensen, i segurament després podem ser més crítics, però sense escoltar, sense conèixer la resta de persones, és impossible poder opinar.
1: Cristià, tens definició, criteri, que el ja sé que tens criteri, però com ho diries, aquest procés? Quin punt li posaries? Amb aquesta I, quin accent li posem?
4: Memòria democràtica, escoltar les persones, acompanyament en les violències i reparació de la dignitat. I això és el que hem de continuar.
1: Vida.
5: Les persones trans són com les catalanes, fent coses. Però les catalanes sí que surten als mitjans.
1: Gina?
6: Jo crec que s'ha de canviar la societat i les estructures socials perquè les persones trans s'integren totalment.
1: Senyor Martos, periodista i company, després d'aquest programa que quedes sense l'esma necessària per ser encara més crític, però què diríem?
7: Bueno, sí que hem de dir nosaltres, com deia el Quim, que no ho patim. Jo crec que com a mitjà públic l'obligació de donar visibilitat, perquè si donem una visibilitat no exotitzada, com comentava tu, aleshores podrem conèixer aquest col·lectiu de veritat.
8: Diria, escoltant a l'Observatori, que l'indicador de la llibertat, la seguretat i la dignitat de les persones trans és el baròmetre exacte i l'índex precís de qualitat democràtica i de civilització d'una societat. Creiem que no traiem bona nota en aquest tipus de valoracions.
1: Antonio Martínez de Loyo, ell, com havíem dit, advocat, president de la Comissió Sènior. Antonio, des de la teva visió legal o humanista, com vulguis.
9: Cal un canvi en la consciència social, des de, justament, l'Observatori, des d'escoltar les persones, i solament després que hi ha aquesta consciència vindrà les lleis. Tal com deia en Cristian, no cal fer lleis primeres de la forma estricta. Primer la realitat i després vindran les lleis.
1: Lourdes.
10: Per mi és qüestió d'obrir el marc mental, acceptar la diferència, acceptar la diversitat.
1: I Montserrat Barceló?
11: Jo em comprometo a reparar la dignitat. I vosaltres?
1: Tens un 10 paraules, 5?
0: Sí.
1: ¿Qué dirías?
0: Que seguiremos existiendo y no nos podrán borrar. Entonces, algo tendremos que hacer con eso porque vamos a seguir aquí.
1: Gracias, Cristian. Gracias, Estefania Vidal. Gracias a Gina Serra, al Torres, a Vida Priego, a Montserrat Barceló, a Quim Esteban, Antonio Martínez de Loyo, Manel Becerra, a Lourdes Charles, a José Ángel Martos. Gracias a todos. Os convoco d'aquí unes setmanes, uns dies, parlem a fer una segona part tan interessant, tan necessària, d'aquest sentit de viure. Com sempre, ens acomiadem. Dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Eixos, fets i propòsits de la direcció de la gent gran de la Generalitat. Realitza José Gil a la taula de so, ara ho serem. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable emoció i agraïment, Manel Domínguez.
12: Són les 9.
13: Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bon dia. Primer cas a Catalunya d'un contacte directe d'una víctima mortal d'antivirus. Es tracta d'una dona que no presenta símptomes, però haurà de seguir la quarantena en un hospital de Catalunya. No s'ha especificat en quin. La dona viatjava en l'avió de KLM, que feia el trajecte a Johannesburg-Amsterdam, on també va pujar una dona que havia viatjat en el creuer afectat pel virus i va acabar morint. En un primer moment, la dona ara en quarantena a Catalunya no es va considerar un contacte perquè va fer un canvi de seient en l'avió durant el vol. Segons ha explicat el Departament de Salut en un comunicat, amb el protocol aprovat aquest divendres, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries l'ha identificat com a contacte i s'ha procedit a posar-la en quarantena, però ho fa aquí a Catalunya per tal d'evitar la interacció amb més persones. Per això no es desplaça a Madrid, on sí hauran de fer la quarantena els 14 espanyols que naveguen al vaixell Ondius, que és previst que arribi aquest diumenge a un port de les Canàries, concretament a Granadilla de Abona, a Tenerife. D'aquí els traslladaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites. En un hospital d'Alacant també hi ha un altre cas de contacte, una dona a la cantina de 32 anys que presenta algun símptoma compatible amb el virus. Se li estan fent proves per comprovar si està afectada o no. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
14: Bastante improbable, se encuentra de, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
12: I també s'ha localitzat una ciutadana sud-africana que anava en el mateix avió que la víctima mortal, va passar una setmana a Barcelona i va tornar al seu país. Tampoc no presenta símptomes. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
15: Que és una persona que va estar molt poc temps en contacte, amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, en, compartint en un avió, escassament 3 minuts, i que els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut.
12: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, arribarà avui a Tenerife per coordinar personalment, juntament amb les autoritats espanyoles, l'arribada del creuer Ondius i el trasllat dels passatgers als seus països. Més coses. Esquerra Republicana, els Comuns, la CUP i Junts demanen explicacions al govern per la suposada infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en vaga. Reclamen les compareixences de les conselleres d'Educació i d'Interior, Esther Niubó i Núria Parlon, i també la del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a qui li demanen la dimissió.
16: Inadmissible i intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia.
17: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals
18: i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
19: Incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical.
12: Segons el sindicat CGT, l'assemblea es va celebrar dimecres amb treballadors del Consorci d'Educació de Barcelona i el Barcelonès. El sindicat assegura que docents presents a la reunió van identificar dues mosses de paisà que haurien participat en altres manifestacions de manera uniformada. En ser interpel·lades, haurien afirmat que treballaven en un centre educatiu del Consorci, però un professor del mateix centre ho va desmentir i les dues dones van haver de marxar del recinte. Els Mossos d'Esquadra ho justifiquen i des del govern tant el president Illa com la consellera Parlon donen suport al cos dels Mossos i al seu director. Des d'avui, els usuaris de Rodalies han de tornar a pagar els seus bitllets. No ho feien des del mes de gener a causa de l'accident de Gelida. Ara, però, la Generalitat i Adif diuen que ja s'ha tornat la normalitat al servei i que per això deixa de ser gratuït. No pensen igual els usuaris. Precisament avui, aquest matí, hi ha problemes a Renfe. Judit Huerta.
20: Les plataformes d'usuaris no hi estan pas d'acord. Recorden que encara queden obres per executar, com les dels túnels del Garraf a la R2 Sud, que tornaran a provocar importants incidències. Però els que més lamenten el pagament són els usuaris de l'Ebre. La línia que els connecta amb Barcelona funciona a la meitat de la seva capacitat. Senda Galiana és portaveu de Trens Dignes de l'Ebre i el Priorat.
21: La R15, per exemple, que ells diuen que funciona en normalitat, realment no funciona al 100%, sol funciona en uns trams i hi ha encara molts de trens lentos, de circulació lenta.
20: L'altra línia afectada per les obres a l'estació de la Plana Picamoixons és la R13, que passa per Valls i que obliga els usuaris a usar autobusos alternatius en alguns dels seus trajectes.
12: Als esports, aquest cap de setmana el Barça es podria proclamar campió de la Lliga de Futbol si guanya demà el Real Madrid o empata. Mentrestant, l'Espanyol i el Girona continuen la lluita per la permanència. Els blanquiblaus juguen aquesta tarda al camp del Sevilla amb la necessitat d'una victòria, que seria la primera d'aquest any, per tal d'assegurar-se la salvació. El tècnic Manolo González dona optimisme a l'equip.
2: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà.
12: En el cas del Girona, jugant dilluns al camp del pletòric Rayo Vallecano a només 2 punts del descens. Acabem amb la previsió del temps. Emet Noelia García.
3: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya, temps inestable amb el pas d'un front. Durant aquest matí, cel ennuvolat, però atenció durant la tarda. S'esperen precipitacions de forma generalitzada que al litoral i prelitoral podran ser en forma de ruixats i amb tempesta. Molta precaució a zones de Tarragona on s'esperen els ruixats de forma localment forta i amb possible calamar-se. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatura amb pocs canvis. Màximes de 23 graus a Girona, 22 a Lleida, 21 graus a Barcelona i 20 a Tarragona. Bufa vent fluix a moderat de llevant amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
12: Ho deixem aquí de moment. Més notícies a les 10.
13: Ràdio 4.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4, Ràdio 4. L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies. Benvinguts a Ràdio 4. Avui és dissabte, és 9 de maig del 2026, un dissabte més de ràdio, un dissabte més de ràdio de cap de setmana. Una jornada en la que estem molt pendents de l'ontavirus i del creuer Ondius que arribarà a prop de les Canàries la propera matinada. L'OMS ha elevat fins a 6 els casos confirmats i 2 sospitosos a falta de confirmació de les proves mèdiques. I ahir a la nit coneixíem el cas d'una dona catalana que no presenta símptomes i que està en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va morint d'ontavirus, segons ha informat el Departament de Salut. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió, una circumstància que va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. I pel que fa a la dona de nacionalitat sud-africana que va passar una setmana a Barcelona i que viatjava a l'avió de KLM, en el qual va embarcar breument a Johannesburg, una de les tres víctimes mortals ha estat localitzada sense símptomes. Totes les mirades, per tant, posades en el dispositiu que coordina l'arribada del BUC, la ministra de Sanitat, Mònica García, el d'Interior, Fernando Grande Marlaska i el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, es desplaçaran cap a Tenerife per a supervisar l'operatiu. Per tant, estarem pendents al llarg del dia de tot el que ens arribi des d'aquest vaixell, des d'aquest creuer Ondius, del qual estem pendents durant els darrers dies d'aquest brot d'antivirus. Avui, però, és 9 de maig i també és el Dia d'Europa.

Amb les seves virtuts, les seves mancances i els seus reptes, a vegades va bé recordar que la unió fa la força i que un món on les diferències, els mals moments i les dificultats se superen si intentem entre tots i totes fer un món més just i amable. Recordeu que passi el que passi, la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

els continguts d'aquest programa 735 del Són 4 Dies. D'aquí a uns minuts repassarem els protagonistes de la setmana amb el Luis Mendizábal. Després escoltarem la columna sonora de la Irene Desumvila i farem dues entrevistes d'actualitat relacionades, com us expliquem, amb aquest brot d'antivirus. Començarem saludant l'epidemiòleg i president de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi de Barcelona, Joan Cailà. I després saludarem la doctora Mònica Fortea. És especialitzada, en el seu cas, en evacuació i transport aeri i marítim per a situacions d'emergència. Com us diem, estem molt pendents d'aquesta arribada que està prevista d'aquest creuer que arribi a la matinada següent, és a dir, la matinada de dissabte a diumenge a prop de les Canàries. Per tant, li preguntarem com ha de ser aquest dispositiu per garantir-ne la seguretat. A la tertúlia de la segona hora ens acompanyarà avui el doctor en comunicació audiovisual i publicitat i professor de periodisme a l'Autònoma, Xavier Salla, el psicòleg especialista en psicologia forense criminal, Eric Arenas, l'estudiant de Ciències Polítiques i soci de debat.org, Alba Iatjós, la periodista del diario.es, Sandra Vicente, i la jurista Paula Vázquez. I a la tercera hora estarem pendents d'aquest desordre global, com fem habitualment, i posarem la mirada a les eleccions municipals al Regne Unit, que es van celebrar dijous. Ho farem avui amb en Martí Serra, el nostre analista en política exterior, doctorant en relacions internacionals a la Universitat de Bristol. I saludarem a la companya d'aquesta casa, l'Anna Bosch, periodista internacional de Televisió Espanyola, perquè ens faci 5 cèntims i ens posi en context sobre la celebració del Dia de la Victòria i d'aquesta desfilada que se celebrarà a Moscou. I acabarem amb la secció de literatura de l'Esteve Plantada, avui dedicada a la Carlota Gurt, que va ser el Premi Anagrama de novel·la. Tot això i més des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: Doncs som-hi, comencem el cap de setmana i ho fem analitzant com hem arribat fins aquí i el que hem deixat enrere durant la setmana. O dit d'una altra manera, fem aquesta repassada als personatges de la setmana amb el nostre company, el Luismi Mendizábal. Què tal? Molt bon dia, Luismi.
1: Bon dia, David. Què tal?
0: Comencem amb el dilluns. On has posat la mirada?
1: Doncs pues mira, començaré posant el retrovisor per intentar veure què és el que va passar fa 50 anys, un 4 de maig de l'any 1976, en plena transició política. I quan parlem de transició política, de seguida ens ve al cap una cançó.

0: Lluís Mi, què va passar aquell 4 de maig de 1976?
1: Pues que va néixer el diari El País, un dels mitjans de comunicació de parla hispana més important de les darreres dècades. Es va celebrar aquesta efemèrida en un acte de Barcelona en el que hi eren totes les forces vives. Aquesta celebració del 50è aniversari va incloure la concessió dels Premis Ortega i Gasset de periodisme, uns guardons que el diari atorga des de l'any 1984.
0: I, Lluís Mi, quins van ser aquests premiats?
1: Pues tres referents que són un exemple dels valors que han de guiar el bon periodisme i que són més necessaris que mai en els temps que estem vivint: honestedat, valentia, ètica i ofici. I els guardonats d'aquesta edició són la periodista bielorrussa Svetlana Alexievich, l'exdirector de Washington Post, Martin Byron, i l'escriptor nicaragüent Sergio Ramírez.
0: Doncs llarga vida al bon periodisme. Anem al dimarts. Lluís Mi, què destaquem?
1: Pues mira, ironia del destí. Parlaven del País. Un dia després d'aquest 50 aniversari del diari, el passat dimarts va morir la periodista Soledad Gallego Díaz, que va ser la primera directora que va tenir aquest diari i que quan tenia 26 anys va publicar en exclusiva l'esborrany de la Constitució del 78, un contingut que fins aleshores, i no sabem per què, havia sigut un secret. Escolta ara aquesta música i t'explicaré per què l'he triat.

0: give to you.
1: Aquesta, Luismi, és l'Adel. Què té a veure l'Adel amb Soledad Gallego Díaz?
2: En realitat, poca cosa. La data de la mort de Soledad coincideix amb la del naixement de la cantant. Mm-hmm. Adel va néixer un 5 de maig de 1988 i això vol dir que pertany a un selecte grup de persones que també han nascut en aquesta data, com per exemple el cantant Rafael, el tenista Carlos Alcaraz i el president de la Generalitat Salvador Illa.
1: Doncs fixa't, Adel i Rafael han fet carrera com a artistes, com a cantants, els altres dos no, potser cantant amb altres aspectes de la seva vida privada, per això no ho sabem.
2: Probablement tampoc ho arribarem a saber si canten en la dutxa o no. Aquesta data també és important perquè el 5 de maig del 2023 l'OMS va donar per acabada la situació d'emergència a causa de la Covid-19. Menuda etapa, la de la Covid. Aquí a la ràdio es van acostumar a treballar amb moltes restriccions.
1: Sí, que
2: jo recordo.
1: Amb moltes limitacions, restriccions per mantenir la seguretat sempre en tot moment. Van marcar aquesta pandèmia, doncs, malauradament, un abans i un després, no? D'aquesta realitat, d'aquest món que ara ens toca viure. Luismi, anem al dimecres.
2: Anem al dimecres.

0: Són incombustibles, els Rolling Stones.
1: Els Rollings.
0: En un ja no ho dic, el número 25, en més de 60 anys de trajectòria, i el nou treball discogràfic sortirà juliol. Es diu Foreign Tongues, i aquí va un, aquest petit aperitiu. El tema es diu In the Stars. Uh-huh. I encara no tenim clar si faran gira perquè per a presentar en directe aquest nou disc. Tant Mick Jagger com Keith Richards ja passen dels 80 anys i ja van anul·lar la gira promocional del seu anterior disc pels problemes de salut de Richards, que tenien a veure amb la seva artritis. Tu et consideres Rolling Stonià, David?
1: Jo, Luis, m'he de dir que...
0: O eres més de Beatles?
1: Soc bastant dels dos. És a dir, això vol dir que el meu criteri musical ja saps que no és gaire útil ni és gaire a seguir, perquè, clar, aquí són dos bàndols en aquesta vida, Beatles o Rollings, doncs jo m'escolto tant la música dels Beatles com la dels Rollings.
0: Molt bé. Dimecres hi ha un altre protagonista, mm-hmm.
1: Quin
0: també
1: és?
0: Un creador de mons animats que ha parit obres mestres del cinema d'animació com El viatge de Chihiro, La princesa Mononoke, El viento se levanta o El chico y la garza, entre d'altres. El mestre Hayao Miyazaki, que va ser un dels artífecs de la sèrie televisiva Heidi, ja va gaire molts anys, no, d'aquest, uh-huh. ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Estudis de Comunicació i Humanitats. En realitat, el guardó premiarà la trajectòria dels estudis Ghibli, la productora d'animació més coneguda després de Disney, que continua treballant de manera artesanal i aposta per les històries humanistes.
1: A mi el que em sorprèn, Luis, mira, que tots aquests llargmetratges, aquestes del que ens parlaves ara, que tant agraden a nens, nenes, com a adults, és indiferent. És a dir, pot agradar un públic com a l'altre.
0: Sí, de fet, ara no tinc dades, però han guanyat algunes pel·lícules d'animació.
1: Correcte.
0: Han guanyat premi,
1: sí,
0: a la millor pel·lícula,
1: En
0: general.
1: Exacte. No sé si... Això diu molt. Luis, passem al dijous.

0: Per què escoltem aquesta música, Luis Mi?
1: És una música palestina i el dijous hi ha una protagonista clara, Francesca Albanese, advocada i relatora especial de l'ONU pels territoris palestins. Ha estat uns dies aquí a Espanya i ha recollit una condecoració per part del govern espanyol per la seva tasca en la lluita contra el genocidi que està provocant Israel a Palestina.
0: I precisament aquesta tasca en defensa dels palestins i palestines ha provocat sancions per part dels Estats Units, que han arribat fins i tot a la congelació de comptes bancaris.
1: Sí, el govern de Trump va començar a sancionar el febrer de 2025 a una desena de jutges i fiscals de la Cort Penal Internacional. I uns mesos després va aplicar aquestes sancions a Francesca Albanese en un intent de frenar les crítiques d'experts en drets humans contra el govern de Netanyahu.
0: I crec també que Pedro Sánchez, el president del govern, va enviar una carta a la Comissió Europea perquè protegeixi Albanese de les sancions impulsades pels Estats Units.
1: Sí, el govern espanyol ha sol·licitat l'activació de l'Estatut de Bloqueig, un instrument jurídic de la Unió Europea per a neutralitzar els efectes de sancions estrangeres en territori europeu.
0: I tot plegat en un context en què les relacions entre Espanya i Israel no passen precisament doncs, pel millor moment amb aquesta tensió diplomàtica entre els dos països. Luis Mi, com acabem la setmana?
1: Mira, acabem la setmana amb un petit homenatge a una persona que ha viscut una setmana intensa i rodona. Una setmana que ha culminat amb la celebració ahir del seu 56 anys. Com que viu a França, li dediquem aquesta cançó del George Moustaki.
0: Som-hi.

0: Una persona que viu a França, que va celebrar ahir el seu aniversari i que ha triomfat aquesta setmana. Luis Micret, que vas pel món de l'esport.
1: La teva intuïció no ha fallat. Estem parlant de Luis Enrique, que dimecres va aconseguir classificar el seu equip, el PSG, per a la final de Champions per segona vegada consecutiva. Si guanyen aquesta final el dia 30 de maig, aconseguirà la seva tercera Champions. Recordem que amb el Barça va aconseguir una i l'any passat va aconseguir la segona amb el PSG. Ara, el millor de tot és que va convidar els seus jugadors i els integrats del seu cos tècnic a un selecte restaurant de París per a celebrar el seu aniversari, però ell no es va presentar.
0: Ah, està bé, això.
1: Geni i figura.
0: Organitzes la festa, però no et presentes.
1: Però no et presentes.
0: Déu-n'hi-do, Luis Enrique sempre, com dius...
1: Va pensar, celebreu-ho
0: i... Exacte, passeu-vos-ho bé i ja...
1: Ja ens veurem
0: un altre dia, exacte. Ja coincidirem als entrenaments o als partits.
1: Exactament.
0: Doncs, Luis Mendizábal, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I el que fem ara, tot seguit, és escoltar la columna sonora de la Irene de Zumbila, avui amb un grup que ha portat, amb els seus últims concerts, molts bons records a tota una generació.

El retorn de l'último de la fila a l'estadi olímpic no ha estat un simple exercici de nostàlgia, ha estat la prova de que l'ofici passa per davant d'una celebritat mercantilitzada. Famílies senceres cantant que ens recordaven que les cançons es fan amb retales de vida i fotos a contraluz. El seu llegat ha continuat viu i amb una pràctica musical que, per exemple, protegeix bastant l'esfera privada. Ens va sorprendre veure la filla de Manolo García com a guitarrista sense haver-ne fet massa bombo. Mentre el món corre rere el següent hit passatger, ells han tornat per reclamar el seu trosset pitjor. Perquè el que significa aquest retrobament és precisament la llibertat de demanar que ens tornin l'ànima i ens deixin en pau. Insurrección!

0: Us ho explicàvem a la portada i a la nit vam conèixer que una catalana que no presenta símptomes està en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons informava Salut. Es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió. Per altra banda, una dona de 32 anys continua ingressada a l'Hospital d'Alacant per símptomes compatibles amb l'antivirus. Havia compartit breument espai amb una de les tres víctimes mortals del brot. Saludem a aquesta hora l'epidemiòleg i president de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi de Barcelona, Joan Cailà. Senyor Cailà, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Senyor Cailà, coneixem aquesta última hora, aquest cas d'ahir a la nit. Com hem d'enfocar-ho? El protocol entenem que està sent el que s'ha de dur a terme en aquests casos.
1: Bé, sortosament, com toca, de fet, des d'ahir hi ha un protocol a nivell d'Espanya aprovat per la Comissió de Salut Pública, no? I, bueno, tot això està ja ben protocolitzat i queda clar que un contacte estret d'un cas hauria de ser revisat i si no és cas, seguir quarantena, no? Si també fos cas, doncs seguiria el tractament específic per aquest tipus de casos que haurien d'estar aïllats en una unitat especial.
0: N'estarem pendents de com evoluciona aquest cas i els altres que hem anunciat abans. Pel que fa al vaixell, aquest creuer està previst que arribi la propera matinada. Posem el focus en aquest cas en el control i l'avaluació. Com creu vostè que hauria de ser aquest control i avaluació durant la seva arribada?
1: Bé, de fet, ara mateix, dintre del vaixell ja s'està investigant a fons com està la situació de tots els tripulants i viatgers. I bé, pel que diuen, doncs de moment no hi ha ningú que presenti símptomes, la qual és bona notícia, no? Quan arribin, que serà, doncs, com diuen, en un dia i mig, doncs, aleshores també dintre del vaixell seran acabats de revisar i desembarcaran, no? El tema està en que s'ha acordat que el vaixell no pot anar fins al mateix port, sinó que estaria fondejat a prop i llavors amb una barca serien enviats tots els que venen en aquest vaixell, serien enviats amb avions militars. Els que són 14 d'Espanya serien enviats a Madrid, on ingressarien a l'Hospital Gómez Ulla, no? Uh-huh. Llavors allà, pues, si es confirma que no són cas, estarien aïllats en habitacions individuals i en principi estarien ingressats, pues, d'entrada 7 dies, no? El primer dia se'ls hi faria una revisió a fons, se'ls hi faria una prova tipus PCR per descartar que no estiguin afectats. Uh-huh. Si no estan afectats, pues, bueno, estaran allà com a mínim 7 dies i el setè dia es revisarà la PCR, aviam si segueix negativa o no. Si segueix negativa, llavors es anirà mirant aviam com té que continuar la quarantena i si fos positiva, doncs llavors seria un cas, no? I llavors passaria a ser ingressat a la unitat especial d'aïllament per aquest tipus d'infeccions.
0: Mm-hmm. Per tot el que ens explica, senyor Cailà, per tant entenc que, com en molts altres casos o altres patologies o altres virus, la revisió, aquest aïllament, és una peça clau i fonamental en tot aquest procediment.
1: Sí, és molt important aconseguir que evidentment els casos han d'estar aïllats perquè si no podrien contagiar, podria ser un desastre. Per tant, aquí no hi ha problema amb una persona que és cas, no? El tema estaria més complicat tal vegada amb els contactes, però en un primer moment l'important és convèncer-los de la importància de que facin un aïllament, no? Quan hi ha una situació d'aquest tipus, si s'explica bé els contactes el que s'ha de fer, normalment accepten. El que sí que és veritat és que de vegades hi ha un petit percentatge de persones que per qüestions diverses ho rebutgen. Mm-hmm. En aquests casos caldria insistir perquè realment facin la quarantena. O si no, en casos ja molt extrems, doncs caldria fer una denúncia al jutjat de guàrdia, que normalment determinaria pues que sí, que cal que ingressin i en custòdia policial en casos molt extrems.
0: Seria l'altre extrem més oposat. Ara que parlava d'aquesta quarantena durant la setmana, hem escoltat a vegades diferents versions, la que sigui una quarantena obligatòria, voluntària. Per què creu vostè que pot haver-hi hagut aquest debat al llarg de la setmana?
1: Bé, una quarantena és una cosa a la que la població general no està habituada, els polítics tampoc. Llavors hi ha hagut algunes opinions diverses, però des del punt de vista de salut pública, en infeccions d'aquest tipus, pues, convé fer la quarantena, com seria també amb Ebola i amb infeccions d'aquest tipus.
0: Després de tots els casos que anem coneixent, que s'han confirmat, clar, ens recorda, em remeto a l'època Covid, paraules com, per exemple, vostè també ara explicava el fet de la importància de l'aïllament, però la paraula rastreig. Entenc que, senyor Caila, el fet de rastrejar, inclús anar a rastrejar l'origen del brot, també en dies posteriors serà una peça clau per conèixer el comportament de l'antivirus.
1: Sí. És una infecció que és endèmica, però amb incidència també baixa a Amèrica Llatina. No? Amèrica Llatina, sobretot Xile i Argentina. Hi ha un article que els que revisen aquests temes han sonat molt bé, que es va publicar al New England Journal of Medicine el 2020 sobre els casos que van tenir allà el 2018-2019. No? I bé, allà es detalla molt bé com ha anat tot. I com allà, el que cal pensar en aquest cas és que primer algú a Amèrica Llatina s'hauria infectat, probablement a alguna regió d'Argentina, i el que s'ha anat veient és que sí, que els dos primers casos, que també es van morir ja molt aviat, pues, haurien estat viatjant per diverses regions d'Argentina. Llavors se suposa que l'haurien adquirit via aerosol, via inhalatòria, inspirant aire que estaria contaminat per virus procedent de roedors, de rates especials que tenen allà, no? I llavors, bueno, haurien entrat probablement al vaixell ja contagiats i dintre del vaixell, és un viatge que va començar l'1 d'abril, o sigui, ja porten molts dies, pues, haurien contagiat per via respiratòria altra gent del vaixell. Cal tenir en compte que, clar, un vaixell, encara que és un vaixell que sembla de luxe, bastant gran i tal, però tampoc és molt gran, i allà hi havia 150 persones que en algun moment, en sopars, potser alguna reunió, etc., pues, poden haver estat amuntegats. No? L'agravant és que no es va conèixer que el problema era aquest fins fa exactament una setmana. No? Avui fa una setmana que es va notificar que hi havia aquest brot d'antivirus.
0: El tema del temps, no, senyor Cailà, del calendari, que quan més temps passa, doncs les accions s'han de coordinar de manera per fer una tasca àgil i la importància també de tenir un bon protocol. Ho comentava vostè al principi quan parlàvem d'aquesta actualització d'aquesta dona catalana, doncs que és important que hi hagi un protocol de salut.
1: Sí, és importantíssim, no? En el brot que comentava d'Argentina, que és un brot molt didàctic, pues, van tenir 34 casos, em sembla que eren. Llavors, fins que no van tenir 18 casos, no van impulsar mesures de control. No? Llavors, fins aquest moment, pues, van poder estudiar que el número bàsic de reproducció era de 2,2. Això vol dir que cada cas generava 2,2 casos de promig. Però quan van impulsar mesures de control tipus aïllament de casos i quarantenes, aquest número va baixar a 0,96. Això vol dir que un cas generava menys d'un cas, amb la qual qualsevol epidèmia que tingui un número bàsic inferior a 1 tendeix a autoextinció, no? I efectivament van controlar el brot en total en menys de 3 mesos.
0: Vostè ha dit una paraula, autoextinció, que potser són missatges que ens ajuden també a enviar un missatge de tranquil·litat, no? Entenc, cap als oients que ens estiguin escoltant.
1: Sí, jo crec que aquí, clar, qualsevol de nosaltres no té risc perquè no tindrem contacte ni amb un cas ni amb un contacte. La gent de la Granadilla, el port aquest de Tenerife, tampoc, perquè tampoc tindran contacte. I cal tenir en compte que és una infecció que sortosament la transmissibilitat és molt baixa. De fet, parlaven de 150 persones dintre d'aquest vaixell i només hi hauria 8 casos, 5 confirmats i 3 probables, no? Això vol dir una taxa d'atac de, bueno, de, no sé exactament, però del 6% o alguna cosa així, no? Si estéssim parlant de la famosa Covid o de la grip o el sarampió, pues, bueno, probablement, sobretot en Covid i en grip, que la gent no està vacunada i, bueno, aquesta taxa, en lloc de ser un 5-6%, podria ser del 50, 70, 80%. Però aquí sí que hem de tenir en compte que el període d'incubació d'aquesta malaltia va de 2 a 6 setmanes, no? O sigui que hi ha possibilitat de que en les properes setmanes vagi apareixent algun cas, però la impressió, amb les dades que tenim ara, és que és possible que aparegui algun cas, però no fa pensar que hi hagi una gran propagació de casos.
0: Clar, això, senyor Calà, és també un altre missatge potser de tranquil·litat, és a dir que a vegades ens espantem o ens sobta l'aparició de casos, també potser pels referents que tenim, vostè apuntava de la Covid, és a dir que segurament no, la línia seria aquesta, la línia cronològica, el timing que ens vindrà serà aparició de nous casos, però que no estem davant d'un escenari similar ni molt menys al de la Covid.
1: Sí, és una epidèmia, o millor dit, brot epidèmic, perquè epidèmia seria més nombre de casos, un brot epidèmic que de moment afecta 8 persones, però, bueno, afortunadament és poc freqüent i és molt improbable que augmenti molt, no? I és molt diferent d'una Covid, o sigui, hauríem d'estar tranquils. I el gran tema és que és un brot epidèmic mediàtic, no? Els mitjans de comunicació, els polítics, etcètera, doncs s'han preocupat molt per aquest tema i, bueno, això fa que ara mirava per televisió i fent zàping, doncs hi havia diversos canals que parlaven del mateix tema, no? Vull dir, clar, crea molta expectació perquè és allò de por a lo
0: El
1: desconegut, no?
0: desconegut, no?
1: I a més, com que afecta un vaixell que, a més, ha estat per allà a Ushuaia, a llocs molt macos, les imatges que ensenyen realment són molt maques i molt atractives, no? Jo crec que tot això influeix molt.
0: També a vegades amb aquest, no sé si m'equivoco, senyor Kela, es parlava també que l'antivirus també era conegut, a diferència de la Covid, i també potser el que espantava a priori és el tema de la taxa de mortalitat, no?
1: Sí, la gran diferència és que la taxa de letalitat, exactament, o sigui, entre els casos es moren, pues, com aquest brot que deien d'Argentina, el 30%, bastant habitual, fins i tot el 50%. Però és molt conegut aquest virus, bueno, molt conegut tampoc, però és conegut de fa molt de temps, no? L'Argentina ja es van detectar brots amb aquesta soca tipus Andes, que és la que es transmet de persona a persona, fa ja 30 anys o 35, no? I el brot aquest que deien és del 2018-2019, és just abans de la Covid, però el que es va demostrar a l'Argentina amb aquest brot, just abans de la Covid, és que mesures estrictes com les que després es van impulsar amb la Covid, el hantavirus, aquest brot d'hantavirus a Argentina va ser controlat ràpidament.
0: Ara hi pensava el fet que crec que van ser 11 creueristes que van abandonar aquest creuer a la illa de Santa Helena. Podien veure això com un punt de fuga del virus?
1: Clar, és possible, no? Si algú d'aquests fos portador del virus perquè s'hagués contagiat, aleshores sí. Aleshores, clar, és per aquest motiu que l'OMS i organismes internacionals, pues, estan tractant d'identificar, de localitzar totes aquestes persones per revisar-les, no? Com que hauran estat contactes estrets de casos, pues, bueno, lo recomanable és fer les quarantenes que comentàvem abans. I si s'arribés a veure que algun realment és un cas d'antivirus, d'infecció per aquest virus, aleshores caldria ingressar-lo en una unitat especial.
0: I el fet que sí...
1: L'avantatge, sí, és que hi ha gent que està molt ben identificada i que teòricament seria fàcil de localitzar. El problema és que són de nacionalitats molt diferents i que ara mateix alguns d'aquests poden estar a diversos països de diversos continents.
0: Clar, ara, senyor Calla, precisament anàvem amb aquesta línia. El fet que siguin, parlem de diferents nacionalitats, parlem ara, ho apuntàvem fa uns minuts, la importància d'aquest protocol aquí a Espanya, però clar, el fet que hi hagi diferents protocols a diferents països, tot i que l'OMS podrien dir que ja exerceixi una certa coordinació, clar, el fet que cada país ho afronti de manera diferent, no sé si això pot jugar a favor o en contra de l'expansió de l'antivirus.
1: Bé, el problema o la realitat de l'OMS, el treball de l'OMS més exactament, és que ha de procurar que tots els països implicats segueixin protocols similars als que es van aprovar ahir per Espanya, no? Uh-huh. I en principi tothom és molt conscient de la importància de fer-ho. Probablement la quasi totalitat dels afectats són de països molt, molt desenvolupats, en el qual cal preveure que se seguirà bé, no? Per altra banda, aquest brot és molt mediàtic, com deien. Tothom que miri la tele al país on sigui veurà que hi ha hagut un problema amb aquest vaixell i cal pensar que la pròpia responsabilitat dels viatgers d'aquest vaixell que hagin ja deixat el vaixell, pues, bueno, farà que busquin ser revisats.
0: Doncs estarem pendents de com evolucionen els diferents casos. Crec també que és important, doncs li agraeixo moltíssim el fet que hagi estat molt didàctic i sobretot també aquests missatges tranquil·litzadors que a vegades contribuïm a donar informació als mitjans, però no hem de crear alarma i crec que el que hem de fer és tranquil·litzar i explicar molt bé les coses. Senyor Joan Cailà, epidemiòleg, recordem, president de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi de Barcelona, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquest matí al Són 4 dies de Ràdio 4.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: Estem pendents al llarg del dia de tot el que succeeixi. Estarem pendents aquí nosaltres al programa, també, com no pot ser d'una altra manera, els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, d'aquí de Ràdio 4, de Ràdio Nacional. Estarem doncs pendents d'aquesta evolució, d'aquesta arribada. Recordem d'aquest creuer, d'aquest vaixell, de doncs, si hi ha nous casos, de com evolucionen. Farem aquesta radiografia al llarg del dissabte. I ho recordàvem, l'arribada d'aquest creuer a les Canàries està prevista per a la propera matinada. Protecció Civil assegura que durant l'evacuació no hi haurà contacte amb la ciutadania i que els professionals que acompanyin els 14 espanyols aniran absolutament protegits. Saludem a aquesta hora a la doctora Mònica Fortea. Ella és especialista en evacuació i transport aeri i marítim per a situacions d'emergència. També és CEO d'Aeromedical and Marine Training and Rescue International. Senyora doctora Mònica Fortea, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies per la invitació.
0: Com s'ha de fer? Parlem molt d'unes hores, podríem dir, capdals, aquestes hores que venen fins ara, fins que el vaixell fundeix aquest creuer, però com s'haurà de fer aquesta evacuació fins a l'avió perquè es faci de manera adequada i segura?
1: Molt bé, doncs primer de tot dir que ho estan portant molt bé des del govern, o sigui, les decisions que estan prenent són les correctes. El vaixell, una vegada està fondejat, a menys de 3 milles de la costa, el que faran és anar amb lanxes ràpides, tantes com siguin necessàries en aquest cas. Probablement portin dos passatgers o tres en cada lanxa. Uh-huh. Aniran a terra, seran portats en ambulància terrestre de forma individual, probablement, fins a l'aeroport i a l'avió medicalitzat militar. Uh-huh. I no es tocarà a terra en cap moment. Aquesta és la forma més adequada, val, i correcta de fer el transport en cas de pacients potencialment infecciosos, perquè inicialment s'estava parlant de fer el desembarc, i això no és correcte. Uh-huh. Han d'estar fondejats sempre i anar amb les lanxes ràpides, o inclús si estiguessin a més de 3 milles, doncs es faria amb helicòpter.
0: Uh-huh. Veig que posa èmfasi en el fet del fet que el creuer fundegi i que al final no atraqui a port. Per tant, en un primer moment es parlava d'atracar a port. En la decisió, per tant, el protocol que s'està seguint, vostè ho referma, és correcte, és l'adequat en aquestes situacions.
1: És el més adequat, exacte. És el que s'ha de fer. Uh-huh. I aquelles primeres impressions de que arribaria a terra i que Gran Canària, evidentment, pues, estava pues, dient pues, pues, no, és exactament el que no s'ha de fer, desembarcar. Uh-huh. Ha d'estar fondejat i a partir d'allà, doncs, extreure els pacients passatgers de la manera, doncs, més segura, que és depenent de la distància a costa, ja sigui amb lanxa ràpida, que serà aquest cas, uh-huh, o amb helicòpter si estiguessin realment en una alta mar.
0: El fet, perquè, clar, hem parlat de diferents transports, hem parlat de llanxes, parlem també d'un autobús que els desplaçarà des de la llanxa fins a l'avió, parlem d'aquest avió medicalitzat. El fet que intervinguin diferents tipus de transports en aquests casos compliquen l'operatiu?
1: La logística d'aquestes operacions és molt difícil, val? Ha de ser molt acurada, molt ben pensada, molt ben previst tots els imprevistos que poden aparèixer, perquè no hi ha marge d'error, val? No es pot cometre errors amb aquest tipus de trasllats. Uh-huh. Per tant, i no hi ha moltes possibilitats de fer trasllats diferents amb aquest tipus de pacients. És així i haurà de ser així sempre. Aleshores, ja sigui un autobús o sigui diferents unitats d'ambulàncies terrestres, doncs això és una decisió que hauran de prendre des del govern, el que sigui més convenient, perquè tots els passatgers potencialment transmissors de la malaltia aniran aïllats. Per tant, mm-hmm, estan en unes mateixes condicions de potencial infecció.
0: Mm-hmm. No? Senyora Fortea, com s'han de situar durant el trasllat en l'avió? És a dir, han de seguir una situació específica als passatgers?
1: Bueno, dintre de l'avió medicalitzat militar, val? S'està utilitzant això perquè és múltiples pacients. Uh-huh. El 99% dels trasllats que fem són en jets privats i aleshores són individuals, va un o màxim dos pacients. En aquest cas, aquests passatgers aniran com van els militars, sentats de forma paral·lela a les parets de l'avió, cinxats i sentats, uh-huh, com si fos un passatger normal però amb un avió militar, uh-huh. sense cap altre tipus pues, ni de camilles ni de monitoritzacions en principi perquè és un trasllat molt curt uh-huh. I perquè estan asimptomàtics, evidentment. Però sí que aniran amb els EPIs, amb protecció.
0: Uh-huh. Ara utilitzava la paraula asimptomàtics. En el cas que hi hagi alguns que siguin asimptomàtics i d'altres no, dins del mateix trasllat, com s'hauria d'organitzar?
1: Si hi hagués un simptomàtic, aquesta persona estaria separada probablement i aniria d'una altra manera i que seria de forma individual. O dintre de l'avió militaritzat aniria pues, aïllat amb una càpsula. Uh-huh. Val? Però no és la situació. Aquesta no és la situació a dia d'avui. Avui ja és dissabte, no hi ha simptomàtics uh-huh. i si apareixessin demà doncs els haurien d'individualitzar.
0: Entenc aleshores que en el cas de si aparegués un... no és el cas, com vostè ho apuntava, tampoc és el cas, però si aparegués un positiu o un sospitós, amb més raó, aleshores s'hauria de fer un aïllament específic i s'hauria de modificar el pla de transport.
1: L'aïllament seria el mateix, uh-huh. el que passa és que ja no aniria amb el col·lectiu dels uh-huh. altres passatgers. Se l'agafaria i se la faria de forma independent amb una altra lanxa, amb una altra ambulància terrestre, amb un altre avió probablement individual, uh-huh. amb una sola camilla, i ja no aniria amb el col·lectiu de tots els altres passatgers, però clar, uh-huh. ha de ser fehacient.

0: com a especialistes en medicina aerotransportada. Això és una subespecialització o un, ja, doncs, diguem una especialització no MIR, però que s'ha fet dintre del que és l'emergència, dintre els màsters d'emergència i urgències, i que estem preparats i coneixem les característiques fisiopatològiques de lo que passa a l'aire. I també al mar, val? Que també és diferent. Val? La medicina marítima és diferent i la medicina aèria és diferent a la terrestre. Per tant, quan tenim i estem parlant de malalties respiratòries o sintomatologia respiratòria, sintomatologia postquirúrgica que impliqui pues, gas dintre del nostre organisme que no hauria d'estar, tota aquesta reacció i comportament del ser humà o de l'animal dintre d'un avió sota condicions de pressió de cabina ens comporta unes diferències respecte a com es comporta la malaltia a terra. Per tant, això nosaltres com a professionals hem d'estar preparats amb una formació que es diu HEMS and Fixed Wing, que és el Helicopter Emergency Medical Service and Fixed Wing, que seria l'ala fixa, que és el que estarem fent ara. És un avió medicalitzat o un avió comercial també convertit en camilla per portar pacients. Val? Són les dues variants en les que es poden portar pacients.
1: És a dir, l'interrompo un moment, per tant, un avió comercial amb pacients, és a dir, també és viable, és a dir, seria una altra manera de fer-ho amb altres casos.
0: En altres casos, nosaltres penseu que, a veure, això és un transport especial, el de dilluns, val? Serà especial, però fixeu-vos en com es transportaran els pacients de l'estranger, que ja no són massius, sinó que el que estan fent és el que fem sempre, quan treballem per assegurances mèdiques, per pacients privats, és agafar jets privats, avioambulància, val? Específicament que són avions ambulància, i es transporta a l'individu pues, de forma individual, un o dos, si hi ha dues camilles amb aquest jet. Val? O sigui, aquesta seria la forma més habitual de transport. La que nosaltres estem utilitzant ara és en situació catastròfica, en situació de múltiple paciente, en situació pues, de que no hi ha un o dos, sinó que hi ha múltiples. Per tant, també es podria utilitzar en cas de molta necessitat, posa que hi hagués, jo què sé, 100, 200 pacients potencialment contagiosos.
1: Contagiosos,
0: doncs,
1: exacte.
0: Si no tingués la Fuerza Armada, pues, tantes aeronaus, pues, s'habilita un avió comercial i ja pues, allà es posen pacients. Però en el transport habitual aeri, les dues modalitats són avió-ambulància o avió comercial amb camilla. I aleshores aquesta camilla es col·loca a la part posterior de l'avió, val? A la cua sempre, i allà és on treballem amb el pacient. Es carrega, l'estructura està ja formada. En una flota d'una aerolínia sempre hi ha un parell o tres d'aeronaus que ells han habilitat per poder posar una camilla. Posa, pues, per exemple, Lufthansa, Emirates, Qatar, les línies
1: aèries. Les diferents companyies.
0: Grosses, sí. Ells poden posar habiliten dos o tres aeronaus seves, no totes, dos o tres, i és en les que nosaltres podem transportar els pacients.
1: Entenc.
0: De la mateixa manera que amb una avioambulància, perquè hem de fer, diguem que ens hem de construir allà la nostra UCI.
1: Exacte, s'ha d'adaptar perquè el trajet sigui l'adequat. Entenc, doctora, després que tot plegat, és a dir, aquestes aeronaus, aquests vaixells, en el cas del creuer que estem parlant en concret, això després d'haver patit un brot de hantavirus, entenc que ha de seguir unes condicions posteriors, o s'han de seguir més que condicions, s'ha de dur a terme també una mena de protocol, perquè entenc que aquest vaixell o aquests avions medicalitzats no es poden tornar a utilitzar de manera immediata, o potser m'equivoco.
0: No t'equivoques, no. No es poden utilitzar de manera immediata, hi ha uns protocols de neteja i de desinfecció i esterilització. Poden passar entre 24 hores i 40 dies de quarantenització, si fos necessari. Per això és molt desagradable, diguem, que per als avions ambulància privats s'hagin de quarantenar 40 dies, perquè, clar, són privats, no? I és terrible per ells, però les mesures ja protocolitzades. Nosaltres tenim dos organismes potents que són els que dirigeixen el transport aeri medicalitzat. Pues és que ja són el EURAMI, està a Europa, i CAMS, que està a Amèrica. Val? Sota aquests dos organismes nosaltres tenim uns protocols molt estrictes.

0: del que és la neteja dels avions i el temps en el que EASA en el nostre país i altres en altres ens indiquen el temps a terra que ha d'estar per determinat virus. Uh-huh. En aquest cas, doncs, de moment no podem dir més que estaran entre 24 hores i 40 dies per esterilització, neteja i desinfecció de les aeronaus, de les ambulàncies terrestres, del vaixell, que és el problema ara que no saben si anirà a Holanda o no anirà a Holanda, o clar, es netejarà al mig del mar. Uh-huh. Bueno, en fi, no es pot utilitzar el recurs que sigui, que s'hagi utilitzat amb els pacients potencialment contagiosos, per cap altre pacient sense haver passat tot el protocol adient, no? Uh-huh. Obligatori.
1: El que és, evidentment, el que és després d'un viatge, d'un trasllat d'aquestes característiques. Doctora Forté, vostè, a banda d'aquest cas de hantavirus, en quins altres epidèmies, per exemple, o virus, posem algun altre exemple on sigui habitual la seva tasca de transport medicalitzat o transport aeri marítim per aquestes situacions d'emergència?
0: A veure, nosaltres hem actuat durant el Covid forces vegades. Uh-huh. Hem estat involucrats, bueno, ja sabeu que fem evacuació marítima i control marítim dintre dels vaixells, potencialment, o sigui, sobretot estem parlant de patrullers, del que ens dediquem, perquè són mariners que estan 4 o 6 mesos dintre dels vaixells i poden estar força o malalts o infectats per uh-huh. qualsevol cosa, perquè no hi ha gaire higiene allà. I hem estat durant el Covid fent forces evacuacions, controls dintre dels vaixells i evacuacions des dels vaixells, ja sigui activant els helicòpters o les lanxes marítimes, que és el més freqüent perquè intentem que el vaixell s'acosti a menys de 3 milles de la costa. Uh-huh. I, bueno, ja allà estàvem una mica perduts, la realitat era aquesta. A poc a poc vam anar prenent doncs les mesures d'aïllament, les mesures de protecció. Uh-huh. Ja sabeu que doncs sonaven campanes de com era el mitjà de transmissió, que si era per aire, que si uh-huh. era per contacte, si era per... Bueno, vam estar treballant amb totes les mesures extremes de protecció i aïllament dintre dels vaixells, transportant els pacients de la manera que us he indicat cap a terra uh-huh. i de terra, ambulància terrestre, cap als hospitals. Aquí uh-huh. sí que primer hi havia parada hospitalària i després hi havia repatriació aèria dels pacients a qualsevol àrea del món. Nosaltres treballem a món, excepte zona de guerra, val? Uh-huh. Però bueno, l'experiència major que tenim amb múltiples pacients doncs va ser durant la nostra època de Covid, que per la nostra edat és l'única que hem viscut així, desgraciadament.
1: Malauradament, però que va portar un suport també aquesta expertesa de cara a futures accions.
0: Sí.
1: Doctora Mònica Forté, especialitzada, recordem, en evacuació i transport aeri i marítim per a situacions d'emergència, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí al Són 4 dies de Ràdio 4 per posar una mica de llum a aquest trasllat i aquestes hores decisives, que parlem de com s'ha de fer aquest trasllat des d'aquest creuer fins a aquest Hospital Gómez Ullà de Madrid dels 14 espanyols. Gràcies i molt bon dia.
0: Moltes gràcies i molt bon dia a vosaltres.
1: Doncs amb aquesta entrevista a la doctora Mònica Forté, recordem, ens ha acompanyat en aquests últims minuts el Joan Cailà i la Mònica Forté, perquè la nostra intenció era doncs explicar què passava a partir d'ara amb aquest hantavirus, de com es desenvoluparia aquest procediment, com es faria aquest trasllat de la manera més segura des d'aquest creuer fins a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Estarem pendents del que passi al llarg de la jornada sobre aquesta qüestió relacionada amb l'actualitat. Ara a les 10 arriba el butlletí de notícies i nosaltres ens hi tornem a posar aquí al Són 4 dies amb la segona hora amb tertúlia d'actualitat molt relacionada doncs amb aquest brot d'antivirus i amb aquest creuer. Fins ara!
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia, ja són 6 els casos confirmats per antivirus segons l'Organització Mundial de la Salut i a l'espera de les proves mèdiques 2 més de sospitosos. Un home que va desembarcar a l'arxipèlag Tristan da Cunha a l'Atlàntic Sud. Es troba estable i en aïllament. Un possible cas finalment s'ha descartat perquè els resultats han donat negatiu. A Catalunya, un primer possible sospitós, una dona asimptomàtica aïllada al clínic, es considera contacte directe perquè va compartir avió amb la dona que va morir per antivirus. La Generalitat ha identificat aquest nou cas i s'han activat les mesures de seguiment i també de vigilància. En un primer moment, aquesta passatgera no es va registrar com a contacte perquè es va canviar de seient. Des de Sanitat reconeixen que aquest gest va dificultar la localització de la dona durant la primera reconstrucció per poder aïllar el més aviat possible les persones que havien compartit vol amb la dona infectada. Joan Cailà, epidemiòleg i president de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi de Barcelona, en declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
4: Queda clar que un contacte estret d'un cas hauria de ser revisat i si no és cas, seguir quarantena, no? Si també fos cas, pues, seguiria el tractament específic per aquest tipus de casos que haurien d'estar aïllats en una unitat especial.
2: A Alacant continua ingressada una dona de 32 anys amb símptomes compatibles amb l'antivirus. En paral·lel, Tenerife es prepara per rebre el vaixell Ondius amb els 14 espanyols que faran quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Javier Padilla, secretari d'Estat del Ministeri de Sanitat.
5: Estamos preparándonos de manera ardua y concienzuda para que puedan llegar aquí y hacer todo de la manera totalmente perfecta para que todo se desarrolle con seguridad y efectividad.
2: L'arribada d'aquest vaixell es preveu la matinada de diumenge. I més qüestions. Els usuaris de Rodalies han de tornar a pagar els seus bitllets. No ho feien des del mes de gener a causa de l'accident mortal de Gelida. Segons la Generalitat i Adif, el servei ha recuperat, diu, la normalitat, però els usuaris ho posen en dubte.
6: Jo realment vull pagar, però el que vull és un bon servei. A mi el que em donin algú gratuït, però que sigui molt deplorable el servei, no em serveix de res, perquè jo, o sigui, perdo la feina igualment.
7: És que arribes a la feina super nerviosa, perquè és que o arribes a casa, tu vas cansada de la feina, surts de la feina.
2: Les plataformes alerten que la situació queda lluny de la normalitat perquè encara queden obres per executar, com les dels túnels del Garraf a l'R2 Sud, una zona ben afectada a les Serres de l'Ebre. La línia que els connecta amb Barcelona funciona a la meitat de la seva capacitat. Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes de l'Ebre i el Priorat.
8: Que la R15, per exemple, que ells diuen que funciona en normalitat, realment no funciona al 100%, sol funcionen uns trams i hi ha encara molts de trens lentos, de circulació lenta.
2: L'altra línia afectada per les obres a l'estació de la Plana Picamoixons és l'R13, que passa per Valls i que obliga els usuaris a utilitzar autobusos alternatius en alguns dels seus trajectes. I obre la capella ardent a Huelva dels dos agents de la Guàrdia Civil que van morir aquest divendres durant una operació contra el narcotràfic. Per causes que encara s'estan investigant durant una persecució, les dues llanxes van xocar frontalment. També hi ha dos agents més ferits. A les 12 se celebrarà la missa funeral. En esport, recta final de la Lliga de Futbol, últimes 4 jornades, 4:15 Sevilla-Espanyol, un partit del voltatge entre dos rivals directes per la permanència. El propòsit de Manolo González és ben clar.
9: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà.
2: A l'altre extrem de la classificació, a la part alta, tot de cara perquè el Barça es proclami campió de Lliga, però serà a partir de demà a les 9 de la nit, clàssic al Camp Nou. El Girona tancarà dilluns la jornada contra el Rayo. I a la Lliga F, Espanyol-Badalona a les 12, en bàsquet, a l'ACB també repassem els dos partits amb representació catalana per aquest dissabte, Múrcia-Girona i Barça-Burgos, els dos a les 6 de la tarda, i en motor, Gran Premi de França amb un Marc Márquez cinquè a la General. A les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. I estem ben pendents de la previsió meteorològica perquè arriba un canvi de temps. Aiment, Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya, temps inestable amb el pas d'un front. Durant aquest matí, cel ennuvolat, però atenció, durant la tarda. S'esperen precipitacions de forma generalitzada que al litoral i prelitoral podran ser en forma de ruixats i amb tempesta. Molta precaució a zones de Tarragona on s'esperen els ruixats de forma localment forta i amb possible calamar-se. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures amb pocs canvis. Màximes de 23 graus a Girona, 22 a Lleida, 21 graus a Barcelona i 20 a Tarragona. Bufa vent fluix a moderat de llevant amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
2: És tot. Tornem a més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
2: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al mes que es porta descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Passen 6 minuts de les 10 del matí, segona hora del Són 4 dies, i estic molt ben acompanyat dels nostres analistes habituals. Per tant, si és aquesta hora, que hem de fer és la tertúlia d'actualitat. I encantat de tornar a saludar el Xavier Seguia. Xavier, què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Pues molt bon dia, molt content que m'hagi convidat, sobretot perquè avui que parlarem del hantavirus, que és una cosa que he estudiat tota la meva vida i sóc un gran expert.
1: Que tens coneixements, que, oi?
2: Sí, mare, amb un guard, senyor.
1: Coneixements?
2: Mare meva, sentaré càtedra avui.
1: Abast coneixement sobre el tema. Eric Arenas, què tal, Eric? Com
3: què
1: estàs?
3: Què tal? Bon dia,
1: encantat
3: molt bé.
1: Encantat de saludar-te per primera vegada. També ens acompanya l'Alba Gatjós. Què tal, Alba?
4: Hola, molt bon dia.
1: La Paula Vázquez.
5: Hola,
1: què tal,
5: bon
1: Paula?
5: Dia, molt bé.
1: I la Sandra Vicente.
6: Bon dia.
1: Què tal, Sandra, com estàs? Doncs una setmana, de fet anava a dir, tenia pensat una setmana marcada per l'antivirus, no, uns dies, unes hores, uns minuts marcats ara mateix per l'antivirus. De fet, estem pendents d'aquesta arribada d'aquest creuer que fondejarà, finalment no atracarà a les aigües a prop de Tenerife, a prop de Granadilla de Abona, en les properes hores d'aquest protocol. Xavi, va, començo per tu. Doncs, aquesta setmana, com has viscut aquest procediment? Com ho estàs veient?
2: Pues, me quedo una mica esturat, i te diré per què. Uh-huh. Justament ho acabes de dir ara, que si el vaixell fondeixa, que si atraca port, i un no pot evitar pensar, escolta, però tot això, amb l'experiència que vam tenir amb el SARS-CoV-19, amb el Covid, uh-huh, no tenim ja protocols clarament establerts per saber com hem d'actuar amb una contingència que ja estan avisant de que ho tindrem més repetitivament, perquè amb el desglàs del permafrost, amb el tema del desgel, començaran a sortir més virus, més patògens, amb la qual aquesta acció hauria d'estar molt més clara, molt millor treballada. Els protocols haurien de ser molt clars.
1: De fet, ara apuntàvem, entrevistat fa uns minuts a l'epidemiòleg Joan Caelà, que coincidia que deia des d'ahir que s'havia establert un protocol ja en aquest cas, que posava èmfasi en el fet de que doncs, és un bon senyal. El fet que hi ha aquest protocol és ja que s'ha de seguir. És a dir, ara tenim aquest protocol, que apuntaves que encara s'havia de fer molt abans, no?
2: El comandament estratègic dels Estats Units, que es dediquen a fer protocols i de tot, tenen fet un, fins i tot, per una epidèmia de zombis. Valorant fins i tot si està d'invasió extraterrestre. O sigui, per tot.
5: Ostres, doncs m'ho crec, eh?
2: Ja, sí, Paula. Bueno, tenen anunciat així.
1: Paula.
5: A veure, jo aquesta setmana no l'he vist. No sé si hi ha hagut un percentatge de les persones que han fet com jo, però jo he de dir que al final suposo que ha estat per el que vaig viure en el Covid, que jo no li he donat jo no li he donat massa bola. Jo, en la meva opinió, la veritat és que he vist que hi ha hagut moltíssimes notícies, hi ha hagut moltes persones que s'han, òbviament, preocupat, perquè al final venim de, bueno, d'un trauma del 2020, al final és, tothom està amb aquesta por i és lògic, no? Perquè si al final passem per el que hem passat, pues és normal que bueno, que al final han mort unes persones també en un vaixell, que això també fa com, ostres, estan tots molt nerviosos, ve un virus que et recorda una mica a fets passats que hem patit tots, i en el meu pare a mi m'ha passat una mica com va passar el Covid, que jo no sé si vau ser d'aquest percentatge, però jo va haver-hi un moment que estava tan farta de tantes notícies constants, tantes històries durant hores i hores, que jo vaig parar de veure aquestes notícies.
1: Sandra?
6: Jo estic una mica igual. En aquest punt en què les evidències tampoc no són molt, molt clares, que els protocols no estan clars, no sabem si s'ha de fer quarantena, sinó tampoc no sabem exactament com, o sigui, com quina és la tassa de transmissió, etcètera. Jo em quedo molt en l'anàlisi mediàtic, que al final és el que tenim més a mà, i m'ha semblat que la professió doncs, no ha estat a l'alçada, una vegada més, no? Aquesta sobreexposició, aquesta sobreexplotació de l'antivirus, i sobretot l'espectacularització que s'ha fet. És veritat que és una, ho deia l'altre dia un epidemiòleg, que és una epidèmia o una protoepidèmia mediàtica. I les imatges és veritat que també són molt, molt, molt escandaloses, no? És a dir, tenim un vaixell, una mica com si fos White Lotus, no? De cop i volta, saps? Tenim els vaixells, els morts, les imatges dels epis un altre cop, no? Però crec que és veritat que els mitjans no ens podem callar, perquè és una cosa que preocupa, que és evident que és la notícia d'aquesta setmana, Però el problema és com ho enfrontem, no? I crec que, doncs ho comentàvem abans, que l'Anna Rosa posant hologrames de virus gegants i gent amb epis enmig del plató, doncs no ajuda a calmar una situació de la qual tampoc no sabem gaire. És a dir, ens hem d'esperar i hem d'informar la població del que sabem. Del que no sabem, ens hem de callar.
1: Però,
6: no ho estem fent bé.
1: El que apuntava, Sandra, en el fet de donar la informació i donar, llançar un missatge també, o enviar un missatge didàctic. Didàctic i de tranquil·litat. Amb en Joan Caileu parlàvem ara precisament que deia, és que en veurem més de casos. Aquesta nit coneixíem el cas d'aquesta dona que està a l'Hospital Clínic, que no té símptomes, és a dir, recordem, però diu, és que és molt important que se'n trobin i el rastreig, que són paraules que ens sonen a l'època de la Covid, però de quina lliçó en podem treure? Si ho rastregem, si ho fem, i fem d'aquesta manera, no alarmem. És a dir...
6: Però ojo també amb els missatges tranquil·litzadors. Ahir la ministra posava un tuit que començava dient «Buenas noticias». Home, ja som experts en el uno o dos casos aislados. Esto, ¿sabes? Brotes verdes. Vull dir que estem acostumats a que la classe política ens doni missatges excessivament tranquil·litzadors que la gent tampoc no se'ls creu. Vull dir, si no tenim ni idea d'alguna cosa, jo crec que la societat és prou madura com per dir-li «Mira, escolta, encara no ho sabem, tranquil·litat».
1: I el desconeixement ho estudiem,
6: exacte,
1: ho investiguem, mirem-ho.
6: Exacte. Però dir-li a la gent «Tot anirà bé», de fet, ja s'ha descobert que no n'hi ha.
1: Crec que dels primers que va sortir va ser Fernando Simón. Aquesta setmana també, que aleshores molts es van posar a tremolar, Eric.
3: Jo estic totalment d'acord amb la Sandra, perquè penso que la ciutadania ara mateix no necessita, no necessita platós de tele amb gent fent l'espectacle, sinó una resposta política a ferma consolidada. A mi, per exemple, més que com s'explica, em preocupa més quina resposta hi haurà, perquè en un panorama global de polarització i fragmentació política, a mi em preocupa que, tot i els aprenentatges que haguem pogut fer, no hi hagi una coordinació internacional amb però a la salut pública i la protecció internacional. M'agradarà veure si Donald Trump té la seva proposta única i exclusiva de matar aquest virus, no? Segurament contraposada a la de l'OMS. Per tant, bueno, jo crec que aquest és el tema. Paral·lelament de com s'està comunicant, que crec que és molt important fer aquest equilibri entre ciència i política, i han d'anar de la mà fermament. Jo sóc ferm defensor de que la política s'ha de basar en la ciència i no en la pròpia ideologia, i sobretot quan són temes d'aquest caire, però m'agradarà veure quina és la proposta de coordinació internacional que fem, i a mi això és el que més por em fa.
1: Alba.
4: Sí, o sigui, seguint en la línia del que deia l'Eric, aquí a Espanya, o sigui, a l'Estat ja estem començant a veure els efectes de la fragmentació política en la resposta que estan donant, doncs, alguns personatges com la d'Isabel Díaz Ayuso, no?, que s'ha negat a que arribin aquí els 14 espanyols que estaven en aquell creuer, a l'hospital militar que tenen allà a Madrid, i és com, a veure, l'hem de recordar que aquesta dona va fer construir un hospital, que era l'Isabel Zendal, que va costar molts diners durant la pandèmia i precisament per aquests tipus de casos, i doncs està aprofitant aquest cas per fragmentar, per polaritzar i per culpabilitzar el govern espanyol.
1: Amb el que apuntava l'Eric, el tema de l'OMS, és a dir, el fet que siguin passatgers d'un creuer de diferents nacionalitats... Clar, la importància del protocol també ho apuntàvem, perdoneu que torni a fer referència a l'entrevista del Joan Cailà, però ell també ho deia, és que l'OMS precisament el que ha de fer, que sembla una evidència, és aquesta coordinació, tot i que de moment el missatge sigui que no és una pandèmia, no és la Covid, no és el mateix, però s'hauria de gestionar de manera conjunta, d'alguna manera, perquè no en surti cada país amb un protocol diferent, o Donald Trump assegurant que té un protocol que no és que no té ni cap ni peus, per exemple.
2: Justament, és que és el que em quedo sorprès, perquè, insisteixo, és una situació mèdica repetitiva que encara tornarem a tenir més vegades en el futur, al qual interpreto que això hauria d'estar tan estandarditzat que no hauria de ser una notícia extraordinària.
3: Jo crec, Xavier, que no ens ho esperàvem tan d'hora.
2: Tan aviat.
3: Sempre ens deien, oh no, això de les pandèmies anirà passant. Jo no m'ho esperava tan d'hora. Que no és una pandèmia, vull dir, encara no està confirmat, però escolteu, vull dir que la sensació també ja comença a ser una mica la mateixa, sigui o no sigui el mateix resultat.
2: Molt bé, Eric, però mira, jo tinc un topicazo que me'ls tinc aquí gravats, i una d'aquestes són els problemes polièdrics, no? Que m'agrada utilitzar aquesta paraula, que ja la tinc gastada. Però la qüestió és que, fixeu-vos, surt aquesta alarma que se li dona molta dimensió mediàtica per agafar por. En un moment en el qual nosaltres, com a estat, com a país, el fet de les circumstàncies bèl·liques que hi ha arreu del món fa que, arribant a l'estiu, nosaltres ara som un destí preferent perquè la gent vingui aquí a estiu i aixà, amb tot el que suposa passa amb el tema d'ingressos econòmics, que a cap país això es li va malament. Comences a agafar aquesta por ara de que si ve un vaixell que atracarà Canàries, que és un dels llocs més motors econòmicament parlant en matèria de turisme, i ara molta gent s'ho pot tornar a repensar, diu, ui, no anem a Canàries, que mira quina por que hi ha, que mira que fins i tot els treballadors del port volen fer una vaga perquè no està clar quines són les mesures de seguretat que s'han d'adoptar. Això es fa mal a tots, perquè són ingressos que perdem en favor d'uns altres.
5: Sí, la veritat és això, s'ha de tenir en compte, perquè jo també vaig veure que efectivament volien fer vaga, perquè al final ho entens, no? Al final, o sigui, vull dir, al final sí que hi ha una discussió política ahí entre si havíem d'agafar aquestes persones o no havíem d'agafar-les, per què a Canàries, per què no tal. Al final s'ha de tenir en compte una cosa, i que nosaltres ara mateix a Canàries no hi som. O sigui, que sí, que jo crec que tothom també ha de fer una mica de pensament, de dir, òbviament, és normal que tu pateixis per la teva vida, pateixis per la teva feina i pateixis per el teu sector turístic. No obstant, sí que és veritat que hi ha una altra part que és com, jolín, sí, però algú l'haurà d'agafar, algú haurà de fer les coses, i qui ho fa, perquè és veritat que jo estic una mica dividida en aquest sentit, perquè és veritat que jo crec que també s'ha de tenir una mica de... O sigui, s'ha de tenir humanitat, perquè al final són 145 passatgers, si no recordo malament, que al final no ho estaran passant gaire bé, òbviament, perquè ells també hauran patit el que és la Covid, i probablement quan arribin a port, doncs molt estaran malament psicològicament, molt, no només per el tema de l'antivirus, això s'ha de tenir en compte.
2: Paula,
5: no?
2: Tens raó, però és que just, a veure, de veritat això no està estudiat ja prèviament, que si un vaixell té persones contagiades, de veritat no tenim un protocol que diu, mira, si es dona aquesta circumstància, que m'imagino que no costa tant de pensar, mira, es porta en aquest lloc, aquí se l'atén d'aquesta manera, se li porta a aquest hospital, si tot això, de veritat, no ho tenim ja estudiat.
6: I que el protocol de l'OMS deien precisament això, que segons el protocol que ja existeix, havien d'anar a Canàries i no a Cabo Verde, perquè la infraestructura sanitària de Cabo Verde no era suficient.
1: No permetia fer-ho de manera segura.
6: Exacte. Llavors, però si els protocols estan, el problema és la merdificació, perdoneu-me, però política que hi ha hagut de tota aquesta situació. I em preocupa també, que ho deia l'Eric abans, com reaccionarà la població. És a dir, si haguéssim tingut un govern responsable que hagués dit sí, sí, mira, el protocol de l'OMS diu això, fantàstic, perfecte, que vinguin a Canàries... Ja no hi ha més debat, s'ha acabat. Clar, què passa amb tota aquesta cosa de jo no els vull, jo no el vull. La Díaz Ayuso dient que no vinguin a l'Hospital Gómez Ulloa, que, recordem, és competència del Ministeri
1: de Defensa,
6: perquè és un hospital militar, no és de la Comunitat Autònoma de Madrid. Si no hi hagués hagut aquesta discussió, tot estaria més tranquil. Però què passa ara? Que la gent desconfia. La gent té por, és normal. Però llavors, clar, tu imagines, totes aquestes persones que van baixar del vaixell abans, que l'OMS no les troba, és que... Jo entenc que hi hagi gent que es vulgui quedar amagada, també, de dir, ostres, és que ara em fotran 4 o 5 setmanes en quarantena, jo no vull, vés a saber si rastregen tota la meva vida. La gent té por, és normal. I no es compliran les directrius de seguretat ni sanitàries que s'estableixin a partir d'ara, perquè la classe política, una vegada més, torna a no generar confiança.
1: De fet, la ministra Mònica García, parlava ahir, ara parlàvem de la derivada política, em centro ara, i parlava sobre la coordinació.
7: Que hay colaboración, que hay coordinación, que vamos a poner mecanismos que son seguros. No veo que sea el momento de introducir incertidumbres, introducir miedos, introducir un debate político estéril.
1: Parlava la ministra de debat polític estèril, també que hem escoltat en diferents moments, és el president del govern de les Illes Canàries, que és Fernando Clavijo.
8: El gobierno de Canarias ha sido muy crítico con la decisión del gobierno de España de traer el buque a Canarias. Seguimos siendo críticos, pero una vez que está, lo que tenemos que garantizar es que las cosas salgan bien, ¿no?
1: El fet de garantir que les coses surtin bé. També, no sé, batussa política no ha estat, però discrepàncies polítiques també en aquest sentit, no?
6: Sí, i clar, és el que dèiem abans, que jo crec que no tot s'hi val per electoritzar o per capitalitzar vots, que al final és el que s'està fent, és el que estem veient. I, bueno, una vegada més, tornem al que vam dir durant la Covid, que ens sortiríem millors, que aprendríem moltes coses, no hem après absolutament res. I és que, vull dir, ja estàs, és com un dia, el dia de la marmota, d'alguna manera.
3: Totalment. Jo crec que també és molt interessant el que comentaves de la confiança en la classe política, no? I a mi això em preocupa perquè ja sabem qui surt guanyant quan surt corcada la confiança política, no? I malauradament jo crec que aquesta és una previsió que podem començar a fer, no? Que és que l'extrema dreta segurament són els guanyadors de tota aquesta de tot aquest debacle respecte a la confiança i tot aquest debat de la salut pública, quan al cap i a la fi és que des del meu punt de vista és coherència, no? Jo, sí. Jo crec que persones com Fernando Simón haurien d'estar ara mateix en el seu millor moment, perquè ho han de tenir tot estudiadíssim i superben preparat, no? És a dir, fent una mica de broma, Fernando Simón li ha d'encantar que arribin pandèmies perquè pot posar en marxa tot el seu criteri científic, no? Però sembla que la política, en contra d'això, li encanta que arribin pandèmies justament perquè Clar. És un element més per atacar el contrincant, per generar aquesta divisió entre el nosaltres i els altres, entre els amics i els enemics, i jo crec que hem de poder començar a dir també públicament i de forma desacomplexada, igual que fa a l'extrema dreta, que prou ja, no? I que prou de titllar a la ciutadania amb tot el perdó, d'imbècils, com si no haguessin viscut tampoc una pandèmia, com si no l'haguessin patit, com si no hagués hagut famílies que han perdut també a éssers estimats a conseqüència de la Covid. Per tant, anem a posar una mica de com diria el president de la Generalitat, de seny, no? En tot aquest tema, perquè, ostres, ho hem passat molt malament com a societat i ara justament estem en el punt d'inflexió de poder fer les coses millor del que es van fer. Per tant, una mica també de responsabilitat individual per poder consolidar també aquesta responsabilitat col·lectiva, que jo crec que no és tan difícil.
1: Responsabilitat col·lectiva, diu l'Eric Alba. Creus que serà així?
4: Bueno, no sé, a un any de les eleccions, clar, és que el context polític també és diferent de...
1: Hem de posar un context, això.
4: I sí, jo crec que veig en general la població més relaxada, també perquè encara hi ha com bastant de desconeixement, perquè, bueno, és això d'informar-se sempre via Reels, és lo típic. I que, a més, jo tinc entès que el grau de transmissió d'aquest virus és menor que el de la Covid, però sí que el de mortalitat és major. Llavors, és per això que tampoc acaben de quadrar els protocols i de saber què fer, si cal confinar o no cal confinar, on han d'aturar-se...
1: I tant, a la Paula, digues.
5: No, però bueno, al final sí que queda clar que al final aquestes persones, sí que a Espanya almenys, sí que es confinaran, perquè al final és veritat que tenen la llei de la seva banda en aquest sentit també, i ho veig lògic també, pues, que al final s'hagi de mirar una mica, jo crec que és responsable, no? Que, tot i que a ningú li fa gràcia estar 4 setmanes, 5 setmanes confinats, sí que és veritat que és un virus que efectivament no té, primer, que no té cura, no sabem exactament la seva força, fins a on arribarà, però bueno, és veritat que també quan he llegit sobre el tema sí que deien que era un virus que ja era com més conegut, no és com el coronavirus que de repente va aparèixer i
1: que treballaven sobre una base, clar, cosa sí. Que no passava amb la Covid.
5: Claro, i jo crec que al final això també partim d'una matèria que ja almenys coneixem una mica, no? No partim de literalment de menys 10, i en aquest sentit crec que no confio en els polítics com vosaltres en aquest sentit, però sí que confio en els nostres professionals, confio en els metges, confio en els epidemiòlegs, que no se n'ha parlat, que estan aquí a Espanya i que estan fent aquestes coses, pues mira, com ho varen fer en el Covid, d'una forma increïble.
1: Deixem apuntar només un aspecte en el doctor Antoni Castells, que és el director assistencial de l'Hospital Clínic, doncs fent referència, a aquesta dona que no té símptomes, que està en l'hospital, doncs està oferint unes declaracions i diu que se li farà una PCR avui i que es tindrà aquest resultat en unes 24 hores. És a dir, que de moment doncs és la informació que tenim és aquesta, que està en aquest centre hospitalari, que se li farà aquesta PCR, que es tindrà el resultat i que no té símptomes. Ho dic també a vegades que parlem, doncs, posem-la, doncs, en aquest cas, les dades que tenim és el context, és aquest, que a vegades, ahir a la nit, segurament que més d'una va entrar a les xarxes o va veure i va dir, la primera reflexió que fa, ostres, tenim un cas a Catalunya. A veure, tenim una dona que està en aquest moment al clínic i el doctor està dient, doncs, està explicant les pautes que entenc que són habituals, no? Dient, si alguna cosa hem après de la Covid és que hem d'esperar aquests procediments i que si està controlat... Sempre és millor, no, Eric?
3: Jo crec que és molt important això que comentaves i ho vinculo també amb el que dèiem de polítics professionals, no? Jo crec que han d'existir, és a dir, jo crec que el polític hauria de ser professional i saber què fer en aquest sentit, no? És a dir, jo no crec que hi hagi polítics no professionals, que els hi ha, evidentment, però crec que cal un canvi de paradigma cap a polítics professionals. I crec que ser polític professional ara mateix convindria, no?, com comentaves ara, el fet de poder capacitar la ciutadania en identificar una mica aquesta informació, no? Perquè ara la gent està en un estat emocional, segurament, no?, abans també comentava, des d'un punt de vista molt traumàtic o molt de... fer aquesta revisió, no?, de tot el que va passar històricament i experiencialment, i jo crec que hauríem de començar, i vull pensar que és el que passarà aquests dies, no?, a capacitar la ciutadania en identificació cognitiva del que és i no és, no?, l'antivirus, no?, de dir quins símptomes té, què vol dir que jo ara mateix m'aixequi amb mal de cap, o tingui tos. Vol dir que tinc antivirus? Home, no, senyora, no.
5: Calma.
3: No, per tant, crec que és necessari que comencem a capacitar la ciutadania en dir, bueno, què és això de l'antivirus? Mm-hmm. Quins símptomes hi ha? Quan m'he de dirigir al metge? Què m'he de posar? Com m'he de protegir?
1: De fet, amb la quarantena, en aquest cas, Eric, també hi ha hagut, i amb això, Paula, et volia també adreçar a tu aquesta reflexió. Se n'ha parlat, quarantena un voluntària. Després apel·lem a la responsabilitat perquè faci la quarantena. Si no, ara hem d'arribar a un extrem amb una declaració, amb un document jurídic que també ens apuntava el senyor Cailà, que obligui aquestes persones. Que també entrem en termes legals.
5: Sí, clar. Sí, totalment. O sigui, al final, bueno, en el coronavirus ja es va veure, no? I al final també que es varen prendre decisions a nivell legal qüestionables, perquè sí que es va dir que era l'estado de l'arma, però no s'havia d'utilitzar l'estado de l'arma, sinó que s'havia d'utilitzar una altra. Vull dir, al final els termes legals sempre... Bueno, és que al final, si me dedico a això, jo veig termes de legal per tot
1: arreu. Per tot arreu, al teu voltant, en qualsevol qüestió, oi, Paula?
5: Jo crec que sí, no? Ens passa a tots amb les nostres professions, si ens agrada, que jo crec que ho veiem tot, no? O sigui, però en aquest sentit, òbviament, ho veig lògic, al final ens agradaria saber que tots tenim aquesta forma de pensament de ser responsables o ser tal, però desgraciadament moltes vegades no passa. Tampoc ens ensenyen moltes vegades a tenir aquest espírit crític. D'entendre, de saber escoltar un polític i dir aquest està guanyant vots, uh-huh, o aquest no està guanyant vots. Bueno, això ja és un altre tema i un altre panorama, no? Però estic d'acord amb el que tu dius, Eric, però és que a vegades és veritat que la població no està gairebé preparada per això. I jo crec que això s'ha de millorar en aquest sentit.
1: I
5: però...
1: no creieu que potser potser és una evidència, o dic una obvietat, tu potser, Eric, amb això em podràs ajudar, que arrosseguem un trauma? És a dir, el trauma de la Covid ens va deixar moltes reflexions i ens va deixar uns canvis pel nostre dia a dia, però també, a priori, potser ens espanta, sí, segurament en moltes converses aquests dies, no? Ho he escoltat pel carrer amb gent propera que deia uf, a mi això no em dona bones sensacions. I estem escoltant experts, és important també posar sobre la taula les dades, alerta amb missatges que després potser no, com apuntaves, no, Sandra, que no es compleixen, no concorden, però a priori, de dir, és que venim d'una experiència... Uf.
3: És que jo, i per això jo deia que potser no ens ho esperàvem tant d'hora, no? I jo des del punt de vista de la meva professió, no? Com a psicòleg, crec que no n'hem parlat tant de la Covid. És a dir, va haver un punt on ja vam reprendre tota la normalitat i per tant aquell tema ja no va existir. La gent va patir molt, les vides van canviar moltíssim, no només arrel de les morts de familiars o éssers estimats, sinó arrel de gent amb afectació psicològica, gent en canvi a les seves rutines, gent amb un impacte emocional que encara no l'aguanta a dia d'avui. Jo crec que ens ha faltat parlar.
5: Sí.
3: Ens ha faltat parlar.
5: M'ha agradat molt el teu punt de vista, perquè des d'un punt de vista també en l'ambient laboral, jo crec que també ha faltat molt per parlar i molt per tractar millor després als metges, als infermers, a totes les persones que han estat literalment funcionant d'una forma que no era normal. O sigui, jo crec que ni s'ha parlat ni s'ha compensat. Segurament, bueno, no he fet cap estudi, però és que si ara el fes, hi hauria una quantitat de baixes, uh-huh, o una quantitat de persones que a dia d'avui estan fent feina i de moment no es trobarien bé, i també l'efecte que bueno, com a psicòleg tu sabràs millor que jo, però que hi ha persones que probablement ara mateix en l'àmbit de la sanitat segurament estaran treballant, uh-huh, i li donarà por dir que encara els afecta la Covid, perquè diuen, leches, han passat 5 anys, com voy a quejarme jo d'esto? Perdona? Sí, vull dir. Això no va per temps.
1: Deixem-me que apunti més dades sobre aquestes explicacions que ha donat fa uns minuts el doctor Toni Castells, recordem, director assistencial de l'Hospital Clínic. De fet, ha dit que se la considera contacte, no pacient, és a dir, que això també és important destacar-ho, que de fet que no ha arribat encara, és a dir, que quan arribi avui, és a dir, que arribarà al clínic avui, que se li farà doncs, en una habitació individual, amb un personal mèdic, amb uns controls constants, que el període de quarantena són 3-6 setmanes, i insisteix el doctor amb una informació de donar una tranquil·litat, aquest missatge és el que podem extreure, aquest missatge de tranquil·litat, recordem, se la considerarà contacte no pacient, i que si la PCR doncs, en cas que surti positiva, doncs es seguirà doncs, com en qualsevol, com és habitual al protocol, que si es vigilen els símptomes en cas que apareguin i sempre s'utilitzaran i es faran les mesures que pertoquin.
2: en aquest sentit, una mica seguint la línia del que els companys i companyes han, les companyes han dit aquí a la taula, a veure, jo veig clarament quatre elements que conjuminen en aquesta informació. El primer de tot, i val la pena reivindicar-lo, tenim uns professionals sanitaris espectaculars en matèria d'infeccions i tractament d'epidèmies d'aquest tipus, estem sob camp de bans, i això val la pena reivindicar-lo. Per l'altra banda, sí que sembla important que no podem perdre vista, i s'ha dit aquí, això és una, aquesta notícia és com tant les altres és oportunitat política, i els polítics, sobretot tenint en compte que l'any vinent pues, tenim generals, aprofitant aquesta qualsevol notícia, especialment aquesta, fa molt de soroll, i per tant pues, no ho deixen escapar, i és una oportunitat pel govern per tractar de dir que gestiona bé, i l'oposició, lògicament, per intentar desgastar-lo, dient lo malament que ho fan.
1: Doncs, potser... Digues.
2: El tercer, que és...
1: El tercer.
2: Ja no me convidaràs més a venir aquí,
1: ui, a
2: el que diré ara, els mitjans de comunicació, em sap greu, és que viuen o vivint de magnificar la informació. Quan jo poso qualsevol cadena i me veig al vaixell des de fa dies com va vessant pel mar, i mira, ja se va apropant cada dos partes informant tot això i fent molt de soroll, ho sento, això és per mitjans de comunicació, que són els prescriptors de confiança de l'audiència, als quals venim obligats a formar i a informar, junt de fer això, aprofitem qualsevol tipus de notícia per guanyar audiència, que al mateix temps es tradueix en més visibilitat del mitjà de comunicació i més ingressos publicitaris, i un culpable més, que ho sento, m'agradaria que no passés de puntetes quan té tant de protagonisme.
1: Doncs queda dit, Xavier?
2: I no convidaràs més, perquè quan m'aprofito això... per convidar-me de l'audiència, ja... ha estat un plaer, un honor...
1: Això ja ho decidirem a porta tancada. Perquè parlem encara d'aquesta... anem pivotant sobre els temes a nivell polític. Hem escoltat Mònica García, ministra de Sanitat, Fernando Clavijo, president de les Canàries, i Alberto Núñez Feijóo també, va parlar sobre aquesta qüestió.
9: Y la realidad es que ha habido demasiada confusión en los últimos días. Repasemos las noticias de los últimos días. Primero, que el barco no vendría a las costas españolas, después que sí. Después, que recibiríamos a los infectados, después que no. Después, que los españoles afectados irían a Canarias. Ahora, que van a Madrid. Y después, que estarían en cuarentena y ahora, que es voluntaria la cuarentena. Señores, esto no es serio.
1: No es serio. No es serio. Sandra.
6: Es que no es serio. El que no es serio es él también, ¿eh? Es que a mí, ahora l'escoltava y... Bueno, m'agradaria que algú pogués sortir al Congrés o on sigui a dir-li calli. Vull dir, és que al final és una mica això, i és el mateix que deia abans amb els mitjans de comunicació. Si no en tenim ni idea, callem. És que no hi ha més, no hi ha més. I els mitjans hauríem de dir el que tenim i després passar a un altre tema, perquè hi ha moltes coses sobre la taula en aquest país que ara mateix sí que són importants i que ara mateix sobre les quals sí que s'ha de fer política. Bueno, és que no sé què dir d'aquest senyor, que al final...
1: Temes, parlàvem abans de la derivada política, però hem vist podem dir un petit debat entre una ministra de Sanitat i un president d'una comunitat autònoma, que al cap i a la fi són què hem de fer doncs, amb aquests passatgers, i si m'afecta doncs, el clar. Meu territori. És inclús, es podria arribar a entendre, la preocupació... Sí. Del president, deixant de banda que estem a un any de les eleccions i que estem parlant de, en aquest cas, govern, que és un color, coalició canària, que és una altra. Però, clar, d'una preocupació parlem a potser una manera d'intentar fer soroll polític d'una qüestió que no n'hauríem de fer, on crec que ningú...
6: O sigui, està fent oposició, ja està, no està fent política, no està fent res més que oposició.
3: Ni això.
4: Sí, jo crec que ara els polítics s'han d'anar molt amb peus de plom, perquè les prioritats de la gent han canviat tant respecte a les del 2020, o sigui, aquí teníem, era molt recent l'experiència del procés, i ara, en canvi, les preocupacions se'n centren més doncs, en les condicions materials, no? O sigui, el preu de l'habitatge, les conseqüències de la guerra a Ucraïna i la guerra de l'Iran. Llavors, la manera en la que es tracti aquesta crisi o no crisi de l'antivirus doncs, pot ser doncs, molt condicionant per la població. O sigui...
1: Xavier.
2: A veure, m'havia quedat al final amb el quart element, que no he tingut oportunitat de dir-lo.
1: Doncs a veure
5: quin és. Que amb el tercer ja...
1: Com que el tercer d'aquella manera, doncs...
2: M'ha sorprès.
5: Hemos saltado, sí.
2: Que em tornis a donar la paraula, ja m'ha sorprès. Dic, bueno, ja no diràs res més. Quedava, com sempre, en el centre de tota la informació o al centre de tot el debat als ciutadans i les persones. El més important, com sempre, és l'audiència, en aquest cas, o el ciutadà, que teòricament hauria d'estar millor format. Crec que és una obligació entre tots de poder donar bona formació i bona informació. legislació i, malauradament, d'un temps ençà, sembla que la crispació política arriba a tot arreu, genera molta por, molta inseguretat, i em preocupa perquè aquesta tensió es trasllada al carrer i afecta la convivència. I nosaltres, com a país, que tenim reptes molt grans, necessitem una societat potser millor harmonitzada, millor orientada, i ens sap greu que aquest tipus de situacions va en direcció contrària.
3: Totalment. Reprenent una mica també les declaracions de Núñez Feijóo, jo crec que és absolutament legítim que quan tu fas una declaració amb un horitzó electoral vulguis fer-la amb la intenció de guanyar vots. A mi em sembla absolutament legítim, i més en política. Però crec que tenint en compte que va ser primera força política i que suposo que la seva intenció és tornar a ser primera força política, però no només això, sinó tenir el suport suficient com per governar un país, quan tu planteges una declaració d'aquest estil, ho pots fer des d'un punt de vista constructiu o ho pots fer des d'un punt de vista polaritzador. Núñez Feijóo aquí ha decidit fer-ho des d'un punt de vista polaritzador, i jo crec que és un greu error, perquè crec que la ciutadania espanyola també necessitaria veure, tenint en compte com és el govern i com ho ha fet Pedro Sánchez, necessita veure una alternativa constructiva que els digui, com bé s'hi referia la Sandra, no? Des de la coherència i el sentit comú, mirin, no tenim ni idea. Jo entenc que Pedro Sánchez ha fet coses molt malament, segurament, però jo no sé com gestionaria tampoc aquesta crisi, però que sàpiguen vostès que Pedro Sánchez té la mà del partit de l'oposició per construir un projecte consolidat a nivell espanyol.
2: Eric, un polític honest, perdona, ho hem trobat en algun lloc?
3: No, però és a dir, ni tan sols quan tenim l'oportunitat de fer-ho, ens ho trobem.
2: Però, Eric, contesta'm això, és que tu m'ho sabràs dir-m'ho. Però no seria el millor el que la ciutadania desitjaria de trobar polític tècnic, honest, de cara, no faltador, no insultant, no mentider? I em pregunto, tots aquests polítics de tot el mental, perquè no vull singularitzar ningú, no tenen assessors que els diguin, escolta, canviem d'estratègia? Jo crec que la gent sí que sabrà entendre quan es veu un polític que es presenta sensat, moderat i demés.
5: Tinc dubtes. Jo també, perquè és que ara mateix estem en una era en què funcionen els reels i els missatges ràpids, concisos. En aquest sentit, crec que no interessa a un polític... Bueno,
2: pues així
5: se'ls
2: va.
5: A veure, no només som la nova generació, jo crec que el fet dels reels i tal afecta a tothom, que el meu pare fa ri, i també li agrada el TikTok,
2: ja
5: i
2: comencem.
5: Sí, aquí tothom mai, aquí ja perdi. Però no, a veure, estic d'acord amb el que diu l'Eric, i també crec que un punt de vista constructiu és interessant, en el sentit de que, òbviament, jo entenc que un president de Canàries, pues, que si no se l'ha informat, de l'oposició, si no se l'ha informat bé, és veritat, si no han tingut en compte la seva opinió ni s'han posat en comunicació amb ell, jo ahir sí que considero que dic, ostres, és normal que surti i diga, oia, a mi no m'han informat de nada, em sembla molt malament que no m'hagin informat ni m'hagin tingut en compte per a res, i que no m'hagi trucat el president per comentar-me les coses com són. En aquest sentit, jo ho entendria. Ara bé, efectivament, el punt de vista destructiu, òbviament, no estic gens d'acord, però sí que entenc que com a oposició, pues que sí, i com a president d'una comunitat autònoma, si tu dius que si ve un vaixell, literalment, amb un virus que no tenim ni idea de res, pues sí que hi hagi aquesta contrarreacció. O sigui, jo crec que tampoc... O sigui, no s'ha de polaritzar, però jo crec que sí que és...
6: Però
5: sí,
6: jo aquí no estic del tot d'acord, o sigui, estic d'acord amb la base, és a dir, que hi hagi com una confrontació, un malestar, això ho entenc, però tu dius, si no t'informen, que surtis a dir, doncs jo crec que no s'ha de sortir enlloc a dir, jo crec que el que s'hauria d'haver fet és agafar el telèfon i trucar. I trucar, doncs, al Ministeri, a Presidència, a Govern, a on sigui, però dir-ho, o sigui, allò dels draps bruts es renten a casa una mica. Vull dir, jo crec que la situació és prou delicada com no posar la ciutadania enmig d'aquesta baralla dels papes, no? Vull dir que s'arreglin entre ells i ja està, i sortim donats de la maneta, i segurament ens hem enfadat perquè tu no m'has trucat quan m'havies d'haver trucat, però jo crec que la ciutadania no ha de participar d'aquesta espectacularització.
1: Eric.
3: Estic d'acord, i justament abans deia que jo també dubtava perquè ja estava buscant, perquè no recordava com es deia aquesta teoria, no? Però és una teoria de la psicologia social, que és la teoria de la identificació social, que fa referència al lideratge, que el que diu és que el líder, en base a aquesta teoria, el líder sempre és qui millor representa els seus seguidors. I per això deia que em generava dubtes, perquè no sé si estem davant del cas d'uns polítics ineptes, no professionals, que no saben ben bé com representar la seva societat, o si estem realment davant d'uns polítics que representen rotundament la nostra societat.
6: Segur.
3: I és molt diferent l'enfocament.
5: Sí.
3: Perquè aleshores la solució és molt més complexa si estem en aquest segon cas. I jo no sé davant quina circumstància estem.
5: És que jo t'he de dir que una persona... O sigui, jo, com a... si fos canària, jo crec que sí que reaccionaria així. Perdó, però si anem a la teoria aquesta de la psicologia social, jo és com... me vas a traer a mi casa un virus que no conozco y ni siquiera me informa. Vull dir, no sé, és com... Jo reaccionaria... Jo lo siento, tinc un mal dia, jo reaccionaria així. Vull dir... No, a veure, ara en sèrio. Estic d'acord també amb el tema de que no s'ha de portar la població, però és veritat que també és una representació... En teoria, els polítics són una representació de lo que diu la nostra societat, en teoria. I està clar que quan tu vas al carrer i vas a La Palma i vas a parlar amb la gent, pues la gent no parla d'una altra cosa. I la gran majoria segurament dirà que no vengan. Però per què? Perquè tenen por per la seva salut, per la seva economia, per la seva família, per el trauma de la Covid. O sigui, al final...
3: Quan segurament no estan dient, ei, portem el vaixell i els deixem fer turisme no, per les Canàries. És a dir...
6: Però a mi em sembla lícit aquest debat, no? Vull dir que jo crec que el que no podem fer és menystenir la por de la població. No. És normal que tinguis Totalment. Por, evidentment. Però hem d'entomar aquest debat des d'aquesta por legítima, no des de... És que no m'ha trucat, és que sí que m'ha trucat, és que ara no sé què, és que este hospital no, este hospital sí. Vull dir, parlem d'això i llavors tinguem un debat des del Ministeri de Sanitat, el Govern de les Canàries i potser 4 o 5 epidemiòlegs que et diguin, vale, tu de què tens por? De què facin turisme? I que... Doncs mira, no els deixarem sueltos. El desembarco serà així, farem Exacte. Això. Però des d'aquí, no des d'aquesta cosa...
1: Es farà controlat, es farà de manera Exacte. Que et donin una certesa. De fet, crec que és de les... No sé si coincidiu, però és en aquest cas la pica baralla, podem dintre de Fernando Clavijo i Mònica García, és de les poques que se va tancar. Sí. És a dir, que ràpidament això va començar crec un dimecres i el divendres ja va ser... Fet, no? Ara m'ha convençut. És a dir, que és el que potser no apuntava Sandra. Doncs sí. Perquè si això no ho parla de manera interna, ens estalviem aquests els canotazos que diem en argot periodístic del reel d'Instagram de no m'agrada, doncs sí que vingui, que no vingui i potser arribem on volem, que és el fer-ho de manera conjunta i segura.
6: I crec que també una cosa que no hem après de la Covid és escoltar la por de la població. O sigui, a tu què et fa por? I anem a actuar en base a aquesta por, perquè potser a mi des d'un despatx no em sembla que això sigui una cosa que pugui generar por, però si a tu te'n genera, actuem, vull dir, i fem-ho des d'aquí. I a la gent no se la va escoltar durant la Covid, hi havia moltes coses que segurament ens generaven por i que no es van resoldre. I crec que aquesta seria una bona oportunitat, també.
1: Alba.
4: Sí, bueno, és una mica en la seva línia. Jo respecte a la gent que pot tenir la població, perquè m'ha cridat l'atenció la teoria que ha dit del lideratge. Jo vull aproximar una mica des de la ciència política, que hi ha un fenomen molt conegut, que és el de Rally Around the Flag, que bàsicament ve a dir que quan hi ha una tragèdia d'aquesta, sobretot pot ser sanitària o desastres naturals, la gent tendeix a fer una mica més de pinya i empatitzar doncs, amb el seu líder, doncs, nacional, i això tendeix de vegades a enfortir el líder, i crec que és un fenomen similar al que va passar amb Salvador Illa i que després va tenir les seves conseqüències en les eleccions catalanes, i llavors a veure com es pot reaccionar a nivell nacional, bueno, tant nacional com a nivell de Canàries.
1: Doncs estarem pendents de com evoluciona tot plegat, com evoluciona aquesta qüestió. De la derivada política també és destacada i és important, però crec que també escoltar, com hem pogut escoltar avui doncs, a una epidemiòleg com és en Joan Cailà, a un expert en transport de marítim en situacions de risc, com era la doctora Mònica Fortea, o en aquest cas inclús des de l'Hospital Clínic, no? que ens aportin certeses i que ens aportin doncs, aquestes dades, que al final necessitem això, dades, necessitem conèixer i necessitem el fet de saber al davant del que estem. És a dir, la imatge aquesta de com es farà aquest fondeig, aquest vaixell, de com s'articularà tot plegat. És a dir, també posar sobre la taula les dades, que és, llegim aquesta matinada, aquest matí, estem davant de les hores capdals. Doncs, però que capdals per fer-ho bé. Clar. És a dir, que a vegades sembla que estiguem esperant que un altre jet passi alguna cosa... però que ens enfrontem a l'antivirus, però ens enfrontem de manera no, que la percepció social Exacte. A nivell de psicologia que estigui, que ens doni certeses, no, Eric?
3: Totalment. I jo estic molt d'acord amb la Sandra i crec que, per exemple, no sé què en pensaré tu, però potser una bona estratègia podria ser la típica estratègia de preguntes i respostes amb el líder, no? De dir, escolteu, anem a obrir un canal d'Instagram en directe on un líder pugui respondre en directe a les preguntes de la ciutadania des d'aquest neguit de la por, no? De dir, a mi em fa por que no desembarquin a les Canàries i els deixin per fer turisme. No, no, no passarà això, no?
6: Exacte.
3: És a dir, m'ha semblat molt bé l'aportació que feia la Sandra en el sentit de dir, ostres, és veritat, no, potser no cal basar-ho tot en un criteri de despatx que no connecti amb la ciutadania, i cal actuar en base a la por de la ciutadania, no?
5: I ara que tenim les eines per fer-ho, vull dir que és veritat que és que és tal qual, tenim un Instagram, tenim un directo, i ara que els polítics estan en tan modo t'ensenyamos la Moncloa i t'ensenyamos todo, ensenyamos la Moncloa però no fem un directe dient és que és totalment...
3: Em sembla molt bé que el cap de setmana facis running, no? Però,
5: no, escolta, sí, genial, però importància lo importante, no?
1: També apuntau, ara parlàveu, crec de Pedro Sánchez, no? El president del govern. Tedros Adhanom agraïa públicament, és a dir, a nivell de a nivell polític, en aquest cas d'aquest antivirus que parlem, d'aquest brot, crec que va dir que li agraïa públicament el fet que Espanya hagués acollit aquest creuet en aquelles hores en què no se sabia encara si era atracar a Tenerife, encara no es parlava de fondejar. Clar, això a nivell polític també té aquesta derivada d'aquest posicionament internacional de Pedro Sánchez com a garant de, no, d'aquesta seguretat de dir no, nosaltres ho farem i ho sabem fer bé, Xavi.
2: És que ben gestionat ens dona bona imatge cap al món i això ens afavoreix i és un posicionament que ens interessa. Per això ens sap molt de greu quan s'aprofita l'oportunitat política per desgastar d'una qüestió que ens hagués donat, com dic, un bon ressò mediàtic en el sentit de ser ben percebuts per altres països. Quan comencem a qüestionar que sí, que no, que si deixem el vaixell que navegui pel mar i els desatenem, es lesiona, com altres coses de temes que acabarem parlant avui de lo que va passar a Israel, no sé.
1: Avui tenim poc temps, ja tenim una trucada pendent, però deixa'm avançar, Sandra, si vols apuntar alguna qüestió.
6: Ah, no, clar, jo estava pensant que la política és tan personalista que, per exemple, dius, ens hagués ajudat a posicionar-nos com un país exemple. Torno una mica al conflicte de l'Orient Mitjà. No és Espanya un país garant de les llibertats, és Pedro Sánchez, que ha aprofitat aquest momentum polític per treure la seva cara i ser el garante de les llibertades en el món. Clar, llavors jo entenc que aquí també, perquè el que deia l'Eric, és legítim fer política tota l'estona, i jo entenc que l'oposició tampoc no vulgui. L'única manera de posicionar-nos com un país referent en la protecció dels drets sanitaris hagués estat el que deia ell, que és que surti l'oposició i digui tens la meva mà estesa perquè aquest conjunt de país faci una bona política. Però si no, serà la cara de Pedro Sánchez la que sortirà allà.
1: Els pactes d'estat que es feien abans.
6: Antanyo.
1: Antanyo, amb aquesta expressió d'antubi, que es feien als 90 entre els grans partits. Sí. Canviem radicalment de qüestió, tot i que estarem pendents al llarg del dia als serveis informatius sobre aquest brot d'antivirus, l'arribada demà d'aquest creuer, però volíem parlar d'una altra qüestió. I és que ahir divendres va finalitzar les mesures de compensació als usuaris dels trens de Rodalies. Van ser 3 mesos i mig després de l'inici de la crisi, es posa aquest punt i final a la gratuïtat del servei degut al, diuen, la recuperació gradual de les infraestructures. La gran majoria de plataformes d'associacions d'usuaris han criticat aquesta retirada. Saludem a l'Anna Gómez, ella és portaveu de l'entitat Dignitat a les Vies. Anna, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per atendre la trucada del Són 4 Dies de Ràdio 4. Esteu, avui és aquest, ja aquestes mesures decauen. Com ho afronteu des de la vostra entitat?
10: Bueno, nosaltres sempre hem dit que la gratuïtat no és bona, perquè a més serveix per dir-te no et queixis, però el que no pot ser és que ens treguin, ens apliquin la gratuïtat perquè el sistema no funciona i que ens diguin que ja estem rossant la normalitat i que ens tornen a cobrar el bitllet quan això no és veritat, és a dir, que diguin la raó exacta per la que hem de tornar a pagar el bitllet i la gent l'afrontarà o no, però com a mínim que no prenguin el pèl, perquè la gent ho està passant molt malament i les mentides cauen com a pedres a les estacions i a les andanes. I no li pots dir a la persona que se li està triplicant el viatge, que no arriba a la feina i se li trenca una mica tot el que és l'organització de la seva vida, que tot va bé.
1: T'anem a preguntar, però m'ho has respost, si havíeu notat alguna millora en aquests mesos de la gratuïtat del servei, però és evident que pel que ens expliques no.
10: Alguna millora sí.
1: Ah, sí?
10: La R15 va estar tota tallada i ara funciona al 50-60%. Hi ha línies que tenien tram... Sí, hem anat una miqueta, però han aprofitat a la primera millora progressiva que han trobat per dir a la gent que tot funciona, i això no és veritat. Uh-huh. Tu no pots dir que estem recuperant a dojo els usuaris del tren quan també estàs fent notícies que amplies i reforces els busos interurbans, a no ser que s'hagi triplicat la població de Catalunya en qüestió d'un mes.
1: En qüestió de setmanes, no?, que hagi patit aquest augment. Clar,
10: jo però ara... és que no pensen digues. En els usuaris.
1: Uh-huh. Anna, ara, escoltant-te, pensava, clar, es parla d'aquesta recuperació de la normalitat, però jo em pregunto, no sé si la normalitat que es tenia abans era una normalitat no normalitat, m'explico, és a dir, que potser ens hem acostumat a aquests, que els trens no compleixin els horaris, que no vagi del servei com ha d'anar i que la recuperació de la normalitat no hauria de ser aquest escenari, sinó uns trens que funcionin.
10: Sí, és que, a veure, quan va haver... Sembla que quan va haver l'accident de Gelida, uh-huh. tot anava bé, i no, estàvem en un punt molt crític. És a dir, clar, és que el problema és que la enhorabona que és tornar al punt on estàvem abans de Gelida, pues com a país tenim un problema. Nosaltres, o sigui, portem 2 anys i mig, més o menys, amb una degradació del servei, però, com dic jo, sempre cuesta abajo y sin frenos. Uh-huh.

0: que no tirés els bitllets, que ara, que després de la gratuïtat s'ampliarien. I això es va dir amb la boca petita. No hi havia informació a les estacions que et fes pensar que aquests bitllets servirien. Avui, que han estat a tornar el pagament, a partir d'avui són vàlids, però ja comencem amb problemes. Les devolucions express sí que les estan tornant, les amplien els 30 dies i les tornen. Els bono 10 que estiguin caducats també, però els que tenien que tindre una ampliació automàtica, perquè un bono d'un mes, doncs me quedaven 10 dies, doncs ara tindrien que tindre 10 dies. Avui, com a mínim, al Corredor Sud no funcionen les màquines.
1: Doncs déu-n'hi-do aquest escenari. Anna, la plataforma crec que es va reunir Dignitat a les Vies, ho diré bé, fa uns dies amb els presidents de DIF i de Renfe, si no vaig equivocat. Com va anar aquesta reunió?
0: Bueno, la reunió de Renfe també hi havia el nou director, l'Òscar Playà de Rodalies, de la nova empresa. I, bueno, van recollir tot el que els vam dir, van prendre nota i que ja ens diran. A mi això em va desanimar perquè també havíem passat prèviament tot el que volíem parlar. I la de DIF, pues, tot i que semblarà que m'he tornat boja, va ser molt bona. Molt bona perquè vam sortir amb la impressió de que han canviat una mica el xip i que realment sí que hi ha una preocupació per part de DIF dels usuaris i que hi ha molta intenció de desbloquejar estudis i projectes en el proper any. I en el canvi, per exemple, del Corredor Sud estem parlant de, per exemple, el nus de Vilaseca, que permetria que la gent es pugi amb un tren a la ciutat de Tarragona i connecti amb l'alta velocitat, que això per nosaltres és una passada.
1: És vital.
0: Sí, sí. I més quan ens queden tantes obres pel mig... Es va parlar del desbloqueig de l'estació tècnica del Prat, que no sé quants anys podem portar ni que realment és una cosa que no sol millora el Corredor Sud, sinó també a tot el que és la R2 Nord i en el fons una mica tota la xarxa. És a dir, que vam sortir molt bones notícies i a més portaven tots els punts que havíem dit prèviament que parlaríem, preparats, amb documentació, el que no ens van dir que en un mes i mig volen tornar-se a sentar per les dubtes que no han pogut resoldre o altres coses que havíem plantejat. És a dir, bueno, que dius, bueno, m'he demanat festa a la feina, però ha sigut productiu i sortim amb ganes de treballar.
1: És rellevant que ens expliques, que sigui destacat, que es preparin els punts pels quals vas amb una reunió.
0: Molt.
1: Anna Gómez, portaveu de l'entitat Dignitat a les Vies. Gràcies per atendre la trucada dels 104 dies. Que vagi bé. Sí. La qüestió de Rodalies, que la teníem... Ens queden 5 minuts, però la tenim aquí també sobre la taula. Sandra.
2: Ah, ostres, un dels altres drames. Tenim tants drames que ens anem oblidant, no? O sigui, se'ns acumulen.
1: Anem posant capes.
2: Ostres, sí, eh? Clar, jo perquè, per sort, no sóc usuària freqüent de Rodalies, però quan he hagut de parlar amb la gent de Dignitat a les Vies que et diuen això de... És que, clar, per mi són 2 hores, 3 hores per anar a la feina, amb sort, i, clar, la qüestió de no saber quan trigaràs. Això és una crisi de país, també. I ens oblidem que el temps disponible de la gent, també des del punt de vista laboral, és un temazo i clar que la gent està agobiada i té por, perquè, clar, si a més et passes el dia del tren mirant reels perquè no tens res millor a fer, i és que tot està lligat.
1: Tot està lligat.
2: És terrible. És terrible.
3: Sí, és que...
2: S'ha connectat tot.
1: Sí. Tot s'entrellaça.
3: Jo crec que, i reprenent-me una mica el que comentàvem al principi de la tertúlia, cal dir prou, cal aprendre dels errors. Això també, com deia la Sandra, també és una crisi de país. Aquí tothom surt a dir que tot rulla, que tot funciona, que tot va bé, que tot creix, que tot és estupendo, però la gent cada cop tenim la sensació que no progressem, no? I, i aquesta cosa de tot creix però la gent no progressa o les vides no progressen, crec que s'exemplifica de una manera amb el tema de Rodalies. L'Anna feia referència que la reunió amb Adif havia anat molt bé. Jo penso, home, no, només faltaria. El tema era perquè no havia anat bé en les reunions
1: prèvies. Anteriors.
3: No? Per tant, veurem. Jo espero que no haguem d'esperar més morts perquè realment es foti un cop de puny a la taula i les coses canvien.
1: Xavier, ràpid.
4: El drama sempre és el mateix. Que quan ja en període electoral se promet molts milions en inversió d'infraestructures que després haurien de mirar quan s'executa. I aquí a Catalunya, justament, a el que és la xarxa de Rodalies, de lo que s'havia promès per invertir i lo que s'ha executat, la distància és enorme. I aquest és el problema.
1: Alba?
5: Sí, jo per sort també agafo relativament poc Rodalies, jo sóc agafar un d'aquests busos interurbans, que, bueno, que el que fan és renovar les concessions, però hi ha molts pobles que... que queden desabastits d'aquesta

0: alternativa i que l'altra alternativa és anar amb el tren, que passa el que passa, no amb Rodalies, i el que ha passat amb la finalitat de la gratuïtat és que dona la sensació de que el govern d'Illa dona per tancada una crisi, però no, o sigui, segueixen havent incidències, segueixen havent-hi retards, i per tant, fins que no es garanteixi un bon servei en totes les línies de Rodalies, doncs no hauria d'acabar la gratuïtat.
1: Paula?
2: Jo utilitzo el Rodalies, podria dir, no diàriament, però setmanalment, uh-huh. i dir que jo que l'utilitzo setmanalment, tinc històries de tot tipus. O sigui, tinc històries per... Vamos, que si t'ha passat això, t'ho diré sí. O sigui, m'ha passat de tot. O sigui,
1: un llibre, Paula, un llibre.
2: Podria, és que, però és que la meva parella, és que ell anava a la universitat cada dia en Rodalies. I jo crec que ell sí que podria fer un llibre, perquè és que hi ha tantes coses que jo crec que fa no molt vàrem veure unes imatges de persones que anaven per les vies del tren, la R2, i aquesta és la que
3: al principi sobtaven, perquè no era habitual, i a vegades
4: és la nova normalitat.
3: La condició humana a vegades que ens sembla normal.
2: Jo crec que al final ens hem acostumat i també ells s'han aprofitat de la nostra costum, clar, perquè exacte. Jo crec que nosaltres som persones que aguantem massa. Mira, si estem connectant com la Covid, que nosaltres hem aguantat, i s'han aprofitat d'això. Ja està.
3: Al final el resum que podríem fer és aquest, que com a societat hem anat assumint, no? Anem donant per fet certes coses que no hauria de ser així. El capítol Rodalies l'hem obert ara al final, però crec que no acaba, és a dir, malauradament, pels usuaris i usuàries, en el meu cas també tinc la sort que no l'utilitzo diàriament, perquè visc que puc venir inclús caminant a la ràdio, cosa que és un privilegi. És un
5: privilegi.
3: És un goig, perquè això, a sobre que fas salut, pots venir caminant o en transport públic i no és el... a Rodalies en aquest cas, però sí que realment crec que s'ha de posar, no? Haurem de posar fil a l'agulla perquè no tornem a parlar, sobretot primordialment, evitar víctimes mortals. Uh-huh. Això hauria de ser el principi de tot plegat, de dir que arran d'això va començar, ho apuntava l'Anna, amb l'accident mortal de Gelida, del maquinista mort, no, Eric?
6: Totalment, i no hem d'esperar la mort, evidentment. Hi ha una qüestió molt important, que no és només la dignitat a les vies, sinó la dignitat a la vida, no? Entesa com el propi estat del benestar. La gent paga impostos, la gent treballa i treballem com burros, i si haguéssim de treballar més, treballaríem encara més, però, sisplau, el que paguem ha de tenir retorn, i ara mateix... Hosti, Costa de veure-ho.
3: Doncs escolteu, ha estat un plaer amb el Xavier, no dic estrenar-me perquè ja vaig estrenar fa uns dies, però...
1: M'acomiado de tots.
3: Amb la resta...
2: No, ja no tornarà.
3: Amb la resta,
1: ja no
3: recordem més. Xavier Salla, Eric Arenas, Alba Gatjós, Sandra Vicente i Paula Vázquez, gràcies per acompanyar-nos, per analitzar l'actualitat, centrada avui en molts criteris científics també, que al final és dades científiques, evidències, per llançar missatges tranquil·litzadors o de dir, tenim això, sobre parlo de l'antivirus en aquest cas, escoltem els professionals i després doncs ja anirem fent que els polítics sumin i no restin, que no facin pica baralla
1: sobretot.
3: Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies, ara tot seguit el butlletí informatiu de les 11 del matí i tornarem quan passin uns 6-7 minuts de les 11 amb la tercera hora, amb la secció de literatura i el desordre global, que Déu-n'hi-do, aquest és un altre capítol de l'àmbit internacional que també tenim diversos aspectes a comentar avui amb el Martí Serra. Fins ara!
7: Són les 11.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. La dona resident a Catalunya ingressarà al clínic per fer una quarantena preventiva després de viatjar en el mateix avió que la dona neerlandesa que va morir per antivirus. Serà d'entre 3 i 6 setmanes basada en l'observació i l'aïllament. Aquest dissabte és previst que se li practiqui també la PCR. Des del clínic ens en dona més detalls la Laura Zurriaga.
9: Des del clínic rebaixant l'alarma i recorden que es tracta d'un contacte de baixa exposició, de moment asimptomàtic, per la qual cosa s'aplicarà el protocol d'aïllament equivalent al període d'incubació que va de les 3 a les 6 setmanes. Ho explica el doctor Toni Castells, director assistencial.
10: També la quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica.
9: Avui es realitzarà un test PCR. Els resultats s'esperen en 24 hores i encara que fos negatiu es repetiria la prova en 7 dies. La dona és resident a Barcelona i va viatjar en el mateix avió que una pacient morta per antivirus, tot i que amb unes fileres de separació. Existeix un segon contacte, una dona sud-africana que va passar una setmana a la ciutat i que ja es troba fora del país.
7: I a Alacant continua ingressada una dona de 32 anys amb símptomes compatibles amb l'antivirus. En paral·lel, recordem, Tenerife es prepara per rebre el vaixell Ondius amb els 14 espanyols que faran quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. L'arribada es preveu la matinada de diumenge. Els usuaris de Rodalies han de tornar a pagar els seus bitllets. No ho feien des del passat mes de gener a causa de l'accident mortal de Gelida. Segons la Generalitat i Adif, el servei ha recuperat la normalitat, però els usuaris ho posen en dubte.
5: Que s'acabi lo gratuït em sembla malament perquè el servei no és ni el que hauria de ser, encara. O sigui que no em sembla bé tampoc.
11: Perquè jo abans no pagava i anava això millor, que ara que ho pago trimestralment, ante jove i tot això, i va de cap a pitjor.
7: Les plataformes alerten que la situació queda lluny de la normalitat perquè encara queden obres per executar, com les dels túnels del Garraf a l'R2 Sud, una zona ben afectada també a les Terres de l'Ebre, perquè la línia que els connecta amb Barcelona funciona a la meitat de la seva capacitat. L'altra línia afectada per les obres a l'estació de la Plana Picamoixons és l'R13, que passa per Valls i que obliga els usuaris a utilitzar autobusos alternatius en alguns dels seus trajectes. I no deixem Rodalies, perquè a nivell d'infraestructura es prepara per rebre els nous trens que els Tom està fabricant a Santa Perpètua de Mogoda. Renfe destinarà uns 160 milions d'euros, a més de duplicar la capacitat dels tallers on es fa el manteniment dels trens a Catalunya. Cristina Martín. Aquest és el so que se sent quan es desmunta un tren de Rodalies. Se li treuen les portes i els seients, es reparen els diferents elements que formen els vagons i es torna a col·locar tot en el seu lloc. Són algunes de les tasques que es fan cada dia en el taller que Renfe té a Vilanova i la Geltrú per posar al dia els trens. Una instal·lació que ara s'ampliarà per donar servei als nous trens que s'espera que comencin a circular a partir de l'any que ve. No serà l'únic taller de Renfe a Catalunya que s'ampliarà. També ho faran els que hi ha a Sant Andreu, Comtal i Ripoll. A banda, se'n faran de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Després de 40 anys sense construir cap nou taller, aquesta inversió permetrà millorar el servei de Rodalies apropant les instal·lacions de manteniment a les diferents línies de la xarxa ferroviària. I atenció a aquesta dada perquè una de cada 5 persones patirà insuficiència cardíaca en algun moment de la seva vida. És una malaltia desconeguda que pot tenir greus conseqüències. Estem parlant d'una patologia crònica on el cor té dificultats per bombejar la sang i cobrir les necessitats bàsiques d'oxigen i nutrients. Els símptomes són habituals i fins i tot comuns, com el cansament, la falta d'aire després d'un esforç o també durant la nit, i també la retenció de líquids. Una interpretació correcta, ens explica la doctora Cristina Enjuanes de l'Hospital de Bellvitge, pot salvar vides.
12: Si els pacients tenen símptomes que no saben ben bé el que els està passant ni pensen que poden tenir una insuficiència cardíaca, que no deixin que aquests símptomes avancin. Perquè detectar una insuficiència cardíaca a temps implicarà molts cops poder guanyar anys de vida.
7: Els col·lectius més vulnerables, aquelles persones que han patit un infart o altres malalties del cor, també els que tenen diabetis, obesitat o pacients que reben tractaments oncològics. En parlem avui, Dia Mundial d'aquesta malaltia. En esport, recta final de la Lliga de Futbol, últimes 4 jornades, a 4:45 Sevilla-Espanyol, un partit d'alt voltatge entre dos rivals directes per la permanència. El propòsit de Manolo González i de tot l'equip és ben clar.
13: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà.
7: A l'altre extrem de la classificació, a la part alta, tot de cara perquè el Barça es proclami campió de Lliga, però serà a partir de demà a les 9 de la nit, clàssic al Camp Nou. El Girona tancarà dilluns la jornada contra el Rayo. I a la Lliga F, Espanyol-Badalona a les 12 i en motor Gran Premi de França amb un Marc Márquez 5è a la General. A les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, tornem a més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
8: Ràdio 4.
9: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
14: Coneixeu el concepte d'evolució?
9: Sota sospita.
14: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
9: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
14: Podien parlar a través dels oceans.
15: amb Laura González.
16: Impossible. Per què la volen capturar?
17: És més intel·ligent que la majoria.
18: A Ràdio 4.
15: La millor companyia.
19: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
15: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Passant 7 minuts de les 11 del matí, tercera hora del Són 4 dies, i el que fem com és habitual a aquesta hora és començar una nova edició d'aquest Desordre Global. Ja ho sabeu, cada setmana dediquem una estona llarga a entendre les dinàmiques de les relacions internacionals, aquelles que surten a algunes de les notícies en portada, d'altres no. I avui viatjarem d'Anglaterra a Moscou, acabarem al cor, de fet, de les discussions econòmiques d'atenció del G7. Parlarem de les eleccions locals al Regne Unit, que confirmen allò que molt poca gent es podia imaginar, la fragmentació definitiva de la política britànica i els avenços de l'extrema dreta al país. Tornarem a Rússia pel Dia de la Victòria, una data clau per entendre el relat de Putin, i també recordem la guerra d'Ucraïna, i acabarem parlant d'una paraula que aquests dies apareix constantment entre els líders occidentals: desequilibris econòmics globals. Què vol dir exactament? Per què preocupa tant als Estats Units, Europa i a la Xina? I per parlar-ne, com sempre, ens acompanya el Martí Serra. Ell és doctorant, recordem, en Relacions Internacionals a la Universitat de Bristol. Martí, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, David. Què tal? Com estàs?
1: Com va per Bristol?
2: Bé, content d'estar aquí i, bueno, a continuació també fa il·lusió per parlar d'aquestes eleccions locals aquí mateix, no? Sempre estem parlant de relacions internacionals, avui parlem una mica també d'aquest país que m'acull, que és el Regne Unit.
1: Exacte, que ho tens ben a la vora. Doncs, com diem, som-hi, comencem parlant d'aquestes eleccions britàniques.
3: The results are tough. They are very tough. And there is no sugarcoating this. We have lost brilliant Labour representatives across the country. These are people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
1: Doncs són algunes de les reaccions. Keir Starmer, entre ells, que parlava d'aquests resultats. Aquest dijous, milions de britànics han votat en unes eleccions locals, regionals i municipals enormes, més de 5.000 regidors, alcaldes, el Parlament escocès i el Senat galès. Tot això en un moment especialment delicat, ho diguem perquè era Starmer fa menys de 2 anys de la gran victòria laborista, però avui molts analistes parlen d'un govern desgastat, sense direcció clara i amb Nigel Farage i Reform UK disparats. Martí, abans d'entrar als resultats, què hi havia realment en joc en aquests comicis?
2: Bé, aquestes eleccions eren, en certa manera, les midterms que passen als Estats Units, no? Com a mig mandat, però britàniques, no? Formalment són eleccions locals que passen això que comentes, 5.000 regidors que s'escollien, però també són regionals perquè es votaven als parlaments d'Escòcia, els parlaments autònoms d'Escòcia i de Gales. Llavors, també políticament, era la primera gran prova de força per Starmer, pel primer ministre britànic, després de la victòria aquesta que va tenir el 2024, no? I el problema és que el Labour, el Partit Socialista Britànic, diguem-ne, arribava en un moment molt complicat, amb les enquestes que donaven una fragmentació brutal en el sistema polític, i el Labour, que havia caigut fa molt de temps, i els conservadors, que també continuen enfonsats, no? Llavors, en aquesta situació de fragmentació total, és on ens trobàvem aquestes eleccions, que són una prova de foc pel primer ministre.
1: Mm-hmm. Aquesta prova de foc de la que parles, els resultats ens diuen que un dels titulars, potser el principal, seria aquesta victòria del partit d'ultradreta Reform UK de Nigel Farage.
2: Sí, és una mica el que s'esperava, però encara més, no? Al final, el Reform UK, que és aquest partit que es va crear fa relativament poc, tenien 2 de 5.000 consellers en els parlaments locals, en tenien 2 de 5.000. Ara mateix estem parlant que estan al voltant dels 1.200 als 1.500. Uh-huh. Llavors, el Labour ha perdut centenars de milers de regidors en diversos councils també molt importants, i també el partit conservador està perdent molt, no? Llavors, a Escòcia sí que hem vist que el SNP, el Partit Nacionalista Escocès, ha aguantat, tot i que ha perdut alguns diputats, i també Reform ha pujat molt. Uh-huh. I crec que el canvi més important és a Gales, on també el Partit Nacionalista Galès no ha obtingut majoria, però també ha pujat molt en els seus escons. Per tant, uh-huh, pugen els partits nacionalistes a les nacionalitats històriques a Gales i a Escòcia, i hi ha un avenç molt gran de l'extrema dreta arreu d'Anglaterra.
1: Uh-huh. Has fet aquesta primera fotografia, Martí, però a nivell general, quina lectura en podem fer?
2: Ja fa temps que es diu, no? Però crec que l'element més important és que la política britànica, que havia estat dissenyada al sistema electoral per ser molt estable, perquè hi hagués un turnisme entre laboristes i conservadors, estem en una etapa extremadament fragmentada i això fa que sigui molt, molt imprevisible, que costa molt saber qui guanyarà, per exemple, les eleccions del 2029, perquè en el moment que hi hagi un avenç d'un tant per cent petit d'un partit a l'altre, això pot fer que pel sistema britànic, no, que és unipersonal, per tant, qui guanya en cada districte electoral s'emporta, diguem-ne, tota la representació, s'emporta un representant. Això fa que només que un partit, en aquest cas Reform, que té l'avantatge, o els Verds, per exemple, guanyin de molt poc, es poden emportar una gran majoria. Llavors, el que està passant és que Reform està entrant molt fortament antics bastions obrers del nord i que eren del Labour, i per altra banda els Verds també estan avançant molt en zones urbanes, especialment a Londres, no? Llavors estem quasi en un empat a 4 en un, que ha trencat completament el bipartidisme britànic històric des de després de la Segona Guerra Mundial.
1: Fas aquest apunt. A banda de Nigel Farage, que també en podem parlar, m'agradaria també parlar d'una de les grans batalles d'aquesta nit, que és la que hi ha entre conservatives i reforms.
2: Sí, sí, sí, sobretot en llocs com Essex, que és, per exemple, un lloc paradigmàtic on sempre havia guanyat els conservadors, i a més Essex és el territori polític de la Kemi Badenoch, que és la líder dels conservadors, no? Allà, a Essex, els Tories, els conservadors, han perdut 39 dels seus 52 consellers locals. 39 han perdut, de 52, i Reform n'ha guanyat 53, no? Llavors, és veritat que la batalla entre Reform i els laboristes és com Nigel Farage la vol mostrar, no? Si ens voteu a nosaltres, som els únics que poden fer fora Starmer del govern, però realment la batalla important a nivell electoral i on hi ha fluxos de votants és sobretot entre els conservadors i Reform, no? Llavors aquesta és la batalla més gran, i tot i que els conservadors han aguantat, estan perdent, igual que ha perdut el Labour, no tant perquè el Labour partia d'una posició més elevada, però és veritat que la majoria de vots que guanya Reform els perden els conservadors.
1: Un Labour que entenc, Martí, que ja partia d'un cert nerviosisme, oi?
2: Sí, i jo crec que això és molt important entendre, no? Ja fa molts mesos, quasi des de l'inici de la seva legislatura, que està molt qüestionat, no? I la crítica interna no és només electoral. Molta gent dins del partit considera que Starmer governa sense una direcció política clara, que funciona sobretot com una administració tecnocràtica extremadament prudent, però sense cap gran projecte, no? I quan tu portes anys, una mica tenia ganes de calmar les aigües després de governs conservadors molt, molt moguts, però el que li passa a Gran Bretanya probablement no és un problema d'inestabilitat política, sinó que la inestabilitat política és una manifestació de problemes estructurals molt grans, que si no hi ha un projecte ambiciós amb voluntat d'adreçar aquests problemes, el que està passant és que aquest tipus de governs tecnòcrates es queden a mitges tintes, no? I la gent no acaba sentint que es produeix un canvi real en les seves vides, i tant per tant, no? Si he de votar canvi, que voto els que no han estat mai en el poder. Llavors, aquests últims mesos hi ha hagut moltes tensions, disputes entre assessors, gent dins del govern que es comentava que volia substituir a Keir Starmer, i ja hi havia molt de rebombori aquestes eleccions. I és probable que si no, si Starmer no dimiteix en les properes hores, en els propers dies, es quedarà extremadament debilitat pel que queda de legislatura.
1: I Martí, molt breument, fem un petit repàs a Escòcia i a Gales, on apuntes que el panorama el defineixes com a complex.
2: Sí, sí, sí. Clar, a Gales ha passat una cosa històrica, que és que després de 100 anys els socialistes, el Labour, han perdut la seva hegemonia, la seva majoria simple a Gales, i per primera vegada hi ha un auge d'aquest partit nacionalista, el Plaid Cymru, i com a segona opció queda Reform UK també, no? Llavors està en una situació que ha capgirat la part històrica. Veurem quins pactes es fan, perquè probablement el Partit Nacionalista haurà de pactar amb Labour. I Escòcia també Reform puja moltíssim, empatat amb el Labour, i l'Scottish National Party, que és el partit nacionalista escocès, perdó, segueix amb aquesta hegemonia, tot i que també ha perdut alguns escons. Llavors, és veritat que a Gran Bretanya s'han de llegir els resultats com a nivell general, però ens hem de fixar molt en els diferents països que componen Gran Bretanya per veure quines són les dinàmiques diferents que hi ha en lloc.
1: Doncs podríem fer aquest resum, no? Que l'extrema dreta guanya arreu, menys a Gales i Escòcia, tot i que és important no fer aquesta exageració del resultat.
2: Sí, perquè és veritat que quan mires les projeccions nacionals agregades, Reform ronda aproximadament un 30% dels vots, i això és molt, molt alt, però tampoc és una majoria social aclaparadora, no? Llavors, a les últimes locals, els conservadors van guanyar per 32-33% dels vots generals. Per tant, sí que hi ha un increment molt elevat, però això no vol dir automàticament que guanyaran les eleccions generals el 2029.
1: Doncs fet aquest repàs, avui recordem que és 9 de maig, també és el dia de la victòria a Rússia, que és una de les dates més importants del calendari polític rus. Anem a Moscou. Cada any Putin converteix aquesta commemoració de la derrota de l'Alemanya nazi en una demostració de força militar i nacional, precisament per entendre com es viu aquesta situació sobre el terreny i sobre com què significa, sobretot per a Rússia. Avui ens acompanya la nostra companya, que va ser corresponsal a Moscou de la Televisió Espanyola. Em fa molta il·lusió saludar-la des dels micròfons de Ràdio 4, Anna Bosch. Anna, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Anna, tu dius que la festa d'avui és la festa per excel·lència del nacionalisme rus, fins i tot de la personalitat de Rússia.
4: Sí, perquè, a veure, recordem d'entrada, el país on més morts o més víctimes va haver-hi, militars, però també i sobretot civils, va ser el que llavors era la Unió Soviètica. Sense la Unió Soviètica hauria costat molt més derrotar l'Alemanya nazi, derrotar a Hitler. Llavors, des del mateix 1945, això els russos i llavors la Unió Soviètica ho tenien amb molt d'orgull, també a l'Europa Occidental, sobretot a França, al Regne Unit, els països que van ser alliberats de l'ocupació nazi, celebren, entre ahir i avui, celebren la derrota del nazisme. Però en el cas de Rússia té aquest plus per entendre'ns d'aquells que tenen la consciència d'haver-ho fet sols, de que ells van ser qui van expulsar els nazis de Rússia quan els van envair, i ells van ser qui van anar derrotant els nazis en llocs que havien ocupat Europa de l'Est, i ells, per exemple, va ser l'Exèrcit Roig qui va entrar a Berlín, i també va ser l'Exèrcit Roig qui va alliberar alguns dels camps de concentració, com per exemple el d'Auschwitz, el que ara és Polònia. Llavors això ho han tingut sempre molt present, entre d'altres coses, perquè és que no hi ha família a l'antiga Unió Soviètica que no tingui un vincle directe amb aquella guerra. No hi ha família que no hagués tingut morts, que no hagués tingut ferits, que no hagués tingut passat una fam horrorosa. És a dir, hi ha un vincle de tots. Llavors, evidentment, això són uns elements que primer a la Unió Soviètica i després, sobretot amb Putin, el poder va servir per activar tota una propaganda nacionalista a partir d'aquí, no? Projectant una idea una mica semblant a la que fa Hollywood i el govern americà amb els Estats Units, de que són un país de lluitadors, de soldats, de militars victoriosos i alliberadors.
1: Anna, per a Rússia, en quin context actual hem d'emmarcar aquesta jornada?
4: Clar, aquí està la qüestió. I és que avui, com cada 9 de maig des de fa 4 anys, avui s'ha produït una paradoxa. La desfilada ha començat fa res, a les nostres 9 del matí ha començat l'acte. I és que per un cantó projecten aquesta imatge de som un país de guerrers, lluitadors, victoriosos, vam derrotar el nazisme, som nosaltres, perquè obvien que també hi havia aliats contra el nazisme. És com si ells sols haguessin derrotat el nazisme. Insisteixo, una mica el mateix que ens ven Washington. I Hollywood de l'altre cantó, no? Però, mentre avui Putin recordava això allà a l'estrada de la plaça Roja, al mateix temps la realitat és que tenen una guerra que han decidit ells, ningú no els ha envaït, per molt que digui Putin, que han decidit ells, que ha decidit Putin, que és envair Ucraïna, i porten ja enfangats més del que van estar a la Segona Guerra Mundial. A la Segona Guerra Mundial no va arribar, per un mes no va arribar als 4 anys, i ara hi porten ja més de 4 anys i 2 mesos. És a dir, molta victòria, molt de poder militar, però heu començat una guerra que vau creure que duraria 3 dies, literalment,
1: sí.
4: I porteu ja més de 4 anys i 2 mesos, i el tanto, i molt important, avui, per primera vegada, no han desfilat, no estan desfilant ni tancs, ni míssils, res que tingui a veure amb l'armament, que era un dels plats forts de la desfilada, era el plat fort de la desfilada. I, entre d'altres coses, perquè tenen por que no els ataquin els ucraïnesos. Llavors, avui es produeix aquesta, em deies, el context actual, doncs el context d'avui és aquest, és que per un cantó tornen com un país, com un gall d'Índia, a desplegar allò, tota la memòria i tot aquest recordatori del que va aconseguir l'Exèrcit Roig fa 81 anys, però ara no se'n surten de la guerra que ha començat el Kremlin.
1: Martí.
2: Hola, Anna, bon dia, i moltes gràcies per respondre aquestes preguntes i també per centrar-te en Rússia i en aquesta guerra una mica que ens sembla una mica que està oblidada dels titulars els últims mesos. I et volia preguntar, ho has esmentat una mica, no?, que les celebracions també es limiten a Moscou i a Sant Petersburg, que és una cosa que més o menys inèdita. Llavors et volia preguntar si això és més una anècdota o llegeixes també com aquest símbol de debilitat del règim després de tants anys amb la guerra d'Ucraïna.
4: No, claríssimament és de debilitat. És a dir, recordem que l'any passat, com que era una xifra rodona, l'any passat van ser els 80 anys, i també ho vam veure, no?, quan es va commemorar el desembarcament de Normandia i tot, o sigui, tant a Occident com a Rússia, l'any passat va ser una festa grossa per allò dels números rodons, no? 80 anys, recordem, Xi Jinping, el president de la Xina, ara fa un any era allà a la tribuna de la plaça Roja al costat de Vladimir Putin. Doncs fixa't quin contrast, o sigui, l'orgull i la potència diplomàtica que va intentar difondre ara fa un any Vladimir Putin amb aquesta desfilada, i en canvi avui, sense armament, només hi havia Lukashenko, que és una miqueta el titella que té al costat de Bielorússia, sí. Vladimir Putin, i en moltes ciutats de moltes repúbliques que són encara dintre de la Federació Russa s'ha suspès la desfilada o s'ha fet molt reduïda, uns actes molt reduïts, i l'única explicació és per por a que els ucraïnesos, que era aquest David que el Golian Rússia havia de doblegar en qüestió de 3 dies, per por a que els ucraïnesos amb drons doncs no ataquessin aquestes celebracions, fins al punt que han fet intervenir Donald Trump, han fet intervenir els Estats Units perquè d'alguna manera Ucraïna doni permís a Rússia per la celebració d'avui amb aquesta treva que a nit va confirmar Donald Trump, una treva de 3 dies.
1: També pel que fa a la popularitat de Putin, Anna, també, no sé si hi té inclús pressions internes ara mateix en aquest moment.
4: És molt difícil saber això de les pressions internes, perquè estem com estàvem a les èpoques més tancades de la Unió Soviètica, quan recordeu, els que tenim certa edat, recordem allò que se'n deien els kremlinòlegs, no?, que justament cada 9 de maig com avui, miraven la tribuna allà a la plaça Roja i en funció de qui estava més a prop o més lluny del secretari general del Partit Comunista, qui estava i qui no hi havia, llegien tot això. Avui en dia ens falten kremlinòlegs que puguin fer aquestes anàlisis i no sabem exactament què està passant a dintre del Kremlin. Sí sabem que Vladimir Putin, el president, cada dia que passa està més tancat, el cercle on es mou cada vegada és més tancat, cada vegada surt menys del Kremlin, que és literalment una fortalesa, i pel que fa a la seva popularitat, a veure, en qualsevol règim poc democràtic i on la repressió és forta i la llibertat de premsa i d'informació és cada vegada més reduïda, és difícil que hi hagi sondejos fiables, no? Uh-huh. Però diguéssim que hi ha un institut de demoscòpia que més o menys continua sent un referent, que és l'Evada, i constata que la popularitat de Putin baixa, i entre d'altres coses baixa, perquè per molt que digui Putin avui, o que hagi dit Putin avui a les 9 del matí, la guerra d'Ucraïna, que evidentment no diuen guerra, continuen dient allò d'operació militar especial, és impopular, cada vegada és més impopular. És a dir, Putin no té aquell recolzament del voltant del 80% que tenia fa uns anys.
1: Anna Bosch, estaríem molts més minuts parlant d'aquesta qüestió, però escolta, t'agraeixo moltíssim, de debò que m'ha fet molta il·lusió saludar-te des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio 4, i també una abraçada molt gran.
4: Doncs una abraçada per tu, David, i molt bon dissabte a tothom.
1: I Martí, per acabar breument aquest desordre global d'aquest dissabte, el G7 hi ha una expressió que repeteix constantment, aquesta dels desequilibris globals, les global imbalances, és un terme tècnic, però que darrere hi ha una de les discussions econòmiques del moment, la relació entre els dèficits comercials dels Estats Units i els superàvits enormes exportadors de la Xina, Alemanya o Corea del Sud. Què vol dir això, aquest desequilibri global, Martí?
2: Bàsicament, parlem de desequilibris comercials i financers entre països, no? Llavors, hi ha economies que des de fa moltes dècades exporten molt més del que importen, no? La Xina, Alemanya, Japó, Corea i països petrolers. Hi ha d'altres que fan exactament el contrari, sobretot els Estats Units, també el Regne Unit, que bàsicament importen molt més del que exporten, no? Llavors, això està generant una simetria estructural en el sentit de que no canvien el temps, i al final un país amb superàvit no només exporta productes, sinó que també acumula reserves internacionals, bons, inversions, mentre que el país deficitari es converteix, en certa manera, en un receptor de capital estranger.
1: I això, Martí, podem dir que no és nou, no? Sí.
2: No, aquest debat de les desequilibris econòmics globals existeix des de fa molt de temps. Va passar als 80 amb l'auge del Japó i especialment als 2000 amb l'ascens de la Xina, no? I llavors, el que passa és que la teoria econòmica clàssica ens diu que aquests desequilibris s'haurien d'autocorregir, no? Llavors, si tu tens molt de superàvit i que exportes molt més del que importes, la teva moneda puja en cert sentit i això fa que exportis menys i que importis més. Llavors, com la idea és que els fluxos econòmics s'acaben autoequilibrant. Però el que ha passat és que això no està passant, és a dir, aquests desequilibris s'han tornat permanents i ja fa molts anys que tenim aquest problema.
1: I per què preocupa tant ara, Martí?
2: Clar, dins d'aquest vell debat històric, jo crec que hi ha quatre elements que són nous, no? La primera és la guerra comercial de Trump, que en certa manera dona resposta o és una resposta maldestra a aquest problema. El segon és els enormes dèficits fiscals dels americans, que tenen un problema fiscal molt greu, amb al voltant d'un 6% de dèficit anual. El boom de la intel·ligència artificial, que també és un element que afegeix un element geopolític en aquesta conversa, i després l'explosió exportadora de la Xina, que ara estem parlant de cada any, té al voltant de 3 trilions, d'un trilió, perdona, de dèficit, de superàvit d'exportador. Llavors, quan li juntes la geopolítica amb els desequilibris globals, tenim un problema que els economistes i els governs tenen moltes ganes de tractar, però és molt difícil també de tractar. exacte.
1: Doncs Martí Serra, hem de deixar-ho aquí. Recordeu, doctorant en Relacions Internacionals a la Universitat de Bristol. Moltes gràcies per aquest anàlisi de les eleccions al Regne Unit i de tot plegat, d'aquest petit tast de les desavinences de l'economia, d'aquest concepte que ens has explicat, d'aquestes desavinences, aquests desequilibris globals. No em sortia la paraula. Gràcies, Martí.
2: Moltes gràcies, David.
1: Una abraçada. Esteve Plantada, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.

0: Amb l'Esteve, l'última vegada que ens vam veure, la nostra primera vegada radiofònica, per dir-ho així, recordo que veníem d'una ressaca emocional de la Diada de Sant Jordi, on havíem parlat de, com sempre, dels llibres més venuts, d'aquest rànquing que se sol fer el mateix dia al vespre, però és que resulta que ja tenim des de fa uns dies aquestes dades més detallades, més podríem dir les dades al detall, que ens marquen una mica la tendència, com a mínim de compra d'aquell dia i els petits hàbits de lectura d'aquella jornada, no, Esteve?
1: Exacte, no, ja vam alertar que eren dades provisionals, perquè són dades que moltes vegades ja venen precuinades, perquè són en funció dades de la setmana anterior o de les setmanes anteriors fins i tot, hi ha tendències, vull dir que a vegades allò, el més l'autora o l'autor més venut és tal, és una cosa que ja... que ja se sap abans del dia de Sant Jordi.
0: Abans fins i tot de celebrar el dia.
1: Exacte.
0: Ja vindran, aniran per aquí les tendències.
1: I també ja saps que a mi els rànquings aquests no m'agraden gaire, però tot i així sí que hi ha algunes dades. Ara ja estan les dades allò oficials i una cosa que podem destacar, no? Una és que més de la meitat dels llibres venuts per Sant Jordi són en català.
0: En català.
1: I que s'ha fet un total de 26,7 milions de facturació. Que és una mica més que l'any passat.
0: És més. És
1: sí, em sembla que era 26,1, sí, doncs ara 26,7. Sí. Clar, això és una... Això...
0: Molt bona notícia.
1: És una bestiesa.
0: Molt positiu, no? Per dos motius, per dues raons.
1: Sí, sí.
0: La primera, perquè més de la meitat en català, i per aquest augment en la facturació respecte a la diada del 2025. Sembla, Esteve, que la facturació de moment... No toca sostre.
1: Bueno, sí, va creixent, no? Potser
0: creixent.
1: Coses de la inflació, però bueno, això vol dir que té...
0: També,
1: a nivell empresarial, que de fet la festa s'ha convertit en moltes coses, però una és que tingui un rèdit econòmic i això està ben clar, no? L'altra cosa interessant és que s'han venut 2 milions d'exemplars corresponents a 71.000 títols diferents, que és allò que dèiem, no? Sempre parlem dels 5 més venuts, però se n'han venut 71.000 de títols.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que és una borrada.
0: És una borrada.
1: Tu quan mires aquestes xifres dius, ostres, és que hi ha hagut de tot per tothom...
0: de tots els gustos, opinions...
1: I el que dèiem de les xifres, no? El 54,7 ha estat en català, el 45,3 en castellà, que això és una dinàmica que és normalment és així, sempre se'n ven una mica més, i en aquests 2 milions d'exemplars, a dir-te que del venut per Sant Jordi, la ficció
0: què representa?
1: Un 37,1%, la literatura infantil i juvenil el 29%, i la no ficció el 22%, i el còmic l'11%. Clar, això és una cosa molt interessant, perquè t'has adonat, us heu adonat, de la infrarepresentació als mitjans de la literatura infantil i juvenil?
0: En parlàvem, recordo que també fa, si no me'n falla la memòria, fa 15 dies, precisament d'això, del poc ressò de la literatura infantil i juvenil, que té una importància cabdal en molts aspectes de l'esfera, des de l'hàbit de lectura dels infants, dels adolescents, de l'important que és que llegeixin, i és això el que diem, atenció, aquesta poca representació després... En els mitjans, en tota mena d'entrevistes, de ràdio, tele, digitals...
1: Sí, sí, totalment. Ens afanyem a dir el més venut en ficció o no ficció, i ara sí, aquest any també es va dir el més venut en literatura infantil juvenil, però dius, moltes vegades està per sobre. No està per sobre, però gairebé és la segona opció. Vull dir que hi ha sempre aquesta infrarepresentació i és una cosa molt habitual, quan fem selecció, m'incloc aquí mateix, com a prescriptor, a vegades, clar, nosaltres ens centrem en la literatura adulta i, clar, hi ha un ampli ventall de lectors que llegeixen altres coses.
0: Que queden altres amagats, malauradament, per aquesta... Doncs, que ens, no és que ens oblidem, no, Esteve, sinó que a vegades no ens n'adonem de la seva importància i ho tenim ben a prop. Segur que coneixem lectors de literatura infantil i juvenil.
1: Va, jo en tinc dos a casa,
0: clar,
1: per exemple.
0: És a dir, que els tenim ben a prop o que si no els tenim a casa, coneixem a casa d'amics, de familiars... I dius, ostres, a vegades pensem amb els més venuts, pensem en diades de Sant Jordi, i no pensem en la importància del que veiem amb un cop d'ull ben ràpid.
1: Sí, sí, no, i costa també això de la prescripció, no? Perquè a vegades, jo t'ho dic ara també com a persona que a casa té dues persones amb aquest perfil, que no saps, vull dir, què poden llegir, no? I crec que hem de treballar una mica més en la prescripció, per sort hi ha molta gent que en sap i que hi treballa, i bueno, per aquí anirem. Però deixa'm dir una última cosa d'això dels destacats, o de les dades oficials.
0: De les dades.
1: Que entre la no ficció, el segon llibre crec que era més venut és un que es diu Murdoku, 80 acertijos de lògica i assassinatos.
0: Murdoku, Manuel... 80 acertijos de lògica i assassinatos.
1: Tu saps què és això?
0: Doncs jo no el tinc present ara mateix.
1: Tu saps què són els sudokus?
0: Sí.
1: I els
0: sí.
1: Murders?
0: Sí.
1: Doncs el Murdoku, ja ho tens. Es tracta de resoldre assassinats, que això ara està com molt de moda, el true crime.
0: El true crime,
1: va portar,
0: sí, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Ha arribat al format llibre, i serveixi per veure, clar, dins de no ficció tenim això, que això és un format més aviat físic, no és un, és un format realment de llibre. És a dir,
0: sí, sí,
1: el
0: sí.
1: Sant Jordi s'ha acabat convertint en el dia del llibre com a format, no? com a cosa física, però no en el dia de la literatura, que és una altra cosa i que va per altres camins.
0: Doncs està molt bé, Esteve, aquesta, això que ens parles, d'aquesta categoria de no ficció, que t'atenció a Murdoku, 80 acertijos de lògica i assassinatos, per tant, pels que són
1: per
0: fans dels true crime,
1: passatemps,
0: que volen resoldre això, crims, està perfecte.
1: Però avui, això, passada la ressaca de Sant Jordi, ja la tenim, ja ens hem recuperat,
0: fora,
1: ja hem pres les pastilles que calia, volem parlar no de llibres, sinó de literatura.

0: A veure, Esteve, M'entorno a Sau, estem escoltant.
1: Sí, aquí m'ho havia de dir a mi que escoltaríem M'entorno a Sau a la secció.
0: A la secció, eh?
1: Fort,
0: eh? Dins de la secció Sau.
1: Sí.
0: I per què?
1: Doncs perquè avui té molt de sentit i suposo que la Carlota Gurt, que és la persona de la qual parlarem, l'escriptora, sí, ja se'n deu haver fet un tip, no?, perquè això comença o passa al Pantà de Sau i ja us he dit el nom, avui parlarem d'una autora que, de fet, ja és un concepte en ella mateixa, perquè crec que era la faixa de l'últim llibre que va publicar, La biografia del foc, que la van promocionar en una faixa on es llegia molt gran, més gurt que mai. Per tant, és allò que...
0: És un bon reclam, aquest.
1: Bueno, és un reclam que diu moltes coses. Jo crec que hi ha molt pocs autors, i menys contemporanis...
0: Que puguin identificar-se d'aquesta manera, amb aquesta aposta tan decidida per ells i elles mateixes.
1: Clar,
0: no?
1: Més gurt que mai, no? És com un concepte en ella mateixa. Això ens diu també que té una personalitat que és única, que és molt ella, que és singular.
0: Pròpia, sí, sí.
1: I que crec que la defineix molt bé, i el tipus de literatura que fa. Jo l'he llegida des del principi i sempre m'ha agradat molt. T'haig de dir que Els Erms, que és el llibre del qual parlarem avui, jo l'he gaudit moltíssim, aquest llibre, sí, m'ha agradat molt i ara en parlarem una mica. Però abans, qui és la Carlota Gurt i Davi? Doncs, com dèiem, és un tornado, és una força creativa, una força a molts aspectes, i a vegades tens la impressió que no l'atrapes, no? Que no la pots atrapar perquè és traductora, és escriptora, però això és ara. Perquè, atenció, té tres carreres. Tres, eh?
0: Ha passat, Déu-n'hi-do.
1: I ha passat per quatre universitats. Ha fet llicenciada en traducció i interpretació a la UBIC, Humanitats Empresarials i Estudis de l'Àsia Oriental a la UOC, Comunicació Audiovisual a la UAB, i a més un MBA, que es diu ara, especialitzat en mitjans
0: un
1: de
0: màster,
1: comunicació.
0: No? Un màster de tota la vida.
1: A la URL, que Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, l'historial...
1: Ha fet moltes coses.
0: De tot. És a dir, li ha faltat fer qualsevol carrera que se li passi pel cap a la Carlota, eh?
1: Exacte, i dèiem que ara és traductora i escriptora, però abans de dedicar-se professionalment a això, va treballar a l'àmbit de les arts escèniques entre el 98 i el 2010, vull dir que va ser una etapa important de la seva vida,
0: de
1: no?
0: De la seva vida, sí,
1: de fet,
0: sí, sí.
1: D'una banda, va ser com a cap de producció i ajudant de direcció de La Fura dels Baus, i també el Temporada Alta, no?, que és com les dues potes aquí.
0: Això de La Fura dels Baus, crec, Esteve, que potser aquesta personalitat pròpia, singular, intensa, de la que parlàvem fa uns minuts, igual també forjada arran de La Fura
1: jo
0: dels Veus.
1: Jo crec que li ve de sèrie.
0: De sèrie,
1: i
0: també,
1: que
0: sí,
1: això
0: sí
1: l'ha ajudat a entendre's...
0: Acabar de reforçar-la, no?
1: Entendre's amb aquest univers, no? Però vaja, és una... Jo crec que és una personalitat, parlo sempre a nivell literari, que és molt autèntica i realment que desprèn aquesta energia i aquesta vibració. Més que energia, és una vibració especial. Després de reinventar-se, no?, com diem, l'any 2010, no?, reinventa, fa un gir a la seva vida... S'especialitza com a traductora d'alemany i de l'anglès i ha traduït autors com Goethe, el David Seifer, la Virginia Woolf o la Nora Ephron, no? Déu-n'hi-do. Com a creadora de la seva pròpia obra, tot canvia, una altra d'aquests canvis...
0: En algun moment, fa un altre gir a la seva vida?
1: Un altre gir, que és l'any 2019, quan guanya el premi Mercè Rodoreda, de la Nit de Santa Llúcia, que ara ja no és Nit de Santa Llúcia,
0: exacte,
1: és una altra
0: que
1: cosa,
0: canviat.
1: Que amb el recull de contes cavalcarem tota la nit. I després, doncs, per acabar la repassada, venen una novel·la, que Sola, que ha tingut també molt èxit, s'ha traduït a moltes llengües, un altre recull de contes, La biografia del foc, una novel·la infantil, també, és allò que deia, no sé com ho pot fer tot això.
0: Clar, ara estava pensant, evidentment, dels estudis que ens has explicat, però com és possible que s'adapti i bé, perquè tu pots fer-ho,
1: sí, sí,
0: i dir, no me'n surto amb aquest gènere, o em costa més identificar-la, no és el que més m'agrada de la seva literatura, però en aquest cas és que crec que de la Carlota això no ho podem dir.
1: És una passada, perquè se'n surt, ja et dic, la novel·la infantil amb La teoria dels forats, i per acabar-ho de dubar, abans d'entrar al llibre del qual us vull parlar avui, un microassaig monòleg que es diu Una aniquilació fallida, i això demostra que és això, un tot terreny que no para.
0: Aquesta... Tal qual.
1: Aquesta aniquilació fallida, jo, és un monòleg irreverent, diuen, de 60 minuts, sobre la libido femenina, escrit i interpretat per ella mateixa, és a dir, també és actriu, també es posa davant de l'escenari.
0: Li faltava per fer això i va dir la Carlota, també ho farem.
1: Sí, a més és una barreja
0: molt
1: curiosa entre l'stand-up comedy, no, el que seria la comèdia, el monòleg, d'humor, diguéssim, i la conferència performativa, perquè és posar en un escenari les paraules que ha escrit en aquest petit assaig,
0: o aquesta
1: aniquilació Ventilació fallida. És una obra on indaga en els relats històrics que hi ha hagut sobre això que dèiem, la líbido femenina, en un fil narratiu que va combinant històries que són seves, no? Que li han passat, que ha viscut, que li han dit, textos literaris clàssics, aquí fa aquesta barreja, no? I barreja la vivència amb el to més acadèmic, amb l'humor, un humor que és molt característic de la seva obra, que va també, no?, de la cosa més sentida, més del drama, a la cosa més personal.
0: Més personal, de vivències, no?, d'aspectes del dia a dia, vitals.
1: Sí, sí, no, i és una passada. Mira, es va estrenar l'agost del 25 al Festival d'Ensano, ja veieu, forta la trajectòria, no?, també per les arts escèniques, i ha passat per llocs com Sant Cugat, Girona, Barcelona, i properament sé que anirà, va voltant. Vull dir que no para. I d'aquest discurs que podríem dir que és crític, ple de moments, com et deia, hilarants, no?, passem al que us vull parlar avui, que és Els Erms.
0: Els Erms.
1: Aquesta novel·la que comença un 24 de desembre.

0: Per Nadal, 24 de desembre. Esteve, a veure, per si algun car no s'ha llegit aquests els erms de Carlota.
1: Bueno, de fet, comença aquí, no? 24 de desembre hi ha un personatge, una dona, que se'n va passar un parell de dies en un parador, el parador de Sau, justament. Dir-vos que aquesta novel·la, Els erms, és l'últim premi Llibres Anagrama, que arriba a la 11a edició, i que en aquesta ocasió va guanyar la Carlota Gurt. I com t'estava explicant, una dona sola arriba al parador de Sau per passar-hi aquests dos dies. Ens preguntem, què hi
0: Per què?
1: Per què?
0: Què hi falla?
1: De qui fuig? Busca algú? Què està passant, no? Clar, i aquí hi ha aquesta cosa que s'ha fet també la Carlota, que són, primer, aquesta descripció de personatge, que no és allò explícit, sinó que coneixes molt a través dels seus gestos, de com es mou, de com fuma, de com mira, de com menja, no? I també aquesta boira, el paisatge, no? Hi ha aquest paisatge que hi ha en si, no? És una mica desolador, perquè el Parador de Sau i Sau, el pantà, diguéssim, estava sota mínims, no, d'aigua. Aquesta sequera, la boira, hi ha una boira que difumina el paisatge, i anem veient a través d'aquesta novel·la, no, a través d'aquests capítols, no, com s'entrellacen diverses vides, però sobretot la vida de la protagonista, de la Ramona, i de l'altre protagonista masculí, que és el Faust.
0: El Faust.
1: Deia important això del pantà, perquè està a cotes mínimes d'aigua, diguéssim, i una mica això dels erms tracta una mica de la sequera, tracta moltes coses, però perquè ho entenguem, la sequera que provoca el canvi climàtic, que seria també una sequera a molts nivells...
0: Que la relaciona amb altres aspectes de la vida, no? Una
1: Exacte,
0: sequera
1: no?
0: emocional, una sequera de mancances que tinguis d'elements de la teva vida.
1: Sí, de professional, també, no? De vital, no? De moltes vegades allò que dius, no? Per què estic fent jo això? Per què treballo aquí? Per què m'he dedicat a això? Per què vaig estudiar allò? Moltes vegades jo crec que hi ha persones, no?, que ens ho hem plantejat, no? De dir, què estem fent? A veure, aturem-nos una mica.
0: La típica crisi existencial, Esteve, que potser tots i totes hem tingut en algun moment.
1: I espera't.
0: I les que vindran.
1: També sequeres i replantejaments, també, no?, de com a barcelonina, a nivell nacional, no?, etcètera, moltes coses aquí. I, com et deia, tot comença, doncs, aquest dia que hi ha una trobada fortuïta entre la Ramona Rà i el Faust Cortès, que ja veus que pels noms, diguéssim, i cognoms, la Ramona Rà no és el nom real, però, bueno, és com es coneix, que ja té aquest simbolisme, no?
0: Cortès... Un simbolisme, clar, Ramona, Faust,
1: Cortès, Ramona, Ra, Déu, Déu del Sol,
0: etcètera.
1: Exacte,
0: el
1: no?
0: Sol, sí, sí.
1: Que els dos protagonistes d'aquesta novel·la, ella, que és assagista, escriptora, i passarà dues nits sola, i ell és allà al parador celebrant un dinar amb els companys de feina, perquè resulta que ell és el cap de la presa de Sau. I tot això, com et deia, amb el taló de fons de la sequera.
0: La sequera, sí, sí.
1: Tot això parteix, no?, d'aquesta idea, quan la mateixa Carlota Gurt, no?, va visitar o va anar per aquests paratges, i el pantà estava al 10% de capacitat.
0: Recordem que segurament ella hauria de ser d'aquelles imatges que vam veure durant la sequera, precisament.
1: Exactament.
0: Ara, doncs, afortunadament, no tenim aquesta imatge, però en aquell moment era molt típic el cap de setmana anar a fer visites al pantà de Sau perquè
1: Exacte.
0: Es podia veure per aquesta sequera, precisament, com mai s'havia vist. I a la Carlota, a vegades dius, per aquí va? Per aquí anem les persones a fer aquestes visites? Doncs, no. Senyors, senyores...
1: Per escriure.
0: Han sortit aquí els erms. És a dir, que les
1: Exacte.
0: Visites tenen a vegades un que hi ha un sentit literari.
1: I, de fet, no només l'incident incitador, no, diguéssim, de la novel·la és quan ella hi és, sinó que hi torna, perquè la Carlota, ho ha explicat en alguna entrevista, no, es documenta, i va anar-hi de nou a fer documentació. No? I ella diu, fins i tot, transcric el que diu ella, diu, com que tinc la mania d'escriure coses que siguin com més realistes, millor, més endavant hi vaig tornar per passar una nit de Nadal i veure quina mena de gent hi anava. Era planíssim, estrangers, famílies, etc. No? De fet, tornem als personatges
0: vinga,
1: perquè un cop es troben, cap dels dos no para de pensar.
0: Recordem la Ramona i el Faust.
1: Sí, es troben, però és una trobada una mica furtiva, allò, no interactuen, es miren, es miren, es veuen, i nosaltres estem veient, no?, en un zoom ampliat, no?, el que van pensant. No paren de pensar l'un en l'altre, però són molt diferents. Hi ha alguna cosa, però, que fa que hi hagi aquesta connexió, aquesta atracció, relació, i aquí s'ha de puntualitzar. Res d'atracció sexual, clar, res de sentimental,
0: res
1: d'atracció intel·lectual, perquè són molt diferents.
0: Són molt oposats.
1: Són, exacte, personatges oposats. La Ramona, més destructiva, no? Podríem, més destructiva en el sentit de és corpulenta, és esbelta, és alta, no? És com molt protagonista. En canvi, el Faust és més aviat la cosa més tendra, no? Perquè és un home que és obès i que va fent aquest joc constant de miralls entre ells. De fet, aquests capítols van ara un, ara l'altre, no? I van fins i tot posant petits lligams, no?, de coses que tu vas veient. Ah, mira,
0: que vas lligant tant lliga? De la Ramona com d'en Faust.
1: I aquí ens planteja totes aquestes preguntes que et deia abans, eh?
0: Si quines estem, són?
1: Que, si portem la vida que voldríem, si, malgrat que semblin persones molt diferents, per dins ho són tant, no? Perquè a vegades veus, no dius, aquests no encaixen. Però vés a saber què passa per dins. Si podem escapar de la rutina aquesta,
0: del nostre dia a dia, de la inèrcia.
1: De la inèrcia, de les relacions, la feina, etc, etc. I també la manera de com ens creem il·lusions. Perquè al capdavant tot el llibre és... ens fa plantejar què és realitat, què és ficció, què s'estan imaginant, què és el pensament, fins on arriba aquesta història del que està passant, qui imagina...

0: deixem que els nostres oients se'l llegeixin, aquest llibre.
1: Però mira com presenta els personatges, eh? Ara parla de la Ramona. Diu, i ara sí, per fi, obre la porta i treu les cames quilomètriques amb un gest gairebé robotitzat, com si fossin cames telescòpiques desplegant-se. Té alguna cosa insectívora, de pregadeu mecànic inspeccionant l'entorn. Això és brutal, no? Ja te l'imagines, no? Amb aquestes cames llargues.
0: Amb unes cames llarguíssimes.
1: Ella segueix, eh? I diu, se submergeix en el gran vestíbul amb ínfules de temple. El sostre és un vitrall que emblaveix la sala i li confereix una solemnitat d'església. Al centre hi ha un pessebre tocat per una llum d'ambre. Recordem les dates, eh? I el primer que veu és la panxa immensa de l'home assegut al sofà de l'entrada. Si bé, més que un home assegut, és un home esbarriat, deixatat, dilatat sobre un sofà. Un home de mirada dolça amb galtes de pa de pessic i cabells de color crema catalana. Un home bunyol, de vent, que li recorda aquell actor americà, com es deia? El que va morir d'una sobredosi. Tenia 3 fills i se'l van trobar amb la xeringa clavada al braç a moda de banderilla. Com en pot haver oblidat el nom si li va dedicar un episodi del podcast?
0: Quin contrast.
1: Sí, déu-n'hi-do, eh?
0: M'agrada molt home bunyol de vent.
1: Sí.
0: M'hi he sentit molt identificat amb aquesta expressió ara.
1: I fixa't el que diu ell. Diu, és impossible d'ella. Diu, és impossible no fixar-s'hi. El 1,83 m. La turbulència de la cabellera negra. L'elegància hipnòtica de cada moviment. Déu-n'hi-do. Vull dir, ja veus...
0: Molts detalls. És difícil no poder-s'hi imaginar aquestes escenes i aquest dibuix exacte entre la Ramona
1: personatges
0: i en Faust.
1: Personatges realment molt diferents,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Com et deia, ella és assagista, periodista... Uh-huh. De fet, hi ha un moment que parla sobre periodisme. Ai, aquí, David, ai, que patirem.
0: Perquè patirem mira que una diu, mica, Esteve.
1: Mira què diu del periodisme, es dedica a escriure. I diu, quina pantomima.
0: Ai.
1: Li paguen per omplir espais als diaris i minuts a la ràdio.
0: Ai.
1: Viu de decorar les raquítiques seccions d'assaig en català de les llibreries. Es guanya la vida com a farciment de tertúlies que passen d'una degustació de xocolata a la commemoració de l'alliberament d'Auschwitz. Li paguen per omplir, per decorar, per farcir. Li paguen per eludir el silenci.
0: Això és demolidor, eh? Eludir el silenci.
1: Déu-n'hi-do.
0: Li paguen per eludir el silenci. Esperem que aquí no. Aquí no
1: I
0: estem
1: mira...
0: eludint silencis.
1: No,
0: aquí
1: no,
0: estem,
1: aquí estem omplint.
0: Fent una prescripció, una recomanació amb l'Esteve Literatura, Carlota Gurt, Els Erms, avui aquí als 104 dies a Radio 4.
1: I mira que dèiem abans de la imaginació, no? De que hi ha imaginació. Una sola frase que diu, pot un personatge imaginat imaginar qui l'imagina? Pot un personatge imaginat...
0: Imaginar qui l'imagina? Uf.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Mira, ja que estic embalat, et llegeixo un fragment més.
0: Vinga,
1: i anem acabant, perquè en un tren, aquesta descripció, mira, diu, des de fora, el tren és una galeria d'art en moviment, pensa el Faust. Uh-huh. Cada passatger emmarcat per la finestra rectangular capturat en el seu gest, el dit lliscant per la pantalla del mòbil, el cacauet volant cap a una boca oberta en una escena coral on els altres personatges riuen, una Magdalena penitent que no s'atreveix a abandonar el marit que la pallissa, un ancià escrivint al portàtil amb el posat de Sant Jeroni, un querubí estirant els cabells de la mare, un home de goma amb la immobilitat d'una natura morta, una dona rombosa pintada amb l'estil contundent de Togores, un obès amb l'ànima goiesca de forma. Ell no pinta mai persones, només paisatges, textures, abstraccions, coses comprensibles.
0: Oh, quina descripció.
1: Doncs jo crec que...
2: La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flor.

0: I de Nadal a Sant Joan.
1: Sí, que és un punt de pols d'atracció, no, de sí, la novel·la.
0: La nit i el dia, Nadal, Sant Joan.
1: De la nit de Nadal a la nit de Sant Joan.
0: Estiu, hivern, solsticis canviants.
1: I, evidentment, té un protagonisme molt important. I com que ara dèiem això, de que no només parla d'abstraccions, coses comprensibles, aquesta nit de Sant Joan és perfecta, aquest sisè galàctic. I només per acabar, vull dir, és un, com deia, és una novel·la que es diu Els Erms, ja diu algunes coses al títol, que parla sobre aquests deserts que habiten a les nostres vides, i de vegades sabem que al mig del desert trobar aigua, la vida, diguéssim,
0: l'esperança
1: és molt difícil. I aquí, doncs, connecta amb allò que dèiem, no?, d'aquella sequera del desert existencial, del desert professional, etc, etc, tots els tipus de desert que hi pugui haver. Però

0: Sempre cal trobar alguna cosa per poder sobreviure. I potser s'han trobat l'una a l'altra, vés a saber. O la idea d'un i la idea de l'altre.
1: Que combinen, tot i ser oposats.
0: Sí, i de fet, crec que no farem spoilers,
1: no.
0: La novel·la acaba bé, tu. Acaba amb un bri d'esperança que dius, mira, hi ha llum, hi ha llum.
1: Aquesta llum al final del túnel.
0: Doncs jo crec que celebrem el poder de la imaginació i de la fabulació i recomanem, aquest llibre.
1: Aquest llibre, la Carlota Gurt amb Els erms. Esteve Plantada, com sempre, moltes, moltes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Estem escoltant al piano una peça, de fet, que no s'havia interpretat mai. Atenció, perquè té 110 anys. I qui és l'autor? Federico García Lorca, que aleshores en tenia 17 i volia ser músic. Gràcies a això, de fet, podem escoltar aquesta canción d'Invierno. És un document manuscrit que s'ha trobat d'aquesta música, unes partitures que es trobaven a Boston. I sonen rescatades a l'oblit, sonaran, de fet, dins el documental de La voz quebrada de Manuel Menchón. Per tant, és aquest piano, aquestes notes que volíem recordar de Federico García Lorca. El Són quatre dies d'aquest dissabte acaba aquí, recordem, aquesta edició número 735 d'aquest programa del Són quatre dies de Ràdio 4. Doncs només dir-vos que continueu molt pendents aquí a l'antena de Ràdio 4. Els serveis informatius aniran actualitzant tot allò referent a l'antivirus, evidentment, a tota la resta de l'actualitat nacional i internacional, com no podia ser d'una altra manera. I nosaltres hi tornarem demà a les 9 i 5 minuts, més o menys, del matí, després del butlletí informatiu, amb 3 hores més de ràdio, demà serà diumenge, per tant, ràdio de diumenge, de cap de setmana. Per tant, us esperem a tots vosaltres, els nostres oients, aquí, per passar 3 hores de ràdio de cap de setmana. Gràcies a tots per ser-hi. L'equip del Són 4 dies, recordeu, està format pel Luismi Mendizábal, per la Mònica Pavón, per l'Alejandro Pacho i per un servidor. I com us dic, nosaltres hi tornarem ben puntuals quan acabi el butlletí informatiu de diumenge aquí al Són 4 dies amb més continguts, demà també pendents de l'antivirus, com no podria ser d'una altra manera, d'aquesta arribada del creuer que fondejarà a prop de les Illes Canàries, on es farà el trasllat dels 14 passatgers espanyols que aniran després, com ens han explicat avui, amb un autocar, després amb un avió cap a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. També farem seguiment de la dona catalana que no presenta símptomes, que estarà a l'Hospital Clínic de Barcelona relacionat a aquesta qüestió amb l'antivirus. Sigueu feliços o, com a mínim, intenteu. Que vagi bé. Adeu.
1: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. La dona resident a Barcelona ingressarà al clínic per fer una quarantena preventiva després de viatjar en el mateix avió que la dona neerlandesa que va morir per antivirus. Serà d'entre 3 i 6 setmanes basada en l'observació i l'aïllament. Aquest dissabte és previst que se li practiqui la PCR i els resultats s'obtindran a partir de les 24 hores. Si és negatiu, la prova es repetirà al cap de 7 dies. Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic.
4: És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient, i, per tant, les mesures que s'estableixen avui són senzillament de vigilància.
3: Contactar directe perquè va viatjar en el mateix avió que la dona que va morir, però afegeix Castells, el grau d'exposició al virus ha estat baix. La dona no s'havia identificat en un primer moment per un canvi de seient a l'avió. Aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Basant-se en el protocol aprovat aquest divendres, la passatgera compleix criteris de contacte i, per tant, s'activen aquestes mesures de seguiment i de vigilància. Crida a la calma del president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Sentiment de serenitat i de calma al conjunt de la població catalana i espanyola. De serenitat i de calma i de confiança en la ciència, en primer lloc. Sempre és la ciència la que ens treu d'aquestes situacions. I de confiança també en els científics i en els experts i en la sanitat catalana i espanyola. Sàpiguen vostès que estem treballant cosa a cosa a totes les institucions.
3: En la mateixa línia s'ha pronunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
6: Vull transmetre un missatge de confiança a les institucions sanitàries sobre la gestió respecte dels contactes vinculats al antivirus.
3: Declaracions durant l'acte de celebració dels 40 anys de Catalunya a la Unió Europea que se celebra aquest matí a la capital catalana. I a hores d'ara és previst que comenci la roda de premsa de la ministra de Sanitat, Mònica García, i també del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Tenerife es prepara per rebre el vaixell Ondius amb els 14 espanyols que faran quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. L'arribada es preveu la matinada de diumenge. I a Alacant continua ingressada una dona de 32 anys amb símptomes compatibles amb l'antivirus. I per la seva banda, el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, per tractar l'operatiu de desembarcament dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus. Els usuaris de Rodalies tornen a pagar els seus bitllets. No ho feien des del mes de gener a causa de l'accident mortal de Gelida. Segons la Generalitat i Adif, el servei, diuen, recupera la normalitat, però els usuaris ho posen en dubte.
7: Que s'acabi el gratuït em sembla malament, perquè el servei no és ni el que hauria de ser, encara. O sigui que no em sembla bé, tampoc.
8: Perquè jo abans no pagava i anava això millor, que ara que ho pago trimestralment, antes jove i tot això, i va de cap a pitjor.
3: Crítiques també des dels comuns. La presidenta parlamentària Jéssica Albiach emplaça el govern a mantenir la gratuïtat fins que el servei estigui a l'alçada del que es mereixen els usuaris.
9: I el pitjor de tot, companys i companyes, és que els trens, a partir d'avui, a Catalunya, tornaran a ser de pagament, malgrat que la xarxa ferroviària continua sent un camp de mines.
3: I també us expliquem que moren dos conductors en una col·lisió frontal a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. El sinistre va tenir lloc poc després de les 10 de la nit d'ahir divendres. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident mortal. Les víctimes són dos homes de 27 i 50 anys. La carretera està tallada en els dos sentits de la marxa per la investigació policial. En esport, recta final de la Lliga de Futbol, últimes quatre jornades, a un quart de cinc Sevilla-Espanyol, un partit del voltatge entre dos rivals directes per la permanència. El propòsit de Manolo González i de tot l'equip és ben clar.
10: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà.
3: A l'altre extrem de la classificació, a la part alta, tot de cara perquè el Barça es proclami campió de Lliga, però serà a partir de demà a les 9 de la nit, clàssic al Camp Nou, i el Girona tancarà dilluns la jornada contra el Rayo. A la Lliga F, ara a les 12, ha començat l'Espanyol Badalona, i en motociclisme, Gran Premi de França, Pecco Bagnaia sortirà des de la primera posició, seguit de Marc Márquez i Marco Bezzecchi. A les 3 de la tarda serà la cursa a l'esprint. I nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més notícies al punt de la 1 aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4. Sentit de viure amb Manel Domínguez.
11: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
2: Ràdio 4.
12: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que és el moment d'encetar la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
13: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
14: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
15: Què hi vols dir?
16: I no sé res de tu.
17: Ho descobriràs.
18: Els bons llibres us han d'incomodar.
19: A tu què et sembla, això?
20: No ho sé, no sé què pensar.
21: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
2: Sota sospita, amb Laura González.
12: Al Sota Sospita també són l'Esther Bages a la realització tècnica, Martina Torrobatlla Guió, i t'explico que avui descobrim la figura del Joan Sales. El Jordi Coromines ens parla d'aquest escriptor, poeta, autor de referència de la literatura catalana i molt important en la seva tasca d'editor durant el franquisme. Com sempre, comptarem també amb la nostra sommelier, la Meritxell Falgueres. Ella és el millor maridatge a la nostra coartada d'entreteniment cultural i social. Repassarem les novetats musicals en català, les commemoracions, parlarem del misteri dels mitjons perduts. I comencem reflexionant també, com sempre, amb la frase del dia. que diu així: mai un no s'adona del que ja s'ha fet, només pot veure el que queda per fer. És una frase de la Marie Curie i la veritat és que té una lucidesa exigent, però també certa tristor, diria jo, perquè parla de la mirada de qui no viu instal·lat en l'autocomplaença, qui crea, investiga, lluita de debò, sovint no contempla gaire el camí recorregut, té els ulls clavats en allò que encara falta. Encaixa molt bé, d'una banda, amb algú com Marie Curie, la ciència no s'acaba mai, no? Cada descoberta obre noves preguntes, quan trobes la resposta immediatament apareix un territori encara més gran d'ignorància, per això per a persones molt vocacionals l'obra feta no pesa tant com el buit pendent. Però, compte, la frase també serveix fora de la ciència, i és que ens passa a la vida quotidiana. Acabem objectius, superem moments difícils, criem fills, treballem, resistim, i en lloc de reconèixer el que hem aconseguit, només veiem la següent llista de tasques. És una forma d'exigència moderna, diria, no? Viure en permanent deute amb el futur. A més, aquí també hi ha una advertència. Mirar només el que queda per fer, és veritat que pot empènyer el procés, el progrés en si, però també ens roba satisfacció. Si mai no ens adonem del que ja hem fet, la vida es converteix en una cursa, sense meta, sense arribada. L'ambició, sense pausa, desgasta. Potser la saviesa seria combinar aquestes dues mirades, no? Conservar la fam de futur sense menysprear el camí recorregut. Avançar. Sí, ok, però de tant en tant girar-se i reconèixer que tot això també ho has aixecat tu. En el fons, la frase de Marie Curie retrata una mena de grandesa, la de qui no es conforma, però també ens recorda una pregunta necessària: de què serveix conquerir tant si no sabem evitar ni un sol instant el que ja hem conquerit? És per això que és molt necessari revisar-nos, no només mirar cap al futur, sinó tenir el passat i el present en el seu lloc. Celebrar els nostres assoliments, encara que siguin petits, encara que siguin quotidians, perquè cada experiència, cada error, cada pas ens porta on estem. Que queda molt per fer? Potser sí, però relaxem una mica la tensió, no? Que ens hem convertit la majoria en adults funcionals. Alguna cosa bé haurem fet, oi que sí? Doncs va, siguem positius. Anem a les commemoracions. Martina Torrevedella, bon dia.
15: Bon dia. Avui, 9 de maig, commemorem el Dia d'Europa. Ah. Una data, doncs, que cada 9 de maig ens recorda el naixement d'un projecte únic al món, la construcció d'una Europa unida basada en la pau, la cooperació i la democràcia.
12: Vols dir?
15: Almenys aquesta era la idea quan es va, quan es va fer.
12: D'acord.
15: Que, de fet, es va fer, remunta a l'any 1950 per la declaració de Schuman, doncs, que va obrir la porta a una nova manera d'entendre les relacions entre països europeus, després de dècades marcades, evidentment, com tots sabem, per les guerres. Aquella idea, que podia semblar ambiciosa o fins i tot utòpica, va acabar donant forma a allò que avui coneixem com la Unió Europea. És també una mirada al present, en un context, com dèiem ara, marcat per la inestabilitat geopolítica, els conflictes a les fronteres, les crisis energètiques i els debats sobre la cohesió interna. Europa es troba davant el repte, doncs, de redefinir el seu paper al món, de redefinir, doncs, què fan amb aquest projecte.
12: Sí, sí, perquè Europa avui dia és un concepte com inestable, no? Molt més del que sembla, no? Sobre el mapa, de ser un continent clar, però la cosa no està tan establerta o com a
15: aquesta
12: mínim...
15: Aquesta idea d'unió, al principi, ara ja potser no hi és tant.
12: Sí, i és veritat que antigament era com el bressol de la raó, de la democràcia, de la filosofia, de la ciència moderna, però podem dir que actualment Europa està molt lluny de representar també geopolíticament tots aquests valors amb el que es va crear, no? I hi ha un munt de reptes que la veritat és que no estem tractant com es mereixien. Després tenim uns representants polítics que dius què estan fent exactament. Moltes coses a fer encara
15: molts
12: en aquesta identitat
15: afrontar
12: del que suposa Europa en el seu dia. Va, més.
15: Exacte, ara canviem radicalment de tema perquè avui també celebrem el Dia Mundial de les Aus Migratòries.
12: Ah.
15: Una data que ens convida a aixecar la vista i fixar-nos en un dels espectacles més fascinants de la natura. I és que cada any milions d'aus recorren milers de quilòmetres travessant continents sencers, les orenetes, cigonyers, els ànecs. Animals, doncs, que no entenen de fronteres i que segueixen rutes que fan des de fa segles. Aquests viatges són cada vegada més difícils,
12: sí,
15: doncs, per culpa, com tots sabem, de la pèrdua d'hàbitats, la contaminació o, en general, el canvi climàtic que posen en risc les zones on fan parada per descansar i alimentar-se. Doncs aquest dia també ens recorda aquesta importància de cuidar els espais naturals.
12: Molt bé. El petit estany que hi ha al parc del costat de casa meva, cada any per aquestes dates hi arriben uns ànecs.
15: Ah, sí?
12: Sí.
15: Doncs mira.
12: Estan allà uns dies. Després fa una mica de pena perquè l'any passat, per exemple, la negueta va acabar, a més, a la piscina comunitària. La negueta amb 9 ànecs petitets.
15: Ai.
12: I al final, després d'una setmana, només en quedava un. Ah. Bueno, també hi ha unes altres aus que estan instal·lades a Barcelona.
15: Bueno.
12: Ja sabeu que són depredadores. I clar, cada any veus... Jo passava, quan estaven a l'estany, passava amb la meva filla... Mira, Jana, aneguets! Tots els nens allà mirant, no? Passes l'endemà i en queden dos menys.
15: I anaves veient.
12: Passes l'endemà i en queden dos menys.
15: Ai, pobres.
12: Sí.
15: Bueno, escolta'm, la selecció...
12: Fort, eh? Sí, fort.
15: Ai, pobres.
12: Vinga, va, i ara el misteri.
15: I ara el misteri. No sé si sabies que, segons un estudi de Samsung, al llarg de la nostra vida perdem més de 1.200 mitjons.
12: Per persona?
15: Per persona.
12: No.
15: És a dir, que uns 15 a l'any es queden sense parella. Les dades, la veritat, és que són tan impressionants que fins i tot...
12: Esther, que ella no, ella deu ter, no? Ella sap resoldre el misteri.
15: La meva mare tampoc, veus?
12: Què dius?
15: No n'ha perdut mai. Jo ara que vic sola sí que en perdo algun, però 15 a l'any em sembla... Bueno, no sé si tu en perds molts, però...
12: Jo abans em perdia més, ara em perdo menys, perquè faig això de... aquesta bosseta que pots ficar a la rentadora, on poses els sostenidors, per exemple, o les mitges, sobretot, doncs moltes vegades hi poso uns mitjons, i a més quan els estenc, o sigui, jo m'asseguro que a la rentadora entra la parella.
15: Exacte.
12: O sigui, això m'ho asseguro.
15: Vale, sí.
12: Vull dir, aquest amb aquest, i llavors en treure'ls, que hi ha un estudi de Whirlpool que fa rentadores, justament, que diu que moltes vegades es poden quedar...
15: Clar, allà entre les gomes, no?
12: Exacte, atrapats o sota el suro, no sé, no? Les que tenen càrrega superior es poden colar per aquest espai que queda entre els tambors interiors i exteriors, etc. Doncs jo m'asseguro que surten, després d'aquella rentadora, els dos mitjons de cada parella.
15: Doncs escolta'm,
12: llavors,
15: sí.
12: Els estenc també junts.
15: Junts,
12: molt important. Però sí que és veritat que en els darrers anys... vull dir, he perdut uns quants. Vull dir, jo de tant en tant, a més tinc un calaix de mitjons perduts. Per que veure si de tant en tant
15: van sortint alguns.
12: I llavors alguna vegada sí que he aconseguit refer la parella, però quan passa X temps, llavors dic, mira, sí. Ja, això ho llenço.
15: Jo si no, doncs ajunto dos que estan perduts i faig la parella i així.
12: Ja.
15: Escolta'm.
12: Mira, Einstein no es posava mitjons.
15: Ah, no?
12: No. Bueno, ell deia que és que els mitjons era un misteri com es trencaven. Que sempre es trencaven per la... Bueno, evidentment, si no talles bé les ungles, etc., doncs es trenquen sempre pel mateix lloc. I llavors, que perquè eren un misteri, que ell podia resoldre els misteris de la ciència, però no els misteris dels mitjons, em va deixar de portar.
15: Veus? Bueno, escolta'm, cadascú fa el que considera.
12: Sí, exacte, exacte.
15: Doncs sí, aquesta peça de roba va sorgir l'any 256 a Egipte.
12: Què
15: on
12: dius?
15: Ja es feien servir mitjons elaborats amb teixits senzills i fins i tot amb la separació entre els dits. O sigui, molt diferent dels que coneixem
12: sí.
15: Avui.
12: Ara es tornen a portar aquests, per
15: aquests,
12: separar els dits.
15: Sí, bueno, per portar xancles, com fan alguns d'aquests turistes que veiem aquí a la platja, del mitjó i la xancla.
12: Sí.
15: Escolta, és més pràctic. Però, bueno, doncs no és la forma més habitual.
12: Ja, tot i que els mitjons amb xancles es porten, vull dir, els jovenets
15: sí.
12: En porten,
15: exacte.
12: Que és una cosa que els que som una mica més grans no podem entendre. Però
15: no,
12: vaja.
15: I a part és incòmodo. Però, bueno, reconeixem-ho, tots hem viscut aquell moment de posar la rentadora i descobrir inexplicablement que un dels dos ha desaparegut.
12: Efectivament. I no resoldrem el misteri dels mitjons, a no ser que facis com les terques, que els fiquis tots a la bosseta, i llavors els tindràs aparellats forever. Va, anem a les novetats musicals.

0: Ai, ai, ai, quin goig que fas. Estem escoltant un dels temes que inclou el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, Quin goig.
1: Si us plau, no us sorprengueu, que qui visa no és traïdor, com es mou amb la margarita.
2: Una celebració de l'amistat, la joventut i les ganes de viure-ho tot intensament.
1: En vol de l'és l'Albert i un servidor.
0: I és que el grup busca amb aquesta cançó i de fet amb tot el disc una excusa per retrobar-se en festes majors i convertir cada nit en una experiència compartida.
1: Ai, ai, ai, que bé que ho fas.
0: Un altre single que també té tota la pinta de sonar molt aquest estiu és un altre cop de Miqui Núñez.

Després de l'últim petó i el primer, l'artista aposta per un tema fresc i enèrgic, amb una tornada d'aquelles que s'enganxen a la primera. La cançó transmet ganes de desconnectar, de fer plans improvisats i de viure l'estiu amb amics i llibertat.

Que les coses petites són les que fan els grans moments. Miqui Núñez, en aquest moment musicalment també bo, sumant un tema que apunta directe a banda sonora de l'estiu. I ara, Delgat i els experts.

En aquesta peça, l'artista aposta, ja ho sentim, per una sàtira directa sobre la cultura dels experts a les xarxes, qüestionant aquest excés d'opinió constant que acaba convertint-se en soroll.

0: És un do, per tant, irònic i punyent, no? Posant el focus en la necessitat de mirar-ho tot amb una mica més d'esperit crític. Els experts és un dels temes del seu nou doble single. Llibre o dos, em tens molt avorrit. I l'altre tema del el senzill, diguéssim, que acompanya aquest Els experts és Reichenbach. Va, anem ara amb... és que t'he estalviat, Martina, de
1: dir-ho,
0: eh?
1: Sí, gràcies. Ho he estat així, no sé com.
0: Va, ara, Triótico i Jardí. Estàs escoltant una cançó, és un single que avança el primer disc de Triótico, Pensaments, que es publicarà el 2 de juny, i no deixa de ser, no, una mostra del que inclourà tot aquest projecte.
1: Proposta que barreja música mediterrània, jazz i pinzellades del flamenc. El grup construeix un so molt propi, arrelat però a l'hora actual.
0: I també, com pots comprovar, un univers com poètic, no?, més enllà de la música. És el que volen, de fet, construir en aquesta nova etapa que obre la porta amb aquesta cançó Jardí. Escoltes, amb ella tanquem les novetats musicals. Això és el Sota Sospita de Ràdio 4. Anem a la sessió d'Història i Biografies.

0: Avui a la sessió amb el Jordi Coromines, habitual d'Història i Biografies, tenim biografia.
1: Tenim biografia, sí.
0: A
1: veure, és que, com que anem donant voltes als anys 60, vaig pensar de cop i volta que hi ha un any que la gent no ho sap ben bé, però fa 60 anys de la publicació del Quadern Gris de Josep Pla, del Carrer de les Camèlies de la Mercè Rodoreda i d'Últimes Tardes con Teresa.
0: D'acord.
1: Què passa? Que Últimes Tardes l'hem fet, el Josep Pla l'hem tractat també, i què anava a dir jo, i la Rodoreda, tres quarts del mateix. Llavors vaig pensar, escolta, podíem parlar d'algun dels editors d'aquests llibres. Llavors el Joan Sales ens va de perles, perquè a més, si aneu a voltar per aquests viaranys i paratges alts de Barcelona, el Carmel, hi ha una de les millors vistes, i això us ho dic, aneu-hi, perquè normalment, i ara que arriba l'estiu, els turistes van als que es diuen búnquers del Carmel.
0: Els búnquers, massificats fins i tot.
1: Estan massificadíssims, llavors aquest mirador, el mirador Joan Sales, no hi ha ningú mai.
0: És veritat.
1: Amb la qual podeu anar i gaudir d'unes vistes que les dels mal anomenats búnquers, jo diria que, bé, si fa no fa, és el mateix. I guanyareu aire, no estareu envoltats de guiris, i de pas, segurament, avui, perquè nosaltres sempre fem servei públic, us respondrem entorn a la pregunta que us fareu una vegada sigueu allà dalt. Qui és Joan Sales?
0: Doncs Joan Sales, més enllà de ser editor i d'haver tingut, diguéssim, una biografia, no?, que també és il·lustrativa de tots aquests anys que estem tractant des que vam començar la temporada, perquè, a més, bé, va viure a la Guerra Civil, es va exiliar a França, va anar a Llatinoamèrica, va tornar a Catalunya, es va dedicar a les tasques editorials, però us sonarà molt Incerta Glòria, també,
1: tant,
0: no? És la seva novel·la més coneguda i té un paper, diguéssim, a la literatura catalana destacat.
1: El que passa que es veu que el van marginar durant molts anys i fins i tot he llegit a un d'aquests papers que es poden trobar arreu que a una història de la literatura catalana que es va publicar fa 25 anys li dediquen, com qui diu, tres línies. I aleshores és com al·lucinant, perquè, per exemple, a veure, perquè la gent es faci una idea, si aneu a les llibreries, ara que ha passat Sant Jordi, però tot l'any es troben els llibres d'aquesta editorial, són molt visibles els de Club Editor. Club Editor, que ha editat la Rodoreda, que ara ha editat ara no em surt el nom, ja em vindrà, però és una d'aquestes autores que tenen importància ara. Ara en sortirà, però bé, és una editorial de pes, de molt pes. I bé, ell és el fundador.
0: Exacte.
1: Ell és el fundador de Club Editor. Ara ho té, si no em falla la memòria, una neta seva, que és la Maria Buigas. La Maria Buigas comanega i que, en certa manera, també està jugant amb el que feia el Sales, que és, ei, anem a publicar literatura catalana de qualitat i, a més, anem a fer que, fins i tot, allò que nosaltres considerem clàssics siguin sempre presents, que no facin olor a passat. És a dir, perquè a vegades, i això ho hem parlat aquí molts cops, llegeixes un llibre dels anys 50 i llavors costa de fer-lo empassar a la gent perquè creuen que és antic. En canvi, el Club Editor dona una sensació de temporalitat.
0: És veritat, a més, no, que amb aquesta l'estètica de les seves edicions certament escèptica, però amb aquesta forma també geomètrica, no?, en la que fica els títols, etc., doncs fa molt reconeixible quan tu tens un llibre de Club Editor, no?
1: A veure, són
0: és
1: dos
0: molt
1: colors,
0: fàcil.
1: En general, són dos
0: són
1: colors.
0: Són dos colors, vull dir, ja com el rectangle aquest en negre, el títol en blanc i el color de fons.
1: Sí, tal
0: ja
1: qual.
0: Està.
1: Llavors, a veure, primer va ser Club dels Novel·listes i ara queda com a Club Editor. Ara us direm tot el... A veure, ells exploten molt, i aquest és un tema important, a la Rodoreda, ja hi anirem.
0: Sí.
1: Perquè hi ha una... De fet, la correspondència Sales-Rodoreda és fonamental, també publiquen poesia i al mateix temps, exacte, ara em surt el nom, publicant a l'Eva Baltasar.
0: Ah, sí.
1: A l'Eva Baltasar, que és que no em sortia. Però la Rodoreda...
0: Eva Baltasar, que a Mamut, per exemple, que és l'autora de Mamut,
1: sí,
0: o
1: Joan Lluís Lluís.
0: O Mònica Marón, Animal Trist.
1: La Blanca Llum Vidal, que és poeta, i ara no sé si s'ha passat a la novel·la, però bé, a veure, són, diguem, autors catalans, com dirien en castellà, perdoneu el canvi, d'ayer, hoy y siempre, que queden una mica a tot arreu. I el Sales és el mateix, el que passa que, clar, que fins... Ho has dit tu molt bé, fins que no es va tornar a publicar Incerta Glòria i fins que no va sortir la versió cinematogràfica, que ara farà, em sembla, 9 o 10 anys, a més va ser el moment on va eclosionar el que ara és l'actor català que ja no és promès, l'Oriol Pla. no? Va ser aquell instant, doncs fins aquell moment no es va conèixer tant el Sales.
0: Déu-n'hi-do. Això que havia estat Creu de Sant Jordi en el 82, el van fer Creu de Sant Jordi, que té aquesta frase tan meravellosa,
1: sí,
0: més
1: bèstia,
0: a més.
1: Sí.
0: Que sí, sobre els catalans.
1: Molt bèstia.
0: Sí. Diu, des de fa 500 anys, els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta, doncs, de deixar de ser catalans? No. Es tracta de deixar de ser imbècils.
1: És un esforç, és un esforç digne.
0: És bona.
1: És una lluita de país que s'ha d'emprendre. A veure, ell era, per cert, que això a mi m'encanta, ell era de Barcelona.
0: Sí, de l'Eixample.
1: Però quin és el tema? Que de cop i volta, i ell ho explica en algun moment, ell va fer, no sé si va fer unes memòries, però parlava molt d'ell mateix, o sigui, té una... tenia dèria i a més li agradava manifestar el que pensava. Clar, els pares eren de Vallclara, a la Conca del Barberà. Uh-huh. Llavors va haver un moment que els pares, si fa no fa, li van dir, a veure, noi, tu has de decidir entre Vallclara i Barcelona. I ell deia, home, a mi Vallclara és que m'agrada molt, perquè els arbres, i el rierol, i els camps... Però clar, sé que en algun moment hauré d'anar a Barcelona. Sé que si vull fer el que em ve de gust, perquè ell sabia que volia ser editor i volia dedicar-se als llibres, i volia dedicar-se al país, perquè ell sempre deia que no entenia la feina literària sense l'acció patriòtica.
0: Sí.
1: I aleshores diu, doncs hauré d'anar a Barcelona i per desgràcia hauré de... No deia perdre, però sí que jugava molt aquella cosa que quan tu coneixes un lloc que no és Barcelona dins de Catalunya, anar a Barcelona i treballar és una mica com que et fiques a la cova d'Alibaba. Al
0: rovell de l'ou.
1: Et fiques al rovell de l'ou, però saps allò que ja no pots escapar.
0: Mm-hmm.
1: No pots escapar i que et fa adquirir un compromís i és un empeny d'anys, no? Aleshores ell li va passar directament
0: ell
1: això.
0: Ell venia d'una família tradicional, no? Dintre del catalanisme, més a més, proper a la Lliga Regionalista. Mm-hmm. De molt jove ja es va posicionar, a més, políticament, per exemple, en contra de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, va estar empresonat amb només 15 anys.
1: Sí, és una animalada.
0: 3 mesos, però clar, ell era molt jove, era menor d'edat, i com diu el Jordi, quan va venir a Barcelona es va acabar llicenciant en dret per la Universitat de Barcelona.
1: Típic.
0: I va ser un dels primers professors de català del cens oficial de la Generalitat de Catalunya format per Pompeu Fabra.
1: Aquí hi ha un punt que és que ell, exacte, al final de la dictadura de Primo de Rivera, perquè és de 1912, el Sales, va a la presó. Després què passa? Si arriba la República, ja ho sabeu, a l'any 31, i aleshores, doncs bé, comença a moure fitxa, és un bon moment pel català, però a més és que ell té cert punt estrany que a més convé explicar. Ell és dels pocs que s'afilia al Partit Comunista català, perquè la gent a partir de Franco i a partir de la Guerra Civil creu que la República tots eren comunistes, i què va? Que va, és a dir, el comunisme agafa força durant la Guerra Civil per l'ajuda que la Unió Soviètica dona a la República, no? Però durant la mateixa, doncs el comunisme era un 1% dels vots.
0: Sí. I ell després es giraria en contra, perquè clar, en una Europa que rebutjava el comunisme després de la Segona Guerra Mundial, doncs això va fer que després miréssim cap a una altra banda a l'hora de definir, diguéssim, la durada del règim franquista.
1: Però ell era comunista, i aleshores tenia una altra particularitat que aquí hem vist, per exemple, amb el Josep Benet, però ell és abans, no? Ell era comunista i era catòlic.
0: Sí.
1: És a dir, ell no perd mai la idea del catolicisme, creu que és molt important. I al mateix temps és això, era comunista, catòlic, catalanista. Uh-huh. Tres Cs, les tres Cs. Ell agafa el títol aquest de professor, no? de català, però justament quin és el problema? Que estem a l'any 1934, esclaten els fets d'octubre, la proclamació de l'estat català dins de la República Federal Espanyola, tot se'n va una mica en orris, i arribarà la Guerra Civil, i aquí la Guerra Civil, i com podeu entendre farem un moment de pausa, és el moment que el canvia, perquè transforma tota la seva generació mentre sona Baudelaire de Baustelle.

0: Avui a la sessió d'Història i Biografies, estàvem escoltant ara Baudelaire, i estem amb la biografia de Joan Sales, com hem explicat, que va néixer el 1912, aquesta generació que va viure justament quan eren joves adults la guerra, que es van formar políticament en aquells anys previs de primer dictadura, després república, que es van comprometre amb el país. Per ell només hi havia dues maneres: o diu amor i patriotisme, no? Sí. I va escollir aquesta segona. Moltes vegades l'han acusat de doctrinari, com aquell qui diu, però vaja, ell defensava molt bé els seus ideals, que eren catòlics, que eren catalanistes i que eren també comunistes, com explicava.
1: Sí,
0: va formar part del Partit Comunista de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs clar, va anar a la presó de la Model amb 15 anys. Va... D'alguna manera, aquest idealisme propi de la joventut va quedar frustrat, no? Desencantat cada vegada més, arran dels fets d'octubre. Després comença la Guerra Civil, ell hi participa activament, penso que se'n va al front Dragó.
1: Sí, de fet, s'apunta a l'escola de guerra.
0: Que sí?
1: Llavors allà, sí. A veure, el que surt a Incerta Glòria no deixa de ser part de les seves vivències durant el conflicte. Ell tenia, com deies tu, unes opinions molt, molt rotundes. I de fet, a veure, ara llegeixo quelcom que ell va escriure. Diu: jo espero molt de la generació a la qual pertanyo. I al mateix temps diu: una commoció així, parlant de la guerra, diu, fins i tot amb el que té de desagradable, li convenia al nostre país, massa estancat i tímid. Els detalls repugnants s'esborraran de la nostra memòria a tota velocitat. Passarà allò que hagi de passar i després només romandrà allò bo que hi ha en tots aquests trastorns. Catalunya, és l'única cosa que m'interessa, sortirà guanyant de tot això. Reforçat el nostre govern, aquí ja directament no va ser gaire visionari,
0: no gaire.
1: Ampliada la nostra autonomia, derrotat per sempre l'exèrcit enemic, veurem com el país prospera i s'extén el patriotisme entre el poble. Ell, de fet, no.
0: Molt Nostradamus, Joan Sales?
1: No tenia barba, no anava amb
0: aquests barrets. No. Molt idealista, però, tot i la situació que va viure.
1: De fet, posava caldo a la Guerra Civil i en escrits posteriors, perquè ell té unes cartes amb un nom ara oblidat, però que, per exemple, era molt bon cronista de terra a terra, no? D'allò de trepitjar i de conèixer els llocs caminant-los, al Màrius Torres, poeta Màrius Torres. Ell explicava com... Diu, clar, els anarquistes han salvat Barcelona. Però diu, però després de salvar Barcelona s'han dedicat a matar la gent de mala manera. I diu, i el que ha mancat aquí és patriotisme. Ell estava molt obsessionat amb aquest fet i deia, sobretot, diu, no ha funcionat res en aquest país, diu, perquè els que manen, els senyors de dalt, parlant de la mateixa Generalitat, diu, també, i la burgesia, diu, han mancat de patriotisme. I diu, i com que no hi ha hagut un veritable sentiment català, tot s'ha anat a la merda. Parlant en plata, Parlant en plata. Llavors, bé, ell notava que el país tenia una guerra civil. A veure, hi havia una guerra civil que era la Guerra Civil Espanyola, però hi veia que també existia al mateix temps una guerra civil catalana.
0: Clar, més enllà de tota la ingerència externa que impedia al poble català ser qui era, d'alguna manera, doncs ell també parlava de les mancances de la qüestió catalana del poble català a nivell artístic, a nivell, per exemple, industrial, a nivell de burgesia. Llavors creia que hi havia moltes mancances com per poder això passar per sobre de tot el que a nivell extern, nacional i internacional estava succeint.
1: Sí,
0: no?
1: Veia que hi havia una dificultat molt forta
0: confiava, veure que existís una rampalla. En l'europeisme per salvar-nos, que no va ser tampoc.
1: A veure, tenia intuïcions, però diguem, és el que deies tu, que pel que fa al present...
0: Amb un punt idealisme, idealisme que no va succeir.
1: Un punt molt, molt idealista. A veure, a més, és això, ell va al front, viu les experiències que viu. Jo crec que també ell té una personalitat, i això es pot analitzar a partir de tot el que estem dient, on mai es trobava exactament a gust. És a dir, tenia unes opinions seves molt fortes, molt personals, que gairebé mai feien, i perdoneu l'expressió, però va sortir d'així, que mai feien convergència i unió amb la resta. I aquesta independència, podem dir que és la que fa que no se'l reconegui fins molt més tard.
0: Sí. Ell, del 39, va anar a l'exili, va fer aquest periple que van fer molts catalans, vull dir, França, República Dominicana, Mèxic, i de fet és a l'exili que comença com a editor, no? La seva marca com a editor. Hi ha aquest text, a més, Els Òrcides, que és una crítica, estàvem dient, de la seva manera d'entendre el país, als intel·lectuals, que ell deia no assumien els reptes crítics que els hi tocava, no? Els, els intel·lectuals abans tenien un altre pes, sabeu? No és com ara. O sigui, el que són els creadors de contingut i els influencers d'ara, abans eren els intel·lectuals.
1: És que aquí... No, a veure, està molt bé que ho
0: diguis. Això és així.
1: No, perquè, a més, s'estan... A veure, aquest any s'ha generat un debat molt, molt interessant amb aquest tema. No, no obrim parèntesis, nosaltres sempre estem parlant de tot, eh? En aquest cas de Joan Sales, però vaig llegir fa poc un article que parlava de com, a partir de... A veure, problema del periodisme que tu i jo hem parlat alguna vegada, com les xarxes socials, o com els periodistes a vegades tiren massa de xarxes socials, mm-hmm. Llavors acaben creant una sèrie de personatges que es coneixen més per ser personatges que no pel que escriuen, no?
0: Sí.
1: Llavors, casos paradigmàtics, anem a dir noms, no passa res, no? Oh. David Uclés.
0: Sí.
1: David Uclés, Pol Guasch, Sara Torres... Sí. Et quedes més amb el personatge i no tant amb allò que escriu. Gairebé és més important veure el seu reel o el que sigui, o com
0: bueno,
1: estàs un dia...
0: Bueno, és el món en el que vivim, també, eh?
1: Sí, però clar, llavors, efectivament, no pot haver intel·lectualitat.
0: Sí, correcte.
1: Perquè si el que és escriptor el buides del contingut, pel
0: sí,
1: que
0: sí,
1: suposadament...
0: Sí, sí, el converteixes en un eslògan o en un personatge o en un sí.
1: Perquè l'Uclés, i ara que no se'ns emprenyi cap oient, perquè jo sé que té molts fans, però acaba sent un meme...
0: Entenc el que vols dir, eh? Vull dir, jo... Força Uclés, la veritat, vull dir... Amb un Uclés...
1: No, però vull dir que, clar, el Joan Sales, que és un senyor que ara més de nosaltres estem parlant, jo sé que hi ha oients curiosos i que l'han cercat a internet per veure-li el rostre... O sigui, et quedes més amb el que diu i si no tingués rostre no passaria res,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: el que
0: correcte,
1: importa és el contingut.
0: Correcte.
1: En canvi, el nostre temps és al revés. Sabem el rostre però desconeixem el contingut.
0: És veritat,
1: no?
0: És veritat. La qüestió és això, que Joan Sales va començar a editar a l'exili i, per exemple, l'Atlàntida, el Canigó, Jacint Verdaguer,
1: sí.
0: No? La Nacionalitat Catalana també, Prat de la Riba, la primera edició de les poesies de Màrius Torres... El citaves tu fa un moment.
1: Sí, era gran amic seu.
0: I llavors va aconseguir tornar a Catalunya al 1948 i va centrar-se a temps complet, com diríem, a les tasques editorials, així com a descobrir, sobretot, autors que després s'han convertit en noms essencials de la literatura catalana moderna, com poden ser Mercè Rodoreda... Màrius Torres, Llorenç Villalonga.
1: I ara aquí, perquè entrarem a la part fonamental, tornem a escoltar una cançoneta en aquest Zebda, i atenció si ho dic bé, perquè és complicat, Ulalaradim.

0: Voilà la Radim de Zebda, aquest grup de Toulouse, que bé, van deixar la testa de trajectòria ja fa com uns 20
1: molts anys,
0: una cosa
1: molts
0: així,
1: anys.
0: No?
1: Bueno, però sempre la cosa de, com es deia, Tombe la chemise, que era la supercançó,
0: sí.
1: I no sé, com que estàvem a l'exili a Toulouse... Exacte, però com que a Toulouse... Dic, mira, i avui anem a jugar amb el Sales i tots els exilis del món.
0: Molt bé.
1: Atenció, perquè parlant precisament d'aquest exili, mirant aquí els articles dels quals disposem, una assagista el que explica és que, diu, a veure, l'exili d'ell, d'acord, molt bé, gràcies, però que al mateix temps és això, és d'aquests exiliats intel·lectuals que més o menys sobreviuen bé,
0: sí.
1: Que no és allò d'estar amb pa, oli i sucre, perquè ens entenguem, no? Uh-huh. Perquè això era més aquí, però ja no vivia per
0: la pobresa. Segurament els exiliats econòmicament els hi va anar una mica millor que no pas,
1: sí.
0: Els que s'hi van quedar, no?
1: Clar.
0: I evidentment que l'exili té tot un sentit que és indiscutible, que té a veure amb fugir d'una repressió, no? I també fer una tasca des de fora de mantenir això, la reivindicació que té a veure amb Catalunya des de diferents àmbits, perquè n'hi ha des de la política, des de la literatura, com és en aquest cas, des de la ideologia, des de la llengua, etc, etc. Però sí que és veritat que si tenien bon suport, doncs econòmicament estaven millor que els que s'havien quedat aquí.
1: Sí,
0: ja
1: no,
0: està.
1: I quan torna, a veure, quan torna també és molt realista i de fet el que diu és que l'any 48, no, diu, es poden fer coses molt poques, però algunes, diu, perquè malgrat la cresta superficial que desfigura Barcelona, per sota hi ha el Caliu de sempre. Això ho escriu a Xavier Benguerel, que serà qui l'ajudarà després a crear el Club dels Novel·listes. A més, el Sales és més o menys optimista, perquè considera que, malgrat tot, el país ha sobreviscut. Primer està a l'editorial Aimà, després es mou amb Benguerel i, finalment, com dèiem, crea aquest Club dels Novel·listes.
0: Uh-huh.
1: No té molta esperança, perquè veu que la majoria de famílies han acceptat, no de manera negativa, sinó amb bastant conformisme, el fet d'haver d'educar els fills en castellà.
0: Uh-huh.
1: Però ell creu que hi ha una possibilitat precisament de ressuscitar el català i diu, i això com s'ha de fer?
0: Home, ell, que entenia la literatura com una eina per la defensa de Catalunya, va dir, la literatura per mi no té sentit si no és en funció de Catalunya.
1: Clar, clar.
0: I això implica, evidentment, la nostra llengua, no? La defensa, el manteniment, en una època en la que doncs, patia tot tipus de repressions amb el franquisme. Llavors, ell, ell diu que va ser editor per necessitat.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, tenia aquesta urgència.
0: Havia de ser-ho. És veritat que venia d'una família benestant i això possibilita que tu et dediquis a editar, perquè si no, doncs estaries,
1: sí,
0: a la fàbrica. Vull dir,
1: exacte,
0: les coses són com són. Però, bueno, el fet de partir d'aquest entorn intel·lectual, dèiem, proper al marxisme, del que es va anar desencantant i allunyant amb els anys, no? Per això que deia el Jordi abans, de que ell va viure tota la situació com una guerra civil a Catalunya, entre catalans, no? I llavors això el va fer molt desencantar també d'aquesta vinculació amb l'esquerra més dura, com aquell qui diu.
1: Gairebé,
0: no?
1: Una eterna guerra civil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: perquè...
0: sí.
1: I hi ha un altre punt interessant, que com a editor, ell, per exemple, escriu molts pròlegs de llibres, i per què dic això? Abans parlàvem dels autors, no? I del personatge, el contingut. Ell és un editor intel·lectual. En aquest sentit, què implica? Doncs que fa un catàleg, el pensa, el decideix, té un criteri, no atén tant, que a més això és un canvi molt radical en funció als nostres temps, al criteri de comercialitat, sinó la necessitat de que aquests llibres siguin disponibles, es trobin a l'abast de les persones.
0: Correcte. Vull dir, a veure, traduir els germans Karamazov,
1: clar,
0: de Dostoyevsky, doncs...
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Ja diu molt, no?, sí, de la seva intencionalitat d'acostar la literatura més universal, que també va fer algunes traduccions en castellà, eh?
1: Sí.
0: I ell deia que un dels llibres que tenia a la tauleta de nit era el Quixot.
1: Total.
0: Vull dir, que una cosa no treu l'altra.
1: Sí, que no, a veure, no era un hater, anem a dir-ho així, no?
0: No era un hater, però era un defensor extrem de la llengua i de la literatura catalana,
1: sí,
0: no? I d'acostar, evidentment, la intel·lectualitat i la saviesa a la vida quotidiana catalana.
1: Ara ho estan fent
0: com a
1: editors.
0: Eina també de lluita i de supervivència.
1: Ara hi ha gent d'editorials com a Desi Ara, com a Negre, que estan traduint clàssics,
0: sí,
1: clàssics universals al català. Per exemple, com a Negre va traduir 4 volums de Thomas Mann, que dius, ei, xapó, saps què et vull dir? I a Desi Ara està traduint a clàssics que abans només eren disponibles en castellà, i això és una feina que s'ha de fer.
0: És una feina que encara queda molt per
1: clar,
0: fer.
1: Clar,
0: perquè
1: és una barbaritat.
0: Per primer vegada en català i us, sí, de no, debò...
1: I us sentiràs tota la teva vida, saps? O sigui, ens durarà això fins al segle XXV, com a mínim. Però en el cas del Sales, sí, obre moltes portes, i a més és el que deia, ell fa pròlegs, i també dinamitza i entén que des de determinats autors pot crear cultura catalana del seu temps. És a dir, no només recupera, sinó que genera. I qui són? Doncs a veure, ell publica Bearn, el famós Bearn, o la Casa de Nines, no? Em sembla que es diu el llibre. Després, tota la Rodoreda, i amb la Rodoreda és molt, molt apassionant la seva correspondència. Uh-huh. Es fan amics, tenen... A veure, com els bons amics no sempre estan d'acord, que això a vegades ho oblidem.
0: Home.
1: Clar, però és un bon editor, i aquest tema del bon editor també vull posar-hi bastant l'accent, perquè a vegades la gent no sap què fa un editor, no? En anglès és el publisher, però l'editor és una persona que, si li ha de dir a l'escriptor que, escolta, tu has de tallar 40 pàgines, i si escrius un capítol extra milloraràs el llibre...
0: Clar, a veure, un editor de primeres, vull dir, hi ha amb autors que no els hi passa perquè simplement és igual el que escriguin, que ho publicaran i vendran, però normalment l'editor...
1: És l'antieditor, això que acabes de dir.
0: Això mateix, però sí. Normalment l'editor doncs t'agafa el teu primer manuscrit, si ets un autor, i se'l mira bé, i llavors fa un informe i diu, jo crec que això funcionaria, doncs prova de canviar-ho a tercera persona i escriure-ho en passat, o aquí hi ha una part, aquesta tercera part és massa llarga, hi ha massa barroquisme i tal qual, vull dir, et corregeix des de l'estil a la forma, en alguns moments consells de contingut, de reordenació de capítols, a lo millor et diu, escolta'm, i si aquest capítol el 13 el poses a l'inici i crees una mena de misteri i llavors fins que a meitat de la novel·la no arribes aquí, vull dir, més enllà de que l'editor té molt clar com funciona a nivell de mercat també, no? I et diu, mira, això no funcionarà, que moltes vegades dius, per què només ha de ser el mainstream allò que es publiqui i allò que funcioni, però vaja, però l'editor, diguéssim, que dona tots aquests consells, és la persona que hi ha al darrere de l'autor per aconseguir que el llibre funcioni el millor possible i sigui el millor possible.
1: I el Sales és paradigmàtic en aquest sentit, i la Maria Buigas també, diguem que ha rebut molt bé l'herència, i són d'aquests editors que dignifiquen la literatura catalana en català, que és quelcom molt necessari, perquè, a veure, aquest és un altre tema, la literatura catalana ara, a veure, no és que estigui visquent exactament un bon moment, malgrat...
0: Jo crec que, d'una banda, sí, el que passa és que la literatura en general, no només la catalana...
1: Cada cop és més irrellevant, sí, ho hem comentat moltes vegades.
0: I que hi ha una sobreproducció que fa inabarcable com a lector que puguis estar al dia. És impossible que estiguis al dia.
1: No, i a part amb la literatura catalana hi ha un punt que és, a veure, no tot allò que surt i que et fiquen a la taula de novetats és bo.
0: Però el
1: clar,
0: mateix passa amb la castellana, amb l'anglesa, amb la danesa, vull dir, és igual.
1: Sí, però la catalana, a veure, com que és la nostra i, a més, ha de ser-hi, l'hem de veure i l'hem de trobar present, doncs hi ha vegades que dius, apa, mare de Déu, no? I veus, es veu més el llautor si estàs ficat dins del món, per dir-ho d'alguna manera. En aquest sentit fem una espècie d'avís per a navegants, perquè tot allò que veieu a la taula de novetats és això, és novetat. No significa exactament que sigui bo.
0: Correcte.
1: És a dir, també heu de fer una mica com els periodistes, heu de cribar. Estem en una època on podeu contestar molt les informacions.
0: Sí, però no és el mateix una persona que llegeixi, no sé, dos llibres per setmana.
1: Clar.
0: Vull dir que vull dir, nosaltres som lectors que estem molt per sobre de la mitjana, per una qüestió també professional, etc. Però un lector mig no es llegeix dos llibres o tres per setmana.
1: No, i a vegades caus per la coberta de l'humaca que és, perquè ens ha passat a tots això també.
0: Home, això ja les editorials ho juguen, però les editorials que són més mainstream, vull dir, no és el mateix doncs, clar, ara ho estàvem dient, vull dir, no és el mateix l'editorial que va fundar, diguéssim, Joan Sales, no? I Club Editor, i amb aquestes portades, que segons quins segells de les dues grans, els dos grans grups editorials que tots coneixem.
1: Sí, i fins i tot alguns que van d'independents i que tenen molta producció, no? Però sí, sí, a veure, jo fins i tot m'he trobat editors, i de manera no gens cínica, sinó perquè és la seva feina, que m'han dit, escolta, si jo li fico relleu a les cobertes i les pàgines de Colorinchis, sé que això ven.
0: És així.
1: Sé que això ven. A veure, aquí també s'hauria de fer una reflexió que al Joan Sales li agradaria sobre quin tipus de lector volem des del món editorial i des del mateix país, perquè efectivament en un país, com diria el... Bueno, no només ho deia el Pep Guardiola, ho deia un poeta, però em surt que ho deia el Pep Guardiola.
0: El què?
1: Un país tan petit.
0: El que matina? Ah, no.
1: Sí, el país tan petit que tenim, la literatura...
0: El meu país és tan petit, és en llac.
1: Sí, bueno, mira, hi ha Guardiola... d'aquestes, diguem que té unes cites que són fixes sempre i les tira, no? Doncs en un país petit és encara més necessària la literatura nacional i per això són necessaris personatges com el que hem vist avui, que és el Joan Sales.
0: El Guardiola deia que si ens aixequem ben d'hora, som imparables. Bueno, això és el que deia en Guardiola.
1: Guardiola, hem de dormir 8 hores al
0: sí,
1: dia.
0: Sí, clar, vull dir, és que no podem estar tot arreu, m'entens? Sí.
1: I a més...
0: I després hi havia aquell altre savi que deia que els catalans fem coses.
1: Sí, sí.
0: M. Rajoy,
1: a més,
0: era gràcies a matinar tant, com havia dit en Guardiola.
1: Sí.
0: Tot i que siguem un país petit.
1: A més, Guardiola...
0: Som petits, però escolta'm...
1: El Guardiola tampoc pensava en la...
0: Quin enllaç, eh?
1: No, i el Guardiola tampoc pensava en els horaris de la grella televisiva que fan que la gent se'n vagi a dormir molt tard, no? O
0: sigui,
1: en fi, Pilarín, que diria aquell, hem vist el Joan Sales, ens n'anem perquè hem de marxar.
0: Val, i
1: avui estic una mica reto recent i mira, Belén Sebastián...
0: Vols anar a marxar? Espera't.
1: Jo m'espero, per favor.
0: Espera't un moment.
1: No tinc problema.
0: Joan Sales, anem a tancar-ho això una mica...
1: Vinga, Glòria.
0: Documentalista, va escriure, escriptor, poeta també, editor, amb una trajectòria... clau per la literatura catalana de la postguerra, perquè ella a més doncs va fer tot aquest esforç, no?, per la intel·lectualitat del poble català a través de llibres traduïts al català i a través de la tasca de club editor. La seva obra principal és Incerta Glòria, li van concedir la Creu de Sant Jordi en el 82 i bé, ell va morir el 83, va ser l'editor fins a la seva mort, actualment, com tu deies, els seus descendents, la seva neta és qui porta l'editorial, però vaja...
1: Editorial que es troba al Carmel, per cert.
0: Això mateix, fou enterrat a Siurana, al Priorat...

0: dubte que si obertura, sí, que si... Saps? Podria, ja hem arribat als anys 60 inclosos, ja ens ha passat de tot.
1: Una bonica
0: de
1: idea.
0: Tot. Anem a veure la...
1: Jo prometo, com diria un president espanyol, jo puedo prometer i prometo...
0: No prometes, no.
1: No, no, que acabarem la temporada matant a Franco.
0: Ai.
1: Mira, veus? Toma, t'ha agradat, eh? Silenci. S'ha fet un silenci de 3 segons a la ràdio. És senyal de que has triomfat com a locutor.
0: Doncs vinga, ara sí, Belén Sebastián,
1: sí,
0: no?
1: Another sunny day, per favor.
0: Adéu, Jordi.
1: Ciao.

Mira que dona bon rotllo aquesta cançó de Belén Sebastián del 2006, té 20 anys ja, eh? Un tema, Another Sunny Day, que va pertànyer al disc The Life Pursuit i que, de fet, anem a enllaçar amb una altra cançó perquè arribarem a la una amb el tema que dona títol al nou àlbum de Ringo Starr. Es diu Long, Long Road. I, clar, no deixa de ser, doncs, tot un mèrit que a la seva edat, tenint en compte la seva trajectòria, continuï sent tan prolífic.

magnífic, l'etern bateria dels Beatles, en aquest treball que és el tercer ja dedicat al country, no? Aquesta, diguéssim, vessant tan americana de la música. Són 10 cançons, inclou algunes col·laboracions com Sheryl Crow, com Saint Vincent, és a dir, que es renova bastant, Ringo, i aquesta, com et deia, és la cançó que dona títol al seu àlbum. Amb ella arribem a la una, de seguida escoltaràs els companys informatius amb el butlletí i tornarem en uns minuts a la segona part del Sota Sospita. Fins ara.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'activista palestí amb nacionalitat espanyola i resident a Barcelona, Saïf Aboukeshek, serà alliberat en les pròximes hores. És el que ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
2: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saïf, regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
0: Recordem, és un dels membres de la flotilla Global Sumut interceptada per Israel ara fa 10 dies. Una primera reacció la trobem al centre de Barcelona, concretament davant la seu de la Comissió Europea. A les 12 s'havia convocat una concentració per demanar l'alliberament de Aboukeshek i també de Tiago Ávila. Els dos s'havien declarat en vaga de fam. La reacció ens l'apropa Joaquín Calvente.
3: Sí, en aquesta concentració davant la seu de la Comissió Europea, l'anunci d'Álvarez s'havia rebut amb una certa cautela. Fins que ha arribat un moment en què Sally Issa, la dona del Saïf Aboukeshek, ha pujat a la furgoneta i ha donat la notícia davant les més de 300 persones aquí reunides que han esclatat d'alegria.
4: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
3: De moment, la concentració aquí continua i, tot i que els ànims han canviat, es continua demanant l'alliberament immediat tant del Saïf Aboukeshek com del Tiago Ávila.
0: Gràcies, Joaquín. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a la calma després de conèixer que una dona resident a Barcelona ingressa al clínic per fer una quarantena preventiva després de viatjar en el mateix avió que la dona neerlandesa que va morir per antivirus, Laura Zurriaga.
5: Missatge de tranquil·litat també el que traslladen des de la Generalitat. El president Salvador Illa ha volgut expressar la plena confiança en el sistema sanitari públic que aplica els protocols en coordinació amb el govern central.
6: Estem en contacte amb el govern d'Espanya, amb l'Ajuntament de Barcelona, hem parlat i seguim parlant, estem aplicant els protocols que s'han dissenyat i aprovat conjuntament i traslladar aquest missatge doncs, de calma, de serenitat i de tranquil·litat i de confiança a la ciutadania de Catalunya.
5: Una idea que ha refermat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon, i que recorda a la ciutadania la importància d'informar-se a través dels canals oficials.
7: Sobretot volem fer una crida a tota la ciutadania a que segueixin la informació només pels canals oficials, que són els de les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles, que són les que tenen la informació real i veraç.
5: Avui es realitzarà una PCR a la dona resident a Barcelona que va estar a contacte de baixa exposició d'una difunta per antivirus. Es troba simptomàtica, però romandrà en observació a l'Hospital Clínic.
0: I el creuer Ondius arribarà a Tenerife entre les 4 i les 6 del matí d'aquest diumenge. Abans de trepitjar terra, es farà una darrera avaluació epidemiològica per confirmar que tant passatgers com tripulació no donen positiu. Per seguretat, part de l'equipatge es quedarà al vaixell i tampoc desembarcaran la víctima mortal. La ministra de Sanitat, Mònica García, preveu que els espanyols siguin els primers en desembarcar enmig de fortes mesures de seguretat.
8: Será previsible que serán los ciudadanos españoles los que desembarquen primero. Todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional. También se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico.
0: Seran traslladats a l'Hospital Militar de Madrid Gómez Ulla i, segons detalla el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en cap moment hi haurà contacte amb la població civil. Els dos ministres, juntament amb el de Política Territorial, es desplaçaran també fins a Tenerife i, per la seva banda, el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, per tractar l'operatiu de desembarcament d'aquests passatgers. Per cert, que una jutgessa ratifica que els espanyols del vaixell han de fer quarantena i és una mesura adequada, necessària i idònia, diu, per controlar la malaltia i prevenir-ne l'expansió i el contagi. En esport, recta final de la Lliga de Futbol, últimes 4 jornades, 4:45, Sevilla-Espanyol, un partit del voltatge entre dos rivals directes per la permanència. El propòsit de Manolo González i de tot l'equip és ben clar.
9: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem i estem convençuts que l'equip es salvarà.
0: A l'altre extrem de la classificació, a la part alta, tot de cara perquè el Barça es proclami campió de Lliga, però serà a partir de demà a les 9 de la nit, clàssic al Camp Nou. El Girona tancarà dilluns la jornada contra el Rayo. I a la Lliga F, tot a punt perquè arrenqui la segona part de l'Espanyol Badalona, de moment amb empat a 1 en el marcador. I també us expliquem que el Gran Premi de França de motociclisme, a la cursa a l'esprint, arrencarà a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ara ja ho saben, a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
10: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
11: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
12: Sóc aquí per complir els teus somnis.
1: Sota sospita.
13: Això és surrealista.
1: Amb Laura González.

Doncs vinga, va, segona part del Sota Sospita, la teva coartada perfecta d'entreteniment cultural i social per a aquestes ments inquietes que esteu a Ràdio 4 els dissabtes i els diumenges a aquesta hora, a l'hora del vermut. Després del butlletí i abans de l'informatiu de 2:15, el que fem els dissabtes és parlar moltes vegades d'esdeveniments, de coses xules que succeeixen a Barcelona, i ho fem sempre de la mà de

0: Meritxell Falgueras, com estàs?
1: Doncs... A mi no m'han convidat a cap casament. A tu?
0: A mi... Home, ara fa temps que no vaig a un casament.
1: Això vol dir que comencem a tenir una edat.
0: No.
1: A mi només em convidaran a divorcis.
0: I mira que m'encanten, a mi els casaments. M'ho passo sempre superbé.
1: Per què? Perquè no t'has casat mai.
0: Clar.
1: Ah, amiga.
0: Jo sóc de les convidades que ho dona tot, que gaudeix.
1: A veure, és veritat que són les festes més boniques on la gent
0: s'ha... A mi m'agrada molt això de celebrar l'amor. A mi no m'ha tocat, però jo me n'alegro molt per les persones a les que sí. De totes maneres, jo el que volia començar dient és una cosa. Vull dir, la Meritxell moltes vegades, i amb tota la raó i el motiu del món, presumeix d'empresa familiar, de tradició, no? De portar doncs, molts anys a través de la seva família amb un comerç que és cultura també de la ciutat, no? I del país, però avui tenim un convidat que respon també al mateix. Sí, sí o no?
1: I que els dos posem molta alegria a les festes en general i també als matrimonis, per què no, en particular. Mira, l'altre dia, aquestes festes que hi ha hagut al mes d'abril, que ara sembla que siguin molt llunyanes, però la de l'Hotel Alma, per exemple, a Sant Jordi a Vanguardia,
0: sí.
1: No et vas veure unes caixes grogues que posava Dassler?
0: Ah, i tant.
1: I feu 65 anys!
0: Jaume, soler, benvingut al Sota Sospita.
2: Molt
0: és
2: bon
0: una
2: dia.
0: Meravella tenir-te aquí de nou. A més, el que deia, perquè Dassler, que és aquesta empresa, doncs que tu trobes a tots els esdeveniments, perquè igual han posat les cadires com els coberts, com, no sé, tot l'atrezzo, etc., no? Com el mobiliari, però es tracta d'una empresa catalana de tradició que, com dèiem, acabeu de fer un aniversari molt important, Jaume.
2: Doncs sí, molt bon dia a tothom. Aquest any estem amb el 65è aniversari de Dassler.
0: Has aviat,
2: Sí, la veritat és que personalment és un orgull i a nivell pròpiament empresarial parlant, doncs és una fita que crec que és important perquè és complicat al final arribar a donar un bon servei, i ja no són només els anys, és seguir a dalt de tot i oferint el servei com el primer dia.
0: És la tercera generació, el Jaume, no? d'aquesta família que el 1961, un 27 d'abril, va inaugurar aquesta aventura i que avui dia sou absolutament referents i pioners i màxima marca del sector.
2: Doncs sí, fa això 65 anys el meu avi, jo sóc la tercera generació, va fundar Dassler. Més tard es va incorporar ma mare, una miqueta més tard mon pare, i jo ja porto doncs, els seus anys amb aquesta empresa que, com tu dius, doncs, formem part de la història tant de Barcelona com de Catalunya. Sempre poder des de l'ombra, perquè no, a vegades no destaquem com altres productes o altres serveis, però que sense nosaltres hagués sigut complicat que s'haguessin inaugurat espais o celebrat coses tal com s'ha fet.
1: Coses molt, molt fortes.
0: Molt
1: és que,
0: fortes.
1: Mira, l'endemà de Sant... No, el dia de Sant Jordi hi havia també la festa del periòdico, el Rei Martini. I quines eren les caixes que hi havia també? Dassler. O sigui, digue'ns una mica quin és l'event que no heu fet o, va, no, acabarem abans dient quin és el més important que heu fet.
2: Importants n'hi ha molts, depenent des del punt de vista on es vegi. Jo, al final, la importància, crec que des de l'esdeveniment més petit al més gran,
0: sí,
2: per la persona que el celebra
0: home,
2: o el vol fer, és superimportant. Però sí que és veritat, doncs, hem format part de la majoria d'esdeveniments que es van fer quan les Olimpíades, per exemple, que Barcelona va estar en un moment molt important com a ciutat. La Casa Reial va confiar en nosaltres amb el casament de l'Iñaki i la infanta Cristina i molts, molts, molts moments importants al llarg de la història tant de Barcelona com de Catalunya,
0: clar,
2: sobretot.
0: I de la gent coneguda també o que coneixem, no, clar, no sé, es casa un esportista, es donen uns premis amb un pavelló important, es fa una celebració d'un aniversari de no sé què, es fa... Nosaltres, com a públic majoritari, després mires les revistes o escoltes els mitjans de comunicació i saps doncs, que hi ha anat aquesta actriu que ha presentat la gala, aquest altre personatge, que hi ha hagut aquest periodista, però al darrere o enmig, millor dit,
1: sí,
0: no? Hi ha doncs, la zona de chill-out que l'ha posat Dassler, la decoració de les taules que l'ha posat Dassler, les olles, fins i tot en un moment donat pel càtering.
2: Exacte.
0: Vull dir, heu farcit aquell esdeveniment amb tot el material... que es pugui necessitar. I no només per la gent així més VIP, perquè podeu fer servei per qualsevol.
2: Exacte. Si és que al final la gràcia d'això és que a vegades s'associa a que és un servei com de luxe, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
2: I és veritat que tenim gammes i productes de més nivell, per dir-li d'alguna manera, però la varietat és tan àmplia que tothom pot fer servir aquest servei. No és un servei exclusiu ni molt menys car. Simplement és escollir el que realment necessites per cada ocasió.
0: Posem pel cas, ara que la Mary deia un casament, no? T'ho imagina't, doncs, que vols fer un casament diferent i en lloc de fer-ho en aquests restaurants, no?, que t'ho posen tot, etc. Doncs dius, mira, jo és que em vull llogar aquesta caseta rural i vull fer-m'ho al meu estil. I vull fer, doncs, a la cerimònia a fora, amb una carpa bonica i unes tauletes i no sé què, i després vull fer això, vull fer allò altre, doncs Dazzler t'ho proporcionaria tot en aquest moment, no?
2: Exactament.
0: Per exemple.
2: Exacte. Sí,
0: i a més pots deixar la vaixella bruta i tot.
2: Exacte, això és la gràcia.
0: M'encanta.
2: Això és la gràcia perquè és donar un bon servei, al final.
0: Sí.
2: És com si anessis a un hotel, jo sempre poso l'exemple, és com si anessis a un hotel, tinguessis que deixar l'habitació neta, el llit fet i llençols rentats. Doncs nosaltres és el mateix. El material es torna brut, nosaltres ens encarreguem de recuperar-lo i deixar-lo en perfectes condicions pels següents serveis. I realment és això, pots agafar-ho absolutament tot, des de la part que no es veu, el que comentaves abans d'olles i cuines que pugui necessitar el càtering, fins a tot el que sí que es veu, ja sigui a taula, chill-outs, tot aquest estil.
0: Clar. I llavors com funciona? Tu tens, o sigui, si jo et vinc a veure perquè vull fer una celebració, no sé, amb uns pares, no? Que aquest any fan els 50 anys.
1: Ai, els meus també!
0: Sí? Que mira, veus? És que fa molta il·lusió. Nosaltres aviat anem a Berlín, que ens convida el meu pare...
1: Molt
0: que
1: bé.
0: Se les gasta bones, saps? Que jo estic molt contenta.
1: Sí.
0: I després, clar, haurem de fer-li alguna cosa especial, no? Doncs, per
1: home,
0: exemple...
1: però no donen medalles a Generalitat pels patrimonis que aguanten 50 anys?
0: Haurien de... No només aguanten, sinó que són exemple, a més, saps?
1: Totalment, haurien de tenir un premi.
0: Doncs bé, t'imagina't que volem fer una celebració, és igual, per 30 persones o el que sigui. Jo et vinc a veure... I què tens, per exemple, el catàleg de la coberteria o de la decoració de les flors, com funciona?
2: Sí, mira, nosaltres treballem amb... O sigui, donem, sobretot, molta facilitat. Mm-hmm. Es pot veure tot el producte que tenim a través de la web, d'Esler.es, i després tenim showroom físic al centre de la ciutat, carrer Montaner, cantonada Còrsega, i allà tenim exposat pràcticament tot el material que tenim. Llavors, podem passar per showroom i allà pues, fer les proves pertinents, l'equip comercial pues, us ajuda si teniu algun dubte. Al final, com et dic, és donar facilitat.
0: Vale. Jo ara estic entrant a Dazzler.es i efectivament, no? Hi ha els esdeveniments, el coneixens, no? Que t'expliquen també la història. Catàleg. I tu cliques a catàleg i hi ha, doncs, el menaje. I llavors consultes, no? Tota la vaixella, els plats que hi ha, totes les safates i fons, els bols, els complements per servir, no sé, tot el tèxtil, el mobiliari... És a dir, tu vas seleccionant i en funció del teu pressupost, doncs ja des de no sé què a no sé quantos.
2: Exacte. I després, sobretot això, quan la gent té dubtes, l'equip comercial, que és algo que vull destacar, tant l'equip comercial com tot l'equip de Dazzler, al final l'equip humà que tenim penso que és superimportant perquè per donar un bon servei darrere les empreses sempre hi ha persones i és superimportant tenir això. Llavors, si tu tens un dubte, assessorar-te amb l'equip que t'aconsellarà la millor opció és molt interessant.
1: Però Jaume, va, com digues, és treballar en família? Que jo també...
2: Ara s'ha arribat.
1: Arribes a casa i portes tota la pension,
2: exacte, ara estava sent jo... Fins ara estava sent superformal.
1: Sí.
2: No, a veure, la veritat és que jo no em puc queixar perquè des del moment que ja vaig estar com més implicat, que ja fa 20 i pico d'anys... He treballat superbé tant amb mon avi, que vaig treballar durant uns anys junt amb ell, com amb, tant amb ma mare com amb mon pare. Al final, òbviament, hi ha els frecafrecs habituals, perquè es barreja tema laboral amb família, perquè és impossible separar-ho, però la veritat que no he tingut queixa. Sempre ens hem compenetrat bé, jo he agafat l'experiència que tenen ells i ells s'han sabut adaptar a les novetats que jo he proposat. I jo crec que això també forma part d'haver treballat amb una línia molt correcta i d'adequadament i que ens ha fet arribar els 65 anys aquests que celebrem.
1: Però per fer la celebració no heu discutit molt, però jo per fer el 136 a Gelida ens hem discutit bastant. Però com ha estat aquesta festa?
2: Jo la veritat que no, perquè al final, com et dic, tenim bona entesa i òbviament ens escoltem molt. Llavors, jo...
1: Nosaltres no m'has cridat. Però digues, però com ha estat? Va.
2: Ha sigut una festa molt, molt guai, molt emotiva. Vam reunir molts dels clients històrics d'aquests anys.
1: Clar, perquè treballeu amb tots els xefs de Barcelona.
2: Sí, al final... Nosaltres tenim, no tenim com una especialitat i a la vegada som especialistes en tot. Llavors, treballem des de xefs més, diguéssim, populars, a caterings de tot tipus, client final, productores, tot tipus d'esdeveniments. Llavors, ha sigut una festa molt maca on hem reunit a tothom de tots els perfils, ja siguin clients, també els proveïdors, família i amics, gent que ens ha acompanyat al cap i a la fi durant aquests 65 anys, que és un... Doncs, com dic, una fita que a mi personalment em feia molta il·lusió celebrar, perquè el 60 ens va agafar en plena pandèmia.
0: Va ser
2: un rotllo. I res, volia fer-ho doncs, per homenatjar el meu avi, que va ser al final el que ha liat tot això, i per agrair també a uns pares doncs, tota la feina ben feta que ens permet seguir avui en dia doncs, tirant endavant.
0: Clar, i escolta'm, i Jaume, tu com a això, tercera generació, tenint en compte que el teu avi doncs, va fundar aquesta empresa el 1961, que a l'època, o sigui, estàvem a la postguerra i als primers anys 60, prèvia a tota aquella obertura de país, no? Després d'uns pares, m'imagino, que devien portar el gruix ja en més endavant de la democràcia, diguéssim, no? I tu agafes un relleu que crec que és complicat en una època en la que està tot molt globalitzat, en una època en el que el capitalisme d'una banda sí que és més ferotge, però de l'altra consolidar quelcom que és un projecte familiar, que és un projecte de conèixer de tu a tu, que és un projecte a base de la confiança. Crec que no ho tens gens fàcil.
2: La veritat que aviam, no, totes les èpoques han tingut les seves dificultats. Però és veritat que ara, a nivell del dia a dia, sí que es fa més farragós. Per això que tu comentes, és tot molt més globalitzat, hi ha molta més, entre cometes, competència, perquè hi ha molta varietat. La gent està sobreinformada, et venen amb fotos del Pinterest, és que vull això.
0: Ja.
2: Llavors, a vegades li dius... Sí, a vegades li dius... Però això et fa falta? No, però és que queda maco. A mi això m'ho han dit. Dius, oh, si vols t'ho poso, però estàs pagant de més, que és absurd. Coses d'aquest estil sí que es fa molt, molt més complicat. També la moda canvia molt més de pressa. Avui es porta una cosa i com la gent celebra pels ulls, que dic jo, és tot molt instagramejable i tot aquest tema. Llavors, la gent es vol diferenciar. Llavors, el que tu ja has vist en una altra celebració o casament, tu vols fer-ho diferent. Llavors, les modes van a córrer cuita. Tot això sí que et fa estar més atent, més al dia a dia. Has d'estar com més innovador que mai. Però és veritat que totes les èpoques, com tu deies, mon avi als principis va ser molt complicat.
0: M'imagino.
2: De fet, va ser quan va inaugurar el 61, el 62, amb el seu primer banquet gros que tenia, que havia fet la seva primera inversió important del banc, van ser quan van haver les riades.
0: Les riuades, no?
2: Les riuades del 62.
0: Ostres!
2: Llavors això va fer doncs, que tots els actes es cancel·lessin i tècnicament s'ho van menjar amb patates, però bueno, gràcies a la bona gestió i tot això doncs, va poder seguir, etc etc. I després mons pares, ma mare es va incorporar el 84, mon pare el 86, i com tu deies, bueno, són anys que sí, ja estàvem en democràcia, però estàvem començant, estàvem verds. Jo crec que encara, segons com, estem verds com a país.
1: doncs
2: aquells anys era complicat. Sí. Però és veritat que bueno, van ser anys, sobretot a Barcelona ciutat, anys 90, principis dels 2000, que estava la ciutat en un moment molt, molt bo. Llavors es celebrava moltíssim.
0: Els dos, això que diu ara el Jaume, tu també ho has dit en més d'una ocasió, Mary, vull dir que els primers anys dels 2000 a Barcelona no tenen res a veure amb ara, que tot és com molt més sobri, més carrincló, com que ja no volem massa festa, ni massa celebració, no gastem.
2: És una altra època. I el fet d'estar tan globalitzat, jo crec que abans el que passava a on fos, pues, ho senties a la tele, però deies, ah, mira, els està passant no sé què. Però ara jo crec que tot ens acaba afectant. I conscient o inconscientment, veure la inestabilitat aquesta que hi ha ens provoca una mica el... a l'estar com més apagats, no tenir tantes ganes de celebrar o reservar-nos més, saps? Que al final jo crec que és un error perquè s'ha de celebrar tot i cada dia.
1: Mentre es pugui.
2: Perquè no sabem.
1: Sí, millor el 65 que no... Sí. A mi el que passa és que molta gent em demana, igual que tu que et diuen, doncs... munta'm una taula i tu diràs, diguem els colors, diguem si és rústic, si és més elegant. Exacte. A mi també em diuen, escolta'm, per una celebració, quins vins ets a posar o quan ets a comptar? Clar, jo no sé si la teva tieta o el CEO de tal es prendrà una ampolla ell sol. Exacte. En teoria, una ampolla són 8 copes. I sempre a la gent li agrada posar Brunature, però amb un pastís, sigui que és un aniversari, sigui perquè és un casament, perquè és una comunió, no pega ni amb cola, aneu més cap a bruts, aneu més cap a rosats. També tu et deuen dir quantes copes agafo, una de cada. Ara mateix, si heu de pensar en un catering perquè teniu alguna celebració, jo us diria d'agafar la copa tipus Bordeaux per tot, pels escumosos, pel vi rosat, encara que trigueu vi blanc. En vi blanc jo sempre diria millor un xarel, un chardonnay, que un sauvignon blanc o aromàtics, que potser la gent no li agrada tant.
0: O sigui,
1: no?
0: Tu aquest tipus de consells també els doneu quan esteu preparant amb el possible client, doncs mira, millor això, millor allò altre, o si és rústic, millor aquest tipus de cadires, o aquest tipus de decoració floral, o no et passis amb 50.000 coberts perquè això és informal.
2: Exacte.
0: Aquest assessorament també, no?
2: És el que us deia al principi, l'equip comercial és el que et pot guiar si tu tens dubtes. I jo sempre dic que al final hi ha modes, hi ha tendències, però la gent ha de celebrar amb un criteri que és el que a ell li agradi. Jo sobretot ho penso, perquè si tu ets una persona, posem pel cas, clàssica, per molt que es porti el rústic, et sentiràs que no. És com la roba. Si, no, és que ara es porta no sé què. Si tu no vas a gust vestit, doncs no. I en un moment important, com és una celebració concreta, o un casament, per exemple, penso que s'ha de personalitzar. Llavors aquí sí que, si el client té la idea molt clara, perfecte, i si no assessorem, igual que ara deia la Mary, doncs, escolta, jo posaria això així, posaria això així, al moment, per exemple, a la barra lliure, que és una mica el tema de quantitat de gots, quantitat de copes, la pregunta és una miqueta el mateix. Clar, jo no sé si els teus amics beuen molt o no beuen gens, i jo quan alguna vegada he parlat amb alguna parella, he fet la tasca comercial, doncs hi ha gent que em diu no, nosaltres tirarem molt de cervesa, anem directament d'ampolla. Doncs vale, perfecte. També vaig atendre fa molts anys una parella francesa que, clar, tots els familiars tenen vinyedos, llavors no van agafar ni un got de cubata, ni copes, ni res. Van agafar com 12 copes de vi per persona perquè tots portaven alguna cosa com a regal. Llavors és adaptar-ho. Jo crec que és lo important, i com deia la Mary, una mica sentit comú el que li pega al teu tipus de celebració.
0: 65 anys, que porten, doncs, farcint, diguéssim, no?, ajudant a que aquestes celebracions, ja siguin casaments, ja siguin festes d'empresa, familiars, etc., doncs llueixin al màxim i tinguin tot aquest material que es necessita. Quan no tens material, ells te l'ofereixen, tenen un catàleg fantàstic, te'l porten, te'l preparen, no?, en un moment donat, i després te'l recullen, tal qual. Vull dir que no has de ni de netejar l'olla, que a mi em sembla, això és el luxe.
1: Això
0: és el luxe, i no el que et gastis en un plat, a més a més.
1: Totalment.
0: I allò, perquè la gent es faci una idea, ja t'ho vaig preguntar una vegada, però a partir de quan? És a dir, si jo tinc un... Perquè jo també puc, encara que no sigui una empresa, ni sigui un superpersonatge, doncs trucar a Dasli i dir-li, escolta'm, fem una celebració per 15 persones, però vull que quedi tot molt bonic. A partir de quan tinc, per exemple, els plats?
2: Hi ha plats des de cèntims.
0: Des de cèntims,
2: sí, fixa't. Sí, al final, el portar tants anys també ens permet tindre molt optimitzat el cost del producte, perquè comprem molt bé.
0: I si trenco una copa?
2: Això també... Nosaltres treballem amb dos preus, el que és de lloguer, diguéssim, i després el preu de rotura és el que ens costa a nosaltres tornar-lo a recuperar.
0: D'acord. Llavors, si trenco una copa, la pago, i ja està.
2: Exacte, perquè al final... Nosaltres allà, doncs, rebaixem estocatge, necessitem tornar a reposar per tenir-ne.
0: Té tot el sentit del món.
2: Però tot i així, i no ho dic jo, ho sé perquè com està el mercat i coses que ens arriben, anem millor que ningú, per això que et dic, perquè ho tenim tot molt optimitzat amb l'experiència que portem darrere.
1: Clar.
0: Que sapigueu això, que han fet 65 anys, que avui volíem parlar amb el Jaume, bàsicament doncs, per posar en valor, no?, aquestes persones que dintre de l'àmbit del comerç familiar d'alguna manera també contribueixen a fer país, que és el que és el que feu, i amb aquesta celebració d'aquesta setmana que ha reunit el bo i millor dels seus clients, de les persones que confien en Dassler, etcètera, etcètera, doncs mira, era un molt bon motiu doncs, per celebrar, per ajuntar tothom i per gaudir d'aquesta trajectòria i encara els reptes de futur, que també seran molts, Jaume.
2: I tant.
0: O sigui que moltíssima sort.
2: Moltes
0: amb
2: gràcies.
0: Els propers 65 anys.
2: Ojalà.
0: Diguéssim. I moltíssimes gràcies,
2: gràcies
0: per venir al Sota
2: Sospita. I ja saps, per tons pares, si has de celebrar, doncs
0: sí,
2: encantat
0: ja de rebre. Sí, ja t'avisaré, a veure com ens ho fem, però ja t'avisaré, perquè clar, vull dir, jo no... Jo no, de preparar coses.
1: No.
0: Jo de gestionar,
1: de
0: trucar al telèfon, tal qual, sí. Tot això el que vulguis, però...
1: Ballar les primeres, però la resta
0: exacte.
1: No.
0: Jaume, gràcies.
2: Gràcies.
0: La setmana vinent.
1: Xin, xin, a la salut.
0: Vinga, va, tanquem la coartada d'avui. Ho fem amb aquesta versió del tema de Golpes Bajos, Malos Tiempos para la Lírica, càrrec d'Ivan Ferreiro. L'escoltes fins a 2:15. Serà el moment de l'informatiu. Que tinguis bona tarda de dissabte. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
2: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Kesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: Bon dia, era la notícia esperada. L'alliberament del palestino català Saif Abu Kesek, membre de la flotilla a Gaza, capturat per Israel juntament amb el seu company brasiler Tiago Ávila. Estem pendents de la situació de tots dos que havien iniciat una vaga de fam. I molt pendents també de l'antivirus. Des del govern català fan una crida a la calma després que ha aparegut un cas a Catalunya de contacte directe amb una de les víctimes mortals del virus. Es tracta d'una dona que va viatjar en avió de la companyia KLM, on va pujar una passatgera del creuer Bondios que va acabar morint. La dona en quarantena que la nostra no presenta símptomes, però farà la quarantena de prevenció. Doctor Antoni Castells, director assistencial del clínic on ha ingressat avui.
3: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a la calma i la confiança en el sistema sanitari.
4: Confiança en la ciència, en primer lloc, i en la sanitat catalana i espanyola. Sàpiguen vostès que estem treballant cosa a cosa a totes les institucions.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus. Hi ha 2 sospitosos més vinculats al creuer Ondius, que és a punt d'arribar, és previst que arribi aquesta matinada al port, a un port de Tenerife, a les Canàries. D'aquí, els 14 ciutadans espanyols es traslladaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per seguir la quarantena. Hi ha una altra dona en un hospital d'Alacant, un altre contacte directe, que presenta símptomes compatibles amb el virus, però encara no està confirmat. I des d'avui Rodalies torna a ser de pagament, un fet que critiquen els usuaris perquè consideren que la xarxa no ha recuperat encara la normalitat i reclamen un servei digne i eficaç.
5: Jo realment vull pagar, però el que vull és un bon servei. A mi el que em donin algú gratuït però que sigui molt deplorable el servei no em serveix de res, perquè jo perdo la feina igualment.
6: Que s'acabi el gratuït em sembla malament perquè el servei no és ni el que hauria de ser encara, o sigui que no em sembla bé tampoc.
0: I encara el sumari, previsió del temps, Aimet Noelia García.
7: Avui dissabte a Catalunya, temps inestable. Durant aquesta tarda, precipitacions de forma generalitzada. Podran ser en forma de ruixats i tempestes a zones del litoral i prelitoral. Molta atenció especialment a Tarragona. Allà les pluges seran amb més intensitat i es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. És una informació d'Aimet.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, l'Alejandro Pacho a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
8: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Eufòria en saber-se la notícia que Israel alliberarà Saif Abu Kesek. Ho confirmava la seva dona, Sally Issa, enmig d'una concentració de suport i solidaritat amb els 2 activistes de la flotilla capturats per Israel. L'altre activista, el brasiler Tiago Ávila, també serà alliberat. L'anunci l'ha fet aquest migdia el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez.
2: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
0: Saif Abu Kesek i Tiago Ávila havien iniciat una vaga de fam que en el cas de Saif és seca, és a dir, sense ingerir ni aigua i es temia per la seva salut. Com dèiem, la bona notícia de l'alliberament s'ha conegut mentre a Barcelona es feia una concentració davant la seu de la Unió Europea a qui acusen d'inacció. Anem fins allà. Joaquín Calvent, endavant.
9: Sí, l'alegria ha esclatat entre els centenars de persones que estaven concentrades davant la seu de la Comissió Europea amb aquest anunci de la Sally Issa, la dona del Saif Abu Kesek. També s'han anunciat ara mateix que el brasiler Tiago Ávila també serà alliberat, l'altre activista de la flotilla capturat il·legalment per Israel. Tot així, demanen mantenir les mobilitzacions.
8: Hasta el romper el bloqueo de Gaza, hasta la liberación del pueblo palestino.
9: De moment, la manifestació continua, aunque ja està amb els parlaments finals, a uns metres de la seu de la subdelegació del govern a Barcelona.
0: Gràcies, Joaquín. L'altre focus informatiu destacat és l'antivirus. El contacte català amb una de les víctimes mortals ha ingressat avui a l'Hospital Clínic de Barcelona per iniciar la quarantena en observació i aïllament. Es tracta d'una dona que no presenta símptomes. En 24 hores es coneixerà el resultat de la prova per determinar si està contagiada. Des del govern català es fa una crida a la calma i la confiança en la sanitat. Laura Zurriaga.
10: La dona ha ingressat al clínic durant el matí, on haurà de fer una quarantena, com deies, equivalent al període d'incubació, que es pot allargar fins a les 6 setmanes. Avui es farà la primera anàlisi PCR de sang i també de saliva. Una prova que es repetirà en una setmana, encara que el resultat fos negatiu. Des del clínic reforcen el missatge de tranquil·litat, ja que es tracta d'un contacte de baixa exposició. Doctor Antoni Castells, director assistencial.
3: És una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes de la malaltia.
10: El president de la Generalitat ha expressat, volíem dir, la plena confiança en el sistema sanitari públic i en la coordinació també entre les administracions local, autonòmica i central. Salvador Illa.
11: Estem en contacte amb el govern d'Espanya, amb l'Ajuntament de Barcelona. Hem parlat i seguim parlant, estem aplicant els protocols que s'han diginat i aprovat conjuntament i traslladar aquest missatge doncs, de calma, de serenitat i de tranquil·litat i de confiança a la ciutadania de Catalunya.
10: Des de l'Ajuntament de Barcelona recorden també que cal informar-se a través de canals oficials. Jaume Collboni és alcalde.
12: I que sobretot volem fer una crida a tota la ciutadania a que segueixin la informació només pels canals oficials, que són els de les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles, que són les que tenen la informació real i veraç.
10: La dona és resident a la capital catalana, va coincidir en un vol amb una víctima mortal per antivirus, tot i que en unes fileres de separació.
0: Gràcies, Laura. Pendents també d'un altre cas, un altre contacte del mateix avió de Johannesburg, que es troba ingressada en un hospital d'Alacant. Es tracta d'una dona alacantina de 32 anys que presenta algun símptoma compatible amb el virus. Se li estan fent proves per comprovar si està afectada o no. I en les pròximes hores, la pròxima matinada, arribarà a un port de Tenerife, el creuer Ondius. D'aquí traslladaran els passatgers als seus països. En el cas dels 14 espanyols, els portaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, arribarà avui a Tenerife per coordinar personalment, juntament amb les autoritats espanyoles, l'arribada del creuer Ondius i el trasllat dels passatgers als seus països. I avui mateix és previst una reunió entre el director general de la OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Edició cap de setmana.
0: Més coses. El portaveu de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha insistit a demanar la dimissió del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dos agents en una assemblea de docents aquesta setmana. Al programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar a continuació d'aquest informatiu, Pellicer demana explicacions i accions. Emplaça Esquerra Republicana i els comuns a trencar les negociacions sobre els pressupostos amb el govern Illa, a qui acusa de donar barra lliure i impunitat al cos de Mossos.
13: Que Illa el que vol és que els Mossos d'Esquadra actuïn de forma absolutament lliure i que facin el que vulguin, quan vulguin i com vulguin i no demanar-los cap tipus de responsabilitat. Per tant, d'aquestes pols, aquests fangs, i quan tu dones impunitat i absoluta barra lliure a un cos que no es destaca per la seva actuació democràtica i per la seva preservació dels drets, sinó per tot el contrari, per tant, veiem un president Illa, veiem una consellera d'Interior i veiem un govern de la Generalitat que dona barra lliure a la impunitat als Mossos d'Esquadra.
0: També el secretari general de Junts, Jordi Turull, demana el cessament de les conselleres d'Educació i d'Interior per posar espies, diu, en reunions de mestres. Un fet sense precedents, remarca, en una democràcia.
14: Nosaltres creiem que el president Illa, això se li està escapant absolutament de les mans, i nosaltres creiem que ha d'haver un canvi radical de govern i que hi han d'haver uns cessaments molt clars i molt explícits. Per què? Doncs perquè ni la incompetència pugui semblar que té premi i que la gent està ja tan tipa de veure tants episodis d'incompetència, com perquè amb el tema dels drets i llibertats fonamentals no hi ha matís i no s'hi pot jugar.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, demanen que Rodalies torni a ser gratuïta mentre no se solucionen els problemes. Sentim Albiach.
15: Els trens, a partir d'avui, a Catalunya, tornaran a ser de pagament, malgrat que la xarxa ferroviària continua sent un camp de mines. Rodalies ha de continuar sent gratuït mentre no tinguem un servei digne. I tots els recursos, tota l'atenció i tota l'energia a millorar el tren de la gent comuna, que és el que necessiten estudiants i treballadors.
0: També les associacions d'usuaris critiquen que Rodalies torni a ser de pagament perquè consideren que la xarxa no ha recuperat encara la normalitat i reclamen un servei digne i eficaç. Judit Huerta.
16: Les plataformes d'usuaris no hi estan pas d'acord. Recorden que encara queden obres per executar, com les dels túnels del Garraf a la R2 Sud, que tornaran a provocar importants incidències. Però els que més lamenten el pagament són els usuaris de l'Ebre. La línia que els connecta amb Barcelona funciona a la meitat de la seva capacitat. Senda Galiana és portaveu de Trens Dignes de l'Ebre i el Priorat.
17: Que la R15, per exemple, que ells diuen que funciona en normalitat, realment no funciona al 100%, sol funciona en uns trams i hi ha encara molts de trens lentos, de circulació lenta.
16: L'altra línia afectada per les obres a l'estació de la Plana Picamoixons és la R13, que passa per Valls i que obliga els usuaris a usar autobusos alternatius en alguns dels seus trajectes.
0: Doncs per tal de millorar la qualitat i seguretat del servei de Rodalies, Renfe amplia i crearà de nous tallers de reparació dels combois. La companyia destinarà uns 164 milions d'euros a ampliar més del doble la capacitat dels tallers on es fa el manteniment dels trens a Catalunya, mentre s'espera l'arribada de nous trens que Alstom està fabricant a Santa Perpètua de la Mogoda. Cristina Martín.
18: Aquest és el so que se sent quan es desmunta un tren de Rodalies. Se li treuen les portes i els seients, es reparen els diferents elements que formen els vagons i es torna a col·locar tot en el seu lloc. Són algunes de les tasques que es fan cada dia en el taller que Renfe té a Vilanova i la Geltrú per posar al dia els trens. Una instal·lació que ara s'ampliarà per donar servei als nous trens que s'espera que comencin a circular a partir de l'any que ve. No serà l'únic taller de Renfe a Catalunya que s'ampliarà. També ho faran els que hi ha a Sant Andreu, Comtal i Ripoll. A banda, se'n faran de nou a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Després de 40 anys sense construir cap nou taller, aquesta inversió permetrà millorar el servei de Rodalies apropant les instal·lacions de manteniment a les diferents línies de la xarxa ferroviària.
0: Una de cada cinc persones patirà insuficiència cardíaca en algun moment de la seva vida. Es tracta d'una malaltia prou desconeguda que pot tenir greus conseqüències. Avui és el dia de la insuficiència cardíaca. Maria Gómez.
19: Estem parlant d'una patologia crònica on el cor té dificultats per bombejar la sang i cobrir les necessitats bàsiques d'oxigen i nutrients. Els símptomes són habituals i fins i tot comuns, com el cansament, la falta d'aire després d'un esforç o durant la nit, o la retenció de líquids. Així se li va manifestar la malaltia a la Elena.
20: Yo me encontraba muy cansada hacía mucho tiempo. Y bueno, pero yo le echaba la culpa al trabajo, yo era una persona muy activa, yo lo que antes hacía en 5 minutos ahora me cuesta pues media hora, me fatigo mucho, muchas veces quieres hacer una cosa y no puedes, yo ya no hago planes, yo el día que me levanto con ganas, pues hago, el día que me levanto sin ganas, pues ese día no hago nada, o sea, y me voy gestionando mi energía.
19: La interpretació correcta dels símptomes pot salvar vides, ens ho explica la doctora Cristina Enjuanes de la Unitat Multidisciplinar d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Bellvitge.
21: Si els pacients tenen símptomes que no saben ben bé el que els està passant i pensen que poden tenir una insuficiència cardíaca, que no deixin que aquests símptomes avancin. Perquè detectar una insuficiència cardíaca a temps implicarà molts cops poder guanyar anys de vida.
19: Els col·lectius més vulnerables, aquelles persones que han patit un infart o altres malalties del cor, també els que tenen diabetis, obesitat o pacients que reben tractaments oncològics.
0: I uns 200 pediatres reunits a Barcelona en la trobada anual de la Societat Catalana de Pediatria han mostrat la seva preocupació per l'increment de consultes per causes mentals, així com per drogues i infeccions de transmissió sexual.
22: Arran de la pandèmia han augmentat les consultes pediàtriques per problemes de salut mental, sobretot en adolescents. A les urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cada 7 o 10 dies arriba un pacient amb idees autolesives. La majoria són dones d'uns 15 anys. Joan González Rioja n'és coordinador.
23: En aquests últims 3 anys el que sí que sabem és que pues, aproximadament un 25%, un quart d'aquests nens van fer gestos autolesius i hi havia una majoria que havien fet alguna tentació autolítica, ja sigui amb fàrmacs o a vegades amb lesions, però mai cap d'aquests que nosaltres hem detectat arriba a ser un suïcidi consumat.
22: Pel que fa a les intoxicacions, molt sovint són per conductes recreatives i amb drogues, diguem-ne, clàssiques, però preocupa l'increment de substàncies sintètiques o barrejades que no poden ser detectades o identificades pel panel de cribratge, un fet que complica el tractament quan el pacient arriba semi-inconscient a la porta d'urgències. Sobre les consultes per infeccions de transmissió sexual, la clamídia és la més freqüent i a partir dels 16 anys el menor pot decidir si vol estar acompanyat pels seus progenitors o tutors legals. Al Congrés també s'ha abordat l'ús de la intel·ligència artificial. Es recomana no volcar-hi cap dada personal, fer-la servir amb totes les cauteles i sempre sota la mirada crítica d'un professional.
0: Girona s'omple de flors des d'avui fins al cap de setmana vinent en una nova edició del Girona Temps de Flors. Gemma Esteve.
4: Un any més, el Barri Vell de Girona torna a estar ple de flors. En total, 141 muntatges omplen carrers, patis i racons que no deixen ningú indiferent.
5: Vol de treball i una oloreta especial, eh?
6: Ai, a mi m'encanta todo. Es que mira, flores, yo soy un amante de las flores, de verdad.
4: Alguns gironins han optat per començar el recorregut ben d'hora per evitar aglomeracions i descobrir les instal·lacions amb calma.
7: Cada dia al matí, com que n'hi ha gaire gent, iré a veure aquests llocs que són més concorreguts i que no puc veure sense fer una gran estona de cua.
4: Entre les propostes més comentades hi ha la de la Pilar i l'Enriqueta, que a la pujada de Sant Fèlix reflexionen sobre el turisme, un tema molt present a la ciutat.
24: La idea és Girona, les dues cares de Girona, és a dir, el turisme de dia, el brugit, els ciclistes, i llavors la tranquil·litat de la nit i la serenor que s'hi respira de nit.
4: Però el punt més concorregut és l'escala de la catedral i l'homenatge a Antoni Gaudí, obra de Teresa Vidal, l'especialista en modernisme.
25: Representa un parc, no?, amb tot de jardineres amb trencadís. I a part, doncs, també hi ha una figura, que és la Cucullona, que és de la imatgeria típica d'aquí Girona. Representa un cocodril amb ales.
4: També destaquen els muntatges dels quatre ponts del centre històric, tots engalanats aquest any. De fet, molts no han volgut marxar de la ciutat sense fer-se abans la clàssica foto sobre el riu Unyà.
0: I a Lleida estan de festa major. Aquest vespre el plat fort serà el Correfoc i el concert de Mamaduixa als Camps Elisis. Joana Cendra.
26: Lleida encara la segona jornada de la festa major aquest dissabte amb el Correfoc a partir de les 9 del vespre. Durant el dia, concerts i activitats prèvies per a totes les edats, espectacles de carrer i també tardejos i vermuts electrònics si la pluja no ho espatlla. Aquesta nit actuació a més de Sexy Zebras i Mamaduixa als Camps Elisis, així com també una festa remember de música dels anys 80 i els 90. De cara a demà, més actuacions per a tots els gustos, des de DJs fins a orquestes clàssiques, i ja dilluns ofrena floral al patró de la ciutat, Sant Anastasi, i per la tarda torna la clàssica batalla de flors a l'escenari original, la Rambla de Ferran. A les 10 de la nit, un castell de focs artificials tancarà aquestes festes de maig, que tenen una novetat pel que fa a seguretat. S'ha habilitat un sistema a través de les lligacues. Per activar-lo, la persona ha de desbloquejar el mòbil, acostar-hi el lligacua que porta un xip incorporat i prema el botó SOS, que apareix automàticament a la pantalla. Les lligacues en qüestió es repartiran de manera gratuïta als punts lila i d'informació de la paeria distribuïts per les zones de revetlles i festes.
0: I Macromassa, gran referent de la música experimental a casa nostra, celebra 50 anys amb un concert commemoratiu al Centre Artesà Tradicionarios del barri de Gràcia de Barcelona. Juan Crec, cofundador de la formació, repassarà aquest vespre temes de la seva prolífica trajectòria acompanyat de músics de l'escena underground barcelonina. Ens ho explica la Marta Orquín.
27: El Víctor i jo sempre fèiem broma que havíem sigut adduïts per una entitat superior que era Macromassa. Ens vam trobar amb Macromassa en un viatge que vam fer l'any 76 per la província de València i de Conca, des de Barcelona.
0: Com recorda Juan Crec, al territori clandestí de Ràdio 4, l'any 1976, ell i Víctor Nubla van ser abduïts per Macromassa a la carretera Coneix, Conca i Terol, sota una nevada. Va néixer així un projecte puntal de la música experimental del país, d'amor pel risc, la llibertat i la sorpresa. La seva discografia, amb 16 títols, va obrir-la Darlia Microtònica el 1978, el primer disc autoeditat a tot l'estat espanyol. Amb Macromassa, Víctor Nubla, que va morir el 2020, i Juan Crec van explorar el soroll, la improvisació, la poesia sonora i la performance, obrint i transitant per molts camins amb sentit de l'humor i un esperit provocador hereu de les avantguardes. Un grup mutant que continua amb Juan Crec i per on han passat múltiples músics i col·laboradors com Pascal Comelade, Manuel Vázquez Montalbán, Zuix Ebru o Accidents Polipoètics.
27: No sabria dir-te si hem deixat empremta o no. A mi m'agrada més pensar la relació que vam tindre amb altres grups.
0: També han agitat l'escena experimental i underground impulsant iniciatives com Gràcia Territori Sonor, que promou el Festival LEM.
27: Vas i dius, ostres, un artista, sigui home o dona, que té 22 anys, com mola que faci això. No nos hemos muerto. Menos mal.
0: Mig segle d'anar contracorrent, que Macromassa celebra el Centre Artesà Tradicionarios amb un concert especial en què Juan Crec es reunirà amb músics convidats i amb l'esperit de Víctor Nubla. 10 minuts per a les dues, esports. Jorge Agüero, bona tarda.
14: Què tal, Olga? Bona tarda.
0: Poc més de 24 hores per a un nou clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que en aquesta ocasió té l'al·licient per als culers de que es poden proclamar campions de la Lliga.
14: Per 29a vegada. Segon any consecutiu també seria per al Barça campió de Lliga. Jo crec que, la veritat, no arrisquem massa si diem que el Barça ho té fet, té aquesta Lliga en la butxaca, i demà només amb un empat, de fet, ja n'hi hauria prou per encetar la festa. Acaba de parlar la ciutat esportiva Joan Gamper, el tècnic alemany Hansi Flick. Aviam quin ambient de celebració es respira. Germà García, instal·lacions del Barça, bona tarda.
1: Què tal, Jorge? Bona tarda. Home, de celebració aquí poca, perquè saben que és un partit important, efectivament. La celebració, en tot cas, estarà entre l'afició, però no pas dins del vestidor, perquè saben que tenen quatre opcions encara, que només han de sumar un punt per ser matemàticament campions, i que la primera ocasió que es dona aquesta circumstància és precisament demà, aconseguint aquest punt sobre l'etern rival, sobre el Real Madrid. Amb novetats com, per exemple, la presència de Jules Koundé després d'haver complert la sanció a Pamplona, Andreas Christensen també podria entrar a la convocatòria, perquè de fet està entrenant amb total normalitat amb el grup, l'única absència era la de Lamine Yamal, i per tant té Hansi Flick a tots els seus jugadors en condicions. Avui a la roda de premsa moltes preguntes referides a la crisi sobre el Real Madrid, poques referides al fet en si del partit, això sí, sempre tenint en compte que a Hansi Flick se li pregunta per quina celebració voldria, ha dit en tot moment que el que vol és centrar-se en el seu equip, oblidar-se'n de la crisi del rival i també de la celebració. Doncs escoltem a Hansi Flick.
2: En la meva opinió, estem en aquesta situació perquè hem fet una temporada fantàstica com a equip, i això mateix és el que vull veure demà, que juguem com un equip, units. És l'única cosa que demano, res més. No estem centrats en altres coses. Està molt clar el que hem de fer, i això és el que hem de demostrar.
1: Doncs en quant a equip, ja veurem, però hi ha algun que un altre dubte, si jugarà Olmo o Frenkie de Jong en el mig del camp, Rashford o Rooney Verdaggi a la banda dreta, i Lewandowski o Ferran Torres a la punta d'atac. Ha dit que té a tots disponibles, i excepte evidentment de Lamine Yamal, i que per tant té molt a on triar. Es concentren demà a la una del migdia, abans d'aquest partit, i abans també coneixerem la convocatòria de cara a aquest partit contra el Madrid.

0: és tot el que ha sortit en tots els mitjans de comunicació, i sobretot el que no vol fer, i l'escoltem a continuació, és públicament fer escarni dels seus jugadors. L'escoltem.
1: Estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos. Ni Fede Valverde, ni Aurelien Tchouaméni.
0: Doncs de cara al partit de demà, un Madrid amb les novetats de Courtois, que segurament serà el titular, i també de Kylian Mbappé, que en principi també és a l'espera com a titular, té 7 baixes, 7 lesionats, Valverde, Carvajal, Militao, Rodrigo, Arda Güler, Dani Ceballos i Mendy. El partit demà, recordem, a les 9 del vespre, hi haurà 240 aficionats del Madrid, almenys confirmats per part del Futbol Club Barcelona a l'hora del partit. No hi haurà dinar de directives, perquè el Barça considera que si no ve el president Florentino Pérez no s'ha de fer aquest dinar de germanor de directives, i l'arbitratge que hem conegut avui serà del canari, compte, Alejandro José Hernández, sí. Hernández, internacional ell, i que ha perjudicat en molts partits al Barça, i en el videoarbitratge tindrem el gallec Iglesias Villanueva.
2: Bé, no li donarem més importància de la que mereix l'arbitratge. Demà, 9 de la nit, Barça-Real Madrid, amb possibilitat de títol de Lliga per a l'equip de Hansi Flick. Germà García, moltes gràcies.
0: Bona tarda.
3: Aquesta 35a jornada en primera divisió ens pot deixar aclarit el campió de la Lliga, però també és vital a l'altra banda de la taula, en la lluita per evitar el descens.
2: Sí, Olga, que està més calenta que mai. Anit el Llevant es va reenganxar guanyant 3-2 l'Osasuna en un partit que perdien 0-2 al minut 11. I ara mateix la situació de la classificació des de la 12a posició fins a la 20a, aquesta seria, diguéssim, l'anomenada lluita pel descens, és la següent. Tenim el València 12 amb 39 punts, els mateixos que en té l'Espanyol, amb 38 hi ha l'Elx, el Mallorca i el Girona, amb 37 fora del descens hi ha el Sevilla, i amb 36 en jocs vermells, Llevant, Alavés, i ja sentenciat com a cué amb 28 unitats l'Oviedo. Ara, a les dues, comença un duel directe al Martínez Valero entre l'Elx i l'Alavés. Després, una bona estona de patiment, Olga, la que tindrem al Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Espanyol. El Ramon Sánchez Pizjuán porten, podríem dir, esmolant els ganivets tota la setmana des que van guanyar dilluns la Real Sociedad per sortir del descens. Així que panorama bastant lletjot el que haurà d'enfrontar l'equip de Manolo González. La victòria posaria l'Espanyol amb 42 punts, allunyaria tots els fantasmes. El problema, però, és que fa 17 jornades que l'equip blanc i blau no guanya. El tècnic Manolo González dona la seva paraula.
4: Dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
2: En Gongui Pugado són baixa, el Girona, per part seva, recordem, jugarà dilluns a casa del Rayo Vallecano, i per explicar tot el futbol en primera federació, a nit derrota del Sabadell 4-3 al camp del filial de l'Atlético de Madrid, complica les aspiracions d'ascens directe per a l'equip arlequinat. Ara mateix el líder és l'Eldense, amb 65 punts, parlem del grup 2 de segona federació. I en la Lliga F, jornada 28a, tenim a punt d'acabar a l'afegit el duel català a la Dani Harke entre l'Espanyol i el Badalona Woman. Està amb empat a 1 al Barça. Recordem que ja matemàticament és campió de Lliga. Jugarà demà a les 7 de la tarda al camp del Tenerife.
3: I si mirem l'agenda d'aquesta tarda, és passar l'atenció a l'hoquei patins.
2: Sí, a les 5, al pavelló Mario Meixa de Coimbra, el Barça juga contra el Benfica a les semifinals de la final a 8 de la Champions League d'hoquei patins. Feia 3 anys que els culers no trepitjaven la semi. En quarts de final es van desfer de l'Sporting. No va tenir la mateixa sort, recordem, el Reus, que també participava en aquesta final a 8. Pablo Álvarez és jugador de la secció del Barça d'hoquei patins, sap el que és guanyar la Champions 3 vegades, ho va fer precisament amb l'equip culer en la seva primera etapa abans de marxar cap al Benfica. Aquesta temporada posarà fi a la seva trajectòria.
5: Poder retirar-me con la última Copa d'Europa seria algo muy bonito, una forma muy linda de terminar mi carrera. Voy a enfrentar también a ex compañeros, amigos, también compañeros que tuve acá en el Barça. Así que nada, creo que será un partido muy especial y muy bonito de jugar.
2: Si parlem de bàsquet, ens referim a la jornada 30.

0: De la Lliga CB, avui amb un doble duel protagonitzat per equips catalans, tots dos a les 6 de la tarda al Palau Blaugrana, Barça San Pablo Burgos, i també al Palau d'Esports de Múrcia, UCAM Bàsquet Girona. Demà diumenge, Jaiopos Lleida Bilbao Bàsquet, Morabanc Andorra Manresa, i sobretot les semifinals del playoff de la Lliga Femenina, partit de tornada per a l'Uni Girona contra València Bàsquet. 67-66 van guanyar les taronges a l'anada, per tant, si l'Uni vol ser a la final, demà haurà d'aixecar aquest resultat perquè és format, recordem, anada i tornada. 7 de la tarda a Fontajau serà aquest partit. Handbol Lliga a Sobal aquesta tarda a 4:45, Guadalajara-Barça, el Barça ja amb el títol de campió. D'ahir, Granollers 31, Ciudad Encantada, Cuenca 30. En waterpolo, a la divisió d'honor, s'està disputant la semifinal del playoff. És el millor de 3 partits. Aquest és el primer de la sèrie. S'ha disputat aquest matí, aquest migdia, el Barceloneta 19, Terrassa 8, i està a punt de finalitzar el Sabadell 15, Club Natació Barcelona 13. En motociclisme, a les 3 de la tarda tenim la cursa a l'esprint del Gran Premi de França, al circuit d'Alemans, la graella està en primera posició Peco Bagnaia, com a segon sortirà el pilot Ilardenc, el 9 vegades campió del món, Marc Márquez. I recordem, tenim en marxa el Giro d'Itàlia, ara mateix en directe, la segona etapa, encara a Bulgària, perquè s'ha començat aquesta vegada la cursa italiana. Ahir van dur-se la victòria a l'esprint. En la primera etapa, el francès Paul Magné. Amb això acabem.
1: Gràcies, Jorge. Són les dues. Hem començat l'edició cap de setmana amb la bona notícia de l'alliberament dels dos integrants de la flotilla capturats per Israel, el catalano-palestí Saif Aboukeshek i el brasiler Thiago Ávila. Eufòria en conèixer aquesta notícia, perquè la confirmava la mateixa dona de Saif, Sali Issa, enmig d'una concentració de suport i solidaritat amb els dos activistes de la flotilla capturats. Maria Gómez.
2: Sí, la dona d'en Saif, Sali Issa, a més de fer aquest anunci, també ha fet una crida a continuar mobilitzant-se.
3: Hasta el romper el bloqueo de Gaza, hasta la liberación del pueblo palestino. Tenemos que seguir movilizando.
2: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que s'està treballant perquè l'alliberament i deportació es faci com més aviat millor.
4: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible. Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España.
2: Saif Aboukeshek i Thiago Ávila havien iniciat una vaga de fam que en el cas d'Aboukeshek és seca, és a dir, sense ingerir ni aigua, i es temia per la seva salut.
1: L'altre focus informatiu destacat és l'antivirus. El contacte català amb una de les víctimes mortals ha ingressat avui a l'Hospital Clínic de Barcelona per iniciar la quarantena en observació i aïllament. Es tracta d'una dona que no presenta símptomes. En 24 hores es coneixerà el resultat de la prova per determinar si està contagiada.
2: Una PCR que repetirà en 7 dies, encara que el resultat de les properes hores sigui negatiu. Aquest aïllament durarà entre 3 i 6 setmanes, que és l'equivalent al període d'incubació. Des del clínic fan una crida a la calma perquè es tracta d'un contacte de baixa exposició que encara no es pot considerar pacient. Toni Castells, director assistencial del clínic.
5: És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient, i, per tant, les mesures que s'estableixen avui són senzillament de vigilància.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia plenament en el sistema sanitari i en la coordinació entre les administracions.
6: Estem en contacte amb el govern d'Espanya, amb l'Ajuntament de Barcelona, hem parlat i seguim parlant, estem aplicant els protocols que s'han dissenyat i aprovat conjuntament i traslladar aquest missatge de calma, de serenitat i de tranquil·litat i de confiança a la ciutadania de Catalunya.
2: Pendents també d'un altre cas, una dona a la cantina de 32 anys que presenta algun símptoma compatible amb el virus. Se li estan fent proves per comprovar si està afectada o no, i la pròxima matinada arribarà a un port de Tenerife, al creuer Ondius. Els 14 espanyols els portaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites.
1: Des d'avui, Rodalies torna a ser de pagament, un fet que critiquen els usuaris perquè consideren que la xarxa no ha recuperat encara la normalitat i reclamen un servei digne i eficaç.
7: Jo realment vull pagar. però el que vull és un bon servei. A mi allò que em donin algú gratuït, però que sigui molt deplorable el servei, no em serveix de res, perquè jo perdo la feina igualment.
8: Que s'acabi allò gratuït em sembla malament, perquè el servei no és ni, ni el que hauria de ser, encara, o sigui que no em sembla bé tampoc.
1: I acabem amb la previsió del temps. Emet Noelia García.
9: Bona tarda. Avui dissabte a Catalunya, temps inestable. Durant aquesta tarda, precipitacions de forma generalitzada. Podran ser en forma de ruixats i tempestes a zones del litoral i prelitoral. Molta atenció especialment a Tarragona. Allà les pluges seran amb més intensitat i es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures màximes de 22 graus a Lleida, 21 a Barcelona i a Girona i 20 graus a Tarragona. Demà diumenge predominarà el cel variable amb clars i núvols i tindrem boires al matí a la depressió central i al litoral. Durant la tarda s'esperen precipitacions de forma més feble i només a la meitat oest. També possibles tempestes al Pirineu. Demà pujaran les temperatures. Màximes de 27 graus a Girona, 25 a Lleida, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Destaquem vent moderat al litoral nord. És una informació d'AEMET.
1: Ho deixem aquí. Més notícies de les 3.
10: Edició cap de setmana. Radio 4.

0: Els docents han arrencat el mes de mobilitzacions que mantindran fins al tram final del curs escolar, si sumen educadors de 0 a 3. I en aquest mig any de protestes amb vagues massives, no hem sentit a la comunitat educativa reclamar el concurs dels Mossos a les escoles i instituts, ni molt menys de policia infiltrada a les reunions dels docents per espiar. A l'amanida d'Educació i Policia per garantir la convivència escolar, com ha anunciat el govern, se suma l'episodi de casos violents que torna a la primera plana, el debat sobre la inseguretat als carrers i la majoria de l'oposició demana a Salvador Illa més Mossos a la via pública. Aleshores, on volem més policia? I hi ha una crisi de seguretat a Catalunya? Salvador Illa i Oriol Junqueras encaren l'acord per als pressupostos per fer-lo públic després de les eleccions andaluses del 17 de maig i validar-los al Parlament la primera quinzena del juliol. Números amb què el president podria acabar una legislatura crítica quan els socis i la CUP li exigeixen el cap del cap dels Mossos. Obrim el faristol, avui amb el portaveu de la CUP, a Ràdio 4.
1: Faristols. Un programa dels serveis informatius.
2: Hola, Xavier Pellicer, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
2: Benvingut. La CUP exigeix la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. És la primera vegada, eh?
3: Bé, doncs sí, i segurament ja tardàvem, però no només hi ha una qüestió de que èticament i políticament hagi de dimitir, sinó que també s'ha de buscar el moment oportú per demanar-ho perquè tingui els efectes, no? I pensem que ara és un moment en què ha vessat el got.
2: Si el comunicat de Mossos li ha semblat tebi, la reacció del president Illa com li ha semblat?
3: La reacció del president Illa, no per esperable, deixa de ser greu. És a dir, nosaltres ja sabem, i és evident, i ens ho han dit informalment, i formalment, i públicament, i en privat, que Illa el que vol és que els Mossos d'Esquadra actuïn de forma absolutament lliure i que facin el que vulguin, quan vulguin i com vulguin, i no demanar-los cap tipus de responsabilitat. Per tant, Illa el que ve a dir és que dona barra lliure als agents dels Mossos d'Esquadra perquè facin allò que vulguin, que dona barra lliure al director Trapero perquè faci allò que vulgui i que, per tant, el Departament d'Interior l'únic que mana i qui talla el bacallà és Josep Lluís Trapero. Per tant, d'aquestes pols, aquests fangs, i quan tu dones impunitat i absoluta barra lliure a un cos que no es destaca per la seva actuació democràtica i per la seva preservació dels drets, sinó per tot el contrari, i ho hem vist, per exemple, amb les infiltracions digitals ara fa uns anys, ho hem vist també amb les actuacions brutals en determinades manifestacions, ho hem vist amb l'aplicació a sac de la llei Mordassa, aquella llei que deien que era antidemocràtica i vulnerava el dret a protesta, ho hem vist en definitiva amb unes actituds al propi Parlament del mateix director de policia i de la mateixa consellera d'Interior de no assumir cap tipus de responsabilitat i defensar de forma corporativa vulneracions de dret i atestats policials falsos. Per tant, veiem un president Illa, veiem una consellera d'Interior i veiem un govern de la Generalitat que ha donat barra lliure a la impunitat dels Mossos d'Esquadra.
2: Els socis de Salvador Illa, Esquerra i els comuns també exigeixen el cessament de Trapero, la dimissió. Què passa si Interior, la consellera Núria Parlon, no actua?
3: Bé, el que ha passat fins ara, que és que no ha actuat, no ha fet res, ha mirat cap a una altra banda i ha obeït cegament el que deia el president Illa, que és que deixés fer el director de policia, el deixés tallar el bacallà i el deixés manar, mirant cap a una altra banda i sense cap tipus d'actuació. Per tant, el que tocaria ara és que comencés a actuar i comencés a fer la seva feina, que és controlar democràticament la policia i controlar democràticament els Mossos d'Esquadra. En una policia democràtica no hi té cabuda un director de policia general que fa el que vol i que li deixen fer el que vol, i un director de policia general que defensa que s'infiltri agents dels Mossos d'Esquadra a l'Assemblea de Docents. Per tant, el que ha de fer és cessar de forma immediata i fulminant el director de la policia. Primer. Segon, el que ha de fer és demanar disculpes als docents per aquestes infiltracions. Tercer, el que ha de fer és explicar aquesta pràctica habitual, quants cops s'ha fet, en quins col·lectius i per quines raons. I quart, el que ha de fer és prendre mesures de forma immediata perquè això no es torni a repetir cap de les maneres.
2: Però és la primera vegada que la CUP ho fa, que demana la dimissió de Trapero, Esquerra Republicana, Comuns, en un context de negociació pressupostària. No se li escaparà les conseqüències que pot tenir.
3: Bé, això haurem de veure si més enllà d'una demanda de dimissió es tradueix en fets. Per nosaltres els fets són claríssims i les conseqüències són claríssimes. Qui ho ha de deixar clar també són els Comuns i Esquerra Republicana, i per tant si van seriosament amb aquesta qüestió o simplement s'han vist obligats a demanar aquestes dimissions. És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i per tant un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
2: El govern admet que la meitat dels centres educatius del pla pilot amb Mossos han renunciat al programa, però el manté.
3: Bé, forma part de la lògica del govern respecte als Mossos d'Esquadra, és el que comentava abans. Per nosaltres és evident que aquest programa no és un programa pactat, treballat, consensuat i elaborat per part del govern. Aquest programa és una imposició del director de la policia i dels Mossos d'Esquadra al conjunt dels centres educatius i al conjunt del govern. I el govern el que fa amb el director de la policia i amb aquestes propostes descabellades i absolutament boges dels cossos de Mossos d'Esquadra és el que ha fet sempre. Tragar, tragar, tragar i tragar. I justificar. I per tant donar barra lliure i impunitat a l'actuació dels Mossos d'Esquadra per esbojarrada que sigui, per fora del lloc que sigui, i a més, quan salta l'evidència que és una bogeria i la majoria de la societat hi està en contra, el que fan és tancar de forma corporativa i defensar aquestes ocurrències que no tenen cap tipus de cabuda ni de sentit.
2: Aleshores, repregunto, perquè quedi clar. Vostès creuen que rere la introducció de la policia a les escoles i ara, amb presumptes investigacions prospectives i espionatge a la comunitat docent, hi ha la brigada d'informació directament, o sigui, el director general de la policia?
3: Nosaltres creiem que forma part d'un pla dels Mossos d'Esquadra, d'un pla del director de policia, d'un pla de la Comissaria d'Informació, que té diversos elements i que té un element d'intentar legitimar el cos de Mossos d'Esquadra en uns llocs on està absolutament deslegitimat, com és a les escoles. Per què? Perquè hi ha molts nens i nenes que estan patint desnonaments precisament per part del cos de Mossos d'Esquadra, perquè hi ha molts nens i nenes que estan patint hostigament precisament per part dels Mossos d'Esquadra i necessiten netejar la imatge de les males actuacions que estan fent i, per tant, de les vulneracions de drets que estan fent. I, per altra banda, hi ha una qüestió d'intel·ligència i informació malentesa o entesa com no pot funcionar en un estat democràtic, que és pensar-se que la policia ha de tenir tentacles a tot arreu, ha de ser present a tot arreu i ha d'actuar contra tothom que sigui necessari i molesti aquí el govern i el poder. I això s'amaga rere una aparença tècnica, però és una policia política. Clarament, amb una intencionalitat política, clarament, i sense cap tipus de control polític ni democràtic. Per tant, és un perill amb majúscules.
2: Vostè acusa Salvador Illa, el president, de deixar en mans de la policia el control polític de l'ordre?
3: Bé, jo acuso de forma claríssima i pels fets s'ha vist que el president Illa ha decidit de forma voluntària, per tant, amb una decisió clara i conscient, que els Mossos d'Esquadra facin el que vulguin, que facin el que facin, sempre tindran raó, que facin el que facin, sempre tindran el seu suport i que en cap dels casos els exercirà un control democràtic. I això és molt greu i absolutament irresponsable.
2: La CUP ha presentat un requeriment perquè el govern retiri el pla pilot dels Mossos a les escoles. Si no ho fa?
3: Bé, doncs aquest requeriment és prèvi a una demanda judicial, perquè nosaltres pensem que per la via de fet, és a dir, per explicar-ho de forma planera, el govern decideix tirar endavant una mesura com és ficar personal no educatiu a les escoles, en els òrgans democràtics de les escoles, i això vulnera la llei d'ensenyament i això vulnera els reglaments interns dels centres. Per tant, és una actuació administrativa incorrecta i s'ha d'aturar de forma immediata. Si no, aquí s'obre una via judicial i és en el que estem treballant i ho estudiarem.
2: Vostè creu que ella farà marxa enrere?
3: Això se li ha de preguntar a Illa, però el primer que hauria de fer Illa és donar explicacions clares i no fer un tancament corporatiu, com l'hem vist en aquests darrers dies, no? Un tancament corporatiu i acrític de les actuacions del cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, el primer que ha de fer el president Illa és sortir i dir si han infiltrat o no agents policials a la comunitat educativa, quants cops ho han fet, per quins motius i si aquesta és la seva política de seguretat.
2: Quan ho ha de fer?
3: De forma immediata.
2: Perquè vostès tenen registrada una sol·licitud de compareixença, també Junts per Catalunya.
3: Bé, nosaltres hem realitzat diverses accions. Vam registrar unes sol·licituds d'informació al Departament d'Interior per demanar-los que aclareixin si la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra forma part d'un pla elaborat dins el Departament d'Interior. Sabem que sí, però volem la documentació. Quants cops ho han fet en els darrers 3 anys, en quins casos i per quins motius, si hi ha algun tipus d'investigació policial o judicial, si això ha derivat en algun tipus d'expedient judicial o si simplement estan fent allò tan greu que és recopilar informació ideològica de persones pel sol fet de participar i mobilitzar-se i organitzar-se. També hem demanat que compareguin de forma immediata tant a la consellera d'Interior com el director Trapero, com el comissari Esquius, com el responsable de comissaria d'informació, la comissió que presidim, la comissió de les infiltracions policials, que és una comissió d'investigació precisament de les infiltracions dels cossos policials de l'Estat, que segons la llei els Mossos també ho són, amb moviments socials i organitzacions. I el que farem és intentar convocar la setmana que ve aquesta comissió perquè s'aprovi aquestes compareixences i el més aviat possible puguin compareixer en aquesta comissió. També el que hem fet és, conjuntament amb Esquerra i els Comuns, hem demanat que hi hagi una compareixença urgent de la consellera d'Interior i del director de Policia i de la consellera d'Educació a la Comissió d'Interior i d'Educació, perquè donin explicacions. En tot cas, nosaltres el que estem fent és tirar endavant totes les eines que tenim al nostre abast i a, les nostres mans, perquè aquesta falta gravíssima contra els drets democràtics, contra els drets socials i contra els drets polítics no es normalitzi de cap manera. Perquè si això ho fa el PSC, no ens podem ni imaginar el que podria arribar a fer un govern de dretes o un govern d'extrema dreta. Segurament aniria en la mateixa línia, però que no pot ser és que un govern que es diu d'esquerres, que un govern que es diu democràtic, que un govern que anima de dia a la protesta, després es dediqui a matxacar aquells que es mobilitzen i aquells que protesten. És un acte d'hipocresia, d'irresponsabilitat, que vulnera drets, que malmet la democràcia i que posa llenya al foc a l'avenç de l'extrema dreta.
2: Vostè creu que el govern s'ha desentès del conflicte amb la comunitat educativa, donat el temps que estem...
3: Bé, hi ha un contrast, perquè el govern demana grans acords, grans pactes de país en molts àmbits i demana sumar esforços i donar resposta als grans reptes que té el país i fer-ho de forma conjunta, i el que es dedica a fer en un sector organitzat, mobilitzat, cohesionat i que està treballant de forma conjunta per millorar un servei públic tan bàsic com és l'educació és intentar trencar-lo pel mig, trinxar-lo, dividir-lo i assetjar-lo. I això ha estat la política del govern amb la comunitat educativa, que precisament una comunitat educativa unida, organitzada i treballant conjuntament per millores és el millor antídot per millorar els serveis públics i és el millor aliat possible ara mateix per a la nostra societat per poder avançar en una educació pública de qualitat i en català. I el govern està fent tot el contrari, precisament està utilitzant la comunitat educativa per interessos polítics, per interessos electorals, i està intentant trencar-la i dividir-la entre ella precisament per una agenda pròpia i no per millorar el sistema educatiu.
2: He sentit comparatives aquesta setmana que apunten a l'existència d'interessos electoralistes rere les vagues. Venen de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
3: Bé, tots sabem qui són els amics del govern i els pactes i acords que tenen entre ells. Nosaltres sospitem que segurament si el govern no s'ha assegut a negociar amb la majoria de la comunitat educativa després de la vaga més gran possible i després d'una consulta que rebutja l'acord, és perquè s'està intercanviant favors precisament amb determinats sindicats per interessos electorals. Igual que hem vist, per exemple, a nivell municipal, com determinats representants de sindicats doncs, han agafat, quan els hi ha cogut el PSC, les regidories vacants en determinats municipis.
2: Ripoll.
3: Per exemple.
2: Hi ha una crisi de seguretat a Catalunya?
3: Hi ha una crisi gravíssima de seguretat a Catalunya, des del moment que no podem accedir a un habitatge digne, des del moment que no podem seguir visquent al nostre barri, des del moment que no podem arribar a final de mes, des del moment que hi ha uns índexs de pobresa infantil disparats i des del moment que hi ha una gran part de la població que no gaudeix de drets perquè està en una situació irregular, i aquestes són els principals factors de la crisi de seguretat al nostre país.
2: Calen més agents als carrers de policia?
3: El que és evident és que calen més metges, calen més professors i professores, calen més infermers i infermeres, calen més administratius, perquè aquests són els que donaran resposta a aquesta crisi de seguretat. Perquè el que no podran fer, tot i que ho intentin fer amb calçador, és posar policies a les escoles a educar o posar policies als centres mèdics a operar per reduir les llistes d'espera. Per tant, el que s'ha de fer és invertir en allò que necessita el nostre país, que no és més policia, sinó més resposta a la situació dels serveis públics.
2: Vox i Aliança Catalana insisteixen en atribuir el crim d'Esplugues de Llobregat un atac llihadista.
3: Vox i Aliança Catalana li donen el ple a un discurs i el van repetint constantment, que és el dia de la marmota i que és donar la culpa als de sempre, que són els que són més pobres que tu i els que tenen menys recursos que tu, per no explicar els interessos que defensen, que són els de quatre rics de sempre.
2: Tem l'auge d'Aliança Catalana en les enquestes també de Vox?
3: Òbviament que tenim l'auge de l'extrema dreta, és preocupant i en alguns aspectes ens recorda els que va passar ara fa uns 100 anys al nostre país, no? I l'auge i la situació que es va donar de les forces reaccionàries i d'extrema dreta. És un flac favor per la societat i em sembla que és un flac favor per l'avenç en els drets socials i nacionals, però més que por, a nosaltres el que ens genera és ganes de confrontar-la, ganes de donar-hi resposta i ganes de plantar-hi cara.
2: Parlàvem abans que no calien més agents de policia als carrers. El dispositiu de seguretat per la visita del Papa al mes vinent, 13.200 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Això...
3: Que cadascú es pagui la seva festa, i en tot cas el que s'ha de fer és destinar els recursos a allò que és essencial i és necessari. M'agradaria saber quan es podria invertir en habitatge si ens estalviéssim aquesta despesa, que és el que necessita el país, i menys benediccions, que és més habitatge.
2: Pressupostos, com ho veu ara? Ara sí?
3: Doncs ara sí que sembla que se'ls hi torna a complicar el govern. perquè cada cop que sembla que troben un clima d'acord amb els seus socis, la fan més grossa. Per tant, qui haurà de veure si s'asseu a negociar amb el govern que infiltra policies als centres educatius, amb el govern que no vol negociar amb les majories educatives i amb el govern que mentre de dia crida la mobilització, de tarda reprimeix el conjunt de gent que es mobilitza, doncs haurà d'explicar-ho molt bé.
2: Consorci Inversions, fallit. Empresa mercantil per gestionar l'execució de les infraestructures de l'Estat a Catalunya. El tren orbital. S'ha diluït l'acord d'investidura de Salvador Illa amb Esquerra Republicana?
3: Un acord que ja neix diluït està condemnat a acabar-se diluint del tot, no? No parlem d'avenços de fons en la sobirania nacional ni en els drets de les majories al nostre país. Parlem d'un acord d'equilibri, segurament més mirant pel retrovisor la por del que podria venir que no pas per fer avançar el país en un context d'un govern i d'un partit com el PSC, que el que vol, i ho ha dit de forma ben clara, és normalitzar la pitjor excepció dels sentits d'aquesta paraula, és a dir, que no passi res, que no es mogui ningú, que no s'avanci massa en res i que no es molesti els de sempre, no?
2: La regulació de la compra especulativa, acord dels comuns amb el govern per als pressupostos, papers en mà, hauria d'estar en vigor abans de l'estiu. Vostè això ho veu possible?
3: Amb un govern que no té cap interès en regular la compra especulativa i que només s'hi veurà obligat a fer-ho com s'ha vist obligat a tirar endavant altres mobilitzacions i altres sectors en l'àmbit de l'habitatge, gràcies a la mobilització moment per l'habitatge, sembla que no passarà si no els obliguem i no els forcem a fer-ho. No?
2: Aleshores,
3: toca picar pedra, toca mobilitzar-se i nosaltres pensem que es pot i s'ha de prohibir la compra especulativa, que es poden fer moltes coses des del Parlament de Catalunya que s'estan delegant a l'Estat i que, per tant, s'haurien de retornar totes les competències necessàries aquí per poder avançar en habitatge, per poder avançar en regulació de preus, per poder avançar en molts aspectes, i que un cop aconseguíssim això, que s'ha de fer? Forçar el govern a fer coses que no vol, que és fer allò que les majories del país necessiten, i això es fa amb mobilització.
2: Vostès proposen la limitació o la prohibició total a Catalunya de la compra de pisos per especular. Com intentaran condicionar això quan es tracti?
3: Nosaltres el que proposem és que totes les persones que visquin al nostre país, tots els catalans i catalanes, disposin d'un habitatge, i això ha de ser la prioritat, i que mentre això no ho passi, la resta de coses quedin en segon terme. I nosaltres estem condicionant constantment la nostra acció, aquesta proposta, que és d'absolut sentit comú, que és absolutament necessària, i pensem que hi ha opcions reals de doblegar el govern i obligar-lo a que ho facin.
2: Amb els moviments de l'habitatge.
3: El moviment per l'habitatge, amb el conjunt de la població i amb una proposta molt interessant que s'està començant a posar damunt la taula, que és una vaga general en defensa dels drets més bàsics al nostre país.
2: La veu?
3: La veiem imprescindible, però les coses no només per dir-les passen, sinó que s'han de treballar i s'han de fer necessàries i s'ha d'aconseguir passar de totes aquestes lluites en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de l'habitatge i en l'àmbit dels drets lingüístics a un sentit comú, conjunt i comú, amb unes reivindicacions i un programa de mínims que pugui fer avançar aquesta vaga i fer-la una realitat.
2: La regularització extraordinària de migrants no inclou el català, tampoc inclou el castellà com a obligatoris. El català ha de ser un requisit o tingut en compte com a prova d'arrelament per renovar la residència al cap d'un any?
3: El català ha de ser un requisit i ha de ser obligatori per l'Estat, pel govern i per les institucions. I això què vol dir? Que l'Estat, el govern i el conjunt de les institucions i els municipis han de posar els recursos damunt la taula perquè totes les persones que viuen al nostre país entenguin i parlin el català. Perquè hi ha moltes persones que tenen la regularització, que han nascut aquí fins i tot, que no el parlen i que no l'entenen. Per tant, del que es tracta és de posar els recursos necessaris damunt la taula perquè tothom pugui parlar i entendre la nostra llengua. I aquí és on hem de posar el focus. La resta de qüestions ens sembla que és avançar cap a propostes que no tenen una translació en la realitat.
2: O sigui, s'ha de garantir el coneixement, però no que sigui un mèrit ni tan sols una obligació.
3: S'ha de garantir el coneixement i, per tant, ha de ser obligatori per les institucions.
2: Ja.
3: És una obligació de les institucions.
2: Però no,
3: no
2: és un requisit conèixer-lo per obtenir la renovació dels papers de residència.
3: Si ho féssim així per al conjunt de les persones que tenen nacionalitat al nostre país, s'haurien de revocar nacionalitat segurament.
2: Exacte.
3: Per tant, és una proposta que s'hauria d'enfocar cap on s'ha d'enfocar, que és cap a la garantia per part de les institucions.
2: Vostè també creu que Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid, se li ha anat una mica de les mans això del front d'esquerres?
3: No sabria dir la paraula exacta de si seria anar-se'n de les mans o seria un anar-se de les mans ja volgut des d'un primer moment. És a dir, no n'hi ha prou amb detectar una necessitat social o un forat electoral o un espai de màrqueting per posar-hi la banya. És a dir, del que es tracta és de fer propostes per canviar les coses, propostes per transformar i propostes per avançar. Llavors, jo sempre sospito de qualsevol que diu als quatre vents que vol fer una cosa, que no t'explica exactament què vol fer ni com vol fer-ho, però que sona molt bé. Perquè això són cants de sirena, són fórmules màgiques, no? Crec que ja ho vam veure amb altres aspectes, no? Però també durant el procés independentista, no? Molts cants de sirena, molts grans enunciats, moltes grans propostes, que si rasques una mica són buides. Que si rasques una mica més enllà de situar qui ho diu en una posició de força, no plantegen cap tipus de canvi, avenç, millora o transformació en cap dels àmbits. I em sembla una mica que aquesta proposta que fa Gabriel Rufián va per aquí, per situar-se al centre, no? I per seguir avançant una cosa que se li dona molt bé, això se li ha de reconèixer, que és tenir presència en les xarxes socials i plantejar qüestions que aparentment qualsevol persona hi podria estar d'acord. La qüestió és, si això vols que passi, has de fer coses perquè passi. I nosaltres, per exemple, el que volem és que es consolidi una proposta d'esquerres independentista cada cop més àmplia i més forta, des d'un espai d'unitat popular, des d'un espai de treball amb els diferents agents, amb els moviments. Això no és tan sexy, no és tan maco, no surt tot arreu, però això és pica pedra de tota la vida, que és el que hem estat fent i seguim fent.
2: M'està dient que vol que es consolidi la CUP, no? Perquè li anava a preguntar si en el proper cicle electoral la CUP i Esquerra podien anar de la mà, eh? I no li dic a les municipals, eh? Que té una altra dinàmica, unes altres sinergies, eh?
3: Estem molt lluny. Estem molt lluny, i no només per lògiques de fons, sinó també per com s'està situant cada un dels partits. No? Ho veiem amb l'exemple de com estem denunciant unes pràctiques del govern de la Generalitat, i sobretot hi ha un altre element que també ens distancia enormement. És a dir, nosaltres pensem que quan s'ha avançat més com a país és treballant des del propi país. Hi ha una altra estratègia o tàctica absolutament legítima, però que no compartim, que l'ha agafat Esquerra Republicana, però també en certa manera Junts, que és desplaçar totes les lògiques de poder cap a l'Estat. I això ens sembla un flac favor al país i un error de fons que passarà factura, perquè com més buidem de sobirania i de sentit al Parlament i les lògiques de país, més difícil es farà avançar en allò que en teoria compartim, no? que és avançar en la independència del nostre poble.
2: La CUP es presentarà a les quatre capitals de província, a les municipals?
3: La CUP està treballant per presentar-se a les quatre capitals a les municipals, així és. Si ho farà, doncs nosaltres som un espai en essència municipalista i local, i per tant a cada municipi han de treballar de la millor manera possible i prendre les decisions que creguin que són millors pel seu municipi o pel país.
2: Lleida és una plaça difícil pel propi sistema electoral. Vostès exploren amb els comuns presentar-se en un front unitari aquí?
3: No, nosaltres explorem quina és la millor manera de presentar-se a Lleida, però no hi ha damunt la taula cap tipus de proposta conjunta amb els comuns.
2: O sigui, a les quatre capitals de província, per ara, Sí?
3: Sí.
2: Fa tard a Barcelona, la CUP?
3: La CUP fa el seu camí a Barcelona. I segurament més aviat que tard tindrem notícies i tindrem propostes. El que sí que tenim clar és que s'està treballant en una candidatura de la mà als moviments socials, en una candidatura que aglutina i en una candidatura que sobretot el que vol posar damunt la taula és que la Barcelona de Collboni està matant els barris, la Barcelona de Collboni està acabant amb la comunitat, la Barcelona de Collboni és una Barcelona d'aparador que està destruint la capital del nostre país i de retrucar el país sencer, no? I que per tant això se li ha de posar fre i s'ha de buscar una alternativa, i aquesta alternativa passa sens dubte perquè la CUP tingui una veu forta a la mà dels moviments socials i veïnals, i en això és en el que s'està treballant i el que s'està prioritzant, perquè també hem vist que hi ha qui llença focs d'artifici i fa anuncis de que presentarà candidats no sé quan o no sé com i després no acaben ni presentant ningú.
2: Aliança. Xavier Pellicer, CUP, com sempre, un plaer.
3: Igualment.
2: Gràcies per compartir aquesta estona de dissabte en aquests micròfons i ens veiem aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Fins aquí al Faristols. Gràcies per ser-hi. Més dissabte vinent, aquí, a Ràdio 4.

0: Ràdio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a un nou cap de setmana. Ja sabeu, fins a les 3 en punt aquí a Ràdio 4, al Més que Esport. Avui, amb l'Helena Ramos, al control de so. Aquest dissabte de maig us proposem compartir amb nosaltres i sobretot amb el nostre convidat un munt d'aventures a la muntanya, però a la muntanya més propera i amb l'escalada més pura, perquè no cal anar a l'Himàlaia per viure grans aventures i això el nostre convidat ho sap molt bé. Ell porta tota la vida lligat a l'alpinisme i l'escalada, primer a les muntanyes de casa nostra i després als grans cims del món. Però un problema de salut i uns bons amics li van fer descobrir l'alpinisme de secà, que el duria a viure moltes aventures, que ara relata el seu llibre Alpinisme de secà, l'essència de l'escalada natural. Ell és escriptor, a més d'alpinista, i es diu Edu Sallent.
2: Eduard Sallent va néixer a la localitat usonenca dels Hostalets de Balanyà el 1971 i es va iniciar molt jove a la muntanya de la mà del seu pare. Amb 16 anys va descobrir l'escalada, l'alpinisme i l'esquí de muntanya, el Figaró, Montserrat, el Pedraforca, el Montsec i després els Pirineus, els Alps, els Andes. La seva passió el va portar a descobrir tots aquests indrets i molts d'altres fins que el Nanga Parbat li va donar la benvinguda a les grans muntanyes de l'Himàlaia, una experiència amb un grup d'amics que va acabar sent traumàtica perquè la muntanya es va cobrar la vida d'un company i que el va dur a escriure el seu primer llibre, Mentre hi hagi llum, l'any 2002, el que van seguir molts altres. El darrer és Alpinisme de secà, de l'editorial Cossetània, que neix després que un problema de salut als Alps, l'asma, l'allunyés de les grans muntanyes per tornar als inicis i centrar-se en l'escalada natural, un alpinisme tan essencial, tan exposat, tan econòmic i tan proper com arriscat i incert. Alpinisme de secà conté tots els ingredients que caracteritzen l'estil pur d'Edu Sallent. Èpica, poesia, saviesa, sentiment, por, sensibilitat, territori, superació i, sobretot, aventura, les aventures més èpiques i genuïnes que ha viscut obrint noves vies en parets verges del Pirineu català. Actualment, l'Edu continua invertint el seu temps en l'obertura de nous itineraris i segueix fidel a l'alpinisme que l'ha vist créixer i també continua escrivint i vivint a Sant Miquel de Balanyà amb la Dolors, la Xènia i la Violeta.
0: Més que esports. Amb Marc Alluc.
1: I avui ha vingut aquí a Barcelona per veure'ns a nosaltres, per conversar amb nosaltres i per explicar-nos moltes coses sobre aquesta trajectòria que donaria per molt, però que intentarem resumir aquí al Més que Esport de Ràdio 4. Edu, què tal, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda. Molt bé, molt bé. Estic molt bé i molt content d'estar aquí.
1: Doncs encantada també de saludar-te, que hagis vingut aquí fins a Barcelona. Tu que et passes la vida a la natura i a la muntanya, bàsicament, no? I allà a Osona, que s'està molt bé.
3: Sí. Sí, sí, estic allà, bueno, de tota la vida sóc fill allà i, uh-huh. i visc allà, treballo allà i sí, clar, vinc a Barcelona quan toca.
1: Quan no hi ha més remei.
3: Perquè toca. Però bueno, estem bé allà a casa.
1: Dèiem la Dolors, la Xènia i la Violeta, són les teves dones més estimades, la teva senyora i les teves filles, no?
3: Això mateix, uh-huh. això mateix, sí, sí.
1: Quines Xènia, edats tenen les filles?
3: La Xènia, que és la gran, té 21 anys uh-huh. i la Violeta en té 18.
1: I també van a la muntanya? Les vas iniciar sí, també sí. de petites o no?
3: Sí, vaig començar a iniciar-les. Després van passar una època d'adolescència que
1: no volien saber res del tema.
3: I ara, doncs sí, hi ha la Xènia que aposta més per caminar i uh-huh. la Violeta més per escalar uh-huh. o esquiar.
1: O esquiar.
3: I després, doncs, bueno, entre una i l'altra em vaig distraient i elles, bueno, elles contentes també d'anar amb el pare, que ja és, bueno, que ja ho ha fet tota la vida.
1: Perquè això que dic, que tenen un bon mestre, no? Tu el vas tenir en el teu pare, també. No sé, el teu pare quina trajectòria tenia, que suposo que tu has superat, m'imagino, no?
3: Si mirem en xifres, sí. El meu pare era excursionista.
1: Que aleshores estava molt d'actualitat, no?
3: Sí, i hem de posar les coses en context a cada temps, no? Uh-huh. A l'època del meu pare, el que es feia més era excursionisme, l'escalada era molt poca gent que ho fes, i menys l'alpinisme, no? I ell, ens va, en a mi i els meus germans, ens va introduir a la muntanya, doncs això, de Cabrera, el Montseny, bueno, fins que vam anar al Vinyamal, com la més...
1: La cosa més extraordinària,
3: ui,
1: no?
3: Ui, ser,
1: que era això,
3: èpic.
1: Quanta alçada alça és, això?
3: És un 3.000 llarg, 3.400 o així.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, un 3.200, però és complicadot i molt llarg, i bueno, va ser així. I va ser com la tope que vam fer amb família, aquesta... Després jo aquells anys ja vaig disparar cap
1: a Argentó. Ja vas anar per lliure, diguéssim, no? I vas dir, ara jo començo a pujar més,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, ja va, sí.
1: Perquè la teva idea, perquè ara parlarem de l'alpinisme de secà i d'aquest alpinisme més proper, que no vol dir més accent de dificultats, ja ens ho explicaràs, però en tot cas la teva fita, la teva idea, les teves ganes eren de fer les grans muntanyes, de que també ho has fet. Sí. Era això, era ser l'alpinista típic de neu i de gel i de grans aventures èpiques?
3: Sí, quan tenia 16, 17 anys, vaig començar a escalar amb 16, més o menys aquells anys. Sí, sí, clar, jo estava enlluernat amb aquelles muntanyes tan grosses de l'Himàlaia, no? I, bueno, i a partir d'aquí, nosaltres el que volíem fer era aquestes muntanyes tan altes, i per aconseguir-ho, doncs, ens van marcar com anar guanyant cada vegada 1.000 metres, no?
1: Primer clar, a poc a poc,
3: els
1: 1.000, no?
3: Els 2.000, els 3.000...
1: I així, fins al 8.000, que...
3: Ara, fins als 8.000.
1: Que són els 14 més alts del planeta.
3: Això mateix. I clar, el fer-ho d'aquesta manera cada 1.000 fa que, com que n'has de pujar molts, doncs agafes molta experiència, que quan t'arribes als 7.000 o t'arribes al 8.000, ja portes moltes muntanyes de 5.000, de 6.000, a darrere amb tu, no? Que això et dona, doncs, com molta soltura... I també una mica això, experiència i saviesa en aquest moment.
1: Parles de volíem, parles de... Perquè tot això ho feies amb altres companys, amb amics.
3: Sí. Jo des de que vam començar l'alpinisme, vaig començar... Érem una cordada de tres, amb en Toni Comerma i en Quim Bretxa, que hem sigut els companys tota la vida.
1: Éreu inseparables.
3: Inseparables, érem una cordada de tres. I vam anar fent aquesta evolució plegats fins que vam anar a parar, doncs, als Andes i... que va ser la nostra primera expedició, diguéssim, no? A Bolívia, i d'allà ja vam fer, 5 o 6 cims, i alguns ja escalant, i ja no eren per la ruta normal, sinó que ja buscaven vies d'escalada. I després, en tornant d'allà, ja va venir en Joan Colet de Vic, que ens va fitxar com a cordada. Perquè sí que la veritat és que nosaltres tres, que sé, som tres pallarols, que no som uns alpinistes de renom, no?
1: Ja.
3: Però com a cordada funcionava molt bé.
1: I us enteníeu bé.
3: Sí. Quan un afluixava, l'altre tirava, no? Estàvem molt ben compensats. I van així. Que vam anar a parar, doncs, el Nanga Parbat, que va ser el nostre primer 8.000, el Nanga Parbat.
1: Que no va acabar massa bé, vau tenir, doncs, un accident, no? Una persona del grup que va perdre la vida.
3: Sí. El veterà, no? El cap d'expedició, el que ens havia fitxat, en Joan Colet, doncs va caure. És que... És el 8.000 més difícil de tots.
1: El
3: és
1: el més
3: privat.
1: Difícil, sí?
3: És el més difícil de tots, perquè és el més vertical. I és, per allà em van pujar una paret de 4.000 metres, que és molt bèstia, això és la segona més gran del món.
1: Déu-n'hi-do. Va començar a lo gran, no?, d'alguna forma.
3: Però no perquè busquéssim això, sinó perquè era el més barat i era el que tenia menys aproximació, perquè teníem menys dies nosaltres, perquè treballàvem i no teníem d'allò, no?
1: Clar, és que al final hem de pensar totes aquestes coses, no? Vosaltres, tu has dit abans, no érem alpinistes reconeguts, sinó que vosaltres us ho curràveu, però també treballàveu, s'ha d'anar molt lluny, s'ha de viatjar, s'han d'aconseguir permisos, tot és complicat, no?
3: Molt. Molt. Pensa que totes les botigues del poble i fàbriques i tot, i els tallers, tothom ens donava cèntims, no? Ens
1: eren pessetes. Eren espònsors.
3: Sí, però és que nosaltres érem de tres pobles diferents, doncs eren els tres pobles que
1: mira, millor que tinguéssiu tres pobles, no? Perquè amb un potser no haguéssiu arribat, no?
3: I ho fèiem així. I sí, sí, esclar. I com que era una muntanya que era el permís més econòmic, ja vam veure el perquè, perquè, clar, no era un lloc que hi volgués anar, la gent,
1: clar,
3: no?
1: Clar, clar,
3: no,
1: clar.
3: No era un Everest o un K2 o qualsevol altre d'aquests, no? Sinó que, clar, era una muntanya tècnicament molt difícil, que vam escalar fins a 20.000 cim. O sigui, estàvem a 8.000 metres i em vaig treure les manoples i escalàvem guants de llana.
1: Guants de llana.
3: Perquè duien guants de llana en aquell moment.
1: Però feia molt de fred, no?
3: El que passa que era l'única manera que tenies tacte per agafar-te la roca.
1: Ja.
3: No? I era, era, bueno, això encara ho tinc, tenc els ulls i encara ho veig. Eh?
1: D'aquí va venir el primer llibre, i ara parlarem d'aquest, que és el darrer, el que tens ara. Però tu havies pensat en escriure, també, o va ser una mica... va arribar així?
3: Jo havia escrit sempre una mica de diari, de muntanya.
1: O sigui, tu anaves escrivint les teves experiències,
3: sí,
1: diguéssim.
3: Sí. Però era bastant, bastant esquemàtic, eh? Vull dir, una mica, alguna anècdota que havíem tingut durant qualsevol ascensió, o una mica també les característiques de cada ascensió, no? Tant una cosa tècnica i una mica d'anècdotes. I bueno, però clar, quan va passar tot això, va ser tan, tan punky.
1: Aquesta experiència.
3: Sí, que com que quan vaig arribar no podia doblar ni els canells ni els turmells, els tenia mobilitzats, bueno, estava, no sé què passava, però no podia... Vaig estar un mes al llit, i com que estava allà, doncs, estava allà estirat i m'avorria, doncs vaig començar a gravar amb una gravadora tot el que recordava. Perquè vaig pensar que, en aquell moment sí que vaig pensar d'escriure, però només fer-ne 5 còpies, una per cada família dels que érem.
1: Éreu 5.
3: Érem 5. I perquè no se'ns oblides mai el que havíem viscut. O sigui, la idea era aquesta.
1: Però d'aquí va néixer un llibre. I ara el que neix és la música.

0: man business. Leave it behind. Yes, you don't care.
1: El primer tema que ens ha demanat l'Edu Sallent és el nostre convidat d'avui. Ja sabeu que sempre els convidats ens posen la seva música. Com Dang? És que, com és això?
2: És català.
1: Ben llegit en anglès.
2: Sí.
1: I que, per què?
2: Doncs perquè aquesta cançó és la que va començar amb el llibre aquest, amb el pirisme de secar.
1: Sí?
2: O sigui, ben bé va ser no la primera, sinó la segona sortida que vam fer amb Lady Palmer, després de conèixer-nos amb Lady Palmer, doncs va aparèixer aquesta cançó en el bivac. Jo havia fet bivacs d'alta muntanya fins aquell moment, allò de molt fogonet, fondre neu, mig congelats, amb paquets, amb sobres d'aquests lofibitzats per fer el menjar i tot això que es fa doncs, clar, a les alçades. Clar. I aquí descobreixo un bivac de secà. O sigui, que portàvem costella de porc, portàvem botifarra, portàvem cerveses...
1: Que portava un pícnic autèntic de casa.
2: De conya.
1: Que fort,
2: i un altaveu i música. I estàvem nosaltres dos allà en una cova, doncs, així, no? Jo sorprès i vaig descobrir un altre món, no?, dels bivacs. I aquí, doncs, bueno, i recordo que teníem un foc encès i les ombres nostres es projectaven a la paret que era de color taronja i ballàvem, i era com una aquelarra, era una cosa...
1: Feia una festa, allà.
2: Una festa dels dos,
1: dels dos, eh? Oh, tu i l'Edi, explica qui és l'Edi, perquè tu, de fet, ara veníem del 8000, no?, de les teves aspiracions de fer grans cims, però tu també vas tenir un problema de salut, que és l'asma, no?
2: Sí.
1: Que això que se't va, doncs, disparar quan eres ja més gran, o com va anar això?
2: Sí, jo sí que sóc al·lèrgic des dels 7 anys, tinc al·lèrgia, a gramínies, al pol·len i tot
1: sí,
2: això.
1: Sí.
2: Però l'asma se'm va activar quan vam comprar un gat a casa, vam portar un gat per les nenes,
1: ja.
2: I vaig començar a trobar malament, fins que bueno, va arribar un punt que van ingressar a l'hospital i que, bueno, amb oxigen i que, bueno, vaig estar molt apurat.
1: Vas estar, sí, malament.
2: I ara estic amb un tractament que un cop al mes em posen com una vacuna que m'ajuda a mantenir, a part dels esprais diaris, m'ajuda a mantenir el cos bé i poder fer esport una altra vegada.
1: Clar, perquè durant un temps vas veure que no podies, de fet vas anar al Montblanc, crec, i no vas poder perquè tenies aquest problema amb l'asma.
2: Sí, jo al Montblanc ja l'havia pujat 8 vegades, vull dir que
1: no
2: és pasca.
1: I no havies tingut, mai t'havia passat, va ser aleshores.
2: Mai. I aquell dia, doncs, vaig haver de canviar l'objectiu del cim per intentar arribar al refugi, que
1: clar,
2: em va costar Déu i ajuda.
1: Que et va costar moltíssim.
2: Arribar al refugi.
1: I llavors, el diagnosi, el tractament, i va ser a partir d'aquí i a partir d'algunes persones de les que ara en parlaràs, imagino, que vas redescobrir d'alguna forma, perquè tu vas començar, doncs, a casa, però aquest alpinisme de secà, aquest alpinisme de proximitat... Explica primer qui és l'Edi, perquè has parlat de l'Edi, però qui és l'Edi?
2: L'Edi és un company que va aparèixer com... Bueno, serà aquelles inèrcies de la vida, que la vida, doncs, que ha d'anar fluïda, doncs va anar fluït tot,
1: ja,
2: no?
1: I va aparèixer ell.
2: I va aparèixer ell. Jo, quan el meu cervell deia, Edu, necessites un canvi de vida, a nivell de muntanya, estic parlant.
1: Sí.
2: A nivell de muntanya, doncs va i m'apareix l'Edi, no? Que jo tenia un restaurant, i era cuiner.
1: Ah, sí?
2: Tenia el restaurant, i un dia, doncs, la meva dona em diu, la Dolors em diu, Edu, hi ha un noi que demana per tu aquí, que ve a dinar. I surto, i era l'Edi. I l'Edi, jo ja havia sentit parlar molt d'ell, que és molt bon escalador.
1: I ell de tu, perquè si demanava per tu és que et coneixia,
2: sí,
1: no?
2: Ens van buscar, ens van buscar els dos.
1: Sí.
2: I vam dir, hem de quedar. Però això és molt normal entre escaladors. Sí, hem de quedar, no acabes quedant
1: mai. I al final
2: mai,
1: no queda, no? Sí. Això passa a les escaladors i a la vida, en general.
2: Vida. Però amb l'Edi va ser, hem de quedar i vam quedar. I a partir d'aquí va començar tota aquesta aventura tan intensa.
1: L'aventura que descrius aquest llibre, Alpinisme de secà, que és l'últim llibre que has escrit. Hem parlat una mica del primer, però entremig n'hi ha d'altres. No sé quants en portes ja, de llibres.
2: Aquest és el sisè.
1: Sisè llibre, per tant, déu-n'hi-do el temps que li has dedicat a escriure, també. I tu expliques que l'alpinisme de secà, doncs, és l'alpinisme que t'ha vist créixer i és l'alpinisme natural. Què és l'alpinisme de secà, perquè ens entenguem?
2: Primer de tot, m'hauríem d'aclarir potser primer és l'escalada natural, val? Que és el que, en teoria, aniria al llibre. Aniria de l'escalada natural, que és l'escalada que nosaltres no l'hem inventada, sinó que l'hem rescatada o l'hem mantinguda. Hi ha gent que ha sigut fidel a aquesta escalada, com seria doncs, el mestre de tots, que és l'Armand Ballart, un gran escalador. Doncs Aquesta escalada natural ja venia de l'època dels anys 40 i 50, doncs el Kildo Carreter, el Thierry Niemann, el Santa Cana, una sèrie de gent que ja tenia una visió, doncs, de llegir la roca i demanar, o sigui, com que li demanessin permís, o sigui, passar per allà amb la roca ens oferia el pas. No forçar-ho amb una màquina i dir, volem passar per aquí, no? Sinó seguir una mica la naturalesa de la roca, no? Però això seria molt l'escalada natural. I això seria una mica l'escalada que sí que hem practicat sempre. Què vol dir això? Intentem posar el mínim d'assegurances possibles, perquè, doncs, perquè la persona que repeteixi aquesta via que hem obert, doncs, pugui sentir quasi les mateixes sensacions que nosaltres.
1: És a dir, que no, gairebé no es noti que algú ja ha passat. Que vosaltres descobriu nous itineraris, obriu noves rutes,
2: sí,
1: per les que ningú ha passat abans.
2: Això.
1: Però el que voleu és que si algú passa darrere vostre, també li doni gairebé aquesta sensació, que ningú ha passat.
2: Això. O sigui que els quatre puntals del llibre, que seria l'exploració, el risc, el compromís i la incertesa, que es mantinguessin quasi en tothom. Que les noves generacions no els hi capem, aquestes coses, no? Transformant la paret en mitjans mecànics, sinó que la deixem tal com està perquè ells puguin arribar a sentir el que realment nosaltres hem quasi com el que hem experimentat nosaltres, siguent els primers de passar per allà.
1: I què és el que s'experimenta realment quan un és el primer a passar per un lloc d'aquests?
2: És molt bèstia.
1: No sé si hi ha paraules.
2: Sí, perquè enganxa molt, és a més molt addictiu. Perquè, clar, tu poses a escalar i més amunt no saps quin grau tindrà de dificultat, no saps si podràs posar alguna cosa per protegir-te d'una caiguda. Clar, és una incertesa tan bèstia que quan acabes és que, bueno, notes que l'adrenalina et surt per les orelles,
1: ja,
2: no?
1: Ja, et surt per les orelles, però clar, també és una mica que és arriscat, perquè tu no saps el que et trobaràs.
2: Sí, també és el que busquem una mica.
1: O sigui, ja us agrada el risc.
2: Sí, per això parlem d'alpinisme. Aquí anava ara.
1: Aquí, d'acord, de l'escalada a l'alpinisme.
2: Ara,
1: a veure, explica-ho.
2: Quan parlem de l'alpinisme que feia, doncs, jo fins no fa massa, fins a la pisadica de l'asma.
1: Fins que va passar el tema de l'asma, no? Això, que és el que tu feies, clar.
2: Doncs aquest alpinisme, per què es diu alpinisme? Doncs perquè és un tipus d'activitat d'alta muntanya que incerta, no? Perquè moltes vegades, doncs, són aquelles crestes de neu tan esmolades, que ara ho veiem bastant, per exemple, amb el Kilian Jornet, no? Amb els vídeos que penja el Kilian. Sí. Allò és el normal, el que fa el Kilian. No el ritme que va ell,
1: normal no és.
2: No, el ritme que va ell, no. Yeah. Perquè aquells passatges són els que es fan quan fas alpinisme, no? El que passa, més a poc, anem tots, eh?
1: Clar.
2: Doncs, clar, hi ha molts llocs que, si hi ha una caiguda, l'error és fatal, no? Ja ho veiem molt als Alps, guies que acaben caient per culpa d'una errada molt fàcil. Gent
1: I persones amb molta experiència. Tenim molts exemples de persones que han mort a la muntanya amb molta experiència. Però la muntanya és traïdora, d'alguna forma, no?
2: Clar. I l'alpinisme juga, és aquest joc que necessita... el que no busqui això, el risc, aquesta incertesa i el compromís, doncs pot fer altres tipus d'escalada. Ja n'hi ha, perquè vivim en un país que podem fer la que vulguem, no? N'hi ha moltes. Però, d'això... I després, clar, per què es diu alpinisme de secà, o l'aventura aquesta? Doncs perquè aquests valors que havíem viscut amb la neu i amb les alçades... Doncs aquestes sensacions són les mateixes que hem viscut al Prepirineu. Tot això són... Aquestes aventures succeeixen al llarg del Prepirineu català.
1: Tot és Prepirineu català.
2: Sí, sí, sí. I clar, hi ha molts moments que diem, ei, aquí no podem caure. Molts moments que l'Edi està molt més fort que jo, és un escalador molt millor que jo i molt més experimentat. I diu, Edu, aquí, ojo, no podem caure perquè tal com ho tenim muntat això no ens permet un error, no?
1: Sí, prohibit caure.
2: Prohibit caure.
1: I vosaltres obedients.
2: Sí.
1: Perquè pobres de vosaltres, si
2: clar,
1: no.
2: Clar, perquè és que pot ser fatal, no?
1: Pot ser fatal.
2: Però clar, és... a les xarxes algú m'ha dit, bueno, però això és intentar-te suïcidar. No, perdona, no.
1: No, però per què ho fas? Sí, hi ha aquest perill, no?
2: Perquè necessites aquesta sensació. O sigui, no vas a matar-te, això està claríssim.
1: No vols matar-te, evidentment.
2: No, viuré molts anys, Vull dir, voldria ser avi, saps? Vull dir,
1: de moment ets pare, però voldria ser avi.
2: Vull dir que no. Però sí que el dia, quan estem junts, quan estem fent aquestes coses... ostres, jo necessito agafar la meva vida i sacsejar-la, no? Uh-huh. Fot-li una sacsejada i, saps? Que no s'adormi, que no s'apalanqui, no? I és una manera, la meva manera que he trobat. No? Cadascú
1: la té la seva. Però tu no et podries quedar al sofà de casa. Tu necessites aquest moviment i aquesta adrenalina. I no sé si també necessites la música.

0: El vals de l'obrero, escape. No, que està molt bé, que dona molt ritme. Què, per què? Per què? Sou obrers de l'escalada o què?
1: A veure, sí.
0: Sí, no? Una mica sí.
1: Primer de tot, que som obrers perquè fem més de paleta que d'escaladors, moltes sí. hores. No?
0: A clar, perquè esteu allà a la roca,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí, obrint-la, netejant-la, netejant les fissures, i això realment... Avui mateix, aquest matí, he estat a Montserrat
0: sí?
1: i he estat escalant i clar, i acabes fent una merda perquè, bueno, clar, has d'anar-te obrint camí així, no? Però sí, però la cançó la vaig escollir bastant també perquè aquesta és la dels viatges en cotxe, val?
0: El que escoltes al cotxe.
1: Durant les aventures aquestes del llibre del Turisme de Secà, doncs amb els companys ens hem posat músiques tipus aquesta, que és un tipus, no? Però sí que doncs els Escape, el Noi del Sucre, a la Polla Records, a Cortato, o sigui, tot un tipus de música que ens donava molta canya, no? Ens donava molta canya perquè, clar, perquè necessitàvem que el cervell

0: és el llibre d'escalada, però tothom que em coneix els meus llibres són, sempre sap que són llibres que l'escenari és la muntanya.
1: Però va més enllà,
0: tipus,
1: no?
0: Sí. Però clar, jo no busco això.
1: Tu no busques això.
0: Jo sempre he dit que quan escric un llibre el vull que l'entengui les meves tietes, ja. Que no van a la muntanya.
1: Que
0: no?
1: Sigui per tothom.
0: Que sigui per tothom.
1: No només pels que van a la muntanya.
0: Ara, i clar, quan jo escric, penso en la persona que no va a la muntanya, no? Quan explico alguna cosa, quan trec un sentiment, quan faig una descripció, sempre penso que l'ha d'entendre aquesta persona, no? Sí que el meu escenari és la muntanya perquè és que és el que sóc jo. Jo tota la vida he sigut així i és el que conec més, no? Però sí que jo aquí, sobretot amb l'alpinisme a secar, doncs hi ha molta metàfora, hi ha molta segona intenció, hi ha moments de, com de ràbia, ràbia descriptiva, eh? I aquí, doncs, jo penso que l'alpinisme a secar és a llegir una sèrie d'aventures, de molt a properes, molt de casa nostra.
1: Que heu viscut vosaltres.
0: Que hem viscut nosaltres. Tot són obertures de vies, per tant, tot és aquesta incertesa, tot això que hem dit abans, al 100%.
1: Tot és nou.
0: Tot és nou. Però anant a buscar molt sempre jo això, què sento o què sentim els meus companys, no? Què ens mou? I jo penso que jo descric una sèrie de sentiments que quan la gent els llegeix, al final tots els tenim semblants.
1: Sense anar a la muntanya, també.
0: Oh, i tant. Jo sempre ho he pensat. I aquí et faig alguna frase que ho dic, eh? Tant puc estar, doncs, a la vall de Serradell, jugant aquí, això, com per sentir-me viu, com, jo què sé, com la meva filla que li encanta llegir, doncs, que llegint, o la meva filla que li agrada el mar, doncs, fent submarinisme i veient coralls, no? Al final, és això, és trobar el que ens fa sentir això, vius i que podem agafar la vida i sacsejar-la, estrujar-la, no? Allò de dir, amb ràbia, per la pròpia vida de cadascú.
1: Amb ràbia positiva.
0: Sí, evidentment, eh?
1: D'alguna forma, amb ràbia positiva. Sí. Escolta, i és de proximitat, perquè ja ho expliques, és el Prepirineu, quan pensem en aquest gran alpinisme, amb viatges llarguíssims, amb permisos, amb una despesa econòmica, tot això no ho té aquest alpinisme, no? O aquesta escalada.
0: Sí. Aquest alpinisme, jo el titulo aquí al començament, alpinisme de xandall i de bambes gastades.
1: Això, de xandall i de bambes gastades. Aneu així?
0: Sí.
1: Aneu a xandall i bambes gastades, sí?
0: Bueno, les bambes que hi ha. No, a vegades no estan gastades i a vegades estan gastades.
1: Però es van gastant, sí.
0: Però sí que vaig canviar l'alpinisme del Gore-Tex i la pluma i tot això. Sí que hi ha un canvi gran. És com... Sembla com gràfic, no? Però realment és així, no? Vull dir, és un alpinisme, doncs, que t'acabes empolsinant, no? L'altre acabes ple de neu i aquí t'acabes ple de pols.
1: Acabes ple de pols.
0: Mira que és una mica això, però...
1: Però tu content de fer això,
0: sí.
1: I satisfet, i no trobes a faltar aquelles grans muntanyes?
0: Sí, que les trobo a faltar.
1: Sí, que les trobes a faltar.
0: Sí, perquè tinc alguna espina que no vaig poder arribar a dalt i aquestes encara tinc aquí darrere l'orella, encara em va fent el rau-rau alguna.
1: I ara si funciona bé el tractament que tens i tal, potser algun dia tornes?
0: Podria ser. A veure, el Mont Blanc aquest, per allà em vaig...
1: No vas poder acabar.
0: No vaig poder, el tenim pendent amb en Quim, que és amb el que anava en aquell moment, i en principi dèiem de l'any que ve per les vacances provar-ho. No ho sé, a veure com estaré jo, però bueno, no ho sé, ja ho veurem, però sí que penso que la vida, bueno, va fent... Són etapes i jo què sé,
1: i vés a saber, no? La incertesa de la que parlaves la tens també a la vida, perquè al final la vida és una incertesa per tots, no? No sabem què passarà el dia següent. Aquí sí sabem que acabem amb aquesta cançó.

0: Doncs això és el títol de la cançó, Sabor l'home més vell d'Espolla, en aquest cas, de Ludwig Bank. Què tens amb aquesta cançó? Per què?
1: Doncs mira, el Ludwig Bank ha sigut un grup que he descobert no fa gaire, jo. Jo sé que ja feia temps que tocaven ells, eh?
0: Però tu l'has descobert ara, com les vies que vas obrint.
1: Sí, això. I l'he descobert al final de l'alpinisme a secà. Per tant, també és com encetar una altra... Bueno, com una continuació, que en el llibre també, doncs...

0: deixo una mica així dit, no? Que hi haurà més...
1: O sigui, ho deixes obert.
0: Ho deixo obert.
1: Com perquè... les vies, que les deixes obertes.
0: Sí, perquè hi ha més llocs per descobrir, hi ha més sensacions per experimentar.
1: I més vida per viure, no?
0: I més vida per viure.
1: Fantàstic. Doncs escolta, que sabeu que aquest és el sisè llibre, per tant, hi ha cinc a darrere, que podeu llegir també de l'Edu Sallent, i que ha estat un plaer que avui ens acompanyis, Edu. Segur que hi ha moltes més coses per explicar, però fins aquí arribem. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt bé.
1: Doncs nosaltres també. I esperem que vosaltres també us retrobem demà mateix, diumenge. Adeu.
2: Agafeu aquesta caixa entre quatre homes ben forts, que anirem fins a la...

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Israel alliberarà en les properes hores els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts i empresonats des del passat 30 d'abril. Són el Saif Abukeshek i el Tiago Ávila. Aquest ha estat el moment en què la dona d'Abukeshek ha anunciat l'alliberament durant la concentració organitzada davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona aquest dissabte al migdia.
2: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: El Ministeri d'Afers Exteriors assegura que treballen perquè el retorn de Abukeshek amb la seva família sigui el més aviat possible. Des de la Global Summit celebren aquest alliberament, però diuen no és el final. Pablo Castillan és el portaveu.
3: Aquest segrest ha sigut un atac contra la solidaritat internacionalista, un intent de criminalitzar la solidaritat internacional. I en aquests moments d'escalada militar, en aquests moments de rearmament, la solidaritat internacional és la millor defensa que tenim la classe treballadora i els pobles.
0: I també us expliquem que el contacte català amb una de les víctimes mortals per antivirus ja ha ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona per iniciar la quarantena en observació i aïllament. Es tracta d'una dona que no presenta símptomes. En 24 hores es coneixerà el resultat de la prova per determinar si està contagiada, una PCR que es repetirà en 7 dies encara que el resultat de les properes hores sigui negatiu. Des del clínic fan una crida a la calma perquè es tracta d'un contacte, diuen, de baixa exposició que encara no es pot considerar pacient. També prudència des del govern. Escoltem el president Salvador Illa.
4: Estem en contacte amb el govern d'Espanya, amb l'Ajuntament de Barcelona, hem parlat i seguim parlant. Estem aplicant els protocols que s'han dissenyat i aprovat conjuntament i traslladar aquest missatge de calma, de serenitat i de tranquil·litat i de confiança a la ciutadania de Catalunya.
0: Pendents també d'un altre cas, una dona a la cantina de 32 anys que presenta algun símptoma compatible amb el virus. Se li estan fent proves per comprovar si està afectada o no. I la pròxima matinada, entre les 4 i les 6 del matí, arribarà a un port de Tenerife al creuer Ondius. Els 14 espanyols els portaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites. El vaixell fondejarà l'arxipèlag Canari al mínim temps possible. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
5: Y el buque permanecerá el tiempo imprescindible y necesario para que el pasaje salga y sea repatriado, de que la tripulación que salga los también puedan desembarcar y ser repatriados, e inmediatamente que esto acontezca se procederá al avituallamiento y al repostaje del barco para que pueda zarpar con destino a los Países Bajos.
0: Per la seva banda, el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, per parlar de l'operatiu de seguretat. En un missatge a xarxes, Adhanom assegura que això no és un altre Covid i recalca que el risc per a la salut pública és baix. Els usuaris de Rodalies han de tornar a pagar els seus bitllets. No ho feien des del mes de gener a causa de l'accident mortal de Gelida. Segons la Generalitat i Adif, el servei ha recuperat la normalitat, però els usuaris ho posen en dubte.
6: Que s'acabi l'ordre gratuït em sembla malament, perquè el servei no és ni el que hauria de ser encara. O sigui que no em sembla bé tampoc.
7: Perquè jo abans no pagava i anava això millor, que ara que ho pago trimestralment, antes jove i tot això, i va de cap a pitjor.
0: De la gestió de Rodalies n'ha parlat el secretari general de Junts, Jordi Turull, crític amb el govern d'Illa en general i amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en particular.
8: Què més ha de fer la consellera Paneque perquè se la cessi? Quins episodis més d'incompetència, de ridícul i de vergonya aliena han de passar perquè se la cessi?
0: Un executiu en el punt de mira també per la crisi educativa i la suposada infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també parla de cessaments o voluntaris, diu, o obligats.
9: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: I un darrer apunt de la crònica internacional abans dels esports. Peter Maggi ara ha pres possessió del càrrec i ja és el nou primer ministre d'Hongria. Acaba així una era de domini de l'ultradretà Viktor Orbán després de 16 anys al poder. En esports parlem de motociclisme perquè ara a les 3 comença la cursa a l'esprint del Gran Premi de França amb Pecó Bagnaia sortint des de la primera posició seguit de Marc Márquez. En futbol, recta final de la Lliga de Primera, últimes 4 jornades, a 4:45 Sevilla Espanyol, un partit del voltatge entre dos rivals directes per la permanència. I a l'altre extrem de la classificació, a la part alta, tot de cara perquè el Barça es proclami campió de Lliga, serà a partir de demà a les 9 de la nit, clàssic al Camp Nou. Els blaugrana necessiten una victòria o un empat davant el Real Madrid per certificar la seva 29a Lliga. El Girona tancarà dilluns la jornada contra el Rayo. I de la Lliga F, recordem l'empat a 1 entre l'Espanyol i el Badalona. I és tot per ara, ja ho seran les notícies, tornant al punt de les 4 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'hora clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
4: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
5: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
6: Irrepetibles.
7: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones... Creo que muy, muy concretas.
8: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu? A Ràdio 4, sou a la ràdio pública, en aquest programa que el que fem cada cap de setmana, cada dissabte, és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest cas no serà una excepció, perquè tenim la sort de poder conèixer també històries de joves que al llarg d'aquesta estona, al llarg d'aquesta tarda, ens acostaran cap a realitats diferents. Per exemple, coneixerem la història de Flaca. És el nom artístic d'en Pau, és un músic i artista urbà de Barcelona que ha decidit fer una aturada i marxar amb la seva guitarra fent una ruta circular, és a dir, començant i acabant a Barcelona, on el que està fent és pràcticament un repte, que és viure de la música i deixant-se portar pel seu instint allà on el porti l'aventura per Europa, per després reconnectar i tornar a Barcelona i compartir el seu art i transformar. Per tant, voldrem conèixer per què aquesta experiència i adentrar-nos una mica també en la seva trajectòria. I acabarem el programa amb Shaima Rajdi, que és una jove activista i també emprenedora vinculada a l'àmbit dels drets humans i l'acció comunitària, on ens aproparà al món i l'ecosistema pràcticament del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs. És d'origen marroquí, catalana, i ha centrat el seu recorregut en l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme. I heu vist, com sempre, un programa interessant amb joves que ens ajudaran a comprendre millor la realitat catalana. Benvinguts al D'on ets tu, a Ràdio 4.

0: le plus chic que j'ai.
1: Tenim una estona per davant per poder conversar amb joves, en aquest cas la Shaima. Shaima, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs? Escolta, contents que ens hagis acompanyat aquesta tarda al programa?
2: Jo sí que estic contenta, moltes gràcies.
1: Seguies el programa, el coneixies o va ser una cosa així com una mica estranya?
2: El coneixia o seguia per xarxes socials, o sigui que per mi és un plaer estar aquí.
1: Molt bé, Shaima, et saludo al principi perquè en aquest programa ens agrada sempre saludar a la gent que ens acompanyarà en aquesta travessia, llarg d'aquesta tarda de dissabte. No tenies res més a fer que passar per aquí, no?
2: Sí, bueno, és un bon plan, no?
1: Molt bé. T'agrada la música, tu?
2: M'encanta la música.
1: Doncs escolta, hi ha una persona que li agrada molt la música. Abans l'estava presentant. Es diu Pau, però es fa dir com a flaca. I TikTok què? Segueixes una mica? M'explicaves abans que bueno, estàs ahí.
2: M'ho vaig treure perquè és que enganxa, però m'agrada. Vale. Confessar.
1: Molt bé. Doncs el TikTok és una plataforma on en Pau està explicant la seva aventura. Ell es diu Flaca, és un artista urbà que el que ha fet ha estat agafar la guitarra i marxar, perquè l'ha agafat en un moment de transformació creativa. La seva trajectòria s'ha desenvolupat de manera independent, amb un fort arrelament a la cultura i a la influència de la música popular barcelonina, on té diverses influències, com per exemple el pop, el flamenc, entre molts altres. I ha iniciat aquest viatge a Europa, on l'estan seguint molts joves a través de xarxes socials, i volíem conèixer-lo. Pau, Flaca, què tal? Molt bona tarda.
3: Què tal? Com estem?
1: A veure, per quina part del món d'Europa t'agafem ara mateix?
3: Pues mira, ara mateix estic a Dubrovnik, que és una ciutat a Croàcia. Mm-hmm. I res, estic molt a prop de la frontera amb Montenegro, amb Bòsnia. Mm-hmm. Escolta, i res, demà ja tiro cap a Bòsnia, cap a Sarajevo.
1: Molt bé. Estàs viatjant sol?
3: Sí, era una cosa important que volia del viatge, perquè crec que viatjant sol s'aprèn un munt i al final volia fer la meva i sí, estic viatjant completament sol. Però al final no estic mai sol perquè no paro de conèixer gent.
1: Ja, perquè escolta, tu el que fas, ets músic de Barcelona i, clar, tinc moltes preguntes, però primer de tot...
3: Dispara.
1: A veure, a què et dediques? Ets cantant, la teva trajectòria l'has pràcticament començat aquí a Barcelona i decideixes marxar. Explica'm una miqueta, perquè ho has explicat molt a través de TikTok, a través de les teves xarxes, hi ha molts joves que t'estan seguint, estan seguint aquest viatge que estàs fent, però per qui no, per qui ara mateix estiguis sintonitzant.
3: Vale, a veure, jo t'explico. Jo he treballat tota la vida a l'hostaleria, en bars, en hotels i tal, a Barcelona, i ho seguiria com el meu segon ofici. Mm-hmm. Llavors, realment jo ja no sóc independent, fa un any vaig començar a treballar en una discogràfica que és Propaganda pel Fet, i res, doncs vaig treure el meu primer disc, que es diu Pau, perquè al final volia fer el més pur possible i pensava que el més pur possible era pues, ficar-li el nom que em va ficar ma mare i que a la vegada té aquest significat tan gran, no?, com és la Pau. I res, pues, vaig treure el disc i vaig tenir la sort que vaig poder firmar un bon contracte i res, això em va donar l'oportunitat de deixar la feina de cambrer i dedicar-me 100% a el que és la música. Què passa? Que arribava el moment de la veritat, havia de presentar el disc a Barcelona, a la Sala Marula, tenia molts concerts i bàsicament vaig tenir una crisi molt gran d'identitat i com a artista i em vaig veure incapaç de seguir una mica el planning que tenia previst i vaig haver d'anul·lar els concerts, cosa que no havia fet mai. I res, em vaig plantejar una mica que com em volia prendre això, com volia tirar cap endavant, i al final el que més m'agrada a mi a fer la vida és viatjar i fer música, o sigui que vaig decidir emprendre aquesta aventura per una mica reconnectar amb mi mateix, reconnectar amb l'artista que porto dins, i a la vegada el públic del carrer és el més difícil, jo diria. Llavors, pues, és una mica una prova per quan torni a Barcelona que, vamos, que ho partim tot.

0: Escolta, Pau, el teu univers musical ens apropa a Barcelona. Tu ets veí de Sants. Has viscut tota la teva vida, no ho sé, crec, en aquest barri. De fet, ho expliques a través de la teva història. Clar, algú com tu, un jove, que ja ho tenia tot pràcticament a punt per l'èxit i decideix aturar-ho tot i marxar. Sembla una decisió com complexa, però jo crec que és una decisió valenta i fins i tot t'envejo, no? Tenir aquesta capacitat de dir, escolta, ho deixo tot, agafo la guitarra i marxo per Europa.
1: Saps què passa? Que l'èxit és relatiu. Vull dir, l'èxit cada un se'l defineix com vol. Per mi l'èxit és la felicitat. I realment jo no estava sent feliç. Llavors, jo no crec que l'èxit sigui omplir estadis i ser multimilionari, sinó que és estar en pau en un mateix i estar feliç. Llavors, això és el que estic fent ara i la veritat que estic molt feliç.

0: De fet, en aquesta cançó que estem escoltant, tu el que dius és que dona igual on vagis pel món que Barcelona és la millor ciutat del món. Clar, algú que està ara mateix anant per tota Europa i coneixent totes aquestes ciutats, et continues reafirmant en aquesta, en això que dius, en aquesta cançó?
1: Home, faltaria més. I el millor barri del món és Estant. Que sí? Quedi clar això per tothom.
0: I com està rebent la gent a les xarxes socials aquesta aventura? Perquè tu expliques dia per dia pràcticament tot el que vas fent.
1: Sí, bueno, sí que és veritat que al principi vaig començar explicant-ho dia a dia, però ara he deixat una mica de reportar cada dia i ho estic fent cada uns quants dies, perquè al final és això, com era un viatge tan espiritual, necessito com estar més per mi, no estar tan pendent de xarxes, i al final jo no tinc experiència fent blogs, diguem, i explicar la meva vida, sinó que sempre he utilitzat les xarxes com a promoció per la meva música. Llavors ara m'estic prenent més amb calma, però igualment vaig reportant i sempre vaig ficant a les històries on estic i tal.
0: Com és el teu dia a dia? Tu agafes la guitarra i crec que estàs intentant financiar el viatge a través de la música que toques al carrer. Com està sent aquesta experiència?
1: Bueno, el meu dia a dia és el següent. Normalment em quedo als cels, on conec un munt de gent de tot el món, i bàsicament pues, durant el dia em fico com a missió sempre cantar a la ciutat que passo, o sigui, fico la funda de la guitarra per allà, fico els meus cartells i canto la meva música, i res, pues, també vaig a la vegada organitzant una mica el que seran els pròxims dies del viatge, i també pues, editant els vídeos i penjant-los. I quan em queda una mica de temps, pues, disfruto, i si puc pues, vaig a la platgeta o faig una mica de turisme, però bueno, això és l'últim, la veritat.
0: I com reacciona la gent quan escolta música, entenc, made una mica in Barcelona, aquesta música que transportes al món, no? Ara t'imagino en aquesta plaça en la que estàs ara mateix, interpretant la gent que t'explica, perquè deies al principi que no estàs sol, tot i haver anat sol, sempre coneixes gent.
1: Sí, no, jo crec que al final la música en espanyol, direm, perquè canto molt en espanyol, sí que és veritat que també canto en català, però sobretot canto en espanyol, és coneguda mundialment, i al final sí que és veritat que m'he trobat amb altres artistes que fan música en anglès, i clar, com ja tant de turista, pues, guanyen molt més, però jo al final no vull renunciar a el que a mi m'agrada, i si cantés cançons en anglès pues, seria una mica forçat. I jo crec que al final la gent això ho nota. Llavors, pues, jo canto el que m'agrada, el que escolto, el que sé tocar, bàsicament. I no, la gent li agrada bastant.

0: Flaca, t'explicaré un secret. Estem ara mateix a l'estudi amb la Xaima, que és la nostra propera entrevistada, que des de que escolta la teva música, que no para de ballar.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Xaima, tu escolta, com que ja acabes de...
2: Què
0: et sembla? Que l'estàs escoltant per primera vegada?
1: Eres un crack, m'encanta. O sea, t'acabo de descobrir i te lo juro que te voy a buscar.
2: Olé, olé, olé, pues ya et seguiré jo també.
0: Molt bé, pues ja tens un nou fan. Escolta, alguna cosa curiosa que t'hagi passat aquests dies? Segur que tens moltes anècdotes, alguna experiència o fins i tot alguna reflexió anant pel món tu sol, buscant una miqueta aquest camí de trobar-te tu mateix?
2: Uau, anècdotes en tinc un montón. En tinc un montón. Lo que pasa que es puguin explicar a la ràdio ni a molt, la veritat.
0: Ja m'imagino, però... ja. Home, ja ves amb hostels.
2: Una experiència molt guapa que vaig viure és que vaig estar a Roma el 25 d'abril, que és la festa nacional d'Itàlia, que celebren l'alliberament dels nazis per part dels Estats Units. Mm. I res, pues vaig estar tot el dia allà a la festa amb ells, va ser una connexió molt forta amb la cultura d'allà i amb la gent d'allà, i la veritat que m'ho vaig passar superbé, superbé.

0: Per tant, Flaca, entenc que tu ara quan tornis tornaràs sent una persona i un músic totalment diferent. No sé si et tocarà també reinventar-te i sentir-te còmode amb tot el que vas escriure quan vas marxar.
1: Bueno, al final jo sempre escric el que sento i el que soc, vull dir que també forma part de l'artista, no? Mm-hmm. Al final jo no soc una persona que canta vacío, diguem, o sea, sempre pues, intento impregnar les meves experiències, les meves vivències, i forma part, crec que forma part també de la meva trajectòria, i sí, totalment, aquesta experiència m'està canviant i trobo que ja està bé que sigui així. I el bo és que és cap a positiu.
0: Mm-hmm. Creus que els joves coneixen prou Europa? Tu ara estàs fent aquest viatge circular per Europa. A mi em dona la sensació que a vegades coneixem les grans ciutats, però ens queda una mica desconegut, no? Que a vegades hi ha aquesta tendència d'anar cap a l'exòtic, però Europa també encara és un lloc per descobrir.
1: Sí que és veritat que hi ha... A veure, jo al final estic començant, vull dir, porto un mes, però encara... Vull dir, he fet
0: Quatre països has visitat?
1: Sí, però m'estic prenent amb calma. Vull dir, he fet quatre països i en faré més de 20.
0: Ah, 20?
1: Llavors, et podria dir que... Uh-huh. Que sí, que hi ha llocs inexplorats que són preciosos i que... Però, bueno, et diria que amb el tema de l'Interrail, saps? Rollo, aquest tren que et porta per tota Europa, jo almenys al meu entorn trobo que el coneix bastant a Europa. Uh-huh. Però sí, hi ha jocs preciosos. Aquí Croàcia és preciós, vull dir, és una cosa impressionant.
0: Llavors,
1: no és com Barcelona, però...
0: Exacte. Però el repte són 20 països. Llavors, tu ja ho has calculat per anar fent fins a arribar a 20.
1: Bueno, no, en veritat dic 20 com et podria dir 30.
0: Vale.
1: Vaig fluint.
0: Vaig fluint, perfecte.
1: Però calculo que sí, que serà una vintena, una trentena. Mhm. Uh-huh.

0: Mira, Flaquet, et vaig descrivint perquè si hem començat així en alto, jo ja no sé com acabarem, perquè, Xaima, estàs bastant ambientada ara mateix.
1: M'encanta, és com estar al barri, escoltant música i de més, m'encanta.
0: És el que busques, Flaquet, traslladar la gent al barri, traslladar una mica la gent a aquesta essència del carrer, de fer vida comunitària.
2: Sí, al final, això que ens moja, jo no busco res concret, vull dir, jo faig la música que em surt del cor. I pues, suposo que pues, també pues, això, pues, la música sempre l'he relacionat amb el carrer, amb estar tocant al carrer amb els meus amics, amb fer rap amb els meus amics al carrer, i pues, això resulta. Però no és buscant res, simplement és algo que surt natural.
0: Vols preguntar-li alguna cosa, Xaima, que et veig abduïda per la música?
1: No sé, que m'ha arribat, o sigui, es nota molt quan les coses es fan d'acord i amb talent perquè arriben. I m'ha arribat bastant, o sigui, el missatge, el que soc de Barcelona i tot aquest... Aquest orgull, no, de ser de Barcelona és una cosa que comparteixo molt, tot i que soc de Sant Adrià, però entenc perfectament. Jo també he estat com en diversos països d'Europa, he estat més a Europa que a altres països, que ja t'explicaré. I a Croàcia he estat, a Zagreb, i la veritat és que és això, o sigui, com Barcelona no hi ha cap lloc, o sigui, sempre trobo a faltar Barcelona per el que és Barcelona, o sigui que disfruta molt. I moltes gràcies.
2: Olé, moltes gràcies, tio. Olé, olé.
0: Doncs, escolta, et desitgem molta sort. I ja t'he dit que quan... No sé quan tens previst acabar el viatge. Espero que coincideixi abans que acabem la temporada, perquè voldrem que vinguis a l'estudi i ens expliquis totes les aventures que has tingut durant aquests dies.
2: Clar, compta con ello. Vull dir que 100%, que si no he vingut és perquè no hi soc, però que 100%, que moltes gràcies per l'oportunitat. I res, volia només dir una cosa més, Moja, que el disc l'he fet tot amb MLR Sound, que és el meu productor, el Marcos, i que ha sigut una figura molt important pel disc, i també volia donar-li el seu valor, i que al final, si les cançons sonen tan bé com sonen, doncs és gràcies a ell.
0: Molt bé, doncs aquí queda aquest agraïment. Escolta, Pau, et desitgem que ho passis molt bé, et seguirem per xarxes socials, i en aquest programa, evidentment, d'on ets tu no podia ser d'altra manera, d'una altra manera que ser fans teus, i a partir d'ara crec que tens un altre fan.
1: Totalmente.
0: Molt bé, doncs escolta,
2: pues moltíssimes gràcies, guapos.
0: Molta sort, fins molt aviat.
1: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: Molt bé, doncs aquí continuem en aquesta tarda de dissabte al D'on ets tu, a Ràdio 4. Xaima, ja has vist quant de talent que hi ha en aquesta ciutat, en aquest país, i que no hi ha res millor que anar pel món, no? I aprendre per tornar, altra vegada, a retornar tot el que hem après.
1: M'he sentit molt identificada, la veritat.
0: Sí?
1: O sigui, sí, perquè jo he tingut la sort de viatjar per feina, bastant per Europa, i és això, o sigui, t'ajuda molt com a canviar el punt de vista, t'obre la ment del poder viatjar i et descobreixes d'una altra forma, o sigui que m'agrada molt, m'ha agradat molt d'escoltar-hi.
0: Molt bé, escolta, Xaima, t'he anat com interpel·lant tota la tarda i no t'he presentat. Jo crec que ja toca presentar-te. La Xaima Rashdimnana és una jove activista i estudiant. No sé si encara estudies, perquè tinc... No, sí?
1: Ja m'he graduat fa poc.
0: Ja t'has graduat fa poquet. De què t'has graduat?
1: De Drets Humans.
0: Drets Humans, fantàstic. Està vinculada en l'àmbit dels drets humans i a l'acció comunitària. És veïna del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. I això és importantíssim, no, Xaima? Mm-hmm. Aquest punt jo crec que defineix pràcticament la teva identitat. És d'origen marroquí, catalana, ha centrat part del seu recorregut a l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme i discriminació, així com la promoció de la igualtat d'oportunitats per a joves de contextos vulnerabilitzats. Ha participat en diverses iniciatives, com el projecte Prometeus, orientat a facilitar l'accés a la universitat a joves de barris amb menys oportunitat, i ha col·laborat amb entitats socials en tasques de sensibilització i acompanyant en matèria de drets i convivència. Paral·lelament, ha desenvolupat un discurs propi al voltant de la identitat, la islamofòbia i les desigualtats estructurals, combinant experiència personal i formació acadèmica en humanitats. Per tant, el seu perfil s'inscriu en una nova generació de joves catalans que intervenen en el debat públic des d'una mirada crítica, posant el focus de les narratives sobre la migració als barris. No m'he deixat res, crec. Més o menys.
1: Res més.
0: Molt bé, Xaima, escolta, tu estàs molt vinculada al barri de la Mina. La Mina és un barri molt estigmatitzat.
1: Sí.
0: Tu ets una afèrrima defensora de tot el que té a veure amb la Mina. Apropa'ns una mica, perquè no és només el barri, sinó que és una veu que... tu ets una veu d'un barri, d'un relat que s'ha anat construint, i crec que és important intentar parlar, no només no parlar del lloc, no parlar de la Mina, sinó també de com s'explica la Mina, què és la Mina, a tu aquest barri què significa?
1: Bueno, és el meu barri, o sigui, jo he crescut i visc allà, al barri de la Mina, i bàsicament forma part del que soc, no? Quan em pregunta d'on ets, abans potser et dic que soc del barri de la Mina, que et dic que soc dels pares marroquins o de Barcelona, el que sigui, perquè és una cosa que al final m'ha marcat molt, no? Sobretot una vegada que he sortit del barri, he fet vida fora del barri. I és això, o sigui, la estigmatització, com tu deies, del barri de la Mina ve de tota una història, no? No només des del que va passar als anys 60, quan va arribar les migracions d'Andalusia al barri, no? Al Camp de la Bota, i el que van construir i el resultat, no?, d'aquesta marginalització del barri com a tal, del resta de la ciutat, sinó també del que s'ha construït a l'imaginari col·lectiu, no? Tot el cine, tot el que es diu, tots els rumors, els estereotips de la gent de la Mina, al final és una cosa que ha marcat, no? Tant, no solament el barri, però sobretot a les persones que formen part d'aquest barri. Mm-hmm. Aleshores, la meva reivindicació va no només per l'amor de ser d'un lloc, no?, que sempre tenim aquest sentiment de pertinença d'un barri, sinó també per una qüestió de querer de construir aquest relat, no?, que al final tenen sobre nosaltres i que moltes vegades ens condiciona, no?, a l'hora de relacionar-nos a la resta de la ciutat.
0: Tu ets una nena, com qualsevol altra, que ha crescut en aquest barri, que ha viscut la vulnerabilitat, ha viscut el que és la vida en un barri discriminat com aquest, però tu ets una de les activistes més destacades, però també representes aquesta nova generació d'activistes, que fa uns anys no hi eren, i crec que fa pràcticament, jo crec que l'última dècada ha estat quan ha aflorat pràcticament aquest activisme. A tu què et porta a passar diguéssim de les trinxeres a una posició més d'activisme on tu defenses menys assistencialisme, una narrativa disruptiva, i començar a generar aquesta nova forma d'entendre els barris, d'empoderar... On et ve, a tu, aquest activisme?
1: Bé, o sigui, ha sigut jo, el que deies, no? Som una primera generació, molts de nosaltres, perquè això, normalment les migracions de fora del territori han arribat als anys 90, jo vaig néixer als 2000.
0: I tu vas néixer als 2000?
1: 2001.
0: Ets del 2001?
1: Soc del 2001, tinc 24 anys. Ah. Sí, sí, sí. I...
0: A mi encara em sorprèn la gent que em diu que ha nascut el 2001.
1: Estamos vivos, hablamos.
0: Sí, però em sorprèn molt perquè, sí, clar, del 2001, jo soc, sí, del 92.
1: Clar.
0: A veure, els dos som joves, crec.
1: I segurament som la primera o la segona generació de...
0: He de començar a assumir que no tant. He de començar... Com abans ho assumeixi millor. Però clar, som la primera generació...
1: La primera generació, com a màxim, la tercera generació, i per això mateix ara estan aflorint aquests perfils, perquè és això, moltes vegades com... Ah, si ets una referent tal... No és que sigui una referent, és que sóc una més del que és la nova Catalunya, al final, no? Els que som els joves d'origen divers. I el que em preguntaves, d'on parteix, no?, de canviar aquesta narrativa. Primer, adonar-me d'una sèrie de coses que no m'estan agradant, no?, de la meva realitat, de com ens tracta fora del que és el barri, veure com moltes vegades misèria al costat meu, veure desigualtats al costat meu i veure que també una vegada estic a Barcelona, estic treballant, no m'està agradant la forma en la que s'acerquen a aquesta realitat, no? No m'agrada la imatge de pobrets. Sí que estem vulnerabilitzats, però són persones que també que resistim, que existim, que tenim formes d'organitzar-nos, que fem comunitats i que som exemple també de lluita veïnal. Perquè un barri que ha sigut segregat, que no ha tingut recursos ni infraestructures, s'ha construït per la gent del barri. I això és molta força. És respondre davant d'un sistema que els dona l'esquena en aquest sentit. I això, o sigui, el meu tipus d'activisme, per això mateix parlo més de la narrativa positiva, de la força, més que sempre estan a aquesta narrativa de pobrets, tal, i una miqueta és això.

0: A més, Xeima, tu representes una... aquesta generació que tu deies dels 2000, del 2021, que hem nascut entre dos mons, però no només mons, quan parlem de països, mons de persones migrades, però també de persones de realitats socials i econòmiques molt diferents. Mm-hmm. D'un món, de fet, la teva generació, potser una miqueta més que la meva, una generació en crisi constant. Mm. És a dir, la crisi econòmica, després la crisi, el crac econòmic, després la crisi del coronavirus, és a dir, infinitat de crisis econòmiques. Mm-hmm. Com una generació com la teva, d'una jove del barri de la Mina, activista, que intenta transformar el barri des d'aquesta visió, des de, també d'aquest pragmatisme, entén que és necessari aquesta resiliència per continuar endavant, no? Últimament em ronda molt pel cap una frase que diu que aquesta generació som de les poques que quan mirem l'horitzó no veiem una sortida, no? No sé si tu creus o penses que és difícil veure sortida. D'on treus la resiliència? D'on treus aquesta força?
1: La força la trec de casa meva. O sigui, jo tinc una mare que segur que et sents molt identificat, que és per exemple per mi de la resiliència, no? Veure tot el que ha lluitat, tot el que fa, tot el que m'ha ensenyat, no? Tot i que vivim, no?, aquesta realitat, aquesta discriminació, tota una sèrie de coses en un món tan, tan difícil com tu dius, la meva mare sempre m'ha demostrat que hem de treure les ganes de viure, hem de treure coses bones, no? I el meu pare també, però sobretot la meva mare, que és com el meu com referent en aquest sentit, i també neix d'això, no? D'haver tocat fons, d'haver tocat l'obscuritat, per així dir-ho, d'haver estat molt malament, amb una desesperança gran, no? Que és el que no només tenim els joves, però sobretot els joves, no? Perquè és el nostre futur, i de decidir un dia de o canvio les coses i les maneres en les que visc en aquest món, intento canviar-ho per als meus germans petits, perquè sóc la germana gran, o és que em quedaré així i viuré la resta de la meva vida així. O sigui, que neix d'una miqueta d'aquesta experiència, no? De veure exemples pròxims, en aquest cas sobretot la meva mare, i d'haver tocat una realitat que no la vull al final.
0: I com fas per canalitzar això de forma positiva i no des de la ràbia i la frustració? Perquè el pas fàcil seria fer un activisme des de la frustració, des de la ràbia, però precisament... això és la ràdio i a vegades llàstima, no? Perquè si et veiessin, tot el que ens expliques ho expliques somrient, no? És a dir, expliques coses molt complexes somrient. Per tant, com fas per tot i les dificultats entendre que hi ha un activisme més enllà de la ràbia i d'aquesta ganes d'enviar-ho tot a prendre pel sac, pràcticament.
1: Sí, o sigui, no és que no tingui dies que no vulgui o sigui, com... tirar la toalla, o sigui, és el més normal. De fet, crec que les persones que ens dediquem al de l'activisme surten bé d'aquesta forma de ganes de transformar la ràbia en una cosa que sigui realment productiva. Caure en la ràbia és caure al final en el que volen, no? Les persones que ataquen els nostres cossos. Aleshores, sobretot ha sigut com un camí de buscar sortides, ja sigui a la comunitat, ja sigui a les persones pròximes, llegint, les organitzacions, coneixen persones, viatjant, etcètera, etcètera. Ha sigut una mescla de moltes coses que m'han fet com... canviar la narrativa, no? Per agafar coses bones o convertir aquest dolor, aquesta ràbia, en una cosa que realment sigui productiva. Perquè al final quan em quedo a la ràbia, quan ens quedem a la ràbia, només ens destrueix a nosaltres mateixos i a la gent que tenim al voltant. I no sé per què, però a la meva casa mai ha sigut una opció, això. O sigui, perquè hem patit moltes coses i quedar-se allà és rendir-se i és tirar la toalla al final.
0: Hi ha un concepte que a tu no t'agrada, que és la meritocràcia. Mm. És a dir, què en penses de la meritocràcia? Això de si t'hi esforces o aconseguiràs, aquesta tendència dels últims anys, fins i tot ultracapitalista, no? I liberal, que al final ens porta a pensar que si creus i pots aconseguir-ho... És a dir, com es contrarresta aquesta narrativa d'esperança, però a la vegada sense caure en la meritocràcia?
1: Clar, o sigui, és que la meritocràcia és el pitjor enemic de les persones al final, no? Perquè és això, fa que et sentis que mai ets suficient, sents que també moltes vegades aquest discurs ve de persones que ja tenen privilegis una vegada ja han nascut, i és com no sempre és així. Hi ha gent que treballa moltíssim, que treballa cada dia a les 5 del matí, fa tot tipus d'esforços, intenten estudiar, treballar, però és que ja neixen partint d'una realitat que no els ajuda, ja sigui perquè doncs, ja han passat per un procés migratori, perquè són d'una classe social, o sigui, classe obrera, tenen una realitat tan al final física com de gènere, per exemple, que no ho pots comparar amb el que el model capitalista ens vol vendre, no? O sigui que a mi la meritocràcia em sembla com una lacra que tenim a nivell societat i que està fent molt de dany sobretot al jovent, no?
0: A mi em dona la sensació quan, per exemple, últimament hi ha molts influencers que són d'origen migrat que cauen en aquesta trampa.
1: Sí, totalment.
0: No estem parlant, jo crec que és un sistema de desigualtat bastant estructural, en el sentit que no és només d'aquestes persones, no?, que tenen privilegis, sinó que els propis migrants reprodueixen aquests discursos de la meritocràcia. I tu, aquesta autoajuda i aquesta psicologia, no?, que pseudopsicologia, i que es difon a xarxes socials, on et fan creure, des de la talaia de les xarxes socials, que la meritocràcia és un concepte, i és a dir, el que vull dir és que no sé si a tu et dona la sensació que és un discurs que la pròpia comunitat migrant porta incorporada dins, i que és un procés també de deconstrucció de la pròpia societat migrada.
1: Sí, al final és un xoc de realitat, perquè digues-li això de la meritocràcia a una persona que literalment no té ni accés a drets, com per exemple si travessa una llei d'estrangeria. De què em serveix molt de tenir ganes de treballar i ser un emprendedor i de més, si després quan vull buscar feina o vull fer qualsevol cosa és que literalment no tinc ni el permís de feina ni el permís de residència. O sigui, voler com obviar aquestes realitats que ens travessen, aquestes vulnerabilitzacions al final dels nostres drets, dels nostres cossos, és una forma d'agreujar i d'invisibilitzar al final aquesta realitat. I és una cosa molt tòxica que a més trobem que no, aquest discurs capitalista no només està aquí a Occident, o sigui, està a nivell mundial i sobretot perquè estem supercolonitzats mentalment i ens creiem precisament que per ser perfecte has de seguir un model, no, occidental, o has de ser d'una forma, tenir una certa pinta i de més, per encaixar, no, o per ser una persona completa, i és tot el contrari.

0: Pues veo lluvia y en tus manos tantas cosas. El temor a que las cuiden y la urgencia de sanar la intermitencia del querer. Yo en la noche veo muerte y en mis manos siento frío.
1: Hi ha una altra qüestió que també comenta Shaima, molt interessant en el teu discurs, i és em remet molt als pensaments de Fàtima Mernissi, per exemple, perquè tu parles molt dels cossos i de les imatges, i parles com els cossos de les persones migrades han estat polititzades. Explica'm això perquè em sembla molt interessant.
2: Al final és la instrumentalització dels nostres cossos, no? O sigui, mai ets suficient en un lloc, mai ets suficient en un altre. Ets utilitzable tant d'un lloc de la societat com tant una ideologia política que suposadament és d'esquerres com la de dretes. O sigui, és això, al final l'existència del teu cos acaba sent més un objecte per guanyar, no?, aquests vots o guanyar diners moltes vegades, no?, quan parlem d'aquesta meritocràcia, aquest capitalisme i aquest discurs instrumentalitzat, que realment el fet d'existir i ja està, no?, i ser una persona vista per les teves capacitats i res més, no?

0: fet, en aquest sentit, tu expliques un argument molt interessant on ens fas adonar-nos que a vegades decisions personals es converteixen en qüestions públiques i simbòliques. Mm-hmm. És a dir, quan una persona decideix fer amb el seu cos el que sigui o amb la simbologia el que cregui convenient, aquesta decisió personal es converteix en un interès públic. I això no sol passar amb altres qüestions, sol passar normalment amb les persones migrades. I aquí és on hi ha realment la diferència, no?
1: Exacte. O sigui, al final, el que he viscut al meu cos des de petita és també el que ara intento jo sanar a través del que faig. I no només en representació del que és la meva Xaima petita, sinó d'altres nois que s'hagin sentit com jo en algun moment de la seva història, sobretot des de la infantesa, no? Intentar com protegir de que... Això és el que deia jo abans, no? De que al final la realitat dels pròxims anys, tot i que pinta molt malament, no sigui tan dura com la que he tingut que viure jo o altres nois, no?, que hem sigut de primera generació i que, per exemple, quan vivíem bullying per ser racialitzats, era una cosa que es relacionava més en coses de nens i que no era una cosa que es detectava com a racisme, com a tal, moltes vegades, no? Aleshores, sí.
0: Estem a Catalunya en un moment complex, tu hi has fet referència, has explicat que venen temps complicats, jo penso personalment que també, venen temps on serà molt necessari que les xaimes dels barris, els Mohameds, els qui siguin, puguin aportar aquesta mirada diferent. Però hi ha un risc també, que és el que anomena algun sociòleg com la societat del cansament. És a dir, hi ha un risc que aquests activistes, que ara mateix esteu en primera línia als barris, caigueu en el cansament i caigueu i acabar pensant per què jo he d'acceptar aquesta violència mediàtica i política i haver de defensar els drets de les altres persones. Hi ha aquesta necessitat també de crear aquests espais segurs. Jo, que tinc la sort en aquest programa de parlar amb molts activistes, hi ha moltes persones que defensen els drets de les persones migrades, em transmeten molt això, com un cansament. Però clar, si estem parlant que aquest cansament arriba ara, abans de tot el món complicat que ens ve per davant, és preocupant, perquè les persones que ens han d'ajudar a sostenir aquesta convivència, aquesta pau social, si estan cansades, doncs també no ens ho podem permetre.
1: És veritat que és un cansanci generalitzat, sobretot quan... Clar, quan ets activista, al final és una persona que, tot i que intentes com... fer comunitat i de més, moltes vegades et sents una miqueta sol, perquè és com que vas i tu t'has d'encarar un entrevistador i de més i parlar, tot i que vols parlar a nivell comunitat, parles en nom propi, no? I cansa molt perquè sobretot veus, no?, que tot i que fas tota la feina que fas, doncs que es permeten discursos d'ultradretes, veus que cada vegada és pitjor la forma en què tracten i de més, però sí que és veritat que precisament d'això que deies, no?, els espais de cura i el fer xarxa entre les persones que, no només els que fan activisme, les persones que treballen de diferents formes o que travessen aquestes realitats o que són aliades d'aquesta lluita, no? Al final, és molt important aquests espais de cura per precisament poder tenir un espai on compartir com ens sentim, on poder descansar, no? Perquè moltes vegades estem tensos per això mateix o estem cansats i és veritat que aquests últims anys, sobretot aquest últim any, he començat més que mai a buscar a altres persones, altres espais on poder precisament com compartir aquest cansanci que tenim una amb l'altra i fer estratègies comunes. O sigui, que he passat de fer com molta la meva, no?, de formar-me jo, moure'm jo, a veure que és molt important que fem xarxa per poder precisament, no?, arrossegar-nos una miqueta.
0: Clar,
1: en aquest
0: camí. És interessant el que expliques i té molta lògica, perquè durant uns anys a Catalunya potser l'activisme ha anat molt per lliure i les persones, cadascú al seu barri, no?, la seva trinxera, i ara ens estem adonant que o hi ha una organització i una capacitat de mobilització cap a la convivència i cap a la cohesió, o aquestes persones s'aniran cremant. Tu t'has format en drets humans.
1: Sí.
0: A part d'activista, professionalment t'has enfocat en aquest àmbit, has estudiat drets humans. Mirant el món, a nivell de drets humans, en quin punt estem ara mateix? A nivell local i també a nivell del món en general?
1: Al final, a nivell local i a nivell general, o sigui, el local és un reflectat del global, no? Sempre que hi passa una cosa tant a nivell global, passa a nivell local, i el que veus a nivell local és un reflectat en aquest sentit. Ja saps el que hi ha, o sigui, els drets humans es van crear suposadament per protegir a les persones, però constantment es vulnerabilitzen aquests drets, ho veiem, no?, el que està passant al món, totes les guerres, els genocidis, tot el que està passant, i ho veiem també de forma local, no?, com hi ha una impunitat de drets que estan escrits, que estan signats per aquests països que formen part, però que al final no es fa res, no? No es condenen de forma real al que estan cometent un atemptat contra els drets. Aleshores, la cosa pinta malament, sobretot quan estàs estudiant drets humans i fas molts anàlisis d'això mateix, t'adones que els drets humans que cada vegada perillen més i que no existeixen per a tothom.
0: Però també hi ha una legitimació de renunciar a certs drets, sobretot per part d'una població jove que és bastant preocupant. És a dir, hi ha una part de la població en certes enquestes o certs estudis on pregunten als joves: viuries en una societat governada per una dictadura? I ho normalitzen. És a dir, es normalitza el feixisme, es normalitzen les dictadures. Això també, jo hi penso molt, on falla el sistema perquè es normalitzin aquestes conductes antidemocràtiques?
1: Bueno, el sistema, en aquest sentit, s'ha de veure de forma transversal. O sigui, en el moment que l'educació no hi ha aquesta consciència, no?, del que és la nostra història, el que ha passat, no?, i quins drets havíem vulnerabilitzat al moment que hi havia dictadures, com és viure en dictadura, perquè tenim a persones que encara estan vives, que van viure en dictadura i que ens poden explicar, no? El moment en què les xarxes socials no estan monitoritzades en aquest sentit, es deixen els discursos d'odis o aquest fomentar, no?, al final les dictadures o el feixisme en aquest sentit. A l'hora que hi ha partits polítics, com deia, i que vinguin dient tot el dia, que també fomenten això mateix. O sigui, són moltes coses que a nivell estructural no s'estan contemplant bé, no s'estan filtrant bé, no s'estan sancionant bé amb un punt de vista de drets humans i de respecte, que estan permetent que precisament la gent que desconeix la seva història, que desconeix qui és realment, perquè moltes d'aquestes persones són persones que en el moment de si viuen una dictadura no seran precisament les que estan en el bàndol dels guanyadors. Aleshores, jo crec que en aquest sentit el que falta és molta educació del que és realment viure en dictadura. Escoltar més els testimonis de les persones que han viscut això mateix, explicar què és al final.
0: I preservar la democràcia cada dia.
1: Exacte.
0: No? Al final la democràcia és un exercici quotidià.
1: Exacte.
0: La democràcia no t'aixeques un dia i la tens, sinó que és un exercici constant cada dia de preservar-la. Tu has viatjat molt per Europa.
1: Sí.
0: La teva feina t'ha portat a anar molt per Europa.
1: Sí, sí, sí.
0: Com és Europa ara mateix?
1: Europa ara mateix és el mateix que veiem una miqueta aquí, tot i que en algunes coses estem millor, però hi ha països que semblava això, no?, que els drets estaven adquirits, però que s'han vist que no, que si no els preserves i que si no controles realment el que és la democràcia, doncs l'acabes perdent. Però sí que és veritat que vaig a viatjar bastant per Europa per una qüestió de que jo vaig començar treballant amb el poble gitano. Mm-hmm. Va ser com la meva primera forma de treballar amb col·lectius, no?, vulnerabilitzats i demés, que vaig començar a nivell local, però després va treballar a nivell internacional. De fet, jo estava a Croàcia, parlant de Croàcia, perquè em vaig formar en temes de memòria del genocidi gitano i Sinti, que sabeu, no?, que és el segon major número de víctimes de nazis, que és una cosa que es desconeix, de fet. I va ser una forma també de començar a donar-me d'això mateix, no?, de com estem en un punt de la piràmide de l'odi, no?, que ha portat a genocidis, a justificar l'extermini de tot un poble, i que no se'ns adonem de la prop que està, no? Al final, ara mateix estem en un nivell de deshumanització, per exemple, dels moros, de les musulmans, o de les persones migrades o racialitzades, que s'assembla molt al discurs que va tenir Hitler, que va ser votat democràticament, i que va justificar després l'extermini dels jueus i els gitanos. I això és una cosa que també potser hem de treballar més aquí, perquè jo parlo aquest exemple a nivell Polònia o el que sigui, però és que a Espanya també hi ha hagut una gran redada que va perseguir el poble gitano. Ha hagut esclavisme, etcètera, etcètera. Aleshores, potser la diferència amb la resta d'Europa és que aquí a Catalunya o a Espanya no s'està fent aquest treball que et deia jo abans de memòria col·lectiva, memòria històrica del que ha sigut realment, no?, aquesta persecució a certes parts de la població.

0: Hem parlat dels problemes, no? Parlar una mica de les solucions. Mm-hmm. Quines coses ens poden ajudar a continuar teixint aquestes aliances entre veïns, a prevenir tot això que estàvem comentant ara mateix, perquè és cert, tu deies, tampoc estem tan mal. Si mirem una mica Europa, encara la societat espanyola és una societat que té ganes de construir ciutadania i té ganes de construir veïnatge, i és una societat oberta i que ha viscut al llarg de la història doncs la migració de molt a prop. I també és una societat que segurament ara mateix, afectats pel context geopolític, doncs hi ha aquesta mirada. Però m'agradaria que ressaltessis també allò que ens fa diferents. Mm-hmm. Allò que ens fa... Tu que has anat per Europa, tu que has anat pel món, perquè crec que quan parlem també del que ens reforça, mm-hmm. és a dir, d'aquest reforç positiu, ens pot ajudar també a agafar-nos, almenys en això, quan el món està tan fosc i el món està tan gris. És a dir, a tu què et fa agafar-te encara a l'esperança?
1: És això, o sigui, tot i que he viscut el que visc, sempre trobo a faltar a Barcelona precisament perquè som

0: no? En aquest sentit. Aleshores, és això, i o sigui, la solució, a part de, que podria estar aquí mitja hora parlant de solucions molt concretes, és fer carrer. I fer carrer, però fer carrer amb totes les persones que passegen al carrer, no només una part d'ella.
1: A part de tot, de fer carrer, de fer xarxa, també entenc que la importància dels referents. Uh-huh. És un tema que se n'ha parlat sempre, no? Tu ara mateix, segurament, molta gent t'estarà escoltant a través de la ràdio, i no, la gent que estigui sintonitzant ara mateix amb Ràdio 4, estem escoltant la Shaima Rajdi, que és activista, experta en drets humans, que ens està donant aquesta mirada diferent del barri de la Mina, però cap al món. La importància dels referents, que hi són, però que hem de continuar treballant perquè se'ls escolti. Exacte. I perquè la manera també de trencar aquestes narratives, aquesta economia del relat, on predominen els relats que més es venen, és també que s'escoltin veus diferents.
0: Exacte.
1: I a Catalunya hi són, i a Catalunya s'escolten. A tu et passa? És a dir, cada cop, quan mires al teu voltant i aquests referents per poder construir aquesta xarxa i també inspirar persones que ens estiguin escoltant?
0: És que al final jo no vull parlar de referents perquè sembla que per ser un referent has de ser activista de no sé què i de drets humans o el que sigui, sense infravalorar com les persones que tenen una formació. Però o sigui, és tan senzill com donar veu realment i representació a les persones de peu. O sigui, jo abans de ser activista soc Shaima. I tu igual, abans de ser periodista, ets Mohamed. Aleshores, és simplement donar espais per escoltar les veus de totes les persones que al final habiten aquests barris i no parlar per les persones. Al final, si tu vols dir que és una persona referent, doncs sí, és una persona referent perquè cadascú té la seva història i cadascú ha patit el que ha patit o el que no ha patit i pots aprendre d'ell. Però és això, al final, el que deies, és donar espai per escoltar a la Shaima o escoltar a Mohamed, escoltar a fulanita, no? Aleshores és això que tu deies, donar espais de veritat d'escoltar aquestes històries.
1: I també gaudir una mica, abans escoltàvem el Flaca, gaudir de la música, de la cultura, no? Aquesta cultura democratitzada que arriba a tothom, les biblioteques públiques, no? Tots aquests instruments, construir ciutats que realment democratitzin l'accés a la cultura.
0: Exacte, i sobretot els barris que són perifèrics, que es parla molt, no és que no s'integren, és que s'autosegreguen i de més, bueno, també potser apropar-se a la gent d'aquests barris, no? Aquesta gent que tanta curiositat dona perquè no s'integren i preguntar què coses no falten, no, al barri perquè ells facin vida al barri realment. Si falten biblioteques, si falten parcs, si falten, bueno, drets en general, accés a la ciutat, no, transport i de més, també pot ser una forma de començar a veure realment el problema i no mirar les persones com a objecte d'estudi i com, oh, que curiós.
1: Molt bé, doncs escolta, Shaima Rajdi, activista, moltes gràcies per haver passat pel D'on ets tu.
0: Gràcies, Mohamed, periodista. Un plaer, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. I a vostès ha estat un plaer compartir amb aquesta tarda de Ràdio 4, i ara els deixo, evidentment, amb una cançó del nostre amic ja, d'aquest programa, el Flaca, que està pel món, per Europa. Quan torni ens explicarà la seva experiència, però acabarem amb una de les seves cançons. Que tinguin molt bon cap de setmana.

0: Són les 4. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. La policia investiga com a presumpte cas de violència masclista l'assassinat d'una dona a Carabanchel, a Madrid. El cos de la víctima ha estat trobat a primera hora del matí a la via pública amb un traumatisme cranioencefàlic sever. Els agents del cos nacional han detingut un home com a presumpte autor de l'homicidi al domicili de la víctima, prop del lloc dels fets. Si es confirma la naturalesa masclista del crim, seria la 19a dona assassinada a mans de la seva exparella o parella aquest 2026. Recordem que el 900-120-120 i el 016 són els telèfons d'atenció contra la violència masclista, són gratuïts, funcionen les 24 hores i no deixen rastre a la factura, però cal esborrar-los del registre de trucades. A aquesta hora, el president espanyol Pedro Sánchez es reuneix al Palau de la Moncloa amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut per abordar la gestió del brot d'antivirus. Prèvia a aquesta reunió, el doctor Tedros Adhanom ha volgut transmetre un missatge de calma a la ciutadania canària i ha deixat clar que la situació dista molt de la pandèmia de la Covid. Està previst que el buc arribi al port de Tenerife entre les 4 i les 6 d'aquesta matinada. Els 14 passatgers espanyols seran els primers a desembarcar, seran revisats per un equip epidemiològic i abans de fer quarantena, volíem dir, avalada judicialment. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, recalca que l'embarcació romandrà el menor temps possible a port i assenyala que 8 països ja tenen els vols de repatriació programats.
1: Puedo confirmar que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.
0: Aquí a Catalunya, el contacte amb una de les víctimes mortals per antivirus ja ha ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona per iniciar una quarantena preventiva equivalent al període d'incubació del virus, que pot allargar-se fins a les 6 setmanes. Es tracta d'una dona asimptomàtica. En 24 hores es coneixerà el resultat del PCR per determinar si està contagiada o no, una prova que es repetirà en 7 dies. Des del clínic fan una crida a la calma perquè es tracta d'un contacte de baixa exposició. Doctor Castells.
2: Si la persona és positiva i està asimptomàtica, no canviaran les coses, senzillament l'haurem de continuar vigilant. Si, a banda de ser positiva, acabés desenvolupant la malaltia, doncs es prendria les mesures que pertoqués en un cas de persona afectada per la malaltia, i que evidentment això pot venir, aquesta malaltia pot donar símptomes molt banals o símptomes o complicacions greus.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha refermat el missatge de serenor i confiança en les autoritats sanitàries. I de l'exterior, l'Iran ha rebutjat davant les Nacions Unides la proposta d'acord elaborada pels Estats Units i Bahrein sobre l'estret d'Hormuz. L'ambaixador persa ha matisat que l'únic acord possible és la fi definitiva de la guerra i l'aixecament del bloqueig estatunidenc a l'estret. També ha assenyalat que, malgrat els Estats Units diuen defensar-se en pro de la llibertat, les seves accions demostren el contrari. Teheran ha demanat als integrants del Consell de Seguretat que no caiguin en les distorsions nord-americanes sobre el dret internacional, acusant a Washington d'aprofitar qualsevol intent per justificar la seva agressió. I als esports, la catalana d'Esplugues, Paula Blasi, s'ha proclamat campiona de la Vuelta Ciclista. Aquest ha estat el moment en què ho celebrava en arribar segona posició a l'alt de l'Angliru. I passem ara a conèixer la previsió del temps per demà en les properes hores. Aimet Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dissabte a Catalunya, temps inestable. Durant aquesta tarda, precipitacions de forma generalitzada. Podran ser en forma de ruixats i tempestes a zones del litoral i prelitoral. Molta atenció especialment a Tarragona. Allà les pluges seran amb més intensitat i es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui temperatures màximes de 22 graus a Lleida, 21 a Barcelona i a Girona i 20 graus a Tarragona. Demà diumenge predominarà el cel variable amb clars i núvols i tindrem boires al matí a la depressió central i al litoral. Durant la tarda s'esperen precipitacions de forma més feble i només a la meitat oest. També possibles tempestes al Pirineu. Demà pujaran les temperatures, màximes de 27 graus a Girona, 25 a Lleida, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Destaquem vent moderat al litoral nord. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: M'encanta aquest transistor que has portat, Isabel.
6: Doncs sí, i no és un objecte qualsevol, ja veus tu, que és ben senzillet,
5: sí.
6: Un puntet vintage,
5: sí.
6: Amb piles.
5: Amb piles,
6: molt important,
5: clar, molt
6: amb piles,
5: útil, molt útil. Si hi ha una apagada.
6: No, mira, a casa meva pot faltar tot menys piles, encara que et sembli mentida,
5: sí.
6: I òbviament existeixen altres reproductors de ràdio i
5: sí,
6: altres coses.
5: Sí,
6: però mira,
5: sí.
6: De debò et dic que, però més de tota la vida, no només fins ara, ja els meus pares i a casa meva hi havia ràdios per tot arreu, per totes les peces de la casa, la cuina, el bany,
5: sí.
6: Naturalment les habitacions. I jo mateixa, pues, no tinc cap mena d'inconvenient d'estudiar, treballar, cuinar,
5: amb la ràdio
6: dutxar-me, anar-me'n a dormir,
5: sí.
6: Llevar-me, és que és imprescindible. O sigui, aquest programa és irrepetible, doncs per mi la ràdio és imprescindible. I a més, com a mitjà, soc un entusiasta de la ràdio, tota la vida ho he estat,
5: sí.
6: I a més a més també m'agrada molt el mitjà, o sigui, també he tingut en alguna ocasió...
5: Has fet ràdio,
6: Sí, de tant en tant, però vull dir, em sento molt a gust, molt còmode i trobo que és una, no sé, un tet-a-tet molt, molt xulo, la veritat és que sí.
5: Avui la nostra irrepetible és la periodista i historiadora Isabel Margarit.

0: amb Carles Mesa.
1: Isabel Margarit, benvinguda a Irrepetibles.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Com dic, historiadora i periodista, de fet, doctora en història, amb una trajectòria vinculada sobretot a la revista Història i Vida. Allà has estat 40 anys de la teva vida.
2: Sí,
1: déu-n'hi-do. De fet, et vas jubilar, entre cometes jubilar, el desembre passat. I dic entre cometes perquè un no deixa de ser curiós, malgrat que no treballi, no?
2: I bàsicament, un no pot deixar de ser mai historiador.
1: Clar, clar.
2: I si també tens una inquietud per moltes coses, però sobretot doncs, també per escriure, per, en fi, per totes les inquietuds, i torno a repetir, que ens han mogut al llarg de tota la vida,
1: clar.
2: Això... neix i mor amb nosaltres. Per tant, tenim la gran sort de ser, d'haver pogut fer doncs, una tasca vocacional que, en el fons, continua amb nosaltres. Simplement són canvis d'etapes a la vida.
1: Mm-hmm. Ho aprofito, doncs, com a periodista, com a historiadora. Com observes el món en què vivim?
2: Ai, mira, com a periodista et diria, i ara com que ja estic en aquesta altra etapa, a l'altre lado de la barrera, puc dir que cada dia veig menys notícies, per no deprimir-me. No,
1: yeah.
2: I a més, i ara parlant seriosament, sí. Soc una persona que soc molt emocional i arriba un moment que fins i tot em podia somatitzar, o sigui, no m'agrada aquest món per on està derivant. No, doncs justament quan jo era joveneta i quan doncs tots teníem la idea del món, vaig néixer crec que en un bon moment de la història.
1: Uh-huh.
2: I aleshores teníem un món realment, com et diria jo, doncs esperançador. Semblava que les coses cada cop anirien a millor i en tots els termes tant d'Espanya com d'Europa com del món. I clar, jo vas veient en què s'està reduint tot, totes aquestes esperances, aquests ideals i tot. I la veritat, però bueno, tampoc vull dir que sigui pessimista. Penso que d'alguna manera, penso i crec molt en l'individu, en el ser humà, un per un. I crec que, en fi, els bons sentiments han de tornar a sorgir, s'han d'unir d'alguna manera per una mica remuntar aquesta
1: etapa. Aquesta és la clau, perquè som cada cop més individualistes.
2: Sí, però després et vas trobant... Vas parlant i vas veient, mira, jo des de fa realment 3-4 mesos, que és el temps que estic jubilada,
1: sí.
2: És molt curiós perquè potser no és que hagi perdut ni molt menys a la vista de la història, de l'estudi, de tot això, però tinc més oportunitat de tenir més contacte amb la gent, amb tothom. Gent de les botigues, ara mateix doncs, el taxista que he vingut, en fi, d'això. I vas veient coses tan maques en la gent que penses, tot això ha de sorgir, no ens podem deixar vèncer per aquest pessimisme. Hem de lluitar contra tot això.
1: Tot i que les guerres, per exemple, semblaven ja una qüestió d'una altra època, i són aquí una altra vegada.
2: I són aquí, i a
1: més... Bé, mai han marxat,
2: mai
1: tampoc,
2: Mai han marxat. Mai han marxat, però sobretot aquest abús, aquest... Uh-huh. En fi, tampoc sé ni quin qualificatiu fer servir perquè tot això ens supera, perquè fins ara, almenys les nostres generacions, tampoc hem conegut tant aquest nivell de traspassar determinades...
1: Sí, sí. Sí.
2: Lleis, determinades fronteres i tot això, doncs, com et deia abans, a mi hi ha moments que és que em sobrepassa, no sé, em supera i... però bueno, has de reaccionar i cal reaccionar i en aquesta vida jo crec que sí que he estat lluitadora, malgrat que la meva tendència natural en un primer moment dir stop, però després has de sortir, has de lluitar i has de creure i torno a repetir els bons sentiments.
1: Acostumada a explicar la història compartida, la història en majúscules, la història de la humanitat, avui expliquem la teva.
2: Gràcies.
3: Quan

0: Isabel Margarit Vélez, vas néixer a Barcelona el 1959, per tant, situem la teva infantesa als anys 60.
1: Sí.
0: Com la recordes?
1: Ai, mira, la recordo pues, una infantesa dins d'una família normal en tots els sentits, ni poc ni molt. Afortunadament, els meus pares em van donar tot, fonamentalment, amor, estima. I una cosa que jo, quan aquests dies pensava, crec que és molt important. Em vaig sentir molt estimada i molt emparada. Emparada no vol dir sobreprotegida, que igual també, que no ho sé, però bé, després ja t'espaviles a la vida, tampoc està de més.
0: Sí.
1: Però sobretot emparada pels pares, pels tiets, pels padrins, o sigui, després pels amics. No sé, m'he sentit sempre, com et diria jo, que crec que és un sentiment que a vegades no es reivindica prou.
0: És veritat.
1: Però sentir, trobar que hi ha gent que et fa costat en moments importants de la vida, els bons i els dolents.
0: Sí.
1: Els bons també, que
0: tant,
1: també és important.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí, també, sí, sí.
1: Si de tant en tant,
0: no?
1: Si de tant en tant hi ha algun, val la pena també compartir-ho i que estiguin amb tu. I els dolents, doncs clar, evidentment no cal dir-ho. I a casa meva crec que sí, va haver-hi en aquest sentit molta complicitat, moltes bones estones, naturalment, com a tot arreu, pujades i baixades, altibaixos, en tots els ordres, però que, bueno, la memòria sempre pues, es queda sempre amb tot el bo, i, en fi, pues, ja et dic, una infantesa maca.
0: La teva mare historiadora?
1: La meva mare, a veure, historiadora. La meva mare era una persona que va fer magisteri, es va dedicar a ser professora de geografia i història, i d'una, a més, entusiasta vocacional. Què passa? Que quan es va casar, ella venia d'una família bastant tradicional, i el meu pare era molt modern amb determinades coses, però
0: en això no.
1: Vestit, no tant. Però, mira, la meva mare és meravellós, i bueno, és que si parlo amb ella em puc arribar a emocionar, fa pocs anys que falta, i per mi ha estat el puntal de la vida, probablement. Però és molt curiós, perquè la meva mare, una de les coses que més admiro d'ella és que podia haver-se frustrat i amargat profundament, i això, clar, naturalment és expansiu amb una família. Què va? O sigui, tota aquesta capacitat que tenia pedagògica, de coneixement universal, perquè ella sí, bueno, geografia, història, però li interessava tot. Jo no, no sé si no va fer física quàntica, perquè bueno, aquí potser això no arribava, però era tot. O sigui, jo no, jo sóc molt més selectiva. Hi ha coses que m'encanten, hi ha coses que, mira, moriré.
0: O sigui, que sabia de tot.
1: No, més que saber l'interès, curiositat universal. Va morir amb 93 anys. Jo encara recollia un paper a casa que dels últims anys de la seva vida anava apuntant els països del món i les seves capitals, uns països que jo no sabia ni que existien, no hi ha les capitals dels països, increïble, però tot. I després una capacitat també d'empatia molt gran amb la gent. Per exemple, hi havia una cosa que m'ha quedat molt, molt marcada. No va exercir com a professora, va fer després molts cursos i moltes coses més com a alumna de diferents àrees, però el que sí que em va semblar impressionant és l'altruisme que tenia, o sigui, la importància que li donava l'educació. No només per les seves filles, sinó en general. Si una veïna sabia que tenia un nen, una nena que tenia certs problemes doncs perquè el curs no li anava així, no es preocupi, que jo que vingui a casa i que... I res, sense que m'hi donés cap mena d'importància, i li donava un cop de mà i el nen o la nena vinga endavant. I una de les coses que més m'ha impressionat en la meva vida i que més he valorat a posteriori, ella tenia, va tenir un moment que tenia l'esquena molt delicada i, a més, i teníem una senyora a casa que venia un cop a la setmana, cada 4 hores, un cop a la setmana, i ella va veure, va esbrinar, que aquesta senyora doncs, tindria uns 50 i pico, 40 i pico d'anys, no sabia escriure ni llegir. Clar, fins aleshores, aquesta senyora s'havia pogut espavilar la vida per intuïció. Havia d'agafar un autobús i... Ai, és que, perdone, m'he dejado les gafes, i me puede decir qué número es este?
0: Claro.
1: O no, al mercat, o, bueno, en fi, les coses bàsiques de la vida on és imprescindible, almenys sumar i restar, fins tot multiplicar. I, bueno, i orientar-te en una ciutat com Barcelona. Quan ella ho va veure, li va dir, tal, senyora, tal, mire, cada dia que venga usted, si le parece bien, vamos a coger cada dia pues, media horita, una hora o lo que sea, i va comprar 4 cosetes d'aquestes carpetes, llibretes d'aquestes d'escriure i unes coses molt senzilletes, li va ensenyar de ser-ho, i al cap de 2 o 3 mesos aquesta senyora sabia moure's pel món. I sobretot una cosa molt, molt important, crec que li va tornar la dignitat. Perquè aquesta senyora ja havia arribat un moment que en la seva pròpia família, els seus fills i els seus nets, ja començava a sentir certa burla. Ah, és que clar, és que no sabes leer, és que no sabes escribir. I això, clar, quan ho va veure la meva mare va dir prou. I això crec que és el millor exemple de que una persona pugui recuperar. No hi ha una educació, una cultura, dignitat.
0: Per mi és meravellós.
1: Són exemples que de debò, bueno, pues no sé.
0: I el teu pare a què es va dedicar? També
1: doncs mira,
0: molt aficionat a la història. Una,
1: bueno, sí, eh? Per descomptat, la meva mare era entusiasta de la literatura, sí, de la història, sí, en general. I el meu pare, mira, també, clar, va tenir bueno, la guerra entremig, evidentment, ell anava aquí al Col·legi Sant Miquel, que encara existeix, al carrer Montaner,
0: sí,
1: però, bueno, la guerra, després l'home pues, va estudiar a l'escola industrial, una espècie, bueno, una matèria, una especialitat de química, però, bueno, després, francament, l'home pues, es va posar a treballar més o menys on va poder, un home molt inquiet, molt format i llegit. I, bueno, va entrar en una empresa de màquina àrea química, agrícola, etc, etc, i en un moment donat bueno, van fer una gestió en fi, amb l'amo i es va quedar amb l'empresa perquè aquell senyor ja era gran, li va vendre, i bueno, la va desenvolupar una empresa que va ser importanteta, diguéssim, bueno, de la importància, no estem parlant de en fi, no, però bueno,
0: d'una multinacional,
1: local, no, però bueno, feia importació, exportació,
0: sí, sí.
1: I bueno, va haver una època bona, després vam tenir de tot, a casa, o sigui, van haver-hi alts i baixos importants,
0: com però, a totes les cases,
1: però durant un temps bé, però li encantava la història, molt.
0: I m'imagino, doncs, la teva casa plena de llibres.
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. De llibres que a poc a poc, o sigui, de que a poc a poc les llibreries cada cop eren més grans. Em refereixo fins i tot al moble físic. Sí. Llibres i després una cosa fantàstica, que clar, allò que diuen de Castellevin al Galgo, o sigui, a la meva mare li agradava molt llegir. I també. Sí. El meu pare comprava entre 2 i 3 diaris al dia.
0: Mm-hmm.
1: Brutal. O sigui, La Vanguardia sempre. I després, pues, quan va sortir El País, i a vegades El Periódico, o a vegades allò, El Noticiero, bueno, quan sortia El Noticiero, jo ho recordo per casa. Això, normalment 2 o 3. Després, la meva mare tenia sempre la tasca, de més de llegir els diaris, de mirar-los bé, sempre retallava, pues, què et diré jo, articles del Néstor Luján, d'en Permanyer, de no sé què, i els posaven en carpetes.
0: I els anaven guardant.
1: Sí, bueno, els que els interessava,
0: clar, sí,
1: el diari el llançaven, però jo quedava arxivat, que encara tenim per casa, bueno, carpetes d'aquestes increïbles, bueno, i d'això. I després el meu pare, el que et deia jo ara, això sí que era molt particular, deia, era un amant, però amant, de les revistes. O sigui, els quioscos no haurien tancat mai per ell, perquè era devorador de revistes.
0: I tant és així que el 1968 van comprar el primer número de la revista Història i Vida.
1: Sí. Mira,
0: com és la vida,
1: Com és la vida.
0: Com és la vida.
1: Mira, no he pogut incloure, com que el límit de cançons està determinant, no he pogut incloure una cançó que em sembla meravellosa, la de Capritxoso l'Azar, de Serrat,
0: clar,
1: que em sembla una de les cançons més maques que s'han escrit mai. Però realment és Capritxoso l'Azar, perquè, clar, quan va sortir el primer número de Història i Vida, jo tenia 8, 9 anys, bueno, més o menys, o sigui, sí, evidentment, sí, en aquests moments un es planteja normalment què farà a la seva vida.
0: O una mica, no?
1: Uai, no sé, no, que veuràs que jo anava per altre camí.
0: Ja ho sé,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, no. Total, que, bueno, pues que sí, i clar, pues Història i Vida, sí, des del número 1 el tenim a casa, cada mes, i això sí que puc dir-te que des de ben petita a mi em feia molta gràcia aquesta revista. Molta. No em preguntis per què. Home, a veure, sempre m'han agradat més les lletres teòricament.
0: Que les ciències.
1: Que les ciències, clar. La història...
0: Mm-hmm.
1: En fi, el tarannà d'Història i Vida, la filosofia d'Història i Vida, que penso que els que van concebre aquesta revista el tenien molt clar, i en aquell moment era molt novedor, doncs sempre el vaig trobar... O des de ben petita m'atreia.
0: Mm-hmm.
1: No sé, jo recordo els estius, per exemple, que anava a follejar en la revista i ja tenia els meus... com les meves, bueno, no anava a dir els meus articulistes preferits, perquè no sabia ni el que era la paraula articulista, però ja m'entens.
0: Clar, sí,
1: que em feia molta gràcia. Però després també comprava el Life, comprava l'Express, o sigui, quan dic boig, o sigui, t'ho imagina't quan, bueno, no vull dir noms, però aquestes botigues grans que hi ha quioscos de revistes magnífics,
0: doncs això era casa teva.
1: O a París, per exemple, que tu vas allà i sembla que et tornes absolutament boja perquè no saps ni per on començar, encara, pues això era una mica casa meva. I ja dic, per mi era una meravella.
0: A veure, i quines anades i vingudes hi havia a les teves vocacions, si és que en vas tenir unes quantes, per acabar estudiant després a la Universitat de Barcelona Història.
1: Doncs mira, perquè en aquests camins així intermitjos de l'adolescència, que un no sap molt bé i et deixes orientar i ja, perquè la primera pel·lícula que veus, el primer comentari que t'han fet... Jo volia estudiar medicina, o sigui, tu, calcula. No hi vaig fer ciències, o sigui, fins a arribar al COU, que alguna ment meravellosa, algun professor meravellós em va dir... M'he dit, recordo una professora que vaig tenir l'últim any del col·le, que em va dir que creia... Bueno, com que són paraules seves, les dic, que tenia predisposició per escriure. I allò em va quedar, al subconscient. I clar, com que a mi realment les mates, física i química, home, em costaven, i no m'agradaven gens.
0: Entre no t'agradaven?
1: No, ja. Bueno, perquè igual, bueno, el que diem sempre, igual una cosa no és que no t'agradi, és que puguis tenir més aptitud o també te les puguin fer arribar d'una manera pertinent, que tampoc vull llotjar, vull dir, pues toca com toca i ja està. El cas és que jo, en el cas contrari, sí que vaig tenir molt bon professorat i, a més, òbviament, estava més predisposada.
0: I acabes estudiant història, anys 80. Com recordes aquells anys?
1: Mira, a la universitat, què et diré jo? És que jo vaig... si no recordo malament, el primer curs d'història el vaig fer a la facultat que abans estava aquí al costat del Camp del Barça, la Diagonal.
0: Bueno,
1: total. I va ser, si no recordo malament, vam inaugurar la facultat. Però va ser el primer any va ser un desastre. O sigui, vam anar 19 dies lectius.
0: I això per què? Què va passar?
1: Perquè eren moments bastant turbulents, hi havia moltes vagues d'entre professorat, vagues socials, o sigui, hi havia bastanta efervescència, home, estem pensant anys 79-90,
0: Transició.
1: Ai, perdó, 80. Sí. Molta turbulència. Uh-huh. I, el primer any, que a més era un any genèric, d'assignatures genèriques, i francament, allò que penses, mare de Déu, vols dir que les encertat. Bueno, vaig continuar.
0: I no sé si eres de les que s'adonaven que la història l'havien escrit els homes.
1: Bueno, en aquell moment tampoc et plantejaves tant això, també t'ho dic, No sé, en aquell moment, sincerament, si t'haig de dir la veritat, poc després... A més, també et dic una cosa, proporcionalment en la facultat vaig tenir unes quantes professores i esplèndides. Professores femenines, em refereixo. La Marina Picasso, Maria Luisa Rincón, que jo me'n recordo, vaig estar a punt de fer prehistòria i història antiga, que no sé què hauria estat fent ara, però per la meravella de professora que va ser aquella senyora, una meravella. Maria Ángeles Pérez-Samper, que no sé si l'he citat ja. En fi, molt bon professorat femení. O sigui, en aquest sentit, des d'un punt de vista de docència, no ho notava tant. Home, òbviament, després, quan comences amb la bibliografia i amb la vida real i amb tot, te n'adones, evidentment, te n'adones, en fi, i de la necessitat de recerca, en aquest sentit.
0: Mira, justament sobre això, vull que escoltis el que ens deia la setmana passada la també historiadora Mary Nash, a l'Irrepetibles de Radio 5, quan ens explicava què va passar quan va descobrir, perquè ella va ser una pionera en el seu estudi, la importància de les dones durant la Guerra Civil Espanyola.
2: Algo que yo notaba, pero no tenía palabras para expresar, ni de manera consciente estaba tan clara esta ausencia, que era que las mujeres habían hecho historia, que las mujeres estaban presentes y que protagonizaban, en este caso, muchos de los acontecimientos de la Guerra Civil.
0: Que no eran secundarias.
2: Yo había leído a Virginia Woolf, que decía que las mujeres tenían que tener historia propia, como una habitación propia, una historia propia. Pero hasta aquel momento no lo había visto de manera tan clara. Y aquí, claro, como historiadora, a diferencia de una escritora, no puedes inventar cosas. Son las fuentes, la documentación, que te permite alegar y documentar y argumentar la presencia, el protagonismo, las mujeres como, diríamos en lenguaje actual, sujetos históricos activos.
0: ¿Y te costó que te hicieran caso?
2: Realmente sí. Claro, es que
0: dijeron,
2: nadie...
0: te lo estás inventando.
2: No, exacto, esto. Lo estaba inventando. En aquel momento no existía historia de las mujeres, en absoluto. No solo esto, sino incluso entre los historiadores más progresistas del momento, en absoluto se daba importancia a las mujeres en la historia. Entonces, no solamente era una tradición conservadora, sino también toda la historiografía del momento negaba que las mujeres tuvieran una historia propia.
0: Afortunadament, la visió del passat ha canviat molt respecte
1: sí,
0: a les
1: molt,
0: dones.
1: Molt. No? I jo també vull comentar això. Jo, precisament, quan era estudiant, la Mary Nagy era professora, i jo l'admirava moltíssim, ja teníem un referent en aquest sentit. No? O sigui, ja, per això et deia, d'alguna manera... No com ara, òbviament, però d'alguna manera començava a parlar-se.
0: Clar.
1: Des d'aquests referents, també des del mateix professorat, i després ja doncs, entre els propis companys i tot això. I evidentment, de seguida, clar, jo mateixa vaig ser conscient a l'hora d'investigar, de fer recerca, de tot això, que naturalment hi havia molts camps d'estudi, però evidentment entre els camps que s'havien de prioritzar era aquest. I jo mateixa, amb la meva pròpia recerca ja personal, privada, evidentment amb la revista també, però amb la personal i privada, seguia i segueixo en aquest terreny perquè em sembla absolutament necessari, imprescindible.

0: Barcelona, 21 d'abril de 1981. Concert del Bosch. Situa'ns allà.
1: Uau.
0: Què?
1: Bueno. El meu primer concert del Bosch. És que això hem de dir-ho tot. I jo, pues mira,
0: quants hi ha hagut?
1: 80... Ui, tots els que he pogut.
0: Tots.
1: No, només a Barcelona, eh?
0: Els de Barcelona, almenys.
1: Només. Però bueno, sí. Els de Barcelona, haig de confessar que els darrers ja no he anat, perquè cada cop és més complicat trobar-les més, però bueno, això ja és una altra història, però vamos, els apoteòsics tots. Aquest no va ser apoteòsic, perquè aquest, en el fons, bueno, donant les magnituds actuals dels darrers, en fi, de l'estadi olímpic...
0: Ja, sí,
1: en fi, etcètera,
0: ara tot és molt espectacular.
1: Tot això és més el del Palau dels Esports era petit,
0: sí.
1: I en certa mesura encara una miqueta, diria jo, que per iniciats. Jo vaig anar amb una colla d'amics que som íntims, amics encara de tota la vida, que a més, en fi, ens vam conèixer allà al col·le amb dues de les noies i sent, bueno, són les meves millors amigues, també amb la Lluïra, bueno, en fi, etcètera, i amb els seus germans que eren més grans, i ells tenien a més molta cultura musical i estaven molt, molt, molt al dia, i clar, ens passaven totes les... en fi, tot el que sortia. I jo, bah, vaig anar allà pensant, bueno, doncs bé, ja està. Mare de Déu. O sigui, bueno, catàrtic. Absolutament catàrtic. O sigui, una espera. I sense prendre res ni coses rares, eh? La força del Bosch, t'asseguro que, bueno, és la plenitud. Bueno, una meravella. O sigui, hi ha una mena de comunió entre el públic i ell, i més en aquell moment, que era tan jove, i l'East Band i tot el que vulguis. Bueno, meravella pura. I d'aquest fet és molt curiós, perquè després jo vaig estar, clar, com que quan vaig mirar quan era aquest concert, perquè sí que recordava que era el 81, però no sabia exactament la data. I aleshores, ja, bueno, la deformació professional de cop i volta, i dic, ui, si això va ser 2 mesos després del cop d'estat.
0: És veritat.
1: O sigui, clar.
0: Sí.
1: O sigui, jo m'imagino la gent que, en el fons, quan passa una experiència col·lectiva com aquella, que, en fi, va ser com va ser, pues clar, jo m'imagino allà, tot de gent jove,
0: clar,
1: amb un
0: estadi més o menys, que tothom
1: desfogar-se, i això, un fet catàrtic com aquest. I bueno, pues mira, o sigui, pues perquè tants anys després et segueixes en record d'aquesta emoció, pues mm-hmm. És que va ser important.
0: Com deia al principi, 40 anys vinculada a la revista Història i Vida,
1: sí.
0: Aquella revista que compraven els teus pares.
1: Sí.
0: No sé si recordes com vas arribar-hi.
1: Sí, per suposat.
0: Com?
1: Mira... jo vaig, com et deia, evidentment no era molt familiar per mi des d'un punt de vista de revista, mm-hmm. de publicació.
0: Sí.
1: Jo ja havia acabat la carrera, sí, jo havia acabat la carrera, i aleshores no he comentat un fet que crec que és interessant. Els meus pares, com et comentaven, van estimar i em van, això que deia abans, protegir i emparar molt, però tant la meva germana com a mi ens van donar un tipus d'educació que a mi m'agrada molt així, a posteriori. Una mica saber, com et diria jo, estudiar està molt bé, però sigues conscient també de lo important que és treballar, des de ben joveneta. O sigui, això de que tu acabis al col·le, comencis cou i estudis i no. I aleshores, tant ella com jo, primer la meva germana, jo, com que jo sempre és més gran ella, i sempre l'he volgut una mica, bueno, sobretot quan era joveneta, emular, jo vaig seguir les seves passes. Vam començar a treballar a les tardes amb el meu pare. I fent feina, pues re, administrativa, bueno, pues sí. Agafa el telèfon, fer una factura, bueno, com a mi tot allò no m'agradava gens, perquè no era, bueno, ni entenia moltes coses de les que feia, si no les hauria fet, però ja m'entens, d'aquell món.
0: Sí.
1: Però tu no pots imaginar-te lo important que va ser això per la meva vida, el que em va arribar a espavilar. Jo, com dic jo no sabia agafar un telèfon més que per parlar amb les meves amigues.
0: Clar,
1: si tu agafes un telèfon i havies de parlar amb un client, ni que sigui per passar el telèfon al teu pare o a una altra persona de l'empresa, ja t'entrava de tot. Bueno, pues això va ser importantíssim. I a més, també això, a valorar que la vida, bueno, compatibilitza una mica el món intel·lectual, però amb un altre món més laboral, més... també és molt òptim, eh? És molt bo. I, bueno, com et deia, tornant a Història i Vida, estava jo en aquesta etapa, havia acabat això, havia fet molts anys, a l'Institut Francès vaig fer tots els cursos que hi havia, ni més, no?, d'idioma, de civilització, d'art, de perfeccionament, perquè m'entusiasmava i m'entusiasma el francès com a idioma, com a literatura i com tot. I, bueno, anava fent això, vaig començar també a l'Institut Goethe, alemany, bueno, en fi, anava fent coses, però... treballava amb el pare. I aleshores amb aquestes... jo deia, és que a mi m'agrada molt escriure, com podria jo començar a fer alguna cosa? I se'm va ocórrer enviar un article a Història i Vida.
0: Què dius?
1: De debò. De debò, o sigui, jo vaig començar primer, vaig fer un parell d'articles i me'ls van publicar, però, vamos, com, bueno, com després, en el futur, jo he fet amb tantes altres persones que han enviat coses i s'han publicat, però cadascú segueix la seva vida, no? I aleshores, pues sí, sí, va ser així. I en un moment donat, l'any 87, malauradament, a la revista va haver-hi un equip, que està al carrer Tallers, per cert, que és tota una història.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Una persona de l'equip, desgraciadament, que jo no la vaig arribar a conèixer, pobreta, va faltar, va morir, i aleshores van haver de necessitar una altra persona per l'equip. I, bueno, jo pues ja tenia 20 i pocs anys, havia acabat la carrera, tot com et deia, aquesta situació, tenia altres coses. Van dir, què podria interessar-te? Diu, mira, farem una sèrie de proves, vam fer 3 o 4 persones.
0: Ja entrar a plantilla, diguéssim.
1: Sí, sí, per entrar a plantilla. Van fer 2 o 3 proves amb diferents persones i es van quedar amb mi. I mira, això va ser l'1 de juliol del 87, el primer dia que jo vaig trepitjar Història de Vida.
0: Fins que el 97, 10 anys després, et fan directora.
1: Sí, bueno, tot això. Jo vaig entrar com... Això és meravellós.
0: Fent, o sigui, de tot, suposo.
1: No, o sigui, no? Jo vaig entrar el millor que et pot passar aquesta vida.
0: Què?
1: Això com a auxiliar de redacció. O sigui,
0: sí.
1: Anar seguint tot el procés, menys maquetar, que mai he sabut maquetar, perquè això és una tècnica, és una professió
0: clar,
1: pura
0: una,
1: i dura.
0: Especialització,
1: una especialització,
0: sí, sí.
1: Però de la resta, el mateix, és d'agafar el telèfon i vendre números a Història i Vida quan se n'anaven de vacances, pues al moment
0: donat... O sigui, de mica donat, mica.
1: Conèixer des del principi tot.
0: T'ho proposen i què sents?
1: Pues el primer dia vaig sortir al carrer i em vaig posar a plorar directament,
0: sí.
1: Clar...
0: Ui, perquè no. Sabies que diries que sí.
1: Home, no, és que no ho vaig dubtar ni un sol moment. I, a més, és que, esclar, tu no... Bueno, clar, quan, en aquell moment que hi havia Història de Vida, Néstor Luján,
0: clar.
1: Josep Maria Inó de la Sarte i Josep Tomàs Cabot, que és el
0: és
1: gran...
0: És que imagina tractar és... amb tota aquesta
1: bueno,
0: gent.
1: Bueno, bueno. I el tu,
0: aquestes firmes.
1: O sigui, el Josep Tomàs Cabot, que va morir fa un any, poc més d'un any, a més, després que ens vam convertir ja un cop, també ja es va jubilar i tot...
0: Amics.
1: La persona més, no sé, ja no sé ni quin qualificatiu, més generosa en tots els ordres, intel·lectual, personal, meravellosa, que més ha cregut en mi. Bueno, una meravella de persona, o sigui, el meu referent intel·lectual en aquesta vida, Josep Tomàs Cabot, un gran desconegut, malauradament, amb la seva vàlua, amb la vàlua que tenia. Però bueno, més enllà de tot això... Clar, entrar en aquell món. I després amb unes companyes fantàstiques, la Pili, etcètera, etcètera. Perquè Història i Vida, clar, que fèiem una revista cada mes, però també fèiem aperitius, fèiem... Home, estan
0: home,
1: el Néstor Luján... Estan el Néstor Luján...
0: Unes bones taules,
1: no,
0: eh?
1: Allà tot es celebrava sants aniversaris, sí. Doncs van ser 10 anys meravellosos.
0: Clar.
1: Només treballàvem els matins... molt cèntrics, i clar, jo aleshores em vaig poder començar a treballar seriosament amb una tesi doctoral. Amb aquell, com et diria jo, amb aquell escenari tan favorable d'actuacions intel·lectuals, doncs clar, em va retroalimentar la meva inquietud. I vaig dir, aquest és el moment, endavant. I bueno, em vaig sentir també el que dèiem, mira, la paraula que dèiem abans, emparada, o sigui, emparada vol dir protegida en el sentit de comprensió, o sigui, de que tu estàs fent alguna cosa en determinats moments de la teva vida, quan ets nen, quan ets jove, quan ets adolescent, quan comences professionalment i et sents que no et sents sola, que no et sents una mena de... No, que et sents que algú creu en tu, ni que sigui una sola persona. Això és meravellós.
0: Com a la família.
1: I he tingut aquest privilegi a la vida.
0: Jo no sé si aquell juliol de 1987 vas arribar a pensar que estaries tant de temps a Història i Vida.
1: Bueno, i clar, com et diria jo, les coordenades en un moment així no tens ni idea. A més, Història i Vida sempre ha estat aquest producte meravellós que crec que a més ha de durar molt temps i durarà molt temps, però que sempre, clar, són sectors que a vegades és difícil el continuisme, tot això, els canvis que es van produir en moments determinats, i tothom hi havia de tant en tant, ja veien com globus onda de que a veure si durava, si no durava, si això no... Però jo sempre estava... Jo sempre hi he estat
0: optimista.
1: Molt optimista. Ui, tant! I a més, veia, endavant, o sigui, endavant, o sigui... I mira, i a més, pues també mira, l'últim equip que he tingut, home, evidentment, no tots han estat flors i violes, evidentment,
0: com a tot arreu,
1: sí. Molts moments a la vida professional de tota mena, vull dir, d'angoixes, d'això, de l'altre, però mira, per exemple, amb l'últim equip,
0: que
1: està actualment aquí deixat i sí. Estic encantada. Portem 25, portem encara per l'un present, però per mi és present, 25 anys junts.
0: A veure, és molt de temps.
1: Molt de temps. O sigui, aleshores, és que no sé com explicar-te, és creure i una mica transmetre aquesta filosofia que jo vaig rebre i que em vas fer sentir tan còmoda també, tan impulsada, perquè quan un creu en tu, t'impulsa a fer. No sé, t'impulsa, si fracasses, doncs ja tornaràs a... Però saps que tens al darrere, no sé...
0: Una xarxa.
1: Almenys d'amics. Ja no dic sí, doncs mira, sí, aquest... però bueno, hauria sortit i jo què sé, m'hauria tornat a reinventar. Però jo veia que creien i que malgrat tot creien. I en aquest sentit, i ara estic encantada, vull dir, com ha quedat, com està la revista, els projectes que s'estan fent i que s'intueixen i que tot això té llarga vida, molta història, però llarga vida.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles. T'agrada, eh?
1: Uau, sí, m'agrada.
0: T'agrada Morrison. Per què l'has escollit, aquesta?
1: Bueno, mira, em cau una llagrimeta perquè Van Morrison és el meu pare. És el meu pare. És el record més gran que tinc del meu pare, que tenim tots del meu pare, perquè era veritable. El meu pare, a més, és que era una persona molt, si tu vols, d'una manera racional, però amb la música era molt visceral, si et diria. Jo la sentia molt de dintre. I aleshores, quan li agradava a algú, li agradava. I necessitava que tothom participés d'aquesta emoció. O sigui, no sé,
0: o sigui, l'escoltava sempre.
1: Molt. Bueno, home, no sempre, perquè també li encantava Bruce. El meu pare anava, és el que portava els discos a casa, se n'anava al carrer Tallers, també, no dic noms, però tothom coneixem les botigues.
0: Sí, clar.
1: Un altre que hi havia al carrer Balmes, que també era boníssima de música, tampoc dic noms, però és un clàssic. I sempre portava revistes i discos, però clar, el Bruce, totes les grans, tota la discografia fantàstica que hi ha a casa de pes, diguéssim, o de, bueno, ja sé, de tots els formats, fins als actuals, Spotify ja no va arribar a cobre, però bueno, ja m'entens, tot això era el meu pare. I la meva mare, evidentment, compartia. La meva mare també era molt de clàssica, eh? Li encantava la música clàssica i tot el dia estava, amb ràdio, no? Amb sentir música clàssica. Però un pare, una meravella. Ara, després, Van Morrison a mi també, no només aquesta cançó, que a més aquesta cançó per mi és també des d'un punt de vista, ara ja posem en un pla més abstracte, més així, però és com l'amor, és com la consecució de l'amor, de la plenitud, de la recerca vital, de l'amor. És una meravella, o sigui, que és aquest amor que sempre esperes a la vida, que arribarà, no arribarà, però que sempre, una mica com la cançó d'en Jack que començava, pues és això, que al llarg de la vida hi ha coses que estan per fer, aventures, coneixences, aquesta filosofia vital, de que les coses no pots pensar que d'avui per demà arribaran. Calma, tranquil·litat. Si arriben, arribaran.
0: Però paraula d'historiadora.
1: Amb tranquil·litat.
0: Paraula d'historiadora. Com dic, som a Ràdio 4 Irrepetibles, conversant amb la historiadora i també periodista Isabel Margarit, que ara fa només uns mesos ha dit adéu a la seva activitat laboral, quasi 3 dècades com a directora de la revista Història i Vida. I quan la revista complia 45 anys, això és l'any 2013, et vam entrevistar aquí a Ràdio Nacional al programa El Ojo Crítico i explicaves moltes coses.
2: Esta revista apostó por hablar abiertamente de temas que hasta entonces estaban vedados, como era, por ejemplo, pues hablar simplemente con naturalidad y con objetividad o con la mayor objetividad posible de hechos pues acontecidos, pues por ejemplo, durante la época de la República, durante la Guerra Civil, de un bando y de otro. Lo que hoy en día, pues habitual, normal, en aquel año 68 aquí todavía era realmente muy complejo y muy complicado. Pero afortunadamente, pues la astucia, la habilidad y la capacidad del equipo fundador de esta publicación pues logró llevar a término, bueno, con muchos obstáculos, pero llevar adelante esta idea hasta que, bueno, pues las cosas se fueron normalizando y ya ves, pues hasta entonces y hasta ahora, pues la publicación ha seguido haciendo su camino, tratando siempre pues de ser lo más ecuánime, lo más abierta, lo más plural y sobre todo, pues eso, tratar de acercar al lector esa historia con una agilidad, con una amenidad, con un atractivo, que eso no va en contra del rigor. Eso hay que tenerlo muy claro. El rigor se tiene que mantener siempre, pero la amenidad, la forma de transmitir, tiene que presidir este tipo de publicaciones.
0: Clar, deies, entre d'altres coses, que al principi la revista no podia expressar-se com volia. És a dir, no podia parlar amb naturalitat. I, per tant, aquella revista que es compraven els teus pares potser no era com havia de ser, no? D'alguna manera.
1: Sí, exacte. Havien de trampejar, diguéssim. Clar. Havien d'anar amb molta habilitat, perquè moltes vegades he anat, naturalment, amb tants anys, necessites moltes vegades fer recorreguts, històries, presentacions i coses, i fas repàs, no?, de tot el que s'havia publicat. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però, clar, naturalment, òbviament, al llarg de la trajectòria de la publicació, aquesta sensació de, bueno, pues que deuríem, és que a més en una sensació no era inventada per mi o especulada, era real, o sigui, fins a l'any 75, tots els números d'Història i Vida, tots els números mensuals d'Història i Vida havien de passar per un censor. Jo, els que tenim a casa, fins i tot hi ha el segell de la censura.
0: Ah, sí? També?
1: I tant. O sigui que no són bromes. Però jugaven amb temes que potser, home, vull dir, m'imagino que tot el que hem estat traient durant, no sé, molts anys, afortunadament des de fa molt temps, doncs això hauria estat molt més complicat,
0: ja,
1: o directament impossible.
0: Sí.
1: Però sí, però de totes maneres jo penso que sí que va ser una porta oberta per iniciar un camí, no només per articles d'història, sinó pel concepte de la divulgació de la història, que és importantíssim. Cosa que a vegades, quan jo estudiava, per exemple, era un concepte que, segons com, en el món acadèmic no estava molt ben vist.
0: Ja.
1: Semblava que divulgar era...
0: Simplificar.
1: Podia arribar a fer banalització de la història.
0: Clar, clar.
1: I és tot el contrari.
0: Però jo t'ho preguntava sobretot perquè no sé si una de les grans dificultats o una de les grans virtuts també és que la revista no tingui ideologia. Tot i que vosaltres, els col·laboradors, els redactors, tots la teniu com la tenim tots,
1: evidentment,
0: no?
1: És el que sempre pretenem.
0: Clar.
1: És, a veure, mantenir-se,
0: o sigui,
1: total.
0: Explicar les coses d'una forma
1: total i absolutament
0: el més objectiva possible.
1: Sí. No? Mira, mantenir-se total i absolutament escèptic és...
0: Impossible.
1: És una quimera, vaja.
0: Sí.
1: Però el que està molt clar és que ens exigim, ens autoexigim, i això, i parlo en nom de tot l'equip que ja avui en dia ja, del que ja no soc responsable, però sé que continua igual, però des de sempre, hem intentat sempre de jugar amb uns fets objectius que això sí que crec que garanteixen aquesta objectivitat,
0: sí.
1: Que és sempre contrastar fonts, importantíssim, que aquestes fonts siguin plurals, i després sempre pensar que la història es renova, s'investiga. No quedar-nos amb un manual que es va escriure l'any que pot ser de referència, però que la història, afortunadament, hi ha arxius, fonts orals, el que comento, fonts arxivístiques, que poden donar amb un article un pes suficient d'objectivitat, com perquè, bueno, i després, clar, tots aquests articles passaven per les nostres mans, per editar, i naturalment, si arribava un que veia que es passava de... Doncs, bueno, doncs es retornava i ja està. O sigui, el que mai hem volgut fer és apologia de res, a ser possible. Perquè, en fi, els lectors són molts, i més per la pròpia ètica.
0: Ets de les romàntiques del paper?
1: Mira, sí.
0: Sí.
1: Clarament, sí. O sigui, què vols que et digui? Amb altres coses, no, però això sí. Sí, sí, sí. I em costarà molt, eh? O sigui, el
0: clar,
1: dia que...
0: Però sembla que el futur és el format digital.
1: Mira, això, precisament en el teu programa he vist que hi havia discussions bastant favorables en aquest sentit. Bueno,
0: hi ha visions de tot tipus sobre això.
1: Hi ha visions de tot tipus.
0: I adaptant-se als nous temps, Història i Vida també ha fet el salt al podcast. Escoltem un fragment del capítol dedicat a l'art robat per Hitler.
3: En 1938, Alemania se anexiona a Àustria, confisca sus tesoros artísticos y los deposita en un almacén del Palacio Imperial de Hofburg.
4: Hitler quedó tan encantado con esta fórmula que decidió aplicarla en todo el Reich. A finales de ese año, la llamada tasa de propiedad judía obligaba a los coleccionistas judíos a vender más piezas de valor.
3: Más tarde, ya con el inicio de las deportaciones a los campos de concentración y exterminio, este trámite ya no será necesario, por desgracia. Los bienes que los prisioneros dejan atrás se decomisan y subastan sin más contemplaciones.
4: Ya no hacía falta disimular ni buscar pretextos para confiscar cuadros, joyas o antigüedades. Y estos mismos principios acabarían aplicándose...
0: Codirigit per tu i per Anna Echevarria,
1: sí.
0: Vau aconseguir posicionar-vos com un referent de la divulgació sobre història, i això que és molt complicat en un mare magnum de podcast que hi ha ara mateix.
1: Ui, sí. Mira, amb els anys que hem fet el podcast, realment això ha estat un...
0: Dels més escoltats.
1: No, però més és que ha estat, o sigui, un boom, o sigui, una cosa d'aquelles que cada dia sortia un podcast
0: de tota mena.
1: Però, vamos, en el món de la història, en el terreny de la història, sí. Sí, sí, no, jo, la veritat, és una experiència per mi molt maca, perquè, com et deia, em sento a gust, em sembla una altra forma d'explicar la història.
0: Clar.
1: En el fons de...
0: Complicat, eh?
1: Molt.
0: Per no ser simplista. Perquè
1: bueno,
0: tot requereix context, no? Sobretot en el món de la història.
1: La feinada que significava un podcast, t'asseguro jo que era quasi com un número, o sigui, una barbaritat. Però, bueno, la veritat que molt contenta d'aquesta experiència i molt contenta de cara a l'Anna, precisament, sí. Així, bueno, formi part ja, ja era, o sigui, ja ho era de la revista, però externa, des de feia molts anys, però ara ja és realment forma part de l'equip d'Història i Vida i estic encantada, perquè aquí millor que ella, que l'Empara, el Paco i la Mercedes, o sigui, jo mig no sé quantos mosqueteros, però vamos, o mosqueteres, bueno, en plural, perquè són, el Paco és super Paco també, o sigui que com veus els hi tinc una estima immensa i crec que també és recíproc.

0: Ara parlarem dels llibres que has escrit, Isabel, però sona zaz, perquè m'agradaria parlar de la teva vinculació amb París. La primera vegada als 18 anys.
1: Sí.
0: Des de llavors és la teva ciutat preferida.
1: Bueno, ara bueno. Diríem, a veure, ja en aquest punt de la vida prefereixo no posar el qualificatiu
0: ja,
1: preferit.
0: Ja. A més, quedar-se amb una
1: sí,
0: complicat.
1: És una ciutat que m'ha atrapat per sempre.
0: Sí.
1: Em va atrapar als 18 anys i suposo que ja venia amb herència familiar,
0: sí.
1: Que els meus pares, mira, jo que comentàvem al principi que el negoci i la feina del meu pare havien d'anar cada any a una fira que es feia a París i normalment anaven sempre la meva mare i ell. Quan vaig fer els 18 anys van dir, va, portem a la nena, portem a la nena també. Total, que vaig anar amb ells i, mare de Déu, o sigui, va ser un bateig parisenc que, vamos, o sigui, meravellós, meravellós, perquè, bueno, pues, ja, en fi, vaig poder veure... Bueno, no sé, hi ha moments, hi ha llocs al món que saps que són una mica el teu lloc al món, i probablement París és un dels meus llocs al món. No m'agradaria viure, no viure i ni parlar.
0: Només de visita.
1: No, no, de visita, però ja, eh? I sí que ha estat un lloc que des dels 18 anys, en tinc uns quants menys, com és evident, pues, quasi he pogut anar, quasi diria que cada any.
0: Ah,
1: i amb estadetes, allò que dius, vas veient com evoluciona la ciutat. I ara ja és una mica, sense que sembli pretensió, perquè a més tampoc conec molt món, eh? O sigui, jo soc, quan m'agrada un lloc, vaig moltes vegades, però
0: sí.
1: Tampoc conec molt món. Però ja tinc el meu París, i aleshores m'hi trobo, saps allò, els meus carrers, no sé, tal, qual, les llibreries, els quioscos, això, l'altre, la posta de sol des del Pont Neuf, bueno, doncs pues jo què sé, o sigui, tot allò que és, forma part del teu univers personal, i bueno, doncs pues és meravellós, i a més, punt d'inspiració també, històric i literari. Mm-hmm.
0: Perquè hem de dir que t'has especialitzat en biografies de grans personatges, especialment de dones influents, tot i que també has escrit, per exemple, de l'urbanista Ildefons Cerdà. Mm. I el 2010 vas publicar el llibre París era Mísia, amb l'esfera de los libros, que és la història de la pianista Mísia Godevska, una figura fonamental per entendre la vida cultural del París de la Belle Époque fins als anomenats feliços anys 20.

0: Aquesta és una de les seves composicions. És un personatge absolutament atractiu, Isabel, en tots els sentits, musa dels impressionistes i, per exemple, també a ella li deu molt la dissenyadora Coco Chanel. Mm-hmm.
1: Mira, és una època... jo, així, ja una mica et diria off the record, jo sí. Vaig arribar a Missia per París, la veritat, per Clar. Aquella època de París. Necessito tenir un lloc meravellós que m'inspiri i després trobar el personatge i redescobrir la vida del personatge a partir d'un context. Mm-hmm. I aleshores allà lligava tot. Aquell París de fi de segle fantàstic i creatiu, inspirador, conflictiu, en fi, de tot... I aquest personatge que de cop i volta va arribar a la meva vida i quan va arribar a la meva vida dic, és que no se'n pot escapar, perquè ho té tot.
0: El coneixies?
1: El personatge sí. El que passa és que no havia, jo de dir, no havia caigut mai que podia ser objecte, però sí, ja era un personatge que ja feia molt temps que el perseguia. Però bueno, el moment de dir la quadratura del círculo per poder veure clar que jo tenia llibre, pues, que tenia un llibre, vaja, pues va ser en un moment donat i sí, realment em vaig volcar, vaig anar moltes vegades també a París, vaig recrear molt i em va semblar pues, això, un personatge enormement fàcil per articular tota aquesta vida d'aquell París i tots uns personatges que, clar, des de Proust, Coco Chanel, com deies tu, tots els pintors que la van envoltar, que la van admirar, els seus marits, en fi, era una història d'aquelles que dius...
0: Entre Josep Maria Sert.
1: Per suposat. Bueno, una història truculenta, eh? O sigui, tremenda.
0: Tots dos eren grans seductors, he llegit,
1: home,
0: eh?
1: No. Tots els escenaris on van viure, tant a París com també, bueno, tota la història d'aquí, de la Costa Brava, que va acabar com el Rosari de l'Aurora. Bueno,
0: sí.
1: És molt interessant, la veritat és que sí. Però sempre, qualsevol llibre... i partit, diguéssim, d'una ciutat de referència, perquè a mi el món urbà com a escenari d'història i d'històries és sempre el que m'ha arribat, podríem dir, a, si tu vols dir
0: d'aquí
1: la paraula,
0: la teva tesi,
1: inspirar
0: per
1: o donar, o parlar. Sí. O sigui,

0: Sorpresa, sí. Oi, aquesta relació també és... I clar, aquí sí que tinc un punt de joc personal, perquè la vida de l'Alma Mahler ha estat moltes vegades una mica injustament tractada. L'han considerat simplement això, pues, una musa, una, què et diré jo, una mecenes, una seductora, una devora hombres, una no sé què. I, vamos, realment era bastant més que tot això. I sincerament ho puc dir.
1: Molt
0: perquè, invisibilitzada. Perquè l'he treballat bastant i la segueixo treballant. I, per altra banda, Mahler és Mahler, o sigui, Mahler, l'univers Mahler fa molt temps que també em va atrapar i no m'ha deixat mai. O sigui, és probablement el compositor que més em commou, que més m'emociona. Bueno, no sé, és, per mi és això, és un món a part. I clar, aleshores em costa molt això, però bueno, en qualsevol cas era una història que, clar, era molt, molt, molt... molt llaminera per tractar-la, per aprofundir-la, per tractar-la d'estudiar i per reflectir-la d'alguna manera, doncs, en fi, en un llibre.
1: Més llibres. La vida i l'època d'Alfonso XII, el 1998, amb l'editorial Planeta, o Eugenia de Montijo i Napoleón III, el 1999, amb Plaza i Janés. Ara que tens més temps... ¿Escriuràs?
0: Estoy en ello.
1: Ajá.
0: Estoy en ello, hombre. Ya se me veo la cara de ilusión con parlo d'això.
1: Sí, ¿alguna pista? Sí.
0: Bueno, no. Mira, no, només puc dir-te que com és natural i per deducció lògica, he tornat a un dels dos espais, en aquest cas a Viena.
1: A Viena.
0: A Viena. Però el punt de vista serà diferent. Mm-hmm. Serà diferent, bueno, diferent o enfocat o amb una perspectiva... Què he intentat? Mira, jo Viena la vaig conèixer a primers dels anys 80, pràcticament com París. Sí. Però l'aventura de Viena, París és, com et diria jo, és, ho associo més a la frescura de Saas, o sigui, al plaer, a la dispersió, al romanticisme, als estudis, al carnavalet, al museu carnavalet, al museu d'història, que és el meu lloc preferit del món, tot el que tu vulguis, però és més com per disfrutar de la ciutat. Viena, des de fa molts anys, s'ha convertit en un objectiu d'estudi. I no sé per què ni com m'ha arribat a seduir de tal manera i sempre vaig a més. I clar, contra més estudies un tema, més voltes li dones. Uh-huh. I aleshores, part d'aquesta conversa que hem tingut abans i que reivindicàvem abans a l'inici de la conversa, de tractar d'extreure el paper que les dones han jugat a la història, doncs va una miqueta per aquí la cosa. Però bueno, en un altre context i en una altra situació...
1: O sigui que el proper viatge serà també a Viena.
0: Sí, home, jo espero que sí, que sí, perquè, en fi, és, ja dic, sempre és això el que et deia, quan les ciutats et parlen, tu has de sentir-les, has de saber que d'alguna manera o altra pots aprendre molt.
1: Isabel Margarit, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, a Ràdio 4. Ha estat un plaer compartir aquest temps amb tu. I marxem amb l'adagietto de la cinquena de Mahler. Ja ho deies tu, que és important i fonamental per tu. Moltes gràcies.
0: Una carta d'amor commovedora, Alma, precisament.
1: Moltes gràcies,
0: gràcies,
1: Isabel.
0: Gràcies.
1: I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, butlletí de les 5. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Son les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Sanitat no descarta més contactes pel brot de hantavirus. De moment es mantenen aïllades dues pacients. La dona d'Alacant amb símptomes compatibles, mentre que la dona a Barcelona es manté asimptomàtica. Tot i així, estarà en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes, sota la supervisió en tot moment de professionals especialitzats, i en cas que la primera PCR doni un resultat negatiu, se li tornarà a fer una prova d'aquí a una setmana. Toni Castells és director assistencial de l'Hospital Clínic.
2: És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient, i, per tant, les mesures que s'estableixen avui són senzillament de vigilància.
0: El govern central ha enviat aquestes proves PCR al Centre Nacional de Microbiologia i preveu tenir resultats en 24 hores. La ministra de Sanitat insisteix que el risc per a la població general continua sent baix. I en les properes hores, Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla global Sumud que va capturar a aigües internacionals el passat 30 d'abril i que manté retinguts en presó provisional. Saif Abukashek i Tiago Ávila es mantenen en vaga de fam i, en el cas del Saif, també vaga seca sense beure. La notícia de l'alliberament s'ha conegut mentre celebrava una concentració davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona. La dona del Saif, Sali Issa, ho ha anunciat als centenars de persones allà reunides que han esclatat d'alegria.
3: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Des de la Global Sumud celebren aquest alliberament, però diuen no és el final. Pablo Castilla n'és el portaveu.
4: Aquest segrest ha sigut un atac contra la solidaritat internacionalista, un intent de criminalitzar la solidaritat internacional. I en aquests moments d'escalada militar, en aquests moments de rearmament, la solidaritat internacional és la millor defensa que tenim la classe treballadora i els pobles.
0: I el sindicat majoritari al sector de l'educació, USTEC, reclama al president de la Generalitat explicacions immediates sobre la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents i la paralització d'aquestes pràctiques, que considera una vulneració sistemàtica dels drets sindicals. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha dit a Ràdio 4 que esperen una trucada del govern per reobrir les negociacions per tal de buscar una solució al conflicte dels docents, que no ha de passar, diu, per la policia, sinó per la negociació.
5: Es confirma la persecució política contra la lluita educativa organitzada i les persones sindicals i treballadores de l'educació, un escàndol sense precedents. La solució al conflicte no pot ser l'espionatge, la intimidació i la persecució, sinó que ha de ser la negociació. Per tant, exigim al president Illa l'aturada immediata d'aquesta ofensiva i reclamem que doni ordres immediates per reobrir la negociació. Tenim els telèfons oberts permanentment a l'espera de la tan necessària trucada.
0: I en esports, en futbol, 35a jornada de la Lliga en primera divisió. En joc, un partit en la lluita per la permanència, Sevilla-Espanyol. En aquest moment, minut 37 del partit, amb marcador provisional d'empat a 0. Demà serà el torn per al Barça, que rebrà el Real Madrid, un clàssic en què, de guanyar o fins i tot empatar, els culers es proclamaran campions de la Lliga. El tècnic és Hansi Flick.
6: For me, it's...
7: En la meva opinió, estem en aquesta situació perquè hem fet una temporada fantàstica com a equip i això mateix és el que vull veure demà, que juguem com un equip, units. És l'única cosa que demano, res més. No estem centrats en altres coses. Està molt clar el que hem de fer i això és el que hem de demostrar.
6: Not focus about other things, clear. It's clear what we want to do. And this is we have to show.
0: En ciclisme, la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Vuelta. Les Esplugues de Llobregat s'ha posat el mallot vermell en arribar en segona posició a l'alt de l'Angliru. És la primera vegada que una ciclista espanyola guanya la Vuelta. En motociclisme, Marc Márquez s'ha fracturat un os del peu dret en una caiguda durant la cursa a l'esprint del Gran Premi de França i es perdrà la prova de demà i també el Gran Premi de la pròxima setmana, el de Catalunya, que celebrarà a Montmeló. I avui, primera jornada del Temps de Flors de Girona, amb més de 140 muntatges repartits per tota la ciutat. Per primera vegada des de feia molts anys, també s'engalanen els quatre ponts del barri vell. Els primers visitants desafien el mal temps mentre recorren espais emblemàtics com les escales de la catedral.
8: La pujada de la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmica o si era pintat, eh?
9: És curioso que, además, l'han intentat imitar a Barcelona, intentant ser un poco... Girona imitando Barcelona, però con su propio estilo.
8: Hem anat al... Bueno,
10: a los baños, que nos hem perdut una mica, però,
8: molt macos,
10: però està molt bé,
8: si
10: molt macos.
8: Jo crec que si tinguéssim que triar de lo que hem vist fins ara, ens quedem amb els baños.
0: La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Això és Vés-te'n de la festa, una de les cançons del disc Uineta Verificada, que els que ahir van poder-la gaudir en directe aquí a Vilaseca van veure aquest directe potentíssim al costat del seu cos de ball, amb aquestes cançons que acaba de presentar fa molt poques setmanes amb aquesta artista emergent del país, Uineta. Què tal? Bona tarda. Us saludem des de Vilaseca, des del celler de Vilaseca, avui sota cobert perquè està plovent ara us ho explico. És la nostra cita anual i, com sempre, en aquesta 22a edició de la FIM de Vilaseca. Estem aquí per conèixer i descobrir talent emergent, que és el que ve aquí cada any a presentar-se. Som-hi!

Uineta va ser una de les protagonistes de la jornada d'ahir divendres en aquesta Fin de Vilaseca que va començar, de fet, dijous. Ara mateix tenim, tinc davant el radar del meteorològic, el radar del temps, i tenim un bon núvol al damunt que està, doncs això, està mullant els carrers de Vilaseca. Però atenció, perquè si les previsions es compleixen, i es solen complir, a partir de les 6 de la tarda, això ha de parar-se, i el vespre a partir de les 7 o les 8, en principi està núvol, però no hi haurà pluja. Per tant, els concerts que hi ha programats per avui, doncs es podran fer sense grans problemes. Això sí, caldrà venir una mica amb jaqueteta i abrigadet, perquè el temps refrescarà. Avui tindrem ocasió de veure actuacions de Saxeni, de Sodi, del Kelly, Isaia, de Silvio, de Xenia Casado, del concurs Kaila K, que serà d'aquí una estona, i també del proper convidat, que de seguida saludarem, que és un artista andorrà, que s'acaba de presentar amb un EP que ha publicat fa molt poquet i que avui portarà en directe a un dels escenaris d'aquesta FIM de Vilaseca. Si hi ha algun canvi, ens ho podrà explicar d'aquí una estona també el director de la fira, perquè també passarà per aquest set de ràdio que tenim muntat en el celler de Vilaseca i des d'on avui treballem amb l'Alejo del Peral, el control tècnic, i qui et parla, Joan Arenyes. Per tant, si et sembla, gràcies per ser aquí, per escoltar-nos cada cap de setmana entre les 5 i les 7 de la tarda de l'FM, i si vols estar al cas de tot el que passarà en les pròximes hores i del que ha passat en aquesta FIM de Vilaseca, estigues atent, perquè intentarem explicar-t'ho tot, tot i tot. Ara anem per Macuca.

0: Això és Vulgar Drummer, destil·lat del millor pop internacional de tota la vida, de la mà d'aquest joveníssim artista que avui ens visita i que arriba des d'Andorra. Nicolás, què tal? Bona tarda.
1: Què passa, penya?
0: Macuca, ets andorrà, pura cepa, pata negra?
1: A veure.
0: N'hi ha algun? Existeix o són unicorns?
1: Sí, no, n'hi ha, però...
0: Ah, sí? Però s'amaguen, no?
1: Ai.
0: D'on surts tu?
1: D'Andorra.
0: Bueno, ja.
1: Però... Sí, sóc un andorrà d'Escaldes, però jo sempre dic que sóc ciutadà del món perquè com faig música aquest és l'idioma universal.
0: Sí senyor, ben dit. De fet, el teu nom artístic ve de, ja si m'equivoco, de l'Edward Makuka Nkosolo, que volia portar Zàmbia a la Lluna.
1: Sí.
0: Una idea molt boja.
1: Sí.
0: I tu t'hi has agafat, aquesta idea tan boja.
1: Sí, justament vaig agafar aquesta idea perquè... per boja que sembli, és semblant a... O sigui, el seu somni era semblant al meu, arribar el més alt possible.
0: Mm-hmm. Escolta, podríem començar per un repte, que seria portar Andorra a Eurovisió.
1: Opa, vinga.
0: No?
1: Sí.
0: Ningú t'ho ha proposat, això, o què?
1: Sí, ho hem parlat.
0: S'ha parlat, però...
1: parlat, però fa temps que no n'hi ha... No sé, és complicat, però...
0: Bueno, a veure, què fa falta? Calés. A veure, calés...
1: A veure, Andorra...
0: Per calés no cal patir.
1: Exacte.
0: Talent, hòstia.
1: Sí.
0: Doncs ja està, si tenim calés, tenim talent, doncs tornem-nos-hi a posar.
1: Sí,
0: una
1: sí,
0: tele,
1: sí.
0: Que d'allò i...
1: Tant de bo, sí.
0: Tu t'agradaria o què?
1: Sí, clar que sí.
0: Sí?
1: Jo per cantar on sigui, des de Londres hasta sota un pont o Eurovisió, a mi m'és igual.
0: Preguntava d'on t'has sortit, ja m'has dit que ets un andorrà d'Escaldes, però volia saber d'on has sortit musicalment parlant, com comença la teva història musical.
1: El primer que vaig fer musicalment va ser a l'escola, el primer dia de batxillerat.
0: Vas tocar la flauta travessera, no. La flauta dolça.
1: No, seria massa típic dir això.
0: Bueno, potser sí. jo vaig començar així.
1: va venir una
0: senyora. Jo vaig tocar el triangle, de fet.
1: Ah, opa.
0: Tling, sí.
1: Que guai. Va venir la directora del Cor Nacional d'Andorra.
0: Ojo.
1: A l'escola.
0: Uh-huh.
1: Per seleccionar a varios nens, a sis nens, em sembla, de tota la meva escola. I d'aquests sis nens, doncs, jo vaig estar un dels seleccionats. I des de llavors que estic a fondo amb la música, sempre m'ha agradat la música dels 60, 70, 80, Michael Jackson, Janis Joplin, Elvis Presley, el que sigui.
0: Està bé, mal gust no tens, eh?
1: No, els meus pares, ja veus que...
0: Et fan de mànagers els pares o què?
1: Sí, bueno,
0: es pot dir així. Vas començar molt jove i encara ets molt jove. Quina edat tens ara mateix?
1: Sí, tinc 18 anys.
0: Mare de Déu senyor.
1: Sí. De fet, el meu aniversari és el dia de la música, el 21 de juny.
0: El 21 de juny.
1: Ahí està. Estava fantàstic. Tot preparat.
0: I de fet, vas començar amb estudis de conservatori, no?
1: Sí. A la pandèmia vaig començar a fotre-li dur a la guitarra. I després vaig sortir i vaig dir, vinga, va, vaig en sèrio, faig classes allà a la Llacuna, que és el Conservatori d'Andorra, i pim-pam. I ara estic estudiant a París, producció musical als Abbey Road.
0: Abbey Road és a Londres, no?
1: Sí, però ja... Sí, exacte.
0: Si no, l'hem fet de seu.
1: Sí. No, han fet una escola, i hi ha diverses escoles d'Abbey Road a diferents països, i París és el que em quedava més a prop.
0: Està bé. Escolta, has vingut directament des de París, aquí a Vilaseca, o què?
1: Sí.
0: En sèrio?
1: Sí, així de pas gaudia una miqueta de les vacances, estar amb la família, però sí.
0: De moment, fa pocs mesos vas publicar aquest EP amb el que et presentes, els Sumidors de Fang, i bé, déu-n'hi-do el soli que estàs fent. Tu estàs content amb el feedback que estàs tenint?
1: Sí, estic content, però sempre es pot anar millor.
0: Home, i tant.
1: Sí.
0: Però bueno, no està mal per començar, no?
1: No està malament, sí. A més, és el primer single que trec amb la discogràfica, un 98. Sí, està bé.
0: Bueno, n'heu tret dos ja, de singles, diria
1: sí,
0: jo, no?
1: Sí, hem tret dos singles, el de Vulgar Drummer, La Guerra No Està Bé, i ara acabem de treure un EP que es diu Somiadors de Funk.
0: Sí, exacte. De fet, és el teu primer disc en solitari, però que tu tenies una banda que et va fer fora.
1: Sí, de fet...
0: Això s'ha d'explicar.
1: Sí, de fet, la cançó aquesta de Vulgar Drummer parla d'això.
0: Parla d'això.
1: Exacte. Un vulgar drummer que vol protagonisme, encara que, bueno, tot el protagonisme s'ha de guanyar, no?
0: Mm-hmm.
1: Doncs la cançó parla sobre la gent que vol protagonisme sense treballar, sense esforçar-se.
0: Això és difícil.
1: Sí, sí.
0: I aquest drummer ets tu, representa?
1: No, era, justament era el drummer de la banda.
0: De la banda.
1: Sí, exacte. Sempre estan una mica locos els bateristes, eh?
0: Sí. Sí, sí. I hi ha algun baterista que a més canta, vull dir que... Bueno, si, clar. Si baterista i frontman és possible, a vegades.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot i que sigui el que es queda darrere.
1: Sí, clar, mira Phil Collins.
0: Exacte, sí. I no és l'únic. A tu... aquesta cançó d'alguna manera va curar la ferida de que el grup s'acabés,
1: sí, sí,
0: o què?
1: Sí. Sí, a més és el dudo aquest és com un per aquí m'entra i per aquí em surt. Mm-hmm. Sí, és un cant a la superació, no? Es podria dir així.
0: Per què Somiadors de fang? Què representa per tu aquest títol?
1: De fet és curiós el títol perquè tots quan neixem, des de que neixem fins a que morim, estem acompanyats amb la música. És a dir, quan neixem amb una nana i quan morim amb un rèquiem, i de fet el funk fa una mica el mateix, és com una metàfora. És a dir, el funk surt del res, és com, amb el funk pots fer ceràmica, és a dir, mm-hmm. pots fer formes,
0: pots moldejar,
1: exacte,
0: sí, sí.
1: I quan el deixes madurar, enfredar, doncs es torna dur, però també a la vegada és molt fràgil, és a dir, el pots tirar al terra i es trenca. I és una miqueta aquesta metàfora entre el funk i nosaltres les persones, perquè també són fràgils però durs a la vegada.
0: Per tu les cançons són el vehicle per explicar coses d'aquestes, aquesta filosofia i aquestes metàfores?
1: Sí, sí, bueno, les cançons sempre m'ajuden a superar coses o a explicar coses que em costaria dir-ho, perquè, com deia Elvis Presley, si és difícil dir algo, canta-ho.
0: Mm-hmm. Gran filòsof, Elvis Presley.
1: Sí, bueno...
0: Escolta, tu cantes en català i cantes en anglès, sí. De què depèn que cantes una cosa o una altra?
1: Sí, bueno, sempre com escolto música en anglès, doncs és més fàcil sempre composar en anglès i després ja ho passo al català,
0: sí?
1: A l'espanyol, el que
0: sigui. En guachi-guachi?
1: O... En guachi-guachi, sí? Al CG.
0: No, vull dir que aquell anglès ja ho acabaré d'escriure després, vull dir.
1: Sí, no, bueno, a veure, el domino bastant, però no... Sí. Sí, sí.
0: La guerra no està bé és l'altre single que ara comentaves que has publicat, també té un missatge directe i humanista fins i tot, no?
1: Sí, sí, bueno, al final es diu sol, no, el títol?
0: Sí,
1: sí, sí.
0: És una cançó pacifista.
1: Sí, sí, exactament.
0: Vull dir que, a veure, tot és molt clar, vull dir, aquí no hi ha mitges tintes, diguéssim,
1: no,
0: ni dobles lectures...
1: És... Sí, és missatge
0: clar,
1: la guerra
0: no està bé.
1: Ahí està, pim-pam, directe, sí, sí, sí, sí.
0: Et declares fan, a part d'Elvis Presley, de tot el so del pop, algun pop concret, el pop britànic concretament? O...
1: Pop britànic? No ho sé, els Beatles, sí, suposo. Beatles. Lenny Kravitz m'agrada molt.
0: Home, per favor, Lenny Kravitz.
1: Sí, sí, sí.
0: I Phil Spector, si ets a Phil Spector?
1: Ah, hòstia, sí, Phil Spector. Bueno, perquè va ser un gran productor, va crear el mundo.
0: Com a persona és una altra
1: bueno,
0: cosa.
1: Bueno, clar, com a persona és una altra cosa.
0: Com a productor era l'hòstia.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: És viu, per cert, ara que ho penso.
1: Hòstia, no ho sé.
0: No, a mirar-ho. Hòstia, ara estic amb el dubte, eh? Sí, Phil Spector?
1: Jo sé que estava a la presó.
0: Estava a la presó, perquè va matar una paia, sí. però pobre, no sé, ara l'hem matat i no sabem si encara és viu.
1: Clar.
0: No, va morir el 16 de gener de l'any 2021.
1: Hòstia,
0: pobre.
1: Bueno.
0: Però com a productor era algú que va trencar i va innovar.
1: Sí, i de fet era un tio molt, molt, molt seriós, o sigui, que anava molt a lo que volia. Si vols una cosa, vas a per ella.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, molt, com seria la paraula? Hòstia, molt tossut, no? Com molt...
0: Sí, tossut seria una bona manera de dir-ho, no?
1: Sí, no... Sí,
0: amb molta
1: sí.
0: determinació.
1: Sí, sí, exacte, amb molta...
0: I tu també intentes tenir aquesta determinació per aconseguir les coses?
1: Sí, sí, perquè al final, si no ets dur amb tu mateix, no... Ningú serà per tu. És a dir, hi ha molta gent, sobretot al món de la música, que et diu, ai, sí, està molt bé, sona guai. Però no és una resposta clara. De fet, a mi m'agrada més la gent que em diu que no li agrada, que això és una mierda, no sé què, perquè això,
0: sí?
1: Això és una opinió real. Vull dir, la gent que sempre
0: diu... Bueno, és una mica massoca, això, també, eh? Vull dir, que et fustiguin, perdona, eh?
1: No, però vull dir, m'agraden les opinions reals, sinceres.
0: Sí, i... perquè a vegades això, que algú t'ensabona i dius,
1: sí,
0: ui, aquí...
1: Sí, clar.
0: Millor que et diguin la meitat per davant, això tens raó. Escolta, ara que estem parlant de productors, qui és el productor d'aquesta meravella de cançó de Vulgar Drama? Ets tu?
1: No, és Ten Productions.
0: Bueno, clar, ara ho entenc.
1: Sí.
0: Clar. A veure, vius a Andorra, estudies a París i graves a Sabadell.
1: Ahí està.
0: Ostres.
1: Sí, el trio combo perfecte.
0: Doncs, doncs és que sona molt bé, què t'haig d'explicar? Sí, la cançó és un single que té molta gràcia i de seguida vas encomanar als germans Ten, que tenen la mà trencada amb això. Sí. Ho vas tenir clar o vas tenir algun dubte?
1: No, ho vaig tenir clar. O sigui, estava a Andorra tal, amb un productor que, bueno, estava bé, no sé què, però vaig tenir l'oportunitat i vaig dir de una. Venga, perquè les coses s'han de fer en sèrio, s'ha d'anar per ell i ja està. Sí.
0: I amb això estàs. Avui aquí a Terrana, aquesta fira de film de Vilaseca, que no sé si havies vingut mai aquí.
1: Primer cop.
0: A PortAventura alguna vegada?
1: Sí, un cop.
0: Està aquí al costat,
1: sí,
0: això.
1: Sí, està aquí al costat.
0: Per tant, no coneixes la fira ni...
1: No, l'estic coneixent... Està bé, mola.
0: Ja fa més d'un dia que estàs per aquí donant voltes, sí. Ja has vist una mica l'ambientillo i els escenaris i la gent que ha actuat. Ha hagut alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció del que has pogut veure, que...
1: Bueno, sí, o sigui...
0: Vas veure Uinet ahir, per exemple, o què?
1: No ens vam quedar, perquè teníem l'hotel i tal, i així descansava.
0: Està bé, i del que vas veure ahir, vas veure alguna cosa que et va cridar l'atenció, o no?
1: Sí, vam veure la Naina.
0: Naina. Et va agradar, o què?
1: Sí.
0: Home, canyera.
1: Sí, és canyera, sí. Però jo sempre he sigut més de música en directe.
0: Ah, bueno, allò era molt enllaunat.
1: Clar, sí, bueno.
0: Però mira, és que justament ahir ho comentàvem, jo vaig veure tres actuacions, i les tres eren sense músics, hi havia un baixista, no? Un guitarrista amb la Naina, però l'altre era tot bases pregravades,
1: sí.
0: I jo em sembla que el teu és totalment diferent, tu vols que hi hagi músics de veritat i hi hagi instruments de veritat.
1: Ahí està, sí, ho sents més, també tens, no sé, jo... jugo més amb la gent que hi ha a l'escenari i tal. Si no, em sento molt sol.
0: Et sents molt sol. Sí. Qui és la teva banda? Amb qui vindràs avui a tocar?
1: Avui vindré amb el Joan, baterista, Pol... tots són d'aquí, de Camp de Tarragona.
0: Sí,
1: el baterista és de Baix... de Montblanc, perdó. El guitarrista és de Baix i el baixista és de Reus.
0: I és la teva banda estable o els has reclutat per això?
1: Banda estable, ja està. Bé. Vaig tocar amb el Marc Quintillà, el Jordi Bericat, baixista de Jarabe de Palo i tal... Bona banda, tot guai. L'únic que el CGI em va demanar que canviés de banda per gent més jove.
0: Perquè eren massa cars.
1: Exacte, també.
0: Que ja ens coneixem amb el Jordi.
1: No és que siguin massa cars, però clar, per algú que és emergent i tal, bueno, sí.
0: Està bé. Vale, per tant, estàs estudiant a París.
1: Exacte.
0: Vius, el teu seu és a Andorra. Però els músics són de Tarragona.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Deus tenir un cotxe elèctric, o de mínim, perquè si no... que si no, la despesa en gasolina és important.
1: Sí.
0: Com ho fas? No, ara en sèrio. Com ho fas per coordinar-te amb la banda, per assajar? Els fas pujar a Andorra o què?
1: No, perquè com són tots d'aquí de Baix, són... Bueno, aquest any ja acaben d'estudiar de talla de músics, llavors quan hem d'assajar anem allà i ja està.
0: M'acuc actuar aquest vespre a partir de 3:15 de 8, no?
1: A les 9. Sí, a les 9.
0: A les 9 en punt, al Parc de la Formiga, en un concert que dura 45 minuts, que és un format que a mi és ideal, 45 minuts és perfecte.
1: A mi m'encanta.
0: Ni curt ni llarg.
1: Sí.
0: Què hem d'esperar?
1: Passar-s'ho bé, canya, força i algo autèntic. Sí.
0: Què és autèntic per tu?
1: Pues, no sé, ser tu mateix i ja està. No... Vull dir, no hi ha res com superpreparat, no és com supercomercial. O sigui, pot ser les cançons una mica, sí. Però el concert en si és molt proper.
0: És molt proper?
1: Sí.
0: Per tant, dius que això, que la gent connecti amb el que està passant a l'escenari, no? Que això és el complicat, eh?
1: Sí, perquè molts cops està tot com molt programat i tal, no? Ara, 1, 2, 3 i entra el moment xulo amb llums, no sé què, i... A veure, no sé, està bé, però... S'ha de sentir.
0: Una altra de les coses que crida l'atenció de Macuc és la teva imatge, que em fa la feta que la cuides molt.
1: Sí.
0: Aquest punt roquer, aquesta estètica, que bé, que es veu cuidada, diguéssim, no? Fins a quin punt li dones importància a tu?
1: A veure, és molt important, quasi, o sigui, no diria més que la música, però és jugar un rol bastant important. Mira, per exemple, Michael Jackson, els Rolling Stone, és a dir, és gent que... Dius el seu nom i ja te la imagines al cap, no? Amb Michael Jackson, amb els seus passos de ball, el seu petinat així i tal. És molt important.
0: És el primer cop que actues al Principat o ja has tocat altres vegades per aquí baix, no?
1: Sí, vaig fer un concert al BAM de la Mercè fa 2 anys. I...
0: Fa 2 anys?
1: Sí, no? El 2024, sí.
0: Sense tenir res publicat aleshores, doncs, o què?
1: Sí, tenia un EP publicat.
0: Ah, tenies un EP?
1: El Too Much Protagonisme.
0: Tu m'haig protagonisme, amb la teva banda anterior, diguéssim.
1: No, amb el Bericat, sí.
0: Està bé.
1: Amb el Bericat, el Marc Quintillà...
0: està bé. Però sembla que ara és quan una mica realment comences a donar a conèixer, no? Em fa l'efecte o què?
1: Ara dius?
0: Sí, penso,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Sí.
0: Va, jo he conegut ara últimament amb aquest, sí, amb el Vulgar Drama i tot això.
1: Sí, ara sí. A més, el, clar, Vulgar Drama ha sonat molt a les ràdios, ha estat la... la número 10 més radiada a Catalunya el mes de novembre. O de
0: això els de Flash, ja, que són molt pesats.
1: Sí.
0: I estan, tenen quatre discos, els posen totes les tres mateixos.
1: Sí, bueno.
0: Jo vull inflar molt.
1: Ja està bé.
0: Sí. Però bueno, tenen molta audiència, també, és veritat. Sí. Que t'han ajudat, diguéssim, eh?
1: Sí.
0: Estàs content de la reacció dels mitjans, de les radiofórmules? Que no és fàcil entrar a les radiofórmules.
1: Clar, no és fàcil. El CSI també m'ha ajudat molt amb això. Però sí.
0: Està bé. Escolta, Andorra i a Flashback, també et donen suport allà,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, la posen sempre allà, sí? A Andorra, sí.
0: Si no, digue'm-ho, que jo vaig allà, els dic alguna cosa.
1: Dale.
0: No m'hi faltaria. Escolta'm, doncs vindrem a veure.
1: Vinga.
0: Sí. Que sapigueu que això... Bé, ara ha parat de ploure, però que no patiu, perquè a partir de les 6 de la tarda això s'ha de començar a obrir el cel, i a les 9 ho tindrem tot a punt per escoltar el directe de Macuca amb la seva proposta rockera, amb actitud i cançons boníssimes. O sigui que tenim els ingredients. A l'any que ve vull veure Eurovisió amb Andorra.
1: Vinga. Sí. Ens veiem allà.
0: Ens veiem a Andorra, si et sembla. Ens marxem amb aquesta que es diu La guerra no està bé.
1: Vinga.
0: Va, Macuca, gràcies per venir, molta sort i fins la pròxima.
1: Moltes gràcies a tu. A fondo!

Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.

Cançons de Uinet en el seu disc Uineta Verificada, que hi vam poder gaudir en directe a aquesta Film de Vilaseca. Des d'avui fem el programa Catalunya Express en directe, com fem ja des de fa moltes edicions, no m'atreviria a dir totes, però pràcticament totes. És la 22ena, el 22è any en què Ràdio 4 et porta el que està passant en aquesta fira de música emergent i familiar de Vilaseca. Una fira que comença, que va començar dijous passat, perquè a banda de la proposta de actuacions obertes del públic en general, hi ha tota una part professional de trobades entre músics, mànagers i programadors que conformen una programació que no veu el públic en general, però que també serveix, doncs, això, perquè els programadors puguin veure propostes noves i es facin negocis, que és el que es tracta, perquè això és una fira i les fires van d'això de comprar i vendre el que després podrem veure en les diferents programacions dels ajuntaments, de festes majors i d'actes diversos al nostre país. Perquè han passat, per exemple, artistes com Lil Dami aquest any, vull dir, Lil Dami, Cristiana, OK Déu, o, per exemple, aquesta banda que s'acaba de publicar, que s'acaba de presentar fa molt poques setmanes i que arriba des de Vic. Es diuen Muniats i van estar aquest dijous fent un showcase amb les cançons del seu disc de debut que barreja el jazz i el rock. Escoltem, per exemple, aquesta que es diu Voldria. Voldria.

convertir-me en mainstream, tenir els premis de Hitchcock. Voldria cantar com un Mirlo i morir-me d'èxit. Si no és per la music, pel Tetris. Voldria que em toqués la Primitiva, tenir la Tula de Messi per un dia, passar-me tota la nit al llit amb l'Angelina mentre en Brad mira. T'imagines? Que

0: vaig veure lliure a Palestina. Voldria ballar batxat amb la Nati, tenir la màgia d'en Harry, les cordes vocals d'en Freddy. Tornar a tenir-ne 20, voldria 3 o 4 Grammys per aquest Tiny. Voldria tirar viva els Figa Flowers i aixecar-li el dit al rei d'Espanya. Que ningú dormís davant la caixa i que es llevessin de llit la vida iaia. Yo!
1: Edu, tio, ets molt pesat amb la guitarra, tio. Però molt pesat, tio. T'ho han dit molts cops, tio.

0: Esteu preparats?
1: De Vic, vigatans de pura cepa, que diuen aquesta colla que es diuen Muniats i que es van presentar aquest passat de dijous en aquesta fira professional de Vilaseca, la fira professional d'aquesta FIM de Vilaseca, que està dirigida per al nostre convidat d'ara, que és en Martí Marfà. Què tal, Martí?
2: Hola, Joan, com estàs?
1: Quina vista que tens, portar els Muniats.
2: Sí o què?
1: Home.
2: T'agraden o què?
1: A mi, bueno, tenen aquesta cosa vigatana, aquesta cosa descarada, no?, i fresca. Jo els veig una mica com els Oques Grasses, edició 2.0. No sé com els veus tu.
2: Ostres, és, bueno, no, és atrevit, això que dius, eh?
1: Sí, és molt atrevit. M'acabo de tirar a la piscina.
2: Déu-n'hi-do.
1: I no els he vist en directe, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Que... Com va anar dijous? Els vas poder veure tu o no?
2: Sí, els vaig poder veure molt bé, molt bé. A veure, s'ha de dir que està, o sigui, era el segon o tercer bolo que feien.
1: Sí, sí.
2: I per tant, bueno, tenen recorregut, han de polir cosetes, però, hòstia, és una proposta que jo, la que la vaig sentir, vaig veure aquests directes que havien gravat i tal, vam dir, hòstia... Això pinta molt bé, això apunta maneres, a més és un estil...
1: Bueno, és un estil... Que barreja moltes coses.
2: Barreja moltes coses.
1: Són molt descarats, no?
2: Exacte, són molt descarats, tenen... Bueno, tenen una posada en escena així molt ben... O sigui, que sembla mentida que per acabar de començar ja tinguin tan clar quina és la seva línia estètica, també. Vull dir que, bueno, a veure, tot, pot passar de tot amb la música, Marcia,
1: sí.
2: Ja ho saps, i més amb grups aquests tan incipients, però... Però, bueno, que si això tira endavant, se'n podem sentir parlar, jo crec.
1: Segur. I més, ahir ho parlàvem, no sé qui, jo no has portat molts anys venir a aquesta fira, ja ho saps, més anys que tu, segurament,
2: home.
1: Perquè tu fa uns quants que estàs al capdavant.
2: Sí, poquets.
1: Poquets. Però Ràdio 4 sempre ha tingut la intenció de venir aquí i explicar el que passa en aquesta fira. I amb tots aquests anys que han anat venint, ens hem adonat que realment aquí... vens a fer descobertes i realment teniu un molt bon ull a l'hora de fer la tria del cardell. T'ho dic de veritat, no és per fer-te la pilota. I més últimament, els últims anys, que ho encerteu bastant. O sigui,
2: bueno,
1: el que passa
2: per
1: Vilaseca, després veus que creix i que es converteix en una cosa gran i important. I jo aquí vull els primers concerts de moltes bandes, totes, Manel, Obeses, Mil i Una, el Petit de Calaril.
2: Sí, a veure, aquest era el nostre repte. Quan ens hi vam tornar a posar el 21 i jo vaig tenir l'encàrrec de dirigir-ho, aquest era la motxilla que tenia, i aquesta és una motxilla que pesa, perquè no és fàcil tenir aquest ull. Vull dir que les anteriors direccions van tenir la capacitat de fer això, i bueno, nosaltres, jo, i que no ho faig sol, també hi ha la Marta Meia amb l'assessorament artístic a la part emergent, i la Violeta Margana amb la part familiar, doncs intentem també seguir aquesta estela i estar a l'altura. I és veritat que de la mateixa manera que n'hi ha moltes que les encertem, n'hi ha que no, perquè al final estem en una escena que és emergent, i l'escena emergent també és molt fràgil. I hi ha propostes que poden ser molt interessants, però si després no hi ha un recorregut, un acompanyament professional darrere, doncs tampoc, després no hi ha,
1: no,
2: després
1: evident,
2: no hi ha continuïtat, no? De fet, per això és una fira professional, i per això treballem molt també amb els professionals que acompanyen els músics, que estan al voltant dels músics, que distribueixen, que els programen, no? Perquè això és clau després, perquè la creativitat sola... La creativitat és la matèria prima, però la matèria prima sola...
1: No, hi ha d'haver una infraestructura darrere,
2: exacte,
1: no? Una cosa que tenen suport a tot això. I aquí es troba tota aquesta gent, no? Els programadors, els mànagers, els músics, i els que ho faciliten d'alguna manera perquè doncs això, les propostes dels músics tirin endavant i floreixin.
2: Totalment, una mica aquesta és la idea d'una fira professional, no? O sigui, habilitar l'espai perquè tota aquesta infraestructura, no?, tots els agents que la conformen i que la fan possible, doncs es trobin, interaccionin, trobin maneres de col·laboració, i la veritat és que això sí que jo penso que ho hem anat aconseguint aquests anys, que és una cita que el sector la té com a referència, i que a més aquests dies ens ho deien, que troben que és una cita relaxada,
1: sí,
2: que és una cita on es pot parlar amb tothom, que està molt a l'abast, que la gent que comença a posar-se també en aquest sector li és fàcil, no? Hi ha altres fires amb les quals nosaltres treballem molt, molt estretament, però que potser tenen un abast més gros, i per tant hi ha gent, doncs, que potser passar primer per aquí o fer aquesta primera iniciació a través de la FIM, doncs li va bé. Vull dir que aquesta és una mica, segurament és el nostre valor diferencial, i és el que hem anat, diguem-ne, potenciant aquests anys.
1: Exactament, és una fira molt amable que tal com tu dius, et permet interactuar amb tothom d'una manera molt, molt natural, i surten coses molt interessants d'aquí. Però anem a les coses pràctiques. No sé si aquesta pluja que està caient, i que a partir de les 6 de la tarda, en principi, de parar, us ha trastocat d'algun moment els plans d'avui, o en principi es manté tot tal qual?
2: Es manté gairebé tot tal qual. llevat que hem reubicat algunes actuacions. Ara mateix tenim el concurs que... que és aquest concurs de trap en català que l'hem reubicat per posar-lo a la Carpa Pro, que està cobert, que té la platea coberta, per dir-ho d'alguna manera. I aquest de moment és l'únic canvi significatiu que tenim ara, i probablement ara a les 6:15 tenim un petit comitè de pluja
1: de crisi, diguéssim,
2: de crisi, on anem mirant allò dels radars i tal, i si tot va bé, doncs la resta ho mantindrem. La veritat és que heu de pensar que només hi ha un sol escenari que té la platea descoberta, que és l'escenari del Castell, i per tant, ja fa uns anys que el maig és traïdor en aquest sentit.
1: Bueno, el maig cada dia un raig.
2: Exacte.
1: I fa honor al seu nom, al lema, diguéssim.
2: Doncs ja ho vam preveure, per tant, no cal patir, tot es manté, tota la programació es manté, i l'únic que pot passar és que alguna es reubiqui de lloc i es informa puntualment a les xarxes socials, i cap problema, tot endavant.
1: Més de 700 professionals acreditats aquest any.
2: És un rècord,
1: sí?
2: sí, la veritat és que estem molt contents. Veníem de l'any passat i l'altre que ens havíem, diguem-ne, assolit una xifra molt interessant de 600-650 i estàvem allà, i aquest any hem superat els 700, cosa que és un gran èxit, i no només això, sinó que aquí hi ha dues xifres, la xifra dels que s'apunten i la xifra dels que venen. Perquè a les fites sempre passa això, hi ha gent que s'apunta per estar a la xarxa i tenir els contactes i estar a la llotja virtual i tot això. I aquest any l'afluència ha estat al·lucinant. La veritat és que l'àrea professional feia goig tant dijous com divendres i com aquest matí de dissabte, i estem supercontents perquè la veritat és que d'alguna manera és una de les nostres raons de ser, no? Que la gent respongui i que entengui que això és un espai útil i amable i còmode per treballar.
1: Jo no sé què heu fet aquest any, però sí que et puc dir, parlar de la meva experiència personal, que és el primer any, un dels anys que m'he trobat més. El fet de que hi hagi gent que digui, vist que estàs a la fira, quedem per fer un cafè, per conèixer-nos, no sé què, per presentar-te, no sé quan. A mi, que sóc un de molts periodistes que hi ha aquí, m'ha passat això, suposo que la resta de programadors i managers devien tenir l'agenda com bastant complicada. Però aquest any ho he notat més que no pas altres anys, gent de ganes de fer networking, diguéssim.
2: Clar, bueno, una mica aquesta era la idea, és el que passa, no?, en les fires que es comencen a consolidar, no?, que allò uns dies abans de la fira comences a rebre mails de gent convidant o explicant-te que serà la fira, i alguns convidant-te directament, i d'altres dient-te que a veure si podem quedar a tal hora a tal lloc, i d'això és una mica el que... Nosaltres hem de propiciar l'espai, la infraestructura i la gent, diguem-ne, doncs que faci les trobades i les aliances que cregui convenients.
1: Que d'això es tracta. Però vaja, defenseu aquest model de fira slow, diguéssim, no?, de que la gent vingui aquí tampoc amb l'estrès, sinó que gaudeixi una mica de l'entorn, sí, i del contacte amb la resta del sector.
2: Exacte, o sigui, això es basa bàsicament en això, tenir un espai on es poden trobar tranquil·lament, tenir una escala també continguda, i també una cosa, és una fira d'itinerari únic, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha altres fires, doncs, que tu has de fer-te el teu itinerari perquè hi ha moltes coses que passen alhora. A la Fira Vilaseca gairebé només hi ha una sola cosa cada hora, diguem-ne, cada franja horària, i això fa que també facilita, perquè, diguem-ne, tu vas una mica amb el fil de la programació, mm-hmm, i no t'has de fer el teu itinerari específic, que això també implica una feina i un estrès i triar, i ara aquest no, i tot això, no?
1: Dins del calendari d'esdeveniments i de fires professionals en el món de la música o de l'art escènic en general, hi ha Fira de Tàrrega, hi ha el Mercat de Música Viva, hi ha la Fira Mediterrània, i vosaltres també esteu dins d'aquest calendari. Teniu alguna mena de... interactuar d'alguna manera amb la resta de fires? Teniu alguna mena de xarxa creada de fires que es fan durant l'any al país?
2: Sí, nosaltres hem anat establint durant aquests anys acords amb totes aquestes fires, especialment els mercats estratègics, perquè nosaltres creiem que la Fira Vilaseca és una fira estratègica i aspirem a l'acreditació de mercat estratègic tard o d'hora, no? I per tant hem fet diversos acords. L'últim que hem signat és aquest any amb Fira Tàrrega, que hem signat un acord, i aquest i hem programat conjuntament a Sound de Secà, que van actuar dijous i que també estaran a Tàrrega. Amb Fira Mediterrània tenim una relació molt estreta des del primer dia i compartim moltes propostes, intercanviem i treballem junts. I també és important dir també que amb el Mercat de Música Viva de Vic, enguany, a part de tenir un acord d'intercanvi i de relació, també ens hem incorporat en un programa que es diu Acceleradora, que comparteix mercat i cases de la música i nosaltres també, en el qual s'ha acollit aquest any la publicitat, que és un quartet de pop rock una mica garatgero en català, que seran, diguem-ne, acompanyats, impulsats, diguem-ne, per aquests tres agents, no?
1: Martín Marfà, a més de ser el director artístic d'aquesta fira, és un gran prescriptor musical. Bé, suposo que per això estàs aquí a cap davant d'això. I sembla que, ara m'ho diràs tu si és veritat o no, heu detectat un retorn a les sonoritats elèctriques, al rock i a l'electricitat, o què?
2: Sí, totalment, totalment. La veritat és que... Hòstia, ens pensàvem que la música urbana havia enterrat les guitarres elèctriques.
1: T'haig de dir, per això, jo hi vaig veure tres concerts al vespre, Tot era bases programades.
2: Sí,
1: i una sola guitarra en tota la nit vaig veure.
2: No, perquè ahir era una nit molt urbana. La vam fer expressament. Però aquesta nit, per exemple, tenim el Maco, que acaba d'Andorra i
1: ha estat aquí fa un moment.
2: Pues és un rockero total.
1: Un rockero, sí, sí.
2: Tenim el Sodi, no?, amb el seu...
1: De Tarragona,
2: Britpop. Tenim aquests que he esmentat, la publicitat, que també és un quartet. Vull dir que tota aquesta... O sigui, la banda clàssica de pop rock, de bateria, guitarres, baix, veu, torna, ens pensàvem que no, però torna.
1: Però és allò, la llei del pèndol, no?
2: Sí, la música i amb l'art en general és així, vull dir que... I després també, abans que deies els moniats, doncs totes aquestes sonoritats soul, funk, tota aquesta actualització o aquest retorn a les inspiracions dels 70, dels 80, tornen, teníem els moniats l'altre dia i el mateix dia també. Ens han quedat uns dies bastant monogràfics estilísticament, perquè el dijous van tocar moniats i després va tocar l'Hockey 10, que la Jackson 5 al catalana, diguem-ne.
1: Sí, bases de Prince eren...
2: Exacte.
1: Te vas a ser Prince.
2: Sí, total. Sí. I alguns temes, això que dic, que som una mica Jackson 5.
1: Total. Sí, sí, sí.
2: I llavors hi ha tota aquesta altra onda, no? Aquesta onda de música negra, vuitantera, setantera, català, que també em sembla bastant interessant i molt... que molt alegra molt l'ànimo, la veritat.
1: I aquesta discriminació per dies, que és volguda o ha sortit així, diguéssim?
2: Ha sortit... A veure... mira, la veritat és que és una mica de tot, és a dir, ha sortit una mica així perquè no sempre tots els artistes tenen totes les dates disponibles, però sí que després procurem que les coses tinguin una mica de coherència i després també, com sabeu, això es treballa amb tots uns equips i tenim pues, els equips tècnics, no? Les persones que s'encarreguen de producció i del so, que també els hi beneficia, no? Els ajuda si tu un mateix dia poses dos o tres propostes del mateix estil.
1: Clar.
2: No? I llavors ens ha quedat una mica això, la primera nit tenia aquesta sonorita més de 70-80, bueno, del soul, funk i tal, ahir, com hem dit, la urbana, i avui tindrem coses més rockeres.
1: Més rockeres.
2: Sí.
1: I sense deixar de banda, que clar, a la FIM Vilaseca, si Fira de Música seria el nom, Emergent és el cognom, i Familiar és el segon cognom, i també hi dediqueu carinyo, diguéssim, a la promoció de música familiar, perquè hem passat el Poni Menut, Sardins en Llauna, i el diumenge tanquem amb la Colla Pirata.
2: Sí, de fet, és la secció que dediquem carinyo i que hi dediquem molts esforços en el sentit de suport a la creació. És a dir, nosaltres aquest any hem d'alguna manera articulat tot un seguit de... Totes les accions que fem en pro del suport a la creació, però que ja venim temps fent-la, i que sobretot el dediquem a la música familiar, que així és com l'escena emergent, ho hem dit altres vegades, té molta oferta, molta creativitat i poca demanda, perquè no hi ha prou espais, diguem-ne, d'exhibició. La música familiar passa exactament el mateix, és a dir, hi ha molta demanda, hi ha molt de públic i no hi ha suficientment oferta. I per tant, o a part de suficientment oferta amb la qualitat i amb la innovació que nosaltres desitjaríem. Llavors, hem fet un esforç en els últims anys per implicar-nos en produccions, per acompanyar propostes, etc. Aquest any, per exemple, ens vam implicar en la nova proposta de la Tresca i la Verdesca, Sardines en Llauna també els hem acompanyat. Vull dir que estem implicats, diguem-ne, en aquest segment perquè creiem que hem de pensar en el públic menut com un públic amb tots els drets i amb un criteri i amb tan, diguem-ne, tan equiparable com l'adult i, per tant, els hi hem d'oferir propostes que siguin potents, de qualitat, innovadores, de risc, etc.
1: No, i ara mateix una bona sortida per molts músics que veuen que en aquest nínxol hi ha molt camí per córrer.
2: Exacte, mira, justament el dijous vam tenir el Lildami.
1: Sí, un espectacle per a canalla.
2: Exacte, un espectacle per a escolars, superinteressant, per a escolars d'institut, diguem-ne, de secundària, que és un espectacle molt interessant perquè fa música i també fa conversa, diguem-ne, és com una entrevista amb el senyor Chen.
1: Ah, sí?
2: Sí, i per tant els explica, bueno, coses tan interessants i tan importants com per aquestes edats, com per què ell canta en català i la necessitat d'expressar-se en la llengua catalana per cantar música urbana, la cultura de l'esforç, la necessitat, bueno,

0: especialitzats. Clar. Que nosaltres encara no hem fet. Ens agradaria, bueno, el dia que siguem fira estratègica, pues, ho farem, perquè l'ISEC ho promou amb totes les fires estratègiques, però sí que recollim una mica cada any això, quins interessos els programadors han tingut amb les propostes que hi ha aquí i quina intenció tenen de programar-les. Estem normalment, o sigui, sempre els hi preguntem si de les propostes que han vist a la FIM tenen intenció de programar-ne alguna. Els programadors els i aproximadament cada any ens situem en la forquilla entre el 70 i el 80%. O sigui, 70 i el 80% dels programadors diuen que hi ha alguna de les propostes que han vist a la FIM que la
1: programaran.
0: Cosa que això està molt bé.
1: Carai. Mm-hmm. Doncs ens quedem amb aquesta dada. Porta 5 anys al capdavant de la fira.
0: 6.
1: I teniu ja dates per l'any que ve. Vol dir que també estaràs al capdavant l'any que ve?
0: Sí, l'any que ve també.
1: 6 i 9 de maig.
0: Del 6 al 9 de maig, sí, exactament.
1: I quan acaba això, quan demà tanqueu la persiana d'aquesta edició, ja esteu treballant, de fet, segurament.
0: Sí, de fet, jo el que em passa és que, clar, al final jo faig la direcció artística i aquests dies, d'alguna manera, sóc el que tinc menys feina.
1: Clar, tu ja ho tens fet.
0: Perquè jo ja ho tinc fet. I llavors el que em passa aquestes nits de la FIM és que dormo molt poc perquè ja estic pensant en la següent. Em va cap a tot taco i llavors ja penso en la següent. Després d'aquí uns dies ja em relaxaré i ja d'allò. Però sí, per mi d'alguna manera, quan tanco la programació tant professional com artística d'un any, ja em començo d'alguna manera a albirar el següent any.
1: Però jo crec que està molt ben dimensionada i ho teniu molt, molt, molt apamat. I una de les coses que s'agraeix als que venim a treballar o a veure és que tot va estar com un rellotge, vull dir que va tot bastant apamadet i tal com tu deies abans, pots seguir els concerts sense haver de córrer ni haver-te de sacrificar o de triar una cosa o l'altra. Vull dir que en aquest sentit... un aplaudiment, perquè realment s'agraeix moltíssim que sigui
0: sí.
1: Així.
0: Bueno, això és tot una consigna que a mi em vaig voler dir al principi tot els responsables tècnics, de dir, escolta'm, els programadors venen aquí a treballar, no ens podem endarrerir ni un minut en els inicis dels concerts, hem d'anar com un rellotge perquè és un respecte a la seva feina i també perquè puguin perquè els itineraris que ells s'han muntat o les reunions que han tingut després no els hi quedin descavalcades, no?
1: Exactament, doncs el Martí Marfà és el director artístic d'aquesta FIM de Vilaseca que s'acabarà demà amb l'actuació de la Colla Pirata a partir de 11:45 del matí aquí on estem ara mateix en directe al celler de Vilaseca, un espai recuperat meravellós que val la pena venir a veure, ni que sigui no, ja no cal ni gaudir de cap concert, venir a veure aquest edifici que és sensacional. Martí, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i enhorabona per la feina.
0: Gràcies a vosaltres i esteu convidats com sempre cada any.
1: Va, arribem a les notícies amb la Colla Pirata.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: En les properes hores, Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla humanitària a Gaza que va capturar aigües internacionals el passat 30 d'abril i que manté retinguts en presó provisional. Saif Abukashek i Tiago Ávila es mantenen en vaga de fam, en el cas del Saif també vaga seca sense veure. La notícia de l'alliberament s'ha conegut mentre celebrava una concentració davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Ha estat la dona del Saif, Sally Issa, qui ha anunciat als centenars de persones reunides aquesta notícia.

0: i han esclatat d'alegria.
1: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Des de la Global Sumut celebren la notícia, però asseguren que mantindran la mobilització fins que s'alliberin els palestins empresonats a Israel, s'acabi el genocidi i també la fi de l'ocupació dels territoris palestins. I més assumptes. El president del govern central, Pedro Sánchez, defensa que donar port segur a l'Ondius és un deure moral i legal d'Espanya. El creuer afectat pel brot d'antivirus serà els arribarà demà a primera hora al port de Granadilla d'Abona, a Tenerife. Els 14 espanyols que hi viatgen seran els primers a desembarcar. Es farà el més ràpid possible, de forma aïllada i sense cap contacte ni risc per a la població local, segons ha defensat el govern central. El desembarcament es farà per grups segons la nacionalitat i quan l'avió per portar-los al país d'origen estigui preparat. Escoltem a Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
2: Puedo confirmar que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.
0: El vaixell romandrà el temps mínim imprescindible i necessari en aigües espanyoles. Posteriorment seguirà viatge cap als Països Baixos, a país que es farà càrrec de la desinfecció. La veïna de Barcelona, que va tenir contacte en un avió amb una ciutadana neerlandesa morta per antivirus, ha ingressat asimptomàtica aquest migdia a l'Hospital Clínic, on se sotmetrà a una quarantena obligatòria d'entre 3 i 6 setmanes, tal com marca el protocol pel seguiment dels contactes. I ja ha quedat restablerta la circulació a la línia R8 de Rodalies entre Granollers i Rubí, que havia estat suspesa des d'ahir divendres pel descarrilament d'un tren de mercaderies al voltant de Rubí. Es manté, com abans de l'accident, un servei alternatiu per carretera limitat al tram Rubí Camp Banyolrat, Martorell Central, Universitat Autònoma de Barcelona. El nou incident a la xarxa ferroviària pel qual es tracta d'un nou incident a la xarxa ferroviària, volem dir, pel qual el secretari general de Junts, Jordi Turull, demana el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Què més ha de fer la consellera Paneque perquè se la cessi? Quins episodis més d'incompetència, de ridícul i de vergonya aliena han de passar perquè se la cessi?
0: Recordem que des d'avui els usuaris de Rodalies han de tornar a pagar els seus bitllets. No ho feien des del mes de gener pel desgavell del servei arran de l'accident de Gelida, amb trams tallats i limitacions de velocitat. Ara, però, la Generalitat i Adif diuen que ja ha tornat la normalitat al servei i que per això deixa de ser gratuït. Però no pensen igual els usuaris.
4: Que s'acabi lo gratuït em sembla malament, perquè el servei no és ni el que hauria de ser, encara. O sigui que no em sembla bé, tampoc.
5: Perquè jo abans no pagava i anava això millor, que ara que ho pago trimestralment, antes jove i tot això, i va de cap a pitjor.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa la proposta del nou model de finançament autonòmic pactada amb el govern central com una via per reduir desigualtats que, al seu parer, beneficia totes les comunitats autònomes i contribueix a enfortir Espanya. Illa assegura que el nou model corregeix desequilibris territorials i ha retret al Partit Popular que el critiqui sense haver presentat una alternativa concreta durant els últims anys, adreçant-se concretament al president andalús i candidat a la reelecció, Juanma Moreno.
6: ¿Y qué problema tienes en que aquí mejoremos también la financiación? ¿No te importa la financiación de la sanidad en Cataluña? ¿No quieres que José María Guzmán, que Román Ruiz, que Manuel Ortega, que todos estos catalanes andaluces tengan mejor sanidad aquí? Porque nosotros sí que queremos que tú la tengas en Andalucía.
0: Declaracions del president Illa durant la Festa de la Rosa del PSC del Vallès Oriental, celebrada a Montmeló. I en esports, futbol, 35a jornada de la Lliga en primera divisió. En joc, el partit en lluita per la permanència. Sevilla Espanyol, en aquest moment, minut 76 del partit, marcador provisional de 0-1. Victòria provisional per a l'Espanyol. Demà serà el torn per al Barça, que rebrà el Real Madrid, un clàssic en què de guanyar o fins i tot empatar els culers es proclamarien campions de la Lliga. Escoltem el tècnic, Hansi Flick.
7: No, it's I'm only focused on this game and as a not a normal game. I know that for everyone.
8: Només estic centrat en el partit, malgrat que ja sé que no és un compromís més i que és especial per als aficionats, per al club, per als jugadors, també per nosaltres, per a l'staff. Volem guanyar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una cosa que crec que és al·lucinant i que no és normal aquí a Espanya. Així que això és el que volem fer, res més. Només estem centrats en el partit, tenim clar com s'ha de jugar i això és el que volem veure.
7: Focus on our performance, very clear how we want to play. This is what I want to see.
0: La informació torna al punt de les 7 aquí a Ràdio 4.
9: Ràdio 4. Ràdio 4. Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.

L'adaptació al català d'aquest clàssic dels Who, el My Generation, en la veu d'aquesta joveníssima banda tarragonina que avui podreu veure, si voleu, en directe en aquesta fira de Vilaseca, des de on us saludem en directe, des del Catalunya Express, aquest dissabte a la tarda, avui és 19 de maig, són les 6 de la tarda i 8 minuts, i ens espera encara una hora al teu costat i al costat dels protagonistes d'aquesta fira de Vilaseca, com, per exemple, Naina, que va actuar-hi ahir i amb qui parlarem ara tot seguit.

0: Estem al Castell de Vilaseca parlant amb Naina, que és una de les artistes que actua, o va actuar, per quin sentiu, dissabte, ahir divendres, en el marc d'aquesta Fira de Vilaseca, que és una trobada tradicional per nosaltres aquí al Catalunya Express. És la Naina, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar així, molt agraïda perquè m'hagin convidat la primera vegada que estic i espero que no sigui l'última, la veritat.
0: Vas una mica perduda, perquè, perquè és una experiència nova per tu. Com tantes deus estar visquent ara, que tot just comença la carrera, imagino.
1: Sí, bueno, això acaba de començar, és un dels primers concerts de l'any i molt guai. Esperem que la gent que vinga disfrute molt del que tenim preparat per a ells i per a elles i a gaudir tots.
0: Estàs presentant un àlbum que crec que no és el primer que publiques, o sí?
1: És el primer LP complet, és el primer disc sencer complet. Sí que és veritat que vam arrencar amb Atrevida, que és un EP de 6 cançonetes, i després aquestes 6 cançons se van sumar al disc sencer, que és el de Vives o Mortes, que sí que és el primer disc que he fet.
0: Exacte, vam parlar amb tu fa uns mesos, parlant d'aquest llançament de Vives o Mortes, i vam tenir ocasió d'això, de veure'ns, però de manera virtual. Ara et posem, et veiem físicament aquí a Vilaseca, i no, suposo que és... El d'avui és una mica de tret de sortida d'una gira, pràcticament, no? Com ho planteges, el d'avui?
1: Mira, el directe està pensat única i exclusivament perquè la gent disfrute molt del concert, perquè al final jo el que demane quan vaig a un concert d'un artista que m'agrada és disfrutar, no?, de la música i de tot l'espectacle que ens tenen preparats. Així que el meu objectiu principal sempre en un concert és que la gent disfrute moltíssim, que disfrute tant de les cançons com del missatge que volem transmetre i sobretot que recordin aquest concert sempre i que tinguin ganes de tornar a veure'n un.
0: Has col·laborat amb Figaflaues, amb La Fúmiga, per un artista emergent com tu, superjove. Què hem vist en tu per acceptar la col·laboració? Què creus?
1: Mira, la veritat que no els he preguntat directament què han vist, però sí que jo estic molt agraïda que artistes i projectes tan grans ja i tan consolidats en la indústria musical confien en este projecte, perquè al final estem en el punt zero de la partida encara, i és un plaer poder comptar en aquestes veus tan boniques i que li sumen tantíssim a totes les cançons a la que s'empuixen.
0: Per qui va venir a veure ahir a Vilaseca, ja haurà vist el teu directe, però qui no t'hagi vist encara, què els hi prometem?
1: Mira, jo els puc prometre que van a disfrutar, que van a passar per totes les emocions per les que el disc intenta que la gent passi, que és que tu vas a poder anar al concert i vas a poder riure, vas a poder plorar, vas a poder abraçar al teu millor amic, a la teva millor amiga, a la teva família, a la teva parella, i vas a poder ballar. El que jo pretenc és que la gent se'n vagi del concert sense veu, perquè això voldrà dir que haurà cantat i haurà disfrutat i que se'n vagin a casa i que acaben rebentats, com diria jo.
0: Home, com a objectiu no està gens malament, que la gent es deixi anar una mica, que a València no ho sé, que aquí a vegades costa.
1: Mira, te diria que així jo estic molt contenta en el públic que ha vingut sempre als meus concerts. També és veritat que és de les primeres vegades que estic als Països Catalans, i així tot crec que és un públic superguai, crec que ens han rebut d'una manera increïble, esperem que continuï sent aixina, i sí que és veritat que són públics distints, però jo els tinc que estimar per igual.
0: Cites com a influències Beatles, Trueno, Oques Grasses i Amaya. Això és un còctel que no sé com gestiones tu.
1: Mira, he tingut la sort d'eixir d'una família de músics que m'han ensenyat moltíssimes coses, per exemple els Beatles, que són com el grup de la meva vida, i tinc aquesta sort, no?, de tindre aquestes arrels que m'han ensenyat tantíssima música, i jo crec que el meu estil o l'estil que intento buscar és una barreja de totes aquestes coses que a mi m'han emocionat alguna vegada en la música.
0: Amb només 20 anys ara deus tenir, inicis aquesta carrera en solitari, però explica'm la teva família, que tu vens de família de músics?
1: Vinc d'una família de músics. Mira, mon pare, director de cors, mon tio, professor de música, ma tia, ballarina, la meva iaia tenia el professional de piano. Bueno, realment tota la meva família està envoltada d'art en general, ja siga ballar, ja siga música, ja siga pintura, i crec que això és el que ha fet que jo ara siga l'artista que sóc i que crec que vull ser en un futur, i tot això és gràcies a aquestes persones que són la meva família.
0: T'has sentit una mica obligada a agafar aquest camí, o ningú t'ha obligat?
1: No, gens, de fet no apuntava maneres, de menuda no apuntava gens maneres i ningú se ho esperava, però sí que és veritat que jo he descobert una cosa en la música que no m'ha donat cap altre hobby ni cosa que he fet en la meva vida, i és que m'ha donat a gent, m'ha donat sentiments, és com el refugi on jo puc resguardar-me cada vegada que tinc un dia dolent o cada vegada que vull explicar alguna cosa que em posa feliç, i crec que això és el punt clau i el punt que no vull perdre mai, que és que la música no siga una feina, sinó siga sempre com l'amor de la meva vida.
0: D'alguna manera, i corregeix-me si m'equivoco, barreges això, música festiva i electrònica. Una mica la teva proposta seria, passa per aquí. Suposo que em deixo coses, eh? Hi ha altres elements, imagino.
1: Bueno, és una barreja un poquet de tot. Sí que és veritat que el disc, com te dia abans, intenta passar per totes les fases possibles d'una vida d'una xiqueta de 9 anys, al final. Però m'agrada, en els estils musicals, poder crear emocions diferents en cada una de les persones que l'escolten, com tu has dit, música electrònica, pop, perquè al final és el que més he escoltat en la meva vida i del que més referències tinc. També m'agraden molt les balades i jo crec que un poquet de tot. Sempre dic que no m'agrada tancar-me en un estil com a tal, perquè jo que sé, igual mal sé un dia i m'agrada provar a fer una altra bachata o un reggaeton, no tinc ni idea, però crec que això és lo guai, poder anar descobrint-se poquet a poquet conforme va passant el temps.
0: Vam veure a la festa de Sant Jordi a l'Adam, veiem aquí que són bolos aquests, una mica de promoció, una mica per anar sembrant una mica, però bolos de veritat, diguéssim, això entre cometes, ens tens ja de programats aquest estiu al Principat?
1: A les meves xarxes la gent podrà trobar de moment tots els bolos que tenim tancats oficials. Sols vos puc prometre que anem a estar molt pel País Valencià, que anem a estar també molt per Catalunya, i és una cosa superguai poder anar arreu de tots aquests llocs a ensenyar el que tenim, i esperem que la gent disfruti allà on anem.
0: Això de ser l'artista revelació de la temporada, t'afegeix pressió per tu o tu ho portes bé?
1: Mira, jo intento no creure millors titulars. La veritat, preferisc seguir en la meva bombolla des de casa, que estic molt a gust, amb els meus amics, en la meva família, i sols vull estar orgullosa de mi mateixa, que els meus estiguen orgullosos, més enllà de tots els titulars que poden haver de l'artista revelació o el llegat de tal o de no sé qui.
0: Però està bé que ho diguin també, no?
1: Home, està molt bé, perquè això significa que reconeixen tota la feina que estem fent i tot el que jo he estat fent durant tots aquests anys, així que molt contenta, òbviament.
0: Que has recordat que això de Naina venia de la teva germana, que et va posar el nom, oi que sí?
1: Va ser la meva cosina. La meva cosina, perquè quan jo era menuda em punxava molt que em diguera Naina, no sé per què, ella va trobar com aquest nom, i conforme em vaig fer major va ser com, bueno, és que Aina igual és un poc avorrit, i anem a fer-li com aquest regalet a la meva cosina, li va fer moltíssima il·lusió, i posar-me Naina al final, bueno, va ser un regalet d'ella cap a mi, perquè m'ha salvat, jo no tenia ni idea de quin nom posar-me, i mira, al final Naina.
0: Doncs Naina, que vagi molt bé el bolo i gràcies per passar pels micròfons del programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.

Una cançó d'amor dedicada al seu país, al País Valencià, des del Algemesí, les cançons de Naina, en aquesta ocasió, acompanyada dels Ginestar. Però no us penseu que el seu concert d'ahir, aquí a la Fim de Vilaseca, va ser només això. Al contrari, va ser una càrrega d'electricitat i de bones vibracions amb la seva banda, un disc carregat de batxata, de ritmes electrònics i de molta festa, i al costat de cançons amb sentiment com aquest. Darrere de Naina vam poder veure també el Parc de la Formiga, la proposta d'un músic tarragoní que ho està patant moltíssim amb les seves cançons, també adreçades a la festa, a les pistes de ball. Estic parlant de Marcos, a qui escoltarem ara i a qui podrem conversar d'aquí un moment.

0: Estem amb Marcos, que ahir divendres va inaugurar el Parc de la Formiga, no sé si va inaugurar o no, però va portar a Vilaseca el Chimichanga Tour. Marcos, què tal?
1: Doncs molt bé, molt content.
0: Ara ho comentàvem, Marcos és l'artista que aquesta temporada ha passat més coses pel programa i té molt de mèrit, primer perquè no ho fa tothom, això de passar repetidament durant una mateixa temporada, sinó és que ell només té dues cançons per ensenyar, això és molt gros. Ens hem enamorat de tu.
1: Home, l'enamorament ha sigut mutu, perquè, bueno, molt contents, tio, ens portem bé, sembla que la cosa funciona, doncs per què no? Xerrarem les vegades que faci falta.
0: I tant, només faltaria. Explica'm una mica com es planteja aquest Chimichanga Tour que vas portar ahir a Vilaseca.
1: Doncs mira, a Vilaseca, a més, va ser molt especial, perquè va ser la primera data que ens van trucar per afegir a la gira. Ara s'han afegit quasi una vintena de dates més. Sí, sí, sí. I a més és molt curiós perquè quan es van trucar era el Chimichanga Tour, però ara es diu el Fastur.
0: Ho he canviat a mig.
1: Sí, o sigui que és l'única data de la gira Chimichanga Tour del 2026.
0: que jo pensava, a veure, que només té dues cançons, quin show fa?
1: Doncs res, jo canto 5 minuts i marxo. I la resta del temps tothom, doncs mira, Disbaus i Xerinola. No, home, no. No, no, no. No, tenim molta versió, el que passa que són versions molt versionades al meu estil, fem molts jocs amb el públic perquè m'agrada moltíssim la interacció amb el públic, no m'agrada estar al damunt de l'escenari d'una manera freda. I, bueno, hem dilatat un show de 45 minuts.
2: Déu-n'hi-do.
1: Amb dues cançons.
2: Dues cançons, i com ho fas? Però ja té la primera versió. Sí, però
1: posar la cançó una darrere de l'altra.
0: En repeat. En bucle, diguéssim. Sí. Hi ha versions, hi ha cançons noves? Estrenes cançons en el show o encara no?
1: No, de moment no. Hi ha cançons noves, estan preparades, les tenim allà guardades, però de moment no estem presentant res nou. El que sí que estem és versionant cançons molt icòniques de tota la vida, d'una manera molt genuïna i de vegades inventant-nos la lletra. Per exemple, hi ha un vers del Llençat de l'Axan Busto que la fem en merengue nosaltres i que saps al principi allò que era un crit així aleatori que deien exactament, doncs nosaltres a l'estudi dèiem, tio, jo crec que diu aguanta la manta i jo començo que tinc fred als peus i fred a les mans i va ser molt graciós i portem una manta allà al directe i diem una increïble.
0: Escolta, de moment com està reaccionant la gent al teu show?
1: Doncs super, super mega bé. A més, clar, és que aquí hi ha un factor sorpresa, que és que era, que clar, jo porto molts anys al damunt dels escenaris amb orquestres, amb altres grups, amb altres formacions, i clar, la gent això no s'espera, perquè la gent és com que, bueno, ha vist o Chimichanga o un fenomen viral, puntual, no? I dius, bueno, anem a veure a un noi que ha tret el cap per allà, però no sap el que trobarem. I de sobte es troben un show molt festiu, molta interacció, i com que no havia de ser així el show que pertany a un artista que acaba de destacar puntualment, no? Però bueno, sí que és una sorpresa bona. Uh-huh. Les expectatives estan, jo crec, per sota del que després passa allà al damunt de l'escenari.
0: El teu projecte es va donar a conèixer d'alguna manera a l'OPFES, en va ser finalista, i des d'aleshores, doncs això, has publicat dues cançons, has compartit aquestes cançons en virals, amb això, aquesta festa que portes al damunt, i apostar una mica, doncs, això per l'humor, no sé com ho defineixes, la teva proposta.
1: Bueno, definiríem, sí que té un toc d'humor, clar que sí, perquè a més és com jo veig la vida, però sí, podríem dir que és una proposta totalment festiva. Uh-huh. O sigui, l'objectiu és portar com aquesta emoció de l'alegria i l'entusiasme a flor de pell i intentant fent uns jocs de paraules que la gent es quedi com superboja. O sigui, aquest seria una miqueta l'essència de l'estil.
0: Escolta, si cada dia algú que no coneixia, molta gent et va conèixer a través del programa Eufòria, on van fer la teva cançó, cosa que no és gaire habitual que passi amb una cançó i un artista que coneix poca gent encara.
1: Totalment, i gratament sorprès, perquè no, a més, ja sempre ho dic, no, que no hi va haver cap fil conductor, no va haver cap empenta, no, que deia, ostres, a veure si et podem fer i tal i qual, no va ser així. Va arribar a les mans de la direcció del programa musical, i els va agradar tant la cançó, i a més la cançó portava un mes al carrer, o sigui, la cançó encara no estava funcionant, i els va agradar molt, i mira, van donar amb la tecla, perquè aquella cançó ha estat la cançó amb més visualitzacions de tota l'edició d'Eufòria. Sí. Tota, l'actuació de l'Arian, si la busqueu al YouTube, doncs és la que té més visualitzacions de totes les actuacions de l'edició.
0: Tu ets de Tarragona, per tant ets de la zona, vius molt a prop de Vilaseca, i no sé si havies vingut a veure alguna altra edició de la FIM. Imagino que sí.
1: Sí, totalment. L'any passat vam estar aquí, vam estar recolzant molts artistes que ja coneixíem, sobretot a la Gigi Ros. Uh-huh. I bé, molt bé. Aquesta fira és un luxe. A més, sempre estem acostumats, els de Tarragona, a reunir-nos amb la indústria cap a dalt, pujant, i quan venen a casa és com molt especial, no? És com que, ostres, esteu a casa meva, tio, i hi ha algun company que m'ha trobat, ostres, jo ara tinc 2 hores cap fins a casa, dic, ostres, jo 2 minuts, no? Però així em petites amb mi.
0: No sé si avui tindràs temps de... Bé, ahir vas tenir temps de veure algun concert, o tens previst de veure alguna de les coses que hi ha aquest any programades?
1: Sí, home, clar que sí. Ahir tenia moltes ganes de veure la Naina, i bueno, perquè la Naina és una artista que m'agrada molt, i ens portem molt bé, una noia molt maca i...
0: Els coneixeu?
1: Sí, vam coincidir a diferents events i bueno, vaig gaudir moltíssim, tenia moltes ganes de veure-la.
0: Jo, a banda d'això, de saludar-te i de que m'expliquis una mica la prèvia del concert, t'he convocat, perquè tal com ja saps, tu ets de la zona, i volia que em fessis una mica de guia pels que vinguin de fora. Què es fa un cap de setmana en aquesta part del país, entre Tarragona, Vilaseca i Salou? Què proposes a cap de setmana, tu?
1: Doncs mira, tenim diferents propostes, no? Fem aquí la
0: guia turístic.
1: La guia turístic amb Marcos amb K. Primer, tenim el Port Aventura a 5 minuts, o sigui, és un bon moment per gaudir-hi. Després també tenim les platges de Salou, de la Pineda, que són molt boniques. A la nit hi ha un ambient super, super guai. I després la gent d'aquí, la gent, el caliu d'aquí, de la gent, això és molt guai. I sobretot quan hi ha festes majors, quan hi ha concerts, esdeveniments així al carrer, i hi ha tots els públics allà, hi ha nens, hi ha els iaios també, sumen a la festa, o sigui, un ambient molt xulo. Però jo crec que el resum seria aquest. Ah, bueno, clar, i després us heu d'emportar sempre, sempre, sempre les postres amb els festucs.
0: Ah, només faltaria. Escolta, per un divendres, un dissabte, on trobaríem de festa el Marcos? Que no tinguis polo, eh?
1: Uf, últimament tenim molta feina i no estem fotent massa festa quan no és al damunt de l'escenari, eh? Això és veritat. Però mira, podríem dir que... jo crec que em trobaríeu a les nits de Reus.
0: Sí?
1: Sí. Allà hi ha moltíssim d'ambient. Sí. I ens ho passem... força bé al centre, allà als carrerons.
0: Recordem un lloc, un bar.
1: Doncs mira, jo et diria... Mira, et vaig a dir un lloc super random amb el que anem de vegades els amics. Anàvem molt i ara hem de tornar. Al mateix passeig de la Pineda hi ha un pub super mega friki, super mega random, però que a mi m'agrada moltíssim perquè pots posar l'Spotify tu des de el que vulguis, sí, així de casolà és, que es diu Pecados.
0: Ui. Ui, el Pecados. Escolta, Marcos, és molt punto. Puc buscar Pecados aquí al Google Maps i potser ens hi trobem. Escolta, res, un plaer de saludar-te avui aquí en aquest d'allò, en aquesta fira de Vilaseca. I on et veurem, aquests 20 bolos, per on són? Que no els tens tots al cap, suposo, però bueno, algun.
1: Sí, a veure, jo què sé, llocs que em venen així al cap, tenim Vilanova i la Geltrú, i a Benissanet, i a Barcelona, diverses vegades, també hi ha...
0: Són festes majors o què són?
1: Sí, la majoria són festes majors o festivals.
0: Festivals.
1: Sí. Bueno, sí, ara que em vingui al cap... Sí. Bueno...
0: Per tot arreu.
1: Sí, per tot arreu. I hi ha més llocs que ara que mirar ara mateix. És que tot això pensa que ha passat en qüestió d'un mes.
0: Que bo. Escolta, on tu publiques això? A la teva pàgina Instagram, suposo.
1: Sí, estem acabant de tancar més dates per fer una publicació i no tenir que esborrar-la i tornar a publicar. Llavors estem esperant una mica, hem publicat les dates del maig, que sí que tenim 4 ja, fem una per setmana, i anirem publicant. Jo crec que el juny, juliol, potser tenim tot el cartell de la gira sencer.
0: Ok, per cert, que avui obres per Uinet, em sembla, no? O compartiu cartell, diguéssim.
1: Sí, compartim cartell, no compartim escenari perquè ens han separat.
0: Ah, no ho sabia, això.
1: Sí, i... però sí, clar, és una artista que s'està consolidant també a l'indústria, i els meus respectes per a ella i per a la seva proposta.
0: Vinga, doncs, que continuï la festa.
1: Sí, senyor. Fas tu aquí per tothom, Sami.

La coctelera musical del nostre convidat d'aquesta hora, en Marcos, que hi va portar tota la seva festa en el Parc de la Formiga, dins d'aquesta fira de música al carrer de Vilaseca, que avui estem vivint en directe des del celler, aquí sota cobert, en aquesta tarda plujosa, però que es va destapant el cel, i no patiu perquè aquest vespre no plourà, per tant aquesta és la previsió, i si voleu podeu anar a veure el directe d'en Kelly Isaiah, amb qui parlem tot seguit.

0: He perdut el nord, és un dels temes del nou àlbum del nostre convidat d'aquesta hora, que el podreu veure, si voleu, aquest vespre a partir de 9:45 a l'escenari del Castell de Vilaseca, en aquesta fira de música al carrer de Vilaseca, des d'on avui estem en directe. És en Kelly i Saia. Què tal, Kelly, com estàs?
1: Molt bones, molt bé.
0: Saps que ets un gran seductor, saps, oi?
1: Per què?
0: No, que ets algú que tens aquesta capacitat de, amb les distàncies curtes, guanyar-te la gent.
1: Bueno, doncs pues, me n'alegro molt.
0: El títol d'aquest disc és Odaro, dius que traduït vol dir cap endavant.
1: Exacte.
0: I no sé si ho dius en el sentit de que et trobes sempre haver de tornar a començar de nou.
1: Bueno, sí, amb tot, des de petit, no? Des que vaig sortir de Nigèria a venir cap a Catalunya m'ho vaig prendre així, com tornar a començar i cap endavant. I sincerament, tornar a començar mai m'ha tret la felicitat, sinó que m'ha afegit a la felicitat. Llavors és un lema perfecte per mi, per aquest disc.
0: Vam conèixer amb els Coers, la teva banda, que va estar al capdavant durant 10 anys, i ara és això, tornes a començar d'alguna manera amb aquest nou projecte que es diu Odaro, on d'alguna manera reivindiques la teva família i els seus orígens, no?
1: Exacte. Crec que per intentar començar a explicar un conte, és necessari començar pels inicis, no? I també li dóna sentit a la tria de l'estil que estic fent. A tothom li quadra que li faci sol, balada, pop, i doncs de cop, igual si em coneixes de fa molt temps, igual no et quadra massa que estigui fent afro, però quan escoltes el missatge i veus que tinc un camí dibuixat des dels inicis, doncs entens per què estic fent el que estic fent. Llavors és important començar per la meva família, els meus inicis i els meus orígens.
0: Per tant, és el primer cop que et submergeixes en aquest estil musical?
1: Si sóc el primer, dius?
0: Si és el primer cop que ho fas.
1: Sí, és el primer cop que ho faig, així al 100%. Amb Coes vam fer un intent, tenim cançons com Ballarem, mm-hmm. que ja començàvem ja a dir, ei, guaita, que tenim coses diferents, no? Tenim una cançó que es diu Àfrica, fins i tot amb alguna de les antigues, que potser ara no recordo els noms dels títols de les cançons, 100.000 cançons, ja tenia una mica mm-hmm. aquest ritme, no? Ja tantejava una mica.
0: I per això t'ho preguntava, perquè a mi no se'm fa estrany escoltar Kelly i Saia amb aquests ritmes.
1: Sí, això sí que és veritat, però bueno, pensa que també hi ha gent que em coneix per altres llocs i gent que m'ha vist cantar de tot, i doncs intentar, doncs, la idea era, doncs, si m'escoltes ara has d'entendre que el que estic fent ara és el que sóc, per començar, perquè els inicis, doncs, plasmar-ho en un disc i que, bueno, que sigui força interessant.
0: Kelly, tu ets fill de pastor, estàs criat en un entorn on la música i la religió van de la mà. Això també ho has incorporat en el teu discurs musical?
1: Sí, sempre. Igual no directament al missatge, sinó per l'absència d'alguns missatges. Què vull dir amb això? No em cal parlar de Déu en les meves cançons, perquè crec que cadascú ha de triar el seu propi camí, ha de parlar de les seves creences a la seva manera. Crec que els meus actes han de parlar més sobre l'amor que tinc per Déu i la meva salvació que no pas les meves paraules, perquè no cal convèncer amb les paraules, sinó amb els meus actes. Llavors, el que sí que per mi és molt important és l'absència de dir tonteries. O sigui, si no dic tonteries en les meves cançons, ja m'estic posicionant.
0: La teva família, què en pensa de...
1: Estan encantats. Mon pare, per exemple, està molt content. Allà on va, la gent li diu, ostres, el teu fill, ens agrada molt el seu disc, i està content.
0: Clar, perquè, clar, amb algú amb el teu talent, que ha passat per talent shows, els ha guanyat, que t'hem vist això, liderar formacions, amb el teu carisma... Aquest fet de no donar-se mai per vençut, de seguir endavant, d'aixecar-se quan caus, ho tens molt interioritzat, em fa l'efecte.
1: És que, a part de tenir-ho interioritzat, ho tinc molt a la mà. O sigui, és molt fàcil per mi. Per què ho dic? La música a mi m'ha salvat. Llavors, com abandones allò que t'ha salvat? La música a mi cada dia em segueix guiant. O sigui, la música em fa millor persona. Llavors, abandonar-la és perillós per mi. De fet, jo sempre dic el mateix, jo no he triat la música, a mi la música m'ha triat. I llavors, no puc fer una altra cosa que no sigui això.
0: Escolta, encara hi ha gent que es sorprèn trobar un negre cantant en català.
1: Sí. Però que hi hagi gent que sobta de que un negre parli i canti en català i que a sobre amb un accent lleidatà, no és estrany per mi. O sigui, no, de fet, cada vegada m'agrada més que la gent li sobte això. Però el que sí que hem d'erradicar i que no pot ser i que cada vegada m'estic reivindicant més amb els meus discursos i missatges i lletres és gent que ja no s'aguanten, no? Aquesta ràbia d'escoltar el català. Ja se posicionen en criticar que un negre estigui cantant en català.
0: Sí,
1: o sigui, cada dia...
0: Els propis catalans?
1: Sí, bueno, tenim catalans que fan això, però tenim més cap a l'altra banda, uh-huh. Sí, els espanyols. O sigui, no sé què els hi passa, però crec que tenen al·lèrgia.
0: Vaja.
1: Als canvis.
0: Sí, i l'altre dia et sentia en una entrevista i deies que et surts molt de natural, vull dir que no és una cosa forçada en el teu cas, no?
1: És que em surt natural perquè és un mes dels meus idiomes, saps què vull dir? O sigui, i per mi és una benedicció poder surfejar per tantes onades i descobrir coses noves. O sigui, seguiré fent el que a mi m'agrada. O sigui, quants més caps indignats s'aixequen, més escriuré i més cantaré en català.
0: Està
1: de fet,
0: clar.
1: Acaben ajudant-me a fer un disc sense en català. Quan el meu primer... La meva primera opció no era fer un disc sencer, uh-huh, en català. Si et fixes, si vas a Spotify, veuràs que tinc cançons
0: en castellà,
1: en
0: anglès,
1: i en anglès. Què passa? Que quan la gent me diu que això és el que he de fer, doncs faré el contrari. Ja està.
0: Qui vingui a veure aquest vespre a partir de 3 quarts de 10 aquí a Vilaseca, què es trobarà?
1: Es trobarà música feta des del cor, es trobarà un grup de gent, no només Kelly ja, sinó la banda que porto. Es trobaran molt de talent sobre l'escenari, es trobaran gent que té moltes ganes de fer-se escoltar, i això és lo important. Es trobaran art, i és que no hi ha un altre, o sigui, hi haurà art sobre l'escenari.
0: Jo tinc la impressió de que aquest Odaro és realment és el Kelly de veritat, diguéssim. Fins ara has fet coses,
1: sí,
0: no? Però aquí és on ets tu realment.
1: Bueno, no et trec la raó, però sí que és veritat que tot el que he fet fins ara és Kelly de veritat, però l'única diferència és el moment en què estic. Ara mateix no estic en Unbroken, el primer àlbum de Coix. Uh-huh. No estic amb Des de les cendres. No estic amb una altra cosa. Ara mateix és el meu moment és Odaro, cap endavant. Saps què vull dir? Llavors, és el disc que més... Ara mateix que em representa. Demà ja no serà Odaro, demà serà una altra cosa, qui sap. Llavors, si em dius, jo crec que això que acabes de fer és el Kelly de veritat, te diré el mateix. El que vaig fer també és Kelly, passa que ara mateix, doncs, Kelly és això.
0: Mm. Un disc edites de manera independent, em sembla, i no sé si... també tries el camí costa amunt, diguéssim,
1: sí,
0: no
1: sempre,
0: és el més fàcil.
1: Jo sempre.
0: No sé si has volgut, o realment, bueno, doncs escolta, tires amb el que tens.
1: No, perquè sincerament, acabo, és el que t'he dit abans, la música a mi m'ha triat, i acabo fent el que em surt del cor. Si faig el que em surti del cor, doncs qui diu que sigui fàcil? No ho és, de fàcil.
0: No ho és, per ningú, eh?
1: Però mira, tinc molta sort de que sense tenir res, començant, no? La gent del meu entorn no tenim per què involucrar-se en el meu projecte, però ja es veia com tot s'està involucant, i tothom de la meva família, els meus amics, col·legues, tots se saben les cançons. Això és senyal molt bona. O sigui, no estan obligats ni obligades a saber o interessar-se per el que estàs fent. I ho han fet de manera autèntica, incondicional. I doncs això ja... és que no tinc res més a dir.
0: Ara que el disc que porta una setmana has publicat, no sé quin feedback estàs rebent. Com l'està acollint la gent?
1: Jo estic flipant, sincerament.
0: Sí? Sí. M'han dit que a xarxes ho estàs patant molt.
1: Sí, a les xarxes...
0: Jo és que no hi entenc gaire, però m'han dit que, ostres, el Kelly ho està fent molt bé a xarxes.
1: Les xarxes no sé què està passant, però,
0: sí?
1: Però a la gent li agrada molt tot el que dic, tot el que
0: publico. I això és estratègia? Algú t'està assessorant? O has estudiat tu?
1: Nosaltres ho estem fent.
0: Sí?
1: Tinc un equip... soc un privilegiat. Tinc un equip reduït, molt bo, que és el que t'he dit abans, o sigui, gent que creu molt en el meu projecte, doncs que m'anima a dir, vale, això mola, perquè és que no tenen per què per què interessar-se tant, saps? Uh-huh. I això són moltes hores. Si vens al meu estudi, veuràs a les parets, a la porta, està tot...
0: planificat, allà.
1: Sí,
0: ah, sí?
1: Tot de papers, tot de... Hem d'anar per aquí, per aquí, per aquí, però
0: tenim
1: sense
0: un,
1: perdre...
0: Tenim un plan, eh?
1: Sí, però sense perdre l'essència.
0: Ah, uh-huh.
1: Sí. I
0: però també important. Penso per algú que això, que té una feina artística i creativa, o sigui, que jugar-s'ho tot a 10 segons, 30 segons de que la gent et vegi en una xarxa, és, ha de ser molt dur, això, també.
1: Sí, i és una mica
0: trist. Per tu i per tothom,
1: és,
0: eh?
1: Sí, és una mica trist, perquè el que fas és molt més que 10 segons.
0: Clar.
1: Saps què vull dir?
0: I tu jugues amb aquells 10 segons.
1: Un àlbum que dura 30 minuts et costa més o menys 2 anys de creació. Mm-hmm. Doncs quan tu publiques una primera cançó d'aquest, un teaser d'aquest àlbum, doncs com duri més de 30 segons, ja no li interessa a la gent. I és molt trist. Carai, porto 2 anys treballant amb això, no?
0: I la gent està allà, l'escrol i...
1: Bueno, exacte, nosaltres hem intentat no pensar massa en això.
0: Clar.
1: Hem intentat ser nosaltres mateixos, hem intentat, doncs, si jo... És que sempre hi ha gent autèntica, sempre hi ha gent que d'alguna manera acaben connectant amb algo, sempre, sempre. Llavors, si hi ha gent que pot interessar-se pel teu projecte i gent que pot connectar, fes-ho de veritat, que ja es connectaran, i és el que estem fent. O sigui, no forcem la màquina, no estirem la corda massa fins que peti, no, ho fem a la nostra manera i a poc a poc.
0: Veig que tens fe, eh?
1: Sí, bueno, sí, jo sempre, sí, som molts anys i aquí seguiré,
0: Estàs remarcant molt que tens un equip al darrere.
1: Sí.
0: Suposo que és molt important.
1: És molt
0: això,
1: important. És molt
0: trobar gent que et recolzi i que vagin a la mateixa sintonia.
1: És molt
0: sintonia.
1: Important perquè quan jo vaig deixar Coers, una de les meves pors era... Ostres, jo mai volia ser artista o cantant en solitari, ni quan vaig guanyar la Voz. Era una de les meves pors, trobar-me sol. No vull anar de gira i estic al cotxe i la banda ja arribarà perquè estem desconnectats. No. No he volgut mai això, perquè amb Coes tot va ser químic, va ser, sí? Va ser molt bonic, perquè sempre que anava... Jo em vaig treure la carrera a la carretera.
0: Ah, sí?
1: Claro, vaig treure la carrera a la carretera. O sigui, tots els exàmens els vaig estudiar de concerts, de gira. Tot sempre ho he fet a la carretera. I era bonic perquè estàvem tots junts sempre. Llavors jo tenia por de que en el moment en què començo en solitari, ostres, què faré? Doncs com que tenia aquesta por, que no mentiré, doncs vaig intentar anar per això. El primer és construir un bon equip. I ara, ostres...
0: És important. Ja Ota, quina carrera tens?
1: Ah, filologia, soc filòleg.
0: Està bé. I en el futur et veus fent de filòleg o vols...
1: No, ja ho he fet...
0: Filologia és d'aquelles carreres que, bueno...
1: Sí,
0: no?
1: És, bueno, és que
0: mons
1: pares em van dir que podia fer música, però amb la condició de que havia de treure una carrera. Jo mateix sabia que havia de treure una carrera, just in case, per si
0: just
1: de cas,
0: case, exacte.
1: Però és igual, tenia clar que no em serviria de res. Però mira, m'ha servit al final. Em serveix per, bueno, per saber què se sent, no? Ser un estudiant, acabar la carrera... Bueno, em va donar direcció i disciplina, també.
0: I disciplina.
1: Clar. O sigui, no va ser fàcil treure una carrera mentre està de gira.
0: Pues té molt mèrit.
1: Sí, pot ser... Quan Coers estava a dalt, podia haver pensat, ja ho tinc tot, no em cal res, no sé què. No, però, clar, encara havia d'estudiar, anant a les festes majors de cada poble, estava estudiant, estava centrat.
0: Aquella estona entre la prova de so i el bolo...
1: Exacte, com que jo sóc el cantant i no haig de moure res més que un micro, doncs tenia temps per estudiar.
0: Ho tenies bé. Sí. No sé si coneixes la Fira de Vilaseca, havia estat mai aquí?
1: No havia estat mai, però m'han dit que és semblant a... A veure si ho dic bé.
0: Mercat de música de Vic,
1: de música de
0: sí,
1: Vic,
0: de l'estil.
1: Bueno, ja està, si no ho he dit jo, ho ha soltat tu primer, llavors tenen raó. Tinc moltes ganes, eh?
0: Sí?
1: Moltes.

0: fent i anem provant, no és perquè ningú ens hagi ensenyat ni aconsellat. Llavors, per exemple, si tu vas a les meves xarxes socials ara mateix, no trobaràs dates de concerts.
1: Vaja.
0: No trobaràs, i sigui, igual que quan fèiem les cançons, el primer, la primera missió era fer les cançons, publicar-les a poc i perquè la gent tingui ganes de més. Què va passar? Doncs que abans tu treus un CD, o sigui, t'he dit que abans fa 5 anys o així, des que tot ho va petar malament, treus un CD, la gent escolta dos cançons. Nosaltres hem dit, bueno, a nosaltres no ens passarà. Jo no he estat 2 anys fent cançons perquè la gent escolti només dos cançons.
1: Clar.
0: Llavors he anat traient les cançons a poc a poc,
1: a poc a poc.
0: A poc a poc. I la gent cada vegada volia més, fins que vaig treure el disc sencer. Què ha fet la gent? Ja havien escoltat la meitat del disc, doncs havia una altra meitat per escoltar, i tot el disc està anant bé. Sí, i llavors, què estic fent amb els concerts? Lo mateix. Si tantes ganes tens de veure'm en directe...
1: Estigues atent.
0: No, estiguis atent. Estiguis atent. I la data de Vilaseca la vaig treure fa 3 setmanes. Jo crec que és prou temps perquè la gent sàpigui
1: que si venen aquí podran veure en directe.
0: I el que no vull tampoc és, com que tens la data de Girona, i tu vius a, jo què sé, a Barcelona, i dius, bueno, ja anirà la data de Barcelona i Girona, que vagi els de Girona. No, no, no. Vull que la gent es mobilitzi. Vull que la gent, si tant t'agrada la meva música, que tant esforç ens ha costat, que la gent faci quilòmetres. I ho estan fent. I que cada vegada que estic en un escenari, estic donant les gràcies a la gent per fer això. Avui, mira, faré un experiment. Preguntaré a la gent del públic d'on són.
1: Ah, jo hi seré, eh? Jo penso venir a veure aquest vespre.
0: Pues farem això.
1: Sense dir dates, però tens bolos?
0: Puc dir dates, va.
1: Tens una bona cartera de bolos o no?
0: Puc dir algunes dates, perquè també hi ha alguns llocs que no ens deixaven dir res fins fa no res. Per exemple, els de Barcelona, que m'esteu escrivint moltíssim, aquest mes, 22 de maig, em podeu veure a la Festa Major de Montcada i Reixa.
1: Ah, fantàstic.
0: Sí, i puc dir una altra data
1: més? Sí, tant.
0: Sí? Doncs el 5 de juny estem a Castell de Mur. Crec que és el Festival Perifèric Cultural.
1: Ah, fantàstic. I si voleu més, busqueu les xarxes del Kelly i allà anirà avançant les coses. Escolta, se'ns acaba el programa, hem de marxar i t'agraïm moltíssim això, que hagis dedicat uns minuts a venir aquí a parlar amb nosaltres.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: I ens veiem d'aquí una estona aquí al Castell de Vilaseca. Kelly, un plaer.
0: Gràcies, un plaer.
1: Nosaltres marxem amb la música de Kelly Isaiah, amb el tema El Moment Just, i res, que si voleu venir, acaba de sortir el sol, vull dir que... Mira, està arribant el Kelly i surt el sol, és fantàstic. I arribem al final del programa d'avui. Tornem la setmana que ve. La setmana que ve no, demà, que tenim programa demà entre les 5 i les 7. Hem estat molt i molt de gust amb el Alejo de Peral, el control tècnic, des de la Fira de Música al carrer de Vilaseca. Fins demà, adeu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: El creuer Ondius arribarà aquesta matinada al port de Granadilla, a Tenerife. El president del govern, Pedro Sánchez, diu que acceptar la petició de l'Organització Mundial de la Salut per atendre els pacients és un deure moral i legal. A Tenerife continuen a hores d'ara arribant els avions que s'encarregaran de repatriar els passatgers als seus països d'origen després de ser avaluats per un grup d'epidemiòlegs. Laura Zurriaga.
3: Sí, les repatriacions es faran per nacionalitats. Els 14 espanyols seran els primers a ser traslladats al Gómez Ulloa de Madrid. L'objectiu de l'OMS és que la totalitat de passatgers surtin del territori espanyol entre demà i dilluns. Prèviament a bord es realitzarà un control mèdic. Aquelles persones que presentin símptomes seran traslladades en un avió medicalitzat als Països Baixos, segons indica Maria Bank, directora de pandèmies de l'OMS.
4: If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane.
3: Les que no seran repatriades al país d'origen serà la unitat militar d'emergències qui traslladi els passatgers

0: a l'aeroport. Virginia Barcones, de Protecció Civil.
1: Se va a ir trasladando de manera ordenada a los pasajeros en Zodiac, que se van a montar directamente desde esa dársena en un autobús que va a realizar un trayecto que dura entre 10 y 12 minutos y van a llegar directamente a la pista del avión que les va a llevar a su destino.
0: Per ara hi ha 8 persones contagiades. Una novena ha donat negatiu en les proves.
2: Gràcies, Laura. Gràcies, Laura. I és previst que les properes hores siguin alliberats els dos activistes de la flotilla humanitària capturats per Israel a aigües internacionals el passat 30 d'abril. Saïf Aboukasheikh, palestí amb nacionalitat espanyola, i el brasiler Tiago Ávila romanen en vaga de fam des de fa 8 dies i en el cas del Saïf també en vaga seca sense beure des de fa 4. Una mesura com a protesta per la seva detenció il·legal. A més, tots dos han denunciat haver estat sotmesos a tortures. La notícia del seu pròxim alliberament s'ha conegut durant una concentració a Barcelona davant la seu de la Comissió Europea. Ha estat la dona del Saïf, Sally Issa, qui ho ha donat a conèixer a les més de 300 persones congregades que han esclatat d'alegria.
3: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
2: Tot i així, des de la Global Sumut reclamen continuar amb les mobilitzacions per aconseguir l'alliberament de tots els palestins empresonats a Israel, la fi del genocidi i també de l'ocupació dels territoris palestins. El sindicat majoritari al sector de l'educació, USTEC, reclama al president de la Generalitat explicacions immediates sobre la infiltració dels agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents i la paralització d'aquestes pràctiques que considera una vulneració sistemàtica dels drets sindicals. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha dit a Ràdio 4 que esperen una trucada del govern per reobrir les negociacions per tal de buscar una solució al conflicte dels docents que no ha de passar, diu, per la policia, sinó per la negociació.
4: Es confirma la persecució política contra la lluita educativa organitzada i les persones sindicals i treballadores de l'educació, un escàndol sense precedents. La solució al conflicte no pot ser l'espionatge, la intimidació i la persecució, sinó que ha de ser la negociació. Per tant, exigim al president Illa l'aturada immediata d'aquesta ofensiva i reclamem que doni ordres immediates per reobrir la negociació. Tenim els telèfons oberts permanentment a l'espera de la tan necessària trucada.
2: En conèixer aquesta infiltració de dos Mossos en una assemblea de sindicats educatius, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha acusat el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, d'obligar els agents a actuar de manera poc democràtica i ha demanat el seu cessament al president de la Generalitat, Salvador Illa. I en capítol de successos, els Mossos han detingut avui una persona presumptament implicada en els incidents de nit als voltants del Port Olímpic de Barcelona en què un home va ser ferit per arma blanca i va ser traslladat a un hospital. Els agents investiguen els possibles motius de la baralla entre els dos grups i no descarten noves detencions. I en esports, 35a jornada de la Lliga en primera divisió, l'Espanyol ha perdut davant el Sevilla per 0-2 al Sánchez Pizjuán. Els de Manolo González no han pogut fer valdre el gol de Dolan amb el que es posaven per davant en el marcador i el Sevilla ha finalitzat remuntant el partit. Amb aquesta derrota, els blanquiblaus s'acosten perillosament al descens. Escoltem el tècnic Manolo González.
5: Jo també les tinc, això està clar, però jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis, ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
2: Demà serà el torn per al Barça, que rebrà el Real Madrid en un clàssic en què de guanyar o empatar els culers es proclamarien campions de la Lliga. En ciclisme, la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta en arribar en segona posició a l'alt de l'Angliru. I en motociclisme, Marc Márquez ha fracturat un os del peu dret en una caiguda durant la cursa a l'esprint del Gran Premi de França i es perdrà la prova de demà i el Gran Premi de la propera setmana, el de Catalunya, a Montmeló. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda. Ben segur que si us demanéssim a totes i cadascuna de vosaltres quin és aquell mal de cap que us ronda cada dia quan sona o no el despertador, moltes i molts diríeu que té a veure amb l'accés a la vivenda, ja sigui en règim de lloguer, ja sigui en règim de propietat. La vivenda és a l'escena política, però sembla ser que no tothom creu que la població d'aquest, el nostre país, es veu afectada per aquesta qüestió. Ho hem vist aquesta mateixa setmana. Tot i així, aquest mal de cap segueix dia rere dia rondant a la nostra societat, des de la gent més jove fins a la gent més gran. Avui en parlarem i de com i de quina manera, des de l'art i des de la cultura, es vol denunciar aquesta situació.

0: Si jo et dic Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Trabajo para alquilar o treballo per llogar? Et sona?
1: Sí, sona que té a veure amb la vida que tenim i que ens obliguen a tenir, no? Que bàsicament és condicionar bona part de la teva vida productiva a poder pagar el que s'entén, i s'entén constitucionalment, com un dret bàsic, que és el dret a l'habitatge.
0: Trabajo para alquilar és una publicació que acaba d'editar aquí a casa nostra l'editorial Descontrol, i que precisament doncs, aquests dies hem tingut oportunitat de veure a Can Balló i també a l'Ateneu Candela algunes de les il·lustracions que trobem amb aquest volum de la gent de Casa de Balneario, el Germán Di Pierro, que el tenim aquí amb nosaltres i que ens explicarà com i de quina manera i per què ha decidit fer de la il·lustració una arma per denunciar determinades situacions, en aquest cas, com dèiem, doncs aquesta problemàtica tan bèstia que ell ens explicarà, perquè ve de Montevideo, no només ens afecta a nosaltres, ja és una problemàtica pràcticament global. Però abans, una mica de música.

0: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos i nosaltres ens quedem... Ostres, és que de vegades quan mires cap enrere i t'adones com i de què ràpid passa el temps, ahir, de vegades, no sé, fa una mica de coseta. Fa 30 anys, que va sortir aquest treball discogràfic.
1: Ladies and gentlemen, welcome to Violent.

I Alzheimer va arrasar, i de quina manera, aquell any 1995. Era el cinquè treball discogràfic d'aquesta formació, amb lletres absolutament irreverents, inconformistes, contestatàries, gamberres, i aquest so de les guitarres que pol·lulava entre els sons que tenien a veure entre el metal i també la música rap. Defcon 2, que van ser doncs, un grup tòtem, com deien, en aquells moments, en aquells principis, principis, en aquells anys 90, i que ara, ja sabeu vosaltres, estan celebrant aquest 30è aniversari d'aquest treball discogràfic d'aquest Alzheimer, amb una gira que, per cert, els portarà el pròxim dia 16 de maig, és a dir, la setmana vinent ja, aquí a la ciutat de Barcelona, concretament a actuar a la sala Rasmatàs. Defcon 2, seguim amb el Alzheimer i aquell pànico a una muerte ridícula.

0: Dèiem que irreverents i gamberros alhora, quan escoltes aquest Alzheimer i també altres treballs discogràfics dels Descondos, però concretament aquest Alzheimer que, recordeu, us dèiem, celebra ara els 30 anys que va sortir, que es va editar, penses si aquestes alçades de la pel·lícula, és a dir, aquest 2026, un disc d'aquestes característiques, amb aquestes lletres, amb aquestes maneres de llançar determinats missatges, doncs podria funcionar sense cap mena de problema. On hem arribat, eh? Defcon 2, 16 de maig, sala Razzmatazz de la ciutat de Barcelona.
1: No toquen las palmas si puede ser, porque es que así es más grato para nosotros, ¿sabes? Podemos hacer mucho mejor.

Le pegarán al ruido de fondos aquest pròxim dia 7.

amb els Defcon 2 i amb els Cthulhu ens acomiadem. Que vagi molt bé, estimats, estimades. Adéu-siau. Serà fins demà a les 7 de la tarda al Territori Clandestí.

0: Són les 8. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. És una notícia de darrera hora. La PCR realitzada a una dona ingressada a l'Hospital d'Alacant que presenta símptomes compatibles amb l'antivirus ha donat negatiu. El protocol marca que caldrà repetir aquesta prova en 24 hores i pendent dels resultats. Per altra banda, a Tenerife, aquesta matinada és previst que fondegi a Granadilla de Abona el creuer Ondius, afectat pel brot d'aquesta malaltia. Joaquín Calvente.
1: Sí, a tan sols unes hores de l'arribada del vaixell a Aigües Canàries, les autoritats espanyoles i de l'Organització Mundial de la Salut ultimen el dispositiu per desembarcar i repatriar els 143 passatgers. Els 14 espanyols seran els primers a desembarcar i seran traslladats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Després ho farà la resta de passatgers per grups segons la nacionalitat i quan estigui preparat l'avió per repatriar-los. Serà la unitat militar d'emergències l'encarregada de traslladar-los a l'aeroport. Virginia Barcones, Protecció Civil.
2: Se va ir trasladando de manera ordenada a los pasajeros en Zodiac, que se van a montar directamente desde esa dársena en un autobús que va a realizar un trayecto que dura entre 10 y 12 minutos y van a llegar directamente a la pista del avión que les va a llevar a su destino.
1: Es farà el més ràpid possible, de forma aïllada i sense cap contacte ni risc per a la població local. Des de l'Organització Mundial de la Salut asseguren que no estem davant un altre Covid. Una tesi que comparteix José Antonio López Guerrero, catedràtic de microbiologia en la Universitat Autònoma de Madrid. Són declaracions a Radio Nacional.
3: Los hantavirus son virus que ya se conocen desde hace bastante décadas y la especie Andes, que es la que

0: nos está afectando, es una especie que no tiene capacidad epidémica o pandémica, que es un virus zoonótico que pasa de animales, de roedores a humanos, y luego ya entre humanos tiene muy difícil transmisión, insistimos, contacto bastante cercano y estrecho, y no tiene capacidad de continuar con una cadena de transmisión prácticamente, no hay posibilidad de pandemia.
1: I pel que fa a la veïna de Barcelona ingressada a l'Hospital Clínic per ser contacte de la dona neerlandesa morta per antivirus, se li farà una prova PCR i quedarà sotmesa a una quarantena obligatòria d'entre 3 i 6 setmanes, i en cas que la primera PCR doni un resultat negatiu, se li tornaria a fer la prova d'aquí a una setmana.
2: A la Garrotxa ha mort el conductor d'un totterreny que ha col·lisionat contra un turisme a la C-52 a la vall d'en Bas. El sistema d'emergències indica que en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 5 de la tarda i tracten de determinar les causes del sinistre. Ja són 39 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026. Més qüestions. És previst que en les properes hores siguin alliberats els dos activistes de la flotilla humanitària que van ser capturats per Israel en aigües internacionals el passat dia 30 d'abril. Saïf Abukeshek, palestí amb nacionalitat espanyola, i el brasiler Thiago Ávila. Així ha estat rebuda la notícia comunicada per la dona d'en Saïf en una concentració a Barcelona davant la seu de la Comissió Europea.
3: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
2: Els activistes romanen en vaga de fam des de fa 8 dies per protestar contra la seva detenció, que recordem és il·legal. A més, tots dos han denunciat haver estat sotmesos a tortures. Més qüestions. Avui és el Dia d'Europa i enguany coincideix amb el 40 aniversari de l'entrada oficial d'Espanya a la Unió Europea. Durant l'acte institucional al Museu del Disseny de Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el federalisme, la unitat, volíem dir, en la diversitat, per reforçar el projecte europeu, perquè assegura Illa que un bloc econòmic i comercial no és suficient davant un escenari geopolític convuls.
4: Una sacsejada molt forta que interroga Europa, que ens obliga a replantejar Europa, que ens obliga a respondre què vol ser Europa. No dient només que ha estat una història d'èxit de 80 anys, en el cas nostre, de Catalunya i d'Espanya, de 40 anys d'èxit, sinó dient què volem ser els propers 40 anys.
2: Davant el clima d'escalada bèl·lica actual, Espanya planteja una estratègia d'acció exterior amb Europa com a pilar fonamental. Algunes accions inclouen anticipar amenaces i dotar-nos d'eines per fer front a les pressions econòmiques externes, potenciar la política comercial, impulsant acords amb països tercers per garantir l'autonomia o assegurar les cadenes de subministrament i l'accés a matèries primeres clau. Doncs això és tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cim Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes al vostre espai. Com sempre, hem preparat continguts i converses que us puguin acompanyar en la vostra criança. Començarem xerrant amb la Joana Marí, precisament sobre què passa quan, amb alegria i il·lusió, compartim aquesta maternitat i paternitat amb els altres, ja sigui a través de les xarxes socials o de la missatgeria. I compte també quan li pregunteu a la intel·ligència artificial per qüestions educatives o de salut infantil i l'alimenteu amb ecografies, analítiques o les notes escolars. També volem saber com aprenem de petits i demanarem als pediatres Pepe Serrano i Anna Gatell tips per afavorir l'aprenentatge dels nostres fills i filles, que no vol dir memoritzar, sinó aprendre a viure. I després ens visitarà l'Alba Padró per presentar-nos el seu últim llibre, Tu lactància va a ser la leche. Tots a punt? Comença Lletra lligada. Obrim la nostra particular finestreta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i ja sabeu que des del mes passat tenim la sort de que ens acompanyin un cop al mes per posar-nos l'èmfasi en aquelles qüestions que tenen a veure amb l'entorn digital, ara tan habitual en la vida dels nostres infants i adolescents, perquè estiguem alerta d'algunes qüestions que de vegades no tenim en compte i que ens afecten a tots, a tota la família. Ens acompanya sempre la Joana Marí, que és delegada de Protecció de Dades i responsable de projectes estratègics d'aquesta entitat. Hola, Joana, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Vam posar l'èmfasi el primer dia en aquella famosa frase, no?, que ens diuen els nostres fills i filles, jo vull ser creador de continguts, és a dir, influencer de tota la vida, diguem. I ara el que fem és posar la lupa en els pares i les mares que, bé, que estan tan feliços de compartir la maternitat i la paternitat que al final aquesta també escola en les xarxes socials, a internet i de vegades sense tenir en compte algunes qüestions importants. I d'això en anglès li diuen sharenting, que és aquesta criança compartida.
2: Efectivament, aquest sharenting, aquesta posar a les xarxes tota la informació, molta informació dels nostres fills. Al final, sharenting, el que vol dir, o aquesta criança compartida, el que comporta és una compartició habitual, sistemàtica, crec que aquesta és la idea a reforçar, d'informació relativa als nostres infants, als nostres fills, les nostres filles. Informació que és de molts tipus, imatges, vídeos, ecografies, de tot tipus. Pensàvem això, és a dir, que comencem a compartir abans del naixement de la criatura, seguim compartint, quasi podríem dir, el mateix moment del naixement en algunes ocasions i a partir d'aquí pues, tot el que convingui o el que a nosaltres ens vingui en aquell moment de gust compartir, no? I a vegades això més fer-ho de manera sistemàtica i no anònima és també una mica el que posa el sharenting en aquest punt de mirar una mica de la privacitat.
1: És clar, és veritat que algú que ens escolti digui, bé, però és que al final jo el que vull és doncs això, compartir que estic alegre, que estic contenta, no? Les fites que tinc, de vegades també els reptes que a mi em suposa la maternitat i la paternitat, però ens oblidem també dels riscos que suposa, que és aquí on poses tu precisament l'accent, no? Quan deixem anar tot aquest tipus d'informació a través d'internet.
2: Efectivament. Pensem que, a més, quan parlem d'internet no estem pensant només en grans xarxes socials, Instagram, TikTok, sinó que estem pensant també en tot el que compartim a través de missatgeria, en grups, amb amics, però informació que una vegada l'hem deixat anar, imatges, vídeos, a vegades compartim l'historial, no?, de la classe, no?, les notes dels nostres fills, i una vegada ho deixem anar, hem perdut el control.
1: Això és important.
2: Això és
1: perquè
2: molt
1: ho subratllem sempre, no?
2: Perdem el control. És a dir, no sabem què faran els altres amb aquella informació ni per què l'utilitzaran. Per tant, es generen un ventall de riscos molt important. Riscos que tenen a veure amb la privacitat, és a dir, al final els nostres fills tenen drets i també tenen dret en aquesta intimitat, en aquesta privacitat, en aquest control sobre la seva informació. Hem de pensar, no?, què voldrien ells també. Tenim que pensar que, a més, podem afavorir el ciberassetjament. És a dir, quanta més informació posem d'ells, més podem que altres vegin aquesta informació i la puguin utilitzar per assetjar els nostres fills. Poden existir fraus, assetjament per part d'adults, ja no només pels propis, diguem-ne, la mateixa franja, exacte, entre iguals, sinó també per adults. Podem afavorir situacions de pornografia infantil, de pedofilia, és a dir, aquelles coses que nosaltres no se'ns passarien pel cap, però el que hi ha darrere d'una pantalla no ho podem controlar, darrere de l'altra pantalla d'aquell que veu aquesta informació. Per tant, hem de ser molt conscients de que hi ha aquests riscos i, per tant, hem de protegir o intentar prendre mesures per evitar que es produeixin.
1: És veritat que cada vegada que ens visita Joana, i sovint, i amb altres entrevistes que hem mantingut altres temporades, sempre surt aquesta frase de compte, no? I ens ho diem a través dels adults, no només amb contingut relacionat amb menors. Tot allò que nosaltres aboquem a dins de les xarxes, dels xats, d'internet, deixa de tenir el nostre control en el moment en què ho deixem anar, i de vegades això se'ns oblida, perquè t'ho deies ara, no? De vegades, però si ho estic posant en un xat, que és el xat de l'escola, d'altres mares i pares, per tant, crec que estic en un entorn segur. Sí, però esclar, un cop l'has deixat anar, allò es pot multiplicar, passar d'un xat a l'altre i perds el control, no? I això és important. Esclar, ara també que estem en un entorn que cada vegada es va complicant i és cada vegada més complexa, amb la IA, amb la intel·ligència artificial, quins riscos afegits ens aporten a aquest àmbit que parlem avui?
2: Aporta riscos, això, i ara en parlaré d'ells, però també el que voldria és que no és demonitzar la intel·ligència artificial, que és molt útil per moltes coses, i per tant, això sense cap gènere de dubte, però sí que és veritat que la intel·ligència artificial, igual que amplifica els beneficis, també amplifica els riscos. Quanta més informació jo comparteixo, més nodreixo els models d'intel·ligència artificial. És a dir, quantes més dades, quanta més informació de tot tipus. Al final, el que entrena models d'intel·ligència artificial és la informació que nosaltres estem incorporant. És a dir, quan utilitzem un ChatGPT o un Copilot, és a dir, qualsevol tipus d'intel·ligència artificial, al final estem nodrint-la amb nova informació. I si aquí el que fem és posar-hi informació, dubtes, de manera reiterada, sistemàtica, de coses que li passen als nostres fills, de sintomatologia que tenen, de què puc fer amb aquests casos, què puc fer amb aquests altres casos. Alguns, fins i tot també algunes persones, incorporen les analítiques, no?, per veure que li doni una opinió. Per tant, tota aquesta informació va generant una empremta digital dels nostres fills, que el que fa al final és perfilar-los, i això no sabem com pot arribar a ser utilitzat en el futur. Sabem fins on pot arribar. Per tant, crec que és un element a tenir en compte, que sí, ens pot ser molt útil, però que hem de tenir en compte com l'utilitzem i fins on l'utilitzem. No sempre és fiable, això també ho hem de tenir en compte.
1: És a dir, no pot substituir després l'opinió i el diagnòstic que ens faci un professional de l'àmbit sanitari, això per descomptat.
2: De l'àmbit sanitari, de l'àmbit pedagògic, és a dir, al final crec que el que abans preguntàvem als cercadors, ara ho preguntem a la intel·ligència artificial, i ens trobem amb això, que l'acumulació d'informació acaba sent brutal.
1: És interessant també, o a mi m'ho ha semblat, una reflexió que fa uns minutets deixava anar també la Joana Marí, que tenia a veure amb que cal preguntar-se si el menor, no?, estaria d'acord que la seva imatge quedi a la xarxa sense control, és a dir, que hi hagi persones que coneguin informació seva, fins i tot encara que no es pogués utilitzar de cap altra manera, però potser no els agradaria que ho sapiguessin, no? Que altres companys o pares o mares de l'escola sapiguessin que estan passant per un moment molt concret, no? I això de vegades també potser ens ajuda a frenar, no?, abans de deixar anar tot aquell contingut, a frenar i pensar. Per tant, a partir de tot aquest panorama que tu ens has dibuixat, què podem fer? Quines recomanacions podries donar als pares i a les mares que ens estan escoltant?
2: Crec que el primer que hem de tenir en compte és recordar això que dèiem al principi, que els nostres fills, les nostres filles tenen drets i que, per tant, els hem de respectar. Aquesta reflexió que fèiem de potser en un futur no ho voldrà, és aquesta possibilitat que donem o que traiem als nostres infants de controlar la seva informació. I controlar la seva informació vol dir controlar la seva vida futura. també. Llavors, això, aquesta reflexió prèvia a incorporar, és a dir, una cosa és que nosaltres vulguem compartir, però potser no cal que posem noms i cognoms, no cal que posem imatges, les podem pixelar, és a dir, busquem la manera de compartir o de fer-nos presents a les xarxes, sempre respectant la privacitat dels nostres fills, filles, i respectant també la seva vida futura, no? Aquesta possibilitat d'anar al futur, ser anònim, que al final és una cosa que podríem perdre pel camí. Pensem que fins i tot existeixen drets específics que el que fan és permetre als menors, quan ja són adults, sol·licitar que s'esborri tota aquesta informació que s'ha publicat. Però sol·licitar que s'esborri no és sempre fàcil, o sigui, demanar-ho és fàcil, complir-ho realment és molt complexa, i a més aquesta informació no sabem a quin tipus de xats s'ha compartit, on està dintre de la internet, no? Que al final és tan ample. Per tant, ser prudents, pensar dues vegades i pensar que no és la nostra informació, sinó que és la informació d'una altra persona que potser algun dia vol viure de forma més anònima.
1: Doncs ja veieu algunes recomanacions, alguns dels consells que ens ofereix la Joana Marí, que és delegada de Protecció de Dades i responsable de projectes estratègics de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb els que hem iniciat aquesta col·laboració que jo trobo imprescindible perquè ens ajuda a posar la lupa sobre qüestions importants que tenen a veure amb els drets que tenen els nostres infants i adolescents, i ens ajuden també els pares i les mares a ser més responsables amb aquesta criança que duem a terme. Joana, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Escoltes Lletra Lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.

0: Ja sabeu, els que ens seguiu des de fa gairebé 12 anys, el Lletra Lligada, que des de no fa tant, però déu-n'hi-do, uns quants, ens acompanya sempre el doctor Pepe Serrano, que és membre de la Societat Catalana de Pediatria. Ell és pediatre d'atenció primària, per anar resolent aquelles preguntes, aquells dubtes que a vegades ens feu arribar, que tenen a veure amb la salut infantil i juvenil, però a vegades també ens agrada parlar-ne perquè sí, és a dir, perquè volem fer el tafaner, perquè volem seguir aprenent més, i també de tant en tant el doctor Serrano, a part de passar-se per l'estudi de Ràdio 4, el que fa és venir acompanyat. Pepe, bona tarda, benvingut.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Moltes gràcies.
1: No, a vosaltres, com sempre, per la veu que ens doneu.
0: Avui amb un tema superinteressant, perquè quan tu em dius què et sembla si parlem del cervell, de com funciona, de l'aprenentatge, a mi em sembla fascinant.
1: Clar, és que dius que estem aquí per aprendre, però la pregunta important potser és saber com aprenem de petits, com aprenen els nens.
0: I la pediatra que ens acompanya avui en sap d'això?
1: Home, jo he intentat trobar la millor, òbviament.
0: Que és la doctora Anna Gatell, que és pediatra d'atenció primària. Ella treballa a l'equip territorial d'atenció pediàtrica Garraf. Hola, Anna, benvinguda de nou.
2: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
0: Al contrari, ja saps que ens encanta que ens expliqueu sobretot com funciona el cervell dels infants, perquè potser així també els acompanyem millor i en sabem més. En sabem prou de com aprenen els fills? És a dir, la ciència ho ha investigat prou, aquesta part?
2: Doncs cada vegada se'n sap més, cada vegada es tenen més dades, i això és un gran avantatge a l'hora de que puguem explicar, no, les famílies com funciona el cervell dels seus fills i quines eines poden tindre, coses molt senzilles per afavorir, doncs, aquest aprenentatge, no? Que l'aprenentatge és un procés que mai s'acaba, no? És un procés continu que dura, sí, pues, això, tota la vida, inclús des dels primers moments del naixement, no? Moltes vegades ens pensem que només s'aprèn a l'escola i que només són els coneixements, no, més acadèmics, però realment els nens estan aprenent de manera constant des del primer moment, des de quan miren, observen, quan interaccionen amb els adults, quan juguen, sobretot, no? Quan experimenten amb tot el que tenen al seu voltant, i tal com tu dius, doncs, els últims anys la neurociència en aquest sentit, doncs, ha avançat molt i ens dona els tips fonamentals en els quals, doncs, les famílies, sobretot i els educadors, han de posar més la seva atenció per afavorir, doncs, aquest aprenentatge que es consolidi, no, a lo llarg del temps.
0: Clar, de vegades tu parles d'aprenentatge i entenc que quan parlem dels nens i nenes més petitons estem parlant de la descoberta que fan pròpia del món, no? És la seva manera d'aprendre. Però, esclar, si jo utilitzo en general, parlant d'infants, Pepe, i això passa molt, no? Parles d'aprendre, de seguir relacionant el verb amb memoritzar, no? Potser perquè els pares, les mares...
1: Memoritzar i amb aquest aprenentatge acadèmic del qual parlava, sí, l'Anna, clar, no? Aprendre és, des del néixer, aprendre a viure, aprenem a caminar, aprenem a parlar, aprenem a mirar, aprenem a una gestualitat, unes conductes. Això, quan naixem, no ho sabem fer. Són aprenentatges, que moltes vegades són a imatge dels que tenim més propers, però des del primer moment aprenem, no parem d'aprendre. El aprenentatge acadèmic és complementari, i jo m'atreviria a dir, en perdó o en permís de l'Anna, que és molt menys important que la resta d'aprenentatge que té qualsevol infant.
0: Per tant, Anna, no és només recordar informació, eh?
2: No, exacte. O sigui, un nen i una nena de petitons, quan aprenen, quan entenen alguna cosa, no?, que passa, i quan és una cosa novedosa. Sobretot quan la posen en pràctica, no? I el fet que s'equivoquin, no?, i que ho tornin a provar de manera repetida, de fet, observem, no?, els lactants petitets, veiem que a vegades entren en bucle, no?, provant coses, no?, per exemple, llançant, sí, objectes a terra de manera constant, o d'estirar un fil de manera constant, no?, tot aquest tipus de rutina, no?, tant de manera cíclica, fa que aquesta pràctica consolida aquestes àrees del cervell que s'estan com connectant entre si. O sigui, el fet de que ell practiqui moltes vegades una mateixa acció fa que la pugui arribar a entendre, i això fa que les connexions noves que s'estan establint en aquell moment s'acabin consolidant amb el temps, no? És com si les neurones traguessin xispes, no? Vull dir, això, si poguessin veure la imatge d'un nen petit, no?, molt petitó, quan està aprenent a posar una cosa dins d'una altra, podríem veure realment.
0: Totes les neurones que s'activen.
2: D'això realment hi ha estudis, no? A partir dels 9 mesos, justament, hi ha un despliegue, no?, de xarxes neuronals molt important, de connexions sinàptiques, no? La sinapsis és aquella connexió, sí, que es fan entre les neurones. Doncs tot això augmenta moltíssim. Contra més es practica una acció, més s'entén com es construeix aquesta acció. Aquests circuits que es consoliden a lo llarg del temps fa que altres circuits que no s'utilitzen s'acabin perdent. O sigui, és el que diem la poda sinàptica, que sona una mica així xungo, no? Perquè són neurones que s'acaben morint i circuits que no acaben de funcionar. Per això, per exemple, els pediatres estem molt amatents amb els nens que el cervell a vegades els hi creix més de lo normal. Fixa't, vull dir, no? Els nens que són macrocefàlicos, sí. Que ara potser m'estic anant una mica de tema, ens preocupa que inclús hi hagi massa cerebral a vegades, no? Perquè fa que no hi ha hagut aquesta selecció natural de circuits prou efectius. No? Per això, per exemple, amb els nens amb trastorn de l'espectre autista, que sovint a vegades tenen macrocefàlia, un dels motius és aquest, que no hi ha hagut bastanta l'adequada poda sinàptica en el moment adequat. No? O sigui, quan els nens fan aquesta corba d'aprenentatge que es diu, van consolidant, com dic, no? És com si el cervell fos un mapa, no? Ple de carreteretes, no? Es fan les autopistes, que és per on es circula, no? La informació d'una manera ràpida i efectiva. Hi ha les carreteres comarcals que potser tenen més curves i costa una mica més, i després hi ha les dreceres, que són aquests camins que sovint no s'utilitzen i acaben desapareixent, no? I en canvi, doncs, amb alguns nens que tenen dificultats, no? En el seu neurodesenvolupament, no passa això i fa que aquesta massa encefàlica... Ara m'he anat una mica de tema,
0: No, però és molt interessant, la metàfora és molt visual, sí, no? Que ens ajuda a entendre-ho.
2: Exacte.
0: Però jo igualment, quan escoltava la doctora Anna Gatell explicar aquests exemples, no?, d'aquesta repetició dels infants quan van aprenent, i jo somreia quan la sentia perquè pensava, m'estic imaginant aquella típica escena de l'infant a la cadireta que va tirant un objecte, pam, cau, la primera vegada el recull, pam, el torna a tirar, i dius, ja no és que ho faci sense voler i li cau, no, és que està... experimentant precisament, no? I vosaltres, els experts, quan passeu pel programa, això ens ho dieu molt, no? Que quan realment un aprenentatge queda és quan l'experimentes en pròpia pell, no?
2: Exacte. I és això, repetir de forma... entenent quina és l'acció, no? I els nens petitets, a la primera fase, no?, de la seva creixença, sí que fan més coses de tipus mecànica o són accions sense massa sentit concret, no? I després, el que és important és que a partir, més o menys, al voltant dels 2 anys, aquestes accions ja són simbòliques, o sigui, ja representen alguna cosa, no? I aquest és un pas molt important en el neurodesenvolupament, que també nosaltres des de les consultes observem quan hi posen aquella imaginació en aquella acció. No? Això diguéssim que és un grau superior ja de funció cognitiva, no? Quan aquell nen fa una acció però amb una certa intenció. De fet, a vegades ho veiem amb nens, no? Com tu deies, quan tiren una cosa a terra, tu ja veus que si ho fan moltes vegades, ui, aquest ja ha après que, no? Quan, sí. Quan ho llenço, jo ho aniré a buscar i faré el nat, no? Faré aquest joc del això no es fa, no? Una mica aquesta cantarella així. Això ho aprenen molt ràpidament, no? Però té poca simbologia més enllà del joc. En canvi, quan aquestes accions tan mecàniques, no? Es converteixen en accions ja molt simbòliques, no? Donar de menjar amb un nino, abraçar-la amb un nino, fer córrer un cotxe, agafar un pal i fer veure que escombres, agafar qualsevol cosa quadrada i fer veure que parles per telèfon, sí. No? El que diem el joc simbòlic, això doncs vol dir que hi ha una riquesa, no? De poder entendre tu, com a persona ja de 2 anys, no? Que t'imagines que allò representa aquella acció que tu vols, que vols tenir en aquell objecte, m'explico? O sigui, ja és un nivell superior d'habilitat cognitiva.
0: I en tot això que ens estàs explicant, Anna, quina funció té, per exemple, el dormir, que és una cosa que vosaltres des de pediatria insistiu molt i que entenc que a segons quines edats potser sí que ho aconseguim, quan es van fer més grans això és més difícil.
2: Sí, però dormir les hores necessàries, la veritat és que és superimportant, la son en l'aprenentatge. No només per serveis per la regulació, també recordar que dormint se segreta l'hormona de creixement, o sigui, és molt important dormir, però és el que diem, el son no és un temps inactiu, no?, que no serveixi per res, sinó que és una fase molt important per l'aprenentatge. El cervell es reorganitza aquesta informació, no?, que durant tot el dia va adquirint i enforteix aquestes connexions neuronals que abans hem comentat, no?, que estan relacionades amb el que après, no? Sobretot en aquestes primeres etapes de la infància és molt, molt rellevant, vale? De fet, com dic, el que fa és consolidar tots aquells aspectes amb la memòria i té una gran importància en l'aprenentatge, no? Dormir bé, doncs, és important, no? Evidentment, l'aprenentatge, a part de dormir, doncs, requereix, no?, tot aquest esforç i tota aquesta pràctica que hem dit, però és superimportant perquè integri durant aquesta fase de son totes les experiències viscudes durant el dia. Superimportant un hàbit de son de manera correcta.
0: Doctor Serrano, tu veus que sigui una preocupació de les famílies en general quan van a la consulta amb el pediatre? És a dir, et comuniquen el meu fill, la meva filla, dorm poc.
1: És una consulta que depèn molt de la tipologia de família. O sigui, hi ha algunes famílies que estan conscienciades en el tema perquè han llegit o perquè se'ls ha explicat i han recordat que allò era important i te'n parlen. I n'hi ha d'altres, doncs, que malauradament només te'n parlen quan resulta que el fet de que el nen o la nena no dormi no representa més que un desastre familiar, i és arran d'aquí que treuen la conversa. No preocupa, crec jo, tant com, per exemple, els temes d'alimentació o els temes de salut general.
0: No són conscients de les repercussions que pot tenir, no?, en el creixement, en l'aprenentatge.
1: Jo crec que a hores d'ara no són conscients que, per exemple, és tan important dormir bé com alimentar-se bé.
0: I ara que parlem de les famílies, dels pares i les mares, no sé fins a quin punt podem motivar, propiciar aquest aprenentatge. No sé si ha de ser un entorn on, no sé, on les emocions també juguen un paper important, entenc, perquè suposo que si emocionalment no estàs bé a casa, i encara que ho facis de forma inconscient, l'aprenentatge no flueix de la mateixa manera.
2: Tens tota la raó. És molt important que hi hagi un entorn amb aquest aspecte emocional estigui equilibrat, no? Que el nen és un nen que s'ha de sentir, doncs, segur, s'ha de sentir acompanyat, s'ha de sentir valorat, no? S'ha de sentir present pel seu entorn, pels seus cuidadors més directes, no? I que, sobretot, és important que se li reconegui totes les accions que, no?, que fan, bé sigui per mal o per bé, no?, perquè se l'acompanyi amb aquestes emocions. Quan el nen emocionalment està molt equilibrat, el que fa, doncs, és que això ajuda que tingui més curiositat pel seu entorn i, evidentment, fa, doncs, que aprengui d'una manera molt més fàcil, no? En canvi, el nen, doncs, que té por, que té ansietat o que es frustra de manera excessiva, doncs, això dificulta l'aprenentatge a nivell neurològic, de connexions interneuronals, fa que hi hagi un bloqueig important a l'hora de consolidar aquests aprenentatges, no? És veritat que aprendre requereix, doncs, un esforç, que ja ho hem dit, també cometre errors, però aquests errors han de ser, doncs, acompanyats de la manera, doncs, més positiva, no? I equivocant-se, doncs, tots aprenent, no? Vull dir, evidentment, els adults hem d'acompanyar aquests errors i corregir amb calma, amb serenitat, transmitint aquesta confiança amb l'infant o amb la personeta, doncs, que s'acaba, doncs, d'equivocar, no? De fet, l'error és una oportunitat de poder aprendre dins d'aquest circuit que estem parlant avui, doncs, de l'aprenentatge, no? Però és molt important el que deies tu de les emocions, superimportant.
0: Però, esclar, estic pensant també que ara que hi ha tanta polèmica, o més que polèmica, hi ha tant de debat relacionat amb les pantalles, l'ús que en fem, no només del públic menor, diguem, sinó especialment també dels adults, aquest acompanyament que tu dius que és tan necessari a l'hora de que els nanos facin una bona descoberta del món, del seu entorn, de l'aprenentatge, és clar, a vegades, i això m'ho explica moltes vegades, pedagogs, mestres, que et diuen és que ara no interactuen tant de vegades els pares i les mares joves, potser perquè hi ha una pantalla de pel mig.
2: Mira, les pantalles jo ho resumiria dient que és una pèrdua d'oportunitat. O sigui, el dia té 24 hores, a les famílies els expliquem així, el dia té 24 hores, 9 o 10 hores són per dormir, algunes són per menjar, no?, per alimentar-se, i les altres, doncs, per anar a l'escola o per compartir, no?, espais de lleure. I aleshores que el temps invertit, doncs, en pantalla, sobretot amb nens petits, per suposat, és una pèrdua d'oportunitat que tens per poder interactuar amb la teva criatura. O sigui, es poden interactuar com a casa fent activitats quotidianes, veient com peles les patates, obrint la nevera per veure quin menjar hi ha, organitzant la compra, la cistella de la compra, quan vens del mercat, no?, que és una... o abans de comprar d'on sigui, doncs, no?, intentant... Allò és aprenentatge, també, endreçant un armari que està mal endreçat. O sigui, hi ha tantes coses dins d'una llar, no?, i parlo de casa, però imagina't anant socialment al carrer, no?, trobar una persona, com parles, el to que utilitzes, com et dirigeixes amb aquella persona, tot això és aprenentatge. Evidentment, llegir contes, compartir alguna història, anant a les biblioteques, per exemple, no? Però no, coses molt senzilles d'aspecte quotidià fa que tu enforteixis totes aquestes redes neuronals que diem, totes. Llavors, què passa amb la pantalla? La pantalla no, no, i això hi ha evidència científica, no, no ofereix cap avantatge amb res amb les criatures petites, amb res, perquè no pot aprendre res a través de la pantalla. Vale? És una imatge que no li ofereix, no li dona res, no li dona aquella interacció humana. Hi ha estudis importants fets amb que l'expressió facial humana, independentment de que sigui el teu pare o la teva mare, s'aprèn molt millor amb una interacció directa in vivo, diguéssim, que no a través d'una pantalla, no? Amb els nens, l'efecte que fan al cervell directament, sobretot en aspectes de llenguatge. Per tant, és una pèrdua d'oportunitat important, a part del desgast doncs a nivell de la vista, no? Desgast ocular, cognitiu, també, etcètera, etcètera, no? De totes les altres repercussions. I en relació a això, per exemple, comentar-te també el joc, no? L'important que és reprendre una altra vegada el jugar amb els nostres fills i les nostres filles, sobretot quan són petitets, no? I no cal que siguin joguines molt complexes ni molt sofisticades. Menys és més, o sigui,
0: allò
2: aquí...
0: que diem sempre de la caixa, l'exemple de la caixa.
2: Els tàpers, per exemple, no? Que són l'armari dels tàpers, per exemple, que és una gran descoberta, o posar senzillament unes quantes culleres dins d'un tàper, no? Vull dir que són coses super, super senzilles que ajuda a la descoberta, no? I a l'interès que té aquell nen, doncs, per obrir aquella capsa, obrir i tancar, obrir i tancar, doncs amb aquest gest ja aprèn, no? Aquests circuits neuronals ja s'estan enfortint per aprendre aquesta mecànica i aquest descobriment concretament amb això, no? I també deixar el jugar sols, perquè també és important
0: afavorir
2: una mica el joc autònom amb els petitons. També és important deixar-los que experimentin doncs amb coses com poden ser cintes de roba, coses molt senzilletes de casa, també afavorir el joc, que d'aquí hem de treure molt profit.
0: Hem obert avui la consulta amb el pediatre de la mà de la Societat Catalana de Pediatria amb el doctor Pepe Serrano i la doctora Anna Gatell. I abans que marxi, perquè la veritat és que quan estires el fil del cervell o de l'aprenentatge és tan interessant allò que dedicaríem un programa i un altre, no? Però abans que marxis, Anna, m'agradaria, amb aquest minutet últim que ens queda, perquè tu ens has dit el que convé per afavorir l'aprenentatge, no? Aquests gestos quotidians que tu deies, però què és el que convé evitar? Per exemple, què és el que no hauríem de fer?
2: Doncs mira, per resumir-ho molt de manera molt concreta, convindria evitar, com diem, no sempre, molts estímuls signifiquen més aprenentatge, no? Vull dir que això és el que abans hem dit. Saturar el nen i la nena amb moltes activitats, evidentment amb pantalles, no? O exigències, pot augmentar moltíssim que estiguin cansats i disminuir la seva atenció. Tampoc no ajuda a comparar molt els nens entre si, perquè cada nen hem de tindre en compte, ser respectuosos amb això, cadascú té el seu aprenentatge, el seu ritme, i cada nen i nena aprenen de manera diferent. El que sí que hem de doncs, estar alerta de que algunes situacions que, o algunes dificultats que poden ser persistents i que llavors sí que s'ha de consultar evidentment amb el pediatre. No? Això sí que és important. Després també voldria dir que també convé desconfiar d'aquells sistemes o o mètodes que ens poden dir que són milagrosos, no? O que tenen resultats ràpids. Vull dir que a vegades utilitzar el sentit comú i coses tan senzilles com hem dit, quotidianes del dia a dia, d'incorporar el nen a les teves tasques com més ecològiques, no? Dins del teu propi entorn, com posar una rentadora també, no? Ajudar doncs, que el teu fill petit t'ajudi a donar la roba, posar-la dintre, tot això és molt, molt divertit. Vull dir, s'ha de veure aquesta part més divertida i engrescadora, no? I paciència, no? Que l'aprenentatge no és una cosa lineal, no és una cosa que es faci d'un dia per l'altre, que ha de ser gradual, que necessita molta repetició, necessita tindre una bona relació humana, no? Càlida, i temps, evidentment, i ser comprensius amb cada una de les nostres criatures. I sobretot jugar, parlar i cantar.
0: Ai, tant de bo amb aquesta conversa amb l'Anna Gatell ens serveixi per això, no? Perquè ens engresquem nosaltres, que de cop i volta s'hagin despertat aquestes ganes de jugar. Ja només per acabar, 30 segons, Pepe, quan hauríem de consultar a un especialista, al pediatre, si veiem alguna cosa que ens preocupa, que tingui a veure amb tot això de l'aprenentatge?
1: Home, jo com a pediatre diria als pares que heu de consultar, i a les mares, per descomptat, heu de consultar el vostre pediatre quan vosaltres tingueu algun neguit al respecte. perquè igual que sou capaços de veure quan no es troba bé perquè té febre, o sou capaços de veure quan no camina bé perquè el veieu que no camina bé, quan tingueu algun dubte al respecte del que pot haver-hi algun trastorn en el seu neurodesenvolupament o en el seu aprenentatge, ho heu de preguntar. Dit això, a les revisions que es fan de forma periòdica en els lactants i en els nens, que ja són unes fites que estan programades, un dels aspectes importants que fa el pediatre i l'equip de pediatria és veure com està el neurodesenvolupament del nen. És possible que els pares i mares potser no se n'adonin d'això, perquè no és el mateix la valoració que fem nosaltres, que moltes vegades pot passar desapercebuda, que posar-li el termòmetre a un nen a sota l'aixella. Per tant, tot i que sembli que és menys aparent, aquesta valoració es fa de manera continuada. Jo, com que ens queden 10 segons, voldria afegir que tot això que ha explicat l'Anna dels circuits cerebrals, d'aquests caminets que després fan una comarcal i acaben sent...
0: una autopista.
1: I acaben sent una autopista, que no ens oblidem que llavors arribes a una edat que tot això acaba anant a rodalies. Vol dir que això ho hem de tenir pendent.
0: Amb el bé que anàvem, Anna. Ja estàvem tots engrescats a jugar.
2: Acabarem una frase més positiva.
0: Vinga, sí, per favor, perquè ara que ja tenia els avis al terra preparats per jugar, les mares i els pares amb la lumbàlgia, que han dit és igual, i jo m'estiro a l'estoreta per jugar amb el nano, pam, a rodalies.
2: No, oblidem de rodalies, que estem fatal. Exacte. No, només reforçar això, no? Que el paper de les famílies consisteix en crear les condicions perquè l'aprenentatge realment ocorreixi dins de la vida quotidiana, no? En coses molt senzilles, però dins de casa.
0: Sobretot. No cal complicar-se la vida, és molt més senzill que això. Anna, Pepe, moltes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Això és Lletra Lligada.
0: Alba Padró, bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda,
0: quina
2: gràcies.
0: Quina alegria, ja sabeu que quan sona aquesta musiqueta és que obrim una finestreta a la lactància materna. Avui, per això, amb una novetat, i és que de vegades a l'Alba li costa, però li hem dit, home, acabes de publicar una novetat editorial que pot acompanyar també moltes mares, moltes famílies en aquest camí complicat que veient el teu llibre ja hem vist que dona per molt, sí. Que és molt complexa. Hem dit, hem de parlar de moltes de les coses que expliques en el teu llibre, que es titula Tu lactancia va a ser la leche.
2: Hola, què tal?
0: Que entenc que el títol és un bon pronòstic de intentarem fer-ho perquè tu tinguis una bona experiència i tot tira endavant, però va a ser la leche també de prepárate para lo que viene.
2: M'agrada aquesta doble lectura que has fet, que crec que no l'havia fet ningú fins ara. No, i m'agrada que vegis l'ambivalència d'aquest títol. Està molt bé.
0: M'encanta. La veritat és que tu ja has publicat diversos llibres, manuals, potser una miqueta més petits, tot i que tens algun de l'últim. Ai, ara no em sortirà, veus, per no fer els lleures.
2: El més gruixut de tots és el Mutxateta, que això és un supermanual, això sí que és gruixut.
0: Aquest anava bé.
2: Sí, són aquest les pàgines grogues, la resta més o menys són iguals.
0: El cas és que, en general, quan tu mires, i ara en el mercat, afortunadament, cada cop hi ha més, anem a dir, manuals, no?, que parlen de lactància, se centren exclusivament en el benestar i en la nutrició del nou nan, no?, del bebè que acaba de néixer. Però, tot i que tu també ho tens molt en compte, en el teu llibre defenses que aquí la veritable protagonista és la mare.
2: Sí.
0: Però per què creus tu que ens hem oblidat d'aquestes necessitats, dels desitjos que té també la pròpia dona, dels límits que de vegades vol posar també quan parlem de criança i de lactància?
2: Clar, quan parlem de lactància tot sembla centrat molt en la criatura, en els beneficis de la lactància, en tots aquests aspectes tan determinants, però la realitat és que sabem que les dones volen alletar, que un 94% de dones durant l'embaràs diu que vol alletar, però després veiem com a nivell estadístic van baixant les xifres i als 3 dies hi ha un 83, i quan arribem als 4-6 mesos hi ha un 40 i escaig, i van caient pel camí. I la majoria de relats són catastròfics. Són catastròfics perquè no esperen el que és ser mare, el que és alletar. Ara que hem passat, no?, el dia de la mare, en parlàvem de és la feina més bonica, però a la vegada més dura, més incompresa, menys valorada,
4: I aquestes mares han de saber, o aquestes futures mares han de saber què els ve, no? Que molt sovint ens diuen, ah, però no idealitzeu la lactància ni l'embaràs, ni no romantitzeu. No crec que a aquestes alçades ningú romantitzi l'experiència, però sí que és veritat que com que ens falta una base teòrica, donem molta importància a aquests beneficis, a que la criatura estigui bé. Parlem de nosaltres, parlem de com ens transforma, de què és la maternitat, de què exigeix la lactància, no? I si amb aquesta informació doncs tenim una base més teòrica per començar, penso, espero, desitjo que sigui més fàcil.
0: En part el contingut, entre cometes, és el mateix, però la perspectiva d'afrontar aquest contingut és diferent, diguem, no? Poses la llum en un altre lloc.
4: Clar, no, és veritat que ja en el llibre hi ha un recorregut primer de veig una dona, no?, que està embarassada i penso, de lactància en sap poc segurament, o no, en sap més del que creu, però primer fem un recorregut de què és la lactància, com ha anat evolucionant a través de les diferents civilitzacions, d'on venim i què tenim actualment, i a partir d'aquí sí que hi ha informació clau de què necessita una mare, hi ha un capítol dedicat a què necessites, sí, com cuidar-te, què trobaràs a faltar, qui et pot ajudar, o sigui, eines bàsiques i coses que has de saber, el que et deia, no? Perquè si no, això mateix que deies abans, la mare passa un segon pla quan és la criatura, tothom es fixa en la criatura i a tu et diuen, oh, quina mala cara que tens, que cansada estàs, no? Efectivament, doncs posem-ho fàcil. Un altre capítol també està molt centrat en què necessita una criatura, però des d'una perspectiva real. Una criatura no ve a fastiguejar, una criatura ve a que l'alimentin, a que li donin una escalforeta, a que interactuïn, no?, i que li facilitin el creixement. I literalment, a mi m'agrada definir-les com a paparretes amb tot el carinyo. Però és veritat, venen a nodrir-se d'aquest adult fins que ells siguin capaços de fer coses per si mateixos que passa l'any de vida, no? Llavors esperem que una criatura sigui molt independent ràpidament i faci moltes coses, i no és així. I per la mare això suposa una sèrie de bufetades de realitat molt importants.
0: És curiós pel que tu deies, ara. Jo crec que ara no crec que hi hagi cap dona que romantitzi tant, no?, la lactància, però en canvi encara hi ha aquesta imatge de potser s'ha de dur al principi però després pim-pam, sí, jo m'espavilaré, no?
4: Sí, passarà ràpid. També perquè ens han inculcat molt, i això m'hi fico també en un capítol del llibre, el fet de les que de la criança que venim, no?, d'aquest tipus de criança on el més important és que la criatura ràpidament sigui independent, que ràpidament no dormi sola, que no et molesti massa. Tenim aquest qualificatiu de la criatura bona, no? Que et pregunten, tu acabes de tenir una criatura i et pregunten, el nen és bo?
0: Yeah,
4: i dius, clar. Bo? No ha trecat cap banc encara.
0: Encara no he tingut temps de fer una altra cosa.
4: Clar, però
0: no?
4: Una criatura bona és la que no et reclama, la que dorm sola, la que... Això no és una criatura. I ens hem de treure aquesta idea de criança i tornar a entendre que les criatures no venen a fastiguejar, venen a sobreviure i que necessiten la mare com a font de corregulació durant tot el primer any de vida i més enllà del primer any de vida.
0: Clar, és veritat que de vegades també moltes persones creuen que la lactància neix en el moment en el que apareix la criatura. Això és una cosa que espero, Famílies de Lletra Lligada, que si fa anys que ens seguiu i que aneu acompanyant a l'Alba Padrón en aquesta secció que fa en el programa, ja hem entès que no, és a dir, que cal preparar-la abans,
4: sí.
0: I això també t'ho deixes molt clar, que en estretes a part, que també en parles, no?
4: Sí.
0: De tots aquests milartolisis que de vegades ens poden posar a la maleta i que en canvi ens oblidem de vegades del més fonamental, no?
4: Exacte, mira, això de la canestreta que dius és una de les coses que més m'havien demanat i mai havia fet, i aquí m'he dedicat a què és què et servirà, què no, i pensa en els bàsics.
0: Però jo crec que està bé,
4: bàsics.
0: Alba, que ho hagis fet, sí. Perquè és allò de, però en què quedem? Tot allò que em recomanen, tot allò que em regalen als supermercats, a la clínica, quan neix, allò ho necessitaré o no?
4: Exacte. Clar, anem a fer bàsics, anem a fer coses necessàries, importants, i de fet, està la canestreta bàsica, evidentment, però coses importants, doncs que et portin tàpers, que tinguis algú que s'encarregui de treure't el rentaplats o la rentadora, i que et cuidi per poder cuidar tu, que en realitat és el que ens falta, no? Aquestes maternitats que molt sovint són en solitari, on ens falta un nucli que protegeixi a la mare, perquè una mare farà això, cuidar el seu nadó si està cuidada, si no tot es fa molt difícil.
0: Tu abans parlaves que hi ha un capítol al principi de tot que et preguntes què necessita la mare, no? D'un bebè, i una de les primeres respostes que dones és ajuda. I que saber demanar-la, això és clau, i això torna a trencar amb tots aquests estereotips, perquè demana ajuda a vegades per què, és a dir, això que deies tu ara de, un dels regals més magnífics és que t'omplin la nevera, no? Doncs a vegades és difícil de dir és que no he tingut temps perquè se suposa que ets una dona perfecta, no?
4: Clar, ens tornem a situar en aquest context de la bona mare, la mare que pot amb tot, no? La superdona, que és capaç de treballar, que és capaç de continuar. I realment quan ets mare, i a moltes ens ha passat, ens donen la volta com un mitjó. Sí. Et comences a plantejar prioritats, et comences a plantejar qui ets tu, no? Hi ha un retrobament amb el teu propi cos, que això també en parlo, d'aquest cos que potser ara no reconeixes, que potser agraeixes o potser no. No? A vegades el pit pot ser font de conflicte, també. Per tant, situem-nos amb aquesta nova mare, i una de les aprenentatges que ens toca a totes és demanar ajuda. Deixar de pensar que podem amb tot i que per criar una criatura necessitem molta gent i no podem estar soles.
0: Avui la secció de l'Alba Padró l'estem dedicant precisament a aquest llibre que acaba de publicar, perquè penso que és una molt bona guia també per tenir-la a mà si us trobeu en aquest moment o esteu embarassades o espereu l'arribada d'una criatura a les vostres vides o heu començat el període de la lactància. Es titula així: Tu lactància va a ser la leche, embarazo, parto i primeres veces, perquè arriben moltes primeres vegades a la nostra vida, oi? Quan ens estrenem en el món de la criança. Parlàvem abans i fèiem una mica d'acudit amb aquest títol i jo et deia, al final te'l pots mirar des de diferents vessants. Parlem tota l'estona d'aquest equilibri que és tan difícil de fer. No sé com et vas plantejar tu això de dir, escolta, t'explicaré com a lectora les veritats del que et trobaràs, però tampoc vull frustrar el teu camí, és a dir, vull animar-te que facis aquesta lactància, perquè ja ho recordem sovint, no? L'Organització Mundial de la Salut demana que apostem, la societat sencera, no només la mare, diguem, la societat per aquesta via, és a dir, que l'aliment directe de la mare és el millor que pot aportar, sobretot en els primers mesos de vida de la criatura. Però, és clar, com aconsegueixes que no es desenamori, diguem, de la situació i alhora explicar-li les veritats amb les que es trobarà, no?
4: Jo començo amb un decàleg. Començo amb un decàleg que no són 10 punts, són 8, em sembla, que em va, ara que ho vaig revisar em va fer una mica de toc, en plan, m'he quedat amb 8, com pot ser? Però el que vull explicar és que tot i jo fer el possible per explicar-te què és la lactància, preparar-te per aquesta lactància, que tu et preparis per aquesta lactància, al final aquí cada una s'empodera sola, ens trobarem amb factors que no podrem controlar. Per tant, és molt important que tinguis una base teòrica. M'han dit companyes, però ets una mica pessimista, dic, em sembla que sóc una mica realista, que si després les coses van bé, meravellós, i que estic superdisposada a sentir crítiques de lectores, de, oi, doncs a mi m'ha anat perfecte, me n'alegro, infinit, si t'ha anat perfecte, me n'alegro. Però la majoria de lactàncies costa en algun moment per algun motiu, no? Sigui perquè la lactància no va bé, hi ha dolor, hi ha malestar, o per com es sent la mare. Per tant, crec que hi ha aquesta doble visió de jo t'ajudo a fer el camí però no el podré fer amb tu i hi ha factors que no podré canviar. I llegir un llibre, perquè això m'havia trobat amb el Somos la Leche, que molt sovint moltes dones em deien és que l'he llegit tot i estava superpreparada. I és com, a veure, no, per llegir un llibre no estar superpreparada. El llibre et pot donar informació, et pot ajudar, pot dir-te, no, aquí demana ajuda, però no et salva de certes situacions. Per tant, jo crec que aquests 8 punts inicials del llibre de que em plantejo... Un moment, parem abans de començar a llegir, que sàpigues què trobaràs en aquest llibre, què et proposo, què faré i què podràs fer tu. Què passarà? Doncs no ho sé, perquè realment és un públic molt difícil el de les embarassades. No arribem a les mares embarassades.
0: No arribeu per què? Perquè precisament són les primeres interessades a comprar aquest tipus de guia, no?
4: No, costa molt. Costa moltíssim. Tothom es preocupa pel part...
0: Perquè creuen que encara allò que dèiem al principi, que encara no cal que es preparin perquè no arriba la criatura.
4: A mi a vegades em diuen, ai, vull fer un curs de preparació a la lactància. Quan el faig? De quan estàs? De 34 setmanes. Ja en trigues 34. O sigui, el primer moment mai és prou aviat per començar. Per tant, és superimportant que durant l'embaràs pensem que tenim 9 mesos meravellosos, no només per preparar el naixement, que sí que és molt important i és decisiu, i ha de ser preciós, i ha de ser meravellós, però un part, 2-3 dies, passarà. Però la lactància, la caducitat pot ser molt superior a 2-3 dies. Per tant, anem-la a preparar bé, i no és qüestió de sort, no és qüestió d'instint, nosaltres no en tenim d'instint.
0: Sí, això ho has deixat clar moltes vegades.
4: Exacte, les criatures saben molt bé, de fet també hi ha una part del llibre on descric pas a pas què farà la criatura per arribar al pit. Les criatures sí que tenen un instint per aconseguir-ho, però nosaltres no, pobretes. Estem perdudíssimes, no? Per tant... Això, públic embarassat.
0: Correu a comprar el llibre, sisplau. Aquest Tu lactància va ser la leche, on tu també poses el focus. Lògicament, abans parlaves o anomenaves la tribu, és a dir, sí, aquestes persones que estan al teu entorn, uh-huh, i que en aquest cas tu deies, nosaltres no anem, diguem, de sèrie programades per donar el pit, tot, exacte, i que tota la nostra maquinària està preparada per fer-ho, no? Uh-huh. Però diguem que no és una cosa que ocorreix de forma espontània a l'hora de trobar-te amb segons quins reptes, no? I que tu sàpigues com sortir-te'n. Però els que tens al teu voltant sí que poden intentar facilitar-te una miqueta la vida, sí, no? Quan arriben aquests reptes, el que dèiem abans, aquest tàper, però la parella, la mirada, no? Uh-huh. Que nosaltres donem a aquesta lactància que hagi escollit aquesta mare. No?
4: Totalment. De fet, el llibre també parla d'això, de la parella, dels avis, no? De com guiar-los en aquest moment, de com entendre també la seva posició respecte a la lactància, perquè a vegades, no? Aquest, en la meva època això no es feia així. Correcte, no? Donar-los la importància i l'espai també perquè expressin. Moltes àvies, quan parlen de la seva lactància i comencen a veure, no?, que no van tenir ajuda, que van estar desinformades, també és molt frustrant per elles. I també hi ha una part de parlar de les amigues, com canvien les amistats en aquest punt, que hi ha amistats que es desapareixeran, segurament si no tenen criatures no entendran res, i com en faràs de noves.
0: Doncs ja ho sabeu, si us voleu posar al dia, si voleu preparar el camí, com us recomanem sempre que feu a Lletra Lligada i sobretot l'Alba Padró, Tu lactància va ser la leche, aquest llibre que acaba de sortir, on de veritat trobareu tot aquest recorregut que es pot fer des del moment en què em planteges què faig, alleto, no alleto, fins a aquelles bones pràctiques que podeu seguir per intentar protegir la lactància des del naixement, aquests primers dies a planta, què ha de passar en aquell moment, quan et donen l'alta, coses que poden passar, com que sigui la teva criatura prematura, i com diu l'Alba Padró, hi ha uns quants spoilers, eh? Però com ella diu també, millor saber-ho abans.
4: Totalment.
0: Biblioteca. I parlant de llibres, ja sabeu que ens agrada sempre anar omplint les nostres prestatgeries d'aquests llibres, contes infantils, que tenen una mirada especial sobre, precisament, la lactància materna, i l'Alba Padró, en aquest sentit, és la nostra prescriptora literària.
4: I vaig trobant llibres, eh? És que és una cosa... Aquí trobant contes. Vinga, anem amb un conte d'esllatament, perquè contes a desllatament n'hem fet molts.
0: Sí,
4: i ens segueixen sortint. Aquest es diu Buenas noches, tetita. I és un conte on una mare una mare d'os polar, ara no sé dir-ho això, una ossa polar, perdó, ah, una ossa polar mare, és que m'ha costat molt aquesta frase, i el seu os polar cria, ostres, que difícil, és molt difícil explicar coses a vegades. Doncs això, han tingut una lactància bonica, doncs aquest cadellet ha estat l'ull dret de la seva mare, on l'ha alimentat amb tot el peix del món i tota la teta del món, on l'ha cuidat, on han mirat estrelletes junts, però diu un punt on la mare diu, fins aquí hem arribat.
0: Allò que dèiem dels límits.
4: Correcte, comença a posar límits. De fet, hem mirat abans, no? I les osses polars donen teta?
0: Sí.
4: 30 mesos. Hola, què tal? Està molt bé, eh?
0: Veus? Perquè després diguem que en el món animal,
4: exacte,
0: les criatures de seguida s'espavilen soles. Doncs mira, els ossos polars no, i mira que són feréstecs.
4: No, són molt tendres.
0: La imatge bucòlica també,
4: sí,
0: que tenim,
4: no?,
0: d'ells, sí.
4: Clar,
0: però
4: no,
0: per
4: tenir-lo
0: aquí a casa o a l'estudi no sé què dir-te.
4: No, ai, xcatxis.
0: És allò que dèiem, no romantitzem tampoc,
4: vale,
0: l'os polar.
4: Compro. Doncs una mica torna a ser això, un conte per explicar a les famílies com és el desllatament, però a més aquest conte inclou un taller de desllatament des de l'autora
0: Marilina Díaz.
4: Mira, que bé que te'n recordis. I el que fa és donar estratègies a les famílies i el conte per les criatures.
0: Ah.
4: És un recurs doble. O sigui, els

0: En aquest cas dedicat al deslletament a la nostra biblioteca particular i, com sempre, l'Alba Pedrosa me n'ajuda. Lletra lligada @rtv-i.es o a través de les xarxes, fins i tot amb ella, us podeu posar en contacte directe i fer-li arribar algun títol nou per anar abastint aquesta biblioteca tan particular que anem construint des de fa ja unes quantes temporades. Per tant, orgulloses també. I el dia que haguem de posar el límit, doncs també el posarem.
1: Ja el posarem.
0: Alba, gràcies i felicitats per mi.
1: Gràcies.
2: Només quan veus que plora un infant se't trenquen esquemes.
0: Només la Gemma Humet reconeix que ser mare ha capgirat la seva vida personalment i ho ha reflectit en aquest disc titulat Màtria, on sona la cançó amb la que avui ens acomiadem. Gràcies en nom de tot l'equip, a la part de producció Sònia Rodríguez i al nostre estudiant en pràctiques Miguel Ángel Muñoz i a les vies de so Aro Serén i Irene Moreno. Feliz semana, familias.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, és una notícia de darrera hora. La dona ingressada a un hospital d'Alacant que presenta símptomes compatibles amb l'antivirus ha donat negatiu en la prova PCR. És un dels dos contactes sota supervisió espanyola que havia estat a l'avió en el que viatjava la ciutadana neerlandesa, víctima mortal del virus. L'altra, una dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, és asimptomàtica, però haurà de fer la quarantena igualment, equivalent al període d'incubació fins a 6 setmanes. Avui s'ha fet la primera PCR i s'espera conèixer el resultat a partir de demà. L'Òmnius fondejarà cap a les 5 de la matinada a Tenerife, on la unitat militar d'emergències procedirà a traslladar els 143 pacients, volíem dir passatgers, directament a l'aeroport. Els 14 espanyols seran els primers a ser traslladats. Des de l'OMS insisteixen, el brot dista molt de la pandèmia de la Covid. Una postura que comparteixen els experts. Fernando Esperón, professor en salut i veterinària, en declaracions a Ràdio Nacional.
2: La tasa de transmisión en sus picos más altos de esta variante está en torno a 2.5, pero enseguida, tras varios contactos, tras varios contagios, va perdiendo fuerza.
0: Més qüestions. En les properes hores és previst que siguin alliberats els dos activistes de la Global Smooth Flotilla que van ser capturats per Israel en aigües internacionals. Es tracta de Saif Abukeshek, palestí amb nacionalitat espanyola, i del brasiler Thiago Dávila. Així ha estat rebuda la notícia a Barcelona que ha comunicat la dona d'en Saif.
3: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Moments d'alegria des de la Global Smooth Flotilla, però reclamen continuar amb les mobilitzacions per aconseguir l'alliberament de tots els palestins empresonats a Israel, la fi del genocidi i també de l'ocupació dels territoris palestins a la Cisjordània ocupada. I més qüestions. Avui és el Dia d'Europa i enguany coincideix

0: amb el 40 aniversari de l'entrada oficial d'Espanya a la Unió Europea. Durant l'acte institucional a Barcelona, el president de la Generalitat ha defensat el federalisme i la diversitat per reforçar el projecte europeu perquè, diu Salvador Illa, un bloc econòmic i comercial no és suficient davant un escenari geopolític convuls.
1: Una sacsejada molt forta que interroga Europa, que ens obliga a replantejar Europa, que ens obliga a respondre què vol ser Europa. No dient només que ha estat una història d'èxit de 80 anys, en el cas nostre de Catalunya i d'Espanya, de 40 anys d'èxit, sinó dient què volem ser els propers 40 anys.
0: Precisament sobre conflictes bèl·lics, l'Iran ha rebutjat la proposta estatunidenca per un possible acord a l'estret d'Hormuz. L'ambaixador Amir Said Tirabani ha matisat davant les Nacions Unides que l'únic acord possible és la fi definitiva dels atacs de Washington i l'aixecament del bloqueig estatunidenc a l'estret. L'altre escenari bèl·lic obert, Rússia i Ucraïna, s'acusen mútuament de violar l'alto el foc de 3 dies anunciat pel mandatari estatunidenc Donald Trump, coincidint amb les celebracions del Dia de la Victòria, que commemora, recordem, el triomf soviètic sobre l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial. D'una banda, el Kremlin acusa Ucraïna d'atacar les seves bases militars. De l'altra, les forces armades d'Ucraïna indiquen que avui s'han comptat fins a 51 atacs sobre les seves tropes a la regió de Kursk. Repassem ara les notícies esportives. L'Espanyol s'acosta a la zona de descens en perdre davant el Sevilla 2-1 en la 35a jornada de la Lliga. Demà el Barça podria proclamar-se campió del títol si guanya o empata davant el Madrid en el clàssic que es disputarà al Camp Nou.
2: No, for me it's...
3: En la meva opinió, estem en aquesta situació perquè hem fet una temporada fantàstica com a equip i això mateix és el que vull veure demà, que juguem com un equip, units.
0: Escoltàvem el tècnic Hansi Flick. En ciclisme, la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Vuelta. En motociclisme, Marc Márquez s'ha fracturat un os del peu dret en una caiguda durant l'esprint del Gran Premi de França i es perdrà la prova de demà i també el Gran Premi de Catalunya a Montmeló. Abans de marxar, coneguem la previsió del temps per a demà. Noelia García Emet.
4: Demà diumenge a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 27 graus a Girona, 25 a Lleida, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Predominarà el cel variable amb clars i núvols i durant el matí s'esperen boires a la depressió central i a zones del litoral. Durant la tarda a la meitat oest no es descarten precipitacions i alguna tempesta al Pirineu. Baixaran les temperatures nocturnes, 15 graus a Barcelona i 11 a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal rtv-e.cat. Bona nit.
5: Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Cint Toniqui.
1: Com tantes flors, com tants arbres en aquesta època de l'any tornem a florir. Nosaltres florim, evidentment, a les zones hercianes o a través, florim, de l'univers dels bits d'internet, el que suposa per nosaltres ja poder-vos donar una benvinguda cordialíssima en aquesta nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica d'aquesta ràdio pública, que és Ràdio 4, la que correspon al dissabte dia 9 de maig a les 9 i 5 del vespre. Benvingudes, benvinguts a l'altra ràdio, edició 2641.
2: Buenos días, tengan todos ustedes...

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: ¡arranca y vámonos! Para para pam pam para para para
3: pam pam para para para pam. Sumari de continguts. Obrirem amb un enregistrament de Ràdio Caos de l'any 1992. Tindrem l'actualitat tecnològica de la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions FECEMINTE amb Guillermo Canal, l'acte molt important de pip pocs dies a FECEMINTE, el DMT Fòrum 2026. Avui coneixerem tots els detalls. Ràdio Afició, esperem també tenir la secció amb en Ramon Ribàs de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT. Estan esperant ja per intervenir Javier Otero i Marcos Montero, responsables de màrqueting i transformació digital de 5UPC. Freqüències i horaris del món de l'Ona Curta, en Francisco Rubio, també esperant en el control de so per intervenir. El món de la ciència de la tecnologia, amb la Irene Lapuente de la Mandarina de Newton. Tecnologia i meteorologia, amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral, de Meteoclimàtic, i també hem de trobar temps i tenir-lo, jo crec que així serà, evidentment, per l'apartat de dones informàtiques, que ens el porta la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, COENF. Tot això ho he fet mano a mano amb l'Aro Sanent en el control de so, realització tècnica i Sintoniqui a la direcció i presentació.
4: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniqui, sempre ràdio 4.
5: L'altra ràdio vintage.

0: Moment ja d'escoltar el fragment històric extret de l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un projecte col·laboratiu sense ànim de lucre que es pot escoltar a la següent adreça d'internet: arxiuradio.uab.cat. Avui escoltem una emissora lliure de la ciutat de Terrassa. L'emissora es deia Ràdio Caos, i aquest caos amb K, no? com tants col·lectius que doncs lluitaven per drets socials de l'època, que encara ho fan en el present des d'altres perspectives, no? Que fan servir molt la K en lloc de la C. Ràdio Caos de Terrassa. Es tracta d'una ràdio lliure que es va fundar en aquella localitat el setembre de l'any 1987. Es va iniciar a conseqüència de la política unitària començada pels col·lectius de joves comunistes de Terrassa i gràcies al suport de l'Associació de Veïns de Can Anglada, en la qual hi havia persones que formaven part del Partit Comunista de Catalunya. La junta de l'associació va cedir en aquells joves un espai en el seu local i des d'allà es va començar a emetre en el mes de gener de 1988 amb un transmissor de 5 watts de potència, que evidentment és una potència molt baixa i de molt curt abast. Inicialment, però, el nom de l'emissora era Ràdio Ona Jove i un dels seus fundadors va ser Manel Márquez Berrocal, que, passats els anys, va ser professor d'institut i va ser doctor en història i va cofundar el grup d'Història Social i Obrera de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'enregistrament que escoltarem seguidament de Ràdio Caos és de l'any 1992.
1: Sintonizas Ràdio Caos. ¡7861358!

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Ja s'obren aquests micròfons, parlo ara en plural, fins ara només el tenia jo obert perquè ja tinc aquí en Javier Otero i en Marcos Montero, des d'AIFIN UPC, responsables d'intel·ligència artificial, transformació digital, cada mes fidels a la cita amb l'altra ràdio, amb el món de la divulgació tecnològica centrat en la intel·ligència artificial. Javier i Marcos, benvinguts.
2: Hola,
3: hola, què tal?
1: Un tema que ara fa ja uns quants mesos veu parlar al voltant de la intel·ligència artificial, sobretot una mica l'efecte que pot tenir a les feines. Me recordo que hi havia un estudi universitari que veu parlar que encara no es podia constatar que hi hagués una substitució, que no era tan clar que hi hagués una substitució, si l'ús. Avui voleu tornar una mica en aquest tema, que sempre és interessant, que pot preocupar molta gent que escolta l'altra ràdio, perquè treballadors, treballadores, segur que a temps vista, sigui curt, mitjà o llarg, és evident, com tot, com ha passat amb internet, com ha passat amb altres tecnologies, que la intel·ligència artificial alterarà doncs, determinades feines, la forma d'actuar, ajudarà a fer determinades coses, pot eliminar determinades feines, en sortiran d'altres, no? Per tant, és evident que molta gent ens pot preocupar, perquè tot això de la feina és un tema que és on ens guanyem les garrofes i ens preocupa, o fins i tot on ens passem bé desenvolupant una feina per la qual ens hem preparat. Comenteu avui una mica com ha evolucionat, potser d'una forma ràpida, breu, en aquests últims 4 anys, no? Quan això s'ha fet molt popular, no? Estem parlant dels últims 4 anys, l'aplicació de la intel·ligència artificial, l'efecte a la feina, en aquest cas, com a entrada, i després podem veure una mica, potser, més detall, alguns exemples, no?, de què realment què està fent la intel·ligència artificial en algunes feines que vosaltres considereu interessants d'explicar avui. Comences tu, crec, Marcos, no?, una mica amb aquesta situació general, no? Això d'intel·ligència artificial, feina, estem en aquest maig del 2026, com ho tenim?
2: Clar, quan vam començar el novembre del 22 i això es va fer popular de cop i, ostres, es va veure que realment, bueno, a la feina podia ajudar, no? Hi havia moltes tasques on ràpidament podien automatitzar coses, podien fer preguntes, no? Hi havia, o sigui, coses a les que responia ràpidament. Això ha canviat molt. O sigui, durant aquests 4 anys ha passat una cosa, i és que hem passat de fer servir l'eina en aquell moment, com hem explicat alguna vegada, no?, com aquell predictor de paraules, no?, que era capaç de respondre a preguntes.
1: Que eren models molt pensats en llenguatge, models de conversa.
2: No? I la nostra interacció era realment la d'una conversa, era molt síncrona. Jo et pregunto, tu respons directament.
1: Amb una gran qualitat, una gran credibilitat i un llenguatge absolutament coherent.
2: Pregunta-resposta, molt ràpid, i la interacció era en base a això.
1: D'acord.
2: Vale? I sobretot era també poc determinista. Per exemple, els primers models doncs, no sumaven, no multiplicaven bé. O sigui, aquí tenien certs problemes. O sigui, eren capaços de donar-nos una resposta.
1: Grans oradors i en algun moment fallaven estrepitosament. D'acord.
2: Però sí que, o sigui, durant aquests 3 anys primers hem estat evolucionant això, millorant-lo molt i millorant aquestes converses de manera, això, no?, tu a tu, ràpidament, conversa ràpida, demanar coses curtetes i molt evidents. Però aquest any 2025, a finals de 2025 i sobretot a principi de 2026 amb la sortida de les darreres versions de GPT 5.3 i de Claude 4.6, no? Aquí és on ha passat hi ha hagut un canvi molt gran, i és que ara han sortit els models raonadors, no? Ja els tenim molt disponibles, van sortir durant el 25 i ara ja s'han fet clarament, i aquí ha canviat el joc, ha canviat com ens relacionem amb la IA. Ja no és una qüestió d'una pregunta-resposta síncrona, sinó de un agent al que li encarreguem una feina. Li encarreguem una feina i ell, o sigui, no respon immediatament, no calcula quina és la paraula que fa, que vindrà després, sinó que el que fa és, o sigui, pensa, ara fa un pla, mira què és el que hauria de, com hauria de calcular aquesta resposta que ens dona, i segueix aquest pla. I fins i tot es corregeix ell mateix si veu que en algun moment no arribarà allà on som. O sigui, la relació nostra i la feina que poden fer ha canviat radicalment, perquè ara li encarreguem coses molt més complexes. I, de fet, s'ha vist que ha passat a tenir un impacte molt gran en feines en les que al principi potser no era, com, per exemple, doncs, tot el que tingui a veure això, no?, amb la tecnologia, amb la programació, per exemple. No? O sigui, de fet, aquests models han començat a programar-se a si mateixos. O sigui, i estan tenint un impacte molt gran en tasques com aquestes. Ara ja no és una qüestió de pregunta-resposta, sinó de t'encarrego una feina i ja la faràs, triguis el que triguis.
1: Aquest és el punt que ens trobem, magníficament explicat, com sempre, per en Marcos Montero, de I5PC, i ara en Javier Otero és qui ens donarà potser alguns exemples d'alguna manera del que està podem fer, no, la intel·ligència artificial, sí, en algun tipus de feines, no?
3: Sí, de hecho, esta es la gran pregunta, ¿no? Porque ahora hemos visto, Marcos nos lo ha explicado, que vale, ahora ya es capaz de hacer trabajo, no solo responder, pero ¿cómo medimos esa capacidad?
1: D'acord.
3: Pues hay una empresa sin ánimo de lucro que se llama METR, tiene la web es METR.org, una organización, como decía, sin ánimo de lucro, que intenta medir o establecer una prueba que cuantifique bien cuál es la capacidad de una inteligencia artificial de hacer trabajo real que hacemos los humanos, de varios tipos, y para medirlo lo que han hecho es, dicen, bueno, vamos a pensar un trabajo que haría un humano en un puesto de trabajo habitual, yo qué sé, programar una aplicación, o hacer un informe de investigación de mercado, sí, o hacer una redacción de una sentencia.
1: Sí, sí.
3: Entonces, ponen a personas a hacer unas tareas concretas, las contratan a esas personas, les dan la tarea, miran a ver cuánto tiempo tardan en hacerla, y luego le dan la misma tarea a una inteligencia artificial de las más avanzadas. Y miden a ver cuándo la inteligencia artificial es capaz de hacer, la mayoría de veces, la tarea bien, mejor que el humano incluso. Entonces, esto empezó a medirse hace años, como decía Marcos, en el 2022. Al principio, las primeras versiones de ChatGPT eran equivalentes a lo que hace un humano en unos pocos segundos, porque al final te respondía, le preguntabas, ¿cuál es la capital de Azerbaiyán? ¿No? Y bueno, te lo calculaba en unos pocos segundos, lo mismo que tú tardarías en buscarlo en Google, probablemente, ¿no? Esto ha ido mejorando, y ahora, en los últimos meses, ya estamos bastante por encima de las 10 horas. Es decir, una inteligencia artificial puede hacer de forma autónoma, sin que le digas absolutamente nada, un trabajo que un humano tarda más de 10 horas en hacer. ¿No? Es una métrica, una manera de calcular el trabajo autónomo bastante interesante, porque estamos hablando de decirle, tienes que hacer esta tarea, solo te doy el enunciado,
1: sí,
3: y tú te planificas el trabajo, miras a ver si tienes que buscar en internet, miras a ver si tienes que acceder a algún sistema de información externo, si tienes tú que programarte algo internamente, es decir, hacerte código de programación para hacer algún cálculo, y luego acabas la tarea. Esto más o menos se está doblando cada 6 meses. O sea, la capacidad de trabajo autónomo que puede hacer una IA mejor que un humano se duplica cada seis meses más o menos. Claro, esto quiere decir que en una década son multiplicar por 1000. Es decir, que si ahora estamos haciendo tareas que un humano tardaría 10 horas en hacer, en una década la IA podrá hacer de manera autónoma algo que un humano tarda 10.000 horas en hacer. Esto es un poco la progresión que estamos viendo.
1: D'acord. Com tantes vegades ha passat a la secció del Javier Otero i Marcos Montero de I5PC, no? És aquest silenci per acabar de digerir això que amb tanta claretat ens presenten amb afany divulgatiu, no? Vull dir, evidentment que això és molt probable que tindrà uns usos clarament beneficiosos, interessants, que qui neix avui, quan sigui adult, haurà viscut i conviscut, com la gent que heu nascut, el patinet elèctric, els cotxes, l'altre, els que veuen els sistemes, diguem-ne, que són extraordinaris de telecomunicació, que no és Spotify, la quantitat de música, coexisteixes, fa 100 anys, aquella persona l'haguessis trobat totalment desplaçat, però que també hi haurà altres usos que potser es veuran, doncs, que poden ser clarament negatius o nocius, o que potser podrien ser factibles a ser realitzats, però que la pròpia societat decideix no dur-ho a terme, no? Vull dir que aquí poden haver-hi moltes variables, no? Com passa a vegades amb qüestions tecnològiques, que es podria fer una qüestió, però que es decideix que allò, pel motiu que sigui, no interessa o es considera que no es procedeix. Fascinant, moltíssimes gràcies per aquesta magnífica activitat divulgativa, Javier i Marcos, d'aquí unes setmanes més a l'altra ràdio. Gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
1: I entrem ara dins de l'espai que presenta cada mes la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Avui la enginyera informàtica Alicia Coca ens presenta la campanya Ei, puja el tren del futur.
4: És una campanya pionera que vàrem mostrar per primera vegada el 2023 fent el seu llançament el Dia de la Nena, la Dona i la Ciència. La campanya la vàrem dissenyar des de Dones Coinf, que és la Comissió de Gènere del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, i cerca posar en valor a les enginyeres informàtiques del nostre país i també a dones històriques que són referents de la nostra professió. Des de la Comissió de Gènere de Dones COINF fa anys que treballem per reduir l'escletxa de gènere del sector, especialment acusada en els estudis d'enginyeria informàtica, i on un dels factors que considerem més determinant és poder mostrar dones informàtiques que serveixin de referents per les noies. És ja una realitat que el món és digital i que la tecnologia ha d'estar dissenyada per dones i per homes, perquè la mirada femenina aporta uns valors que són imprescindibles perquè aquest progrés estigui al servei de les persones i ens permeti avançar cap a una societat 5.0, una societat més intel·ligent. La campanya Day Puja al tren del futur es sustenta sobre un format molt visual. Utilitzem els gràfics de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on substituïm els noms de les estacions per noms d'enginyeres informàtiques, tantes com estacions hi ha a les línies de Barcelona Vallès i Llobregat-Anoia. Els cartells publicitaris es poden veure a determinades estacions en format tòtem i pantalles, i també als espais de tertúlia d'algun dels trens de FGC, els espais de tertúlia que són aquells que hi ha entre els blocs de seients de 4. Els pòsters porten un QR que condueix a la web de Tren del Futur, on es pot tenir més informació d'aquestes enginyeres informàtiques, saber qui són i quina és la seva feina, veient així una varietat d'activitats professionals que es poden fer a partir dels estudis d'enginyeria informàtica. Ferrocarrils de la Generalitat col·labora amb la campanya, cedint els espais per ubicar aquests gràfics d'estacions per on passa el nostre tren del futur. La campanya és visible durant un mes, des del Dia de la Nena, la Dona i la Ciència, i fins al 8 de març, Dia de la Dona. Els cartells luminosos s'ubiquen a estacions com Plaça Catalunya, Plaça Espanya, Provença, Europa Fira. Europa Fira, per exemple, és una estació de referència per al Mobile World Congress. Són estacions i trens per on passen cada dia milers de viatgers i, per tant, tenir aquests espais ens dona molta visualització. Amb el nom de la campanya hem fet un cert joc, fent una crida EI, que utilitza les lletres EI inicials d'enginyeria informàtica. Però també hem volgut posar en rellevància que l'enginyeria informàtica suposa un tren cap al futur, un tren que ni les dones ni la societat podem perdre. Per això diem, ei, puges al tren del futur?

0: Magnífica aquesta ràfaga del gat mariner perquè contactem amb els estudis de Ràdio L'Escala. Ara ja tenim a uns dels professionals de Ràdio L'Escala, que és en Sergi Corral, però a banda de ser company d'ofici, ve a l'altra ràdio des de fa molts anys amb nom de Meteoclimàtic, un web amb dades fefaents de meteorologia, estacions automatitzades, bona informació que mereix la consulta en el CID d'internet, qualsevol cercador, si poseu Meteoclimàtic i arribareu. Doncs bé, en Sergi Corral de Meteoclimàtic ens presenta l'espai mensual de tecnologia i meteorologia de l'altra ràdio. Quan vulgui, Sergi.
1: Benvolguts oients de l'altra ràdio, en aquest espai de maig us vull presentar una eina que segur, o potser, alguns de vosaltres coneixeu. És el visor de l'aigua a temps real de l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, de la Generalitat de Catalunya, on hi podem fer un seguiment en temps real, minut a minut, de tres coses molt interessants. Primer de tot, l'aforament dels rius de les conques internes de Catalunya, l'estat dels embassaments de les conques internes de Catalunya i una superposició del radar del Servei Meteorològic de Catalunya sobre aquesta cartografia. Per què és interessant aquesta eina? Doncs perquè en episodis, primer de tot de pluges, evidentment, podem seguir minut a minut com van creixent els rius, i com van creixent els rius tenint en compte els llocs on ha plogut, on està plovent, on plourà fort les properes hores. Ens dona, tenim per exemple a la conca del Llobregat, el riu Llobregat, tenim informació del cabal, proporcionat en metres partit per segon, evidentment, i del nivell del riu, o sigui, t'ho donen expressió en centímetres, però també en metres. És molt interessant perquè, tenint en compte el cabal i l'altura, l'Agència Catalana de l'Aigua esdevé diferents graus d'alerta, o sigui, un grau sense alerta, un grau moderat, alt, molt alt i excepcional. És a dir, això ens ajuda a valorar les crescudes dels rius quan són greus de veritat i quan poden portar problemes d'inundacions. També a partir d'aquí podem veure com es gestionen el nivell dels embassaments, per exemple, i el desembassament d'aquests pantans en cas d'urgència o en cas d'episodis de pluja molt, molt forta, com els que hem tingut aquest passat hivern aquí a Catalunya. Doncs, per tant, una eina de seguiment meteorològica, però sobretot hidrològica, és a dir, que fa referència als rius, rieres i embassaments de Catalunya, de les conques internes, és a dir, d'aquells rius que no pertanyen a la Confederació Hidrològica de l'Ebre, ni el riu Ebre, ni el riu Segre, ni els seus afluents, només el que pertany a la gestió pròpiament de la Generalitat de Catalunya. Entreu-hi, feu una ullada, sobretot quan hi ha episodis de pluges intenses. I va, un afegit, un visor geogràfic, en aquest cas de geografia, de topografia, de muntanyes. En aquest cas heu d'anar a l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i el visor és el Visir 4. Podeu fer zoom allà on vulgueu, imatge topogràfica, imatge de satèl·lit, per veure tots els detalls, tots els topònims i tot el relleu de Catalunya. Va, entreu a internet i entretingueu-vos amb aquestes dues eines. Visor de l'aigua en temps real, de l'Agència Catalana de l'Aigua, i el Visir 4 del Servei Geològic, Cartogràfic i Geològic de Catalunya. A reveure, que vagi molt bé. Fins la propera.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Transitant per aquestes ones radiofòniques de la freqüència modulada de la TDT, fins i tot pel satèl·lit, perquè Radio 4 Europa també es pot escoltar via satèl·lit, i sobretot també la distribució en el si d'internet. Aquí hauríem de parlar de bits, bé sigui en temps real, si algú escolta doncs, el directe de Radio 4, en aquesta nit de dissabte, o si no, doncs ens escolteu a la carta a través d'ARN Audio. Mira que hi ha maneres d'escoltar aquest programa de ràdio i en concret aquesta emissora pública. Doncs bé, totes aquestes maneres ara conflueixen cap a la secció de ciència i tecnologia que cada mes ens porta la física, la ballarina, la creadora de la mandarina de Newton, que és la Irene Lapuente. Quin tema ens portes avui, Irene?
3: Avui us porto un tema proper, d'aquí, de Barcelona, on fa poc s'ha inaugurat el Caixa Research Institute, un nou centre de recerca que vol convertir-se en un referent en l'estudi del sistema immunitari al sud d'Europa. El projecte està impulsat per la Fundació La Caixa i no és precisament petit. Es preveu una inversió d'uns 100 milions d'euros i unes instal·lacions d'uns 20.000 metres quadrats, és a dir, un centre pensat a gran escala. De fet, per a qui hagi passat per la Ronda de Dalt, segur que haurà vist que justament davant del Museu de la Ciència Cosmocaixa hi ha obres des de fa un temps. Aquests treballs són els que estan donant forma al Caixa Research Institute. La idea principal de l'institut és investigar com funciona el sistema immunitari, però no de manera aïllada, sinó entenent com es relaciona amb moltes malalties diferents, per exemple, el càncer, les infeccions o fins i tot les malalties neurodegeneratives. La clau és que el sistema immunitari no només ens defensa, sinó que també participa en el desenvolupament de moltes patologies. En total, el centre preveu reunir unes 500 persones, entre elles més de 400 investigadores. I això és important perquè no es tracta només d'un laboratori més, sinó d'un espai on es vol concentrar talent científic de diferents països i disciplines. Un dels objectius principals és el que es coneix com a recerca translacional. És a dir, que allò que es descobreix al laboratori no es quedi només en un article científic, sinó que pugui acabar ajudant a millorar el diagnòstic o tractament real per a pacients. L'objectiu final és aconseguir un impacte directe en la salut. La inauguració oficial ha estat un acte amb força pes institucional, amb la presència de representants de l'Estat, de la Generalitat i de la mateixa Fundació La Caixa, però més enllà del protocol, el que ha destacat és el missatge de fons: apostar per la ciència com a eina estratègica. El fet que el centre estigui situat just davant del Museu de la Ciència Cosmocaixa no és una coincidència. La idea és crear un entorn on recerca i divulgació vagin de la mà, on la ciència no quedi tancada en laboratoris, sinó que també es pugui explicar i apropar a la ciutadania. De fet, el Cosmocaixa rep més d'un milió de visitants cada any, de manera que pot jugar un paper molt important a l'hora de connectar la recerca puntera amb la societat. Barcelona ja és, des de fa uns anys, un dels principals pols científics d'Europa en biomedicina. Té hospitals de referència, centres de recerca molt actius i una xarxa de col·laboració internacional consolidada. Aquest institut reforça encara més aquesta posició. El Caixa Research Institute no neix com un element aïllat, sinó com part d'un ecosistema que ja existeix i que ara suma un actor específicament centrat en la immunologia, un camp cada vegada més important en la medicina moderna. Al final, entendre el sistema immunitari és gairebé com entendre el sistema operatiu del cos, i com millor el coneixem, més possibilitats tenim de desenvolupar tractaments més precisos, més personalitzats i sovint més eficaços. D'altra banda, Barcelona també és una ciutat amb una forta aposta per la cultura científica, amb la Festa de la Ciència que ja ha arribat a la seva 19a edició, la Bienal Ciutat i Ciència, diversos museus científics, una oficina de ciència ciutadana i estratègies de transferència del coneixement. Tot això configura un ecosistema on no només importa la recerca, sinó també la divulgació, la comunicació científica, la gestió del coneixement i fins i tot la política científica. En aquest sentit, tots els actors del sistema són importants i contribueixen a fer de Barcelona un lloc millor per la societat i per al coneixement. I aquest és, en el fons, l'objectiu del Caixa Research Institute: transformar el coneixement científic en millores reals per a la salut de les persones.
0: Ràfaga que em serveix per fer un petit glob d'aigua, sempre va bé. Anar bevent aigua, no només quan es fa ràdio, sinó la vida en general. Gran part de la nostra cosa és aigua, gran part del planeta és aigua. Qui està aquí també perfectament hidratat és en Francisco Rubio, per donar-nos freqüències i horaris del món de l'Ona Curta des de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, entitat de radioescoltes sense ànim de lucre. Canal C d'internet, Paco, benvingut a internet. Esteu a...
4: Que tal si estem a adxb.org.
0: Doncs amb aquesta adreça d'internet ens endinsem ja amb horaris i freqüències. Tots els horaris són hora local catalana, hora nostra. Comencem per Ràdio Filipines.
4: Sí, aquest mes ha arribat la primavera, bon temps, tot això, moltes hores per escoltar la ràdio, i parlem d'emissores que s'escolta molt bé aquí a Catalunya, no hi ha cap problema. Comencem per Ràdio Filipines, l'emissora internacional d'aquest país. Es pot escoltar sobre les 8 de la tarda perfectament a la freqüència de 15.190, Ràdio Filipines, sobre les 8 de la tarda.
0: Anem encara més enlluny de les Filipines, des d'on nosaltres estem, a les Antípodes, Ràdio Nova Zelanda.
4: Sí, més de 13.000 quilòmetres de distància, les Antípodes nostres, degut a que no hi ha tantes emissores, només hi ha a Xina, en totes les bandes. Es podem escoltar perfectament, en qualitat molt bona, quasi diria d'FM, però és per ona curta, Ràdio Nova Zelanda Internacional, 9.700 quilocicles, a partir de les 7, 8 de la tarda, es pot escoltar Nova Zelanda, en anglès, però atenció, en idiomes també d'allà, del Pacífic.
0: Idiomes del Pacífic.
4: Tonga, Tuvalu, tots aquests països.
0: Perfecte. Bon DX, però que diu en Francisco Rubio que és relativament senzill d'escoltar. Anem cap a la ràdio pública de l'Índia, que actualment és Akashvani Ràdio.
4: Sí, abans tots els coneixíem com All India Radio, la ràdio de tota la Índia, ara es diu Akashvani, i aquesta emissora que ja té 100 anys d'història de la Índia, va canviant de freqüències. La freqüència d'aquest estiu és 9.620 a Akashvani, All India Radio. Podem escoltar-la a 9:45 de la nit, un programa d'una hora en francès. També té informatius en anglès durant aquests horaris i és molt escoltada a tot Àsia.
0: Us pot estranyar que esmenti a Francisco Rubio en aquest punt del mes de maig, estiu. Ja sé que encara no estem a l'estiu, però és el període radiofònic.
4: Fins al mes d'octubre.
0: Estiuenc, que comença una mica abans, diem-ne, de l'estiu pròpiament de l'estació. Dit aquesta puntualització, seguim bastant distants. Ens anem ara cap a l'illa de Madagascar, en concret una emissora religiosa que és amb la que avui tanques aquesta secció.
4: Sí, recordo, Cinto, a Madagascar va haver-hi durant molts anys una planta transmissora d'ona curta de Radio Nederland.
0: Radio Nederland, que s'escoltava molt bé.
4: Molt potent. Per sort, igual que altres plantes transmissores van desaparèixer, les van tancar i les van fotre tot fora, aquesta va aguantar de Madagascar, la va agafar al final una emissora religiosa, una emissora cristiana, no catòlica, sinó cristiana, i ara fa emissions des de Madagascar, African Pathways Radio, una emissora que en diferents idiomes, l'anglès és el més conegut per nosaltres, 13.670, African Pathways Radio, a les 8 de la tarda.
0: Tens ganes de fer més ràdio, Paco?
4: Sí.
0: Doncs escolta'm, com és habitual, final de cada mes tornes al programa, el Paco és una mica l'excepció, és un dels col·laboradors únics que surt dues vegades al mes a l'altra ràdio des de fa molts anys, fem la tertúlia de la cua de
4: conforme, buscarem notícies.
0: Fins aleshores, Paco.
4: Gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
0: Aquest qui us parla li agrada el Bugalú i aquest qui us parla li agrada de poder tornar a anunciar que hi haurà una nova edició del DMT Fòrum, en aquest cas corresponent a l'any 2026. El DMT Fòrum, que és una de les trobades del món de la telecomunicació a Catalunya més importants, sempre es fa al voltant del Dia Mundial de les Telecomunicacions. Aquest Dia Mundial de les Telecomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions ja fa molts anys que se celebra el dia 17 de maig, però el DMT Fòrum sempre busca una data propera en aquell dia 17 de maig, ara us diré quan es farà enguany, i l'organitza FECEMINTE, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions, juntament des d'uns anys ençà amb C-Cable, per tant, dues entitats de prestigi que uneixen forces per fer aquest acte. DMT Fòrum 2026, com us dic, es celebrarà el dimarts 19 de maig, durant tot el matí, a l'Auditori i Espai Can Tiana, que es troba molt a prop d'aquests estudis de Roc Boronat 127 de la ciutat de Barcelona, per tant, molt a prop de la plaça de les Glòries Catalanes, perquè és aquest espai kantiana una de les dependències de la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència a Barcelona, un edifici també singular, modern, que està molt a prop d'aquest de Roc Boronat 127 en el carrer de Bolívia. Està escassament a 100 metres d'on ara jo us estic parlant. Una edició que també serà especial, no únicament pel que s'hi farà, sinó per una qüestió que ara comentarem. Tenim com cada mes el gerent de FECEMINTE, en Guillermo Canal, al nostre programa. Benvingut, Guillermo. Suposo que hi ha una mica enllestint tot plegat, i edició que jo crec que serà especialment rellevant enguany perquè coincideix amb la integració de FECEMINTE amb Acutelan, no? Acutelan no fa també gaires programes, ens ho avançaves, i bo seria avui, que tenim una mica de temps, que ens expliquis, primer, abans d'entrar amb el DMT Forum, què és Acutelan i també dins de FECEMINTE què pot suposar aquesta integració. No? Anem per ordre. Acutelan, aquest nom que vas dir que no es correspon a cap sigla.
5: Ah, exactament. Hola, sento. Bé, a principis d'any es va formalitzar aquesta integració de FECEMINTE amb Acutelan. I us explico una miqueta. FECEMINTE ja sembla més o menys coneguda per tots, és una associació empresarial d'àmbit català que agrupa des d'operadors de telecomunicacions, instal·ladors, enginyers i tot tipus d'empreses de l'ecosistema de les telecomunicacions, però aquí a Catalunya. Fa un temps es va plantejar que des d'aquí de Catalunya, pues, possiblement la capacitat de donar suport i la capacitat de ser influents era molt relativa, i es va començar a parlar amb una de les associacions territorials la formació d'una entitat d'àmbit estatal que tingués aquesta força i aquesta capacitat. Bé, aquí, d'aquí neix Acutelan, i efectivament, Acutelan no vol dir res.
0: Sí, és, això me'n recordo que marca, fa uns mesos,
5: un
0: no?
5: És un nom de marca.
0: Exactament. D'acord, igual que hi ha una marca de vehicles, el que sigui, i un model, no?
5: Correcte.
0: En sí. Aquest cas...
5: El nom oficial i formal és Associació Nacional d'Operadors, Infraestructures de Telecomunicacions i Televisions Locals.
0: Clar, aquestes sigles que ens acabes de dir, aquest nom formal, si anem lletra per lletra, dels inicis a paraula, no es correspon amb el nom pròpiament comercial, la marca que dius Acutelan, no? Per tant, d'alguna forma, no podíem dir que és una absorció, allò que vols dir, mira, han vingut d'aquí, han absorbit, quedem diluïts en allà,
5: no.
0: Sinó que dins la gestació, com molt bé acabes de dir, Guillermo, d'Acutelan, des de la pròpia FECEMINTE i d'altres, diguem-ne, entitats amb diferents indrets de l'estat espanyol, es va considerar necessari la creació d'aquest ens, no? Per tant, és una suma d'esforços col·lectiva.
5: Exactament. D'una banda, és cert que d'alguna manera pues, perdem la nostra capacitat individual de prendre decisions. Les decisions ara tindran que ser...
0: col·legiades, evident, d'acord.
5: Exactament, de manera col·legiada,
0: sí, sí.
5: Però jo crec que guanyem força i, sobretot, capacitat de representar els socis. És a dir, crec que és un benefici real per tots els socis. La idiosincràsia que tenim pròpia d'aquí de Catalunya pues, es conserva, ja ens preocupem de que això sigui així, i el català que estigui present contínuament als nostres comunicats.
0: Molt bé.
5: Però bueno, però ara tindrem que jugar un joc una miqueta més ampli, i suposo que també a nivell internacional hi haurà
0: també
5: la capacitat
0: beneficiós,
5: de tenir més potència.
0: No? Queda molt clar, i també doncs, l'estima que tenim des de l'altra ràdio en FECEMINTE, amb tants anys de col·laboració, més de dues dècades que està dit aviat, ara que Ràdio 4 està celebrant 50 anys, el nostre programa està als 46, ara hauríem de mirar amb exactitud, però dues dècades segur que FECEMINTE està intervenint a l'altra ràdio i algun any més segurament, doncs ens agrada saber que és una qüestió voluntària, amb una voluntat doncs, clarament de potenciar associació i que les particularitats o el manteniment fins i tot de la llengua catalana amb actes, amb comunicacions, quan pertoquin, evidentment, els associats de Catalunya, es mantindrà, per tant, un molt bon aclariment. Anem ara una mica, si et sembla, Guillermo, ja cap al DMT Fòrum 2026. Jo he pogut assistir en unes quantes edicions d'aquest nou format i veritablement han estat exitoses. Jo crec que la d'enguany no serà una excepció. Quina presentació ens podries fer una mica? Potser destaquem la part, si et sembla, una mica dels debats, quines temàtiques sí. heu previst i potser algun dels noms d'una de les persones que intervindran.
5: Bé, a veure, com ja s'ha experimentat el DBT Fòrum últimament, es basa en tres objectius, que és els debats, són els premis, un jurament dels premis, i el networking. Aquests són els tres punts essencials o rellevants que es persegueixen en aquest DMT Fòrum. El tema dels debats, tindrem dos debats, com és també tradicional, un al voltant del tema dels operadors de telecomunicacions i un altre al voltant de les infraestructures digitals.
0: D'acord, el primer veig aquí el títol literal, operadores en transformació, nous models de negoci.
5: Exactament, és a dir, les operadores que porten transformar-se ja últimament diversos anys, però sí que és cert que és un continu que estan adequant a les característiques diferents del mercat. Uns deixen infraestructures, uns altres es dediquen únicament i exclusivament a gestionar infraestructures, es converteixen en proveïdors de tecnologies en general, i aleshores, bueno, això afecta els grans, per una banda, però també els petits d'una altra manera. Aleshores, aquest és l'objectiu d'aquest debat.
0: Molt bé.
5: I el segon debat...
0: Deixem dir, veig aquí que hi haurà representants, no fa falta dir noms i càrrecs, bueno, però de Catalunya Telecom, d'Unívia, de Telefònica... i en aquest cas la conducció la farà, mira, no fa gaire el teníem a l'altra ràdio, és casual, en Joan Francesc Fondavila, que a més de ser catedràtic d'universitat i el president de l'Associació Catalana de Comunicació, és també el director del Centre d'Estudis sobre el Cable, el director de Secable. No fa gaire el teníem al programa especial de 50 anys a l'altra ràdio en la seva qualitat de president de la Societat Catalana de Comunicació. Per tant, en Joan Francesc Fondavila faria la moderació d'aquesta primera taula. Temàtica del segon debat.
5: La temàtica, el títol que porta és infraestructures digitals, evolució i oportunitats. I si abans parlàvem del tema de la prestació de serveis, ara parlarem del tema del desplegament d'infraestructures, que ja no són infraestructures de telecomunicacions, sinó infraestructures digitals, que aparquen a tot tipus. I aquí, home, i aquí tenim que dir que el moderador d'aquesta taula serà el senyor Sintonic.
0: És veritat. Mira, un altre que va participar al programa especial dels 50 anys de Ràdio 4, avui ens trobem... perquè també, evidentment, jo el vaig presentar, estàvem allà a la seu de Blanquerna, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, i dic, mira, de passada, avui, un altre que hi era, el control de so, el company que avui està a la part tècnica, l'Aro Sanent, que estava allà amb l'Alejo del Peral. No? Quin important és també, evidentment, les persones, i molt content per part meva i agraït de fer la moderació d'aquest segon debat, amb aquesta simbiosi, i a més coincidint, no?, amb que és significatiu amb l'última marca de FECEMINT amb el DMT Fòrum com a tal, però 50 anys de Ràdio 4, no dic que Ràdio 4 també participa com a mitjà de comunicació que us dona suport, i per tant, en nom de Ràdio 4, amb els 50 anys a l'emissora, per part meva, un plaer, i no cal dir, aquesta relació de l'altra ràdio amb vosaltres. Representants d'Alfa Enginyeria, representants d'Innova Sense Límits, o per exemple, d'una enginyera de telecomunicació, com seria la enginyera Meritxell Bosch, per dir les persones que participaran en aquest debat. Després hi haurà una cloenda institucional que està previst que la pugui fer el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, el senyor Albert Tort, i seguidament el lliurament dels 25ens Premis Connexió, no? Pel que estic veient a la sala Cantiana.
5: 25 edicions dels Premis Connexió, que estan dividits en tres categories: dinamisme empresarial, iniciativa institucional i excel·lència professional. Vale? I a la inauguració i benvinguda comptarem amb el president de FECEMINT, com és tradicional, amb una persona de la CNMC, que en aquest cas era l'Alejandra de Iturriaga, la directora de telecomunicacions i sector audiovisual de la CNMC,
0: que habitualment també ha inaugurat, no?, les edicions últimes del DMT Fòrum.
5: Per això dic, com és habitual.
0: Sí, sí, és veritat.
5: I la presència també del president de Cutelan, degut a que, d'alguna manera, ja estem en aquest procés d'integració durant aquest any.
0: Molt bé,
5: ja
0: que també hi seria present. Doncs jo crec que, com estem dient, amb l'experiència de les últimes edicions aquest DMT Fòrum i pels temes que s'hi tracten per la vàlua dels ponents, no?, i habitualment són debats també amb molt aspecte pràctic, amb moltes dades, a banda dels parlaments inicials, que també, en el cas de la senyora Iturriaga, molts parlaments que ha fet des de la seva posició ha facilitat dades, és a dir, no només ha parlat d'aspectes, sí, generals o d'aspectes polítics, sinó que
5: molt detallista
0: en el sentit positiu, no?, de fets, de situacions, d'exemples concrets, que això també és molt interessant. En aquest cas, i ara parlo no com a persona del vostre sector de telecomunicació, sinó com a periodista, per tant, segurament que tornarà a ser un èxit.
5: I no volia concloure sense donar la gràcia als patrocinis i als patrocinadors, que són els que d'alguna forma fan possible tot això. Adamo, Astra, Fitel Network, Level Instructor, Nexiatel, Parlem, Vera i Xarxa Oberta. Com podeu veure, l'acte està molt, molt, molt orientat a l'àmbit català.
0: Sí, sí.
5: I aquest acte pretén que continuï sent així, encara que Fedeminte ja no sigui Fedeminte, que sigui a Cutelan.
0: Que sigui a Cutelan, però que no es perdrà aquesta magnífica característica, no?, de posar en valor la feina dels professionals de les telecomunicacions, que evidentment són internacionals com a tal, però les empreses tenen les seves seus a Catalunya i algunes fa molts anys que hi treballen, a banda també de l'ús del nostre idioma en aquest sector. El dit 19 de maig, durant tot el matí, a la seu de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència a la ciutat de Barcelona, edició del DMT Fòrum 2026. En parlarem, evidentment, posteriorment a l'altra ràdio quan torni en Guillermo, canal de Fedeminte. Ens retrobarem d'aquí pocs dies ja, de manera personal, en aquell matí, per poder, en el meu cas, tenir la satisfacció de moderar el segon debat que avui també hi hem pogut avançar. Que vagi molt bé, Guillermo. Fins d'aquí pocs dies.
5: Gràcies, Cinto.

0: Uns segons perquè entri en aquest locutori el president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya Urcat, en Ramon Ribàs. Benvingut, Ramon, estaves escoltant en Guillermo Canal atentament sobre aquests actes que es faran amb motiu del DMT Fòrum 2026 i el lliurament també dels Premis Connexió. Dic ara, Ramon Ribàs, professionalment, ara no cal descobrir aspectes personals, lligat també professionalment al món de les telecomunicacions. Exacte. Durant molts anys, però aquí vens en qualitat de radioaficionat. I ho vens no només perquè ets president d'Urcat, i pots ser president d'Urcat perquè tens indicatiu.
1: Exactament.
0: Legal.
1: Exactament.
0: Recorda'ns el teu indicatiu.
1: Eco Bravo 3 Charlie Juliet Romeo.
0: Molt bé, per tant, Eco has dit...
1: Eco Bravo,
0: Bravo 3. Bravo 3,
1: eh? Sí, jo he conservat l'Eco Bravo. Bravo perquè va ser l'indicatiu que vaig aconseguir l'any 85 o 86.
0: I després l'Eco Bravo 3, les sigles...
1: Charlie Juliet Romeo.
0: Que corresponen a
1: l'inici... A-C-J-R.
0: Aquí està, de cadascuna d'aquestes lletres. Faig memòria, de l'últim programa que deies, hi haurà l'últim acte que té a veure amb el mil·lenari de Montserrat, perquè estem al 1001, sembla el nom del gos del Tintín, el 1001. Ara, jugo jo amb els noms, evidentment, ja, i la xifra, amb tota la serietat, perquè crec que era el 25 d'abril, era al voltant de Sant Jordi, no?
1: Exacte.
0: I de la Verge de la Mare de Déu de Montserrat, no? El 25 d'abril us veu trobar totes les operadores i operadors que veu participar durant més d'un any activant un indicatiu especial per commemorar el mil·lenari de Montserrat. Feia una trobada per donar ja final i per celebrar l'èxit, no? Com us va anar l'acte del 25 d'abril?
1: Primer de tot, també ben trobat, i és un plaer estar aquí davant d'aquests micròfons. A veure, la trobada, l'acte de cloenda, que li vam dir, va ser el dia 25, el passat dissabte dia 25, el vam fer a la sala polivalent de l'Hotel d'Entitats de l'Ajuntament de la Llagosta, que ens cedeix molt amablement l'espai per tenir la nostra estació i també per fer aquestes activitats conjuntes de tots els socis i simpatitzants. Va haver-hi un èxit d'assistència, van ser més de 30 persones.
0: Molt bé.
1: Entre els quals van estar, lògicament, els activadors que durant 15 mesos, com bé has dit, van estar fent possible, van posar a l'aire aquests indicatius especials.
0: Si dius els 30, gairebé, potser tots ho eren, però quants operadors veu arribar a sumar que haurien participat durant un any?
1: En total, si ara em falla la memòria, 26 operadors, déu-n'hi-do. Si venien alguns amics i simpatitzants...
0: Sí, que alguns acompanyats, però vull dir que un indicatiu, per tant, que va ser operat per Urcat gràcies a aquesta participació d'unes 26 persones que es anaven rellevant, etc., operant les seves estacions. Per tant, acte satisfactori.
1: Molt satisfactori. Vam aprofitar per repassar les principals xifres, que això precisament que van ser 26 persones activant, 25 operadors. Es van fer més de 40.000 contactes, que és una xifra molt interessant, molt respectable, arribant a gairebé tots els racons del planeta Terra. I el que vam fer és un recordatori, un guardó per donar-li personalitzat a cada un dels participants de manera que puguin tenir aquest record.
0: Què es veia, per curiositat, a la QSL commemorativa? És a dir, els contactes, quan es verificava, ara es fa de manera electrònica, quina imatge veu triar?
1: En el diploma havia un perfil de Montserrat.
0: Del que és la cadena de muntanyes.
1: Sí, la cadena de muntanyes. Sí,
0: d'acord,
1: sí, sí.
0: La imatge en aquest cas representativa. Tu com a operador recordes algun país, algun contacte que ara et vingui a la memòria?
1: Doncs jo t'he de confessar que com a operador no vaig estar operant les bandes d'AQF, que són les que permeten més distància.
0: Vas fer bandes locals a BAQF.
1: Vam fer a BAQF per donar peu, justament, que ho vam comentar en aquests micròfons, els darrers 3 mesos, donar peu que els operadors locals que no tenen accés a la AQF poguessin també fer el diploma, i vaig estar operant en veu digital a través de BAQF i UAQF. I llavors, la distància més llunyana que he pogut fer és tot l'estat espanyol, i casualment, ara m'has fet pensar, va haver-hi un operador de Brasil que es va connectar a través dels sistemes digitals i va fer el contacte.
0: També va fer el contacte,
1: però
0: i va aconseguir la confirmació d'aquest indicatiu especial. Saltem d'indicatiu especial a indicatiu especial, però no abandonem la Llagosta. L'Urcat, com acaba de dir, té la seva seu a la Llagosta, i cal, com fem des de l'altra ràdio, agrair el suport d'aquest ajuntament amb una activitat com és el món de la radioafició, que és tecnològica, però que alhora és social, que alhora és cultural, la majoria, diguem-ne, de radioaficionats, radioaficionades, són gent d'una notable cultura, amb coneixements alguns també tecnològics, amb ganes d'ajudar a la seva societat en molts casos, com es demostra la pròpia xarxa d'emergències, i tants casos hi ha hagut, però que també com una activitat de lleure, de cultura, no és gens classista. Per tant, fa molt bé aquest Ajuntament de donar suport, jo crec, a la radioafició. I vosaltres ara teniu la satisfacció des d'Urcat que activareu un indicatiu especial per celebrar un aniversari que té a veure precisament amb la llagosta.
1: Precisament, la llagosta, l'any 1936, es va independitzar de Sant Fost de Capcentelles. Ara, aquest any 2026, fa 90 anys d'aquest event, no?, d'aquest esdeveniment, d'aquesta independència de l'Ajuntament de la Llagosta. Nosaltres portem 30 anys de la mà de l'Ajuntament de la Llagosta i ens fa molta il·lusió i estem molt contents de
0: col·laborar
1: poder
0: a la causa, donar-li difusió.
1: Exactament, de poder
0: quin
1: donar
0: aquesta
1: difusió.
0: Quin indicatiu, veure, el món de la radioafició, com sonarà això?
1: L'indicatiu que hem triat per portar a tot el món aquest esdeveniment és el Eco Hotel 90 Alfa Lima Lima.
0: Ah, d'acord.
1: Alfa Lima Lima de Ajuntament La Llagosta.
0: Ajuntament La Llagosta, 90 dels anys, i aquest EH, Eco Hotel, que és un indicatiu especial.
1: Que és una representació dels indicatius especials per aquest tipus d'esdeveniments.
0: D'acord. Alguna imatge en el diploma, ja que preguntava el de Montserrat, anem al de la Llagosta.
1: Sí, en el diploma hem posat de fons la imatge de la masia Can Baquer, que és un símbol de la Llagosta. És una masia que han estat restaurant i que justament a finals de mes, el dia 30 de maig, que serà el dia central de celebració d'aquest 90è aniversari, en el que es farà la sisena mostra d'entitats de la Llagosta, s'inaugurarà tota la reforma que han estat fent, totes les paradetes estaran al voltant d'aquesta masia i per tant hem escollit aquest símbol tan representatiu d'aquesta població, d'aquesta ciutat.
0: Molt bé. Aquesta operativa es farà només des de la seu d'Urcat a la Llagosta o els operadors que sou d'Urcat ho podeu fer des de les vostres estacions, des dels vostres domicilis?
1: Estarem operant des de la Llagosta, però també des dels domicilis, des de les estacions pròpies de cada un dels operadors, sempre fent servir a l'Eco Hotel 90 Alfa Lima Lima des del dia 4 de maig i fins al dia 30 de maig. Totes aquestes 4 setmanes, pràcticament, que estarem operant aquesta estació atorgant 2 diplomes, un per a Kefa i un per veu digital.
0: El dia que

0: Al migdia, si aneu, busqueu un cercador Can Vaquer, la Llagosta, una molt bona jornada cultural, celebrant 90 anys de la Llagosta, saludar els companys de l'Urcat, que també estaran presents. Que sigui un èxit.
1: Moltes gràcies.
0: Així serà. Tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Fins aquí l'edició d'avui del programa. La propera setmana, més. Fins aleshores, sobretot, molt bona ràdio!

0: En aquest capítol de Sense Memòria viatjarem molt lluny, però en aquesta ocasió ho farem de manera figurada, sense moure'ns de l'estudi, perquè el d'avui és un viatge gairebé als confins del món. Un arxipiélag al sud de la costa de Xile, un espai de difícil accés i comunicació durant segles, on els jesuïtes que hi van arribar cap al segle XVI-XVII van haver de crear un model molt particular d'evangelització, que avui coneixem com a missions circulars, un lloc tan perdut, que es considerava la fi del món de l'imperi espanyol a les Amèriques, tan perdut que la colonització, tal i com la coneixem, doncs gairebé no va arribar fins al segle XIX. Estem parlant de l'arxipiélag de Chiloé, un espai que crec que ha enamorat els arqueòlegs, les arqueòlogues que avui ens acompanyen a Sense Memòria. Jaume García Rosselló, benvingut, és un plaer saludar-te.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Jaume García Rosselló és arqueòleg i catedràtic de prehistòria a la Universitat de les Illes Balears, especialista en arqueologia insular i etnoarqueologia, ha centrat la seva recerca en la cultura material i les formes d'adaptació humana en territoris insulars, en treballs destacats a la Mediterrània i també, com deien, doncs, al sud de Xile, i actualment dirigeix el projecte Encuentros Insulares de Chiloé. Jaume, tot i que el teu quarter general és a Mallorca, fa més de 20 anys que treballes en aquest projecte arqueològic a Chiloé. I aquí he de reconèixer la meva ignorància, perquè jo no sabia ni que existia a aquestes illes fins que vaig tenir notícies del vostre treball. Així és que la primera pregunta en si és què et va portar fins allí, fins a aquell lloc tan llunyà.
1: Bueno, en realitat va ser una casualitat l'any 1998 que estem per Xile, i a partir d'aquí vaig demanar diverses beques i diversos projectes, i des de l'any 99 pues, hem estat fent feina en la ceràmica, que és part de la meva investigació, la cultura material, com comentaves, i des de llavors

0: forçar, estem fent feina, sobretot en aquest territori, a on se mescla molt el present i el passat, no, a partir d'aquesta continuïtat tècnica que tenen allà, i m'ha semblat molt, molt interessant per, precisament per poder estudiar el contacte cultural.
1: Però Chiloé no el coneixies? Va ser una sorpresa abans d'arribar a terres de Xile, o sí?
0: No, va ser una sorpresa. De fet, quan jo vaig anar el 98, pràcticament Chiloé seguia estant bastant aïllat del país, no? Amb els parts dels anys s'ha fet més present a la nostra investigació, però inicialment no, perquè era un territori, per això també varen triar aquest projecte, molt marginalitzat, tant a l'imperi espanyol en el passat com en el present per part de la República Xilena.
1: Jaume García Rosselló ens acompanya avui a Sense Memòria des d'un estudi de l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Mallorca, i amb ell tenim a la també arqueòloga Margalida Coll Sabater, actualment investigadora postdoctoral Juan de la Cierva al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Margalida, benvinguda.
2: Hola Isabel, gràcies.
1: Margalida, amb tu ens van conèixer al jaciment de Vilanera, a l'Escala, ara fa uns 2 anys. Allà investigueu amb el GRACME els indiquetes, l'època íbera, en el seu contacte amb els colonitzadors de la seva època, grecs, romans i altres visitants. A Chiloé, al sud de Xile, què busqueu? O millor dit, com es connecten, o com es podrien connectar aquests dos mons, el de la Mediterrània antiga, en el que et vaig conèixer, i el de les illes del sud del Pacífic de la colonització hispana? Perquè està molt lluny, eh?
2: Sí, doncs... Bé, territorialment, més de 10.000 quilòmetres, crec que actualment el punt de connexió som nosaltres, però si anem a buscar una mica més enllà, tot i que tant cronològica com geogràficament siguin moments tan distants i diferents, al cap i a la fi no deixen de ser moments de contacte cultural entre persones diverses que són el nostre àmbit d'estudi, tant a Vilanera com a l'arxipèlag de Chiloé, veure aquests processos de contacte, d'invasió en alguns casos, i sobretot el resultat de pràctiques híbrides i temes diversos que anirem xerrant avui, no?
1: Tant la Margalida com en Jaume estan a Mallorca, però aquí a Barcelona, asseguda al meu costat, tinc a l'Anna Delgado Herbàs, catedràtica de Prehistòria i Arqueologia al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, i podríem dir que una de les veus més destacades de l'arqueologia antiga mediterrània. Hola, Anna.
3: Hola, Isabel.
1: Anna, després d'escoltar en Jaume i la Margalida, per tu què fa que Chiloé sigui un cas tan especial per pensar aquests contactes culturals dels que feia referència la Margalida?
3: Doncs ofereix, diguem-ne, aquesta posició marginal de la qual ha parlat el Jaume, i que això implica dues coses. Primer, que el tipus de contacte i de colonialisme és una mica diferent del que trobem a altres bandes, i per altra banda, doncs, que la pressió exercida des del colonialisme, és diferent, i això fa que les resiliències, les resistències, la conservació de tot allò que és indígena, que és nadiu, sigui més fresca inclús avui dia, i per tant obre un camp molt ric per fer un estudi no només de tipus arqueològic, no només de tipus històric, sinó també de tipus etnoarqueològic.
1: Doncs, si de cas entrem en matèria, algunes coses ja més o menys les hem situat, però perquè ens fem una idea, com és Chiloé? És un arxipiélag, no sé, he llegit que amb més de 50 illes, està al Pacífic, al sud de Xile, però com és?
3: Doncs és un espai de mar, un espai humit, un espai fred i dur per la vida quotidiana, un espai aïllat, però a la vegada comunicat per un mar interior, i que està totalment inundat de petites illes que permeten, de fet, fer de pont, no?, entre molta gent que viu dispersa, i, per tant, on la mobilitat és fonamental per crear la relació entre les persones.
1: No? Mobilitat que es fa pel mar.
3: bàsicament.
1: Principalment.
3: Bàsicament.
1: I allà, a principis del segle XVII, arriben els jesuïtes, i primer, què es troben? I què fa també tan especial i singular el seu cas d'evangelització? Jaume, Margalida, avui dia a Mallorca també podeu parlar, eh?
0: Sí. Lo interessant del projecte en si i la situació d'aquesta colonització jesuïta és que són diversos motius. El primer és que quan arriben en el segle XVII, XVI, hi ha una ocupació estable que se mantindrà de forma contínua fins al present. I això és algo raro en el sud de Xile o a la Patagònia, perquè precisament quan hi ha nanes el clima és difícil i fa que les ocupacions, sobretot hispàniques, siguin molt breus, no? De fet, hi ha Puerto Hambre, per exemple, que és un fort que se moren tots els espanyols de fam i queden completament aïllats, no? Un poc més en el sud, en el Estrecho de Magallanes. Per lo tant, lo interessant en aquest sentit és que quan arriben els jesuïtes, que són com a la primera pota d'aquesta colonització, per entendre'l més, se troben en comunitats de nòmades, de lo que s'anomenen canoeros, i tenen aquest problema de com, bueno, un problema per ells, no?, de com assentar aquesta població en aquestes illes, perquè realment era una freqüentació molt esporàdica de tot el territori, no?, com qualsevol població nòmada marítima. I per això inventen un poc el sistema de lo que són les missions circulares, no?, que és algo novedós, que només existeix a Xile, perquè se manté en l'actualitat, però els jesuïtes ho van intentar fer inicialment i van fracassar a Filipines, que és un model d'arxipèlag de petites illes molt parescut. Per lo tant, lo que se troben és amb aquesta idea de poder de missió circular en sa, diguéssim, en l'objectiu de poder moure-se per les illes deixant sempre un representant indígena, diguéssim, que representaria a sa corona i també a l'església, fins que tornaven els jesuïtes a visitar les illes, que normalment era un picansany.
1: Sí, perquè entenc que el que no hi havia era una colonització, diguem, civil, només va haver amb certa intensitat aquesta colonització religiosa, però realment com funcionaven les missions circulars? Entenc que només anaven en determinats períodes de temps i que no es van quedar allà establerts.
0: Sí, realment podrien denominar-les també com una colonització intermitent. No hi ha una presència colonial ni civil, per suposat que no, però tampoc religiosa, no? És una colonització més un poc idealitzada, un poc simbòlica, i per lo tant lo que els jesuïtes se trobaven a la Isla Grande de Chiloé, que és on havia el Fuerte de Castro, i des d'allà, quan començava a ser poca bona, això és entre l'estiu austral, entre desembre i febrer, iniciaven un recorregut per tot aquest territori austral, patagònic, visitant les diferents illes i diguéssim, impartint tots els sacraments que feien falta, diguéssim, no sé, bautismes que hagués hagut, matrimonis, etc. No? I això era el que... I durant gran part del segle XVIII i varen intentar precisament amb aquest sistema crear missions permanents, però sempre varen fracassar perquè el que eren sobretot indígenes xonos, aquests canoeros, abandonaven quan passava l'hivern, coïen les embarcacions i se n'anaven a seguir navegant i a seguir recorrent utilitzant el seu mode de vida tradicional. No? I per això va ser un fracàs en gran part fins temps recents aquest tipus de colonització. Un fracàs pensat en els espanyols, disculpa.
1: Per què va ser un fracàs i per què dius que ha triomfat en temps recents?
0: Va ser un fracàs pensant en la mentalitat de jesuïtes perquè no varen aconseguir, sobretot en els primers anys, no varen aconseguir assentar la població, sinó que la població va continuar sent nòmada. Tenim fonts escrites que ens parlen de diferents missions que se varen tenir que abandonar perquè no varen aconseguir assentar a la població, i dir que ha perdurat fins a temps recents o no ha estat fins a temps recents, perquè, per exemple, no sé, bueno, estem treballant ara en les darreres illes, jo que estic pensant, per exemple, una illa que s'anom Chaulinec, a on el patró d'assentament de lo que seria un petit poble no se va establir fins als anys 60, no? Precisament en 60-70 amb el govern de l'Allende. Fins a aquell moment no havia algo parescut a una escola, a una església, ni molt manco, no? Només havia aquestes petites esglésies de fusta que se cremaven i s'anaven construint constantment, i lo que ells anomenen casamites, que és la casa ermita, on els jesuïtes anaven un pic en sany a dormir per poder impartir missa, etc.
1: O sigui, que més que evangelitzar, van ser les comunitats de les illes les que d'alguna manera van atrapar a la religió per protegir la seva cultura, i això fins fa poques dècades.
0: Sí, sí, així és. De fet, sempre contam o explicam que fins fa 10 anys no havia ni electricitat, no havia vehicles, i se movien simplement a peu, i l'electricitat va arribar fa molt poc, i ni siquiera havia embarcacions a motor per poder sortir de ses illes. En sa gent que estem fent feina mos parla de matrimonis que no se varen poder, per exemple, consolidar o oficialitzar per part de l'Església fins molt d'anys després, fins que va arribar una altra vegada diguéssim es pàrroco, no, el rector.
1: De totes maneres, les esglésies, ara no recordo quin tipus de protecció tenen, però crec que són patrimoni de la humanitat. Vull dir, les esglésies construïdes a diferents illes de Chiloé estan considerades un patrimoni. Com són? I de quan daten? I què tenim? Perquè, i suposo que també està la investigació de les, que, de les primeres, que aquestes és, sí que és una investigació arqueològica de picar.
2: Sí, efectivament, algunes d'elles en l'actualitat han de complir tota una sèrie de requisits, no totes les compleixen, d'antiguitat, de maneres d'haver-se reformat i de més, però formen part, com bé dius tu, del patrimoni de la humanitat, de la UNESCO, i moltes d'aquestes illes formen part d'aquest llistat. I perquè ens les imaginem, sorprenentment, el que estem acostumats aquí, a Europa especialment, doncs, a diferència de les de pedra i monumentals, el que ens trobam allà són esglésies de fusta, no tan grans, a més en alguns casos es parla de capelles, més que capilles, més que d'esglésies. A mi el que em va cridar l'atenció va ser el color. Record una de les esglésies de l'illa de Chulín, si no m'equivoc, que era morada, que gran part d'ella era morada, i me va cridar moltíssim l'atenció, doncs, veure aquesta diferència amb les esglésies que estem acostumats aquí. El que destaca també, a part, ja t'he comentat que estan fetes de fusta i segueixen, doncs, la tecnologia naval. No és que hi hagi una manera de fer esglésies pròpia i específica per a les esglésies, sinó que aquesta manera de treballar de fusta ja ve de la pròpia elaboració de les embarcacions, unes embarcacions que remunten a aquestes comunitats de chonos, canoeros, etc. Per tant, aquí també trobam aquest element que perdura durant segles, però ara adaptat a aquesta nova materialitat i monuments que arriben des de fora. I de fet, en el seu interior es pot veure, sembla, una nau, un vaixell a l'inrevés, perquè ens situem una mica, encara que sigui difícil de descriure a vegades en paraules sense poder observar-ho. I de fet, un dels objectius d'aquest projecte no és tant estudiar les esglésies actuals, encara que per tot aquest tema de navegació, perdona, i tecnologia de la fusteria de navegació sigui interessant resseguir aquesta línia. El que ens interessa sobretot és veure si podem identificar arqueològicament aquestes primeres capelles, o almenys poder-nos remuntar els segles possibles que puguem cap endarrere. I el que hem vist és que són relativament noves, pot ser que la més antiga no arribi als 100 anys, precisament, doncs, per aquesta construcció en fusta. La pràctica, però, que observam és que una vegada es comença a fer malbé, es destrueix, es crema, s'incendia, no s'enfoquen tant en evitar aquest deteriorament, sinó que se'n construeix una de nova en un indret molt proper. I resseguint aquesta tradició oral de les persones i documentació fotogràfica, tant de gent viva actualment com records que els hi arriben d'avis ja difunts i de més, doncs hem pogut trobar alguna de les illes evidències tant documentals com sobretot orals d'altres esglésies anteriors, sempre molt properes en aquestes actuals de fusta i colorides que te comentava, encara que aquestes primigènies estaven fetes amb sostres de palla, el que feia que fos més fàcil incendiar-se, destruir-se i construir-ne una nova molt a prop.
1: I jo penso, pregunto, en Jaume no ho sé, però tant l'Anna com tu, Margalida, totes dues esteu acostumades a fer treball d'investigació en societats molt més antigues, de les que només podem, amb una mica de sort, interpretar el poc o molt material que hi trobeu. Vull dir, hi ha de vegades ni textos literaris i no teniu ningú més a qui interrogar. Vull dir, esteu acostumades a treballar en un entorn on no podeu interrogar, no?, a persones. Però aquí a Chiloé sí. Com ho sentiu? Com és l'experiència d'aquesta diferència tan gran?
2: Doncs crec que aquí ens passa una mica el contrari del que estem acostumades. La nostra zona de confort és trobar tota aquesta cultura material, aquestes restes arqueològiques, i per la naturalesa de les missions circulars i la mobilitat de les persones que comentava el Jaume, doncs és difícil trobar aquestes evidències arqueològiques. De fet, trobam molt poques restes de ceràmica i d'estructures antigues, i de fet l'únic que ens queda són aquestes fonts orals, aquests relats que passen de generació en generació. Per tant, podríem dir que estan fent arqueologia amb les persones i amb els relats i històries que ens conten. Sí que és cert que en el passat a vegades trobam a faltar aquest factor, però potser l'Anna hi estigui d'acord. No tenir l'evidència arqueològica material i tenir les persones, almenys en el meu cas, és totalment sortir de la zona de confort. A vegades ens és més fàcil interactuar amb pedres i ceràmiques que amb la complexitat de les persones, sempre positivament.
1: Tu què dius, Anna?
3: Doncs per mi, diguem-ne, aquesta part etnoarqueològica de les persones és un dels aspectes més enriquidors de l'experiència del projecte de Chiloé, justament perquè estem acostumats, no?, a buscar aquestes veus sempre del silenci, no?, que a nosaltres ens agraden marginals i fer parlar als subjectes de gent que no té veu, i de sobte et trobes amb gent amb veu que et parla de pràctiques que tu estàs buscant només amb cultura material, no? Per mi això és absolutament màgic, enriquidor, un espai d'aprenentatge brutal, d'aprenentatge de persones, no? Que és la part, per mi, més enriquidora personalment de tot el projecte, no? Però penso que tindrem l'opció. Fa molt poc que hem començat aquest projecte, és veritat que ara bàsicament tenim veus, tenim alguna cosa d'arxiu, com en comentat amb el Jaume, però jo, que sóc una persona optimista, penso que al final tindrem també cultura material, jaciments per estudiar tot això.
1: Bueno, l'altre punt central de la vostra investigació, no sé, dient-lo col·loquialment, la nineta dels ulls, és la ceràmica, no, Jaume?
0: Sí, sí, sí. Mira, és diguéssim, és un, en el meu cas, com a mínim, és lo que més m'apassiona, no? Bueno, m'apassiona més les persones que hi ha darrere la ceràmica, però sense la ceràmica no podríem parlar d'elles, no? Però sí, i això és un crec que és algo fonamental en el nostre projecte, per no sé si fonamental, però molt interessant, perquè tenim, primer, mos trobam amb un espai on hi ha molt, és un model colonial de baixa intensitat. Això vol dir que a nivell arqueològic, i a més en materials que no perduren en els temps, trobam molt poca materialitat. I de moment, jo com diu Anna, tens esperança de que anirem ampliant, però de moment les úniques pistes que se conserven i que anem trobant són ceràmiques. Ara estem pendents de qualcuna datació radiocarbònica i de qualcuna datació directament sobre la ceràmica, però és especialment interessant per diferents motius. Un d'ells és que és la ceràmica més austral del món. No se fa ceràmica més enllà de Chiloé cap a lo que seria l'Antàrtida, per entendre'ns, per qüestions climàtiques. De fet, un pensaria com a arqueòleg que a Chiloé és impossible fer ceràmica, però tenim alfareres a qualcuna de les illes que estem fent feina fins als anys 80, que estaven fabricant ceràmica i que l'anaven a... Per exemple, a Sergila l'anaven a cercar, a buscar amb embarcacions amb una navegació de 7 dies. I llavors se dedicaven a anar a vendre ceràmica en les seves embarcacions, en les dalques, per les altres illes. Això resulta molt interessant, però és que, a més, resulta... per lo tant, resulta molt interessant perquè podem fer aquesta arqueologia regressiva, si se vol, no? Que és com a des del present. Nosaltres des del Mediterrani estem acostumats, no?, a estudiar el passat i ja està, no? Aquí, com que tenim tan poca materialitat i aquesta ocupació de baixa intensitat, el que fem és una investigació més d'arqueologia regressiva, anar des del present cap al passat. I les pràctiques tècniques ens permeten, són pistes molt, molt interessants per poder aproximar-nos en el segle XVI-XVII, perquè la tecnologia, a diferència d'altres, o juntament amb altres pràctiques, canvia molt poc en el llarg del temps. I per això la ceràmica crec que ens resulta tan interessant comparar les tècniques de fabricació actuals i poder identificar si en el passat eren les mateixes. I per acabar amb aquesta idea que volia desenvolupar, ens trobam que en Chiloé tenim, a més, una ceràmica, a més de ser ceràmica més austral, és una ceràmica que podríem dir una ceràmica de contacte. Vol dir que se sap molt poc, però sabem que és del segle XV-XVI, és a dir, segle XVI, que és quan arriben els espanyols. I estem en un moment de investigació on no poden saber, o encara no sabem, si aquesta ceràmica és continental, de producció local, insular, a la illa gran, a les illes petites, o és una ceràmica introduïda pels espanyols. Sabem que les argiles, pels primers estudis que estem fent, són locals, però no sabem si aquesta tradició és ensenyada pels jesuïtes, és incorporada per les comunitats huilitxes agroalfareres o és innovada per les pròpies comunitats nòmades, que això a la Patagònia no és algo raro que els grups nòmades fabriquin ceràmica com passa a la Patagònia continental. Per això, bueno, ja veus que així com ho conto, sí que, no, que és un poc la meva passió, no?
1: Sí, ens hem adonat, però jo ho entenc, eh? De totes maneres, la majoria dels arqueòlegs acabeu tenint molta passió per la ceràmica. Suposo que la ceràmica ens acaba dient moltíssimes coses, i no només del recipient que estigui fet, sinó de les societats que l'han fet i per què l'han fet servir. El que jo voldria saber, si és que es pot saber, abans d'aquest contacte o abans d'aquest segle XVI, allà no hi hauria ceràmica? És el moment de la introducció de la ceràmica? Això ho sabeu o no ho sabeu encara?
0: Mira, si ubicam... els oients igual no se poden ubicar molt bé, però si s'imaginen, si de Chiloé està separada, evidentment està separada del continent, però per un petit canal, no a molta distància. No obstant, aquesta línia continental, que és l'estrecho de Reloncaví, seria el límit de la ceràmica, que en tot cas seria una aparició en el 1200 abans de Crist. Però del territori continental cap a les illes no hi ha ceràmica fins al segle XVI. Això crec que és una cosa que ja entre els arqueòlegs ja tenim un poc assumida. De moment no tenim cap datació, no tenim cap cronologia que mos indiqui que més en el sud hi hagi una producció ceràmica local, bueno, ni siquiera importada, més enllà del segle XVI. Però en el continent, el que seria la zona continental cap al nord, per entendre'ns, sí que hauria produccions ceràmiques més antigues, però que les comunitats nòmades, a més marítimes, no adopten.
1: Clar, el que no podem saber ara és com és aquesta ceràmica, vull dir, és híbrida, és crear allà, crec que d'alguna manera ja ho apuntaves abans, no? Vull dir, no tenim cap pista sobre això.
0: Començam a tenir algunes pistes. Per exemple, les pistes que tenim són les bates d'argila que estem estudiant, o sigui, les mines d'argila que empraven, i la ceràmica actual, que de moment per lo que hem estat veient a les darreres campanyes, és una producció molt similar a la que ens estem trobant en el passat. No sé si m'estic explicant. Comparant la ceràmica etnogràfica actual, els jocs s'abomen a l'argila que utilitzen en el present, i aquesta ceràmica la comparam amb la ceràmica del passat a partir de les components minerals, a partir de les marques de manufactura, a partir de les formes. I aquí podem dir algo, podem començar a veure, no? I el que sí podem dir és que és una ceràmica híbrida, amb el sentit de que qualcunes de les ceràmiques que estem localitzant i que se troben en els museus són ceràmiques que són molt parescudes a qualcunes ceràmiques de tradició hispànica i no per res a tradició indígena continental.
1: Bueno, en qualsevol cas, jo tinc la sensació de que és gairebé millor que l'arqueologia experimental, perquè aquí d'alguna manera teniu guies directes. He vist que en la vostra investigació, en aquesta investigació etnoarqueològica, ho investigueu tot, fins i tot com es cuina el pa, el procés de cuinar el pa. Que clar, que el procés de cuinar el pa que investigueu ara i que us ensenyen ara, per lo que m'esteu explicant, he d'entendre que és una tradició que ja fa segles que perdura.
3: Bueno, el tema de l'alimentació en aquests marcs de contacte i colonialisme, i específicament el Xiloé, és una línia del projecte tan vinculada al tema de les ceràmiques, de les quals ha parlat amb el Jaume, com altres pràctiques de cuina més col·lectives. En el cas del pa és bastant interessant, perquè diguem-ne que el que hem vist és que el pa que es cuina és un pa que es fa amb blat i és un pa que es fa amb llevat, bàsicament. I així, això és diferent de la pràctica, diguem-ne, indígena de la zona de Sud-amèrica, no? Amb tradició amb blat de moro, etc. I per tant, en aquest cas, el que hem vist és que un producte com el pa, que té molta importància, sobretot en rituals vinculats amb l'amor, o segurament que tu estàs parlant d'un post que hi havia a Instagram.
1: He estat investigant la compte d'Instagram detalladament.
3: Sí, perquè van tenir la sort que la dona que ens va acollir a casa seva ens va fer pa, no? I aquesta dona era una, diríem avui, una especialista, no? Perquè es dedicava a fer pa per un tipus de rituals que es diuen les novenes i que impliquen una celebració col·lectiva de menjar i de beure, que es menja pa i es beu xitxa, que sobretot es fa, en aquest cas, amb poma, és a dir, és una introducció colonial, la poma, però la xitxa no és colonial, és una beguda alcohòlica. L'únic que fan és incorporar un nou ingredient, que és la poma, i també, diguem-ne, participa en altres aliments, no? I es fa sobretot per recordar els morts, no? I i la vinculació amb els ancestres, que té una forma catòlica, però diguem-ne que és un tipus de tradició que entronca amb rituals col·lectius i ancestrals de tipus maputxe, no? Bàsicament. I en aquest cas el pa és fonamental i és una introducció colonial, no? Aquestes formes absolutament híbrides que es veu amb el ritual i amb l'alimentació, com en el cas del pa, no?
1: Sí, jo entenc, per exemple, que observant aquestes tècniques o els ingredients que es fan servir, en aquest cas per cuinar el pa, igual es pot arribar a la conclusió de que en el seu moment, al principi, la missió evangelitzadora, doncs d'alguna manera va fracassar, però sí que és a través d'aquestes proves del present que s'han mantingut durant molt de temps, sí que podeu observar, doncs, aquesta introducció colonitzadora, encara que sigui de baix rang, no?
3: Bueno, justament...
1: O que permea en la societat, sí, que permea d'una altra manera.
3: Amb el tema de l'alimentació es veu, primer, una continuïtat de pràctiques d'aquests caoneros que parlava el Jaume, amb una pràctica com, per exemple, el curanto, que no sé si també tenim un post a Instagram, no d'aquest any, sinó d'un altre. Aquesta és una pràctica que té més de 11.000 anys a Xile, i que tenim una continuïtat fins ara i està vinculat a aquest món dels caoneros, de fet, i és una forma de cuinar que tu fas un forat al terra, fiques pedres, les escalfes molt i cuines amb el vapor, no?, de la pedra escalfada. I això continua actualment fins al present i és un tipus de pràctica culinària fonamental en les celebracions col·lectives. Per exemple, les que se van en els exteriors de les esglésies, de les que parlàvem abans, i que en aquest sentit és molt interessant perquè implica tota una continuïtat de pràctiques ancestrals que impliquen una vida on la col·lectivitat és fonamental, perquè això és un menjar col·lectiu, en un espai cristià, que és aquest de les esglésies, no?, que té moltes reminiscències absolutament locals, no? I és aquí on es veuen totes aquestes formes totalment híbrides, no? Això és un exemple d'aquesta hibridació. Però després, en el menjar del dia a dia o d'aquests rituals, no?, més vinculats a morts, com això de les novenes, sí que veiem una alimentació que està molt més vinculada a la que va ser introduïda pels missioners, no?, amb nous productes, com és el cas del blat, com és el cas de la poma, com és el cas del porc, del xai, de les vaques, i això implica, però un manteniment brutal de les patates, del marisc i d'altres formes de tant d'ingredients com de cuina tradicionals.
1: Estem avui conversant en aquest capítol de Sense Memòria amb els arqueòlegs Jaume García Rosselló, Margalida Coll Sabater i Ana Delgado Herbàs, doncs, sobre la seva experiència, doncs, en el treball arqueològic que estan fent uns més que altres, però des de fa anys, a l'arxipiélag de Chiloé, al sud de Xile, a l'oceà Pacífic. He de dir, ara que parlaven de cuines i comensalitat, que aquestes no acostumen a formar part del discurs històric hegemònic, però sí que és cert que jo he disfrutat llegint molts dels articles de l'Ana Delgado, precisament fets en aquest sentit, però centrat més en la hibridació cultural de l'Occident Mediterrani en l'època fenícia. I te n'adones, vull dir, jo quan ho vaig descobrir vaig trobar apassionant com a partir de la cuina en general, vull dir, parlant de cuina en general, pots aprendre molt de les societats, molt més de vegades del que podies imaginar, no?
3: Sí, sí, bueno, jo...
1: Tu què has de dir, no? No, veies que estic encantada.
3: També de la tecnologia ceràmica, eh?
1: Vale.
0: Bueno, en realitat de totes les pràctiques vinculades a la vida quotidiana, no? Les pràctiques de comensalitat, la ceràmica i aquestes pràctiques, no?, que passen desapercebudes en el dia a dia, no?, en aquest espai molt més domèstic, no? Va, crec jo.
1: I això llavors què ens diu del... com, per exemple, quin paper juga la dona, per exemple, en el cas de Chiloé, en la transmissió cultural?
3: Jaume, vols...
1: Vinga, Jaume,
0: bueno,
1: toca.
0: Bueno, la dona té un paper fonamental, el segueix tanguent. De fet, el que mos trobam, bueno, tant en el continent, que és una feina que m'està fent altres anys, etc., el que veig precisament és una continuïtat de les pràctiques tècniques. I una vinculació amb aquest espai... Sí, jo diria aquest espai femení, no?, a on se vincula molt, de fet, la tecnologia ceràmica i les pràctiques alimentícies, a on hi ha un vincle molt clar i actualitat que se fa, per exemple, per fer espà que estem parlant i segons quines ceràmiques. Són els mateixos gestos tècnics. Però la dona, en aquest sentit, té un paper fonamental, però sempre des de la pràctica quotidiana, des de la pràctica del dia a dia, no? I és que ha ser responsable habla d'aquesta continuïtat en el llarg del temps. De fet, a altres àmbits, el trencament és molt més fort, no? Sobretot en els àmbits més públics. Pentura no s'ha veut tant aquesta continuïtat cultural, sobretot en els darrers 500 anys, no? De fet, estava pensant que és vera que Pentura la idea evangelitzadora va fracassar, però la societat va ser molt permeable i aquest contacte que Pantura va ser breu o no va ser continuat va produir una societat híbrida, una societat que d'aquest contacte tan breu on s'adona ser responsable precisament d'aquestes pràctiques, d'adaptar-les a un procés de resistència i de resiliència a partir de nous productes, però que s'adaptaven a les pràctiques quotidianes del seu dia a dia, no? Per totes les pràctiques venien de fora, però llavors se readaptaven, no? I aquesta hibridació que jo crec que podem trobar allà i de la qual s'adona té un paper fonamental.
1: Bé, jo suposo, intueixo, de tot aquest capítol, que la colonització com a imposició, com entenem segurament la colonització que es va produir en gran part del continent americà, doncs no va triomfar, però sí que aquesta colonització de més baixa intensitat potser sí que va calar, es va quedar en la societat, perquè els mateixos habitants, en aquest cas de les illes de Chiloé, doncs segurament van trobar que aquestes aportacions culturals eren un benefici per ells, segurament. No ho sé, jo estic fent interpretació així molt, i a més sense reflexionar molt, vull dir, perquè és a partir del que m'esteu explicant vosaltres.
3: Jo crec que és complicat, primer sí. Perquè jo penso que moltes d'aquestes transmissions s'han fet en espais que es diuen reduccions, i això implicava que tu forçaves a una persona a viure en un espai reduït. El que passa, com ha explicat el Jaume, és que s'escapaven. Per tant, entenc que ells no veien un benefici en aquesta forma de vida. De fet, jo vaig trobar una referència de missioners, d'un viatge de missioners, que parlaven que justament quan començaven a introduir-se tota aquesta nova alimentació, la gent es moria, la gent d'allà es moria. Doncs no són tan clars els beneficis, no? I penso que per una part hi ha aquesta transmissió en aquests espais d'emissió i de reducció, i després hi ha hagut, diguem-ne, tota una colonització més moderna, més actual, més recent en el temps, que té a veure amb l'estat xilè, no? I amb aconseguir noves fronteres i amb la població, amb colons d'aquestes àrees, no? Però no ho veig des d'aquesta perspectiva, no? Bueno, bonica, ja. No?
1: Sí, jo potser sóc més positiva de vegades. Home, vosaltres, digues, Jaume.
0: No, de fet, en Anna en parlar qualque vegada, no, de la introducció del blat, perquè hi ha una... la patata, que pareix ser que l'agriotip, o sigui, la patata originària, la primera domesticació de papa, és a Chiloé. Estan pensant, i curiosament, introdueixen el blat, canvien gran part de l'alimentació, tenint, abans domesticat prèviament, també en aquest moment de contacte, la patata. No sabem ben bé si a Chiloé o a la part continental estem en aquesta zona de Patagònia, però fixeu-vos com tal volta aquest benefici, a vegades és tot el contrari, inclús, no? com en el cas del blat, que probablement el que acaba... No tenim moltes dades, però possiblement el que acaba passant és que acaba veient una convivència i una substitució i una imposició perquè de fet els espanyols volien seguir menjant el que menjaven a casa seva, no? I això fa que canviïn un poc la dieta també un poc.
1: Vosaltres que estudieu la colonització en diferents àmbits de la història i en diferents punts geogràfics, però que teniu una visió més àmplia dels diferents processos de colonització, siguin més o menys intensos, però colonització sempre és imposició. Silenci.
3: A veure, des del punt de vista mediterrani, el problema és que nosaltres anomenem colonització el que només és migració o mobilitat. I quan és mobilitat o migració, no és imposició. El que passa és que pensem que de vegades és colonització només perquè els agents, nosaltres els hem atorgat una superioritat moral, cultural, però això és una qüestió nostra, no és una qüestió de les relacions en el passat. En aquest context, jo crec que sí que hi ha intents d'imposició. Són contextos, des del punt de vista del poder, des de la meva perspectiva, diferent. Una altra cosa és l'èxit. l'èxit d'aquesta imposició en cadascuna de les zones, no?
1: Bueno, no ens quedarà molt de temps d'entrevista i jo volia plantejar-li, volia també una cosa que ens expliqui una mica la Margalida Coll, perquè no ho hem dit, però ella també és codirectora, ara m'atascaré jo, del projecte Encuentros Insulares, un projecte que a més rep finançament de l'Estat, també de la Fundació Palarc. Tu, Margalida, investigues també a partir dels sentits. Abans parlàvem de la ceràmica i investigues com a partir dels sentits, per exemple, en aquest cas, les dones de Chiloé saben com es fa la ceràmica. Vull dir, la tècnica és la tècnica dels sentits.
2: Sí,
1: l'olor, el tacte...
2: La temperatura...
1: Sí.
2: De fet, quan el Jaume ha fet referència a la ceràmica, ha xerrat també de massar pa, com aquesta comparativa amassar o preparar l'argila per després crear les olles, els bols i de més. I en el marc d'aquest projecte i dels 20 anys d'investigació del Jaume, doncs, ell sobretot s'ha centrat en estudiar la cadena operatòria dels vasos ceràmics des de l'obtenció de l'argila fins l'acabat final. I doncs, com ja portem més de 10 anys treballant junts, des de la meva perspectiva vaig proposar-li, o bé, ens vam adonar, primer ell i després jo, de tot el component sensorial en la fabricació d'aquestes ceràmiques, perquè no sols són tipologies, no sols són formes, sinó que també són persones fent coses i estant corporalment, directament en contacte amb aquestes argiles, amb el foc, amb el fum. I doncs hem fet un petit estudi que va que hem anomenat la cadena sensorial d'aquesta cadena operativa de producció de les ceràmiques, i hem vist com divergeix la nostra percepció occidental d'aquesta percepció sensorial en altres indrets. Per exemple, jo fa uns anys vaig fer un curs de ceràmica i a part de que era molt difícil i que no vaig aconseguir fer massa bones peces a mà, al final, quan vaig fer una petita gerreta, la vam ficar dins un forn i havia d'estar allà doncs, unes hores, un forn elèctric, calculant el temps doncs, amb un rellotge, com fèiem normalment. Però després, estudiant totes les entrevistes de les ceramistes Mapuche que el Jaume havia estat parlant amb elles i entrevistant precisament, vam veure que elles calculaven el temps a través del color, a través del color de les peces. De fet, el Jaume els demanava quant de temps ha d'estar la peça al foc? I elles li contestaven hasta que rojea, o fins que brilli una mica més. Doncs calculaven el temps a través del sentit de la vista. O parlaven molt, sobretot, del procés de brunyir, de donar aquest polit final a les peces, i parlaven d'aquesta monotonia tàctil, aquest cansament, estar sempre en la mateixa postura, l'avorriment, fins i tot, d'aquesta part de la tasca. Mentre que quan li explicaven el procés d'obtenció de l'argila, doncs parlaven amb molt més entusiasme, amb la connexió directa de les mans i peus amb la terra, però no totes les persones podien anar a obtenir aquesta argila. Normalment eren les dones, les àvies, amb les mares, amb les netes. Hi ha tot un món, tant sensorial com emocional, molt diferent al que estem acostumats avui en dia. I podria esplaiar-me molt més amb els colors del foc, el fum, la intoxicació, la termocepció o la priocepció en la formació de les peces. Però, vaja, crec que més o menys ho he transmès, no?
1: Home, jo quan m'informava, llegia sobre aquest tema, jo de sobte el primer que em va venir a la ment va ser el fet de cuinar. Jo em vaig donar compte que jo per cuinar ho faig igual, o sigui, faig servir els sentits. Tu a mi no em preguntis quan ha de bullir, no, el que sigui. Vull dir, jo o ho veig, o ho tasto, o de vegades fins i tot ho sento. Vull dir, depèn de com sonen els aparells, si no sóc a la cuina ja sé que és el que...
3: No tens el termòmetre de l'oli.
1: No, és que no ho he fet mai. Vull dir, ho veus, o sigui, això és visible, i s'olora també, també saps quan s'ha passat, no? Em donarà la sensació que aquesta manera de fer ceràmica, o sigui, aquests sentits aplicats a la ceràmica, clar, estem anant segurament a tècniques molt ancestrals, vull dir, molt, molt arrelades.
2: Sí, a tècniques ancestrals i també a un agent comú. Tant aquestes tasques domèstiques de manteniment com el cuinar recauen en aquesta figura femenina, que al final és també l'encarregada de dur a terme aquestes tasques i de transmetre el coneixement tant tecnològic com sensorial de generació en generació. I, per tant, és lògic que ens trobem referències a com si amassar el pa o aquesta textura fent referència a algun ingredient en concret, però precisament es relaciona i es vincula amb el pa, però no és una sorpresa, i és que les ceramistes que estan al darrere d'aquesta producció, com dic, són les ceramistes i no els ceramistes.
1: A veure, ara me n'aniré molt lluny, però ara estava pensant que fa molt de temps, i segurament seré poc exacta en l'apreciació, però parlava amb algú, llegia amb algú, el fet de que en el neolític o abans, vull dir, les transmissores de la tecnologia, del coneixement tecnològic, en la nostra prehistòria, segurament van ser les dones, no? La ciència va començar amb les dones, no? I ara em feies pensar en això, en aquest punt llunyà. Una cosa, tots tres sou professors també. Com transmeteu aquests coneixements que d'alguna manera se surten una mica de l'esquema tradicional d'entendre o d'investigar la història? Com ho traslladeu a la universitat o als vostres alumnes?
2: Jo he tingut la sort de tenir dos grans mestres que són amb qui estic compartint física i no tant físicament. Tant d'una banda el Jaume per donar-me les ales de ser valent a fer aquests temes dels sentits, que a vegades em tracten encara avui en dia un poquet de loca, i d'altra banda la sort de també haver pogut treballar amb l'Anna, que m'ha donat la confiança de poder parlar d'aquestes coses, dels grans oblidats, però també de nosaltres com investigadores i professores fent coses diferents, a vegades una mica jutjades, però per part meva, doncs, és gràcies a ells, precisament, per aquestes ales que m'han donat.
1: I, Jaume, tu has estat en molts llocs del món, no? Has estat investigant a indrets molt diferents.
0: Sí, sempre, certament, i sempre pensant en entrevistar el Ferreres. Sempre ha estat la línia en la que m'està fent feina d'aconseguir col·leccions ceràmiques i diguéssim, quasi sempre, a més, en la idea d'estudiar-les no tant o no només pensant en l'arqueologia i prehistòria, sinó com una nova estratègia de la materialitat en el present de posar en valor aquestes societats i sobretot en aquestes dones, que moltes vegades a molt d'aquest grup no se podien heridar, estan molt, molt, molt marginalitzades, no? I de fet avui estàvem parlant, no, de que vàrem, fa un parell d'anys vàrem estar intentant fer feina a Borneo per trobar unes alfereres i curiosament bueno, havia canviat i s'havia substituït la tradició femenina per una tradició masculina, no? Però sí, la veritat és que amb aquesta idea d'aconseguir col·leccions de ceràmiques he tingut la sort de poder estar a diferents llocs del món, sempre, però en realitat on més he treballat és a Xile, no? I bueno, no és de gana, però sobretot a Xile.
1: I la idea que siguin projectes insulars, suposo que lliga amb el fet de que el teu punt de partida és Mallorca.
0: Sí, és lliga amb aquesta experiència i amb aquesta idea d'insularitat. Mira, recordo aquest projecte ve de moltes bandes, no? Però una d'elles era, recordo, vàrem estar a Panamà, a unes illes a la zona del Pacífic, i record que la illa era selva i sembraven però per anar d'un lloc a una altra silla, d'un poblat a un altre, anaven en barca, no anaven caminant per dins silla, no? I jo m'he plantejat, crec que estem a vegades enfocant la idea d'insularitat erròniament, no? I la idea, una de les idees que encara no han desenvolupat ni sé si podrem acabar desenvolupant d'aquest arxipèlag del mar interior aquest de Chiloé, és precisament poder veure des del present per poder aplicar-lo en el passat com se construeix la idea d'insularitat. Existeix realment una identitat insular? Com existeix una mobilitat entre illes? Hi ha una connexió? Bueno, de fet, el que estem veient és que, contràriament a el que jo pensava, aquestes illes estan, les comunitats estan molt, bastant aïllades entre elles, encara que sigui una connexió molt, no molt llarga, diguéssim, en milles nàutiques.
1: Sí, no, el fet de la illa, el fet geogràfic de la illa condiciona.
0: Sí, sí, sí, sí, por claro, por supuesto, sí, nosotros volguem o no, estem rodejats de mà per totes bandes, però és una reflexió que no té molt assentada, però inicialment pensava molt en la idea de que pintures a illes a l'antiguitat, no? No eren, estaven menys aïllades que pintura al centre de la península Ibèrica, no? Però a través d'aquesta idea, d'aquest treball que estem fent feina a Chiloé, veure que és un altre clima, Pentura m'estic repetint ja que la realitat és que les illes estan aïllades i estan rodejades de mà i no estan connectades. Un pot caminar fins on vulgui, però un no pot nedar fins al continent, no?
1: Bueno, doncs jo ho sento molt, però avui ho deixarem aquí. Només em queda, doncs, agrair-vos a tots tres, a en Jaume, a la Margalida i l'Anna, doncs, que us hagueu acostat fins a Santa Maria. Ha estat una conversa molt agradable. Espero que hagueu estat bé.
3: Fantàstica. Sí, gràcies a tu, Isabel.
0: Sí, moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a tots. Nosaltres ho deixem aquí i tornem en un proper Santa Maria.

0: Ens agrada escoltar com es construeixen les cançons. Sons, potser alguns quasi imperceptibles o minimalistes, però que acaben construint un paisatge de melodia i ritme que ens sedueix. Cada dissabte, l'Acústicament, dins de la barrera del so, ens proposa nous sons i també noves maneres d'escoltar. Potser una mica més atentes, o almenys això és el que intentem. La cura, el detall, l'atenció al detall. Avui també, tot gràcies també a la feina tècnica de l'Alejandro Pacho i de l'Aro Saré. Som-hi ja, amb un nou Acústicament.
1: Per mi la música és un trencaclosques.

Sons que floten en un raig de sol. Un lo-fi dolç que amaga una paraula que crema. El pop urbà brillant celebrant la fragilitat quotidiana. Ho fa en els xiu-xiuets de Clara Vinyals. Renaldo i Clara publiquen el seu cinquè llarga durada, L'Encant. I certament són nou cançons d'encís en un idili entre instruments orgànics i electrònics. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Renaldo i Clara.

0: Clara Vinyals, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Com esteu, hauria de dir, eh? Perquè has vingut amb el Peque?
1: Sí, sí, sí.
0: Suposo que...
1: Som un pack, de moment.
0: Ara som un pack, sí, sí. Quan heu entrat, el Pacho, el nostre tècnic, l'Alejandro, em diu...

0: sí que és petit el Ronaldo, no? Suposo que ara la broma, diguéssim, ha passat de qui és el Ronaldo a ara el Ronaldo és el petit,
1: no? Sí, m'han dit que li posarà Ronaldo, jo no.
0: Broma recurrent, però bé, avui ha vingut la Clara Vinyals de Ronaldo i Clara per presentar aquest nou treball discogràfic, ara acompanyada, com dèiem, d'un membre més, en aquest cas de la família. Què tal la maternitat?
1: Bé, molt contenta, és exigent, però bueno, ja m'ho esperava que fos així. A vegades és complicat gestionar tot o descansar la nit, però bueno, es fa el que es pot.
0: Més exigent que la música, no? Suposo.
1: Sí, bueno, en diferents coses. Diguéssim que la música és una exigència com més professional, més mental, no? O inclús d'altibaixos. Però bueno, la maternitat també té altibaixos. I la maternitat és que és una cosa ja purament física.
0: Avui vens a presentar l'Encant i realment tot el disc té un cert encant, té aquest lo-fi dolç, no?, que deia jo, aquest pop urbà lluminós, que també et caracteritza, no? Mm-hmm. Però alhora també deia jo, doncs potser una paraula que crema, o és a dir, que no tot és assolellat, també hi ha inseguretat, fugacitat, potser recel, anhel...
1: Sí, també hi ha sentiments com més negatius, per dir alguna cosa. No m'agrada que un disc sigui només d'un estat d'ànim, m'agrada anar parlant de diferents moments al llarg de les cançons, i de fet intento sempre buscar una mica l'equilibri entre cançons més positives i potser no tant, tot i que aquest disc és bastant positiu en general, jo crec.
0: De fet, a la portada, què és? O sigui, es veu la paraula encant i hi ha com una, a mi em sembla
1: una serp,
0: no?
1: Sí, és una serp, l'únic que al ficar-la de color blau també pot semblar un riu, però és una serp, sí. Sí, és com una imatge que a mi em recorda, no?, aquesta cosa encantadora de les serps, o de aquesta cosa així que misteriosa també, i com que hi ha una cançó on nombro lo de la serp, on també apareix la paraula encant, doncs és com que tenia sentit ficar-ho a la portada.
0: Quina cançó és?
1: És la de Repartit, a la tornada vaig dient enredem el teu encant, i això és com una imatge que m'imagino, no?, com l'encant, una cosa que t'atrape. Repartit por ahí.

0: Ara ho acabes de dir, eh? I m'agrada molt aquesta cançó perquè em permet, doncs, parlar amb tu d'una cosa que m'interessa molt, de com vas construint les cançons, no? I d'aquest joc, que a tu t'agrada molt jugar en molts aspectes, també en les lletres, però en la instrumentació, aquest joc d'allò electrònic i allò orgànic, i, per exemple, puja una mica el volum... Aquest... Hi ha uns moments que fa... Pol, tu-tum-tum. Això entenc que és un baix, el tu-tum-tum-tum.
1: És un cinte de baix, sí.
0: És un cinte de baix.
1: Però hi ha un piano, també, que fa com la melodia principal a tota la cançó.

0: Potser una nota de piano. Si potser hi ha una nota de piano que és per acabar una frase i només fa servir una nota, no?
1: Però... Sí, aquesta, justament, aquesta cançó per mi és potser una de les que més resumeix el que buscava en aquest disc. I aquesta en concret és que la vaig fer al mil·límetre. És a dir, tant els patrons de bateria, els vaig anar programant gairebé frase per frase, a la cançó canvia molt el patró, però tampoc notes que canvi. És a dir, t'entra de manera suau, vull dir, a l'orella, és com una... fa que sigui agradable. I vaig provar, de fet, de simplificar els patrons per fer-ho com més estàndard i per dir la cançó. Llavors, vale, doncs vam deixar això com ho havia fet jo, tallant una mica els per samplers, no?, la bateria, i això, que acompanyés molt aquest piano, que també té com una roda harmònica una mica irregular, i la veu a sobre, no?, que va creant una mica de tensió fins que a la tornada és com que tot esclate. Sí, aquesta cançó per mi és molt el fet d'aquest equilibri, això d'un so molt, que em recorda molt algo molt orgànic, és un piano clàssic, no?, i després tot l'altre és com electrònic.
0: Clar, és que jo m'imagino la Clara composant una cançó, tu deies al principi, la música és un trencaclosques, i sí que m'ho sembla quan escolto la teva música, perquè veig això un detall, veig, per exemple, la cançó tan brillant, que hi ha bateria, però és una bateria per, en una cançó, fer un redoble.
1: Exacte.
0: Només.
1: Sí, tal qual. He jugat molt amb això, em diverteix el dir, i per què no? Quan sembla que hagi d'arrencar la bateria, no? Després d'un break... No hi és. I també, no et pensis, vaig provar d'afegir-ne alguna, vaig provar molts patrons i llavors també la cançó és com que em perdia i dic, doncs ho deixo així. És més original, més raro, però em funciona millor.
0: A vegades has hagut d'anar a fer algun bolo en el qual tens la participació només d'una cançó o dos i dir-li al bateria, mira, vine, que faràs un redoble.
1: Pues mira, amb aquesta la veritat és que l'anava a fer jo acústica, la de tan brillant, però crec que li demanaré el bateria, fes el redoble, sisplau, encara no li he dit, li he de dir.
0: Patxo, posa-me-la una mica per sota i l'anem escoltant i ja veuràs que hi ha un moment, la va introduint, clar, o sigui, l'absència de pressa a l'hora de construir una cançó, no? O sigui, això també ho trobo destacable.
1: Sí. És com que m'he fixat molt en els elements que necessitava cada cançó per separat, és a dir, cada una l'he treballat com un univers diferent, i això demanant molt, i em venia molt de gust amb aquest disc explorar això, la falta de ritme, la falta de... perquè venia de fer dos discos bastant rítmics, com més ballables, buscant justament això com un ritme més expansiu, més gran, i aquí em venia de gust això, veure què passava quan anava traient ritme i a vegades deixar-lo, pues això, en l'essència més pura. I és com que m'he entretingut bastant amb això.
0: I aleshores hi ha, per exemple, aquesta tan brillant. I efectivament aquí era just el punt on feia el redoble de bateria.
1: Exacte.
0: Ara hi ha vents i ara el bateria
1: ja
0: a descansar.
1: Sí. Sí, aquesta cançó van apareixent elements, després hi ha un moment que apareix com una flauta, com un moment que hi ha un cello i un contrabaix, i també no tornen a aparèixer, després entra un piano, sí, és com que els elements van apareixent, sí.
0: És molt maco i trobo que és molt encisador també, i connecta molt amb el concepte del disc, aquest encant, no?
1: Sí, per això vaig al final, és a dir, vaig acabar el disc sense tenir títol, i al final em vaig decantar per titular-lo Encant perquè em quadrava amb el disc.
0: És Encant, també hi ha una mica la voluntat potser de jugar una mica als oposats, és a dir, hi ha un so sofisticat però a vegades per parlar d'incomoditats, a les lletres a vegades hi ha eufòria però també hi ha moments de recel, i aquest xiu-xiueig també tan doncs, identificatiu teu, però a vegades amb paraules que també mosseguen, no?, com la cançó aquella de Tinc paraula.
1: Sí, clar, jo crec que això és un recurs que et dona molt joc quan fas cançons, que és no anar a lo evident, no? Llavors, a la que comences a jugar amb els matisos, també jugues amb el llenguatge. A mi sí que totes les cançons utilitzo paraules molt d'ús quotidià i això em permet també trobar aquests matisos, no?, de dir, vale, a veure, sembla una tonteria, però jo esborro molt, és a dir, abans de deixar, no?, és com que ho penso molt, perquè cada paraula té el seu matís, és a dir, dins els sinònims, no?, que pots utilitzar, una és més destralera, i a veure, m'agrada això, dir la destralera, perquè és com no sé, no busquen lo reconfortant o no fugir del preciosisme, no? Que potser l'estic buscant musicalment, però sí, que llavors que la lletra no ho sigui per no quedar massa pastelós. Sí, és com anar jugant amb aquests elements que és el que et permet una cançó.
0: I deies lletres o paraules d'ús quotidià. Un dels recursos que em sembla que també utilitzes és com la repetició, no? Me'n vaig por ahí, me'n vaig por ahí, amunt i avall, amunt i avall.
1: Sí, crec que el pop et permet molt utilitzar la repetició i de cop repeteixes paraules i primer, té la gràcia que rimen i llavors a nivell de l'orella, quan rime sempre és com a que li fa que tot encaixi i també perquè és part d'això del llenguatge del pop, no? de poder repetir una tornada. En aquest cas no és un disc que hi hagi moltes tornades repetides, però sí que això, jugar molt amb repeticions, és com a que de cop li dona un més valor al que has dit, no? El repetir-ho dues vegades o almenys fas que la gent s'hi fixi més i que cride l'atenció.
0: I també és rítmic, no?
1: Exacte.
0: Et permet jugar amb el ritme.
1: Exacte, sí, sí.
0: L'Encant arriba després de l'anterior La boca aigua, que va ser premi a millor disc parlant de rock, també a millor àlbum en català dels MIN, dels Premis de la Música Independent Espanyols. No sé com també et feia sentir això després de venir de força amunt, no?
1: Sí, clar, em va fer tanta il·lusió i a part no m'ho esperava gens, de que guanyés tants premis. Llavors, clar, hi ha un punt que dius, certa pressió la tens. És impossible fer un disc sense pensar en com la gent l'escoltarà, perquè és part del procés. Tu fas unes cançons, després les cantes, la gent, és a dir, a la que les cantes, no, ja són una mica de la gent. Llavors, és inevitable pensar una mica en com la gent ho rebrà i sempre estàs com una mica nerviosa, però alhora també és com que té els premis tenen un punt de validació del que has fet, de la trajectòria, llavors també et dona una mica més de, almenys a mi, de llibertat, de dir, mira, ara em ve de gust tirar cap aquí, pues tiro cap aquí, res m'ho impedeix. Llavors, bueno, és aquesta barreja de sí que una mica de pressió, però alhora també de dir, bueno, puc fer el que vulgui, en realitat, tampoc ningú està esperant aquí, saps?
0: Clar, i t'imaginaves tu quan vas començar? Perquè, clar, començar a construir, diguéssim, tot aquest paisatge sonor en el qual, doncs, aquesta part d'intimitat hi té doncs, una presència tan important, no?, que és aquest enfoc de la veu, no?, que potser estaves, doncs, tu en la teva intimitat començant a composar cançons. T'imaginaves que la trajectòria seria? Perquè ara el grup ja porta 12, no més, no?
1: Sí, jo, clar, si contem el primer disc és del 2014, però si contem el primer EP és del 2009, vull dir, perquè abans de treure el primer disc llarg, diguéssim, vam treure un parell de EPs i entre discos un altre EP. I no sé si m'ho imaginava, la veritat és que tampoc et sé dir que no ni que sí, perquè no he pensat molt a llarg pla, sempre he fet una mica al immediat. Sí que és veritat que a la que vaig començar a fer cançons em vaig adonar que m'hi sentia molt còmode. Llavors és com a que se t'obre allà una porteta de fantasia, no? Que és difícil deixar-la, perquè és molt divertit fer cançons. Llavors això, no sé, mai m'he plantejat molt a llarg plaç i sempre això, he anat fent els discos una mica el que em sortia a cada moment.
0: I aquest compleix una mica la regla dels 3 anys, no?
1: Sí, sí, que això, clar, fa temps m'ho van dir per primer cop, que jo no m'hi havia fixat, i sí, ara és veritat que ja penso, no, cada 3 anys un disc.
0: Ah, ja ho fas expressament, no?
1: A veure, precisament, la veritat és que coincideix amb el temps que necessito per reunir les cançons, gravar-les, poder-les publicar en la discogràfica. Coincideix, però sí, és com a que ja ara m'ha fet gràcia mantenir aquest patró de 3 anys.
0: Anem a escoltar una mica més de música. És la primera referència d'aquest Encant. Es diu Amb tu podria estar, i l'escoltem i continuem parlant.

0: Fins que caiguem rendits, està sent divertit. La música, ho comentàvem abans, però la música també és, sempre és així o sempre ha estat així, en el sentit de... sempre ha sigut divertida la carrera musical. Hi ha moments on ja no agrada tant, diguéssim, estar junts fins a caure rendits?
1: Mira, és una pregunta difícil, perquè sí que hi ha moments durs fent música i, jo què sé, penso en el propi grup i hi ha hagut moments de, ostres, de drames interns i coses. El que passa és que sempre he intentat que de cara enfora no es notessin, és a dir, intentar tirar endavant, perquè hi ha una cosa que trobo dels artistes, a vegades, que trobo que si es queixen massa no, és injustificat. És a dir, al final és molt pitjor anar a treballar a segons què, saps? Que fer música. Llavors, sempre intento que, tot i que m'afecte molt, perquè per mi és molt important el grup i la meva vida, intento sempre relativitzar una mica, perquè al final estàs de recordar que ho fas perquè vols, vull dir, ningú t'obliga. Sí que tens pressions, tens nervis, vols que tot surti bé i no tot sempre surt bé, però intento sempre això, quedar-me amb que al final és una cosa que faig perquè vull i ningú m'hi obliga.
0: Quan potser hi ha alguna cosa que no surt com vols, i és una feina pública, com ho vius?
1: Doncs si és una cosa que m'afecta, que sóc jo, per exemple, qui s'ha equivocat o que s'ha, no, en un concert, jo què sé, o que has cantat pitjor, que t'has, sí, coses més meves, puc estar ratllada, jo què sé, el dia següent perfectament. Si són coses que no depenen més de mi, perquè és més d'un treball en equip, no? O d'algo que has fet que potser no et representa tant, que això també passa, també em sap greu, perquè... però té un punt també que és que no ho pots controlar tot. Llavors jo crec que és fer recordar-me això una mica, l'exercici, és que no ho pots controlar tot, vull dir, tens els recursos que tens, al final som un grup petit, dins de petit o mitjà, clar, depèn d'on fiques l'escala, no? Però a vegades voldries fer moltes més coses, i no les pots fer perquè no tens ni temps, ni els diners, ni... Llavors, bueno, és recordar-se això, que no és gaire bo comparar-se, perquè avui en dia és molt fàcil comparar-se, i intentar això, seguir fent el teu camí.
0: Aquesta cançó que estàvem escoltant, Amb tu podria estar, és potser de les més vitalistes, no? del disc. Les que dèiem, que té un ritme més marcat, no? Potser com en el disc anterior. Després n'hi ha d'altres, per exemple, parles de L'estiu se'n va volant, no? Cançons que parlen d'una certa fugacitat, estius que s'escapen, trens doncs, que potser marxen, també amors que no es concreten, no? Tens una certa sensació de fugacitat del temps?
1: No m'ho he parat a pensar, però potser sí. Sí que penso que, clar, les cançons al final, el bo que tenen és que poden capturar un moment fugaç, i llavors és com que potser és certa atracció a deixar constància, no? De algo que és volàtil. Potser sí. No m'havia parat a pensar, però crec que sí, que té part d'això, de voler, sí, capturar el moment.
0: I com veus cançons anteriors teves, realment? Perquè, clar, les teves lletres tampoc parlen de lo que li passa a la Clara Vinyals. O sigui...
1: Una barreja, sí. Té part que sí, i té part de que és escriptura, no? Més, sí.
0: Exacte, però vull dir que es poden fer diverses interpretacions,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, de les lletres. Sí, perquè sobretot, clar, no és una... no és autobiogràfica en el sentit d'explicar una història, sinó que és més explicar un sentiment, i els sentiments són universals. Sí, és més, li pot passar a tothom i tothom fer-s'ho seu.
0: Avui la Clara Vinyals ha vingut a presentar aquest nou treball discogràfic, L'Encant, i ha vingut també amb una cosa que a mi sí que m'encanta, que és el Omnicord.
1: Sí, sí, sí.
0: Va, expliquem això per qui no sàpiga què és un omnicord.
1: Mira, l'omnicord és un instrument japonès, si no m'equivoco, dels anys 80, que, bueno, costava molt de trobar i fa poc vam fer una reedició. Llavors, Me'l vaig comprar d'autoregal el Nadal passat.
2: Molt bé.
1: Sí, sí. De fet, estàvem acabant de gravar el disc, ja quedava molt poquet, només alguns retocs, i a la cançó m'hauria agradat. Notava que li faltava alguna cosa, tot i que és molt senzilla la producció, no? És només teclat i veu. Necessitava que passés algo més i vaig dir, ostres, és que quedaria genial que aparegués un omnicord al final de la cançó.
0: O sigui, que tu ja estaves pensant en clau d'omnicord, que això, no hi ha gaires músics que ja, ho facin.
1: Mira, segurament m'havia aparegut en algun lloc i llavors vaig lligar caps, vull dir, no et pensis. I sí, vaig dir, buah, tinc l'excusa perfecta per comprar-me'l, que no deixi de ser un capritxo, i tenia l'excusa de que aparegués a la cançó i el vam afegir, sí, sí.
0: Fem una cosa, perquè sempre a les entrevistes, ja ho sabeu, també doncs, ho captem en vídeo, i ara mateix tens un mòbil enfocant-te. Sí. Ensenya una mica l'omnicord al
1: sí,
0: mòbil.
1: És
0: que, clar, és que... Quina forma podem dir... És com una raqueta de tennis.
1: Sí, exacte. No? Sí, sí, com una autoarpa, sí. I, bueno, exacte, el funcionament seria que té com els acords. De fet, es pot tocar sense saber música. Té uns acords, té uns patrons rítmics... I es toca, tu apretes, diguéssim, la tecla i pots tocar amb l'altra mà com si fos una guitarra. Sí.
0: Per fer-nos una idea, hi ha una sèrie de tecles molt petitonetes, no?, que hi deuen haver-hi com una trentena, bé?
1: Sí, hi ha com els acords majors, menors i setenes. Ah, i llavors clar. Tu apretes, depèn si això, si quin acord et
0: cada botonet és un acord.
1: Exacte.
0: I després tenim com una espècie de pantalleta en la qual això seria com una mica l'arpa, no?
1: Exacte,
0: com una mica de...
1: sí.
0: Doncs sí, m'encanta. Sí. Fem una cosa. Mira, tenim el set preparat. Uh-huh. T'escoltem a la Clara Vinyals a la veu i també a l'Omnicord amb la cançó M'hauria agradat.
1: Perfecte.
0: I continuem parlant.

0: M'hauria agradat aquí amb l'unicord i la Clara. I ara que estàvem escoltant aquest aquesta part és la que estaves tocant, que és la part de la pantalla.
1: Exacte, sí. Els arrastres així són, ens fan... Sí.
0: Llavors tens una base rítmica i li vas adjudicant acords.
1: Exacte.
0: Fascinant, eh? M'hauria agradat no fer cap trampa, haver marxat amb tota l'elegància, haver-me esperat una venjança i que arribés quan jo estigués resguardada. Una vegada més, també, com aquest xiu-xiueig amb aquí venjança, sí, no sé què, saps, resguardada, ups.
1: Sí, bueno, aquesta cançó no deixa de tenir una mica d'autoparòdia, de dir de quan has fet alguna cosa malament i no tens més que acceptar-ho, dir ai, ai, ai, l'he liat, i bueno, pues, tant de bo no haver-ho fet, però està fet.
0: Quants instruments tens a casa on composes? M'imagino un zoo.
1: No, tinc... Faig molt amb l'ordinador, perquè avui en dia, com que amb MIDI pots programar moltes coses, jo sobretot soc guitarrista, i llavors pues, tinc guitarra i teclats i això, però no tinc moltíssim. Qui té molts instruments és l'Hugo Alarcón, que amb qui he gravat el disc. Ell sí que té, ell toca molts instruments i té una habitació que fa goig amb un cello, bueno, té de tot.
0: Però anem a fer una nova prova, perquè també hi ha una de les cançons que m'ha cridat moltíssim l'atenció a nivell de sons. Això és una moneda.

0: És que m'encanta, veient com uns... O sigui, com desafinats, aquestes coses, sí. Que a vegades també passaven... No sé si és una cosa del 8 bits o què és, però...
1: Bueno, és buscar, pues, això, sorollets per a... Una mica quedi tot plenet de fantasiós.

0: I aquesta cançó, la idea va sortir perquè al final de Tan brillant hi ha un moment que accelera la guitarra, està accelerat amb una cinta. Llavors, sobre aquesta cosa accelerada és com neix una
1: és
0: moneda.
1: És que t'anava a dir, al final de Tan brillant també acaba com...
0: Exacte.
1: Tarana, un altre to, que te'n vas fora, no?
0: Sí, perquè és com accelerat que... i llavors puja, va més ràpid de velocitat i, per tant, més agut.
1: Per tant, és a dir, veu construir una cançó amb un sample d'una cançó vostra.
0: Sí.
1: Va, és meravellós,
0: sí, sí,
1: això.
0: Sí,
1: sí. O sigui, realment, quan vaig llegir la nota de premsa, i deia, hi ha samples d'instruments orgànics,
0: sí,
1: que fet servir com a samples. Dic,
0: sí.
1: Uau!
0: Sí, sí, sí. Sí, i clar, l'haver-les posat no seguides al disc, potser fa que no es noti tant, però sí, va sortir per això, sí.
1: Quin encant, Clara? Mm-hmm. Molt, molt fascinant. Escolta, on podrem veure això en directe i com es tradueix també això al directe?
0: Doncs, mira, per exemple, el 29 de maig toquem al Recòndit, al Festival Recòndit, i el 4 de juny al Primavera Sound. Mm-hmm. Són així les coses més properes. I...
1: Quan l'envieu al Rider, al tècnic, a veure, portem una bateria per fer un redoble, un omnicord, uns vents...
0: No, clar, se simplifica i a vegades disparem samplers. Uh-huh. Vull dir, portem un Akai que disparem samplers. No, anem amb un format quartet bastant estàndard, diguéssim, de grup de pop, que és bateria, baix, teclat i guitarra. L'únic que tothom porta, però això, el bateria porta la versió de bateria acústica, però també uns pads de bateria electrònica, el mateix el baixista porta baix elèctric, però porta un cinte de baix, el mateix el teclista, no? Porta cintes i el sampler.
1: Mm-hmm. Doncs això ho podrem veure, com deies, el 29 de maig, i mm-hmm. el 29 de maig has dit a...
0: Festival Recòndit.
1: Ah, Recòndit, sí.
0: I el 4 de juny al Primavera Sound.
1: Molt bé, doncs allà estarem.
0: I 28 de novembre a la Sala Apolo, que
1: és
0: falta
1: veritat?
0: Molt, però bueno, ja es poden agafar les entrades.
1: És veritat, amb el Festival Empremtes, pot
0: sí,
1: ser?
0: Sí,
1: correcte, sí.
0: Sí.
1: Doncs, Clara, ha estat realment un plaer de rebre't, de que vinguessis aquí, que encara no ens coneixíem, mm-hmm. em feia il·lusió.
0: Igualment.
1: I d'escoltar també tots els sons que han anat construint aquest paisatge, que és l'encant.
0: Un plaer.
1: Ens veiem en els directes.
0: Perfecte.

Estàvem escoltant les xeremies al principi d'aquesta cançó, que és aquest instrument, aquesta espècie de gaita mallorquina típica de les Illes Balears. De fet, de ses illes, i concretament de la festa del seu poble, és doncs des d'on treu la inspiració per al seu nou treball discogràfic, la Maria Jaume. El disc es diu Sant Domingo Forever i el seu poble, Lloret de Vistalegre.

La mallorquina Maria Jaume, que publica el seu quart treball discogràfic aquest Sant Domingo Forever, inspirat en aquest cas en les tradicions i la festa major del seu poble. De fet, converteix la festa major del seu poble en l'eix narratiu d'aquest nou treball discogràfic i en reivindica d'aquesta manera doncs, la seva força d'aquestes festes transformadora com una mica de parèntesi de la quotidianitat.

I dos disco xerra de les festes de Sant Domingo, que són les festes del meu poble, de Lloret de Vistalegre, i m'ha permès xerrar de molts moments de la meva vida, de la meva relació amb el poble, de com més anys passen, cada vegada ho enyor més, i enyor també la gent que hi tenc allà, i tot el que significa ser d'un poble petit, no? aquest sentiment de comunitat i de col·lectivitat que te dona, que potser quan era adolescent no valorava tant o m'agobiava molt més, no? que tots mos coneguéssim, però ara que cada vegada ho enyor més, pues cada vegada ho poso més en valor.

0: I així és com d'aquesta manera la Maria Jaume fusiona els sintetitzadors amb, com estem escoltant, doncs, castanyoles o a vegades potser fins i tot samples de veus que semblen doncs, del poble o de la seva terra. Com sempre, la Maria Jaume unint tradició i modernitat.
1: Idò, jo en aquest disc ho he volgut transmetre així, que crec que la tradició i la modernitat poden conviure perfectament, ho fan a dia d'avui, no?, precisament, i crec que és molt important saber mantenir la cultura i la tradició i la llengua, però crec que també és molt important tenir la ment oberta i saber que la cultura és una cosa viva, així com és el llenguatge, i perquè se mantengui viva ha de canviar, no? I s'ha d'adaptar als nous temps, a les noves maneres de comunicar-se. I per això el disc és bastant això, és com se troben aquests dos mons, perquè una festa major se troben, no? I comença amb unes xeremies i un fabiol i un tamborino tocant, però després te'n vas a la verbena i sona música de per tot el món i de tot tipus, però després podeu fer perfectament una ballada popular a la plaça mateixa on estaves ballant reggaeton ahir vespre, no? I crec que això és lo guapo de saber conservar la tradició, que no mos quedem estancats en el passat, perquè hi ha moltes coses que ja està molt bé que canviïn, i saber juntar-ho i adaptar-ho en els moments que mos toca.

0: L'àlbum parteix d'una sonoritat pop contemporània, lluminosa, directa, emocionalment precisa, que brolla d'un espai íntim i biogràfic i que acaba doncs, projectant-se cap a una dimensió col·lectiva. I com s'havia de traduir tot això al so?
1: I de precisament era com un dels elements claus del disc, com traslladar tot això a la sonoritat del disco, no? I la veritat és que ha estat com molt divertit, perquè vàrem poder gravar amb la Maria Drové, que és una lota de Mallorca que toca la xeremia, el fabiol, els tamborinos, les castanyetes, una mica de tot. I a partir d'aquestes gravacions com hem anat provant i hem anat jugant i hem adaptat el que són aquests sons a la nostra manera de fer música. I, per exemple, hi ha xeremies que acaben sent teclats o tamborinos que acaben sent caixes, castanyetes, les castanyetes surten a moltes cançons també com a element percussiu. I tot això, però, conviu molt amb el pop i amb una veu amb el autotune, vull dir que en el final s'ajunta molt bé i te sona una cosa pop i familiar, però amb sons més tradicionals d'alguna manera.

0: La repicada de campanes, el so de la xeremia, la cercavila de gegants, la sortida dels dimonis, el correfoc, el sopar a la fresca, les ballades de jotes i boleros, la revetlla amb grups de versions o DJs o la contemplació dels focs artificials en família. De fet, doncs són molts dels actes d'aquest ritual col·lectiu que es poden extrapolar a moltíssims altres pobles. Potser perquè la repicada de campanes emmarca l'inici d'aquestes festes ha estat la cançó que Maria Jaume ha volgut destacar. Avançarem tots els que hi som
1: ara. I doncs molt complicat retirar-ne una perquè, bueno, totes tenen algo especial per jo, evidentment, però a lo millor destacaria sonen les campanes perquè m'agrada molt del que xerra, no? Que xerra del pas del temps, de com hi ha coses que inevitablement van canviant, no? I ja està així, però com n'hi ha d'altres que també, menys mal, que persisteixen i són aquestes coses com que mos fan ser una mica així com som, no? Com tot el que mos han ensenyat els nostres predins i els nostres pares, la tradició que mos han traspassat, la cultura, la llengua, i tot això mos fa ser així com som i això va passant generació rere generació, no? I és una mica, també la cançó xerra una mica d'aquest dubte de si la pròxima generació encara podrà tenir aquesta penyora o ja s'hauran esfumat moltes coses pel camí.

Domingo Forever és el títol del single que dona títol també al treball discogràfic, aquest treball discogràfic basat en les festes major del poble de la Maria Jaume, però que lluny d'una mirada costumista i descriptiva, el disc s'articula des de l'experiència íntima. No és una postal folklòrica, sinó més aviat un relat en primera persona construït a partir de vivències, memòries i sobretot emocions. Que

0: I si aquest és l'homenatge que la Maria Jaume li fa a la seva terra, de quina manera ha reaccionat també doncs, la família i els amics?
1: Sí que m'ha de fer molta il·lusió per Nadal, que li vaig mostrar a la meva família Sant Domingo Forever, la cançó. I va ser molt divertit perquè, clar, a mi me sona ja normal lo de dir Sant Domingo Forever i tal, però, clar, pels lloritans, que som 1.600 habitants, Sant Domingo és una cosa com molt concreta, molt nostra, que no estem acostumats a sentir a cap cançó, no? I clar, quan varen sentir aquest tros de la cançó, va ser un moment com molt divertit, però també superemotiu de vegades.

0: I estem escoltant el nou single de la banda The Crab Apples, que enceten una nova etapa amb 30, així es diu aquesta referència, al primer tast del que serà el seu quart treball discogràfic i que veurà la llum aquesta tardor. Després d'una trajectòria compartida des de l'adolescència, el grup afronta ara una nova dècada vital, doncs que també esdevé matèria creativa. Així ho ens explica la seva baixista, la Laia.
1: Hola, sóc la Laia, baixista de The Crab Apples, i res, acabem de publicar una cançó nova que es diu 30 i és el primer avançament del que serà el nostre quart disc que tenim previst treure aquesta tardor. I 30 parla una mica de la crisi entre cometes i amb interrogants que estem passant dels 30, justament. I fa com un paral·lelisme entre els diumenges a la tarda i aquesta entrada a una nova dècada. I parla una mica de l'ansietat que suposa la pressió que sents quan fas 30 i les expectatives que hi poses en aquesta edat i les coses que se suposa que has de fer. I com de difícil és en el context actual tenir 30 anys i pues, tenir una casa, tenir una bona feina i estabilitat econòmica, i com et compares amb gent de la teva edat i veus, hosti, que t'ho he aconseguit, jo potser no ho estic fent bé. O també et compares amb els teus pares i dius, jolín, com ha canviat la situació, no? I res, va una mica d'això.

0: Tot això, doncs, narrat sonorament a través de la línia estilística de la banda, que és aquesta essencialitat instrumental del pop-rock que ens agrada tant, que és aquest baix, bateria, guitarres i veu. Però amb una producció, doncs, que experimenta també amb la construcció i deconstrucció d'aquests elements, doncs, per generar noves textures.
1: En aquesta cançó són molt protagonistes els chops de veu, que li donen un punt més electrònic a la producció, tot i que en el fons és una cançó pop-rock, com sempre hem fet, amb base de guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria i veus. Però sí que és veritat que hem treballat, com en aquest cas, molt amb la producció vocal, de la mà de la productora Ariana Becasis i també del productor Víctor Valiente. I ha quedat com una cosa així una mica més electrònica pop al final, i la veritat que és molt xulo poder treballar amb chops, que és algo que ja havíem fet en el nostre EP anterior, Un volantazo, i dona moltes possibilitats i ens sentim com molt còmodes samplejant-nos a nosaltres mateixes, no? I així aconseguint sons que no són tan obvis, perquè al final la base del sampler som, pues, nosaltres mateixes, en aquest cas la veu de la Carla, però també ho hem fet en altres cançons amb guitarres i amb baixos i amb bateries.

Ojalá te vieras como te veo yo, cantaven les Crab Apples en el seu anterior EP, Un volantazo, i tant de bo vosaltres, els oients, ens veiéssiu a nosaltres igual com us veiem nosaltres, és a dir, curiosos, entusiastes i interessats dels sons fascinants. Nosaltres hi tornarem demà.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

família, com va tot? Benvinguts a un altre episodi del pop que abans molava més. Avui amb la primera meitat del doble programa dedicat a un grup amb una carrera relativament curta però molt exitosa, ja que van publicar 5 àlbums entre 1978 i 1983, 4 dels quals van ser número 1 al Regne Unit i Austràlia, entre d'altres països, i se n'han venut més de 75 milions de còpies. Tot comença a inicis de 1977, quan el baixista britànic Gordon Sumner, més conegut com a Sting, i el baterista d'Estats Units, Stuart Copeland, van decidir formar una banda a Londres després d'haver-se conegut en un concert del grup en què tocava Stuart Copeland uns mesos abans i haver intercanviat telèfons. Tot i que els dos venien de la música progressiva i del jazz rock, el baterista va suggerir fer un grup de punk per aprofitar que era un estil que començava a estar molt de moda. El van anomenar The Police, van fitxar el guitarrista Henry Padovani i de seguida van publicar el seu primer single, aquesta, Fallout.

i que els estava limitant. Al maig de 1977, Sting i Copeland van tocar temporalment en un grup en què també hi tocava el guitarrista Andy Summers i van quedar impressionats amb ell. De seguida van veure que era la peça que faltava de Police. Andy Summers tenia 10 anys més que ells i una carrera musical molt important al darrere, ja que havia tocat amb Eric Burdon and the Animals i Kevin Ayers, entre d'altres. Però tot i això, va accedir a tocar amb ells amb la condició que The Police seguís sent un trio, és a dir, que Henry Padovani deixés la banda. Als altres els va costar acceptar-ho, però finalment hi van accedir. I amb l'excel·lent Andy Summers a la banda, The Police va millorar moltíssim i van aconseguir que Miles Copeland, el germà gran del baterista de la banda, que era un fanàtic del punk més frenètic, els deixés 1.500 lliures per gravar un àlbum, tot i que no creia gaire en ells, ni en les seves cançons, ni en el fet que un grup de punk tingués un guitarrista de 35 anys com Andy Summers. De fet, 1.500 lliures era un pressupost bastant baix, i The Police van gravar el disc com van poder en horaris intempestius o un estudi situat a sobre d'una lleteria. Tot va començar a canviar quan el mateix Miles Copeland va aparèixer un dia a l'estudi i va sentir una cançó que sí que el va captivar. Tot entusiasmat va proposar-lo ser el seu mànager. Va portar la cançó al segell A&M Records, els va aconseguir un contracte discogràfic i es va publicar com a single aquesta Roxanne.

Roxanne, una cançó que va compondre Sting inspirat en les prostitutes que hi havia als voltants de l'hotel de París on The Police es van allotjar a l'octubre de 1977 quan van anar tocant aquella ciutat i en què li diu a una d'elles, que ell anomena Roxanne, que deixi aquesta feina. Una cançó que, curiosament, Sting va composar a ritme de bossa nova i que té una anècdota d'aquelles que em fan tanta gràcia. Potser us heu adonat que al principi de tot se sent un soroll de piano curt i dissonant seguit d'uns riures. Doncs això és Sting, que sense voler es va seure un piano i al sentir el soroll es va acabar pixant de riure. Doncs això es va quedar al disc i als crèdits de la cançó i consta que Sting toca el piano de cul. Però anem al més important. A quina posició creieu que va arribar aquest segon single de The Police, publicat l'abril de 1978? Doncs no sé què heu dit, no ho sento, però crec que molts no l'heu encertat de lluny. El single va fer llufa completament. No va entrar a cap llista. Deveu estar flipant ara, oi? Una cançó que forma part del Saló de la Fama dels Grammy i que figura diverses llistes de millors cançons de la història, va fer llufa? Doncs sí, ja passen aquestes coses. Ves a saber per què. Potser perquè The Police anaven de punks però no tenien res de punks. Potser perquè la veu de Sting era massa aguda i neta per un estil com aquest. Potser perquè van tenir poca promoció. Però bé, no passava res. Es tractava de no defallir. I quatre mesos més tard, a l'agost de 1978, The Police van publicar una altra gran cançó, Can't Stand

publicada com a single l'agost de 1978 al Regne Unit, creieu que va tenir gaire èxit? Doncs mira, aquesta ni fu ni fa. Almenys va entrar a les llistes britàniques, però només al lloc 42, bastant cap a baix. No deixa de ser sorprenent, no? Però no passa res. The Police tenia diverses bales a la recàmera i alguna havia de funcionar. I què podia funcionar millor que una cançó amb molt de ganxo i tot allò que definia perfectament la banda? Reggae a l'estrofa, canya a la tornada i la veu agudíssima de Sting cantant aquesta So Lonely.

Aquesta mítica So Lonely es va publicar al Regne Unit el novembre de 1978. I fem el joc per última vegada, va, última. Penseu a quina posició va arribar a les llistes. A veure si us hi apropeu. Doncs no sé si l'heu encertat, ara potser sí, però no. No va entrar a les llistes. Tres singles seguits de The Police, tan coneguts actualment com Roxanne, Can't Stand Losing You i So Lonely, van fer llufa. The Police se'n van anar als Estats Units a fer una gira una mica rudimentària amb furgoneta i, mica en mica, als concerts, Roxanne va començar a cridar l'atenció. Això la va portar a sonar mica en mica a les ràdios nord-americanes, la qual cosa va fer que s'acabés publicant com a single a Canadà i Estats Units, on va arribar al número 31 i 32, respectivament. Vist l'èxit a l'altra banda de l'Atlàntic, es va tornar a publicar com a single al Regne Unit l'abril de 1979. Van tocar-la en directe al prestigiós programa Top of the Pops de la BBC i Roxanne, finalment, va arribar al número 12 de les llistes. Ara sí, aquest efecte en cadena va seguir quan es va tornar a publicar Can't Stand Losing You, que aquest cop va arribar al número 2 al Regne Unit i al 7 a Irlanda. I més endavant es van tornar a treure els singles So Lonely, que va ser 6 al Regne Unit i 7 a Irlanda, i fins i tot es va tornar a llançar el primer single de tots, aquella Fallout, encara amb Henry Padovani a la guitarra. Per fi, The Police havien aconseguit treure el cap i donar-se a conèixer. A partir d'aquí, tot aniria rodat. Gràcies a l'èxit que finalment va aconseguir Roxanne, aquell àlbum que van gravar amb 1.500 lliures va arribar al número 6 al Regne Unit i al 23 als Estats Units. I és que el disc, amb el curiós títol Outlandos de Moore, barreja reggae, punk i unes quantes anades d'olla. I a part de Roxanne, So Lonely i Can't Stand Losing You, conté cançons brutals com aquesta Next to You.

to You, la primera cançó del disc de debut de The Police. Una cançó que, en contraposició amb el toc més reggae dels singles extrets del disc, era molt punk, com heu pogut veure. Una altra cançó del primer disc del grup que també em flipa i que també té un toc punk, tot i que més dissimulat, és aquesta altra cançó amb molt de ganxo, titulada Truth Hits Everybody.

Truth Hits Everybody, la setena cançó del disc de debut de The Police, aquest Outlandos Amour, un disc en què a la portada surten els tres components del grup una mica torts en una foto colorejada sobre un fons negre i el primer que crida l'atenció és que tots tres són molt rossos. Doncs el curiós és que cap d'ells era ros en realitat. Tots tenien el cabell tirant cap a castany, però el febrer de 1978 els van proposar de protagonitzar un anunci de xiclets amb la condició que s'havien de tenyir tots tres de ros. Com que en aquella època, en què encara no havien tingut cap èxit, necessitaven diners urgentment, van acceptar la feina. Finalment, l'anunci no es va arribar a emetre mai, però la nova imatge de The Police, tots tres rossos, es va mantenir anys i anys. Igual que el seu èxit, que a partir de llavors ja va ser constant, gràcies a cançons com el seu següent single, el single d'avançament del segon disc, una cançó que segur que coneixereu i que va ser número 1 al Regne Unit i a Irlanda i 2 a Canadà, aquesta Message in a Bottle.

Message in a Bottle, una de les millors cançons de The Police. I no ho dic només jo, també ho diu la pròpia banda o la revista Rolling Stone, que considera que és la 65a millor cançó de guitarra de la història. I és que aquest arpegi de guitarra d'Andy Summers és brillant, com també ho és la bateria de Stuart Copeland o el baix i la melodia de veu de Sting. Els tres components de Police eren grans músics, molt hàbils amb els seus instruments, i tot això queda patent en aquest segon disc de la banda, un àlbum espectacular publicat l'octubre de 1979 i titulat Regatta de Blanc, un títol amb un toc francès, com el disc anterior Outlandos d'Amour, que podríem entendre com a reggae de blancs, un títol molt apropiat, ja que aquí The Police incorpora molts elements del reggae a la seva música i els porten al seu terreny, com queda evident el segon single extret del disc, que va ser número 1 al Regne Unit i a Irlanda, i possiblement la coneixereu, aquesta Walking on the Moon.

Walking on the Moon, aquesta cançó que se li va acudir a Sting un dia a Munic quan després d'un concert va tornar a l'hotel força borratxo amb aquest riff de baix al cap. Va començar a caminar per l'habitació taralejant la línia de baix i cantant Walking Round the Room. Però com que això de caminant per tota l'habitació era una mica ridícul, ho va acabar canviant per caminant sobre la lluna, que si més no era més èpic, i que més els va permetre filmar el videoclip al Kennedy Space Center de la NASA, envoltat de coets espacials, que suposo que deu ser prou emocionant. Perquè, a veure, qui de nosaltres pot dir que ha picat copets amb les baquetes a un coet Saturn V? Només una persona ho pot dir, Stuart Copeland, i no crec que escolti aquest programa. Curiosament, aquesta cançó no va sortir com a single als Estats Units. En lloc d'aquesta, vés a saber per què, van decidir publicar una altra cançó que, si bé m'agrada molt i té uns arpegis de guitarra espectaculars, no crec que funcioni tan bé com a single. Es tracta de Bring on the Night.

Aquesta Bring on the Night no va entrar a les llistes d'Estats Units, però sí que va entrar-hi a França, ben amunt, al número 6, i formava part del segon disc de The Police. Un disc que es va gravar correcuita al mateix estudi que el primer disc i que conté algunes cançons rescatades de temps enrere, ja que els faltava material nou, com la cançó que dona títol al disc, que a més és un instrumental. Bé, no sé si la podríem considerar 100% instrumental, ja que té veu, però no té lletra. I fins i tot podríem dir que no és ben bé una cançó, ja que és més aviat un tros de cançó mig improvisat que feien en directe dins de Can't Stand Losing You. El van extreure de la cançó, el van gravar i el van posar sol en el disc. El cas és que és una de les meves cançons preferides de The Police, amb la seva increïble introducció de bateria, els seus ganxos de veu, els seus canvis... Espero que a vosaltres també us encanti aquesta Regatta de Blancs.

Aquesta mig improvisada regata de blanc va guanyar el Grammy Millor Cançó Instrumental de Rock l'any 1980 i era la segona cançó del segon àlbum de The Police, també titulat Regata de Blanc, un disc que va encapçalar les llistes del Regne Unit, Austràlia i Països Baixos i que està considerat un dels millors discos de la història segons diferents mitjans. Un àlbum farcit de grans cançons, com la que va ser el quart single del disc, una cançó que va rebre un munt d'elogis pel curiós arranjament i l'enorme talent interpretatiu de cada un dels tres músics del grup. Aquesta, The Bed's Too Big Without You.

The Bed's Too Big Without You, la vuitena cançó del disc Regatta de Blanc, un disc on a part del reggae també hi té cabuda una mica de rock, com el d'una cançó senzilla però amb molt de ganxo i amb un solo de guitarra molt i molt curiós, amb un efecte com molt sintetitzat i tocat amb slide. Parlem d'aquesta It's All Right For You.

3 d'octubre de 1980, The Police van publicar el seu tercer disc, que com els dos anteriors també tenia un títol ben estrany, Zenyatta Mondatta, no em pregunteu què vol dir, i que venia precedit per un single que va ser un èxit espaterrant. No només va encapçalar les llistes britàniques, sinó que a més va ser el single més venut l'any 1980 al Regne Unit i va guanyar el Grammy a millor interpretació d'un grup o duet amb veu, una cançó sobre una relació entre un professor i un alumne titulada Don't Stand So Close to Me.

to Me, la cançó que enceta Zenyatta Mondatta, l'exitós tercer disc de The Police, un àlbum que va ser número 1 a Austràlia i al Regne Unit, 2 a Canadà, Itàlia i Països Baixos, 3 a Nova Zelanda i 5 a Alemanya i Estats Units. Un disc que en alguns punts pot semblar poc elaborat, amb cançons una mica repetitives i poc aventureres, però que també té grans moments, com per exemple la cançó amb què tancarem aquesta primera meitat de l'especial del pop d'abans molava més, dedicat a The Police. Una cançó basada en la invasió de l'Afganistan per part de la Unió Soviètica i titulada Bombs Away. Seguim la setmana que ve amb el repàs a aquest disc i la resta de la carrera de la banda. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cim Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.
2: La desinformació no es recolza només en la falsedat. És un clima on la veritat deixa de ser el centre i la informació es consumeix segons si reforça qui som i què pensem. En una societat cada vegada més polaritzada, confiem més en els qui s'assemblen a nosaltres que no pas en experts o institucions, i això debilita el debat públic. Els rumors, els missatges emocionals i les teories conspiratives ofereixen respostes simples a problemes complexos, especialment en temps de crisi. Així, la ciència també entra en la lluita ideològica. Uns la rebutgen per desconfiança, altres la defensen sense crítica. El resultat és una societat dividida, on costa construir significats compartits. Combatre la desinformació no consisteix només en desmentir notícies falses, sinó recuperar la confiança, educar en pensament crític i crear espais de diàleg on discrepar no signifiqui convertir l'altre en enemic.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
3: Hola. Hola, Pere.
2: Hola, Núria. Què tal? Com va?
3: Vivim en una societat cada vegada més connectada, on la possibilitat de comunicar-nos i accedir a la informació de manera immediata és fonamental per la vida quotidiana. Internet, la telefonia mòbil, el teletreball, l'educació en línia o els serveis digitals depenen d'infraestructures de connectivitat cada cop més potents, ràpides i eficients.
2: Les xarxes òptiques són la infraestructura invisible que fa possible gran part de la nostra vida digital. Gràcies a fils de fibra òptica capaços de transmetre informació a través de la llum a velocitats extraordinàries, podem navegar per internet, fer videotrucades, veure continguts en streaming o utilitzar serveis al núvol gairebé de manera instantània.
3: D'aquestes xarxes i la connectivitat parlarem avui amb l'investigador Ricard Vilalta, del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. A la segona part, el protagonista serà el grafè i les seves aplicacions amb la investigadora Elisabet Prats, de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona.
2: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
4: Ricard Vilalta és director de recerca al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya i especialista en el control de xarxes òptiques. Figura entre el 2% dels científics més citats segons Stanford des del 2020, amb més de 400 publicacions. Lidera projectes de gestió automatitzada i coordinació segura de xarxes. Presideix iniciatives d'estandardització tecnològica a escala europea i col·labora en el desenvolupament de xarxes 5G i 6G, a més de ser vocal de Relacions Internacionals de l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals. També exerceix com a docent universitari a la UOC. La seva trajectòria ha rebut nombrosos reconeixements, com el Premi Extraordinari de Doctorat de la UPC, de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics dels Estats Units i de l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions, situant-lo com una figura clau en la connexió entre recerca i indústria en telecomunicacions.
3: Benvingut, Ricard.
2: Hola, Ricard.
5: Hola, bones tardes.
3: Comencem una mica pel primer, no? Què són aquestes xarxes òptiques? I, de fet, tots els utilitzem cada dia i per què són importants, no?
5: És una molt bona pregunta i m'agrada molt la introducció que heu comentat, que són les infraestructures invisibles. Ens agrada, per exemple, des de Telecos.cat, a l'última nit de les telecomunicacions, volíem destacar la importància de les infraestructures de telecomunicació al llarg de tota la... com a sostent de les telecomunicacions, perquè les xarxes òptiques estan darrere de qualsevol intent humà de telecomunicacions avui en dia. Molta gent diu...

0: No, és que jo tinc el mòbil, però moltes vegades aquest mòbil, pues, o el wifi de casa, ens serveix ben bé per el que en diem l'última milla, el fil invisible que ens uneix a l'antena base, que llavors a través de connectivitat òptica arribem a la resta del món.
1: Bueno, és que de fet sense l'internet avui en dia de la xarxa, no, de òptiques, que són aquestes més ràpides, no, que utilitzem tots, estem tots perdudíssims. El dia de l'apagada, que ara fa un any quasi, no, ens vam cagar, bueno, ens vam trastocar tots, no? Quedar
2: orfes, sí, sabíem què fer sense mobilitat. Però segurament, Ricard, no en som conscients, no?, que la nostra llarga casa estem connectats a una fibra òptica, sabem que estem connectats a un cable, però sabem distingir que aquest cable no és un tros de coure, com sempre, sinó una fibra òptica?
0: Jo crec que la majoria de ciutadans ja han fet el canvi, no? Ja han passat de DSL... Telefònica va ser una de les primeres operadores europees que va apostar per les comunicacions òptiques, i des de fa molt temps tots estem entroncats dintre d'aquest mateix bosc i estem interconnectats, ho podem veure així.
1: I quins beneficis reals, a part d'òbviament que estem tots connectats, podem trobar en àmbits, no, avui en dia, de la salut, no, de l'educació, és a dir, anant una miqueta més enllà?
0: Sí, les comunicacions òptiques tenen dos beneficis molt clars, que són l'eficiència energètica, per un punt. Aquesta eficiència energètica ens permet optimitzar al màxim la nostra capacitat de comunicació. La baixa latència, tenim la velocitat de la llum, no, és veritat, la llum a dintre de la fibra òptica no viatja a la velocitat de la llum, però... és molt ràpida, per ens permet transmetre la informació de forma molt ràpida. La gran capacitat, la segona part que ens proporcionen, són també aquesta gran capacitat, perquè l'espectre òptic és il·limitat, podem transmetre grans capacitats d'informació en molt poc temps.
2: I un misteri que des de sempre m'ha cridat molt l'atenció, un misteri per mi. Com diferents missatges, diferents senyals, diferents continguts es poden barrejar tots a dins d'un cable per on només hi passa llum, i després, a l'arribar a la destinació, tornar a ser diferents coses que van a parar, doncs, el telèfon a la telefonia i la televisió a la televisió, no?
0: Bé, això és a través de la codificació, no? Bàsicament, el que fem en origen i en destí és convertir els impulsos elèctrics, típicament, d'un format més de paquets, on codifiquem imatge, on codifiquem so, ho traduïm a impulsos de llum, enviem aquests impulsos de llum a través de tota aquesta xarxa brillant de telecomunicacions, que, si ens la podem imaginar, és com un arbre, on a cada casa nostra hi ha les fulles, anem agrupant-nos en els barris i en els entorns urbans, en les branques, i llavors hi ha el tronc, no? Les xarxes troncals, en diem, que és una allà on m'especialitzo, doncs aquesta informació s'acaba transmetent i es torna a disagregar amb la capitalitat que estàvem comentant per poder arribar als servidors, als data centers, als centres de processament de dades, on hi ha la informació. Aquest és el camí. La llum fa dues conversions, una electro-òptica, que en diem, i una opto-elèctrica, per a l'arribada poder convertir també la informació.
2: I una llum no tapa una altra llum?
0: No, això és a través de la divisió espectral. Normalment el que és semblant a les cadenes de la visió, tal com s'emeten en l'espectre radioelèctric. En els canals òptics, justament, també tenim canals, com tenim a l'espectre radioelèctric, i per tant, allà on es transmet una seqüència de polsos, no sobreposa a una altra seqüència de polsos, sinó també estem dividint l'espai de la freqüència lumínica en aquests canals, que són les autopistes per on travessa la llum.
1: I una cosa que has dit tu, no?, de les zones urbanes, com aquestes tecnologies també ajuden o poden ajudar a reduir aquesta bretxa potser dels entorns més urbans, dels entorns més rurals, no?, que sovint costa més a fer arribar aquest tipus de fibres?
0: És importantíssim. Són una tecnologia invisible, però clau per al desenvolupament local. per garantir igualtat territorial. A Catalunya, des del govern de la Generalitat, porta anys treballant en que el 100% de la població tingui accés a aquesta tecnologia. I voltem les carreteres de tot el país i veiem un filet blau a la carretera. Això vol dir que s'ha passat a tirar cable a través. És una inversió costosa poder desplegar fibra òptica a tot el territori, però és una inversió imprescindible pel nostre futur.
2: I, escolta, aquest nomenclàtor del 4G, el 5G, el 6G que vindrà aviat, que, en definitiva, no, entenem que és diferent, com a mínim, diferent velocitat, i, per tant, tot va més ràpid amb un 6G que no amb un 5G, i el nostre telèfon mòbil té més possibilitats de fer coses amb un 6G que amb un 5G, amb connectivitat. Què ens reporta socialment? El pas que es donarà, no? Ara estem al 5, però ja entrant al 6G, doncs què ens reporta de bo?
0: Són generacions de telefonia mòbil, com bé has dit. No només ens hem de fixar en la quantitat d'ample de banda, això jo crec que ja està superat, vull dir, tenim un ample de banda que no som capaços de consumir, sinó també és molt important aquells serveis afegits que podem incorporar a través d'aquesta tecnologia. Com, per exemple, la indústria pot estar tenir tots els elements sincronitzats. Indústria 4.0 necessita tenir moltes vegades tots els seus elements que es dediquen a la fabricació amb una sincronització molt precisa. Ara mateix, en tecnologia 5G, potser això no pot ser suficient. He estat uns quants anys també amb temes de vehicle connectat. Per què necessitàvem el 5G? Per poder millorar també el posicionament i la baixa latència entre els cotxes, per poder comunicar millor. O sigui, no només es tracta del servei d'ample de banda, que potser sí que és el més conegut i el que tots ens donem compte més ràpidament, però també a la resta de serveis que podem oferir a través d'això. Nosaltres en diem verticals. Mm-hmm. És la paraula clau aquí, com diversos tipus de verticals, la indústria en seria un, el cotxe connectat en seria un altre, poden oferir nous serveis a la població en general.
1: I hem anat de 3, 4, 5, 6, hi haurà un 7G? Creus que en un futur quines seran les connexions o ja en el 6 ens quedarem?
0: Estic convençudíssim de que no ens quedarem en el 6.
1: Sí, ja m'imagino.
0: Hem de fer una miqueta de prospectiva. La llum és aquell element energèticament sostenible. Per tant, serà imprescindible anar a generacions on la llum i la quàntica prenguin més valor. També és veritat que això dependrà molt de no només de l'avanç tecnològic, sinó de com els operadors, la indústria, és capaç d'oferir un valor afegit als seus usuaris. Puguem allà també oferir nous serveis que algú estigui posat a pagar per ells.
3: Ricard Vilalta, mitjançant projectes com TerraFlow SDN, impulsar xarxes obertes i fiables com a alternativa a dependències tecnològiques externes. La seva participació en iniciatives com Euro3C també permeten que el continent construeixi el seu propi núvol i la seva intel·ligència artificial, reforçant la capacitat europea en àmbits estratègics de connectivitat. Així, la seva tasca connecta la recerca catalana amb la competitivitat i la resiliència digital d'Europa.
1: Hem sentit algun dels projectes en els quals participes. Què significa, però, realment aquesta sobirania tecnològica europea en un context, no, que tots coneixem i és dominat potser per Xina i Estats Units, no?
0: Se'm fa difícil definir-la perquè no sóc un expert en sobirania tecnològica, però intentem aproximar-nos-hi en el sentit de quines eines disposes per poder exercir amb llibertat la teva vida, no? Ets sobirà quan ets capaç de controlar les teves dades, de controlar els serveis que fa servir, no? Vols orientar-te per la ciutat i no depens d'un proveïdor que no sigui europeu, vols emmagatzemar les teves fotos i no depens d'un proveïdor que no sigui europeu, vols gestionar el teu correu, podem trobar tot el nostre dia a dia que d'un dia per l'altre s'apagui com els va passar a la Xina fa un parell d'anys, quan es va fer el ban a tots els serveis de Google, per exemple. No, la geopolítica no sembla que vagi en aquesta direcció, però sí que és veritat que hi ha la intenció, no?, de tenir una Europa més sobirana, en el sentit de que les tecnologies, la pila de tecnologies que ens donen, ens sustenten la vida dia d'avui, estan controlades des d'uns paràmetres europeus.
1: Doncs estem una mica malament, no? Perquè a mi se m'ocorre tots aquests noms, no? Quasi totes són americanes les que ens venen al camp, no? Com està realment Europa? Què està fent?
0: Està fent molts passos. El primer és el crit d'alerta, que ja és important detectar que hi ha un problema. Diguem-ne, per exemple, alguna dada molt concreta. Proveïdors de serveis cloud. Tots som conscients dels serveis al núvol. Quants proveïdors hi ha europeus? Un 15% del mercat.
2: Anava a fer la broma, a dir uno o ninguno.
1: Jo és que tots els que faig servir són americans.
0: Americans, però no. Però, per sort, els usuaris, potser finals, sí que únicament fan servir serveis americans, però les empreses tenen en mitjana, els proveïdors europeus, la quota dels proveïdors europeus de serveis del núvol és del 15%, però no tenim cap champion europeu, que en diguem, no tenim cap empresa líder. Tenim empreses que, com a molt, tenen el 2% de la quota, que és un valor molt, molt reduït.
2: Però si no les tenim, és que no deu ser rendible tenir-les, no?
0: Cal que escalin. És un tema d'escala. No és un tema de rendibilitat, sinó que amb l'escala, quan aconseguim trencar les regulacions i les barreres entre els països europeus i puguem interconnectar empreses, aquest trencament de barreres i interconnexió d'empreses fa que, amb els mateixos costos d'operacions, puguin accedir a un públic molt més gran i, per tant, puguin escalar els seus serveis, obtenint així el championship, no?, el campionat.
2: Per tant, Brussel·les encara té feina a fer en aquest territori?
0: Té un paper molt important. Té un paper molt important. Ja està promovent això. És veritat que hi ha molt de camí per recórrer, però és conscient de la problemàtica i va fent passos cap a aquesta integració. Per exemple, un dels projectes de recerca en el qual encara no ha començat, hem mencionat l'Euro3C, començarà molt d'aquí molt poc, ja estem negociant el seu contracte amb la Comissió Europea, doncs va justament d'això, de com els operadors europeus són capaços de federar-se, de parlar entre ells, per tal d'oferir els serveis a qualsevol usuari final seu, però amb una sola finestreta única d'entrada.
1: Treballes, doncs, també en l'estandardització, que podria dir que va relacionat amb això que estàs dient. Per què és tan clau, no?, per garantir aquesta independència digital d'Europa?
0: És molt important. L'estandardització és molt important des del punt de vista d'un operador, perquè li permet estandarditzar els productes que compra i, per tant, identificar clarament quines són les necessitats, com s'han de comportar els productes, que aquests productes siguin interoperables i per tant, que uns productes siguin interoperables també ens permet que siguin intercanviables. No estem lligats a cap fabricant en concret. Per tant, des d'un punt de vista sobirà, poder trencar aquests vincles a través d'interfícies estàndards ens ajuda a poder tenir el control més gran sobre la nostra pròpia tecnologia que adquirim. Si no, el que ens passa és que tenim una tecnologia completa que no és intercanviable i que reemplaçar-la pot tenir uns costos molt i molt elevats.
2: Sembla que el món tecnològic, no, la competència tecnològica, es reparteix només entre la Xina i els Estats Units. Aleshores, amb tot això que estem dient ara, Europa, quin paper pot jugar? Espai?
0: Tenim espai i hi ha xoc. I hem de ser molt positius en aquest sentit. Jo, per exemple, estic participant a l'ETSI, l'organisme d'estandardització europeu, on sempre diem que allà fem estàndards europeus per al seu ús global. I aquest és el nostre objectiu, i quan definim un estàndard, el nostre focus és definir-lo entre Europa, però allà hi participen empreses a nivell mundial. És important tenir aquests llocs de discussió a nivell europeu, és important tenir polítiques públiques que estiguin encarades a aquest trencar barreres, a tenir un mercat digital comú, a nivell europeu, i a la vegada és important també reforçar proveïdors d'infraestructures de telecomunicació que són eminentment europeus.
1: I quins creus que són els principals reptes, no?, que s'estan ara esteu portant a terme a nivell polític o a nivell industrial, a nivell econòmic, que dificulten potser aquesta consolidació, no?, d'aquesta autonomia digital europea? Sí, n'hi ha.
0: Els reptes...
1: Primer posar-se d'acord tots, m'imagino, no?, que això no deu ser fàcil.
0: És complicat, i els estàndards acostumen a ser un lloc on les discussions poden ser molt acalorades, molt llargues i molt pesades, i on tot tipus d'estratègia és vàlida, fins i tot, no?, per acabar-te per extenuació, fins i tot, de voler rebutjar, posar una coma o una altra, perquè les discussions són a paraula, a coma i a significat, perquè això té unes implicacions directes en l'estratègia d'una empresa o de l'altra empresa. Això pot beneficiar unes patents, en pot beneficiar unes altres, perquè recordem que també un estàndard que porti patents, llavors aquestes patents s'han d'oferir a un preu just i raonable, però s'han d'oferir un preu a la competència. Per tant, és molt important també que acaba caient en un estàndard o que acaba caient fora.
2: Aquesta sobirania digital europea de la que parlàvem fa un moment, hi ha pressa o interès en aconseguir-la, potser també per un tema de seguretat, de ciberseguretat?
0: La ciberseguretat té un paper molt clau, i és veritat que des dels últims moviments geopolítics està prenent una importància molt, molt més gran. La sobirania per si mateixa europea és necessària en aquest entorn geopolític. Jo crec que això ningú se li pot escapar. Al nivell de ciberseguretat també estem veient com s'han creat en els últims anys empreses a nivell europeu que s'encarreguen d'això, no?
1: Tu treballes, no?, al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Quin és el paper de Catalunya, no?, en tot aquest? Perquè hem anat d'Estats Units, Xina, Europa, i ara anem a nivell de Catalunya. Què feu des d'allà?
0: Doncs al centre som 150 investigadors, en els quals ens enfoquem a totes les diferents capes, no?, de les tecnologies de les telecomunicacions. Des de gent que investiga en antenes, en millorar les comunicacions òptiques des del punt de vista dels transmissors, i llavors anem pujant a capes de xarxa i fins a capes de servei. També tenim investigadors que estan centrats en temes de seguretat o en temes d'eficiència energètica de les telecomunicacions.
2: Comentaves el tema de les patents fa un moment, no?, de la importància. Tu en tens alguna de patent registrada? Almenys això diu el teu currículum, no? I des de Catalunya es pot tenir també un paper rellevant a través de patents en aquest àmbit tecnològic?
0: Es pot tenir un paper rellevant. Jo crec que és molt important destacar diversos casos d'èxit. Tenim a Catalunya casos d'èxit molt coneguts a nivell de tecnologia mòbil, em sembla, però fins i tot en el centre també hem tingut alguna patent llicenciada. És important assegurar, quan fas recerca, poder assegurar el coneixement i assegurar-ne la transferència de coneixement.
1: I ja l'última, quins projectes tens entre mans?
0: A veure,
1: molts,
0: jo,
1: no? Però...
0: En tinc molts, però els dos que em fan més il·lusió els has mencionat. Per una banda, aquest inici de l'Euro 3C, que és el projecte que pretén ser la referència europea en com els operadors són capaços de federar els seus serveis. Es tracta d'un projecte de més de 75 milions d'euros, on hi ha representats tots els operadors a nivell europeu, i el centre de recerca, el CTC, el Centre de Tecnologia i Telecomunicacions de Catalunya, està representat per mi. I llavors l'altre gran projecte que em fa molta il·lusió també és ara torno a renovar com a chair, com a responsable, del projecte de codi obert Terraflow SDN, que és un projecte que permet programar les xarxes òptiques, les xarxes de transport, fer-les programables. Què vol dir això? Doncs que ja no sigui necessari fer connexions i fer canvis a la xarxa òptica de forma manual, sinó que a través de qualsevol tipus de programa, a través d'instruccions, puguem fer-les autònomes, molt més autònomes. I és un projecte de codi obert on participen empreses operadores, on participen empreses que desenvolupen productes de telecomunicacions, i allà intentem, de forma conjunta, aplicar els estàndards que es van definint.
1: Moltes gràcies, Ricard.
2: Moltes coses, moltes coses. Encara en queden al calaix, Queden al calaix, T'emplacem a una altra xerrada un altre dia. Ricard Vilalta, enginyer de telecomunicacions, director de recerca al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Gràcies.
0: Fins a vosaltres. Dia. Moltes gràcies.
3: Què passaria si la Terra deixés de rotar sobre si mateixa? Si la Terra deixés de girar sobtadament, tot el que no estigués fermament subjecte seria llançat a gran velocitat, provocant una destrucció massiva. A més, es generarien vents devastadors, incendis i una erosió extrema de la superfície terrestre. També els oceans es veurien afectats, ja que causarien megatsunamis i acabarien desplaçant-se cap als pols, inundant grans zones del planeta.
4: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
1: El grafè és un material format per una sola capa d'àtoms de carboni disposats en una estructura bidimensional i és considerat un dels materials més revolucionaris del segle XXI. Destaca per propietats extraordinàries, com la seva gran resistència, flexibilitat, transparència i una conductivitat elèctrica i tèrmica excepcionals.
2: Són les característiques que obren la porta a aplicacions molt diverses, des de l'electrònica avançada fins a biosensors mèdics. Aquesta és l'especialitat de la investigadora que ens acompanya avui, la doctora Elisabet Prats.
3: Elisabet Prats és llicenciada i doctora en química per la Universitat de Barcelona amb estades internacionals a centres com la Universitat de Chicago o la Universitat Claude Bernard de Lyon. Actualment és investigadora ciber a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC. La seva recerca se centra en sensors químics, biomarcadors i tecnologies basades en grafè per a interfícies neuronals i diagnòstic biomèdic. Paral·lelament, destaca per la seva tasca en divulgació científica com a membre de Big Bang Ciència i per protagonitzar la secció de química al programa Òrbita Laica d'RTV.
1: Benvinguda.
2: Hola.
5: Moltes gràcies.
2: Ben col·lega, trobada. Benvinguda, col·lega, també, ja, no?
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Com sentíem a la introducció, no? Sembla que el grafè és un material, almenys fa uns anys, revolucionari, no? O continua sent el grafè d'aquests materials tan prometedors?
5: A veure, aquí em feu mullar-me, Jo no sé si diria que segueix sent tan prometedor com va ser a l'inici, no? Ara fa 20 anys que s'està estudiant. Jo diria que segueix sent molt interessant, val? Per tant, no crec que haguem de perdre de vista el seguir continuant a estudiar, però sí que jo sempre dic que crec que el grafè ens ha donat tot allò que pensàvem a nivell quantitatiu, és a dir, es va pensar moltes aplicacions que serviria per tot, etc. Jo crec que aquí hem patinat, és a dir, per tot no servirà, per tant, quantitativament hem fallat una mica, però qualitativament crec que és molt bo. És a dir, per a aquelles aplicacions que ha funcionat bé, ha funcionat força bé. Per tant, ha fet un salt qualitatiu amb algunes aplicacions.
1: I per què ha servit?
5: Per què ha servit? Doncs mira, l'última deixaré la meva, no?
1: La que hem fet
5: juntament amb el grup de recerca. Però, per exemple, per a revestiments de pintures, no? Per vaixells, per avions, revestiments que protegeixen, per exemple, d'adhesions en el mar, no? Per exemple, ha servit també per alleugerir certs materials de construcció, no? Per intentar alleugerir aquest tipus de materials. I nosaltres, per exemple, en ciències biomèdiques, no? o en biomedicina, doncs nosaltres ens ha servit molt. Vam començar amb interfícies neuronals, és a dir, amb sensors per mesurar l'electrofisiologia del cervell, i amb això doncs, ja estem en etapes clíniques gairebé, no? És a dir, s'ha avançat moltíssim. I ara nosaltres, també dins del grup de recerca al qual pertanyo, doncs ens hem també mogut una miqueta dins de la part de biosensors, no? És a dir, detectant molècules amb transistors de grafè. Per tant, aquí doncs, sembla que hi tenim una bona tirada, no?
2: Parlarem ara de biomedicina, que realment és un dels camps on té molt potencial, no?, com estaves dient, però m'ha quedat, de la pregunta anterior que et feia la Núria, m'ha quedat per preguntar-te si el grafè, sense treure-li cap mèrit, ha estat un reclam de venda de productes.
5: Jo crec que en l'inici, sí, et respondré ràpid, sí, però hem de matitzar una mica, no? És que tenia unes propietats, o sigui, abans ho heu comentat, no? Que eren més pròpies d'altres materials per separat, és a dir, era transparent com els vidres, conduïa el corrent com els metalls, flexible com els polímers, clar, tot això no existia en un sol material, i era la primera vegada que un material 2D de dues dimensions, és a dir, del gruix d'un àtom, es podia aïllar, i que tenia totes aquestes propietats més pròpies d'altres materials, però totes juntes, clar, això t'estavellava el cervell, no? Perquè deies, a veure, és que podem fer un munt d'aplicacions. I amb aquesta revolució imaginària, doncs sí, potser vam passar-nos de frenada. I sí que va ser un reclam publicitari durant un temps perquè es creia que podríem arribar a tot això, no? Llavors, jo poso una miqueta de grafè aquí, poso una miqueta de grafè allà...
2: Una capeta de grafè, no?
5: Clar, i que potser no tenia cap funció en aquella aplicació, sí. Però jo te la poso i així tu... Penso que amb matalassos es va arribar a posar, no? Bueno, doncs potser amb aquestes coses no, però, per exemple, hi ha en mòbils, també, que, amb dissipadors. Com a dissipador, clar, es pensava, per exemple, com a transistor per substituir el silici, no? Els xips de silici que tenim a ordinadors, etc. Amb això sembla ser que no arribarem o de moment no hi som allà, no? Però, per exemple, com a dissipadors de calor, en molts mòbils ja hi són, no? Es posa com a material per dissipar la calor. I com això, pues, està funcionant molt bé. Per tant, s'ha d'anar adaptant. I sobretot amb barreges, no únicament grafè, sinó amb barreges amb altres materials 2D, que potser després doncs, també ho podem comentar.
1: Sí, sí,
5: no?
1: també parlarem de barreges. Jo ara volia entrar una mica en una d'aquestes aplicacions que treballes tu, no? Que, com has comentat, dels biosensors en el camp de la biomedicina. Què és un biosensor d'aquests que esteu investigant?
5: Dit ràpid, no? Quan nosaltres ens anem a fer una analítica, no? Al metge, et fan una sèrie de paràmetres, et miren una sèrie de paràmetres, tu dones sang normalment o altres fluids, no? Pot ser també femta, pot ser saliva, pot ser el que sigui, no? I et fan una analítica i et miren diferents paràmetres. Tot això es fa en un laboratori i no es fa amb un únic equip, no? Es fa amb moltíssims equips i et van donant el resultat de cada cosa, no? Un biosensor és un aparell petit, normalment, que et mesura un o diferents paràmetres, però normalment de manera més ràpida, amb menys mostra, amb menys quantitat de mostra, de manera més versàtil, potser pots mesurar més d'un, no? I nosaltres estem treballant amb els transistors de grafè, estem ara mateix en un projecte que es diu MAPS, que és per la multidetecció de diferents marcadors pel càncer de pulmó. Val? Llavors, existeixen metodologies que ho fan? Sí, però nosaltres intentem utilitzar aquests sensors per fer-ho doncs, de manera més conjunta, que puguem fer més d'un marcador alhora, que puguem fer-ho amb menys quantitat de mostra, etcètera, etcètera. No? I per tant, és buscar, diguem-ne, aquest tipus de sensors, buscar la vàlua afegida respecte als que ja existeixen. No? I sembla ser doncs, que els transistors de grafè poden donar aquest valor afegit. No?
1: I això, en definitiva, com, a part de que sigui un mètode, no?, que sigui potser més sensible, més ràpid, com millora, no?, també una mica la qualitat de vida de les persones?
5: Per exemple, en aquest cas concret del projecte que tenim actualment, que és un pla nacional, no?, és un projecte del Ministeri, que ens han donat en col·laboració amb la Universitat de La Rioja i el nostre amb el CIBER i l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, doncs en aquest projecte, per exemple, pel càncer de pulmó, actualment el que es fa és una imatge, no?, una imatge del pulmó on es veu si hi ha un nòdul o si no hi ha. Això és molt certer, és a dir, hi ha el nòdul o no hi ha, no? Però moltes vegades és benigna, moltes vegades és maligna, i fer una biòpsia d'aquest nòdul doncs és molt invasiu i a vegades s'espera tenir una grandària del nòdul més gran perquè has de veure benefici-risc, no? En aquest cas, com nosaltres ens podem apropar a això? Doncs fent un tipus d'anàlisi, doncs potser de sang, no?, o de suero d'aquella persona, doncs pots veure anticossos que estan reaccionant ja a aquest nòdul, no? I tu pots verificar doncs, si té algun biomarcador que és susceptible de ser de càncer de pulmó. Per tant, ens apropem a la societat, o ho intentem, perquè això és recerca, és a dir, a vegades quan parlem a la ràdio, a la televisió, no, en els medis, i parlem d'això, doncs de seguida ens truquen, ja teniu això? No, això és recerca, no? Ens han donat diners per fer-ho en 3 anys i per buscar que puguem fer diferents, o sigui, el nostre projecte és molt tecnològic, és intentar mesurar molts paràmetres d'aquests amb un sol sensor, amb menys quantitat de mostra, etcètera.
2: Clar, això no m'ho va preguntar, no? Perquè un sensor per una malaltia determinada, per un cas determinat, però, a veure, avui en dia un el que intenta és descobrir el màxim de biomarcadors possibles, no? Sembla que la medicina pot tenir una línia molt important de desenvolupament perquè facilitarà moltíssim el diagnòstic. Aleshores, clar, entenem que els biosensors aquests hauran d'acabar sent biosensors de múltiples malalties, perquè si no hauràs de tenir tants biosensors com malalties i biomarcadors vulguis detectar, no?
5: Normalment sí que es fa d'aquesta manera, és a dir, hauràs de tenir tants detectors, no? O sigui, tu no pots fer servir una cosa per tantes. El que sí, però per una malaltia sí que necessites a vegades un panelat, és a dir, diferents marcadors d'aquella malaltia, perquè potser veient que un puja, l'altre baixa i l'altre està entremig, podem esbrinar què està passant i què tenim, no? I sí que seran normalment per malalties diferents, però el que està intentant el transistor de grafè, no?, és unir-se a la multiòmica, que és una paraula així com molt, molt rimbombant, però bàsicament el que vol dir és intentar fer una mica de medicina personalitzada, és a dir, de poder mesurar molts paràmetres de moltes malalties diferents, però normalment centrem malaltia i mirem molts paràmetres, no mirem moltes malalties i pocs paràmetres, normalment sempre és així, no? Però tot això és a nivell de recerca, és a dir, es creu que els transistors de grafè doncs, ens poden ajudar amb això i anem a veure si són millors que el que ja hi ha, si li dona un valor afegit, no? Tenint unes premisses que evidentment creiem que és així, no?
1: I una mica entrant en això que comentaves, no? La gent us truca, en quin moment es trasllada, no? Si aquesta recerca laboratori en solucions reals, no? Per als hospitals, pels pacients.
5: Clar, aquí hi ha llavors tots els factors del món, no? És a dir, nosaltres fem un projecte de recerca, en el millor dels casos surt de manera positiva, i com ho trasllades, no? Doncs primer te'n vas al teu propi centre de recerca, no? En el nostre cas, doncs, a l'Institut de Microelectrònica o al CIBER, amb els seus departaments d'innovació o de transferència, i intentem buscar quin és el mitjà millor, és a dir, o crees tu una empresa, un spin-off, no? Una empresa pròpia i ho desenvolupes tu, o ho vens a una empresa propera que pugui tenir coses semblants i que tu li donis doncs, una nova via per millorar això, o, bueno, sí, aquestes són les opcions, no? No hi ha gaire més. Però clar, és que el camí és molt llarg, perquè empreses, bueno, aquí a Catalunya tenim tradició d'empresarial i tal, però es costa moltíssim. A més, has de tenir un valor afegit molt gran perquè sigui rentable, que aquí ja entra l'altra part. És a dir, ha d'haver-hi una rendibilitat, no és només un valor afegit del que a nivell mèdic, sinó que ha de també tenir una rentabilitat. L'altre dia parlàvem amb una persona, amb un investigador de càncer de pulmó, i ens deia, si tu això ho fas per 300 o 400 euros, no t'ho comprarà ningú. Si tu això ho fas per 60 o 80, doncs ja ens ho pensem. Clar, quan és una tecnologia nova, això no és viable, no? Llavors, bueno, has d'intentar primer, assegurar-te que el que fas tu funciona i un cop t'has assegurat que funciona ja buscaràs les vies perquè t'ho financin empreses o el que sigui tirar. I després ve la regulatòria. Després ve que un hospital t'ho vulgui comprar o que... O sigui, hi ha com diferents factors, per tant, no és senzill. No és senzill.
2: Clar, però passar... perquè aquest biosensor que acabarà sent una cosa molt positiva per un pacient vagi des de l'estadi de la recerca, el vostre, no?, allà on sou, fins a un hospital, no?
5: És llarguíssim.
2: És llarguíssim. Ja regulatori a part, que també, però ja de per si mateix, la confiança, l'spin-off, la regulatòria, etc. De quins temps estem parlant?
5: Mira, amb coses de biosensors és difícil calcular-ho, però us ho posarem un exemple molt fàcil que jo crec que l'entendreu fàcil. Les patents normalment són de 20 anys, no?, quan es fa una patent. L'Ozempic, no?, que és aquest fàrmac
1: de l'obesitat
5: tan famós, s'acaba d'acabar la patent. Quants anys fa que l'han tingut al mercat? 2? 3?
2: Ben poc.
5: No
2: estan
5: sí, no ben poquets, no? Uh-huh. Per què? Perquè des de l'inici del descobriment, de l'estudi del fàrmac, fins a que el proves, fas totes les fases, etcètera, ha passat moltíssim temps. I què han tingut de marge de benefici? Jo ja no entro en ètiques, però 2-3 anys ja està, no? En el tema de la tecnologia, doncs no et sabria dir si és més fàcil o més difícil, depèn de la tecnologia. Però són temps llargs, estem parlant de molts anys.
3: La Sala Blanca de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona és una infraestructura tecnològica d'alta precisió dissenyada per fabricar i investigar dispositius microelectrònics i nanotecnològics en un entorn extremadament controlat, lliure de partícules contaminants. Aquest espai permet desenvolupar sensors, xips, biosensors i nous materials avançats essencials per a sectors com la salut, les telecomunicacions o l'electrònica del futur.
1: Des de l'aïllament del grafè, no?, per Jaime Novoselov, que els hi van donar el Premi Nobel, que van fer-ho, no?, amb Stelo, que van separar les capes del grafit, no?, del llapis, fins a obtenir, no?, la capa d'un sol àtom, no?, que seria ara el que és el grafè. Sembla que no van tenir gaires manies, no?, en aquest tipus de recerca. Tu treballes en aquesta sala blanca que hem sentit?
5: Sí, cada vegada menys, perquè em toca més estar al despatx que no pas a fer mans, no?, que dic jo, però sí, i treballo a la sala blanca.
1: I què ens hem d'imaginar, no?
5: Us heu d'imaginar. És una cosa bastant simpàtica. Quan entrem a la sala blanca, primer entrem en un vestidor. Val? En aquest vestidor ens posem un vestit. Imagineu-vos a l'Ebola, no?, aquella gent que va tota vestida de protecció, doncs en aquest cas no ens protegim nosaltres, sinó que protegim els dispositius que anem a fabricar, perquè fem coses molt petites. Imagineu-vos que un transistor pot ser de nanòmetres, és a dir, una cosa molt petita, però ara canviem l'escala i si fos d'un centímetre, que ho tenim tot al cap, el pèl, el gruix del nostre cabell, seria de 30 metres. Val? Per tant, fem coses molt, molt petites. Qualsevol cosa, pols, partícules de pell, cabell, que caigui sobre els dispositius que estem fent, doncs els fan malbé. Per això hem de tenir un ambient controlat. Val? Llavors, entrem primer en un vestidor, ens protegim nosaltres per protegir el que anem a fer, exactament. Entrem per un túnel de vent, en el que ens traiem les poques partícules que puguin haver-hi en el nostre vestit, en el vestit aquest protector. Aquest vestit ja té una tela especial perquè no s'adhereixi. I quan entrem a dins d'aquesta sala blanca, és tot arrodonit, val? Sembla que perquè no ens fem mal, però no, perquè no es quedin les partícules fixades als sòcols, no? Llavors tenim filtres d'alta eficiència que filtren l'aire de l'exterior i baixen amb un flux, no?, cap a baix a l'aire per anar tirant totes les partícules, les poques que puguin haver-hi, cap al terra. Penseu que hi ha, en les zones més netes, 100 partícules per peu cúbic d'aire, és a dir, poquíssim. Llavors aquesta sala té tot un seguit d'equipament, no?, per poder fabricar no només grafè, sinó altres capes d'or, de metalls, de polímers. Normalment en microelectrònica el que es fan és posar i treure capes fins a tenir estructures que siguin funcionals, que puguem, doncs, si obriu un mòbil o un portàtil, veureu, no?, uns petits xips, doncs tot això està fet a partir de capes. I el grafè seria una d'aquestes capes. Val? I com que és de dues dimensions, com és una làmina, doncs es pot jugar amb la microelectrònica per fer això. Llavors aquesta sala permet treballar en un ambient controlat de temperatura, d'humitat, perquè els processos que fem sempre han de ser iguals, treballem amb coses químiques, amb polímers, etc, i sempre ha de ser igual, no hem d'intentar que sigui reproduïble, no? I llavors tota aquesta fabricació, doncs, està en aquest ambient controlat, sense partícules, perquè no es malmeti el que fem.
2: Aquesta sala blanca, de les quals n'hi ha molt poques, no?
5: Sí.
2: Crec que a Espanya, poquíssimes.
5: La nostra és la més gran del sud d'Europa, que es diu, i ara mateix doncs, vindria a ser... La nostra és de 1.500 metres quadrats, és la més gran i més que podem treballar a nivell obli, ara mateix.
2: Això se li diu una instal·lació científico-tècnica singular, no?
5: Correcte, sí.
2: I això què vol dir?
5: Doncs són instal·lacions que existeixen a Espanya, no? que es treballa d'una manera diferent. Per exemple, el buc Hesperides, no?, que és aquest buc que va a l'Antàrtida, allà s'hi treballa d'una manera diferent, no? Mm-hmm. Doncs allò també és una ICTS, és també una instal·lació tècnica singular. Hi ha diferents arreu d'Espanya amb les que es treballen en unes condicions que no són, diguem-ne, les típiques d'un laboratori normal, no? Llavors, per això se li diu científico-tècnica singular, no? Perquè es fan coses una miqueta diferents. I la nostra, doncs, el tenir aquesta manera de treballar amb poques partícules, etcètera, etcètera, doncs compleix aquesta certificació.
1: A mi m'ha quedat una mica pensant, no?, de Com m'imagino que el grafè avui en dia no s'extreu, no rascant un llapis?
5: No, iria una mica malament.
1: Com s'extreu realment el grafè i es pot produir també a una mica a gran escala? Com es fa això?
5: Nosaltres tenim un equip al centre que ho permet, que permet fabricar amb escala. Llavors, el que es va fer, quan parlem de grafè, sembla que parlem d'un únic grafè. Però, de fet, hi ha de molts tipus. Llavors, el grafè que es va fer amb el Cello es diu exfoliat mecànicament. El nom que se'ls dona a cadascun dels grafens és la manera com l'obtens, no? Diguem-ne. Llavors, aquest li podíem haver dit rasca i pica, no? Un poco, però li han dit grafè exfoliat mecànicament, no? Que és amb un Cello, no? I anar traient. Llavors, clar, amb això tenien partícules molt petites, no? Servia molt per veure les propietats perquè és el millor grafè aquest, és el de major qualitat, però clar, això no és escalable, no puc fer res amb una cosa tan petita. Llavors, el següent en qualitat seria el grafè CVD, que és Chemical Vapor Deposition, crescut per deposició química de vapor, no? Quin vapor, quin gas en matar? El gas dels pets, no? Llavors, això no ens ho acabem. I llavors es fa amb unes làmines, uns catalitzadors, amb unes làmines de coure, en les quals el metà, aquest gas, es diposita a sobre aquestes làmines. I es diposita en forma hexagonal, perquè no ho hem dit això, però ens podem imaginar un rusc d'abelles, no? És l'estructura química que té el grafè, i es va dipositant sobre aquestes capes de coure. Llavors es poden separar les capes i tenim làmines. I clar, segons sigui de gran el forn on posem aquest gas i on posem aquest foil, no? Aquesta capa de coure, i segons tot el gran que sigui aquesta capa de coure, serà de gran el grafè. Per tant, s'ha arribat a fer de centímetres, fins i tot d'algun metre, no? I després hi ha un grafè que se li diu grafè reduït i oxidat, que és un grafè de mala qualitat, però que serveix molt per les propietats que us he comentat abans, com per exemple de revestiments, o de... també s'utilitza agafa com la part més energètica, no? Diguem-ne, que podria ser com, doncs, per bateries o per acumular corrent, per estimuladors, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, aquest tipus és de pitjor qualitat, però té unes altres propietats, no? Llavors, segons quin sigui, té propietats diferents. I per fer els transistors de grafè, nosaltres necessitem aquest, que és més gran, no? Que es pot créixer de manera més gran, però no té tan bona qualitat ni tan dolenta com els altres, no? Però, clar, no és fàcil.
2: Hi ha un problema de manipulació, no? Perquè només pel sol fet aquest que deies de que la capa és del gruix d'un àtom, clar, doncs això ja és molt complicat, no? Treballar amb aquesta dimensió, no?
5: Clar, sempre l'has de tenir. És curiós, no? Perquè la gent, clar, s'imagina el grafè sol. Mai està sol. Sempre està sobre alguna cosa. Que aquí també fa perdre propietats, perquè clar, quan el tenim a sobre d'un polímer es comporta d'una manera, quan el tenim a sobre d'un metall es comporta d'una altra manera, quan el tenim a sobre d'un aïllant es comporta d'una altra
2: sempre
5: manera.
2: Sempre és una capa a sobre d'algun altre
5: sobre
2: material.
5: Llavors, quan el manipulem, sí que és veritat que hi ha alguns moments en què està suspès, no?, que se li diu, però normalment és quan ho tenim sobre aigua, no?, per transferir-lo sobre aquelles capes que nosaltres vulguem. I, per tant, tot això és supermanual. El creixement no està ben establert a nivell d'homogeneïtzació, no?, diguem-ne, i la transferència és molt manual. Què vol dir això? Que per fer el grafè escalable i vendible a tothom, doncs cadascú té el seu grafè, però fer-ho homogeni, que tothom tingui el mateix, etc etc, és molt difícil. I aquest ha estat també un dels problemes pels quals hi han hagut menys aplicacions.
2: I quins són els líders mundials en aquesta tecnologia del grafè?
5: Ara em tiraré aquí un moc, però el grup de recerca al qual jo pertanyo, doncs n'és un d'ells, a l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, amb el qual col·laborem doncs fermament, n'és un altre. De fet, dels dos grups, doncs, ha sorgit aquesta empresa que es diu InBrain Neuroelectronics, que és una empresa que ja està fent assajos clínics per poder fer estimuladors i mesuradors de les senyals neurofisiològiques, no? Doncs, bueno, estem ben posicionats, no? Però, per exemple, a Manchester, que va ser la cuna del grafè, doncs hi ha grups molt bons, però a Espanya no estem malament, i a Catalunya gens malament. És a dir, que estem bé, estem bé.
1: Parlaves que el grafè sempre està combinat amb coses. Sí. Hi ha combinacions que seran al futur, més prometedores, més potents?
5: El grafè va ser el primer material 2D que va existir, vale? Però hi ha altres materials 2D que van sortir arrel d'aquest, no? I, per exemple, el sulfur de molibdè, l'hexafluor de nitrur de bor, hexavalent, El nitrur de bor, per exemple, és aïllant, és totalment aïllant. Per tant, ens pot servir per fer cap aïllant. El sulfur de molibdè és més semblant, ara entre cometes, no? Però és més semblant al silici. És a dir, pot fer-se servir com a transistor, com el silici, no? El grafè és conductor, però condueix sempre. O sigui, és aquesta, no el podem fer servir com a transistor, perquè el que passa amb un transistor és que tenim dos senyals, no? De conducció o no conducció, uns i zeros, no? Que vindria a ser el que fem amb els xips. I el grafè condueix sempre. Llavors, bueno, no podem fer transistors a l'ús, no? Per fer microelectrònica com
1: pura
5: la que
1: dura,
5: es fa pura,
1: no?
5: I dura, exactament. Però, per exemple, el sulfur de molibdè pot ajudar a fer coses d'aquestes. Llavors, la combinació d'aquests materials 2D, el fosforè també existeix, és el que s'està veient que pot donar-nos bona sortida. O la combinació de sulfur de molibdè amb grafè i amb la tecnologia de silici, per què no? És a dir, combinant-ho tot, doncs sembla ser que ens pot donar també molt bona ciència.
2: Elisabet, estem acabant ja l'entrevista, ens queden dos minuts. A més de la recerca, tu ets una de les investigadores de referència del programa Orbitalaica, que acaba de començar una nova temporada. Explica'ns alguna cosa de la divulgació científica que fas a televisió.
5: Doncs mira, jo sempre dic una cosa, la divulgació científica per mi és obligatòria, no? Jo sempre penso que a la gent se li ha d'explicar què fem amb els nostres impostos, no? Això vindria a ser, doncs, venir, per exemple, avui al programa que he vingut aquí amb vosaltres, molt agraïda, per explicar, doncs, la ciència que jo faig al laboratori on estic, no? Per tant, la gent té dret a saber què gastem els nostres impostos. Però també crec que sempre parlem de la història, de la literatura com a cultura, i jo crec que la ciència també és cultura. I per tant, un programa com Orbitalaica, en el que s'aborden temes de ciència però de manera més genèrica, més general, doncs també crec que és important, i per tant per mi és obligatori, no? Donar a conèixer la ciència com a cultura, com a part de la cultura, no?
2: Però es poden fer les dues coses, no?
5: Correcte.
2: Investigar i comunicar.
5: És difícil, eh?
1: Com ho combines?
5: Dormint poc. No, és complicat, perquè, bé, al final, qui mucho abarca, poco aprieta, no?, que es diu. És difícil perquè requereix molt de temps, t'has de preparar les coses, i la recerca també és molt complexa. Per tant, bueno, amb molt de temps, però sobretot amb moltes ganes, i sobretot quan la gent, doncs, t'agraeix que puguis parlar de manera planera sobre temes molt complicats, doncs, bueno, tu et creixes i dius, va, vinga, seguim, no?
2: Doncs animem a la gent, a que els nostres oïdors, a que també segueixin l'Orbitalaica en aquesta nova temporada i les moltes coses que ja els hi expliqueu tot l'equip del programa. Moltíssimes gràcies, Elisabet Prats, doctora en química per la UB i investigadora de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, el CSIC.
5: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Elisabet.
5: A vosaltres per convidar-me.
2: El control tècnic ha estat Javier González, a qui li agraïm la seva dedicació al programa durant molts mesos i a qui li desitgem molta sort en la seva nova etapa professional. En el programa d'avui també hem comptat amb la veu de Carla Villegas.
1: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
2: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
4: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Comte.